Radio Cuadra. Els imprescindibles de Radio Cuadra.

0: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
2: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
3: Badó, no puc més.
4: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
3: Badó, em passo el programa de tardes.
4: Ei, Badó, que tinc molta tos,
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
5: Bon dia i bona sort.
4: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó.
6: Ràdio 4.

0: Lletra lligada, amb Maricruz Hernández.
1: Hola, famílies. Benvingudes al vostre programa. Com esteu? No sé si recordeu els primers dies de tenir el vostre fill o filla a casa o a l'hospital. De què teníeu més ganes? D'ensenyar-lo a tothom i que tots els familiars i amics us visitessin per a celebrar-ho? O de gaudir de l'experiència en la intimitat en un cercle reduït? Perquè els que anem de visita hem de reconèixer que de vegades ens fem una mica pesadets, Amb la il·lusió de donar la benvinguda a la criatura i de gaudir de la felicitat de la família, ens oblidem de que potser la visita ha de ser més curteta, de que estaria bé plantejar-se com podem ajudar aquella mare o aquells progenitors en aquests primers dies més difícils. Per això l'Alba Padró avui dedicarà la seva secció a donar-nos un decàleg per anar a veure bebès. Coneixent-la, segur que estarà feta amb molt d'humor, amb molt d'amor també, i buscant la part més pràctica. També parlarem de mosquits i d'altres picades molestes a l'estiu, com podem protegir els més petits i, en general, com hem d'actuar davant una picada d'aquest insecte o d'altres, com les abelles. Què fem si es produeix una reacció al·lèrgica? En parlarem amb la doctora Jéssica Acosta de l'Hospital del Mar. I tot això perquè la Laura García ha entrat a l'estudi plena de contes i llibres infantils i parlant-nos d'estiu. La saludem ara mateix. Comença Lletra Lligada. Avui al Book Life, una paraula màgica: avorriment. Que és una cosa que de vegades fa tremolar els pares i les mares quan es plantegen: i ara com haig d'entretenir el meu fill i filla? Que d'altra banda no sé si és la nostra feina. I per l'altre cantó, també és aquesta paraula màgica que obre la porta a moltes coses meravelloses i que, per tant, vol dir que els nens, les nenes, s'han d'avorrir. Laura García, prescriptora literària de Lletra Lligada, benvinguda.
2: Què tal? Com esteu?
1: Tu no t'avorreixes no. entre llibres, no?
2: ja m'agradaria avorrir-me de tant en tant, ja m'agradaria. Però no ens avorrim gaire, ni nosaltres ni ningú, perquè, a més, avui dia tenim els mòbils, que és aquell comodí que sempre tens a mà quan no saps què fer, no? O quan estàs esperant algú, o quan estàs esperant a la sala d'espera, treus el mòbil.
1: Però no sé si és una bona eina contra l'avorriment,
2: No, és la pitjor, jo crec que és l'antítesi de l'avorriment i, a més, en tots els sentits. Avui venia pensant que en català tenim una paraula preciosa per combatre l'avorriment i que cada vegada la diem menys, que és fer el badoc, no?
1: Ai, fer el badoc, que maca.
2: És una paraula preciosa que jo suposo que en castellà ho tenim una traducció que ara no em ve al cap, ho estava pensant, però no em ve al cap, però fer el badoc és una de les coses que menys fem i que més estimula molts dels nostres sentits i els dels nostres fills. Avui parlarem de l'avorriment i parlarem de llibres que parlen de l'avorriment, tot i que amb els llibres no ens avorrim mai.
1: No.
2: I tot i que els llibres és una de les coses que es pot veure beneficiat d'avorrir-se, la lectura, no? Perquè quan estàs avorrit, com que estàs pensant què faig...
1: Si tens un llibre a prop.
2: Si tens un llibre a prop, al final l'acabes agafant, no? Avui parlarem de llibres que ens parlen de l'avorriment, però deixa'm que primer parli una miqueta de per què els pares ens fa tanta por que ens s'avorreixin.
1: Sí.
2: Perquè jo crec que avui dia omplim les nostres agendes i les agendes dels nostres nens d'activitats perquè tenim certa por que s'avorreixin, no? No us ha, bueno, els que ens escolteu a casa segur que us ha passat, no? Ve el nostre fill o filla, m'avorreixo, mira la tele, juga un joc. Comencem a fer una llista inacabable de coses, ara tu deies, tenim l'obligació de fer de Chiqui Park, els
1: jo
2: pares?
1: Jo m'ho plantejo de vegades.
2: Jo també, no? Per què tenim aquesta por de que els nens s'avorreixin? Quan tu i jo érem petites, ens avorríem moltíssim.
1: Molt.
2: Jo m'avorria moltíssim.
1: I poques vegades anaves a la mare o al pare encara menys, a la mare a dir-li...
2: M'avorreixo.
1: Mamà, m'avorreixo, dirà, fes alguna cosa.
2: Fes alguna cosa.
1: I no feia cap cas, diguem,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte. I ara és... Tenim por, no? Fins i tot abans que ens diguin m'avorreixo ja, estic col·locant alguna cosa,
1: ja estic,
2: no?
1: Ja estic pensant activitats.
2: Per què? Tenim la tendència, jo crec, errònia, de que un bon pare o una mare és el que manté el fill ocupat, entretingut, estimulat. Avui dia tenim molta informació sobre com ser un bon pare i una bona mare i com estimular els nostres fills perquè siguin creatius, perquè trobin la seva professió. I això està molt bé, però va en detriment d'una altra cosa, que és que tenim aquesta creença totalment errònia de que quan un nen diu m'avorreixo, un adult ho viu gairebé com un fracàs personal, no? Ens autoexigim tant com a pares, hem de fer tantes coses bé i tot bé, hem de ser tan perfectes com a pare, que quan un nen ho diu m'avorreixo és com, no pot ser. O sigui, ho he fet tot...
1: Què estic fent malament?
2: Què estic fent malament, no? No l'he estimulat prou, no li he donat prou eines, no li he posat prous estímuls al seu abast, s'està perdent oportunitats... No. Tot el contrari.
1: O sigui... Li estem donant l'oportunitat...
2: Exacte.
1: De que engegui un munt de clics que tenim al cap,
2: Però fixa't que ningú ho dirà, però això ens ha passat a tots. Bueno, jo la primera. El meu fill me diu, m'avorreixo, dic, no pot ser que s'avorreixi, però com pot ser que s'avorreixi? Si li he donat tot, si li... No pot ser! O sigui, ho vivim així. Després hi ha una altra cosa. Ens incomoda el malestar dels nens. No ens agrada que s'avorreixin, no ens agrada que estiguin tristos, no ens agrada que es frustrin, no ens agrada... tot això que abans els nostres pares ho tenien tan integrat, no?, en el seu ADN, no? Avui dia, com que els nens tenen de tot i, afortunadament, no tenen cap problema... n'hi ha molts que sí que tenen problemes econòmics, però la majoria, no?, els nostres no en tenen, ens incomoda que estiguin tristos, que s'avorreixin, no ho vivim bé, no? O sigui, que s'enrabiïn, no? Anem al súper i s'enfada, ui, no, t'enfadis, no. Vull dir, vivim malament això. I, clar, l'avorriment també ho vivim malament, no? Perquè
1: pensem... Però fixa't, Laura, t'estic escoltant, perdona que et talli, i estic pensant, segurament algú que no tingui fills, des de fora, ens escoltaria i diria, i quin perill està en l'avorriment? És a dir, què pot passar que s'avorreixi? Entenc que un malestar que ve d'un infant o d'un adolescent perquè el veus molt trist, el veus decaigut, el veus tancat a l'habitació, amb poques ganes de comunicar-se, sense amics, és a dir, que no el veus riure, això ens pugui preocupar. Però aquesta persona que no té fills i filles probablement dirà, però què li pot passar? Que passi una mala estona, entre cometes, perquè s'avorreix de dir no sé què fer, quin avorriment, ja estigui allà assegut al terra. On està el problema de l'avorriment?
2: El problema és precisament que els que no tenen fills també ho entendran, és que vivim en una cultura que tenim por al buit, a no fer res. O sigui, tenim por a no estar fent res.
1: Perquè això és una pèrdua de temps.
2: Una pèrdua d'oportunitats, som poc productius, no estem fent res. Mira, l'altre dia llegia, no em sembla que escoltava la ràdio, que deia la culpabilitat d'estar al sofà sense fer res. Hi ha moltes mares que són incapaces de seure al sofà o a la cadira i no fer res, no? O sigui, vivim en un món on hem de ser productius i on constantment hem d'estar fent coses, no? I si no estem fent coses, estem amb el mòbil, que ja estem fent una cosa, que estem mirant el mòbil. I això ho estem traspassant als nostres nens. Ells no tenen problemes per avorrir-se, clar, que no es volen avorrir, però si tu dius, vale, t'avorreixes, ells al final acabaran trobant una solució. Som els pares els que tenim un problema amb l'avorriment, que vol dir el buit, no fer res, estar completament inactiu, improductiu. I aquest és jo crec que és la mare dels ous, no? Hem d'aprendre a què. Avui què faig? No faig res. Aquesta tarda què faré? Doncs no ho sé, no faré res.
1: Però probablement... No tinc plans, ja em sortirà alguna cosa.
2: No? Sí, tenim una por absoluta al buit, i això ve dels adults, o sigui, nosaltres ens han vengut que per tenir una vida feliç, mira les xarxes socials, per tenir una vida feliç has de viatjar, has de fer coses, has de fer activitats, has de fer manualitats amb els teus fills, i no hi ha una xarxa social en què digui res, avui no he fet res.
1: No? Tens raó.
2: Una foto al sofà.
1: Això no ven, no? Mira, potser es faria viral,
2: no? Mira, ja tinc una idea, però avui no he fet res. Per tant, aquest malestar el traslladem als nostres fills. I quan ells ens diuen, m'avorreixo, automàticament connectem amb aquest buit de dir, no he fet res, no pot ser, no? S'està avorrint. Hem de replantejar-nos moltes coses. Per què? Perquè ara us vaig a dir, ràpidament, les avantatges d'avorrir-se. I veureu que són meravelloses. O sigui,
1: ja esteu perdent el temps de no deixar avorrir els vostres fills
2: o sigui,
1: i filles.
2: Fixeu-vos, l'avorriment és la porta d'entrada a moltes coses bones. Per exemple, és un espai on podem donar als nostres fills i filles l'oportunitat de fer coses diferents a les que fan habitualment. Per què? Perquè si s'avorreixen, poden pensar, imaginar, buscar noves idees. I això què vol dir? Potser no agafen mai un llibre perquè no s'avorreixen mai. Potser no juguen amb aquella joguina que tenen al final del calaix perquè no tenen temps, perquè no s'avorreixen mai. És a dir, l'avorriment és una forma d'obrir espais a noves coses i a noves, sobretot, estimular la creativitat. No podem ser creatius si no estem avorrits. O sigui, vull dir avorrits. Si no, deixem espai
1: per
2: l'avorriment.
1: Per pensar, per dir, i ara què puc fer?
2: Les grans idees sempre han vingut d'espai per avorrir-se, d'espai per fer el badoc, d'espai per no aplicar-lo a res. O sigui, les grans idees sempre venen de l'avorriment. Fixeu-vos que els nostres fills i filles a vegades creen grans torres amb coses perquè no tenen res a fer, no? O dibuixen, quelcom per la finestra perquè no tenen res a fer. O descobreixen que un llibre els agrada molt perquè no tenien res a fer. Si no hi ha el buit, no podem deixar, no hi ha espai per noves coses, no? L'avorriment també permet que els nostres fills i filles es coneixin. Nosaltres també ens podem conèixer amb l'avorriment. Clar, si estem ocupats tot el dia, no tenim temps per saber què ens agrada, què no ens agrada. No tenim temps per saber a què volem dedicar el temps. Si no ens avorrim, si no tenim aquest temps, no podem saber a què dedicar-lo, no? A vegades fem les coses per automatisme. Ell ho fa, jo també ho faig. Aquest diu que se'n va de vacances a Sardenya, doncs vacances, jo també. Potser no vull anar a Sardenya, potser si paro i m'avorreixo, descobriré que vull anar a un altre lloc, no? Per tant, estimula la creativitat, ens ajuda a conèixer-nos, desenvolupa la tolerància i la frustració. Això és fonamental.
1: Uf, això sí que s'ha d'entrenar molt els nostres infants.
2: Això és l'ABC de l'avorriment. O sigui, si no ens avorrim, no ens frustrem i, per tant, no sabem frustrar-nos. És imprescindible que s'avorreixin per saber que no sempre estem a la seva disposició, no sempre els resoldrem tots els problemes i no sempre tindran el que volen al minut 0,0. Per què? Perquè si nosaltres estem omplint els seus espais, ells mai hauran d'omplir els seus espais. Per tant, la frustració apareixerà a la mínima, no? És a dir, imagineu-vos, n'hi ha moltes més, afavoreix la lectura. Jo quan era petita i m'avorria, llegia. Llegia, imaginava, pensava. La lectura és la gran companya de l'avorriment i és fonamental avorrir-nos, però no perquè només puguem llegir quan ens avorrim, sinó perquè és un temps meravellós.
1: I tant.
2: No? Ara no sé què fer, vaig a llegir o vaig a fer coses creatives que ens... Que ens repercuteixin en el nostre benestar. I després també perquè és un espai de descans mental. Ui, no faig res avui, no tinc que fer res. Ara ho dèiem
1: abans, no? Sí, abans de començar. El programa.
2: No ets a fer res avui.
1: Exacte. Desconnectar el que tu dius, aquest pilot automàtic i aquesta ment sempre plena d'idees.
2: No? Els nostres nens necessiten descans mental. No han d'estar sempre connectats en fer coses, no? En estímuls, en processar... Necessiten descansar, estirar-se sobre el llit i mirar les musaranyes, no? Tal, mirant allà al llit sense fer res.
1: Quantes hores vaig passar jo així?
2: Jo també, no? I mirant i comptant, per exemple, ara ja no hi ha papers pintats, no? Però abans pensàvem...
1: Alguna figura geomètrica que hi havia allà
2: i anaves miraves, sí. No? I pensaves, mira, això pot ser... No! Vull dir, o no pensar res, no? O sigui, això del mindfulness abans no ens feia falta, perquè ens avorríem com un ostre, saps?
1: I llavors, tota la raó.
2: Clar, avorrir-se com un ostre, què vol dir? Doncs no fer res. I ja
1: ara hem de posar a l'agenda l'obligació
2: exacte. De no tenir abans de parlar de llibres d'avorriment, feu-vos una pregunta als adults. Quina és l'última vegada que us heu avorrit? Però que us heu avorrit allò de dir... Buah, soberanament, no? De dir, és que no m'avorreixo com un ostre. Però no val l'avorriment de vaig a veure una cosa i m'està avorrint perquè és un rotllo. No, l'avorriment de dir, és que no sé què fer avui, saps? Mira, avui estic a casa després de dinar un dissabte, no tinc res per fer, no? Estic pensant, estic amb el cafè, no?
1: Ostres, jo, és que ara t'ho juro que em sento com si estigués davant d'un abisme, crec... que no recordo l'última vegada que he dit aquesta frase.
2: Bueno,
1: quin avorriment, estic avorrida.
2: Estic avorrida. Doncs penseu-ho des de casa. I després penseu en els vostres nens, també. Segurament, des de que els teniu, no sé quants, clar, depèn de l'edat, no? Però poques vegades us han dit m'avorreixo, perquè moltes vegades els omplim les hores abans que ells diguin que m'avorreixo. I després mireu les agendes que tenen. És increïble les coses que fan. Quan érem petites no fèiem tantes coses, no anàvem tants aniversaris, ni tantes extraescolars, ni tantes activitats. No fèiem tantes coses, no? I quan quedàvem amb els amics, molt sovint ens avorríem, no? I d'aquí venien les grans històries, no? D'aventures.
1: Assegudes a la plaça o al terra, és a dir, a la vorera, menjant pipes moltes vegades.
2: Exacte.
1: Tots en filera allà.
2: I veiem passar la gent.
1: Correcte.
2: No? Veiem passar la gent, no? Sí. Ara ve un nen i què fem? Té el mòbil, no? És una reflexió, el tema de l'avorriment és una reflexió que jo crec que com a societat hem de fer perquè té molts avantatges i perquè és molt important. Hi ha molts llibres que parlen sobre l'avorriment i malgrat que llegir sigui una activitat que pot combatre l'avorriment, és una activitat que també ens fa reflexionar sobre les bondats de l'avorriment. Hi ha tres llibres per tres nens petits, molt, molt, molt petits. Un d'ells és meravellós, que es diu No és una caixa, que surt un conillet a la portada de l'Antoine Portis. I és un llibre que, evidentment, amb una caixa de cartró es poden fer moltes coses.
1: Mira,
2: la meva filla, mira, precisament avui, ha portat caixes de cartró a l'Insti perquè havien de fer el treball de recerca,
1: sí.
2: I les volia d'una determinada manera. I era molt bonic veure tots els, molts nens que anaven a l'institut amb les caixes de cartró a la mà, perquè amb què podem convertir una caixa de cartró, no? Amb què podem convertir... El meu fill sempre em diu que guardi els rotllos de quan s'acaba el paper de vàter, no?
1: I he fet tantes coses amb aquests rotllos.
2: Exacte, però tot això no pot venir si no hi ha avorriment. Durant la pandèmia ens vam avorrir molt, però vam crear moltes coses, no? Aquest llibre de No és una caixa ens parla d'això, de temps per estar, temps llarg per tenir. Les vacances, i avui he triat el tema de l'avorriment, precisament perquè ara venen les vacances i els nens tindran més temps lliure. Les vacances són temps per fer coses, però també són temps per no fer res amb els nostres fills, no? Avui què fem? Doncs mira, doncs avui ens quedem a casa, ja veurem, no? Ja farem, no? Ja anirem fent, no? És a dir, hem d'intentar que els nostres nens durant aquestes vacances s'avorreixin una mica i nosaltres també, no? Intentar avorrir-se en positiu. Hi ha un altre llibre preciós que es diu Què em fas d'una idea, de la Kelly Yamada. Un llibre sobre estic avorrit i, de fet, de sobte tinc una idea, no? Aquest moment màgic, o sigui, que passes de l'avorriment a la idea...
1: Ja, és com que tot s'encén.
2: És meravellós.
1: No? Sí.
2: És... Oh, no, i el nen... He tingut una idea, mama, he tingut una idea, i tu... Fantàstic, no? És a dir, és aquest clic màgic de passo d'estar completament frustrat a estar completament meravellat del que sóc capaç de fer, no? I aquest és un llibre que ens parla d'això. Què em fas d'una idea? Per tenir una idea has d'estar avorrit i has d'estar pensant, no?, en allò. Jo penso que a l'escola i als instituts haurien de deixar temps lliure. Temps lliure, però no temps lliure de guiat.
1: Yeah.
2: Temps lliure. Què fas, no? Tot el teu abast, no? Coses, no? A veure què fan. Mitjoreta,
1: tres
2: quarts...
1: De fet, Laura, estic pensant, i en el programa ho hem dit més d'una vegada, que els experts en la infància més petita també ens recomanen als pares i les mares que deixem temps pel joc lliure als nens i les
2: Correcte.
1: Nenes més petits, perquè al final sempre estem intervenint.
2: Sempre.
1: Com han de jugar, què han de fer amb aquelles peces, o què han de fer amb aquells ninos, creant la història, no. I ens diuen... Poseu-vos al costat, però observeu, intenteu
2: Clar.
1: No intervenir, perquè aquest joc lliure té una capacitat de crear, de generar neurones, de construir aquestes sinapsis que són tan importants a dins del seu cervell, que si fem aquest joc tan dirigit contínuament o els omplim l'agenda ja des de que tenen 3 anyets, no permetem tot això.
2: No, i a més també els hi donem autonomia. Quan s'avorreixen, aprenen a estar sols, no sols físicament, sinó sols davant d'aquest repte d'omplir el seu temps, no?
1: I
2: els hi donem eines per omplir precisament el temps quan no tinguin a ningú que els hi ompli, no? Que jo crec que aquest és un regal que els hi hem de fer. Han de ser capaços d'omplir el seu temps amb aquelles coses que els agraden, no? I estar sols amb el seu espai i el seu temps. I això és una cosa important. La lectura també la podem guiar, però també podem deixar llibres o àlbums il·lustrats a l'abast dels nens i que siguin ells sols els que els mirin, no? És a dir, això que dius és molt important, hem de deixar espai pels nens. Hi ha altres llibres, com un divertidíssim que es diu Mi aburro, de la Carmela Trujillo, sobre un nen que passa de l'avorriment a la rabieta i de la rabieta a la frustració, és com una fase, són com fases, no? De la frustració a la tristesa, i un cop passa totes les fases, ve la creativitat, no? És a dir, és un sistema que funciona sempre igual, no? Passa que normalment no deixem que arribin a la tristesa, perquè ja abans ja ho hem solucionat, no? Però aquest llibre és un llibre per nens molt petits que ens explica també als adults com funciona aquest procés, no? De m'avorreixo, no fas res perquè dius que s'ha d'avorrir, s'enfada, s'entristeix, plora fins i tot, fins que al final d'aquesta fase en surt alguna cosa positiva, no? És a dir, els adults ens hem de familiaritzar també amb això, no? Amb aquest procés dels nostres nens. Ja veig que tinc una autora de les meves preferides en infantil, que és la Rocío Bonilla, sí. I té precisament un llibre, un àlbum il·lustrat preciós que es diu T'avorreixes, Minimoni? Que a mi m'encanta. O sigui, la Minimoni és...
1: És la debilitat de la Laura García.
2: Sí, és, no sé, és que toca temes, jo crec, no? Importants també per la seva senzillesa, no? Perquè al final no cal escriure grans històries sobre grans coses si al final amb el dia a dia els nens ja ens donen moltes idees de què és el que necessiten, sí. No? I T'avorreixes, Minimoni va precisament d'això, no? La Minimoni està molt avorrida, soberanament avorrida i no sap què fer amb la seva vida i està completament trista i ja veureu què fa la Minimoni amb aquesta tristesa, no? I què fan els seus pares, no? Quan ella els hi diu. Hi ha dos llibres que també són molt bonics, que és Senyora Avorrida del Pedro Mañas. No està traduït al català, però és un àlbum il·lustrat preciós que ens parla de com ens relacionem amb casa quan ens avorrim, no? Amb les coses que tenim a casa.
1: Ah, ens les mirem d'una altra manera.
2: Clar, és a dir, el rellotge aquell que sempre veiem de passada, no? Ostres, aquest rellotge... No? A mi em passava quan era petita, aquest rellotge estava col·locat així o estava col·locat d'una altra manera? I aquesta cortina tenia aquest color? Vols dir que la mare no ha canviat això? O vols dir que aquesta planta no necessita que la reguis? Vull dir, Senyora Avorrimiento és una... O vols dir que el gat no ha canviat de color perquè hi ha un gatet en aquest conte, no? O, és a dir, són contes que desperten aquesta... Una cosa que també és molt important, i no ho hem dit, amb l'avorriment, és la curiositat. Hem parlat de que fomenta la creativitat, però també fomenta la curiositat. La curiositat per les coses, l'observació lenta, no? L'observació pausada d'aquelles coses que tenim al nostre voltant, no? No pot haver-hi observació pausada si no tenim temps, i això, doncs, crec que és fruit també de l'avorriment. N'hem parlat d'aquest llibre, crec que alguna vegada, que és un gran dia de res, de la Beatriz Rick Magne. És un llibre sobre una nena que se'n va amb els seus pares a passar el cap de setmana a un hotel rural on no hi ha wifi, no hi ha pantalles, ni hi ha res, i és la virtut també d'avorrir-se a la natura, no? De ser una mica conseqüent de com de diferent ens enfrontem a la natura quan tenim... mòbils i pantalles, sí. Que quan no tenim res, no? I com passem de la frustració de no tinc wifi, no? No tinc wifi! Què
1: I
2: passa?
1: Sembla que el món s'acaba, però no.
2: No. Avorrir-se a la natura. És que no et pots avorrir a la natura, perquè no hi ha lloc a l'avorriment, no?
1: Clar, però hem de fer llavors això que tu deies just abans amb el llibre anterior, tenir o despertar, o tenir aquest moment per despertar la curiositat,
2: exacte.
1: És a dir, l'observació.
2: Exacte.
1: Llavors descobrirem que la natura és un món enorme. No?
2: Exacte. I acabem amb llibres per nens una miqueta més grans, la maldita literatura juvenil, perquè és per totes les edats, un llibre divertidíssim que es diu A veces me aburro, del Joan Arjona, que és... podeu fer un exercici quan us avorriu, que és posar-vos davant del mirall i fer ganyotes. Això podeu fer amb els fills, val? Aquest és un llibre que parla d'això, no? De l'absurditat de les coses que fas quan t'avorreixes i realment com pots arribar a riure de les teves pròpies cares i d'allò que fas. I els clàssics, Mai ens abandonen, Pipi calces llargues, Astrid Lindgren, la Pipi s'avorria molt, però no s'avorria gens, perquè la Pipi tenia...
1: Això era una màquina de
2: creativitat. Era una màquina de creativitat, o sigui, però per què? Perquè tenia tot el temps del món i feia el que volia amb el seu temps. El jardí secret de Francis Hudson Barnett, a vegades hi ha un jardí secret amagat que només podem descobrir si ens avorrim i passegem per la casa i busquem en algun lloc coses amagades que no sabíem que existien, no? O sigui, aquest és un llibre que parla precisament d'això. Momo, de Michael Ende, el temps, què fem amb el temps i com podem arribar a controlar el temps, el nostre propi temps, si el tenim a les nostres mans i ens avorrim. El vent entre els salzes, m'encanta, del Kenneth Graham, un clàssic imprescindible sobre gaudir de la natura al 100% i sense fer res abans de que se'n vagi, que s'acabi la natura que tenim tan bonica i tan preciosa. Anem al camp, disfrutem amb els nens, de passejar, de tombar-nos a la gespa, de no fer res, no? Que és un clàssic dels clàssics. I acabem amb L'illa del tresor, de Robert L. Stevenson. Perquè jo estic convençuda que les millors aventures, aquelles que recordarem sempre més, aquelles que mai s'oblidaran de la nostra infantesa, es van iniciar en un moment d'avorriment. Jo estic superconvençuda que és això, no? I una altra cosa important, entre els germans avorrir-se també és molt sa, perquè entre ells es crea un vincle per intentar cobrir aquest avorriment i per intentar viure aventures junts, que si no els deixem avorrir-se no ho faran mai.
1: Famílies, grans i petits, correu ara mateix cap a les biblioteques, cap a les llibreries, a avorrir-vos, a passejar entre els prestatges, a tafanejar, a despertar la curiositat, a mirar les portades dels àlbums il·lustrats, dels contes infantils, per triar aquella aventura que us pot acompanyar precisament aquest estiu, aquest temps de vacances, que cal omplir-lo d'això, de no fer res o de fer molt, a través de no fer res, és a dir, de tenir aquests espais per posar la ment en blanc, per deixar despertar la curiositat, les idees que avui hem pogut, jo espero, fer aquest clic i adonar-nos a la importància que té aquest avorriment en les nostres vides, gràcies a la Laura García, que ens acompanya sempre en aquest Book Life i que no sé si és el darrer dia, no sé si el juliol ens veurem o no arribarem a temps.
2: Que tu em diguis.
1: Així que no sé si desitjar-te bones vacances o dir, torna.
2: Us ho desitgem per si de cas.
1: Per si de cas.
2: Per si de cas, però jo, si vols, torno. Ja saps que si tu em crides, jo vinc.
1: Que bonica és, tio. Si tu me dices ben, lo dejo todo.
2: Això mateix.
1: Però nosaltres també, i no sabeu el que és anar amb una llibreria de la mà de la Laura.
2: No.
1: Així ja és el gran tresor. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, adéu.
3: Lletra lligada a Ràdio 4.
1: Amb les seves propostes literàries, la Laura García ens ha posat ja en moda estiu i vacances. Augmentaran les activitats a l'aire lliure, les excursions. Esperem que arribi també l'avorriment que ens demana la Laura. I, és clar, tot això és sinònim de picades de mosquits i altres insectes.
4: Nine.
5: No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. Why don't you go? No me moleste mosquito.

0: Bé, li havíem de posar una miqueta d'humor, eh? Perquè si no, la veritat és que, diguem que les seves picades no són greus, però és que fan tan leguits els mosquits. A veure si amb l'ajuda de la convidada que ara ens acompanyarà trobem la manera de prevenir aquestes picades i de saber exactament com hem d'actuar, sobretot si hi ha infants petits a casa. Parlem amb la doctora Jèssica Acosta, que és metgessa del Servei de Pediatria de l'Hospital del Mar a la ciutat de Barcelona. Doctora Acosta, bona tarda, benvinguda.
1: Hola, buenas tardes.
0: Esclar, quan pensem en l'estiu, de seguida ens venen al cap els mosquits, però no sé si són els insectes o els animals, diguem, que més sovint provoquen picades en els infants. No sé què és el que habitualment veuen vostès a la consulta. Els mosquits són els reis, diguem, de les consultes?
1: Sí. Digamos que los mosquitos, ¿no? Probablemente sean los principales, ¿no? Insectos causantes de picaduras en los niños, y bueno, sí que causan pues síntomas más leves, no como otros insectos, pero sí que probablemente sean los más frecuentes.
0: Si un infant, el nostre fill, arriba a casa amb una picada de mosquit, allò que li pica molt, que sempre els metges sempre ens recomanen que no ens rasquem, sobretot perquè llavors podem infectar la ferida, què és el primer que hauríem de fer? Quin és aquell consell, aquell remei que funciona?
1: Sí, lo mejor sería pues lavar, ¿no?, la zona de la picadura con agua y jabón, que eso, bueno, precisamente es una de las medidas para que no se infecte. Y ya posteriormente, como para intentar evitar la inflamación local, ¿no?, que a veces con la que a veces viene, ¿no?, acompañada la picadura, pues podemos aplicar frío local, ¿no?, que alivia bastante el picor, y se puede, bueno, pues usar algunas veces alguna solución de esto, como tipo la calamina o algo así, sí, que puede aliviar un poco. Y bueno, pues tener presente también que mejor que los niños tengan, sobre todo los más pequeños, las uñas bien cortadas, ¿no? Porque lo que más preocupa después de una vacuna, de una picadura de un insecto, que como el mosquito, que lo que provoca son síntomas leves, pues es que se sobreinfecte, ¿no? Y bueno, que si hay picor intenso, pues también tenemos otras cosas que aplicar, como antihistamínicos tópicos, ¿no? O puede ser incluso sistémicos, ¿no? O sea, con jarabe y la típica acetilcina que le podemos administrar en caso de que sean varias picadas en diferentes localizaciones, ¿no? Que también podemos dar tratamiento sistémico.
0: Clar, suposo que aquest tipus de tractament més de reacció al·lèrgica, diguem, té a veure amb això que vostè ens comentava ara, és a dir, que es produeixin moltes picades. Però també imagino que hi ha criatures que reaccionen de manera molt més greu, diguem, a aquestes picades, perquè hi ha nens que els hi piquen i sí, molesta, diguem, perquè et pica i ja està, però hi ha altres que fins i tot se'ls hi inflama. Suposo que aquí és quan hem d'actuar o hem d'acudir, diguem, al metge a fer la consulta.
1: Sí, o sea, cuando pica mucho o se aumenta un poquitito más de tamaño la zona, ¿no?, que se pone como más roja, ¿no?, más eritematosa, y que aumenta un poco más de tamaño, pues sí que en ocasiones, si no tenemos nada que aplicar para disminuir el picor y la mala sensación que puede provocar, pues sí se puede acudir al pediatra, ¿no? Y yo creo que también, pues, reconocer un poco, ¿no?, los signos de infección. Es lo mismo como una ronchita pequeña, que es el típico abón de cuando no nos rascamos, a cuando ya hay como una placa roja más grande, que fuera como más compatible con una infección superficial, que es la celulitis, ¿no?, que ahí sí también definitivamente hay que acudir al pediatra, porque necesitaría tratamiento antibiótico, eso en caso de una infección. Sí, sí.
0: Dèiem amb la doctora Jèssica Acosta de l'Hospital del Mar que, esclar, quan pensem en estiu, de seguida venen al cap això, les vacances, però sobretot els mosquits, com arriben a fer la guitza, però també hi ha altres tipus de picades que es produeixen també durant aquesta temporada. Estic pensant en les vespes, les abelles, les puces, les paparres també, o alguns altres insectes que poden provocar irritacions a la pell. Anem, per exemple, amb una altra de les més típiques, potser, que són les de les abelles. No sé si és habitual que el fibló quedi clavat i llavors és quan hem d'actuar o estar atents, diguem, sobretot si són infants petits, a que hi hagi una possible reacció al·lèrgica. Com hem d'actuar davant d'una picada d'abella o de vespa?
1: Vale, sí, pues cuando hay una picada de abeja o de avispa, que son los himenópteros, ¿no?, y hay antecedentes de de alergia a estas picaduras, pues ahí sí que nos preocupamos un poco más, ¿no? Sobre todo yo creo que sería como intentar evitar este tipo de picadura, que es pues sobre todo los niños, ya sabemos que son como muy traviesos, ¿no? Y muy aventureros, sí. Pero en la medida de lo posible, pues intentar que no se acerquen a los nidos de avispas ni a panales de abejas, ¿no? Porque técnicamente estos insectos pican pues cuando se sienten amenazados, ¿no? Y bueno, también saber que si visualmente, ¿no?, podemos llegar a percibir que hay un insecto de este tipo como posándose, ¿no?, en la piel del niño, es sobre todo permanecer quieto y hacer movimientos muy lentos hasta que se vaya, porque en ocasiones pues cuando hacemos movimientos un poco más así enérgicos, pues aumentamos, ¿no?, esa claro. sensación de que se sientan amenazados y ataquen, ¿no? Entonces sería pues también pues alejarse de ese lugar, y también pues tener mucho cuidado, ¿no?, en las excursiones y no correr y esas cosas. Pero también está pues cuando no se puede evitar el picotazo, ¿no?, que ya como tal ya se ha sufrido de la picadura. Y también, o sea, habría que tener en cuenta esto del aguijón, que es verdad que en muchos lugares pues se recomienda que si se puede retirar el aguijón, si es visible y exacto. podemos retirarlo, pues lo mejor sería eso, ¿no? Porque antiguamente pues se prefería que no se tocara por no
0: sí.
1: tocar más la zona, pero en realidad si dejamos el aguijón dentro, pues es como que el veneno, ¿no?, de la pues sigue penetrando en la piel.
0: I és fàcil de treure aquest fibló, és a dir, amb una pinça mateix i estirem cap amunt?
1: Sí, hay veces que es muy fácil de extraerlo, incluso con las uñas, ¿no? Sí. Hay veces que cuesta un poco más, ¿no? Pero bueno, que si no se puede, pues igual acudir a un centro sanitario, y sobre todo si son niños que son alérgicos a los himenópteros y existe la posibilidad de una reacción grave, pues parte de las medidas preventivas también es que si vamos a estar en un lugar, ¿no?, abierto, que puedan haber este tipo de insectos, pues siempre tener medicamentos antihistamínicos, ¿no?, incluso también la adrenalina autoinyectable, porque hay reacciones que sí pueden ser muy graves. O sea, una cosa es la reacción local de la típica ronchita, que era lo que hablábamos ahorita, sí. del mosquito, pero otra cosa es cuando aparecen síntomas ya sistémicos, ¿no? No es, o sea, ya un síntoma sistémico sería, por ejemplo, que la avispa pique en el brazo, pero que al niño se le empiecen a inflamar los ojos, empiece pues con estornudos o con dificultad respiratoria. O sea, ya esos son síntomas sistémicos, porque no son locales, son a distancia. Entonces, en ese caso, pues ya tenemos que administrar cetirizina o incluso administrar ya el autoinyectable de adrenalina, ¿vale? Que se pueden usar incluso por encima de la ropa, y que cuando hay un niño alérgico, ya sea a las picaduras de himenópteros o a, digamos, algún antibiótico o algún alimento, pues entrenamos mucho a los padres que sepan cómo administrar, incluso a los niños también, que sepan cómo administrar ellos mismos la adrenalina.
0: Sí, perquè entenc que això és una qüestió d'actuar ràpid. Vull dir que de vegades, exacte. Depèn d'on estàs, no et dona temps d'anar al centre d'atenció primària o a l'hospital, perquè potser estàs a uns quants quilòmetres, i en aquest cas val la pena reaccionar de forma ràpida. Ens ha explicat la doctora Jessica Acosta una miqueta, bé, aquestes recomanacions que hem de tenir en compte, no només en aquest cas de la picada de l'abella, sinó per intentar evitar que no ens piqui, que fem això tan típic que ens deia ella, que ens fotografiava, no?, amb la mà, davantar-nos, i al final acabem provocant que ens piqui de veritat. En el cas dels mosquits, que és com començàvem la nostra conversa, hi ha alguna cosa que realment funcioni de veritat? Sobretot aquelles famílies que a vegades ens escriuen que, com dèiem, tenen bebès o criatures molt petitones que estan desesperades, que tenen por també a aquestes picades, a que provoqui alguna reacció al·lèrgica o moltes molèsties. Hi ha realment alguna cosa, alguna mesura que sigui realment efectiva per protegir els infants?
1: Bueno, independientemente de las medidas generales de usar pues ropa de manga larga o de acolte de algodón o de color claro y usar las mosquiteras, pues también, ¿no? O sea, son medidas que podemos tomar. Y por otro lado está pues la parte de los repelentes de insectos, ¿no? Que en los menores de un año es verdad que no se recomiendan, pero sí hay aceites con vegetales, como por ejemplo el de la citronela, sí. Que a partir de los 2 meses se pudiera aplicar, y a partir del año de edad se pueden usar repelentes de insectos que contengan un principio activo que se llama IR3535 con una concentración del 10% que también se puede usar, y a partir de los 10, de los 2 años, pues ya se pueden usar otro tipo de repelentes. Y bueno, técnicamente sería aplicarlos como en los adultos, ¿no? Primero en las manos, luego en la piel del niño, y una pequeña cantidad de producto, ¿no?, sobre la piel, y observar pues que también no provoque ninguna reacción, porque en ocasiones pues los contenidos de los repelentes pues también pueden irritar la piel y evitar los ojos, la boca, ¿no? Y precaución también pues con estas partes del cuerpo, ¿no?
0: No saps al final què és millor, és si la prevenció o esperar que piquin els mosquits, que és veritat que l'ideal és doncs, que almenys no hi hagi moltes picades, però que també hem de reconèixer que formen part de l'aventura de l'estiu i de les vacances. Per tant, és inevitable, diguem, que ens piqui algun, no? Que tampoc ens hem d'obsessionar, diguem, si no hi ha una reacció al·lèrgica que haguem comprovat abans, no? La doctora Jessica Acosta és metgessa del Servei de Pediatria de l'Hospital del Mar. Li agraeixo que hagi compartit aquesta soneta de ràdio amb nosaltres, perquè, bé, almenys hem obert una finestreta, diguem, a la salut infantil i juvenil per parlar d'aquesta qüestió que sabem que habitualment no és greu, però que sí que fa molt la guitza. Doctora Acosta, gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.
2: Estàs escoltant
3: Lletra Lligada.
0: Quan sona aquesta sintonia, apareix per la porta de Lletra Lligada de Ràdio 4 l'Alba Padró, que és consultora internacional de lactància i logopeda, i nosaltres aprofitem per obrir amb ella aquesta fina estreta a la lactància materna. Alba, benvinguda.
4: Moltes gràcies.
0: A tu, m'encanta el tema que has triat avui.
4: Sí?
0: Perquè, sí, perquè de tant en tant el deixes anar com per Nadal, va sortint sobretot, ja veureu pel perquè aquestes qüestions, quan hem parlat del postpart, no? De les visites a l'hospital, i avui em deia l'Alba, saps què? Parlarem o t'explicaré o et diré un decàleg per anar a veure a criatures acabades de néixer, ja sigui a casa o a l'hospital. Perquè és veritat que molt sovint anem a veure una criatura i hi ha coses que potser no ens hem plantejat o que no tenim en compte, i no és mala fe, és no. Desconeixement, no?
4: I és aquella felicitat, aquelles ganes, aquella cosa que et surt de, ai, una criatura, anem-hi, allò.
0: És que tens... És que desperta això, no? I tens unes ganes d'agafar-la, de xutxar-la...
4: Aquí parlem de tot això.
0: I després la mare pobra és l'última. Ja el pare, ja no diguem, o l'altra parella, no? Ja és al final. Bé, el primer que hem de saber què és quan anem a veure la criatura acabada de néixer.
4: Sembla fàcil, eh? Però cal demanar permís. Cal dir, escolta, que et va bé que vingui. A quina hora? No imposar hores. Ja. Escolta, que vindré demà a les 5 de la tarda. Ostres, doncs potser no ens va bé, no? I potser hem de fer altres coses, o potser estem començant amb això de la lactància, que costa, que ens fa vergonya a vegades a treure la teta davant de desconeguts. Sí. Després passa, eh? Cal dir-ho que després passa, però al principi necessitem intimitat. Per tant, la primera norma, sempre que anem a veure a un recent nascut, sigui a l'hospital o sigui a casa, demanar permís.
0: Hi ha alguna mare que ens ha explicat que a les 9 de la nit l'han visitat.
4: Oh, quin horror!
0: Que ja estàs que no pots més i apareix allò, algú de la família o algun amic...
4: I deu esperar cafè a sobre.
0: Que... I les pastetes a té.
4: Correcte.
0: Escolta, i per què és tan important entendre que en el postpart no només hem d'anar a veure el nadó, sinó també cuidar de la mare? Sembla una obvietat, però ho dèiem ara, no? Que tu vols veure la criatura i després preguntes, i tu què tal? Tot bé?
4: Bueno, no, és que és pitjor, és que dius, ostres, quina mala cara que fas, no? Estàs molt
0: també,
4: cansada.
0: També és veritat.
4: Gràcies. Clar, hem d'anar a veure el nadó, segurament, si ens deixen, tornem a dir, si hi ha permís, si la família en té ganes. A vegades les famílies en tenen moltes ganes de presentar la seva criatura i això està bé i fa il·lusió que vinguin la família a conèixer aquest nou membre de la família, però la mare no la podem oblidar de cop i volta, no? Durant l'embaràs, tan cuidada, tan protegida, tothom et pregunta com estàs,
0: ja,
4: com et trobes, què necessites, arriba la criatura i
0: la tallada de realitat.
4: Ja no hi ets.
0: La primera frustració.
4: Clar, i si ets a sobre, no? És per aquests comentaris d'ostres, quina mala cara, estàs cansada. Evidentment que està cansada. Pobreta, cuidem-la, portem-li coses que li agradin, que la facin feliç. Oblideu-vos de les flors, anem a coses que realment serveixin.
0: Això és veritat, que les agraeixes molt més i te'n recordes més.
4: I tant.
0: I després està aquesta obsessió per agafar el nadó, jo deia al principi, no?, que deia, ja, és que tens ganes d'anar a l'hospital i a xutxar-lo. Tothom està, no?, desitjant que sí, li deixin la criatura.
4: Exacte. Aquí hi ha qui desitja, i desitjar és... absolutament vàlid, però hi ha qui directament agafa. I això és quelcom que hem de treballar també amb les famílies, perquè ser l'avi, ser la tieta, ser el tiet, ser el cosí, no et dona dret a agafar aquesta criatura, i més en un moment on la mare segurament estarà amb unes sensacions molt de lleona, molt de protectora. I veure la teva criatura que va de braços en braços, que ara l'agafa no sé qui, que ara una altra... Exacte, no? Per tant, no hauríem... Tornem al permís inicial, hauríem de demanar permís, no hauríem d'agafar una criatura així de revolada, ai, que bonic, que bonica, i agafar-la en braços. I si ens l'ofereixen, vols agafar-la una estona? A partir d'aquí decidir. Hi ha persones, hi ha adults que prefereixen no tocar una criatura, sí, per tant també és quelcom, i que no ens hem d'ofendre com a mare si això passa. A vegades hi ha persones molt respectuoses que els hi fa angúnia o els hi fa por, o creuen que millor en braços de la mare. Per tant, escolta, és un oferiment i cada un aquí decideix què vol fer.
0: Ens hem de posar molt amb la pell de l'altre, eh? Amb un I cantó tant. I amb l'altre. Per què creus tu que comentaris que semblen inofensius sobre la lactància o sobre el son també poden afectar tant a una mare recent?
4: Clar, en aquest moment de postpart, i això si ho has viscut, es queda gravat, qualsevol paraula, qualsevol mirada, qualsevol gest que et sembli, no?, que t'està atacat directament, es clava. Queda gravat a la memòria d'una manera... al·lucinant. Moltíssimes mares a consulta, no?, se'n recorden, és que em va mirar d'una manera, o em va fer un comentari, o em va dir... I això no ho esborrem, no som capaces d'eliminar-ho. Fa mal. I fan mal aquests comentaris, a més a més, si venen de gent que estimes, perquè tampoc saps frenar-los. Per tant, és aquell moment de pensem molt bé què direm i com ho direm. Perquè a vegades no fas comentaris jovials i coses que ni te'n recordes que ho has dit, però la mare en aquell moment té tots els seus sentits i tot el seu cervell activat per rebre tots aquests inputs i pots fer mal.
0: És veritat que tenim allò, les hormones molt amunt i avall, acabes de parir, que no podem oblidar, hi ha molts reptes o aquest son, no?, que no acaba de venir, o que no pots dormir quan ho voldries, i el cansament fa que estiguis també molt en alerta.

0: tot. Per tant, hem de començar com a societat a ser més respectuosos.
1: S'ha de dir que en aquesta qüestió fan bona feina habitualment el servei d'infermeria i les llevadores,
0: sí,
1: que passen per allà quan comencen a veure molta gent o que pacten de vegades fins i tot,
0: exacte,
1: en un moment de solitud i li diuen a la mare: escolta, després vindré a veure com se t'agafa la criatura, potser si de cas faré fora a la gent perquè estiguem tranquil·les.
0: O no? També bidireccional, eh? Podem demanar als serveis de sanitaris que ens, qui sigui, que ens estigui atenent: escolta, si ve molta gent, digue-ho tu, que amb tu no s'enfadaran. Digueu, no tingueu cap mena de problema.
1: I la parella, eh? També està,
0: sí,
1: per
0: la parella,
1: això, la parella,
0: aquí,
1: eh?
0: O oh, la parella aquí fa molt bona feina i és molt important pactar coses que ens serveixin per desallotjar sense que es noti, no? Que em dones els mocadors de paper que tinc a la bossa. Això vol dir, anem tots a fer un cafè, desapareixem d'aquí una estona.
1: Ja estan buscant ara totes les parelles que ens estan escoltant embarassades. Estan buscant ara...
0: Frases claus.
1: Exacte, aquest cop de colze, aquesta miradeta, a veure com fa aquest pacte.
0: Ull amb les mirades, que a vegades no s'acaben d'entendre, eh? O sigui, ja, hem de ser més directes.
1: Ah, però que no m'havies dit que la tieta sí que podia, no és allò que aquí, aquesta clucada d'ull que m'has fet, no sé exactament què significava. Amb l'Alba Padró, consultora internacional de lactància, estem avui fent aquest repàs, aquesta mena de decàleg, tot i que no estem comptant si en portem 8 o 10 o 12, però estem intentant posar l'ull, sí, en allò que és important tenir en compte quan fem les visites a aquestes mares que acaben de donar llum i que al final té a veure amb la seva cura, cuidar-les amb elles i cuidar aquest nadó que acaba de néixer. Per què és tan important no anar a veure un nadó si tenim... Això, aquesta és una cosa que jo dic, com pot ser que encara no ho entenem això, però que ha de formar part d'aquest decàleg que dèiem,
0: sí,
1: no? Si tu no et trobes bé, si tens un refredat, si intueixes que pots tenir algun símptoma que pugui ser allò que estàs incubant, alguna malaltia, que no vagis a veure,
0: exacte,
1: ni una dona embarassada, ni lògicament una dona que acaba de parir, o una criatura petita.
0: Una criatura, petita, exacte, a nivell de defenses, aquesta criatura encara és molt dèbil, encara està, és veritat, està protegida, sigui per la llet materna o per la immunitat que ha rebut durant el final de la gestació, però hem de tenir moltíssima cura, perquè és un moment molt delicat de salut, i tornem al respecte. Si estic malalt, no hi has d'anar. No és el moment, ja arribarà. Aquesta criatura té molts anys de vida i ja tindrem temps de conèixer-la. Per tant, és una part de no contagiar i de no complicar la situació. Una criatura amb mocs és terrible a l'hora de poder menjar i de poder dormir. Per tant, no? Si els mocs ens molesten als adults, imagineu-vos amb una criatura. Per tant, aquest respecte a aquestes situacions, com són això, les malalties, quelcom també superimportant, i en aquest decàleg, si ho hem de ficar, són les olors.
1: Què vols dir, les olors?
0: Saps aquest perfum que ens posem tan meravellós que entres per la porta? Clar, les criatures coneixen a les seves mares per l'olor. I si de cop i volta t'agafa algú o tens algú al costat que fa aquesta olor impossible perfum, les criatures es mostren molt sovint desorientades. I de la mateixa manera, i amb més risc, quan aquesta persona adulta fuma. Perquè ja sabem que no només és el fet de fumar, sinó tot aquest fum del tabac que quedarà als cabells, que quedarà la roba, i si ens acostem al nadó, doncs no estem fent massa bona feina.
1: Qüestions que a vegades no hi caiem, jo no hi havia reflexionat, ara que ho deia l'Alba Padró, en aquesta qüestió que té a veure amb les olors. I ja per acabar, hi ha alguna altra cosa, alguna altra idea, alguna reflexió que ens hauríem de fer abans, sí o sí, que hauríem d'evitar quan anem a visitar una criatura?
0: Ser útils. Ser útils. Qualsevol cosa, des de que treguin el rentaplats, que posin la roba de la rentadora a la secadora, des de portar un tàper d'allò que més t'agrada cuinar i millor et surti, més bo estar, a passejar el gos, a jugar amb el germà gran, el que sigui, ser útil, no anar a seure i veure passar els minuts.
1: Doncs ja sabeu, prenem nota, i ara preneu nota també d'aquest nou llibre que estem a punt d'incorporar a la nostra biblioteca. Històries, contes infantils, llibres que d'alguna manera ens ajuden a reflectir aquesta relació de la mare i la criatura a través del pit, i que l'Alba Padró ens va nodrint d'aquests títols, eh? No vull ser pesada, però ja sabeu que si teniu contes a casa que ens puguin ajudar a anar engreixant aquesta biblioteca tan particular, lletralligada@rtv.es, o qualsevol comentari a les xarxes del programa, perquè li passarem a l'Alba i en parlarem en el següent programa.
0: Això és una aventura ja, eh? Trobar,
1: sí,
0: contes.
1: No, però això m'ho estàs dient des de fa 2 anys i jo
0: em queixo molt,
1: cada
0: lamento
1: mes,
0: molt.
1: Exacte, vaig veient que jo al final

0: És que no m'hi caben, haig d'anar posant ja un altre prestatge.
1: Aquest és primet, eh? Aquest és molt sí? petitó. Sí, a més és d'aquests que les fulles són delicades, és petit.
0: Com es titula?
1: Aquest entra.
0: Va.
1: Entra a la biblioteca.
0: Ella que sap que m'agraden els llibres, fa... no, només que m'ho posis una mica bé.
1: Has vist?
0: Ja incorporo, vinga.
1: Aquest nou es diu Destete de Tete.
0: Destete de Tete?
1: Sí, sí.
0: Això m'ho hauràs d'explicar millor.
1: Sí, tenim un mico. Tenim un mico petitó que té 2 anys
0: sí.
1: i que se li està acabant el temps de mama. I aquí la seva mare posa en funcionament una sèrie d'estratègies perquè a poc vagi entenent que aquesta forma de comunicació que tenen a través del pit, no?, que també passa a moltes criatures, s'acabarà. Per tant, aquí és una mica és per criatures entre 2 i 4 anys, és perquè comencin a entendre que s'aproxima una nova etapa en la que deixaran el pit. I, bueno,
0: jo abans... I s'aprèn bé, aquest mico?
1: Bueno, li costa una mica, és difícil, yeah. ens costa una mica. També, clar, és veritat que amb la il·lustració no podem saber exactament quin tipus de simi és. Dèiem que potser aquesta era un macac, em sembla que hem dit. Sí. I, clar, jo he buscat quant temps alleten, allò per tenir una referència. Doncs, clar, alleten entre els 18 i els 20 mesos. Per tant, si estem ja als 2 anys...
0: Ui, ja
1: això
0: ha passat
1: ja s'ha
0: acabat,
1: eh? Ja s'ha acabat i ho hem de deixar. És un llibre que també inclou una guia per les mares, perquè tinguin recursos per poder entendre com acaba aquest procés, no només el conte en si, que ja veieu que no sé si el busqueu per internet el podeu trobar, unes il·lustracions molt tendres, molt senzilles, molt, molt boniques. Jo sóc una gran enamorada de tots els primats i m'encanta veure aquestes imatges i ajudarà també això a les mares a preparar el procés i als nens entre 2 i 4 anys a entendre que la lactància s'acaba.
0: Destete de Tete, eh? Un del sí. desllatament, publicat per qui?
1: Publicat, tenim l'autora, que és Ale de la Garza.
0: Ale de la Garza.
1: Sí, i si vols després mira, no sé, ara sí que m'has enxampat.
0: Ai, perdó.
1: Ai,
0: mirarem,
1: ara no m'ho sé. Però
0: bueno, tenim l'autora.
1: Tenim l'autora.
0: Destete de Tete de Ale...
1: Ale de la Garza.
0: Ale de la Garza. Déu-n'hi-do entre el títol i el,
1: sí, eh?
0: i el nom de l'autora.
1: Sí.
0: És que, bé, ja sabeu que cada cop és més complicat anar trobant títols, però ens encanta veure reflectides aquestes històries en aquests contes, que, per cert, hi ha alguna mare que m'ha explicat que fins i tot han construït entre el nadó, bé, entre el nadó, entre la criatura ja, i ella mateixa, la seva pròpia història. Si ens la voleu compartir,
1: tant.
0: Que heu fet aquest àlbum improvisat relacionat amb la lactància materna, si us plau, ens encantarà poder-lo veure i compartir-lo amb totes les famílies.
1: A la biblioteca?
0: Home, perquè ets segur.
1: Clar. Sí, sí. I si no, fem una altra balda i col·loquem
0: exacte.
1: A sobre.
0: Ja, no sé, ja l'amagarem, encara que sigui sota la taula de l'estudi, perquè
1: vinga, va.
0: Al final ens toquen el crostó. Mira com estem deixant l'estudi, Alba. Moltíssimes gràcies.
1: A tu.
2: Escoltes Lletra Lligada a Ràdio 4, amb Maricruz Hernández.
0: Les nostres convidades ens han deixat avui aquesta olor d'estiu a l'estudi tan especial, convidant-nos a badar, a llegir, a anar a la platja tota la família. Així que amb el vostre permís ens acomiadem avui amb una cançó molt especial, ja que el comandament del control tècnic avui ens acompanya el Genís Sabater. Ell, juntament amb un altre company d'aquesta casa, el Martín Noia, han produït aquest tema amb gust a vacances. Feliç setmana, famílies!

0: On ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
1: Molt bona tarda, què tal, com esteu? Obrim una nova edició del D'on ets tu, el programa de Ràdio 4 que busca històries de joves catalans i catalanes d'altres latituds d'arreu del món. I en aquest cas tampoc serà una excepció, perquè començarem el programa coneixent la tasca que fa APACAT. És la primera associació de persones adoptades de Catalunya, creada des de la veu i l'experiència de les mateixes persones que han estat adoptades. Parlarem amb Laia Muñoz, una de les impulsores. I després viatjarem fins al món de la cultura popular per conèixer un fenomen que ens ha despertat molta curiositat, que és el que es coneix com a la sardana satànica. Amb en Quim Vinyes parlarem d'aquesta tradició de joventut i de com s'ha reinventat una manera d'entendre la cultura popular per poder fer-la més accessible i per viure-la potser des d'una altra manera, des dels marges, segurament. I acabarem el programa amb la metgessa, psiquiatra, amb formació i escriptora, Yusra El Kasmi, que acaba de publicar un llibre molt personal sobre el dol, les emocions i la salut mental, però des d'una visió interessant, perquè parlarem sobre com la salut mental es tracta des d'aquesta visió també intercultural, o com ella explica, des d'aquesta visió transnacional. Una conversa per reflexionar sobre la infància, la capacitat de sanar i l'importància de mirar-nos amb més consciència. Per tant, som a la Ràdio Pública, som a Ràdio 4, benvinguts al D'on ets tu?

Ja. I jo escoltava i deia: sí, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir: caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el Vicar. Li va semblar genial.

0: gent normal com tu.
1: Doncs jo crec que no es podia explicar d'una altra manera que aquesta, al final, en aquesta travessia que fem cada cap de setmana, el d'on ets tu, busquem persones normals, persones anònimes, o bé, utilitzant aquest concepte de la normalitat, ja m'enteneu, busquem persones que fan coses extraordinàries, persones que ens desperten a través de la seva història. I és per això que volem saludar a aquesta hora de la tarda a Laia Muñoz Bové. És una de les veus més rellevants a Catalunya en la reflexió sobre l'adopció, la identitat i la recerca dels orígens. És adoptada d'origen guineà i ha convertit la seva experiència vital en una eina de sensibilització, acompanyament i transformació social. La seva història ens fa conscients que Catalunya ha canviat, aquest país és diferent, també les persones adoptades estan reivindicant nous espais, i d'aquí surt una nova associació que es presenta precisament aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana es presentarà APACAT, la primera associació creada a Catalunya per a persones adoptades, pensada des de la pròpia mirada de les persones que han estat adoptades. És a dir, la diferència és que sempre han existit associacions que han estat liderades pels pares, per les famílies. Però és que, clar, el temps va passant i ara són aquests fills que han crescut i reivindiquen la seva veu. Laia, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda, què tal?
1: Molt bé, escolta, fa uns mesos parlàvem, tu ens estaves explicant que estàveu creant aquesta associació, APACAT, i ens avisaves que molt aviat hi havia la presentació d'aquesta entitat. I clar, ha arribat el dia, no? APACAT neix amb l'objectiu de donar veu a persones adoptades. Com esteu vivint aquest naixement d'aquesta nova entitat que jo crec i considero que és històrica, perquè ens està posant davant del mirall que hi ha una nova realitat a Catalunya?
2: Totalment, sí. Tenim moltíssima il·lusió perquè el dissabte al matí a les 10 és quan fem la presentació oficial, i per a nostra sorpresa doncs ha tingut molt bona acollida. O sigui, les inscripcions es van omplir al cap d'una setmana i mitja d'obrir les inscripcions, i això ens fa molta il·lusió. També perquè molts dels joves que ja estan participant a les trobades que fem cada mes seran voluntaris també d'aquest acte, amb la qual cosa és fantàstic la seva implicació.
1: Durant molts anys el relat de l'adopció s'ha explicat des de les famílies o les institucions. Què canvia quan són les persones adoptades qui preneu la paraula?
2: Doncs per mi canvien moltes coses. En primer lloc, canvia la mirada, però també la sensibilitat. I jo sempre ho dic, que les persones adoptades tenim una complexitat emocional molt, molt, molt profunda. Tenim històries molt diferents, i cada vegada que parla una persona adoptada, per mi, o sigui, em fascina, perquè és a nivell emocional hi ha molta riquesa, i hi ha molt de coneixement, i hi ha molta experiència, i hi ha una maduresa. O sigui, per mi és or quan sento les històries de les joves adoptats que ens venen a nosaltres.
1: Per què una associació? Per què us heu decidit reunir per poder crear aquesta nova plataforma?
2: Doncs, sincerament, perquè molts de nosaltres ens hem trobat sols i soles en moltes etapes de la nostra vida, de quan érem més petits, quan érem adolescents, quan hem crescut. És un tema que a hores d'ara continua sent tabú, i és un tema que moltes vegades molts joves no ho poden parlar amb els seus pares, amb els seus familiars. A vegades les amistats tampoc no saben com preguntar-te, i són emocions que portem molt, molt dins, no? I aleshores trobar aquest espai on tothom ha viscut doncs aquesta ferida de l'abandonament, no?, que se'ls diu, tots hem partit d'aquest abandonament, i tenim aquesta dualitat entre la vida que haguéssim tingut, la vida que tenim. O sigui, hi ha molts temes que entre nosaltres només amb una mirada ja connectem, no? I és fantàstica aquesta sensació.
1: Moltes persones pensen que l'adopció és un final feliç, però tu defenses que és l'inici d'un procés molt complex. És així, no? L'adopció al final comença en aquesta infància, però durant l'adolescència o la joventut d'aquestes persones, persones com tu, us n'adoneu durant la vostra joventut que cal un espai diferent, o cal una manera d'entendre l'adopció totalment diferent a com s'ha fet antigament.
2: Sí, és que moltes vegades es romantitza el fenomen de l'adopció, i hi ha pels pares i també pels fills, no? Hi ha una part important que per mi és la meva preferida, que és la recerca dels orígens, sobre un meló important, perquè hi ha una complexitat, hi ha una lleialtat cap als pares adoptius, però també un voler saber d'on vens, voler saber els teus orígens, voler saber si tens o no germans, germanes, poder arribar als pares biològics. Vull dir, realment no és gens fàcil. I les persones que tenim la sort d'haver pogut fer aquesta trajectòria i entre cometes, tenir com un final feliç, sabem, no?, la complexitat. Llavors, aquestes trobades és bonic perquè hi ha diferents generacions i a partir d'aquí doncs compartim les experiències i compartim el sentir.
1: Des de Pecat reivindiqueu el dret a ser escoltats. Què vol dir que reivindiqueu aquest dret? Perquè sorprèn, no? A un dret que pot semblar tan senzill.
2: Sí, però és el que tu deies a l'inici. Hem anat a congressos d'adopció i molts professionals, molts psicòlegs, molts terapeutes, i és com, bueno, però necessitem saber les històries de les persones que ho estem visquent i també les diferents perspectives i els diferents sentits de les diferents persones, perquè realment és molt complex. I cadascú viu, cadascú té una història diferent, cadascú... Realment hi ha una riquesa allà al darrere, no? I quan tu escoltes les històries, de fet, aprens moltíssim. Per això ens interessava, no? Donar veu també als joves que estan ara creixent.
1: Clar, des d'aquesta associació creada aquí a Catalunya de persones adoptades i pensada des d'aquesta mirada, vosaltres el que feu o el que reivindiqueu és un canvi de paradigma on sou els fills que vau ser adoptats que decidiu liderar aquest moviment. I les famílies, en aquest cas, on queda? És a dir, en aquesta equació, entenc que les famílies també formen part de l'entitat, però... és a dir, on s'ubiquen?
2: Doncs mira, precisament dissabte és el primer espai que obrim a les famílies, perquè fins ara portem ja més d'un any fent trobades només als joves adoptats i adoptades, i dissabte és el primer espai on també els pares podran assistir. I a partir d'aquí, doncs, aprendre, no?, i escoltar i entendre. Moltes vegades és una part d'entendre una altra mirada, d'entendre una altra vivència, i per això també, doncs, obrir aquest espai també als pares i professionals, i està obert a tothom, l'acte.

0: I Laia, entenc que un dels objectius també és que deixi de ser tabú parlar de l'adopció en aquest país, perquè encara és difícil parlar de l'adopció i sembla que sigui un tema que bé, que s'amagui, no? I crec que aquesta naturalitat amb la que tu parles ajuda també a que deixi de ser un tema tabú.
1: Sí, sí que és cert que ara amb les adopcions internacionals que hi han hagut els últims anys sembla que l'adopció és molt més visible, però tot i ser visible no se'n parla. Hi ha moltes qüestions del sentiment d'agraïment, el sentiment de no voler fer mal, de no saber com parlar-ne del tema i continua existint, amb la qual cosa per això ens interessa doncs, donar veu als joves, poder-nos expressar lliurement i sense cap mena de tabú.
0: Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Per tant, Laia, si volgués, si ara segurament ens està escoltant algú que és una família o una persona que ha estat adoptada, quin missatge li enviaries a aquestes persones que, bé, que per casualment ara mateix ens estiguin escoltant i que estan o vivint aquest procés o bé, potser no s'ho han plantejat mai i ara escoltant-te s'estan plantejant començar a fer una recerca de tot plegat?
1: Sí, bàsicament és traslladar, no?, que tenim aquest espai, que tenim aquest espai on podem compartir, on fem trobades, on ens coneixem, bàsicament no estem sols. Jo sempre recalco aquesta part perquè m'he sentit com molts dels joves també se senten com molt sols durant el procés. I és aquesta part doncs, d'escolta, d'acompanyament i de que estem aquí, no?, per poder compartir i poder doncs, mirar doncs, amb altra perspectiva l'adopció.
0: Doncs escolta, Laia Muñoz, moltíssimes gràcies per parlar-nos d'aquesta entitat que presenteu aquest cap de setmana, APACAT, sí. La primera associació creada a Catalunya de persones adoptades. Us desitgem molta sort i bé, entenc que emocionada, no?, de poder fer aquest pas.
1: Molt emocionada i moltes gràcies per donar aquest espai i doncs, visibilitzar doncs, també la nostra associació.
0: Doncs moltes gràcies i fins molt aviat.
1: Adéu.
2: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.

Molt bé, doncs aquí hem conegut la Laia, com sempre. Veiem que el país va canviant, al país passen coses. I, evidentment, aquesta presentació de l'associació APACAT és un bon exemple, que moltes vegades pensem o entenem una temàtica social, en aquest cas l'adopció des d'una mirada, però clar, no ens hem parat a pensar com ho viuen els fills. Molt bé, doncs anem a fer ara un canvi totalment de narrativa, parlarem d'un altre tema molt diferent, i és per això que ara anem a ambientar una miqueta l'estudi, anem a ambientar el clima i l'entorn amb una miqueta de sardanes.

0: la tarda... Bé, tenim ganes de ballar una mica de sardanes perquè sí, els caps de setmana o qualsevol moment són un bon moment per practicar-les. Però ens ha creat l'atenció un nou moviment, una nova tendència, que són les sardanes satàniques, que s'han convertit en un fenomen totalment inesperat dins del món sardanista, impulsat per un grup de joves de l'agrupació folklòrica de Molins de Rei, que reivindica una manera més espontània, festiva i horitzontal de ballar la sardana, recuperant una tradició que històricament ja havia existit abans que la sardana es codifiqués amb els ideals del noucentisme. Lluny de qualsevol connotació religiosa, el nom ha despertat curiositat i debat a Catalunya, però el seu objectiu és acostar la sardana a les noves generacions i recuperar-ne la part de rauxa. Per això hem volgut parlar amb un d'aquests joves que practica, o bueno, almenys coneix de prop aquesta pràctica de la sardana satànica, que és en Quim Vinyes, que és músic i ens acompanya aquesta tarda. Quim, molt bona tarda.
1: Bona tarda. Ufa.
0: Quim, tu ets músic, és a dir, diguéssim que tu no balles, sinó que tu estàs quan hi ha les sardanes, tu estàs a l'altra part, no? La part més musical, diguéssim.
1: Bueno, sí, jo sóc clarinetista i tible, llavors sovint estic, bueno, gairebé sempre estic tocant sardanes, però quan no les estic tocant també les ballo, o sigui, m'agrada ballar-ne. Sí,
0: perfecte. Sí. Clar, tu el que fas és anar per tots els pobles de Catalunya, no? Interpretant aquestes peces i de fet, per això, coneixes de molt a prop la cultura sardanista del país.
1: Sí, correcte. Ara gairebé sempre per allà a l'Empordà i comarques gironines, perquè estic a una cobla, a la Bisbal Jove, que és de per allà. Però sí, per pobles diferents cada cap de setmana.
0: Ara quina edat tens?
1: Ara tinc 23 anys.
0: 23 anys. I és a dir, a tot el món de la cultura popular... de fet, jo crec que t'hi estàs dedicant professionalment en aquest àmbit. Clar, molta gent pot pensar... pot un jove de 23 anys dedicar-se o viure de la cultura popular? I jo crec que sí, no?
1: Bueno, una mica precàriament, però sí, sí.
0: És possible. Tu quan vas començar en quin moment tu descobreixes que es pot participar o professionalment viure del món sardanista, siguent jove?
1: Bueno, perquè jo, o sigui, toco el clarinet des de sempre i la gralla també des de petit, però ja estic estudiant, de fet, clarinet, jazz. Però de cop, o sigui, l'altre dia ho parlàvem amb un altre tible, que jo crec que ningú... Hi ha poca gent que acabi tocant un instrument de cobla perquè vol, sinó que te l'acaben fotent a la boca i a les mans una mica com inesperadament. Llavors, pues això, fa 4 anys em van donar un tible, m'han dit d'aquí 2 setmanes has de venir a tocar sardanes i, hòstia, va ser com un gran descobriment i això no m'ho esperava i està molt bé, la veritat.
0: I com és aquesta relació? És a dir, pot semblar que l'ambient de sardanes és per gent gran, però...
1: ho és.
0: Ja, clar, evidentment hi ha molta gent gran que balla sardanes, per sort. Llavors, però com és aquesta relació? És a dir, els joves sou qui manteniu, d'alguna forma, la part musical? És a dir, com és aquesta relació joves-gent gran al món de la sardana?
1: La sardana o la cobla, les dues coses...
0: Que tu creguis, vale. Les dues coses, va.
1: Bueno, si hem de parlar de satàniques, hem de parlar més com del món, diguéssim, sardanista, dels balladors. Perquè la relació entre el món de la cobla i sardanista és molt propera, però alhora molt llunyana, i obriria per un altre programa, potser.
0: Val.
1: Sí, jo crec que, bueno, és el que has dit, es té aquest estigma, i de fet és bastant així. Els iaios són els que ballen a sardanes i ho han fet sempre. Ells la diferència és que ells ho feien des de joves i s'han anat fent grans. Llavors sí que hi ha com un salt generacional bastant gran, perquè tot el que serien els nostres pares, la generació entremig, associen la sardana, pues, a una cosa molt del franquisme, que era com, bueno, no, les... folclore, no? Sanor, folclore, no sé com li deien, bueno, eren com el folclore que estava permès, no? I el règim pues, fomentava una mica com a cosa regional. Llavors ho associen una mica com aquesta cosa carca dels seus pares i per això hi ha com aquest salt generacional, però jo crec que cada cop hi ha més joves que s'hi estan posant una mica.
0: Escolta, vosaltres esteu descobrint un nou fenomen que és la sardana satànica. Bé, aquest nom jo crec que té altres noms, no?
1: Sí, això és una cosa que no ens ho hem inventat nosaltres, ni de conya. L'hem portat aquest nom per una broma interna nostra, que no ve el cas, però... Ah. Però bueno, sí que el nom ha suscitat molt de polèmica, no? Una mica, al final és un món, el sardanista, bastant tradicional, conservador, llavors, hòstia, que de cop o sigui, en general, hi ha, òbviament, moltes excepcions, que li posem aquest nom, doncs, fa com aquesta polèmica que ja ens agrada, perquè així se'n parla i mira, doncs, avui estem a la ràdio parlant d'això, saps?
0: Clar, clar. Escolta, sardana satànica, però també sardanes de en persiana, si no m'equivoco.
1: Exacte. Ballar fent la persiana, ballar rodant...
0: Per tant, a part del nom, és a dir, que crida l'atenció, com vosaltres redefiniu, reinventeu o decidiu participar a la sardana d'una altra manera? És a dir, ara expliques que es pot ballar la sardana en persiana, però què és això de la sardana satànica o de la sardana en persiana?
1: És una manera de ballar-la més divertida, perquè és més dinàmica, llavors saltes més, fas més voltes, no és tan avorrit el ball, perquè al final el ball, no sé si tothom més o menys al col·le l'ha ensenyat una mica, no? I sembla com avorrit, però realment té... Vull dir, nosaltres ho gaudim molt. Llavors, aquesta és una mica la definició, que s'apropa una mica més a la manera més genuïna, diguéssim, de ballar, que la sardana al final és una cosa molt moderna, vull dir, per molt que ens venguin que ve de l'antiga Grècia, no sé, que és una cosa molt nova, molt romàntica, o sigui, el romanticisme. Llavors, bueno, s'apropa una mica més a la manera genuïna abans que el noucentisme la fes avorrida i... Sí, avorrida.
0: Vosaltres heu començat aquest moviment de la sardana en persiana, sardana satànica, que és com es coneix entre els joves. Us imaginàveu que acabaria generant tant de debat i que per, a la vegada tanta pràctica entre els joves de la sardana?
1: Sí, aviam, tampoc ha sigut aquí un fenomen de masses, la veritat, però sí que, hòstia, no ens imaginàvem que hi hauria tant de rebombori. Al final és el que et dic, no ens ho hem inventat nosaltres, sí que potser ho hem rebatejat així, però és una cosa que ja sempre s'ha ballat. Sí que ara, jo crec que cada cop es veu més gent ballant, no? Tant adults com gent gran, com, bueno, gent gran si pot,
0: perquè també és, clar, exigeix
1: més un esforç físic, però també hi ha gent gran que balla. Però sí, potser com entre joves més.
0: Però què feu? Us trobeu per practicar la sardana en persiana, la sardana...
1: Clar, aviam, jo no hi vaig gaire perquè toco els caps de setmanes, però sí, ara doncs, bàsicament no ens movem gaire a Molins, però sí que, per exemple, aquest cap de setmana passat doncs vam estar a Calella, a la Plec, ballant, i això, ja és un espai on ja s'hi troba tothom i es balla i tal.

0: moltes vegades quan parlem de tradició, a mi em remet i em passa amb moltes altres coses, no? Per exemple, temes culturals o altres històries, o fins i tot religioses, que sembla que no pots qüestionar-les o no pots reinventar-les, no? I a vegades defensar una tradició també vol dir repensar o aportar idees noves, no? On poseu el límit entre la innovació i el respecte pel patrimoni?
1: Vale, hòstia, és que és la pregunteta, aquest tema. Vale. Sí. Les tradicions, o sigui, són coses vives, llavors... És que nosaltres ballem sardanes perquè ens agrada, no per salvar cap tradició ni per rescatar-la de... Vull dir, les primeres fonts que ja ens parlen de la sardana ja és com de, buah, s'està pervertint, l'hem de salvar... Sempre hi ha hagut aquesta idea com el rerefons de la sardana, de que s'ha de salvar, s'ha de protegir, s'ha de... Vale, és veritat, va estar molt reprimida també al principi del franquisme i... Però, hòstia, no sé, és un ball que ha de ser... Vull dir, ha de ser popular, conservar com aquest caràcter, que és, crec que una mica el que fem des de Molins, de... Tornar-la a fer una mica punky, saps, una mica popular de... Pues ballem sardanes perquè ens ve de gust i punt. No perquè els iaios els hi encanti. Oh, els joves ballen sardanes. Sí, està molt bé, però... Vull dir, ha de ser un ball que tingui, que tingui la funció social, en aquest cas, de que ens ve de gust. En l'època dels nostres avis tenia la funció social de lligar, jo què sé. Vull dir, com és una cosa que és viva i que... I, joder, perdó, estic dient molts tacos. Estem tenint molt de respecte, com crec, vull dir que en cap moment, i més jo sent músic, que pues, intento demostrar un respecte profund cap al patrimoni, que és no només la sardana com a dansa, sinó la cobla i la música per cobla, sobretot, que és una cosa brutal, que és una llàstima que només ho tinguem aquí, a Catalunya, la veritat.
0: Clar, heu explicat que la manera de ballar i recuperar estils antics que estan més vinculats a la festa popular a través de la sardana satànica o de la sardana en persiana, o etcètera, és una manera també de reinventar-vos. Però, en realitat esteu innovant o recuperant memòria històrica? És a dir, perquè és interessant, sí. És interessant escoltar-te, perquè no saps si el que esteu fent és innovant i transformant per complet la sardana o el que esteu fent és recuperar com es ballava en altres entorns la sardana.
1: Sí, jo crec que són les dues coses. L'únic que no ho fem amb una motivació al darrere com de...
0: Ni política,
1: exacte,
0: ni social.
1: Bueno, la política i social sí que la tenim de... Ei, ens agrada ballar sardanes, per què? Perquè ocupem l'espai públic que està cada cop més privatitzat i perquè és una cosa que és, vull dir, no sé... d'alguna manera una mica revolucionària o anticapitalista, com que no estàs consumint res, vull dir, estàs ballant per gaudir, estàs escoltant una formació de 11 músics tocant al carrer gratis, vull dir, això és una cosa molt boja, saps? No passa. Llavors, és això, crec que són les dues coses. D'una manera estem recuperant o estirant aquest fil de la manera més genuïna de tocar, que tampoc sé si exactament era així, no en sé tant, eh? Hauríem de preguntar als meus mestres de l'ESMUC, això.
0: Clar.
1: Però... d'alguna manera ho estem fent i sí, acaba sent una mena d'innovació, però bueno, tampoc... Crec que la innovació és una mica com de una innovació necessària i potser que ja fa massa temps que encara no acaba de passar del tot i assentar-se, que és de, ei, la sardana es pot ballar amb dos homes al costat i no passa res. No sé, treure una mica d'aquesta cosa tan, tan conservadora que acaba sent molt, molt sovint.
0: El vostre moviment, que és a dir, a Molins de Rei és on es coneix més aquest moviment, però s'està interessant molta gent de fora, no? Us està preguntant gent d'altres llocs, joves que, bueno, que es comencen com a qüestionar tot plegat. A vegades, és a dir, això demostra que des d'un poble o des de lo micro es pot transformar també lo global, no?
1: Sí, sí.
0: Al final no ets conscient de la força també que tenen els pobles, no? O els joves que participen o col·laboren de la vida popular d'un poble.
1: Sí, nosaltres, això ens agrada molt. Al final, els joves que ens vam començar... Bueno, que estàvem a la grupa, hi ha molts que ja són de tota la vida a la agrupació folklòrica, que havien estat a l'esplai i tal, i alguns que venim d'altres llocs, però ens vam ficar a la grupa com a ballar. Ho fem una mica per això, perquè som amics, teníem ganes de fer plans, no sé, una mica per aquest... I crec que la gent que estem arrossegant, estem fent molts tallers de com ballar d'aquesta manera a altres pobles que ens crien per fer aquests tallers i... Hòstia, crec que està molt bé això. Tant si ho fas com des de la motivació, uah, sí, com molt des d'aquest vessant més catalanista, com si no. Vull dir, crec que al final és...
0: Clar, t'escolto també i a part de que venen ganes de ballar sardana satànica o sardana, sí, sin más, crec que escoltant-te també és com que feu aquest exercici que es perd com una barrera mental a l'hora de practicar la cultura popular, no? qui ens estigui escoltant ara i digués, escolta, m'està despertant com molta curiositat per ballar sardanes, potser les satàniques les deixaré per un altre dia, però en un poble, és a dir, gent de poble o gent d'un barri, per on pot començar a practicar sardanes? Per on es comença?
1: Pues, gairebé cada cap de setmana hi ha sardanes a tot arreu. Hi ha, no sé, com es diu, el Som Sardana, que és la pàgina web que podeu buscar quin és el poble on d'això. De fet, avui és dissabte, no? Doncs a la tarda fem una ballada, bueno, al vespre fem una ballada nocturna, que no hi podré ser, em sap supergreu, però a Molins de Rei, justament, una doble ballada nocturna amb la cobla, ara la cagaré potser, però crec que és la principal de la Bisbal i la Marinada, i el programa és l'hòstia, o sigui, tots sardanots, molt actuals, de fet, la majoria, i esteu convidadíssims si voleu venir a Molins, i si no això, és que, abans hi havia sardanes, jo què sé, antigament a Barcelona és que cada plaça hi havia sardanes els diumenges, ara, doncs, n'hi ha menys, però n'hi ha molt. Vull dir, l'oferta és... n'hi ha molta. Hi ha moltes cobles, cada cop més bones, o sigui...
0: Si haguessis de convèncer un jove que mai ha ballat una sardana, quin seria el teu argument definitiu perquè participés?
1: Doncs que tregui prejudicis i que si li ve de gust que ho faci, si no, que no, i no passa res. Vull dir, que és un ball com un altre, que se l'ha de treure com aquesta cosa de... l'etiqueta de tradició i l'etiqueta de cosa avorrida, que ho faci senzillament perquè li ve de gust... Sí, ja està, no ho sé. Però, és que no hi ha més.
0: I es parla molt que la sardana s'està perdent, s'està ballant menys, però sí que és veritat que continua i és present a molts pobles. Llavors, què té la sardana que continua captivant a totes les generacions?
1: Mira, vaig llegir fa poc una frase que potser com també pot suscitar una mica de debat entre els sardanistes i els músics, no? Però deia, al segle XX la sardana... Perdó. La cobla va ser, el segle XX va ser la sardana la que va salvar la formació de cobla i el segle XXI serà la cobla la que salvarà la sardana. Llavors crec que per mi el millor que té la sardana és la cobla i la música que l'acompanya, que és una riquesa infinita. No.

0: amb els de Tiets, crec que és Tiets, Tiets, amb el Coti per Coti. És com que es va començar també a recuperar aquesta sardana. Per què va passar això? Per què creus que aquesta cançó va fer que gent de...
1: Uf, és horrible, treu-me-la ja, perquè...
0: A tu no t'agrada, a tu no, personalment no t'agrada.
1: Hòstia, vam estar 2 anys ben bons o 3 tocant aquesta... d'això, les cobles, pensant-nos que amb aquesta sardana de cop tots els joves de Catalunya sortirien en massa a ballar sardanes al carrer.
0: I no.
1: Està bé.
0: Tu creus que és més postureig que altra cosa?
1: Bueno, és una nova onada folkloritzadora. Al final és normal que amb un espanyolisme que ens ataca tant al final com a catalans, i amb una globalització i amb el context que tenim, és normal que fem com aquesta mirada cap a les nostres tradicions i cap a tot el que vol dir ser català i que ho reivindiquem. Llavors, això està passant. Vull dir, ara hi ha com molt aquest interès, no sé si és moda, cap a tot el que és el folklore nostre. Sovint, molt des de... ens quedem una mica amb lo superficial, jo diria.
0: A veure, explica'm això, perquè m'interessa molt el que has explicat de la folklorització de la cultura. És a dir, perquè passa molt amb altres cultures. Per exemple, sí, amb la cultura marroquina o amb la cultura altres cultures africanes, sempre hi ha aquesta crítica sobre quan parles de cultura l'acabes folkloritzant, no?
1: Sí.
0: Llavors, em crida l'atenció que facis aquest paral·lelisme també des de la cultura catalana, no? Per què creus que els mass media o els mitjans o aquests grans... la música en general acaba folkloritzant la cultura?
1: Hòstia, quina pregunta...
0: és una pregunta molt densa, sí, sí, molt densa. Sí. Però crec que és un enfoc interessant, no?, sobre
1: sí,
0: la folklorització.
1: Bueno, és inevitable. O sigui, són processos que passen i tampoc hem d'estar-hi, crec, ni en contra ni a favor, però sí que hem d'anar amb cura, no?, de que això no es converteixi pues, a posar la sardana en una vitrina, no?, i que la sardana sigui patrimoni de la humanitat, com la Patum, de cop... sigui una cosa com, uau, que està allà i no es pot moure i no es pot tocar, no? Vull dir, el folklore és la... també la paraula és problemàtica, però són les nostres tradicions, és el que tenim i el que ens ha arribat. Llavors, amb això que tenim, hem de fer el que vulguem una mica. Vull dir, no ho hem de salvar perquè hi ha un deure moral de fer-ho, que també, vull dir, són les dues coses, les més contradiccions aquí, però com... bueno, hem de poder... sí, pues, fer la música que vulguem, des d'on vulguem, i no sé, com reivindicar és una cosa molt solemne o al contrari, o rebentar les sardanes, saps? Com s'ha de poder... sí, estan, vull dir, és que constantment s'estan inventant tradicions. Vull dir, ara ens podem inventar tu i jo una tradició de no sé què, saps? Vull dir, és que...
0: clar, clar, és a dir, és interessant perquè al final les xarxes socials, els trends, al final són reinvencions culturals, tot plegat, no?
1: Sí.
0: Les xarxes socials és com que intenten redefinir com entenem la cultura, però no ho posem en el mapa com una redefinició cultural, no? Perquè al final és una qüestió que passa a les xarxes socials i que costa traduir-se al món de la realitat. Ara m'està explotant el cap, eh?
1: Amb aquesta
0: reflexió...
1: de com estem, sí, sí.
0: Clar,
1: classe de música i cultura 3 de les MOOC, saps?
0: Sí, sí. Escolta, i per acabar, abans de l'entrevista tu m'explicaves que a tu et molesta a vegades o t'inquieta com els periodistes interpretem la cultura popular. Ara que tens la possibilitat,
1: va,
0: ara que
1: hòstia,
0: tens la possibilitat
1: de
0: que t'està escoltant gent, en què ens equivoquem? En què ens equivoquem des del periodisme a l'hora de parlar de cultura popular?
1: No només el periodisme, jo crec que és des de les institucions, sí, hi ha molt pues, de confondre coses, no? I al final hi ha uns criteris de separació de la música, no? D'entre popular, tradicional, on estan els límits, on tot això, llavors es tira molt de palabrejas d'aquestes, saps? De la música d'arrel, què vol dir arrel, saps? O sigui, arrel de què? De les pastanagues, saps? Que hi ha una profe meva com... vull dir, les cançons, la música són coses que no tenen arrel, justament és la gràcia que hi ha les cançons tan tradicionals i tan populars que anava a dir que ens cantaven els nostres avis, però tampoc perquè hi ha aquesta tradició oral, diguéssim, ja fa molts anys que no hi és i no passa res, és molt trist si ho volem romantitzar, però és el que hi ha. Aquestes cançons travessaven fronteres, vull dir, la sardana s'ha acabat quedant a Catalunya per una qüestió pues, de nacionalismes que històricament hi ha hagut, però no sé, és que les mateixes versions del Testament d'Amèlia, pues és una cançó o el que sigui, la presó de Lleida, o totes aquestes típiques que ens venen al cap de cançons populars catalanes, són cançons que estan pues, arreu del Mediterrani, d'Europa, amb altres llengües, amb altres melodies, llavors una cosa que no té una frontera.
0: Uh-huh.
1: Llavors, tirem molt d'aquestes palabrejas com de... perdó, o sigui, ara hem anat una mica al tema,
0: no,
1: però
0: no, sí, sí, sí, sí.
1: Com s'entén, no? Com... ah, oh, aquests estan fent una mica de... algú nou. Hòstia, estan salvant el folclore català. Són l'exemple a seguir, no? Uau, estan tocant el pandero quadrat. Són els salvadors de la vida de Catalunya. Bueno, ojo amb això, saps?
0: Uh-huh. Per acabar, tu, és a dir, quina música escoltes?
1: Escolto de tot. Mm. Escolto molt de jazz, escolto sardanes, escolto... cansautors, també.
0: Cansautors, no sé. n'hi ha uns quants.
1: Escolta,
0: sí, sí.
1: De tot. S'ha d'escoltar de tot. Uh-huh. De tot, de tot, de tot.
0: Doncs escolta, Quim, doncs ho seguirem des de Molins de Rei, doncs, amb tot, perquè entenc que ara quin és el propòsit de la sardana satànica?
1: No n'hi ha, escampar-se per tot arreu i... escampar-se per tot arreu, ja està.
0: La voleu escampar tot arreu, a tots els pobles. És a dir, el vostre propòsit és aquest estiu...
1: Sí, però no la manera de ballar, sinó la manera d'entendre això, el que explicava, no? De, pues això, que no hi hagin... O sigui, és que m'he hagut de variar molts iaios per entrar a una sardana i, oh, t'has trencat una parella. Bueno, pues, si vols ballar un ball de parella, pues, vés a una disco, a ballar dembow, saps? O vés a ballar un passo doble. Vull dir, com... És una dansa que... Ara vaig agafar els tòpics que agafava el catalanisme, però és molt democràtic, és molt horitzontal, vull dir, pot entrar-hi tothom. Nosaltres ha vingut a Molins gent que era d'allà, que no parla gota català, i s'ha interessat pel ball perquè ha vist que era una rotllana on ella podia entrar, saps? Llavors crec que aquí hi ha un potencial, saps, amb això.
0: Reivindiquem, no?, aquesta... Sí. El que reivindiqueu...
1: Vull dir, ma àvia, de petita, xerrava castellà perquè venia de família castellanoparlant, i ella anava a ballar sardanes i a partir d'aquí va entrar una mica en contacte amb tot el que era el seu país. Llavors crec que això... està guai.
0: I escolta, aquest programa es diu D'on ets tu? En relació a la diversitat, migració... és a dir, que és com un repte pendent,
1: sí,
0: també,
1: sí,
0: de com apropar aquesta diversitat també de la cultura popular a la migració. Bé, potser projectes com aquests són oportunitats, no?
1: Per
0: desmitificar tot.
1: Sí, la sardana potser de la cultura popular potser és el que ha estat més al marge de tot això. A diferència de potser els castells, els gegants, sí que tenen un vessant molt més popular, molt més viu. La sardana sempre s'ha associat com una cosa molt... Al final és hòstia, tot el que va lligat a la música, no? Que és una cosa molt clàssica, molt... Llavors, bueno... Ha de ser... Crec que pot ser una manera d'apropar això a tothom.
0: Uh-huh. Doncs escolta, Quim Vinyes, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda de l'agrupació folklòrica de Molins de Rei, la grupa, que estan creant aquest moviment, aquest bueno, moviment o pràctica.
1: Sí, no sé, digue-li com vulguis.
0: Sardana satànica, sardana amb persiana, que el que vol és redefinir i que es qüestiona les tradicions. I escolta, a nosaltres aquest programa, com que ens agrada qüestionar-nos-ho tot, doncs ja està bé
1: això.
0: Doncs us anirem seguint. Moltes gràcies, Quim.
1: A vosaltres per convidar-nos.

0: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
1: Molt bé, doncs acabem aquí el D'on ets tu, últim tram del programa, en aquesta tarda de dissabte. Interessant, venim de la sardana. I ara, no sé si vaig a sardana, però vull saludar aquesta hora de la tarda a la Yusra El Kassimi. Yusra, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, Mohamed, què tal?
1: Molt bé, escolta, deixa'm presentar-te. Tu vaig a sardana o no?
2: Jo, què va, m'agrada escoltar-la, però ballar-la no.
1: Ja. Em passa una mica el mateix. Però mira que sóc de Roses, i a Roses, mira, encara es manté bastant la sardana.
2: Sí.
1: A veure, ens acompanya la Yusra El Kassimi, metgessa, psiquiatra en formació, investigadora i escriptora, nascuda a Mataró l'any 95, es va graduar en Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment cursa el quart any de residència en psiquiatria. Fins ara bé, no?
2: Fins ara bé, això mateix.
1: És a dir, l'any 95 vas néixer a Mataró, no és que t'hagis graduat en Medicina. és que ho he llegit i després he dit no.
2: Ja
1: no,
2: he dit...
1: Que la gent no es pensi... Perquè quants anys tens ara?
2: Jo en tinc 30.
1: 30 anys, clar. És que això és important, que la gent tampoc et posi més edat. Llavors, la teva trajectòria combina la pràctica clínica, la recerca i la divulgació amb una especial sensibilitat per la salut mental, la protecció de la infància i l'adolescència davant els riscos de les pantalles i l'exposició precoç a la pornografia, així com una mirada transcultural del benestar emocional. Imagina't. Mm-hmm. Quantes coses.
2: Sí, bueno, això de la sensibilitat, no, ho dieu vosaltres, jo no ho sé si ho faig. Jo
1: sí.
2: Intento, procuro fer-ho amb sensibilitat.
1: Ja ho dic jo per tu. Però és que, a més, si no n'hi havia prou amb tot això, la Yusra és una apassionada de l'escriptura, escriu des dels 8 anys i durant l'adolescència ja va ser reconeguda amb diversos premis literaris, entre ells la llista d'honor al Premi Jordi Sierra i Fabra per a joves escriptors amb el seu manuscrit Un disparo a mi adolescència. També uh-huh. ha fet de la comunicació una eina per acostar la salut mental a la societat després de la seva etapa a Mataró Ràdio. Ah, mira, no sabia que havies estat a Mataró Ràdio.
2: Sí, home.
1: Vas fer ràdio a Ràdio
2: sí,
1: Mataró.
2: Sí, jo crec que sí que t'ho he explicat, això, algun cop, però com que mai em prestes atenció...
1: El meu TDAH no em permet, a vegades, és molt selectiu.
2: T'he de medicar,
1: M'has de medicar, doncs potser sí. Entre ells, és a dir, entre tot això, dirigeixes i presentes un podcast que es diu Más que Psique, un espai on conversa sobre salut mental, benestar i espiritualitat des d'una perspectiva humana i propera.
2: Mm-hmm. Bueno, que llavors, també ho procurem, això.
1: Això
2: també.
1: Això està bé, això no ho deixem, exacte. Bueno, llavors, ja et vam entrevistar un cop al programa on vam parlar de salut mental i transculturalitat, mm-hmm. però és que ara has publicat un llibre que és molt personal, que mm-hmm. entrellaça la teva experiència vital amb el coneixement científic per reflexionar sobre el dol, les emocions, la infància i la capacitat de sanar.
2: Mm-hmm. Jo què vinc a fer aquí? Perquè ja està,
1: no,
2: ja ho has explicat tot!
1: No, però escolta, ara hem de parlar de llibre. És a dir, tu tens un llibre molt interessant, per cert,
2: sí.
1: autoeditat.
2: Sí.
1: No? Un llibre mm-hmm. autoeditat que Anatomia de un duelo,
2: mm-hmm.
1: és com es diu. Llavors, interessant, perquè tu entenc que el que ens convides és a analitzar el dol des d'una mirada que connecta, i de fet tu ja comences el llibre qüestionant una pregunta molt suggerent, que tu preguntes, cap o cor?
2: Mm-hmm.
1: No? Mm-hmm. El teu llibre ja d'entrada ens pregunta, a què hem de fer cas, al cap o al cor?
2: Mm-hmm.
1: I tu, després d'escriure aquest llibre, has arribat a la resposta, a la conclusió, cap o cor?
2: Mm-hmm. Un matís important, el títol del llibre està en anglès. És All You Need Is Love, But Use Your Frontal Lobe. I el subtítol és d'Anatomia d'un dol.
1: Ah, clar,
2: faig aquest joc de paraules del love, no? D'amor, no? I lob, que és l'estructura aquesta del còrtex prefrontal, una miqueta per posar l'actor, introduir-lo al tema, vaja.
1: Clar, llavors el llibre es diu All You Need Is Love, But Use Your Frontal Love.
2: Ah, exacte, aquest és el títol.
1: I el subtítol és Anatomia d'un duelo.
2: Clar, perquè el lector poder llegeix aquest títol i es queda, molt bé, però de què va el llibre, no? I aleshores, per acabar de donar-li aquesta pinzellada, aquesta darrera pinzellada, Anatomia d'un dol.
1: Perfecte. Uh-huh. Doncs escolta, et preguntava això, si has arribat a la conclusió, cap o cor,
2: uh-huh.
1: cabeza o corazón.
2: Uh-huh. Clar, t'he de contestar, no? Clar, sí. Si et contesto, estic fent un spoiler al lector, perquè el llibre va d'això, de descobrir quin dels dos òrgans, però però seré bona persona.
1: Val, no, mal, algú, no, un spoiler.
2: I concluiré no, a quina conclusió he arribat jo. Amb dos òrgans. Són necessaris, són vitals, conjugar-los amb molta maestria per poder sortir endavant a la vida. Els dos són importants, a vegades més el cor, a vegades més el cap, però si els tenim els dos és per alguna cosa. Mm-hmm. Però de quina manera, com fer-ho, quan un, quan l'altre, s'ha de llegir el llibre. Clar. Ah,
1: molt bé, molt bé. Veig que aquesta part la tens controlada, la promocional. Llavors, la mort del teu pare és un punt de partida d'aquest viatge. Com ha canviat el dol, la teva manera d'entendre la medicina i la psiquiatria? A més, un dol tan proper, no? Com és el dol d'un pare?
2: Doncs mira, Mohamed, per contestar-te això, m'he de remuntar a la carrera, a la carrera de medicina. Jo vaig tenir tota la carrera molt clar que volia ser cirurgiana, fixa't. Fins que vaig arribar al cinquè curs, i en el cinquè curs ens pilla a tots doncs, la pandèmia Covid. El pare, després d'estar un mes a la UCI, mor, i per mi això va suposar el més horrible que m'ha passat a la vida, no? Perquè el meu pare esperava que fos metgessa, que em posés la bata, no? Mi hija se ha graduado, bueno, el típic, no? Mm-hmm. I jo estava esperant doncs, complir el meu somni i el dels meus pares.
1: Originaris
2: del Marroc.
1: Del Marroc.
2: Exactament. Sí,
1: els teus pares són originaris del Marroc.
2: Exactament.
1: I tu ets la primera persona que va a la universitat de la teva família?
2: No la primera, perquè el meu tiet, el germà de la mare, ja feia física i química a la Universitat de Barcelona, no? Vull dir que la primera universitària no, però sí la primera metgessa, per exemple.
1: Val.
2: No? Aleshores, i a la família del meu pare, la primera universitària, això sí, no? Per tant, a mi se'm trenca la vida. I en aquell cinquè curs em comencen a canviar-me tots els gustos, totes les preferències. La Iusa ja no vol ser cirurgiana.
1: Mira.
2: Sí, sí. Em va trastocar la mort del pare. I finalment doncs, vaig pensar en triar una especialitat que em permetés el dia de demà poder compaginar l'especialitat doncs, amb la meva vida personal. No significa que els cirurgians no ho puguin fer, però naturalment ho faran amb més dificultat que per exemple, els psiquiatres. No? Aleshores vaig triar doncs, una especialitat, a més d'altres raons, Mohamed, que aquí sembla que només ho vam escollir per això, no? Però la salut mental m'havia encantat a la carrera i vaig optar per aquesta. Mm-hmm.
1: Sovint diguem que hi ha dues frases que ens acompanyen al llarg de la nostra vida, que és sigues racional i segueix el teu cor. Creus que aquesta separació entre l'emoció i la raó ens fa més mal o bé? És a dir, clar, aquestes frases ens acompanyen. Mm-hmm. I el teu llibre va una mica d'això.
2: Mm-hmm. Sí, aviam, aquestes frases ens acompanyen. Si tenen... si són del tot certes o no, jo crec que depèn de la vida de cadascú. Tampoc m'agrada dir que... No, perquè on estan les emocions, no? Perquè un tendeix a pensar que les emocions estan al cor i que l'intel·lecte en si està a la ment. Bueno, a lo mejor potser no és així, no? Aleshores, aquesta recerca és la que ha de fer el lector al llarg del llibre per trobar-hi resposta.
1: Molt bé. El llibre expliques que la infància modela la nostra identitat. Quines ferides infantils arriben amb més freqüència a la consulta d'una psiquiatra?
2: Uf, aviam, mira, sobretot... Ara, en els dies que corren, que tothom està amb el mòbil, la falta de cuidats amb els menors, no? I el que nosaltres anomenem la negligència, no? El no acompanyar el jovent adequadament. Mira, et donaré una dada que jo crec que tu n'estaràs al cas, que és que cada cop més els adolescents estan fent servir ChatGPT per poder expressar les seves emocions perquè no ho poden parlar amb ningú de confiança del voltant. O sigui, ens hem de replantejar com a societat què està passant, no? Perquè un jove no pugui tenir la confiança en el seu pare o en la seva mare per explicar-li qualsevol problema de la vida quotidiana i que hagi de fer servir intel·ligència artificial.
1: A més de tot això, tu t'has especialitzat en l'impacte de les pantalles, ara ho explico.

0: aquesta és la paraula, acompanyar amb firmesa, però amb molta tendresa i supervisar.
1: Mm-hmm. Si tornem al dolor, perquè el dolor forma part molt del teu llibre, tu analitzes aquest procés del dol, però hi ha una frase molt específica, i és que tu dius que hem d'aprendre a conviure amb el dolor, és a dir, no és una qüestió d'eliminar el dolor de la nostra vida, sinó que hem d'aprendre a relacionar-nos amb aquest dolor i a entendre que forma part de la vida.
0: Mm-hmm. Clar, és que el dolor, com molt bé apuntes, forma part de la vida, no el podem evitar. Mira, hi ha una cosa que estem veient molt els psiquiatres, que és que cada cop més veiem a la gent manifestar la baixa frustració que tenen amb la vida, no? I que moltes vegades el malestar que tenen és de les dificultats de la pròpia vida. És que no són trastorns mentals com a tal. O sigui, jo, des que vaig començar la residència fins ara, moltes vegades és això, eh? Et venen persones a la consulta, doncs, que et manifesten doncs, malestar per la pròpia vida, no? Una separació, que els han acomiadat de la feina, no? I això és malestar, doncs, que és natural, no? És natural patir, no? És que si tu arribessis a la meva consulta i em diguessis, escolta, Iusa, mira, m'ha deixat el meu nòvio després d'haver estat 10 anys amb ell i estic supercontenta. Home, a no ser que fos un psicòpata, no?
1: Clar. Lo
0: normal, no? Lo sa, de fet, és que tu experimentis tristesa i que experimentis, doncs, un cert dol, no? Igual que quan t'has de mudar d'un lloc cap a l'altre. Això també és un dol. I sobretot això és molt important, no? Que el dol no és només quan es mor una persona. Nosaltres anem transitant diferents dols al llarg de la vida. I com molt bé apuntaves, no? És que el dolor ha de fer mal, doncs això, no? Com dic, tiene que doler.
1: Mm. Mm-hmm. Com es pot governar la frustració? Tu ens parles de la frustració i que vivim en una època que a la mínima hi ha aquest... és a dir, som impermeables o impermeables al dolor. És a dir, no repelamos el dolor, d'alguna forma. Però com podem governar aquesta frustració?
0: Doncs mira, hi ha moltes maneres de controlar-ho, no? Que de fet, moltes vegades això són les eines que faciliten els psicòlegs, les psicòlogues i nosaltres els psiquiatres a la consulta, no? Clar, tens una persona que no s'autorregula emocionalment de forma adequada, tu li has de donar eines. Però jo crec que una de les coses que ens és un factor protector, no, és tenir disciplina i tenir una rutina, no? Que tu com a ésser humà, doncs, tinguis un propòsit de vida, no? I t'aixequis cada dia i te'n vagis a treballar amb aquell propòsit i tinguis un significat i vagis resignificant la teva vida a mesura que passa el temps, no? I el que et dic, rutina i disciplina, molta disciplina també.
1: Mm-hmm. El teu llibre, All You Need Is Love But Use Your Frontal Lobe.
0: No sé, el diràs 30 vegades perquè t'agradarà el títol, m'agrada, és que ja ho veuràs.
1: M'agrada una mica. Mira, ho arribo a saber i t'hagués preparat la cançó aquesta de All You Need Is Love.
0: Ai, que maca!
1: Però, bueno, en tenim d'altres. Et volia dir que el teu llibre és molt interessant perquè, clar, tu el que ens presentes en el, mm-hmm. en el llibre és una base científica molt sòlida del que expliques, o una base científica molt pedagògica d'aquest anàlisi emocional de com hem d'entendre aquest dol. I això xoca molt amb aquests pseudo-coach de xarxes socials. Una mica és una medicina contra aquests creadors de contingut de xarxes socials que aporten informació sense una base rigorosa.
0: Home, fer un llibre per dir que és en contra d'ells, no, perquè nosaltres no juguem en contra d'ells.
1: Jo ja volia el titular.
0: No, en contra no, però sí que és veritat que cada cop més ens hi estem trobant, no? A molts influencers que saben mucho de la salut mental i que poden opinar de tot i, sincerament, fa molt de mal a la societat. Mm. Perquè quan un adolescent... Nosaltres, quan ja tenim criteri, ja tenim una edat, no? I entrem i ens expliquen alguna cosa que veiem que no té cap sentit, doncs diu, que tonteries dice este. Però un adolescent o un adolescent que s'hi troba amb un influencer allà a les xarxes socials dient-li el que sigui... Home, això sí que té un impacte, no? Mm. Sobretot quan el cervell encara està madurant i no tens el criteri adequat per filtrar.
1: Mm-hmm. Última pregunta. On podem trobar el llibre?
0: Doncs mira, el llibre es pot comprar fàcilment per internet. Tu poses el títol o poses el meu nom i cognoms i te'l trobes. Hi ha diferents plataformes que el venen, o també a través de mi, directament a través de xarxes socials.
1: Val. Iusra amb U, és a dir, no amb O, Y, Iusra El Kasmi. K-I-Y al final. Iusra El Kasmi.

0: Sí, o si posen, sí, o si posen llibre Anatomia d'un duelo.
1: Anatomia d'un duelo.
0: Sí, o també a través de l'editorial, editorial Círculo Rojo, no? Anatomia d'un duelo, també ho poden trobar fàcilment.
1: Fantàstic, doncs escolteu, recomanadíssim aquest llibre de la Yusra El Kasmi, metgessa, que com sempre, evidentment, des d'aquesta visió transcultural de la psiquiatria que a nosaltres ens interessa. Yusra, moltíssimes gràcies per haver passat pel programa.
0: A vosaltres, Mohamed, moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: I a vostès, ha estat un plaer compartir aquesta tarda de dissabte. Com sempre, els desitjo que tinguin molt bon cap de setmana. Si volen, aquí els esperem al Don't Ets Tu a Ràdio 4.

0: into the flow now.
1: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Batollador.
1: Ja és divendres, pim-pam-pum, divendres. I ja ho tenim, eh? Benvinguts al Bon Dia i Bona Sort, al despertador a Ràdio 4. Arrenca el nou programa, el 197 d'aquest despertador, que us estarà acompanyant fins a les, pràcticament les 8 del matí, després de, just abans del cafè d'idees de la Gemma Nierga. Ja diré alguna cosa bé, ja. Avui divendres 19 de juny el sol sortirà en punt, quan sigui un quart de 7 del matí, i ens deixarà en punt a 2:15 de la nit. Avui no aneu a buscar el detall.
3: Eh? A partir de la setmana que ve això anirà baixant, no?
1: Sí, anirà baixant, però no aneu a buscar el detall
3: no,
1: de...
3: No, per sobre, més o menys, més o menys.
1: I clar, es comencen a escurçar els dies a partir de la setmana que ve.
3: Sí, sí, sí, per clar. Això, clar, ara anirem en comptes de dos quarts de deu.
1: Comencem a entrar al rotllo d'hivern, eh?
3: No, va!
1: Es comencen a escurçar els dies, eh? Sabeu què vull dir? Què vol dir això?
4: Què vol dir?
1: Que dormireu el mateix.
3: Gràcies. Això no ens ho canvia ningú.
1: Que dormireu exactament el mateix. Vull dir que no ens agafem a res, a l'esperança. Avui falten 29 dies per les vacances d'estiu. I avui tindrem una matinada amb alguns ruixats dispersos i pluges de fang que poden embrutar carrers i vehicles, tot i que deixaran poca precipitació. Durant la resta del dia predominarà el cel enterbolit per la pols sahariana i els... En Xema, que ha agafat el temps de fot 30 anys.
4: Jo sé, flipant, dic, ostres, no ho he previst, això, no ho he previst.
3: Però per què? Per què?
1: No ho sé, sembla que hi haurà pluja, en tot cas, de seguida...
3: Pols sahariana, sí, sí, sí, ho va dir ahir la noia de la 2CAT, que m'encanta com fa el temps, sí que... Ah, no recordo el nom, perdó.
1: Ahir però... va rentar el cotxe.
3: Sí, perquè deia, no, ve un núvol de pols sahariana i això farà que la qualitat de l'aire sigui també molt dolenta.
1: Estic dient que ahir vaig rentar el cotxe.
3: Ah, perdona, no t'havia sentit. Va rentar el cotxe.
1: Ahir vaig rentar el cotxe i avui arriba la pols sahariana.
4: Malament. Clàssic, la llei de Murphy.
1: La llei de Murphy. Sabeu quina és la llei de Murphy?
4: Que rentes el cotxe i plou.
1: Exacte. Bé, per cert, Montse Vidal, bon dia, bona
3: què
1: sort.
3: Què tal? Bon dia i bona sort.
1: Avui es celebra... Bé, no es celebra. Avui es recorda.
3: Es recorda.
1: Es commemora un malaurat aniversari, eh?
3: Sí, un atemptat, el més mortífer de la història d'ETA, que va tenir lloc al nostre país, que va tenir lloc a l'Hipercor de la Meridiana, aquí a Catalunya, a Barcelona, i recordarem com va anar, com va anar. Escoltarem
1: de forma cronològica, que és el que va passar,
3: sí,
1: no?
3: Sí, escoltarem fragments de les trucades de la banda ETA alertant d'aquest artefacte i una mica com va reaccionar Hipercor, etc. Ho recordarem després.
1: Teixidó, bon dia.
4: Bon dia i bona sort,
1: i
4: Catalunya.
1: Bona sort. Què dius tu?
4: Bon divendres, bon divendres. Avui te porto, mira, sense jo ser futbolera, m'he viciat amb un documental de 4 capítols que va emetre, va estrenar la setmana de diumenge passat a Radio Televisió Espanyola i demà dissabte emetrà 2 capítols més. Denominación de origen, La forja de un sueño, que és una sèrie documental que entra dins de la selecció espanyola, com no s'havia fet mai fins ara. Llavors, els que sou amants del futbol, al·lucinareu, però pels que no ho som, el que he anat veient i escoltant, m'ha encantat.
1: Perquè sí, al·lucinarem igual, no?
4: Al·lucinarem, sí.
1: Perfecte.
4: Perquè veurem coses molt interessants de les persones més que dels futbolistes.
1: Uau, són algunes de les coses que passaran avui al Bon Dia i Bona Sort. Avui el control de tot, al Jaume Bernet, i a la producció al David Alcalde. Esteu enamorades?
4: Molt enamorada.
1: Sí, esteu enamorades?
4: Sí, i tant.
1: Jaume, estàs enamorat? Sí? Va, sí o no? Si està o no si està, m'entens o no? Diu que sí, una miqueta. Va.
5: Estoy sintiendo tu perfume embriagado.
1: Saps per què m'ha tirat la música? Perquè no parli. Perquè no parli ell i del seu enamorament. Un estudi de la Universitat de Carolina del Nord va concloure que les parelles que fan una abraçada de 20 segons tenen nivells més baixos de cortisol, l'hormona de l'estrès. Això, les parelles. És a dir, quan us lleveu al matí, just abans de sortir a casa, una abraçadeta de 20 segons...
3: Perdona, jo estic pensant ara que vaig a fer-li una abraçada de 20 segons a les hores que em llevo del matí per dir-li adeu.
1: I què? I s'acaba,
3: igual em diu de tot.
1: I s'acaba el matrimoni, no?
3: Home, t'ho diràs, aquelles hores.
1: I la hormona de cortisol va pels núvols,
3: exacte,
1: no?
3: Exacte, a tope.
1: I tu què?
4: Jo no he fet una abraçadeta aquest matí, però estic molt enamorada.
1: Has fet una altra cosa.
4: No, a veure, tampoc penses que coses rares.
1: Tornem al tema que parlàvem ahir amb la Georgina Badenes. Com es tradueix...
4: És que sabeu què ha passat? Que no he sentit l'alarma. Ja ha començat a parlar del rotllo. Vinga, ànims, va, que ja et quede menys. I dic, calla, què? I no havia sentit jo l'alarma. I llavors ella sí.
0: Oh, ha estat la teva alarma, ella.
1: I a més, amb prudència, no?
4: Clar.
1: Perquè tu has de tenir un redespertar d'aquells guapos, eh?
4: Sí. A veure, és que ens llevem molt d'hora.
1: Que l'alarma, que
4: l'alarma! I dic, què està dient ara aquest coaching de bon matí? Llavors, després he estat curosa. Quan he marxat, doncs, he fet alguna cosa que li agrada.
3: Ai, pobra.
4: De mimosa,
1: doncs dona gràcies.
4: D'enamorada.
1: Dona gràcies, David. Dona gràcies per llevar-te acompanyada.
4: Ai, ara m'has fet pena.
1: Ah, sí, no? Jo també em faig pena.
4: Però ja veritat, que no sempre.
1: Mira, al cap de setmana que tinc moltes activitats no em sabrà gens de greu llevar-me sol, eh?
4: M'encanta allò de tinc moltes activitats i no pensaré en dormir acompanyat.
1: No penso dormir acompanyat. I no tinc gens de ganes. Doncs feu abraçades, clar, que si de 20 segons, eh? Tu estàs enamorat, David? Sí, doncs abraçades de 20 segons, que baixa els nivells de cortisol, l'hormona de l'estrès. I a nosaltres, que anem bastant estressats durant tot el dia, ens irà molt bé, això. Avui és divendres 19 de juny, el calendari ens porta una combinació curiosa. Ja que és divendres, també aprofitarem per avançar què es celebra demà dissabte. Sempre això passa quan hi ha poques celebracions el divendres, eh? És el Dia Internacional per l'eliminació de la violència sexual en els conflictes. Aquest dia recorda que la violència sexual continua sent utilitzada com una arma de guerra en conflicte arreu del món. Les Nacions Unides impulsen aquesta jornada per donar suport a les víctimes i reclamar justícia davant una realitat que massa sovint queda invisibilitzada. Avui també celebrem el Dia Mundial del Passeig. Per compensar el tema anterior, avui també és el Dia Mundial del Passeig, una celebració molt simple, sortir a caminar. Vull dir, no té més, eh? Els experts coincideixen que caminar cada dia és una de les activitats més beneficioses per la salut física i mental i a sobre és gratuïta. A vegades surt una mica car, perquè és que jo, des que vaig a córrer, tinc amb ciàtica...
4: És que, clar, és passeig,
3: és agressiu. Diguem-ne que a una certa edat, no t'ho dic per tu, jo sóc la primera, però vull dir, és
1: ciàtica,
3: una mica lesiu, sí.
1: Lumbàlgia...
3: A veure,
1: que jo he corregut, fa molts anys que corro jo, i ara m'ha vingut tot
3: de cop. Bueno, l'impacte, sí, sí.
1: Avui també és el Yellow Day, el dia més feliç de l'any. És demà, però com que no ho podrem explicar demà, ja ho dic avui, eh? Demà serà el Yellow Day, però nosaltres ja som feliços avui. Ja estem a l'efecte del Yellow Day.
4: Ja es note.
1: La de cosa que s'ha de dir per justificar que m'he equivocat, eh?
3: És la vigília.
1: És la vigília. És el Blue Monday, és el dia més trist. Si el Blue Monday és el dia més trist, el Yellow Day... Ara, perdoneu, m'he tornat a equivocar. El Yellow Day vol ser tot el contrari. Coincideix amb l'arribada del bon temps, els dies llargs i la proximitat de les vacances. Amb el bon temps ja fa dies que en tenim, eh?
4: Sí.
1: I diumenge, onada de calor a sac, eh? És una celebració simbòlica, però sempre és una bona excusa per posar-se de bon rotllo i bon humor. I atenció, perquè demà també és el Dia Internacional del Surf.

0: Jo vaig aprendre a fer surf i la meva darrera experiència amb el surf va ser a la platja de Vilassar, entre Vilassar i Premià, que abans amb uns tios que la tocaven molt. Vaig acabar les roques, sangrant com un animal,
1: sí,
0: amb la planxa pràcticament trencada, i vaig dir, escolta'm, la meva experiència amb el surf acaba
1: que teniu oles, a Vilassar?
0: Home, i tant.
1: Què dius ara?
0: Sí, home, hi ha una aplicació que et diu a quines zones hi ha més onades. Vaig tenir experiències molt xules, però aquesta, la darrera, va ser, i va ser a principis de desembre.
1: Ostres.
0: Amb un fred que feia. Bé, una jornada dedicada a un esport que va molt més enllà de l'activitat física. Per molts surfistes és una forma de vida vinculada al respecte pel mar i la natura. També la filosofia del surfista és molt guapa.
1: A mi m'encanta.
0: I també és el Dia Mundial del Refugiat. Una data impulsada també per les Nacions Unides, que recorda els milions de persones que han hagut de fugir de casa seva a causa de les guerres, persecucions i catàstrofes. Demà també és el Dia Mundial del... Que teniu wifi! Wow! La coneixeu, aquesta, o no, la cançó?
2: No em ve el cap ara.
0: Stereo 6. Això és del milloret que s'ha fet de música. Com la toquen aquests tios? Puja,
1: bona,
0: puja.
1: Bona.
0: Doncs demà, Dia Mundial del Wi-Fi. Costa imaginar la vida actual sense Wi-Fi. Aquesta tecnologia que avui donem per feta ha canviat completament la manera de treballar, comunicar-nos i entretenir-nos. I demà també és el Dia Mundial dels Malabars. I això ho escriu la trilera més trilera d'aquesta taula, eh?
1: Exacte, el meu dia.
0: Diu una boleta per aquí, una boleta per aquí, una boleta per aquí, dilluns vinc a treballar.
1: On està?
0: Un dilluns per aquí, un dilluns per allà, dilluns vinc a treballar. Una jornada dedicada als artistes... Boleta per aquí, boleta per allà, però únicament dilluns no vinc. Una jornada dedicada als artistes que deixarà d'estimar així, eh? Que desafien la... Però com em costa, eh, mare meva, que haig de remar amb la teixidor. Una jornada dedicada als artistes... Boleta per aquí, boleta per allà, dilluns no vinc. Sí o no, Montse?
2: Una mica,
0: sí. Sí, anat així. Sí. Vaig al concert de Katy Perry...
2: Quan tornes, no? Dilluns.
0: No, em vols dir, no? Una jornada dedicada als artistes que desafien la gravetat amb pilotes, bitllets o qualsevol objecte que pugui acabar al terra si alguna cosa surt malament. Per tant, felicitats també al Dia Mundial dels Malabars.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.

0: Demà, 19 de juny del 2026, el dia que ens llevem sabent que Ràdio Televisió Espanyola ha tingut accés als àudios de la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, a l'Audiència Nacional.
1: Davant el jutge José Luis Calama va negar haver exercit cap influència en el rescat per part del govern espanyol de l'aerolínia Plus Ultra.
2: No hablé, no solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra.
1: En la seva declaració de prop de 3 hores, Zapatero també nega haver mantingut cap contacte ni telefònic ni presencial amb els alts càrrecs de Plus Ultra, com ara de Rodolfo Reyes, la persona que es va referir a l'expresident com el seu pana. També va negar la creació de cap societat a Dubai per rebre fons a l'estranger i que Julio Martínez fos el seu presumpte testaferro.
0: Mentrestant, J.D. Vance, vicepresident dels Estats Units, demana a Israel respectar el procés de pau amb l'Iran.
1: Un acord que ja està signat i que s'acabarà de negociar durant els propers 60 dies, mentre que les autoritats de l'Iran han ordenat l'eliminació de peatges per als vaixells comercials que puguin travessar l'estret d'Hormuz per un període de 60 dies. En paral·lel, els líders de la Unió Europea s'han reunit a Brussel·les amb Ucraïna com a eix vertebrador. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, a l'arribada ha explicat l'objectiu de refermar el suport dels 27 equips.
0: I 3 de cada 10 dones s'han sentit forçades a mantenir pràctiques sexuals no desitjades, segons la darrera enquesta del CIS i el Ministeri de Sanitat.
1: Amb tot, també es desprenen avenços. Gairebé el 90% dels enquestats respecta les relacions homosexuals igual que les heterosexuals, una acceptació que s'ha més que duplicat en 16 anys.
0: I la justícia europea avala la sentència del 25% del castellà a les aules catalanes en considerar que Catalunya és una regió bilingüe.
1: El Tribunal Europeu dels Drets Humans no ha admès a tràmit el recurs d'un grup de famílies d'una escola de Canet contra la imposició del 25% de castellà marcada pel TSJC. Amb tot, el govern manté que no afectarà el model educatiu català.
0: Catalunya es troba en una situació d'alt risc. Els bombers estan treballant en l'extinció de 9 focus arreu de Catalunya.
1: Tots evolucionen favorablement i l'incendi del Farràs, que era l'únic que continuava actiu, ja ha quedat estabilitzat. En total, 4 focs estan estabilitzats i 5 més ja es donen per controlats. Pel que fa al balanç provisional, l'incendi de Talavera és el més important, amb 103 hectàrees cremades. El d'Albi n'ha afectat 12 i el d'Arbeca unes 7 hectàrees i mitja, segons les dades dels agents rurals.
0: I acabem, el cantant Quevedo farà 8 concerts al Palau Sant Jordi el 2027.

0: L'artista canari omplirà fins a 8 vegades el Palau Sant Jordi de Barcelona el juliol de l'any vinent, una fita que cap artista havia aconseguit mai. Les entrades es van posar ahir a la venda, es van esgotar en escassos minuts, amb la previsió inicial de fer dues actuacions, que finalment en seran 8.
1: Doncs mira, que bé, una setmaneta que es passarà a Barcelona actuant al Palau Sant Jordi. Va, anem pel temps. La informació que ens arriba des d'Emet amb Noelia García. Bon dia, Noelia.
2: Bon dia. Avui a Catalunya continuem amb altes temperatures i s'esperen màximes especialment elevades a zones de l'interior. Màximes de 38 graus a Lleida, 34 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Molta atenció durant els propers dies. Continuaran pujant els termòmetres i el dilluns, per exemple, es podran arribar a màximes de 43 graus a Lleida o 37 graus a Girona. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Molta atenció al Pirineu de Lleida durant la tarda. Es formaran núvols d'evolució i s'esperen ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud amb més intensitat a l'Empordà i a litorals. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies i molt bon dia.
3: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badollador.
1: Vinga, divendres 19 de juny, avui tenim aniversaris amb actrius molt estimades de la televisió espanyola, una de les influencers més seguides del país, i aprofitarem també per felicitar alguns dels noms més potents que bufen espelmes demà dissabte. Avui hi ha molta pantalla, no, Ares?
4: Doncs sí, comencem felicitant a la Eva i Santa, que avui fa 55 anys.
5: 20 d'abril del 90.
4: Una carrera molt llarga, en teatre i en tele, per a milions d'espectadors, doncs sempre serà la Maite Figueroa de la sèrie La que s'avecina, amb el seu humor, les seves frases impossibles i aquella obsessió per la Cookie. El personatge de la Cookie ha creat un dels personatges, sens dubte, més icònics de la ficció espanyola recent.
1: I avui fa 50 anys...
4: Mònica Sarriado.

0: Per cert, Alejandro Sanz està de gira, no?
1: Crec que el tenim a Barcelona en breu. Em sona que sí, perquè...
0: No, vaig veure a les xarxes que una macroactuació brutal que acaba amb un tros de cartell que posa gràcies i precisament la Cluenda amb aquesta cançó.
2: Boníssima. El 27 de juny actua a Cornellà a l'RCD Stadium.
1: Exacte, perquè vaig mirar i no hi havia entrades.
0: Quin dia, el 20?
2: 27, això és la setmana que ve.
1: Ho ha venut tot, aquest home. El cas, parlem de Mònica Estarreado amb aquest Corazón Partido de Fons, aquella actriu que l'heu vist en mil sèries i avui fa 50 anys. Ella va assolir la gran popularitat amb la sèrie Yo Soy Bea, però ha participat en altres produccions, com per exemple Hospital Central, La Reina del Sur o Amares para Siempre. Ella té una carrera molt sòlida, molt vinculada a la tele, i avui fa celebra els seus 50 anys. Però continuem també, si et sembla...
0: Perdona, és que ens està caient un cartell al cap.
1: No passa res. I jo felicitant a la gent. Doncs mira, aprofitem també per felicitar els que compliran anys demà, perquè demà dissabte 20 de juny fa 59 anys la gran Nicole Kidman.
0: A casa som molt de Nicole Kidman, eh?
1: És que
0: t'agrada molt aquesta dona,
1: Nicole Kidman és Nicole Kidman,
0: Perdona, a part de les pel·lícules, després ha participat a diferents sèries. Sí. Treballa molt bé aquesta dona, eh?
1: Molt bé.
2: És veritat.
0: Treballa molt bé.
2: L'última que vaig veure, la veu veure, va ser una que ella feia el personatge d'una...
0: Una mare.
2: Una mare que perd la seva filla i que munta un negoci com de coaching amb què treballa amb al·lucinògens als seus pacients
0: No,
2: l'has vist?
0: No. Jo estava pensant en una altra que ella fa precisament també de mare de dos nens i que el pare és un tio amb molt poder a tots els nivells i que l'acaben matant perquè és un maltractador.
2: Aquesta no l'he vist.
0: I és una sèrie boníssima, però molt bona. Molt bona.
1: De vegades ho parlem, no? Quan depèn de quin actor o actriu aparegui en una sèrie o una pel·li, dius, ha de ser bona. I això ens passa molt amb Nicole Kidman.
0: Com es diu la sèrie que deies tu?
2: Estic buscant el nom, ara t'ho dic, perquè no recordo el nom de la sèrie.
1: Mentrestant, si et sembla, continuem felicitant a qui compleix anys demà, dissabte 20 de juny. Estem parlant, en aquest cas, dels 74 anys de John Goodman. Un dels actors secundaris més brillants del cine nord-americà. Ell és conegut per pel·lis com El Gran Lebowski, Argo, Los Picapiedra, Monstruos S.A. i té aquesta capacitat de ser superdivertit o superdramàtica, segons el que demani cada personatge.
2: Boníssim.
0: Quina era la sèrie?
2: Nine Perfect Strangers.
0: Ah.
2: Nine Perfect Strangers. Nou perfectes estranys.
0: Molt bé, estic buscant aquesta que deia jo, ja la buscarem.
1: Ja la trobarem.
0: Més.
1: Acabem felicitant a la reina del flow, perquè demà compleix 43 anys, Carolina Ramírez. Quiero tener una noche, tocar tu piel.
0: Yo ya no aguanto más esta espera, tu alma y tu cuerpo son mi condena. Big Little Lies, és la que deia jo.
1: Ah, bona.
2: Com?
0: Big Little Lies.
2: Ai, aquesta em sona molt, eh?
0: Boníssima,
1: sí,
0: però boníssima.
1: Sí.
0: Estava a HBO i també a Prime.
2: Una
0: sèrie espectacular. Què deies?
1: Boníssima també la reina del flow. Por una choni en tu vida colombiana com la reina del flow. Oigan, a esta pilas, pues, con eso. Hacele, pues, mijo. És que m'he vist tota la sèrie. Estic acabant l'última temporada. Ha estat un fenomen mundial a Netflix.
2: Però qui és?
1: Aquesta gent. La reina del flow, por favor, Charlie Flow, la cançó Reflejo que sona. Ha estat un fenomen, sí. Bueno, què hubo, pelada? Pues aquesta és l'actriu principal, la reina del flow. 11 de juliol a Barcelona, concert. També hi ha gent que ha tingut la sort de trobar entrades, no com jo.
2: Com el Badó, que coses segur que passen, les té a la butxaca, les entrades per anar-hi.
0: Sí. Mira, que te la dono.
1: Ai, gràcies, m'encantaria.
0: Falten 9 minuts i 6:45 del matí.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó i Ador.
0: Ahir m'ha passat una cosa a última hora de la nit. Estava preparant el sopar amb la meva filla, escoltant les notícies al canal 24 Hores, i de cop i volta em posa que havien signat ja l'acord de pau, que és l'acord que s'havia signat a Suïssa.
2: Sí.
0: El van signar de forma telemàtica el Donald Trump.
2: Sí.
0: El van signar també el representant del règim iranià. Bé, el cas és que jo tenia per l'InfoPlus, tenia preparat avui una explicació de com on era el lloc on es signava, que era un complex de luxe que es troba a Suïssa, on es trobava tot el que hi havia al costat. a quin entorn estava...
2: Que xulo.
0: Inclús, però clar, quan de cop i volta em diuen que ja s'havia signat, no tenia cap sentit.
2: Bueno, és com quan prepares una reunió i al final dius, no, fem una videotrucada sí, i ja.
0: Exacte. Què va passar, doncs? Que vaig tenir que buscar una notícia i vaig trobar aquesta, que és prou interessant, i és que una turista britànica busca aquesta història, tu que ets de sentiment, et farà molta pena. Una turista britànica busca desesperadament el seu peluix després d'un robatori a la platja de la Conxa. I la flores. Anem al tema.
2: Mira,
0: ja m'està aplaudint perquè ja ha fotut ell.
2: Molt a favor dels peluixos, oi? Una visitant del Regne Unit...
0: Perdona un moment. Sí. Jaume, és que estava explicant que ahir la nit es va canviar això perquè ja no s'assigna això. Per tant, deia música emotiva, una cosa com més trista, perquè ara ho entendràs. Digues, Montse.
2: Una visitant del Regne Unit ha denunciat el robatori de la seva motxilla mentre era a la platja de la Conxa, a Sant Sebastià. A l'interior hi portava diners, documentació, joies i altres objectes personals, però el que més lamenta haver perdut és un osset de peluix que conserva des de fa més d'atenció 4 dècades.
0: És que clar, portava 40 anys amb el seu peluix. Si veieu la foto... O sigui, es veu la foto de la maleta i el peluix allà enganxat.
2: Jo només espero que l'hagi passat per la rentadora algunes vegades, perquè en 40 anys aquell peluix a cars i de tot.
0: Segur que menys de les necessàries. Seguríssim.
2: Entenc que té un gran valor emocional. Per tant, la dona va difondre un missatge a les xarxes socials demanant ajuda per recuperar el peluix, convençuda que podia haver estat abandonat després del robatori. Vull dir que ningú no volia pas el peluix. Llavors, mentrestant, haurà d'allargar la seva estada a Espanya mentre tramita nova documentació per poder tornar al seu país. És que encara no l'ha trobat. A veure, jo, com a adulta, no tinc aquest apego a cap peluix, però entenc la desesperació de buscar un peluix, perquè un nen que perd un peluix... no hi ha terror més greu d'anar de viatge amb els nens i que es deixin el peluix o alguna cosa d'aquestes.
0: Escolta'm
2: quan
0: una
2: són
0: cosa.
2: Més petits, sobretot.
0: Jo vaig tenir una productora i també veu de programa, que era la Núria Casas, que tu
2: sí,
0: la coneixes.
2: Sí, i tant.
0: I vam anar una vegada a rodar un programa pilot a l'Alguer, uh-huh. I ella anava amb el seu peluix.
2: Ah, sí? Veus?
0: Sí, vam passar dos nits a fora i ella anava amb el...
1: Tot bé a casa? Tot bé?
0: Ella anava amb el seu peluix. I preguntes amb ella?
1: Tot bé. No, la conec. Escolta, que no tinc... Mira, la notícia...
0: Hi ha molta gent que té...
1: La notícia t'agradarà. Jo no t'ho compro amb gent adulta. M'ha faltat potser d'on ve la història d'aquest peluix. És que jo, en general, no tinc molt apego amb les coses. No, o sigui...
0: I què?
1: Si de la història és que la seva mare, no ho sé, que ja... Però apegar-te amb un peluix 40 anys... Vull dir-te...
2: Hi ha gent que va amb el coixí de dormir. No, això també s'ha vist,
1: Pues aquesta gent també, No entenc molt aquestes coses.
0: 40 anys també, allò amb la taca groga de la febre del 72.
1: Jo no ho veig.
0: Sí, no sé, la gent... Va, atenció, perquè recuperen la creu de la Neto desapareguda després de 2 mesos d'investigació.
4: Doncs sí, la Guàrdia Civil ha localitzat i recuperat la creu del cim de la Neto, que havia desaparegut fa 2 mesos després de ser serrada amb una radial en un acte vandàlic.
2: Uf.
4: La troballa s'ha produït de manera accidental durant un rescat a la cara nord de la muntanya, quan un helicòpter del grup de rescat de muntanya va detectar la peça mig enterrada a la neu, a gran alçada i en una zona de difícil accés.
0: Bé, s'ha trobat perquè, bàsicament, la neu s'està fonent...
1: I allà ha aparegut,
0: i allà ha aparegut la creu,
4: La creu de 4 metres d'alçada i uns 100 quilos de pes ha estat recuperada amb l'ajuda d'un sistema de grua i traslladada en l'helicòpter fins a Benasc, on ha quedat sota custòdia policial. Les autoritats han confirmat que haurà de ser restaurada i mantenen oberta la investigació per identificar els responsables.
0: A veure, quin xalat, perquè no té un altre nom, se'n va a la Neto, agafa una creu de 4 metres, la talla amb una radial de 100 quilos... I l'estàvem baixant cap avall i al final em va dir, mira, escolta, saps què? Deixem-la aquí.
1: Aquí se queda.
0: Aquí, però quines
1: ganes. Poca feina, de veritat, poca feina.
0: Quines ganes, també.
1: Aquests tindran el peluix de la dona de Sant Sebastià, segur.
0: Té números segur. Que sí.
2: Són els mateixos.
0: I que no ho busqui aquesta noia, perquè igual que hem tallat el cap amb el radial, també. I atenció, o no. I atenció, perquè un pescador allibera en pocs segons un gran tauró a Massachusetts i el vídeo es fa viral.
2: Elliot Sudal, un pescador, va capturar davant la costa de Massachusetts un tauró de gairebé 3 metres de llargada en una escena que s'ha viralitzat a les xarxes socials. En les imatges es veu com aconsegueix portar l'animal fins a la vora, li treu l'ham amb rapidesa i el retorna al mar en només uns segons, eh? Una acció, allò, com si l'hagués fet cada dia. Una acció que ha impactat moltíssim per la seva espectacularitat i per la rapidesa, sobretot, amb què es produeix. De tota manera, alguns experts han opinat també sobre aquesta manipulació d'animals marins de grans dimensions i han destacat la importància de seguir protocols adequats per minimitzar l'estrès dels animals i garantir la seguretat tant de l'espècie com de les persones que els manipulen. La recomanació seria que si veieu un tauró, truqueu a les autoritats abans de dir allò de dona'm la puteta, vine, vine, dona'm l'aleta, dona'm l'aleta.
0: Dona'm l'aleta, petita. A veure, en qui cap entra un tauro de 3 metres que l'agafes... És que el tio, les imatges són, l'agafes, se l'emporta cap endins amb unes dents que, de veritat...
2: És que no devia ser la primera vegada que ho feia, aquest home.
0: No, que riu tant dels obrellaunes, que està molt bé, perquè li treu l'am que té clavat.
2: Mare,
0: que
2: té, i el clavat, torna al mar,
0: i el torna cap a dins, com tu que tornes les maduixes a l'aigua.
2: Ai, sí, calla, mai més.
0: I acabem parlant d'una brasilera que assegura que el seu marit, un ninot de drap, li ha estat infidel.
2: Tot malament, en aquest titular.
1: De veritat, brasilera havia de ser la Meribón Rocha Moraes. Ha tornat a convertir-se en fenomen viral després d'explicar que ella té una relació amb el Marcelo. El Marcelo és un ninot de drap que considere el seu marit.
0: Perdona, és que ja vam parlar en aquest programa del casament.
1: Sí, sí.
0: Vam parlar del casament.
1: Pues estem preocupats. Catalunya estan atravessant una crisi, Aquesta dona amb el seu ninot de drap. Que tu diràs, bueno, escolta, segons ella relate...
0: Meu pai del cel!
1: És que, claro, és que... Aquesta va descobrir una suposada infidelitat mentre ella es trobava ingressada a l'hospital. El ninot de drap d'aquesta està amb el peluix de la de Sant Sebastià. Aquí està el final de la història, home. Aquí han dit a tomar por culo que estes dos loques han anat junts i han sigut feliços. No, la història diu que ella es trobava ingressada a l'hospital i llavors el ninot de drap li va ser infidel, ¿vale? Que s'ha de ser... Ha de tenir poca vergonya perquè tu que estigui ingressada la teva parella i tu allà amb una altra.
0: Li t'ha dit un drap brut.
1: Oi!
0: És un drap brut. I brut en el doble sentit, eh?
1: El cas és que aquesta senyora, els meus respectes, es va fer famosa fa uns anys per celebrar una boda simbòlica amb el ninot i per compartir a les xarxes aquests diferents episodis de la seva peculiar vida familiar.

0: És que té molt rotllo, eh? El rotllo brasiler.
1: Té molt rotllo,
0: és
1: sí.
0: És molt guai. Tu que l'has viscut a...
1: Sí, sí, he anat diverses vegades i no he vist res. Tan gran Brasil, dic, mare de
0: Déu.
1: No,
0: mai...
1: no hi ha vida per veure Brasil sencer.
0: Jo no he anat mai a Brasil, però...
1: T'agradaria, t'agradaria.
0: Em dóna molt de rotllo, em dóna molt de rotllo el rotllo de la gent
1: és
0: de Brasil.
1: És molt guai, és molt guai, Brasil.
0: Vinga, va, assenya els horaris de 6:45 al matí i anem als esports. We are ready. Mundial 2026, el bon dia i
1: bona sort.
0: Bona sort.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready too. Made you strong, strong.
0: Vinga, anem amb diferents resultats que ara repassarem. Canadà, Qatar, Mèxic, Corea del Sud. Comencem parlant de Mèxic, que s'avança en pas ferm al Mundial.
8: Sí, Mèxic ja és als 16ens de final després de derrotar Corea del Sud per 1-0. Un error del porter coreà va decidir un partit molt igualat i permet als mexicans assegurar també el lideratge del seu grup.
0: I atenció, perquè tensió entre Lopetegui i Marx després de la golejada del Canadà.
8: La contundent victòria del Canadà contra Qatar, 6-0, va acabar amb una discussió entre Julen Lopetegui i Jess Marx. El tècnic de Qatar va retreure als canadencs que continuessin atacant amb el partit decidit i dos jugadors més sobre el camp, però el Canadà encara necessita millorar la diferència de gols per assegurar la classificació.
0: I parlant precisament d'aquest partit, ens va donar la imatge més dura que portem fins ara del Mundial. Koné es trenca la tíbia i diu adéu al Mundial.
8: El canadenc Ismael Koné va patir una greu fractura de tíbia després d'una dura entrada de Madibo. El jugador va haver de ser retirat en llitera i estarà diversos mesos de baixa, posant fi a la seva participació al Mundial. Madibo va ser expulsat i els companys de Koné li van dedicar la victòria.
0: Que no n'hi ha per menys. No sé si podeu veure... Si voleu veure, ho mireu, però les imatges són d'aquelles de fredar, eh? Es veu la tíbia partida en dos.
1: Ai,
0: eh?
1: Calla, calla, per favor.
0: I atenció, perquè Araujo ho té complicat per estar a punt en el duel entre Espanya i Uruguai.
8: Ronald Araujo té complicat poder disputar el partit entre Espanya i Uruguai a causa de la lesió que arrossega. El central del Barça continua en procés de recuperació d'una microruptura al bessó patida a principis de juny, just abans de la concentració amb la selecció. El seu retorn no es preveu fins a possibles eliminatòries i això el deixa pràcticament descartat per al duel de la fase de grups.
0: I canviant de registre, el Barça continua treballant en el fitxatge de Julián Álvarez com a possible substitut de Robert Lewandowski. Tot i les dificultats de l'operació, segons diverses informacions, el davanter argentí prioritza jugar al Barça, però l'Atlètic de Madrid intentaria dirigir la seva sortida cap a altres clubs com el PSG o l'Arsenal.
8: El club blaugrana confia en la voluntat del jugador, però de moment no preveu augmentar la seva oferta inicial. Amb el Mundial en marxa, les negociacions avancen amb prudència i el futur de l'atacant continua obert i sense resolució definitiva.
0: I el Barça de bàsquet se li posa tot de cara. El Barça colpeja primer i roba la victòria al factor pista a València.
8: El Barça va començar la final de la Lliga Endesa amb una gran victòria al Roig Arena, 112-113, després d'imposar-se al València Bàsquet a la pròrroga. Els blaugrana van reaccionar després d'un mal inici i van forçar el temps extra gràcies a dos triples decisius de Cliburn. En una recta final molt igualada, l'equip de Xavi Pascual va mostrar més encert i es va avançar en la sèrie, tot aconseguint el factor pista.
0: I acabem parlant de la renovació de Pere Romeu, que es veu com un moviment clau en un Barça femení en plena transformació.
8: És un context d'incertesa i de sortides importants dins el vestidor, però el Barça ha decidit assegurar la continuïtat de Pere Romeu com a gest tècnic institucional. El club va valorar la seva figura com un element d'estabilitat en un moment en què diverses jugadores, com sabem, han abandonat l'equip després d'una temporada d'èxits. La renovació fins al 2028 de Romeu arriba com una mostra de confiança en el projecte i un intent de mantenir l'estructura d'un equip que, malgrat que ho ha guanyat tot, ara afronta una etapa de canvis i reajustaments.
0: Però Pere Romeu és molt amic de les meves nebodes, que ha estat un munt de vegades a casa de meva germana, a Barcelona, a la Cerdanya. Però amic, amic, eh?
1: Que bo.
0: Sí, sí, de cop i volta va ser el segon entrenador i ha acabat sent el primer entrenador i està... Vaja, ha estat... Aquest any s'ho han portat absolutament tot.
8: I tant.
0: Què dir del Barça femení i les seves jugadores? Gràcies, Montse.
8: A tu.
0: 6:45 del matí. Què li posem ara?
8: Li posem una dels anys 90, de finals de dècada, amb una melodia increïble, càrrec de Sonic, recordeu? Això és It Feels So Good.

0: tal com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: Amb Xavi Freixas.
0: Hola, Picó.
2: Estan caient ruixats molt forts.
0: Gonzalo Bernardo és una vegada més, eh?
2: Sí, però estem a Catalunya i estem en la tardor.
0: Bon dia.
2: Bon dia per algú.
3: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
4: Puc dir una cosa?
0: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui Josep Calló, el director del diari de Girona. Silla Nueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
5: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
0: Doncs moltes gràcies.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
1: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana. Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
6: D'aquí a 5 minuts arribem a 3 quarts de 7 del matí. La Gurgui ha arribat, perquè no tens casa, Gurgui. Has caigut al llit avui, eh? Sí, diu que sí. De seguida parlarem amb l'Anna Gurgui. Anem a les portades de la premsa escrita, que és el que trobarem avui al quiosc. Montse.
7: La Vanguardia avui titula Trump presenta com un triomf un acord que sembla una capitulació. El periòdico llegim, el rei reivindica el Mediterrani com a espai de diàleg. El País diu la parella d'Ayuso va ingressar 4,4 milions de quirón entre 2021 i 2023. El diari El Mundo avui destaca Sánchez avala la coartada de Zapatero amb les seves joies de luxe. El diari ABC diu Zapatero arrossega les seves filles a la imputació. Vaig demanar que les contractessin. El diari Ara avui titula Europa avala el 25% de castellà a l'escola. I La Razón diu el jutge Zapatero durant l'interrogatori. Textualment, qui cobra és vostè.
6: Pel que fa a la premsa esportiva,
7: el diari Esport avui titula Lora Dolmo
6: i Mundo Deportivo,
7: que diu hem de millorar en l'entrevista a Eric García.
1: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
6: Bé, avui l'Ares ens porta una recomanació que agradarà als aficionats al futbol, però també als que pensen que darrere d'un esportista d'èlit hi ha moltes més històries de les que veiem sobre la gespa.

0: Doncs sí, Bado, ja us ho deia abans. Emocionada estic amb el que es porta avui, sense ser jo molt futbolera, eh? Però, a veure, segur que tots coneixem Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams, Rodri o Cucurella, pel que fan com a futbolistes, no?, quan estan al camp. Però molt poca gent sap què hi ha darrere de cadascun d'ells. I aquesta és la màgia d'aquest documental. Diumenge passat, Radio Televisió Espanyola, aquesta casa, va estrenar els dos primers capítols de Denominación de Origen, La Forja de un Sueño, que és una sèrie documental, com dèiem, que entra dins la selecció espanyola com no s'havia fet fins ara. I demà, dissabte, arriben els dos últims capítols, que és just el dia abans del partit del Mundial entre Espanya i Aràbia Saudita. Doncs bé, us explico, és una sèrie de 4 episodis que ensenya això, la part com més humana dels jugadors.
1: Està bé, això.
0: Els seus orígens,
2: i
0: les seves famílies, les renúncies que han hagut de fer, moments complicats, difícils i tot allò que normalment queda fora de càmera.
2: És que hi ha un recurrent que és allò de que, com que cobren molts diners, ja està. Tot està justificat. Com que cobren molts diners, Araujo pot tenir una depressió de cavall.
1: Home, i tant.
2: Com que cobren molts diners, què passa si han d'anar a viure a l'altra punta del món? Han de fer maletes i marxar amb els pares, amb els fills, a buscar casa a l'altra punta del món, on no comparteixen ni cultura, ni gastronomia, ni amistats, absolutament res. Vull dir, clar, sempre pintem un ideal del jugador de futbol. Sí que viuen millor i que tenen moltes més capacitats que la resta de mortals. Però també han de passar el seu.
1: No, clar, final, és que els veiem com a superherois, com
2: sí,
1: algun...
2: Sí,
1: bueno,
2: sí,
1: els veiem com a superherois, no, com a figures així inaccessibles, no, però que ens obliga de la part humana, clar.
0: Al final és això, Montse. Estem parlant de persones, per tant, si us sembla, escoltem un tastet d'aquest documental.
3: ¿Lo vamos a ganar o no?
4: Yo creo que sí, que este año ya nos toca.
3: 2010-2026 queda bien, ¿no?
5: He llorado, he sufrido un montón.
6: Y la cara más oscura que tiene el fútbol. Peleas contra el tiempo.
7: Son los momentos más duros de mi vida.
8: Mi madre dice que juego contra gente muy grande y tenga cuidado de las faltas y eso.
9: Siempre va a existir competencia entre compañeros en la portería.
10: Caramelo.
11: Pedri, que va a jugar al ajedrez. Si no sabe lo que es un alfil.
12: Te doy un regalo.
13: O sea, nunca había visto estas imágenes.
14: Sabíamos que iba a ser complicado por el entorno, por las críticas.
15: Aquí es cuando me di cuenta que no había vuelta atrás.
16: La del debut, sin lavar.
17: Esta no la regales.
18: Por el centro de Dani Olmo.
19: Yo, si te soy sincero, estaba cagado.
20: ¿Cuál es el apellido de Lamine?
21: Yamal.
22: No.
23: ¿Cómo es?
24: ¿Puedes hacer una fotita con mi hijo?
25: Sí.
26: Nunca podré ser un niño de 18 años normal.
27: Si nos pusieran una cámara cada uno de nosotros con esa edad...
28: Tenía hábitos muy malos para ser futbolista.
29: Piensas que te comes el mundo y el mundo te come a ti.
30: Sin ella, mi sueño no lo hubiese podido conseguir.
31: Estaba renunciando a un sueño que cualquier jugador tiene.
32: No tenía ganas de entrenar. Mandé un mensaje al psicólogo que lo quería dejar.
2: Aquest és el tràiler que
0: Boníssim,
2: anuncia...
0: Boníssim, eh? Te crees que te vas a comer el mundo y el mundo te come a ti.
1: M'ha agradat molt la referència a la mare, eh? Deia, no, la mare està preocupada.
0: Exacte.
1: Perquè juguen gent molt gran.
0: Clar. És que a mi el que m'ha agradat és això, eh? No és un documental de futbol en el sentit clàssic, no va de tàctiques ni de sistemes de joc, no saps si juguem tres centrals o quatre, t'és igual, perquè va de persones. De fet, hi ha un dels grans temes de la sèrie que és precisament aquest, d'on venen aquests jugadors que avui representen a tot un país.
33: Mi nombre es Pedri y mi origen es este.
34: Santiago de Compostela.
35: Eibar.
36: Las Palmas de Gran Canaria.
37: Foios, un pequeño pueblo de Valencia.
38: Procedo de un pueblo precioso riojano que se llama Aro.
39: Pamplona. Murria.
40: Kaixo, ni Martín Zubimendi naiz, Donostin jaioa.
41: Los Palacios de Villafranca.
42: Barcelona.
43: Don Benito.
44: Sallent.
0: És que és molt bonic, eh? Perquè, clar, quan veiem un futbolista aixecant una copa, normalment només veiem doncs, el final de la pel·lícula, no en aquest cas, però és que darrere hi ha barris, pobles, famílies senceres, entrenadors, hores de cotxe, moltíssims sacrificis, perdoneu, de vegades, i això, precisament, és el que explica aquest docu, eh? Hi ha una altra part, nois, o sigui, jo plorant per alguna cosa que té a veure amb el futbol. Sí, ha passat.
2: Els avis.
0: Els avis, perdó. És que m'ha agafat una cosa, és que és molt bonic, perquè moltes vegades parlem dels jugadors i ens oblidem d'aquesta gent que hi ha darrere. La Montse destacava la mare d'un d'ells, no? Que patia, perquè les mares són mares.
2: Sí, llavors... clar, les mares són mares i els avis són avis.
0: Exacte. Anem a recuperar aquest moment dels
3: avis. La diversitat de la selecció no hace que el trabajo de un narrador sea más fácil.
4: No.
5: Van entrar Huisen, que, bueno, en realidad, en neerlandès és Housing.
6: Huisen o Housing o algo así. Huisen.
7: Creo que el peor Unai.
4: Hudson es, ¿no?
8: Huisen.
9: Uf,
7: Yo creo que no es tan difícil.
10: Al principio le llamamos todo Huisen, ¿eh?
11: Dean, Huisen, Housen, no sé cómo prefieres que te llame.
7: Dean Housen.
6: Yo le llamo Dean.
7: La verdad que es difícil de pronunciar.
3: ¿Cuál es el apellido de Lamin?
6: Jamal.

0: De bata, diuen que Cucurella i Grimaldo són de manera unànime els jugadors més graciosos de la selecció.
1: Per cert, Cucurella, que ha estat en el focus d'atenció les darreres hores amb el fitxatge del Real Madrid, i que ha explicat que si està allà també és gràcies al seu pas pel Barça en el seu dia, a la feina feta per la Masia, i jugadors com el Joan García ja li han donat la més sincera enhorabona i ho explica en nom de tots els jugadors, que tots estan molt contents i que li desitgen tota la sort del món, evidentment, en el Real Madrid. Mal que li pesi a tota la colorada, i a mi el primer, és una gran feina.
2: I tant,
1: és una gran feina.
0: En resum, els dos primers capítols ja els podeu recuperar de RTV Play, i aquest dissabte, demà, arriben els dos últims, just abans del pròxim partit de la selecció del Mundial. Ja teniu pla per aquest cap de setmana.
1: Gràcies, Ares.
0: A tu sempre, Badó.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
1: Vinga, 3:15 de 7 del matí. Anem a les dades que us deixaran atònits, perquè, atenció, la primera, un telèfon mòbil es desbloqueja unes 100-150 vegades al dia de mitjana. Ja ho havia dit, això?
2: No, però ho vas comentar ahir a la redacció i jo vaig pensar, poques em semblen, i són moltíssimes.
1: Ho vaig dir a la redacció, eh?
2: Sí.
1: M'estic fent gran, eh?
2: Ens vam quedar atònits, atònites.
1: De veritat, o sigui,
0: no té res a veure amb això, Badó. Jo en la teva defensa diré que és que ens sona tot. És que portem fent programa diari de dilluns a divendres des del 8 de setembre i al final sembla que ho hem parlat tot.
1: Però és que el que em preocupa més no és que ho faci aquí, és que ho faig fora d'aquí. És que em diuen allà, ja m'ho vas dir. Saps què és el que em satisfà més? Que tinc un amic que ho fa més que jo.
0: Ah, bé, sempre bé això.
1: Segona, a la Terra hi ha més de 7,5 milions d'espècies d'insectes estimades, tot i que només una petita part estan descrites científicament.
0: Espera un moment. Insectes estimades?
1: Sí.
0: Què vol dir?
1: S'estima que hi ha... Estimades.
0: I anem estimats insectes.
1: I anem al tercer. En un any una persona respira aproximadament més de 7,5 milions de litres d'aire. Uau. Ja està, ja acabat. És la tercera, eh? Vols que en digui una altra? La trobo, eh? La busco, eh? L'Ara Estació és una trilera. Mira, eh? Baixa el volum. Vaig explicar-ho. L'Ares Teixidor agafa tres gots i una piloteta que posa dilluns.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort.
1: Molt bé. Agafa tres gots i una piloteta que posa dilluns. I després comença. Està la piloteta. Doncs està la piloteta. Vinga. 3:15 de 7 del matí. Anem cap al Real Automòbil Club de Catalunya. A veure com tenim la xarxa viària aquesta hora al matí. RAC, bon dia.
4: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres amb dues avaries actives. Parlem d'un cotxe avariat a la C58 entre Montcada i Reixac i Barcelona, que en sentit nord, en direcció Terrassa, doncs talla un carril de circulació tot just fa uns instants i provoca poc menys un quilòmetre de lentitud. També tenim una segona avaria, en aquest cas a l'altura del Bruc, a l'A2, que en direcció Lleida doncs també talla un carril, en aquest cas provoca un quilòmetre i mig de retencions. Per altra banda, una de les altres incidències és un carril tallat a la AP7 a Mont-roig del Camp, perquè hi ha reparació de danys a causa d'un accident a la via i que deixa un quilòmetre de lentitud en direcció a Amposta. Per altra banda, comencem a poc a poc doncs, a registrar aquestes retencions habituals amb més intensitat, sobretot al vessant Besòs en tot el nus de la Trinitat i el primer tram de les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies i molt bon dia. D'aquí 8 minuts arribem a punt a les 7 del matí. De seguida anem a recordar, a commemorar aquell moment en què l'any 1987 ETA perpetrava el seu atemptat més mortífer en fer esclatar un cotxe bomba al centre comercial i percórrer l'Avinguda Meridiana a Barcelona. De seguida ho farem. Abans, però, deixem de saludar a la Gurgui. Anna, bon dia.
5: Bon dia, què tal?
1: Bon dia, bona sort. Puja una mica més el micro.
5: Sí, sí, estic una mica baixa, eh? Però bé.
1: Què tal?
5: Molt bé, una mica encostipada. Estic dels aires, que ja no és més. És horrorós.
1: No perdona. És horrorós. Que no perdona.

0: No, no, perdona. No. A tu no et saludo perquè estic, jo no dic res, eh? Ui, mira, no t'ha posat el micro.
1: Uns burgesos, puja'm el micro. Sou uns burgesos, a mi l'aire em molesta, però què és aquesta cosa?
2: L'aire em molesta.
1: Us enviaria tots a Badajoz a passar l'estiu. I veuríeu el que és bo. No. Per cert, això que et passa, Badó, de no recordar les coses, té un nom, es diu andropàusia. Vale? I el patriarcat també afecta els homes. Si el patriarcat no existís, tu et medicaries, t'equilibraries les hormones, és com la menopausa però amb dona, se t'obliden les coses. I fent aquest programa em serà un miracle que se t'oblidi una de tant en tant. T'ho dic, eh?
0: Et dic una cosa, escolta'm, però no és d'ara, ja fa anys, eh?
1: Sí, però bueno, és que tens una edat, carinyo. Perdona, que ja hi tenim.
0: Perdona, no has de fer res. Però que ja fa...
1: És com una senyora, ho veus?
0: Ja, igual.
1: És com una senyora antiga.
0: Igual.
1: Jo dic l'edat que tinc sense cap complexe, 52.
0: Ja fa molts anys que em passen aquestes coses. Ara m'ha vingut a la memòria de ma mare quan me recordo... Clar, jo sóc el petit de 5. I començava amb... que també s'aguinava el nom dels fills.
1: Home, això passa molt. Home, això... Perdona, hi ha una teoria...
3: A mi em passa
1: hi ha una teoria que a mi m'encanta, que diu que quan una mare o un pare canvia els noms, és que els estima per igual.
0: Ah, sí?
3: Ah, mira, veus?
1: Diuen que és sa, això, fins i tot.
3: Ara tinc la prova, quan em preguntaran, a qui estimes més? Per igual, ho diu un massús.
1: El xungo és si només diguessis un.
2: Clar.
1: Saps què vull dir? Si a tots els diguessis Badó, dius, ai, aquesta senyora té un problema. Sí o no?
0: Sí, sí.
1: I després, deixeu-me dir una cosa, ja sabeu que us escolto el cotxe i m'agrada comentar. Jo sóc del team Ares, tenir pelutxos a certa edat, mal rotllo.
0: Mal rotllo.
4: A mi la notícia no ho he vist clar.
1: És la persona tarada.
4: És que no està bé.
1: I ara jo
4: no
1: tampoc tinc apego a les coses.
2: No.
1: De tant en tant, has de fer una neteja d'aquestes. A mi, Vinted m'ha donat la vida.
4: És molt important. M'ha
1: donat la vida, Vinted.
4: Soltar, nena.
1: Fora... Sí.
4: És important.
0: Vinga, va, anem arribant a les 7 en punt del matí. Falten només 6 minuts. Ens posem ja en context amb la Montse Vidal i recordant aquest dia de 1987.
5: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Ho dèiem abans, tal dia com avui, del 1987, ETA perpetrava el seu atemptat més mortífer en fer esclatar un cotxe bomba al centre comercial Hipercor de l'Avinguda Meridiana de Barcelona. Un atemptat que va provocar la mort de 21 persones i 46 van resultar ferides.
3: Avui fa 39 anys d'aquest atemptat. El comando Etarra havia rebut l'ordre d'atemptar contra empreses de capital francès i ells van creure que Hipercor ho era. El 19 de juny del 1987 van abandonar el segon soterrani del pàrquing del centre comercial Hipercor de Meridiana. Un Ford Sierra XR que acabaven de robar a Sant Sebastià el van abandonar allà, el segon soterrani, carregat amb explosius, i sobre les 3 de la tarda, un dels atemptats Domingo Troitiño va trucar a Hipercor avisant que ja hi havia col·locat el cotxe amb els explosius, també a la Guàrdia Urbana de Barcelona i al diari Avui informant de la localització i l'hora en què esclataria la bomba. Anem a sentir una d'aquestes tres trucades, la que fa ETA, en aquest cas Domingo Troitiño, a la Guàrdia Urbana avisant d'aquesta bomba. Aquesta és la trucada que fa ETA a la Guàrdia Urbana, eh? Recordem, va trucar a Hipercor, van trucar a la Guàrdia Urbana i van trucar també al diari Avui. Domingo Troitiño, com dèiem, truca al diari Avui i el diari Avui truca a Mossos d'Esquadra immediatament després. Ho sentim.
6: Mossos d'Esquadra?
7: Sí, demanem.
6: Escolti, m'he detingut al diari Avui.
7: Sí.
6: La secretària del director, és que ens han trucat a l'ETA. Amb qui hauria de parlar, sisplau?
7: Aviam, un moment, eh?
6: Sí.
7: Escolti'm.
6: Mana'm.
7: Un moment perquè estigui mirant de passar-li amb el sergent.
6: Passi'm amb algú perquè em dic que es fotaria un quart de quatre.
7: Molt bé. Un moment.
6: Hem trucat ara fa cosa de menys. Penja ells i truca jo.
7: Sí.
6: Han dit que explotaria una bomba en un supermercat que es diu Hipercor, que és a la Meridiana.
7: Que explotaria una bomba a Hipercor.
6: Hipercor, que és un supermercat que hi ha a la Meridiana. Que ells mateixos hi havien trucat al supermercat per avisar-los.
0: Uf.
1: Després.
0: No, és que...
1: Ara, recordem,
0: vist en perspectiva, recordem, i tant que ho recordem.
3: Després de rebre aquesta trucada del diari Avui, els Mossos d'Esquadra tornen a trucar a Hipercor tal com havia fet ETA també, per corroborar, per confirmar que aquest missatge havia arribat, doncs que aquesta trucada s'havia produït.
0: Sí, que ETA també havia trucat a Hipercor, no?
3: Sí, en la primera trucada que va fer va ser a Hipercor, després a la Guàrdia Urbana i després al Diari Avui. En aquest cas, el Diari Avui truca a Mossos i Mossos torna a trucar a Hipercor per assegurar-se que havien rebut el missatge.
7: Hola, mira, llamo de aquí de los Mossos de Escuadra y me acaban de llamar ahora mismo la secretaria del director del diari Avui.
2: Omar Blanco, Carrasco.
7: Del diario Hoy. Del diario Avui. Y entonces ha dicho que ETA les ha llamado y les ha dicho que explotaría una bomba allí a Hipercor, donde es el supermercado que hay en Meridiana.
2: Sí, espérate un momento.
7: Vale.
2: No me acuerdo, ¿eh?
7: Vale. Oye, que ha dicho que explotaría a las 3.30 o 3.34.
2: Oye, ya hay un coche ahí.
7: Vale, vale.
2: Lo ha llamado también Guardia Urbana.
7: De acuerdo.
3: Per tant, Estras. Hipercor havia rebut aquestes dues trucades, d'una banda del propi escamot d'ETA i de l'altra per part de Mossos, que els havien avisat des del Diari Avui. Estava avisat tant per una banda com per una altra. Clar, què passa en aquest moment? Doncs que, home, evidentment, doncs, aixeca la tensió, aixequen els nervis, comencen a haver-hi corredisses, comencen a haver-hi dubtes. En aquella època hem de recordar que hi havia moltes amenaces d'ETA, algunes d'elles
0: el
3: nom fals. Clar, aleshores, doncs, clar, no es donava credibilitat a la primera, però les precaucions, òbviament, les alarmes s'activaven, doncs, l'alerta s'activava. Alguns testimonis d'aquell dia que estaven al supermercat o les rodalies diuen que van veure, evidentment, aquest moviment, aquesta tensió, moviments estranys.
0: Que alguna cosa estava passant.
3: Exacte, al centre comercial abans que esclatés la bomba.
8: Cuando he entrado por la puerta principal he visto un movimiento un poco especial. He visto dos coches de policía, he visto 8 policías que estaban en la puerta y uno de ellos que me parecía que era el mando, el que llevaba, dijéramos, la coordinación de todo, se movía bastante. Me he acercado a él y le he preguntado, oiga, ¿hay algún problema? Y me ha dicho, no. Digo, ¿entonces puedo entrar a comprar nuevamente? Sí, sí, puedo entrar, pero con una expresión no muy... un poco dudosa, pero que en aquel momento no me ha despertado demasiado motivo de alarma.
3: Tot va passar molt ràpid. En principi, no, de moment, ningú no va fer res, perquè el que però dèiem no abans es havia de confirmar.
0: No se li donava validesa a les trucades?
3: Se li donava validesa, però estaven revisant a veure doncs, si realment hi havia aquesta amenaça i si aquesta amenaça era real. Escoltem el testimoni d'un altre senyor.
9: A las 3:15, aproximadamente, mi hija, cuando iba a entrar a la IPER, había, o ha encontrado que había en la puerta 3 guardias urbanos, 2 policías armadas y 2 señores bien vestidos, parece ser que eran de relacionados del mismo comercio. Y entonces estos señores se dirigían unos a otros preguntando, bueno, ha habido una llamada, pero concretamente, ¿qué han dicho? Entonces ella ha sospechado o ha llamado algo, pero no sabía de qué iba.
3: Passa que no se li dona, al final es revisa, no es troba una amenaça real en aquell moment, doncs no hi ha un indici que sigui una cosa imminent i, per tant, no es va desallotjar al centre, van de, finalment creure que era una falsa alarma. L'inspector, com que l'amenaça doncs, inicial era que la bomba esclataria entre 3:45 i 4:45, doncs passa aquesta estona. L'inspector de la policia, quan són 4:05, torna cap a la comissaria perquè l'hora de l'amenaça ja ha passat i 4:12 esclatava la bomba.
1: Ostres,
3: van morir 21 persones, 46 van resultar ferides. El cotxe bomba estava situat justament a sobre de la carnisseria, que era, doncs, si el pàrquing estava a la menys 2, doncs la carnisseria estava just a la planta de sobre. I sentim el testimoni del carnisser que a posteriori parla de com el va afectar. Perquè ell, evidentment, és que el cotxe estava just a sota de la carnisseria i ell va ser un dels ferits greus.
10: Jo volia continuar treballant de carnisser, perquè la meva feina m'agrada, no? Aleshores, pensava que ho tenia que superar de cara al primer dia que entrés a treballar a l'Hipercor, perquè sé de gent que, bueno, que no han tornat a entrar, lògic, no? Cadascú sap les seves circumstàncies. I en la qüestió física vaig tindre que superar més que res la recuperació, perquè el fet de que t'injertin les dues mans amb cremades molt greus, inclús amb els ossos cremats, bueno, una història així d'aquest tipus, pues t'has de preparar tu mateix per donar-te en compte de que pots tirar endavant, no?
0: És que de veritat, és que és ho tinc a la retina com si fos ara mateix.
1: Jo també.
0: Les imatges a la tele...
1: Me'n recordo tant.
0: No, va ser...
1: En aquella època que teníem empatia, perquè no passava una cosa cada 3 minuts, com ara, que tot són impactes,
0: sí, senyora,
1: imatges,
0: sí,
1: i tal.
0: Sí, senyora.
1: Llavors allà
0: sí, senyora.
1: Passava alguna cosa,
0: clar,
1: i per això se'ns queda.
0: Sí, senyora.
1: Ara estan passant coses que passaran els anys i diràs, la guerra de què? Quina
0: sí,
1: guerra de
0: sí, senyora,
1: parles?
0: Sí, senyora.
1: Dius,
0: no,
1: és
0: allò,
1: així, eh?
0: Allò estava al mig d'un desert de notícies,
1: clar,
0: i de cop i volta,
1: va ser molt gordo, i a més la nostra ciutat, Barcelona i tot...
3: Van ser detinguts el mes de setembre del mateix any els tres etarres, doncs, que van perpetrar aquest atemptat a un pis al carrer Mallorca de Barcelona. La policia va insistir en que va demanar el desallotjament a Hipercor. D'altra banda, Hipercor reconeixia part de la seva culpabilitat, però també culpava la policia. I finalment, el Tribunal Suprem va condemnar l'Estat com a responsable civil per no desallotjar l'edifici i va condemnar l'Estat a pagar el 50% de les indemnitzacions. I per què fa els detinguts, doncs, Troitiño i Ernaga, un altre component, van ser condemnats a 30 anys de reclusió per cadascun dels assassinats, per tant, multiplica, aquestes penes sumaven més de 1.600 anys per cadascun dels dos etarres, i també van ser condemnats a Santiago Arróspide i Caride a 790 anys de presó cadascú, però al final, doncs, mira, fa 39 anys doncs, que van perpetrar aquest atemptat, que va ser el més mortífer de la banda terrorista i que avui, doncs, en memòria de tota aquesta gent, doncs, hem recuperat en un dia com avui que va passar del 1987.
0: Déu-n'hi-do, tots els àudios són àudios que formen part de l'arxiu d'aquesta casa, eh?
3: Sí, senyor. De la televisió
1: és una meravella, la televisió espanyola,
0: no,
1: amb això, sí, eh? Ho té tot, eh?
0: És una meravella.
1: És una passada. La burocràcia. Tot això va passar per culpa de la burocràcia de sempre, eh? Tu truques, però espera, que hem de confirmar, però que un moment no podem fer, si fas, et votaran al carrer, tu calla, li pregunto al papito, que cobra per això, però no, li pregunto, i vinga, la bomba. És així.
0: Montse, gràcies.
3: A vosaltres.
0: Una abraçada. 7 i 4 minuts del matí. Esteu escoltant el Bon Dia, Bona Sort. És divendres 19 de juny del 2026.
5: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.
0: Anem a la pregunta del dia. La pregunta del dia podria ser a quina edat haurien de deixar els peluixos, no?
4: Sí. No. És que de veritat.
1: Com la llet de vaca. S'ha de deixar de prendre pues, quan ja creixes.
0: Com la llet de vaca?
1: Sí, tu has vist alguna vaca bevent llet? Oi que no? Pues la gent quan creix hauria de deixar de beure llet.
0: A veure, la pregunta seria quin és el riu més llarg del món? L'Amazones, el Nil o el Danubi? Montse.
3: L'Amazones, no?
0: No sé, m'ho preguntes a mi.
3: És que clar, aquí hi ha la trampa aquella del més llarg o el més capdalós o el més ample.
0: Quin és el riu més llarg del món?
3: L'Amazones,
0: el Nil o el Danubi?
1: L'Amazones.
0: L'Amazones, què dius tu?
1: El Nil.
0: I tu?
4: Lo que digui la Imma.
1: El Nil.
0: De seguida la resposta, som-hi. Les 7 i 5 minuts del matí, és 19 de juny del 2026, el dia que ens llevem sabent que Ràdio Televisió Espanyola ha tingut accés als àudios de la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, a l'Audiència Nacional.
3: Davant el jutge José Luis Calama va negar haver exercit cap influència en el rescat per part del govern espanyol de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Pendents a escoltar el moment en què declarava Zapatero, el tenim.
11: No hablé. No solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra.
3: En la seva declaració de prop de 3 hores, Zapatero també nega haver mantingut cap contacte ni telefònic ni presencial amb els alts càrrecs de Plus Ultra, com ara Rodolfo Reyes, la persona que es va referir a l'expresident com el seu pana. També va negar la creació de cap societat a Dubai per rebre fons a l'estranger i que Julio Martínez fos el seu presumpte testaferro.
0: Mentrestant, J.D. Vance, vicepresident dels Estats Units, demana a Israel respectar el procés de pau amb l'Iran.
3: Un acord que ja està signat i que s'acabarà de negociar durant els propers 60 dies, mentre que les autoritats de l'Iran han ordenat l'eliminació de peatges per als vaixells comercials que vulguin travessar l'estret d'Hormuz per un període també de 60 dies. En paral·lel, els líders de la Unió Europea s'han reunit a Brussel·les amb Ucraïna com a eix vertebrador. La presidenta de la Comissió Europea, von der Leyen, a l'arribada ha explicat l'objectiu de refermar el suport dels 27 a Kiev.
0: I 3 de cada 10 dones s'han sentit forçades a mantenir pràcticament pràctiques sexuals no desitjades, segons la darrera enquesta del CIS i el Ministeri de Sanitat.
3: Les dades també, amb tot, desprenen avenços. Gairebé el 90% dels enquestats respecta les relacions homosexuals igual que les heterosexuals, una acceptació que s'ha més que duplicat en 16 anys.
0: La justícia europea avala la sentència del 25% del castellà a les aules catalanes en considerar que Catalunya és una regió bilingüe.
3: El Tribunal Europeu de Drets Humans no ha admès a tràmit el recurs d'un grup de famílies d'una escola de Canet contra la imposició del 25% de castellà marcada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Amb tot, el govern manté que no afectarà el model educatiu català.
0: I Catalunya es troba en una situació d'alt risc. Els bombers estan treballant en l'extinció de 9 focs arreu de Catalunya.
3: Tots evolucionen favorablement i l'incendi del Ferràs, que era l'únic que continuava actiu, ja ha quedat estabilitzat. En total, 4 focs estan estabilitzats i 5 més ja es donen per controlats.
0: I acabem. El cantant Quevedo farà 8 concerts al Palau Sant Jordi el 2027.

0: Doncs sí, el cantant Quevedo omplirà fins a 8 vegades el Palau Sant Jordi de Barcelona el juliol de l'any vinent, una fita que cap altre artista havia aconseguit mai. Les entrades es van posar ahir a la venda, es van esgotar en pocs minuts, amb la previsió inicial de fer dues actuacions que finalment es va convertir en 8.
1: Aniré amb la Imma Sud.
2: No vagis al poder.
1: A veure...
2: Si aquest tio és pitjor que el Dani.
1: Va, per favor.
2: No se l'entén de res.
1: Imma, que és divendres. Dona una oportunitat a Quevedo. Puja.
2: Traieu-me això, per favor. Està fent un mal de cap. Què has dit?
1: Perdona.
2: 6 Sant Jordis, 8 Sant Jordis. O sigui, sí, no hi ha tants lerdos en aquesta ciutat.
3: 8 Sant Jordis.
2: No hi ha tants lerdos, de veritat, no
1: va,
2: ho entenc.
1: Home, va, no siguis així.
2: Ai, per favor, m'estic fent gran.
1: Que diu 8 concerts, que és la vegada que hi ha més rècord. Sabeu qui tenia el rècord de gent amb un esdeveniment al Palau Sant Jordi?
2: Pues no sé, hauria de ser Bruce Springsteen o Patti Smith o algú que estigui bé, no sé. Ja. Què? Tu?
3: Perdona, Badó.
2: A veure, Badó, t'estàs passant ja amb les batalletes, eh? T'estàs passant amb les batalletes.
4: La cara que fos.
2: El abuelo cebolleta.
1: Perdona.
2: Tot el dia, perquè jo.
1: Perdona, corria l'any 2000...
2: Sofria. És Sofia Petrillo de les Chicas de Oro. Sicília, 1930.
1: A veure. O calles una mica o pujo el volum,
2: calla, calla.
1: Puja el volum. Sonrisita nerviosa. Perdona, corria l'any 2001 o 2002 i vam muntar el Megaplex que en 12 hores posaven 35.000 persones al Palau Sant Jordi.
2: Epa. No, jo tu abans que el Quevedo mil vegades.
1: Home.
2: Jo vindria també a veure.
1: Ara va Quevedo i...
3: L'abuelo cebolleta, t'ha dit.
4: Imma, què ho saps? Que té un rècord Guinness, el Badó.
2: Escolta.
1: Un moment.
4: I dos llibres.
1: Perdona, quatre llibres. A veure, un moment, Jaume, puja el volum.
4: Sempre.
1: Vinga, va, anem pel temps.
2: Deixa't el temps. O sigui, jo sempre us dic, aquest programa està força bé, perquè vinc els dimarts. El divendres esteu embogits. Què és això?
3: Home!
2: Què és això?
4: Ja no podem més de tota la setmana.
1: Anem al temps. I espera't, i perquè a les 6 del matí no sé si ho estaves escoltant o no.
2: Sí, jo sempre.
1: He començat a dir el temps i he dit pols sahariana? Com que pols sahariana? Que ahir van rentar el cotxe. Que t'ho juro que portava dies en què aquest cotxe s'ha de rentar. Dic, un dia en trobareu premi ondes a sota o a sota.
2: Ets tan heterobàsico, de veritat, eh?
1: Què dius que què?
2: Res.
1: Que sóc bàsic?
2: Heterobàsico.
3: Hetero. Abuelo cebolleta, heterobàsico. Mora meva.
1: Sortiré d'aquí.
2: I m'estima igual, eh?
1: Sort que encara se m'aguanta una mica l'autoestima, eh? Perquè si no...
2: Ja, home, sí, tu l'autoestima la tens a tope, que eres un bon macho alfa.
1: Fins i tot el Jaume riu. Anem al temps, amb la Noelia. Bon dia.
5: Bon dia. Avui a Catalunya continuem amb altes temperatures i s'esperen màximes especialment elevades a zones de l'interior. Màximes de 38 graus a Lleida, 34 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Molta tensió durant els propers dies. Continuaran pujant els termòmetres i el dilluns, per exemple, es podran arribar a màximes de 43 graus a Lleida o 37 graus a Girona. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Molta tensió al Pirineu de Lleida durant la tarda. Es formaran núvols d'evolució i s'esperen ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud amb més intensitat a l'Empordà i a litorals. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies i molt bon dia. Va, tornem a recuperar la pregunta. Ja, aquesta alçada de la pel·lícula ja és que m'importa molt poc quin és el riu més llarg del món. Però ja que ho tenim, quin és el riu més llarg del món? Amazones, Nil o Danubi? No canvis.
0: No canvio, però he dit Amazones i m'he penedit 0,5 segons després. Però no canvio, Amazones.
3: Jo, com copio sempre a la Montse, doncs ja està, l'empifiat.
0: L'empifiat,
2: clarament, és el Nil de tota la vida, pregunta de Trivial. Tota la vida.
1: Sí,
2: i a més, era una pregunta
4: de Trivial. És el Nil.
2: I era una pregunta Trivial que tenia trampa, eh?
0: Clar, perquè, això
2: per,
0: deia.
2: Perquè
0: clar.
2: En realitat és l'Amazones, però oficialment és el Nil. No em preguntis per què.
0: Ah,
2: oi que és així?
0: Què passa aquí? I és veritat, hi havia alguna cosa. Jo sabia que hi havia alguna cosa aquí, eh? Que hi ha una trampa. Sí, senyora. Vaig a mirar-ho, mira.
2: Ara t'he pillat, eh?
1: Avui hem fet una reunió aquí amb les expertes de rius mundials. Què m'esteu dient? Perquè m'esteu explicant. El Nil ja està.
2: Ai, final... que sí, veus? No, no. Però és més llarg que l'Amazones, eh?
1: Que sí, que sí, que sí, home, sí, que tu diguis.
2: Mira, és quilòmetres,
1: que, m'importa poc o gens.
2: Sota què passa que aquestes preguntes? Fas preguntes lerdes, doncs jo les contestem.
1: Ja està.
0: No, no, no, no, no. A veure, a veure, a veure.
2: Ah, posa llum a la foscor.
0: Un moment, Montse. Un moment.
2: Montse, posa llum a la foscor.
0: Un moment. Oficialmente, el río Nilo és reconegut com el més llarg per institucions com el Guinness World Records.
1: Ahí està. Jo em baso amb el Guinness.
0: Malgrat tot.
1: Jo, a veure, un moment, Montse, un moment, Montse.
3: Tu ja de què tens el Guinness, Valo?
1: Montse,
3: Tu de què tens el Guinness?
2: Ai, l'altre, tu vas en retard, també,
0: eh? Estem obrint un altre meló.
1: El programa més llarg de la història de la televisió.
0: Però, perquè hi ha un però, és que la comunitat científica manté una disputa.
2: Veus?
0: Ja que els estudis satelials dels satèl·lits, que en saben molt, que veuen més que nosaltres, situen l'Amazones com el més llarg.
3: Pues ja estem guanyant,
0: amb una llargada de 6.992 quilòmetres, mentre que el Nil tindria 6.650 quilòmetres.
1: Jo les meves referències les busco al Guinness, que és la meva gent.
0: És el teu, que tens tu.
1: Aquí està, aquí està.
0: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
1: Vinga, va, comencem a 9 hora del bon dia i bona sort. Falten 3 segons per arribar. Un quart de 8 del matí, quasi. Anem a allò que és tan maco, que costa molt poc. Mira, des d'aquí saludem el nostre amic, que és el que està. Cada vegada que entrem a la ràdio, ens trobem aquell bon senyor, saludant sempre.
0: Oh, simpàtiquíssim. Ai,
1: simpàtic. Dona gust entrar a les empreses i trobar-te...
2: És el millor. Tu arribes a Ràdio 4 i dius, quin bon gust, escolta.
1: Quin bon rotllo, quina bona gent. Deia que avui hem de ser feliços per...
2: Doncs avui no podia ser d'una altra manera. Soy una trilera. La boleta del lunes. Avui hem de ser feliços pels festivals d'estiu. Mira la que està contenta.
4: Dóna-li veu, que demà el veig a
2: l'aire. La posa dintre d'un festival, amb una mica de beguda, i qualsevol cantant que no s'entén el que diu...
4: I sense fumar, que me'n vaig a Lisboa sense fumar.
1: Escolta, anem al
2: tema. Els festivals d'estiu, hi ha una cosa màgica en els festivals que no passen lloc, i és que al final sí, són concerts, però també són molt més que això. Són mesos esperant una data, com jo avui. Són grups de WhatsApp organitzant viatges, com jo avui a Lisboa. Són amics posant-se d'acord per veure artistes diferents, per mirar els looks. Per què ens posem jo i amb el Mario?
1: Anava a dir, si tornes a dir de Lisboa, dilluns no vens.
2: Perquè estic a Lisboa. Bé, el cas, que són quilòmetres de caminades, cues interminables, entrepans caríssims, això és veritat. I acabam els peus destrossats, però repetim cada any. Els festivals tenen aquesta capacitat de fer-nos sentir una mica més joves, una mica més lliures. Durant unes hores només existeix la música en directe, la gent amb qui has anat i aquella sensació de que no hi ha cap lloc on prefereixis ser. Ja ho tenim, aquest cap de setmana. Ahir va començar el Sónar a Barcelona, aquí a casa nostra. D'aquí pocs dies arriba el Cruïlla, després el Vida Festival, el Canet Rock, el Festival de Pedralbes, el Cap Roig. I així gairebé sense adonar-nos, escolta, ja entrem en aquella època de l'any en què el calendari s'omple de concerts, de retrobaments i de plans que fa mesos que esperàvem. I demà jo ho veuré en persona, perquè jo me'n vaig a Lisboa, al Rock in Rio, i ja m'estic emocionant. Veuré a Katy Perry, a Linkin Park, a Charlie Puth, que sona, que m'encanta. Literalment, hi ha una part de mi que demà, a partir de demà, no tindrà 39 anys, tindrà 15.
1: Doncs jo avui me'n vaig a la Roda Calella a menjar els pollastres.
2: Epa.
1: I t'ho juro que ho espero amb candeletes.
2: I poses de fons Katy Perry, ja estaria, no?
1: Demà m'han convidat a una festa que han fet la casa de Bad Bunny.
2: Oh, què dius?
1: El jardí de la casa han fet la casa...
2: Que no és de Bad Bunny, que és un senyor que li deu una pasta, eh?
1: Doncs el senyor...
2: Que ja l'ha demandat i tot.
1: Doncs anem a una festa que han fet la casa del senyor que li deu una pasta.
2: En sèrio?
1: En sèrio.
3: Però ja no és per la moda anar a la casita.
2: Ja no. Menos mal que s'ha acabat, també et dic, perquè, mare de Déu.
1: Home, s'ha acabat aquí, però la gira continua, eh?
2: Sí, clar, però bueno, ja ens queda més lluny.
3: Sí, que se'n vagin.
1: Molt bé, doncs podré dir que jo he estat a la casita de Bad Bunny.
2: Ai, quin susto. Em pensava que em anaves a posar Bad Bunny ara. Dic, mira, aquest em vol matar avui, eh?
1: Espera.
2: Vol matar.
1: Que no s'ha acabat el programa. Vinga, va, 19 de juny del 2026... Tal dia com avui, però del 1987...
0: Ho dèiem abans, es produïa l'atemptat d'Hipercor a Barcelona, perpetrat per la banda terrorista ETA, el més greu de la llista d'atemptats d'ETA, amb 21 morts i més de 40 ferits, una vintena d'ells de gravetat.
6: Barcelona es preparava per rebre l'estiu i les revetlles aquell 19 de juny de 1987 que commocionà la ciutat. ETA atentava contra la societat civil en un hipermercat a la Meridiana. Era un divendres i començava per molts l'operació sortida d'estiu 87. A l'Hipercor, pares i mares amb els fills, persones soles o acompanyades, havien anat a comprar a una hora que trobaven idònia perquè no fos ple.
1: Uf, i tal dia com avui, però del 2001...
0: La Reial Casa de la Moneda encunyava l'última pesseta, un pas previ a la seva desaparició després de 132 anys d'història per donar pas a l'euro.
7: Nació con una revolución. Se utilizó durante cuatro reinados, dos repúblicas, dos dictaduras y vivió su peor momento en la Guerra Civil.
1: I tal dia... Mira, allò que dèiem que a vegades el temps ens provoca com un desfase mental, que no saps... Ja fa tant de temps, això. Doncs tal dia com avui, però del 2014...
0: Felip VI de Borbó era proclamat rei d'Espanya.
8: He sido consciente desde siempre de que la monarquía parlamentaria debe estar abierta y comprometida con la sociedad a la que sirve. Ha de ser una fiel y leal intérprete de las aspiraciones y esperanzas de los ciudadanos.
1: Anava a dir, soc jo, o es donava la sensació que no fa tant?
2: Sembla que fa 5 minuts.
1: 2014.
2: Jo encara dic Juan Carlos.
0: Pensava que anaves a dir al revés. Pensava que anaves a dir que feia més temps.
4: Jo també ho he pensat.
2: Jo, clar, perquè som grans. Llavors hem viscut més anys amb el rei Juan Carlos, però de fet jo vaig néixer que estava Franco. O sigui, parlem-ne, eh? Cuidao, la broma, eh? Que clar, el rei Felip aquest encara no me'l crec jo. És com, friqui, no.
4: Friqui.
1: Bueno, doncs mira, tal dia com avui, però del 2014, ja fa uns quants dies. És un quart i quatre minuts de 8 del matí. Aquí hi ha una notícia que vaig dir... És que aquesta la vaig explicar, de fet la vaig comentar amb la Montse a redacció. Jo cada dos per tres dic, hòstia, heu trobat això, heu llegit això. Sabeu que no sé què? Perquè em vaig trobant coses que m'al·lucinen.
0: Aquesta és al·lucinant, eh? Aquesta és inquietant, diria.
1: Sabeu que les parelles acaben semblant-se físicament?
4: Epa!
3: És veritat!
1: Què?
2: Els tous, mira els tous. Són iguals?
1: Els tous?
2: El matrimoni dels tous? Sí? No, favor, busca els tous.
1: Però saps per què?
2: Són clavats.
1: Però saps per què?
2: Fan por i tot, eh? Veure.
1: No, ara entendreu per què. És que té explicació.
2: Sí?
1: Té una explicació, i una explicació que és molt més senzilla del que ens pensem, eh?
2: La Montse com es riu.
3: És que són clavats.
1: A veure.
2: Home, clar.
1: A veure, un estudi publicat per la revista Personal Relationship va analitzar fotografies de parelles acabades a casar i les va comparar amb imatges de les mateixes persones dècades més tard. Els investigadors van observar que, amb els anys, moltes parelles desenvolupen trets facials més similars. La teoria és que compartir durant anys les mateixes emocions, riures... aquí és la clau. La teoria és que compartir durant anys les mateixes emocions, riures, preocupacions i hàbits fan que utilitzin de manera semblant els músculs de la cara.
4: Que fort!
1: Els mateixos músculs en els mateixos moments.
4: Mimetitzes.
1: Això pot acabar generant arrugues i expressions facials semblants, donant la sensació que físicament s'assembla més que quan es van conèixer. Com que interpretem les coses de la mateixa manera quan estem junts, clar, i estem molt junts durant molts anys, doncs movem els mateixos músculs i tenim les
0: marques del pas del temps.
2: O sigui, les parelles felices, per entendre'n, són les que es mimetitzen.
0: Clar.
2: Si tu no estàs durant la parella, perdona, no l'aguantes, no.
1: I les amargades també.
2: No, però no comparteixen riures.
3: No comparteixen riures.
1: No, però quan estan junts també posen la mateixa cara.
2: Vols dir?
0: Però d'enfadats.
1: D'enfadats.
2: I no només se pegui això, jo vull que se'm pegui l'altura de la meva
1: nòvia. Sí, però això ja ho explicarem...
2: Un metro, però busca-me, ho poso fort, perquè és important.
1: Un moment, això ho explicarem...
2: És important per mi.
1: Però això ho explicarem dilluns, que... Ah, no hi ets. Anem a posar-li música en aquesta ja quasi tercera hora del Bon Dia Bona Sort, eh?
0: Mira, Doja Cat va estar actuant al Primavera Sound, ara que l'Àries parlava de festivals, i va recuperar un dels seus duets amb Xisa i aquesta Kiss Me More, tot un èxit de l'artista. L'escoltem a aquestes hores al Bon Dia i Bona Sort.

0: Al territori clandestí parlem de cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
1: Acció comunitària. Col·lectiva. Drets culturals.
0: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
2: Idees que cremen. No sé si m'explico.
0: Territori clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Saenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
3: Bon dia i bona sort, amb Bedollador.
4: Anem a conèixer els principals titulars de la premsa escrita a 4 minuts per 7:45 del matí, Montse.
5: La Vanguardia avui titula Trump presenta com un triomf un acord que sembla una capitulació. El periòdico diu el rei reivindica el Mediterrani com a espai de diàleg. El País diu la parella de Ayuso va ingressar 4,4 milions de quiron entre 2021 i 2023. El Mundo avui titula Sánchez avala la coartada de Zapatero amb les seves joies de luxe. L'ABC avui diu Zapatero arrossega les seves filles a la imputació i entre cometes diu, vaig demanar que les contractessin. El diari Ara, avui, destaca Europa avala el 25% de castellà a l'escola i el diari La Razón avui titula el jutge Zapatero durant l'interrogatori, qui cobra és vostè.
4: Pel que fa a la premsa esportiva,
5: el diari Esport llegim l'hora d'Olmo
4: i Mundo Deportivo
5: hem de millorar. Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Bedollador.
4: Vinga, sirenes, helicòpters, desplegament dels Mossos d'Esquadra... Estan tots els escamots aquí esperant que surti la SUS i se l'emporta cap a la Grajola. Avui, la Iva SUS m'ha dit que vens a parlar d'un tema que normalment no surt a les converses elegants, aquestes que són com més esnob.
6: Exacte. Avui vinc a parlar de peus, home, perquè arriba l'estiu i els peus són molt importants, que anem amb sandàlies, anem amunt, anem avall, ens els hem de pintar, aquestes coses, eh? A més, jo sóc, us he de confessar, no fetitxista de peus, però sí que adoro que em toquin els peus. Per tant, la meva parella ideal és algú que sigui fetitxista de peus.
4: Que sàpiga, que toqui bé els peus.
6: Vaig en busca del perfecte, la perfecta fetitxista de peus.
7: Pues hi ha molt negoci, amb lo dels peus. Tu penses un peu i ja veuràs.
6: I jo tinc uns peus ben bonics, eh?
7: Home, una mica bruts.
6: Perdona, de què vas?
7: Que t'hem vist una cosa.
6: Perdona.
8: Està ben bruts, està ben bruts.
6: Si són bruts, no pengeu la foto, eh? Que jo he ensenyat els peus i l'altre dia, quin fàstic, i he pensat, quin fàstic de què? Clar, perquè estan bruts, clar. És que a aquestes hores, què volem? Que apreti els peus abans de venir. O sigui, és que clar, el que em faltava.
7: Home, però si busques que te'ls toqui.
6: Com es nota que treballa el món del cor? Ja creien la merda. Sí, sí. Ara m'he quedat loca. Tu mira-la. Com són males, eh? Com la Laura fa i la otra. Són males todas. Las del corazón son mala gente. Però bueno, quina és la part del cos, per exemple, a vosaltres que menys us agrada? Perquè la gent ara està embogida, que si la meva panxa, que si el meu cabell, que si el meu no sé què, va. Quina és la part del
8: la
6: cos?
8: Que
6: no
8: menys, la que menys
5: del nostre cos.
6: Ara, tu has dit abans, l'alçada. L'única cosa que no supera, em sap greu, eh? Però l'alçada sí, és l'única cosa que no podem arreglar. Tot l'altre es pot arreglar. Però l'alçada no.
8: Això és veritat.
6: Si me deixes 2 metres, allà te quedes, eh?
4: Sí, sí,
6: si no, tallaràs les cames.
4: No, sí que pots agafar, estirar una mica.
6: Ai, no, quina
4: bonia. De fer, es pot
6: fer. Però amb molts pocs centímetres, vull dir, no és com canviar-te la cara fer-te una lipo, val? Doncs els peus, hi ha persones que té paranoies, no amb els peus, amb els dits dels peus.
4: Sí.
6: Val?
8: A veure, això...
6: Sí, hi ha gent que no li agraden els seus dits dels peus, però no patiu, perquè a internet tot té solució. Han tret una cosa per canviar-te els dits del peu. Rollo quita i pon, eh?
9: Què? Si no te gustan los dedos de tus pies o de tus manos, aquí tienes el kit completo de los deditos de silicona. No. Mira, te los pones y quedan espectacular. ¿Qué te parece?
4: Pots posar dits nous de silicona.
6: Sí. Fora, això, amb les ungles pintadetes i tot, eh?
4: Però
8: que són com unes pròtesis.
6: Però estan superben fets, ni te'n enteres. Llavors tu vas amb sandàlies, no tens els peus fets i dius, bueno, m'hi pongo els pies de silicona. Estem embogint a un nivell gran, eh? Els peus tenen més remeis que la grip, les supersticions de l'horòscop i més tutorials que la Thermomix. Anem amb compte. I quan tens un problema, tu ja saps qui t'ho soluciona. Un guru d'internet que si és xino, té molta credibilitat. Perquè la medicina xinesa és la bona. Llavors, teniu mal d'esquena, teniu mal de genolls, teniu mal d'alguna...
4: D'esquena!
6: Pues mira, aquest xino dirà el que has de fer amb els peus, no amb l'esquena.
10: ¿Sabías que si pones unas hojas de la laurel dentro de tu calcetín una hora antes de dormir y las dejas toda la noche, esto puede ayudar a eliminar el dolor de rodillas, el dolor de pies e incluso el dolor de espalda. Los médicos occidentales no tienen explicación para esto y nunca la tendrán, pero en la medicina china el pie es la puerta de entrada de todo tu cuerpo. Prueba esto durante una semana, sentirás la diferencia. Comenta sí, si lo vas a intentar.
4: No,
6: sí. No lo voy a intentar.
4: Sí,
6: no.
4: Sí. Sí.
6: Ai, que fàstic.
4: Llauré.
6: Sí, tu posaràs llauré el peu i uns bitxons i te n'aniràs a dormir.
8: Però que te m'he donat una confiança a Llauré.
6: Clar, farà. Un power increïble.
4: No, que el dia que sembla que estiguin cuinant unes cloïsses de la marinera.
6: No, ja arribarem a les cloïsses. No, ja arribarem. Però espera, que la influencer de turno pilla el xino i dius, ui, si esto lo conta un xino, però ho voy a contar jo. Canviarem el llauré per una altra cosa i aire, aquí tira.
11: Pega dos cebollas a la planta de tus pies antes de dormir esta noche. Extraño, pero este secreto de medicina china es más poderoso de lo que crees. Y no solo es una desintoxicación. Durante siglos esta ha sido la principal forma de eliminar todo lo que el cuerpo no debería retener. Haz esto durante una semana y luego me cuentas qué tal con tus niveles de energía.
6: Dius, no te voy a contar nada. No te voy a contar nada porque eres una copiona. Dius, medicina china. Dius, ¿eres china tú? No. Ay, pues a mí no me vengas con... Yo confío en el chino de abans. Llauré.
8: Ara no ens ho canvis, home, no ens ho canvis.
6: A veure, també podem fer llauré en un peu i ceba en un altre.
4: I compares, clar.
6: A veure, què passa? Llavors et farà mal l'esquena.
7: Ja tens els musclos.
6: Clar, ja ho tens. Però quan jo pensava que la cosa no podia anar més... Tenim Corea, ¿vale? Perquè també hi ha la medicina coreana, que dius, no és ben bé el mateix. Però a mi la medicina xina no em confia. La coreana, dius, bueno, sembla que estiguem al bulli fent un menú degustació.
12: Estas las recetas secretas que usan las coreanas para tener pies bonitos de forma natural y sin gastar dinero. Envíale este video a todas las mujeres que conozcas para que sepan cómo tener pies bonitos de forma natural. Tritura media taza de arroz crudo hasta que quede como arenita. Mézclalo con dos cucharadas de miel, el jugo de medio limón y una cucharada de aceite de coco. Aplica en los pies con masajes circulares por 3 minutos y déjalo actuar otros 5. Enjuaga con agua tibia y listo. La piel muerta se va y tus pies quedan limpios, suaves y con olor rico.
4: Escolta, a veure, o sigui, per arreglar...
8: Estic flipant.
4: Un moment, és que al final per arreglar els peus necessites dos carritos del súper.
8: Sí, home, clar. De fer la llista de la compra per arreglar els peus.
6: Això és el secret de les coreanes. Ara tot és coreà. Ara sí. El tema és ser coreà. Corea del Sud, clar, si vas al nord ja saps què et passa, que ni peus ni hòstia. No hi ha res. Ja te'ls tallen els peus directament, Jo sóc més partidària, no de la medicina xina ni de la medicina coreana. Jo sóc partidària, ara ja estaràs amb mi, de la medicina choni.
7: Una choni de Castella.
6: Sempre
7: defensaré sempre.
6: Que et cura els peus amb un producte molt espanyol,
7: sí.
6: Que està molt bé.
7: Sí.
6: La patata.
13: Ai, tenemos que coger una patata y partirla por la mitad. Partimos la patata y después le vamos haciendo así, como cortecico. Y una vez que la tenemos así, le tenemos que echar una cucharada de café y pasta de dientes. Madre mía, los mejunjes que nos hacemos.
8: Vaya.
6: Espérate.
13: Así. Como cuando nos hacemos un exfoliante. Nena, qué gusto da esto. Si me hago unas cosquillitas, ¿qué para qué te cuento? Pero esto molaría muchísimo más que me lo hiciera mi Miguel. Yo estiro ahí las patas más a gusto que nada y el Miguel lo tengo yo ahí pasándome la patata.
7: Es que es maravillosa. La está buscando en Instagram, que esta señora de Murcia, esta choni, que es lo que necesitamos en la vida.
8: Home, por favor, era medicina china, medicina choni.
6: Medicina choni, no
4: china. De la china a la choni.
6: Pues claro.
4: Amb una facilitat, digue més.
6: Però tu pots tenir els peus perfectes, que hi ha una cosa que passa a vegades amb els peus, sobretot amb els peus adolescents, els que teniu fills adolescents ho sabreu, que és la pudor. Sabem que a vegades hi ha gent que té... Tu ara coneixes gent famosa que li fan pudor als peus,
7: oi? Sí, Kiko Rivera.
6: Ai, que m'encanta, cuéntalo.
7: Moltíssim. És horrible usar pell. O sigui, ho dic perquè públicament jo ho he dit. No es pot estar tancada amb una... Bueno, clar, si vam compar aquí reality, no és que jo aulori els peus de la gent.
6: No, això és boníssim.
7: Fastigós.
6: I feia pudor formatge perquè això té una explicació.
7: Ai, no vull recordar.
6: Què va ser abans, el formatge o els peus?
4: Els peus.
6: O el formatge?
4: Els peus.
14: ¿Sabías que tus pies literalmente fabrican queso? El olor a queso de tus pies viene de bacterias que generan exactamente el mismo ácido del queso cheddar. Tus pies contienen más de 250.000 glándulas que secretan hasta medio litro de transpiración diaria. Estos microorganismos digieren tu sudor y piel muerta, liberando ácido isovalérico, idéntico al del queso suizo. Así que no es suciedad, es biología pura. Tus pies son literalmente una quesería andante.
8: Oh. Déu meu, cheddar. Jo ja no menjo més hamburguesa amb cheddar.
6: I si us dic que això ho explicava un queso parlante, perquè clar, internet és això, de repente et surt un queso, hola, soy un queso. I soy estupendo. Hi ha les coses horroroses d'internet.
8: Sí, sí, passa.
4: I encara hi ha un altre peu.
6: Sí, acabem ja, perquè clar, hi ha un altre problema, que són els... I aquest em passa a mi, eh? Els peus gordos, vale? I a mi se m'inflen els peus, amples... i gordos, i tu et vols posar una sandàlia i estar moníssima i anar amb uns taconarros i dius, no, no tinc cap aquí al peu. Però hi ha un truco per la gent que li surt el dit petit, saps per què et surt el dit petit?
8: Sí.
6: Que fa molta ràbia, això us ha passat.
8: Sí, ja ha passat.
6: Pues hi ha un truco.
15: Vale, tengo un problema. Tengo los pies gordos. No podía ser el culo gordo, no, tenían que ser los pies gordos. Entonces, cuando yo me pongo zapatos como estos, pues a mí el meñique se me va a Gati. Y claro, pues no es plan. Total, que me ha salido a mí un life hack de que me pinte el dedo meñique pues con el color que sea el zapato. En plan, si es verde, pues verde.
6: La pregunta és, què vol dir un life hack?
8: No sé. Life hack.
6: Va ser un life hack.
8: Boníssim concepte.
4: Doncs ja està.
6: Però ja el teniu.
4: Ah, gràcies, Imma.
7: Boníssim, Imma.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
4: És 19 de juny del 2026, el dia que ens hem llevat sabent que Ràdio Televisió Espanyola ha tingut accés als àudios de la declaració de l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
8: Davant el jutge José Luis Calama va negar haver exercit cap influència en el rescat per part del govern espanyol de l'aerolínia Plus Ultra.
16: No hablé, no solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público, sobre el rescate de Plus Ultra.
8: En la declaració de prop de 3 hores, Zapatero també va negar haver mantingut cap contacte ni telefònic ni presencial amb els alts càrrecs de Plus Ultra, com ara Rodolfo Reyes, la persona que es va referir a l'expresident com el seu pana. També va negar la creació de cap societat a Dubai per rebre fons a l'estranger i que Julio Martínez fos el seu presumpte testaferro.
4: I J.D. Vance, vicepresident dels Estats Units, demana a Israel respectar el procés de pau amb l'Iran.
8: Un acord que ja està signat i que s'acabarà de negociar durant els propers 60 dies, mentre que les autoritats de l'Iran han ordenat l'eliminació de peatges per als vaixells comercials que vulguin travessar l'estret d'Hormuz per aquest període de 60 dies. En paral·lel, els líders de la Unió Europea s'han reunit a Brussel·les amb Ucraïna com a eix vertebrador. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, a l'arribada ha explicat l'objectiu de refermar el suport dels 27 a Kiev.
4: I 3 de cada 10 dones s'han sentit forçades a mantenir pràctiques sexuals no desitjades, segons la darrera enquesta del CIS i el Ministeri de Sanitat.
8: Les dades, amb tot, també desprenen avenços. Gairebé el 90% dels encastats respecte a les relacions homosexuals igual que les heterosexuals, una acceptació que s'ha més que duplicat en 16 anys.
4: I la justícia europea avala la sentència del 25% del castellà a les aules catalanes en considerar que Catalunya és una regió bilingüe.
8: El Tribunal Europeu de Drets Humans no ha admès a tràmit el recurs d'un grup de famílies d'una escola de Canet contra la imposició del 25% de castellà marcada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Amb tot, el govern manté que no afectarà el model educatiu català.
4: I Catalunya es troba en una situació d'alt risc. Els bombers estan treballant en l'extinció de 9 focs.
8: Tots evolucionen favorablement. L'incendi del Ferràs, que era l'únic que continuava actiu, ja ha quedat estabilitzat. En total, 4 focs estan estabilitzats i 5 més ja es donen per controlats.
4: I acabem amb una notícia que agradarà a tots en general i a la Imma en particular. El cantant Quevedo farà 8 concerts al Palau Sant Jordi el 2027. Attac!

0: Montse.
1: L'artista canari omplirà fins a 8 vegades el Palau Sant Jordi de Barcelona el juliol del 2027, una fita històrica que cap altre artista havia aconseguit mai. Les entrades es van posar ahir a la venda, es van esgotar en pocs minuts, amb la previsió inicial de fer dues actuacions que van acabar 108.
0: Gràcies, Montse. Amb 6 arribem a 7:45. Anem pel temps per les properes hores amb Noelia García. Noelia, bon dia.
2: Bon dia. Avui a Catalunya continuem amb altes temperatures i s'esperen màximes especialment elevades a zones de l'interior. Màximes de 38 graus a Lleida, 34 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Molta atenció durant els propers dies. Continuaran pujant els termòmetres i el dilluns, per exemple, es podran arribar a màximes de 43 graus a Lleida o 37 graus a Girona. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Molta atenció al Pirineu de Lleida durant la tarda. Es formaran núvols d'evolució i s'esperen ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud amb més intensitat a l'Empordà i a litorals. És una informació d'AM.
0: Gràcies i molt bon dia. Ens anem cap al RAC. RAC, bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres destacant dues avaries actives. Una a la C58 a Montcada i Reixac, en sentit nord, deixa en direcció Terrassa un carril de circulació tallat i 1,5 km de lentitud. La segona avaria ha estat a la A2, a l'altura del Bruc, que en direcció Lleida doncs, també talla un carril i provocat 2 km de retencions. D'altra banda, ja tenim registre de retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona, en tot el nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès destaquem la AT7 entre Mollet i Barberà en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord. També tenim retencions per la A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei, tot plegat en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, bon dia i bona sort.
4: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Vinga, ahir estàvem parlant de Kiko Rivera
5: i
0: Irene Rosales, la que havia
5: increïble,
0: estat la seva exparella i mare de les criatures.
5: Clar, ahir l'Ares ens posava en context que si es diu que el Kiko Rivera feia pudor, doncs encara us farà més pudor, i és que la Irene Rosales ha contestat a tota aquesta polèmica, perquè per qui no ho sap, aquesta setmana ens sorprenia una lona increïble, fantasia pura, on sortia la Irene Rosales, la exdona de Kiko Rivera, que ha aguantat carros i carretes, on promocionava uns mix de Kikos,
6: uns
5: Kikos, sí. On deia un mix con un mal Kiko és un mal mix. La millor publicitat, la publicitat que necessitàvem. La cosa es va fer tan viral.
0: Em sembla brutal.
5: És una fantasia. T'aplaudeixo, Irene, perquè has donat en el clau. I podia anar millor, la campanya.
0: Perdona, ha donat en el clau la campanya i els encarregats de màrqueting d'aquesta empresa.
1: Exacte, els copywriters.
0: Segon, amb error del Kiko, perquè li està donant la campanya.
6: Clar, idiota. Pento a conya,
0: calla.
6: Entra al pues capo no. I ja. Pues i no. Desmuntes la campanya, però és que aquest tio és l'erdo.
5: Clar, bueno, és que sempre ho ha estat. El cas és que ell va fer un comunicat demanant respecte en contra d'aquesta campanya.
6: Idiota.
5: I el cas és que em fa molta gràcia que demani respecte, també tachant, tildant a la Irene Rosales de mala mare, quin exemple estàs donant tu, però poques hores després el Kiko Rivera s'escalfa més i diu això de la mare dels seus fills.
7: Ella pensava que te lo ibas a tomar con humor.
8: A mí lo que ella piensa y que me da exactamente igual. No, creo que ni siquiera piensa. La mente no le llega para más a la pobrecita.
5: La mente no le llega para más. Recordem que el Kiko Rivera, quan es van separar, el primer comunicat que va fer és que ell no trauria diners d'aquesta relació. Va ser el primer que es va sentar en un plató. Va tildar a la Irene Rosales de mantinguda, que recordem que gràcies a que aquesta dona ha estat a casa cuidant a les seves filles, ell podia anar de bolo en bolo i de cama en cama. El cas és que la Irene Rosales ahir veu fer una esmena que va tenir com unes declaracions més prudents després de l'impacte de la publicitat. Pues bé, jo crec que va escoltar la resposta de tothom, que tothom la va aplaudir,
0: i va dir
5: que li havíem dit sempre, que sempre ho havia negat, i va dir fins aquí.
9: Que he estado con él, que es de las personas más conocidas en España. Pero si he sido conocida para lo malo, también lo soy para lo bueno, porque para ser la cornuda de España también me las he comido.
0: ¡Oh!
5: Val? O sigui, al final, Kiko Rivera es va agut de la teva pròpia medicina. El que passa que el Kiko Rivera està molt acostumat, que les quieren calladites, que estàs més guapa, i el cas que la Irene ha dit prou, i al final, si tu també t'asseus a platós, fas cançons, xaquirazos, que més dona, i al final no volies que treballés, doncs pues aquí em tens.
0: Si us agrada furgar les ferides de les exparelles, doncs agafeu crispetes, que seguim. Perquè,
6: espera un moment, només per acabar, Badó. Tinc curiositat. Grefusa ha llançat més campanyes... Perdó, he dit la publi, però és que és brutal. Sí. Ha llançat més campanyes?
5: No, ha sortit un vídeo... de vale, Grefusa, però és que s'està utilitzant molta intel·ligència artificial.
6: Vale, no, però deixa-me que ho expliqui. Kiko Matamoros, Marta López, es porten 41 anys, vale? Llavors, ahir em vaig trobar una campanya de Grefusa amb una foto de la dona de Kiko Matamoros, que es porten 41 anys, i el titular és "Cuidado, no se te caduque. Elige Grefusa, amics. Elige el mejor Kiko." Clar,
10: ara serà un meme tot.
6: Per favor, s'ha passat el joc, aquesta
5: Rosales, que a mi m'encanten aquestes tortilles, me les donava la meva àvia, del Kiko Rivera, exacte, amb la Rosales.
0: No, no, no.
5: Ja no saps què és qui hi ha i què no. Clar,
0: que els està, Kiko Rivera els està fent la campanya.
6: No, no. Està fent la campanya.
10: I diu, el meme del 2027.
5: Amenaça amb demandar, que demandaràs, que t'ha sortit, has atragantat un mal Kiko a la vida. Anda, tira no carretes. Pot. A tot això, la Lola, la nòvia, la parella nova, rient-se d'aquests comentaris. Que Lola García, calienta que sales, que ets la propera.
6: Sí, sí, home, per favor. Vull dir,
5: que parli així de la teva parella, una red flag amb potes. I de red flag amb potes, anem a una altra red flag amb potes, i és que el Sebastián ja ja a certes hores el mòbil s'ha de guardar. Sí.
6: Quan,
5: quan ja la nit...
6: Quan ja la nit
5: vas amb masses copes, estàs amb els teus amics, que li quiten el telèfon. Perquè ja sabem que el Sebastián Yatra va ser la parella d'Aitana.
0: Durant... Perdona un moment, és que podem il·lustrar, no sé si la tenim, eh? La,
5: sí, sí, sí, sí, sí, però poso
0: la música,
5: un context.
0: Però Sebastián... La música de Sebastián Yatra.
5: Ah, la música.
6: Sí, clar,
0: tacones, tacones rojos, tenim tacones rojos.
6: Tacones rojos, m'encanta a mi el Sebastián
0: Yatra. Podem mirar si la tenim,
6: què ha fet, que m'agrada molt.
5: A veure, el Yatra ja sabeu, pels qui no saben, els nostres oients, va estar un any amb l'Aitana, vale? La cantant. El cas és que ella va dir que a partir de l'any ell tenia por de ser infidel, però clar, això l'Aitana es va assabentar quan ja portaven 6 mesos. Durant aquest any van tenir una ruptura, després van tornar. El cas és que la relació va acabar per part d'ell els dos cops, i el cas és que ahir ens sorprenia amb aquest tall. Per als que no ho heu vist al vídeo, està Yatra amb uns amics a altes hores de la nit, amb ja unes copetes de més, cantant a crits el hit de l'Aitana. Però casualment aquest hit de l'Aitana és el que l'Aitana li dedica a la nova parella, al Plex. El cas és que a mi em fa molta gràcia perquè el Yatra, justament amb companys que són periodistes i que estan a fotocalls, se'ls va exigir que, per favor, mai li preguntessin per l'Aitana, que, o sigui, és que et venien els de seguretat i et treien. I ara, a les 4 del matí, puges aquest post com rienta de la cançoneta, canta'ns el 6 de febrero, que era la que l'Aitana et va dedicar, que et va dir que me dejaste, i li va dir no hagas lo de siempre, no escribas, ya déjame aquí. En plan, això és una provocació del Yatra a l'Aitana, perquè clar, tu com l'Aitana acaba passant malament, tu veus el teu ex amb els seus amics que es fa, dius, això és una crida d'atenció o no?
0: Aquest cap de setmana deixa el mòbil aparcat, eh?
6: Sí, sí.
0: Puja una mica el volum, puja una mica el volum.
5: Els mòbils s'han de guardar, eh?
0: Clar.
5: I quan penses en aquell ex, guardadito, que el dia següent t'arrepentiràs. Tu imagina't el Yatra quan es ballava amb la ressaca i també, tot el
6: percal. També molt, molt mal amics, eh? Perquè hi havia ja molta gent al cotxe que dius, algú amb una mica de senyor
5: bueno,
6: havia dit...
5: Bueno,
6: no,
5: tots són iguals.
6: També passa res, tampoc,
0: família,
6: no?
0: Va, que anem a... Fem un apunt d'esports. Ho tenim, sí? Fem un apunt ràpid d'esports, a veure com estan els resultats, i de seguida es posem ja amb l'estop de l'any.

0: ho té complicat per jugar contra Espanya, i el Barça continua treballant pel fitxatge de Julián Álvarez, que sembla ser que ell està interessat en el Barça, malgrat l'Atlètic de Madrid està oferint la seva sortida al PSG i a l'Arsenal. Dit això, l'estat de l'any. Montse, què hi posem avui?
1: Mira, demà una veu, digue-li Oldie, digue-li Remember, digue-li com vulguis, però és Lionel Richie, que fa 77 anys, que va triomfar tant en solitari com amb The Commodore. No em posis aquesta cara, Badeu, perquè tu coneixes perfectament cançons com aquesta, Stuck of You. Stuck on you. Been a fool too long. O una altra balada, la mítica Hello. Cause I
2: wonder where you are. Hòstia, a mi no em sona a res.
0: L'altra.
1: Una mica més mogudeta, Dancing on the Ceiling. Amb els Commodores va arrasar amb cançons com Easy.
0: Oh, m'encanta. I la darrera, que jo tinc una anècdota que no la puc explicar perquè marxem, però
1: no? Ja l'explicaràs.
0: Dilluns us l'explico.
1: All Night Long.
0: Amb aquesta ho deixem. Gràcies, Montse.
1: A vosaltres.
0: Avui ja teníem que dedicar temps a això, eh? Però clar, Quico Rivera...
1: Va com va, va com va.
2: Home, Imma...
0: Gràcies, Gurgui. Gràcies, Imma.
3: Gràcies, estimat.
0: Ares, disfruta molt el cap de setmana.
3: Gràcies, carinyo.
0: Ha passat molt bé. Gràcies, bon dia. Marxem, us deixem amb el Cafè Idees. Bon dia i bona sort i bon cap de setmana, Catalunya.
4: Bon dia. La setmana més difícil de Pedro Sánchez es tanca amb un nou revés per José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge del cas Plus Ultra va decidir ahir imputar les seves filles i la seva secretària Gertrudis. La causa fa així un pas més, mentre Pedro Sánchez segueix defensant l'expresident. Ahir, per cert, Sánchez va admetre per primera vegada que si no aconsegueix aprovar els pressupostos, convocarà eleccions. En l'àmbit internacional, els presidents dels Estats Units i de l'Iran han signat un acord d'alt el foc que pot suposar la fi d'una guerra que ha desestabilitzat l'Orient Mitjà. I a casa nostra, males notícies pel model d'escola catalana, ja que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà al centre educatiu de Canet de Mar, dient que Catalunya és una regió bilingüe. És una galleda d'aigua freda pel govern i pels defensors de la immersió lingüística. I una decisió, aquesta del Tribunal Europeu, que arriba justament aquest 19 de juny, últim dia del curs escolar. Comencem.

0: No hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plusultra.
1: És part de la declaració de Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Ràdio Televisió Espanyola ha tingut accés als àudios de l'expresident el mateix dia que el magistrat Calama imputava les seves filles i la seva secretària. Lorena Amo, bon dia.
2: Molt bon dia, Gemma. Tal com havia demanat la Fiscalia Anticorrupció, el magistrat de l'Audiència Nacional imputa també les dues filles de Zapatero i la seva secretària. El jutge Calama argumenta que l'empresa What the Fab tenia un paper clau en la suposada trama que servia per blanquejar diners i per ocultar les operacions. La policia ha detectat que van ingressar gairebé 1 milió d'euros d'algunes de les empreses investigades. La justícia també apunta que la tasca de la secretària Gertrudis Alcázar era essencial dins de la xarxa i que era l'encarregada d'articular la documentació pels moviments dels diners.
3: El jutge considera que l'empresa Anàlisi Relevante és la peça instrumental clau per desviar i blanquejar els diners del rescat de Plusultra. Zapatero ha negat haver influït en el seu rescat.
0: En absoluto, lo he reafirmado aquí, ni ante la SEPI, ni ante ningún empleado público, ni ante ningún miembro del gobierno, ante absolutamente nadie. No hablé con nadie del rescate de Plusultra.
3: Ha explicat que la seva amistat amb el cap d'Anàlisi Relevante, Julio Martínez, es remunta al 2011, però que la seva relació professional comença al 2020 i ha dit que els seus contractes eren verbals.
4: ¿Firma un contrato con Anàlisi Relevante?
0: No, es un acuerdo, dada la confianza que teníamos, es un acuerdo entre el dueño de Anàlisi Relevante y conmigo.
4: Dato mata relato, es decir, quien cobra es usted.
0: I qui treballa intensament soy yo.
3: Un altre moment de tensió ha estat quan el jutge ha volgut concretar el seu treball a la consultora.
4: Cualquier actividad de consultoría tiene que terminar en un informe.

0: informe definitivo.
1: Un informe definitivo no. Es un intercambio de opiniones. Es un escuchar.
0: Un informe escrito.
1: No, en mi opinión, con todo el respeto.
0: Sí, en la mía también, con todo el respeto.
2: I sobre les joies, Zapatero ha mantingut el guió i ha declinat declarar sobre la qüestió.
0: Las dichosas joyas.
1: No, no deseo prestar declaración.
2: Per les joies que es van trobar al seu despatx, Zapatero està imputat de delictes de contraband i frau fiscal.
3: El president del govern, Pedro Sánchez, des de Brussel·les, diu que ha parlat amb Zapatero i que li ha mostrat la seva empatia. Sánchez assegura que segueix confiant en l'expresident i ha dit que se solidaritza amb les seves filles.
4: Yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo, en este caso, de la familia socialista.
3: Això deia Pedro Sánchez, però el Partit Popular i Vox, en canvi, acusen l'expresident Zapatero de fer servir les filles com a testaferros. Escoltem Borja Sémper, del Partit Popular, i José María Figaredo, de Vox.
5: Bastante pesado será para el señor Zapatero haber metido a sus hijas en este lío.
6: Vamos a usar hasta el último recurso que tengamos en las instituciones, en las calles o los tribunales para perseguir a la mafia.
7: I els socis d'investidura continuen pressionant Sánchez, que confia en tirar endavant els pressupostos ara que ja han començat les negociacions. Per primer cop, però, ha obert la porta a avançar a les eleccions si no arriben a bon port. Això sí, diu que no seria abans de 2027.
4: Agradezco el tono constructivo de grupos como, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco, y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello. Y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
3: I mentre Pedro Sánchez busca acords pels pressupostos, Feijóo assegura que està en contacte amb els diferents grups parlamentaris per presentar una moció de censura.
7: El cap de l'oposició, Gemma, ha confirmat que portarà al Constitucional el veto de la mesa del Congrés a l'esmena presentada pel PP i Junts que exigia l'avançament electoral. Sobre els possibles pactes que faria en cas d'eleccions, Feijóo ha explicat des de Brussel·les que compartiria govern amb Vox si calgués, tot i que assegura que preferiria governar en solitari, i diu que els populars mai traspassaran les seves línies vermelles.
8: Si, cuando se abran las urnas, el mandato de los españoles varía en parte mi propuesta, lo que haré es asumir el mandato a los españoles y darle estabilidad a la gobernación de España. Yo tengo contactos en este momento en tiempo real con todas las fuerzas políticas. Si realmente lo que dicen es lo que están dispuestos a hacer, hagámoslo.
3: González Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, va ingressar més de 4 milions d'euros del grup Quirón els primers anys de la seva relació amb Isabel Díaz Ayuso. Tot això segons un informe de l'agència tributària.
7: I ingressava, Gemma, diuen, el triple del que ingressava la seva empresa abans de conèixer a la presidenta. Luco també assenyala que González Amador va facturar a Quirón per feines que no podia fer perquè la seva empresa no tenia els mitjans necessaris per a la prestació de serveis de consultoria. Recordem que se li investiga per un presumpte suborn a un directiu del grup.
3: I parlem ara del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que ha reclamat un nou model de finançament sense privilegis.
7: I ho ha fet davant de Salvador Illa i el rei durant unes jornades econòmiques i socials del Mediterrani celebrades a Barcelona. El president valencià ha aprofitat l'acte per criticar les reivindicacions de l'executiu català, tot just ara que el Ministeri d'Hisenda ha començat les reunions amb les comunitats per parlar-ne. Les del Partit Popular ja han dit que no hi aniran. Illa els ha demanat responsabilitat. Escoltem els dos presidents autonòmics.
9: La proposta de nou finançament beneficia totes les comunitats autònomes, totes, totes. Les xifres són públiques, transparents i contrastades. És hora, doncs, de demostrar tots plegats responsabilitats.
10: Queremos un nuevo modelo de financiación, pero no cualquier modelo. Queremos uno que no ahonde en la desigualdad entre personas de un mismo país. Un sistema que trate igual a todos los españoles. En la Comunidad Valenciana no pedimos privilegios.
3: Finalment, avui no hi haurà encaixada de mans entre els Estats Units i l'Iran a Suïssa, quan comença el compte enrere de 60 dies per la complexa negociació d'un acord definitiu. Les parts eviten escenificar l'entesa, mantenen, això sí, la possibilitat de reunir-se per avançar en les converses.
7: I el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha fet públiques les seves reticències amb el memoràndum signat. Diu que va ser el president Pezeshkian qui el va convèncer per aprovar-lo. I la Casa Blanca treu pit del primer efecte de l'acord. 12 milions i mig de barrils de petroli han passat ja per l'estret d'Hormuz, que almenys durant dos mesos estarà obert sense peatges. Tot això amb el dubte de si l'ofensiva d'Israel al Líban, amb més atacs creuats amb Hezbollah, aquesta matinada farà descarrilar l'acord. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, avisa Netanyahu que no frustri els plans de Trump.
11: Donald Trump és l'únic cap d'estat en tot el món que té simpaties amb Israel en aquest moment de la història. I és el líder de la superpotència mundial. Si jo fos el govern d'Israel, no atacaria l'únic aliat poderós que em queda en tot el món.
3: I mentre la guerra de l'Iran sembla que es desescala, la d'Ucraïna s'intensifica. Després de l'atac amb drons més gran en territori rus des de l'inici del conflicte, Zelensky diu que vol posar fi a la guerra abans de l'hivern per la via diplomàtica i amb pressió sobre Putin.
7: També diu que si s'allarga Ucraïna necessitarà gas, dièsel i un paquet d'almenys 300 míssils. Ho ha dit després d'un cop a gran escala contra el cor de Rússia. Els drons ucraïnesos han impactat a una refineria al sud de Moscou, deixant una gran fumarada visible des de bona part de la capital i agreuja la crisi per manca de combustible. Rússia, país productor de petroli, s'ha vist obligat a importar combustible d'Àsia. I aquesta victòria de Zelensky en el camp militar se li suma una de política. La Unió Europea aprova per unanimitat un text en què reafirmen el suport a Ucraïna i condemnen l'escalada russa. A més, per primera vegada i gràcies al canvi de govern a Hongria, els 27 han pogut prorrogar per un any les sancions a Rússia. Això sí, rebaixen les expectatives d'una adhesió ràpida de Kiev al bloc comunitari.
3: Doncs en aquest punt volem saludar Josep Puigsec, que és professor agregat del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la UAB. Bon dia, professor.
12: Hola, bon dia.
3: Escolti, en quin punt de la guerra entre Rússia i Ucraïna ens trobem? És cert això que diuen que els ucraïnesos van per davant en el conflicte?
12: En aquest moment, sí. Ucraïna està guanyant la guerra tecnològica i l'efecte sorpresa, perquè ha demostrat amb aquest atac a la principal refineria russa a Moscou la capacitat d'arribar a la capital, la capacitat de destruir infraestructures clau russes i, per tant, està evidenciant una capacitat que no té de recuperar territori ucraïnès que li ha ocupat Rússia, però sí que està demostrant la capacitat de poder atacar el cor de Rússia i això li dona una posició de força en allò que ara ja s'està movent clarament, que és el camí cap a les negociacions de pau.
7: El cop d'ahir, professor, a la petroliera russa deixa encara més dèbil el sistema energètic rus. Diuen que, tot i que el Kremlin no ho reconeix, són escassos els recursos al país.
12: Així és. La gran hipoteca que està tenint Rússia, que va aconseguir solventar, era primer la hipoteca de soldats, però ara és la hipoteca en quant al combustible, perquè al cap i a la fi hem de recordar altres episodis. L'exèrcit ucraïnès ha enfonsat vaixells russos amb transport de petroli, ha atacat altres refineries de petroli. Recordem, per exemple, també tota la zona de Belgorod, tota aquesta zona que toca més a la frontera amb Ucraïna, que també ha afectat infraestructures russes. Per tant, aquesta guerra és una guerra molt clarament amb el concepte de guerra d'estats. Mentre Rússia ha anat a tocar les infraestructures elèctriques ucraïneses, el que està fent Ucraïna és tocar els recursos energètics russos i això ha donat lloc a una situació en la qual el propi Macron ho deia aquesta setmana. Aquesta guerra està durant més que la Primera Guerra Mundial. Llavors, clar, si estem fent aquest paral·lelisme ja pels propis dirigents europeus amb la Primera Guerra Mundial, aquesta durada de més de 4 anys de guerra, tothom està apuntant ja cap a les negociacions de pau, però amb un matís. Mentre Ucraïna sembla disposada a fer algunes sessions, perquè algunes sessions s'hauran de fer les negociacions de pau, qui sembla que no vol fer-ho de cap manera és Rússia, que segueix enquistada amb la idea de l'ocupació territorial que ha fet d'Ucraïna que passi a annexionar-se a Rússia, la negativa russa a que s'integri a l'OTAN Ucraïna, i després hi ha la variable que acabeu de comentar molt, molt encertadament, que és el tema de la Unió Europea, que pot ser el plat petit que Moscou sí que pot concedir. Al cap i a la fi, una aliança política d'Ucraïna cap a Europa és un tema menor, però el que no vol concedir és l'aliança militar. Però Ucraïna no està en condicions de no permetre's algun tipus d'assegurança militar bé amb la Unió Europea o bé, en tot cas, directament amb els Estats Units. Però ja hem vist que els Estats Units té un problema molt gran que es diu ara mateix Israel, i per tant la prioritat d'Estats Units ara mateix no passa per Ucraïna. Veurem com tot això s'acaba desencallant, perquè tot són peces que estan interconnectades entre elles.
3: El que està clar és que Zelensky ha tornat a posar el taulell mundial al seu país, ho ha aconseguit. Però, escolti, diu el president ucraïnès i insisteix en trobar-se personalment amb Vladimir Putin per negociar cara a cara. Ho veu un escenari factible?
12: Aquest seria el somni de Zelensky i seria la seva tercera gran victòria. Ja hem vist la victòria en termes tecnològics, la victòria en efecte sorpresa, i aquí seria la victòria en l'efecte simbòlic. Que l'estat que ha estat agredit aconsegueixi reunir-se amb l'estat que l'ha agredit, i òbviament aquí hi hauria d'haver-hi algun mitjà internacional que no seria altre que Estats Units. Això seria una humiliació propagandística i una humiliació simbòlica pel Kremlin. És el que Putin vol evitar de totes les maneres, perquè implicaria ja una primera claudicació. L'objectiu rus és sempre negociacions a través del ministre d'Afers Exteriors o de delegacions, però que no impliqui mai la figura de Putin, perquè això implicaria situar-se al mateix nivell que aquell que Putin ha considerat com el seu adversari, com un filofeixista, com una figura que vol atacar Rússia estructuralment, i per tant aquesta és la imatge, aquesta és l'única imatge que Putin no vol. I si es dona, perquè es pot acabar donant, serà ja un cop s'hagi signat els acords de pau.
3: Molt bé, doncs Josep Puigsec, professor agregat del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la UAB, gràcies per participar un dia més aquí al Cafè d'Idees. Bon dia.
12: Encantat, bon dia.
3: Els bombers avisen que la temporada d'incendis es complica per la coincidència amb l'època de sega, l'onada de calor i la revetlla de Sant Joan, tot plegat quan Ponent viu un episodi de focs simultanis.
7: Els bombers actuen en 10 incendis de vegetació simultanis, un ja extingit a Torrefeta i Florejacs. També han estat controlats els focs a Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca, Agramunt i Cervera. Aquest últim ha obligat a interrompre durant una estona les línies RL3 i RL4. Per contra, n'hi ha 3 destabilitzats que encara es propaguen a l'Albi, Talavera i al Ferràs. Aquest cap de setmana arribarà un episodi de calor intensa que afectarà especialment les zones de l'interior, on el risc d'incendi és de 3 sobre 4.
3: Gairebé 3 de cada 10 dones s'han vist forçades a fer alguna cosa que no volien durant una relació sexual. És una de les principals conclusions que s'extreuen de l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del CIS, que alerta més sobre la falta de consentiment a Espanya.
7: L'estudi assenyala que prop del 14% dels homes reconeix haver obligat algun cop la seva parella a mantenir relacions sexuals, i 3 de cada 10 declaren haver pagat algun cop a canvi de sexe. D'altra banda, l'acceptació de les relacions homosexuals ha augmentat fins al 88% davant del 41% que mostrava l'última enquesta l'any 2009.
3: I l'entitat Projecte Home alerta de la generalització del consum de cocaïna. A Catalunya, l'any passat van atendre prop de 1.800 persones, més de la meitat pel consum d'aquesta droga.
13: Com el David, la majoria dels usuaris són homes que porten molts anys consumint i que triguen en demanar ajuda.
14: Los consumos eran esporádicos, pero cada vez necesitaba más. Necesitaba ayuda y no sabía cómo pedirla.
13: Tot i que la cocaïna és la principal substància de consum, sovint va acompanyada de l'alcohol. Projecte Home alerta de la normalització d'aquestes drogues.
15: Està molt present, que està disponible i que, a més, té una baixa percepció de risc.
13: En la recuperació, la família té un paper molt important, sobretot les mares, que continuen sent les principals cuidadores.
14: Siempre han estado conmigo. Nunca me han dejado atrás. No voy a decir que esto es un camino de rosa. No, es muy duro, pero hay que hacerlo. Si le pones pasión y amor, se puede lograr.
7: L'Ajuntament de Barcelona trasllada a la Fiscalia una presumpta agressió sexual d'un bomber a una dona. Els fets s'haurien produït fa 2 setmanes al Parc de Bombers de la Zona Franca. L'home hi hauria accedit amb el seu cotxe després d'haver consumit alcohol i drogues. Mentre estava de servei, la dona s'hauria despertat desorientada dins del vehicle. El bomber ha estat suspès de funcions i sou. Escoltem Albert Batlle, tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
16: Confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha actuat amb la màxima determinació.
3: Amb l'estiu, la pressió turística a alguns barris de Barcelona s'agreuja. És el cas del barri del Turó de la Rovira. L'Ajuntament ha accedit a reunir-se amb els veïns per acordar mesures que acabin amb l'incivisme a l'entorn dels coneguts com a búnquers del Carmel.
17: Afegeixen remuntes a les tanques col·locades al voltant de les bateries del Carmel. Havien de dissuadir els turistes de fer botellot nocturn a la zona, però ni així.
18: Salten, beben y bajan por donde pueden. A veces bajan por casa de mi amigo este, incluso invaden su escalera.
17: Per alguns dels veïns, la situació s'ha tornat insostenible.
19: A partir de les 8 de la nit, sobretot quan ja la Guàrdia Urbana ha tancat el recinte, comencen a venir els xavals joves amb bosses plenes de licor i pinten les parets, se'l pixen a la porta, et toquen el timbre, posen música.
17: El conflicte, que s'arrossega de fa anys, va revifar aquest mes de maig, quan un veí va patir un intent d'agressió i un conductor ebri va atropellar un operari. Ara l'Ajuntament té previst reunir-se amb els residents i restringir millor els accessos. Els veïns, però, creuen que la situació és lluny de resoldre's.
3: Avui és l'últim dia de classe, un curs escolar que ha tingut més mobilitzacions que mai. En total, 22 dies de vaga a escoles i instituts. I coincidint amb aquest final, el Tribunal Europeu de Drets Humans avala fer el 25% de classes en castellà a Catalunya.
7: El Tribunal d'Estrasburg Gemma desestima així una demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra l'obligació de cursar el 25% de les classes en castellà. Els magistrats consideren que es tracta d'un equilibri adequat, diuen textualment, per preservar la diversitat lingüística de l'Estat i neguen que aquest percentatge vulneri el dret a respectar la vida privada dels demandants. El govern treu ferro a la decisió judicial i assegura que no afectarà el model d'immersió lingüística. Ara, el Tribunal Constitucional entomarà el cas i decidirà sobre l'aplicació del 25%.
3: La Guàrdia Civil continua amb la recerca del menor desaparegut a Roses i el Tribunal Suprem ha reconegut el dret d'un home a ser indemnitzat amb més de 2 milions d'euros després de passar 18 anys a la presó per uns delictes que no va cometre.
20: L'Estat haurà d'indemnitzar amb 2,5 milions d'euros l'Ahmed Tomowi, l'home que va passar 18 anys a la presó per dues violacions que no havia comès. El Suprem considera que en el judici no es va tenir en compte una prova biològica que l'hagués exculpat de les agressions. L'alt tribunal corregeix també la sentència de l'Audiència Nacional que li negava una indemnització.
21: La Guàrdia Civil manté la recerca per terra, mar i aire del menor de 16 anys que va desaparèixer en caure d'una moto d'aigua a Roses. El cos té mobilitzats efectius especialistes del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques, un helicòpter del Servei Aeri i patrulles terrestres de la Comandància de Girona. Busquen el noi des de la part nord de la badia de Roses fins a l'Estartit. En paral·lel, els agents agafen declaració a diversos treballadors de l'empresa nàutica que organitzava l'activitat.
3: El Mundial de Futbol ja ha començat la segona jornada de la fase de grups amb la segona victòria d'un dels anfitrions, Mèxic, que ha guanyat aquesta matinada a Corea per 1-0.
7: I més resultats, Gemma. Per exemple, l'empat a 1 entre Txèquia i Sud-àfrica i el triomf de Canadà davant el Qatar per 6-0. I després d'empatar el seu primer partit, Suïssa ha sumat la seva primera victòria. El conjunt helvètic va golejar a Bòsnia per 4-1, dominant el partit de principi a fi amb gols de Manzambi, Vargas i el del capità Granit Xhaka. Un resultat que deixa els suïssos com a líders del grup B.
3: I Espanya jugarà diumenge el seu segon partit contra l'Aràbia Saudita, que és una selecció, recordem-ho, que també va empatar a la primera jornada contra l'Uruguai.
7: Els de Luis de la Fuente es van entrenar ahir a porta tancada i tornaran a fer-ho aquesta tarda abans de viatjar a Atlanta, escenari del segon partit. Ahir el protagonista de la roda de premsa va ser Marco Corella, el de l'Ella. Va parlar per primer cop després de fitxar pel Madrid. Diu que és un gran pas endavant a la seva carrera sense renegar del seu passat blaugrana. Escoltem-lo.
22: Entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
3: També en futbol, el Sabadell pot ser avui equip de segona divisió. Per fer-ho, haurà de remuntar un 1-0 davant el Zamora en el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a les 9 de la nit a la Nova Creu Alta.
7: El Barça de Futbol Sala està a només una victòria d'aconseguir el títol de Lliga després d'imposar-se novament ahir al Palau El Pozo Murcia per 6-1. I el primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet, el Barça va guanyar a la pista del València per un ajustat 112-113 després de jugar la pròrroga. Els blaugranes, per tant, posen al seu favor el factor pista. El segon partit serà demà, també, al Roig Arena.
0: Part de les exhibicions artístiques i després vindre a ballar.
1: Sempre encuentro música nueva que me mola, como esta banda. Sé que me gusta más que hayan bandas que no conozco.
2: Los que nos gusta la electrónica, pues bueno, siempre nos hemos mantenido ahí.
3: Doncs alguns dels assistents al primer dia del Sona, és el que estàvem escoltant, el festival ha obert les seves portes, estrenant nou format, però mantenint la seva essència.
7: I entre les primeres actuacions, les del gospel funk psicodèlic Dark Freak i la lleidatana Mercè, que fusiona veu, violí i electrònica. El festival reuneix any rere any un públic fidel i atrau nous espectadors per gaudir de les millors novetats musicals. Encara queden dues jornades amb les esperades actuacions de The Prodigy, Skepta o el japonès d'Aito Manabe, entre d'altres. La festa de llums i electrònica continuarà al recinte de la Fira de Barcelona fins la matinada de diumenge.
3: I anem ja amb el temps, perquè Sergi Lores, hola, molt bon dia. Malgrat encara no ha arribat l'onada de calor, l'ambient tornarà a ser molt calorós aquest divendres, oi?
23: Molt bon dia, Gemma. Doncs sí, hidrateu-vos, protegiu-vos, perquè avui l'ambient tornarà a ser plenament estiuenc i càlid aquest migdia. Ja ho ha estat la nit i matinada, de fet ha estat tropical i feixuga, sobretot a les comarques del litoral, del prelitoral, també cap a Ponent, on la nit ha estat tropical i on no s'ha baixat dels 20 graus de temperatura mínima, suau a la resta de Catalunya i només una miqueta fresqueta en algunes arraconades de la Pirineu. De nit i matinada, a més, ens han creuat algunes nuvolades que han deixat alguns ruixats febles dispersos, quatre gotes, però a més acompanyades de fang, fins i tot amb alguna tempesta cap a damunt del mar. Tot plegat s'allunya ja ràpidament. El que s'imposa és aquesta intrusió de pols saharian en suspensió, que si us heu fixat en el cel, ens deixa aquest aspecte una miqueta terrós durant aquest matí. Tot plegat acompanyat d'una situació d'altes pressions i de l'entrada d'aquesta massa d'aire càlid que es va intensificant i es va extenent per bona part de la península. Així doncs, aquest matí, la nuvolositat s'allunya cap a les comarques del nord-est, el sol s'acabarà imposant, això sí, barrejat d'alguns núvols prims i també de molta pols sahariana en suspensió, que ens deixarà doncs, una qualitat de l'aire molt empobrida i aquest cel de color terrosa, fins i tot a molts indrets. La tarda continuarà ben igual, amb un cel doncs, força marronós i amb creixement de nuvolades en àrees del Pirineu que com a molt deixaran algun ruixat cap al sector de la cara nord pirinenca. Pel que fa a les temperatures, avui recuperarem els graus perduts durant la jornada d'ahir. Per tant, calor, novament, al centre del dia, màximes al voltant dels 29 a 30 graus cap a la costa. L'interior es mouran entre els 33 i els 36 graus, però cap a Ponent i cap a l'interior de la Vall de l'Ebre s'acabaran assolint els 37-38 graus durant migdia i primera hora de la tarda. De fet, és aquí on s'activen els avisos per calor intensa, Gemma, i és que no deixen de ser temperatures un dia més clarament per sobre el que seria habitual per aquesta alçada del mes de juny.
3: Però, Sergi, ens hem d'espantar per l'onada de calor que ens arribarà a partir de demà.
23: Potser espantar-nos no, Gemma, però sí que hem d'activar el mode de màxima precaució perquè les dades que us presentarem fan una miqueta de respecte. El cert és que diumenge arrencarà aquesta onada de calor i coincidirà amb l'entrada oficialment de l'estiu astronòmic. Ho farà el diumenge a les 10 hores i 24 minuts del matí, una estació que s'allargarà durant 93 dies i 16 hores. Doncs bé, una onada de calor que respon a una configuració atmosfèrica marcada per una potent dorsal anticiclònica que arrencarà directament del nord d'Àfrica i que s'acabarà extenent per bona part del continent europeu. Ara bé, de cara a diumenge es despenjarà una dana, una bosseta d'aire fred a l'oest de la península que amb la seva posició bloquejarà tota aquesta dorsal anticiclònica durant bona part de la setmana que ve sobre la península i també sobre bona part del continent europeu. Això farà que aquesta entrada d'aire càlid que tenim al damunt i que va entrant del nord d'Àfrica d'Àfrica es vagi reescalfant i entre diumenge i dilluns toqui sostre amb valors pròxims als 25 graus, uns 1.500 metres d'alçada. Durant aquesta època hauríem de tenir uns 16 graus aproximadament. Doncs bé, aquesta dana situada a l'oest de la península permetrà i afavorirà que durant la setmana vinent es mantingui aquesta entrada d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica, mantenint aquesta glopada d'aire molt càlid sobre casa nostra i sobre bona part del continent europeu, deixant aquí temperatures entre 10 i gairebé 20 graus per sobre a les habituals per aquesta època de l'any durant tota la setmana que ve, pràcticament. Això, a més, anirà acompanyat d'aquesta intrusió de pols sahariana que sobretot notarem durant aquest cap de setmana. De fet, demà dissabte el sol tornarà a quedar força enterbolit per alguns núvols prims i per aquesta pols en suspensió, com a molt algunes nuvolades al matí cap a les comarques del nord-est i de cara a la tarda n'arribaran on s'enformaran cap a alguns sectors del Pirineu, però ja no deixaran precipitació. I de cara a diumenge, doncs, continuarem ben igual, amb sol, una qualitat de l'aire empobrida, fruit d'aquesta pols sahariana en suspensió, que ens deixarà un cel força terrós i només amb algunes nuvolades simplement decoratives en zones del Pirineu. Les nits i matinades càlides, tropicals cap al litoral, cap al prelitoral, cap a Ponent, fins i tot cap a alguns sectors del Prepirineu, on no baixarem dels 20 graus de temperatura mínima. I compta amb les màximes, perquè demà pugen i diumenge continuaran pujant un dia més. Per tant, demà les màximes s'enfilaran fins als 30 graus cap a la costa, els 35 graus cap a l'interior i assolirem ja els 38-39 graus cap a Ponent i cap a alguns sectors de l'interior de la Vall de l'Ebre i també cap a la Conca de Tremp. Demà, de fet, s'activen avisos cap a l'oest i també cap a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà per calor intensa. Però compte, perquè diumenge ja assolirem els 31 o 32 graus cap a la costa, els 36 a 38 graus a moltes comarques de l'interior i els 40 graus cap al Pla de Lleida. De fet, diumenge els avisos per calor s'extenen pràcticament per bona part de Catalunya i s'eleven a nivell taronja cap al Pla de Lleida per màximes de 40-41 graus. Doncs bé, dilluns a la setmana que ve, previsiblement, l'onada de calor tocaria sostre amb més de 35 graus cap a la costa i més de 40 graus de forma generalitzada a bona part de les comarques de l'interior. Dimarts, Sant Joan, la Revetlla, dimecres, la temperatura podria recular una miqueta, però la calor continuaria molt intensa, fins i tot extrema cap a Ponent, amb més de 40 graus i amb aquests valors fins a 13 graus per sobre els habituals per l'època. I és que durant bona part de la setmana que ve continuarem amb aquests valors clarament superiors als habituals per l'època. Una forta radiació que, combinada amb la baixíssima humitat i aquestes elevadíssimes temperatures i un sotabosc ben ufanós i amb molta vegetació, ens deixarà, Gemma, un perill d'incendi molt alt o extrem tant al cap de setmana com a principis de la setmana que ve. Per tant, moltíssima precaució.
3: Molt bé, gràcies, Sergi. Doncs a les 8:20 anem a repassar els diaris i avui ens situem al Palau de Versalles, que és l'escenari del sopar de gala que Macron li va oferir a Donald Trump. Sergi,
4: sí,
3: bon dia.
4: Sí, per això tant La Vanguardia com L'Ara ens situen en aquest majestuós palau que va ser dimecres el lloc on Donald Trump va signar aquest acord i ahir es va fer aquest sopar on veiem a Donald Trump abraçat de Macron passejant per el Palau de Versalles. La Vanguardia assegura que el president nord-americà està presentant com un triomf un acord que sembla més aviat una capitulació i ens diu que la dreta nord-americana doncs, critica aquest memoràndum que va signar el president nord-americà i L'Ara diu que el glamour de Versalles ha servit per vendre l'acord amb l'Iran, que recordem encara no se signarà avui.
5: Precisament La Vanguardia parla avui del simbolisme del Palau de Versalles no? i la seva funció com a espai diplomàtic.
4: Sí, de fet ens diu que algunes vegades que s'han signat altres acords de pau en aquest palau no han acabat massa bé. Per exemple, ens situa el 1919, on es va signar el tractat que posava fi a la Primera Guerra Mundial, i l'article ens diu que va ser un nyap diplomàtic que 20 anys després desembocaria en la Segona Guerra Mundial. Després també l'article destaca el menú del sopar. Van ser espàrrecs amb llagosta i caviar, pollastre rostit amb tòfona i pastís calent de xocolata amb gelat de vainilla.
3: Sergi, mentre tramera a París, alguns mitjans s'han fixat en l'estat d'un monument històric que hi ha davant del Capitoli nord-americà.
4: Sí, això ens ho explica El País, que ens diu que Trump cada vegada té més detractors i, per tant, l'estat de la seva legislatura podria semblar una mica aquesta piscina que hi ha davant del Capitoli, que són 25.000 litres d'aigua, que Trump va voler reformar amb motiu dels 250 anys de la independència dels Estats Units i ell volia que fos de color blau. que reflectís el cel, com si fos la bandera dels Estats Units, i també el monument a Washington, que és aquest famós obelisc que hi ha en aquesta zona. Què passa? Que dos dies després de les obres, que on es va aplicar aquest material reflectant, van apareixent una mena d'algues i tot un color verd, i també una espuma sobre l'aigua, que ho ha fet tot plegat una mica desagradable. L'humorista Jimmy Fallon, de fet, ha dit que si Trump volia el color d'Avatar, ha acabat tenint el desrec.
3: Molt bon acudit.
4: Sí.
3: Volia blau i ha quedat verd.
5: I m'imaginava Forrest Gump corrent per aquí. Estava més neta la
4: pel·lícula. Estava més neta la pel·lícula, sí.
5: Crònica Internacional, vols destacar una fotografia i uns resultats electorals.
4: Sí, començant per la fotografia, que és del Mundo, que ens situa a Rússia, amb aquest bombardeig que hi ha hagut sobre una refineria russa, i és just el moment de l'impacte sobre aquest edifici, quan salta el que sembla el sostre de l'edifici. El titular ens diu que Zelensky ensenya les dents a Putin. I els resultats electorals els trobem publicats al portal web de RTVE, i que ens diu que el laborista Andy Burnham ha guanyat l'escó a la regió anglesa de Macclesfield i, per tant, serà diputat al Parlament anglès i disputarà les primàries a Starmer. Ara necessita el suport de 81 diputats laboristes, que són el 20% del grup parlamentari. Per tant, veurem si s'acaben produint aquestes primàries o no.
3: Sergi, hi ha una història molt impactant avui als diaris. Tu ens ressaltes com ho explica El País, que és el cas d'un home que ha rebut una indemnització milionària perquè va ser empresonat durant molts anys injustament.
4: Ens ho explica avui El País en portada, també en les seves pàgines interiors. És el cas d'Ahmed Tomouhi, que, com deies, rebrà una indemnització de 2,5 milions d'euros per haver estat 15 anys injustament a presó. Se li atribuïen fins a 10 violacions que mai va cometre. Sembla que el tribunal va enviar una prova parcial biològica que feia que fos incompatible la seva vinculació amb aquestes violacions, i el Suprem va anul·lar la condemna després d'una investigació periodística, i ara ha arribat aquesta indemnització. Ell sempre va defensar la seva innocència. De fet, no va voler mai sotmetre's a les proves i a les teràpies psicològiques per agressors, perquè deia que per ell era una capitulació acceptar uns fets que no havia comès. Ara diu que és ric amb aquests diners, però que no té salut, perquè ja té 75 anys i té molts problemes de mobilitat i també cardiovasculars, però celebra que com a mínim s'hagi fet justícia.
5: I ara ens situem a la mina. Allà hi ha previstos diversos desnonaments, i ahir ja van tenir lloc els primers.
4: Sí, les primeres tres famílies de les 58 que preveu fer fora l'Ajuntament dels blocs ocupats des del 2017 a la Rambla de la Mina. N'hi ha més de previstos els dies 22, el dia 25 i el 29 de juny. Per tant, aniran sent en cadena aquests desallotjaments a la mina que llegim avui al diari Ara. El motiu, segons l'administració, és que aquests pisos de titularitat pública es van construir per allotjar els veïns del bloc Venus, que justament s'ha d'enderrocar, i per tant ara els necessiten, perquè aquest enderrocament de l'edifici, que és una peça clau de la remodelació del barri, està previst per al 2028.
3: El periòdic ens parla del col·lapse que hi ha a magatzems policials, i és a causa de les confiscacions de roba falsificada.
4: De roba falsificada, que a més sembla que és una pràctica que cada cop està més de moda, i més ara amb el Mundial. Això ens diu avui El Periódico. I, per exemple, la setmana passada una operació policial internacional va culminar tot un operatiu que es va desplegar a 15 ciutats, que va confiscar 66.000 samarretes en total.
3: O sigui, no parlem només de top mantes a
4: no,
3: la ciutat, parlem de magatzems.
4: Webs, també,
3: i webs.
4: De venda il·legal de samarretes falses. En total eren 16 tones de roba, i el que es pregunta al diari és què se'n fa d'aquesta... Doncs s'emmagatzemen en dipòsits, i com que tarden molts anys a celebrar-se el judici, per exemple, el mes passat es va celebrar un judici d'un cas del 2012, imagineu-vos tots els anys que ha estat això emmagatzemat en un dipòsit, que una cosa que bloqueja operacions policials fins i tot, i provoca en alguns moments que es podreixi fins i tot la roba. I el problema està, segons ens explica El Periódico, en la legislació espanyola i els procediments molt estrictes de destrucció d'aquest tipus de proves.
5: Parlem ara de Barcelona, perquè ha estat escollida per ser un centre de computació quàntica i serà el més gran del sud d'Europa.
4: Sí, ens ho explica Metrópoli, que és un diari digital de crònica local de Barcelona. És l'empresa Oxford Quantum Circuits que obrirà a Barcelona aquest centre de computació quàntica, que suposarà una inversió de 92 milions d'euros i que començarà establir-se doncs, el quart trimestre de l'any, suposarà 210 llocs de feina durant els propers 5 anys i el que es preveu és fabricar ordinadors quàntics que puguin doncs, treballar amb intel·ligència artificial, amb finances, amb salut i energia.
3: Aquest cap de setmana, onada de calor, però també pluja, ve pluja.
4: Ve pluja.
3: Una pluja de poemes.
5: Sí. És tan bonic.
3: Una pluja, pluja de poemes.
4: Sí, sí, pluja de poemes a Barcelona. Serà demà, a la plaça Nova i als voltants de la catedral, quan un helicòpter sobrevolarà tota aquesta zona i farà caure 100.000 poemes escrits per autors catalans i xilens. És una iniciativa que llegim avui al diari Ara i és del col·lectiu Casa Grande, que el que fan és retre homenatge a ciutats que han estat bombardejades en el passat, com per exemple Barcelona, ara fa més de 80 anys amb la Guerra Civil, doncs també ha passat per Santiago de Chile, Guernica, Berlín, Varsovia, Londres, Dubrovnik i Rotterdam, i ara doncs arriba a Barcelona aquesta iniciativa.
5: Esports. Comença a haver-hi ambient ja pel segon partit de la selecció espanyola.
4: Déu-n'hi-do, hi ha una mica de conjura, no? El que es diu allò quan vens un resultat dolent i necessites guanyar sí o sí en aquest partit contra l'Aràbia Saudita. I avui el que fan els diaris és entrevistar tots un jugador diferent de la selecció. Per exemple, l'Esport entrevista a Dani Olmo. I diu que és l'hora d'Olmo, ens l'ensenya, de fet, fent el seu típic gest de tocar-se el canell com si estigués assenyalant un rellotge. I ell diu que toca arriscar una mica, que potser en el primer partit no van arriscar massa i que per això es van quedar amb aquest 0-0 i ara han d'arriscar davant d'Aràbia Saudita. El Mundo Deportivo, Eric García diu directament que han de millorar, que així no es pot començar un Mundial. I el Marca ens porta una entrevista amb Nico Williams, que de fet és un dels jugadors com Lamine, que està encara una mica recuperant-se d'una lesió, i diu que són un equip i que ho tornaran a demostrar, com ja van fer, per exemple, a l'Eurocopa. L'As ens porta una entrevista amb Gavi, que diu que ell va a mort amb De La Fuente. Defensa molt a De La Fuente, que de fet ha apostat per ell, que tot i sortir d'una lesió se l'han portat al Mundial.
3: Doncs va, a veure si diumenge juguen millor.
4: A veure, sí, sí.
3: Sergi, el que han de fer és jugar millor, no?
4: Sí, és fàcil, no? Sembla...
3: O sigui, és un comentari una mica de cunyat.
5: Sí, hi ha una cosa que em plantejo, és si us agrada aquestes parts que fan per hidratar-se. Ara,
4: hi ha molta polèmica.
3: Hi ha molta polèmica perquè
5: no la... desvirtua una mica.
4: La cosa és que, a més, s'estan fent, per exemple, en estadis refrigerats, sí, com el que va jugar a
3: Espanya. Sí, aquesta
4: és la polèmica,
3: Espanya, que es fan estadis refrigerats que no seria necessari.
4: Que no hi ha calor. Que
3: però fet, és per una fred. Qüestió de publicitat.
4: Sí,
3: no?
4: És una cosa molt americana, perquè a la NBA, per exemple, ja hi ha temps morts de publicitat, que els aplica són simplement per fer publicitat, i el que els fa aquí és més o menys el mateix, i acaba convertint el futbol pràcticament en quatre quarts. Sí, sí.
3: Sergi, Messi, acabem sí. amb un missatge de la família de Messi. L'altre dia vam veure com ella estava plorant després del primer gol. Ara ja podem intuir el motiu.
4: Sí, va haver-hi moltes especulacions al voltant de la situació personal de Messi, perquè va dir que era un tema personal, no esportiu, i avui l'Esport ens diu que la família Messi ha fet un comunicat parlant sobre l'estat de salut del pare de Messi i també demanant respecte, perquè hi ha hagut molta especulació sobre com estava Jorge Messi. El que diu el comunicat és que està bé, que està sota seguiment mèdic i que, per tant, va evolucionant favorablement i que es demana respecte per aquesta evolució, i ara ja sabem també per què Messi estava tan tocat l'altre dia.
3: Molt bé, gràcies, Sergi. Doncs vinga, aquest cap de setmana se celebren primàries a Junts a la ciutat de Barcelona per veure qui serà el candidat de Junts a l'Ajuntament. Per aquest programa ja ha passat Jordi Martí, ha passat Pilar Calvo, Glòria Freixa, ens en faltava un. Avui l'advocat Cuevillas ha vingut aquí amb nosaltres per parlar-nos del seu projecte.
6: I va tornar a sortir el tema de l'Ajuntament, dic, com ara sí que estaria disponible, sí. I amb il·lusió.
8: El país que volem és una Catalunya-Estat amb competències plenes. Un país que respon a les necessitats dels seus ciutadans amb tots els seus recursos i no patint un dèficit fiscal que primer et buida la caixa i després t'omple el moneder.
9: El pas que he donat és molt important perquè vol dir que després de mesos de pensar-ho i de parlar-ho he decidit fer aquest pas. Quan prens una decisió l'has de prendre definitivament i tirar endavant aquest projecte.
10: Jo sóc una persona d'escoltar molt al carrer, molt. Tinc molts amics fora de la política i veig el sentir de la gent. I jo crec que això n'hem de poder parlar, no hem de fer veure que no està passant res. Crec que hem de donar resposta. Primer, per una vocació de servei públic i després per l'amor que tinc a la ciutat, que la porto molt, molt arrelada des de sempre, és on he crescut i on han crescut també els meus fills.
3: Passa un minut de dos quarts de nou i Jaume Alonso Cuevillas ja ens acompanya, candidat a les primàries de Junts. Bon dia.
24: Bon dia.
3: Benvingut al programa. Vostè és un dels quatre candidats. La primera pregunta que em faig és per què creu que no han estat capaços de posar-se d'acord pel fet que hi hagi 4 candidats.
11: Però és molt bo, això és una oportunitat pel partit. Portem 3 setmanes demostrant, primer, que tenim molt de talent, perquè el perfil de qualsevol dels 4 candidats ja el voldrien a qualsevol altre partit, tenir un candidat amb aquells perfils. És segon, que tornem a exhibir que no ens fan por les urnes i que ens agrada demanar-li l'opinió a la nostra militància, que no ens tenim allà només per pagar quota. I tercer i més important, que els mitjans esteu prestant-nos atenció. Li deia l'altre dia al cap de premsa, dic que ens costaria fer una campanya així, impagable. Mm-hmm. No?
3: Guanyarà?
11: Sí, si la participació és elevada, jo crec que sí.
3: Si és elevada, per
11: què? Sí. Perquè...
3: Si no és elevada, a qui pot afavorir?
11: Bueno, hi ha alguns candidats que tenen unes bosses de vots. En Jordi Martí porta tota la vida fent aquesta precampanya, diguem-ne, porta tota la vida a l'Ajuntament. I les altres dues candidates tenen més recolzaments VIP, diguem-ne, que jo, no? Mm-hmm.
3: Però, què vol dir més recolzament VIP?
11: Bueno,
3: les candidates de l'aparell, del partit?
11: Més pròximes, eh? És a dir, aquí tothom ha intentat exhibir proximitat o avals de gent pròxima al president. A mi no em cal exhibir-ho, això... Jo li asseguro que diumenge, quan guanyi, el president es posarà molt, molt content i no necessito anar a exhibir que gent més o menys pròxima al president em volen a mi. No, deia que...
3: Però escolti, l'altre dia Gonzalo Boye,
11: advocat
3: de Puigdemont, va donar tot el suport a Pilar Calvo.
11: Per això, vull dir...
3: Li va saber greu?
11: No, perquè, és a dir, amb el Gonzalo, amb els assumptes jurídics compartim moltes defenses i tenim molt bona entesa i, de fet, fem recursos ara, els recursos al Constitucional, ell en nom del president, jo en nom del conseller Puig. Som complementaris, anem coordinats, jo dic coses que, si les digués ell... És a dir, anem molt coordinats, no? Jurídicament sí, però políticament no és ni de la ciutat ni del partit, és a dir... No.
3: Però llavors, si el candidat Jordi Martí Alvis té el suport de Xavier Trias, que ho ha dit moltes vegades, Pilar Calvo...
11: De Míriam Nogueras, per
3: exemple.
11: Glòria
3: Freixa?
11: Glòria Freixa, per exemple, d'Anna R. o de Salvador Vergés. No? Mm-hmm.
3: I vostè?
11: Jo tinc...
3: Qui el recolza, vostè?
11: El recolzament de les bases del partit, I vull recordar que cada vegada que Junts hem fet una consulta on hem ampliat el terreny de joc, i tenim dos exemples claríssims, quan s'havia d'escollir candidat a primàries entre Laura Borràs o Damià Calvet, que era el candidat de l'aparell, o quan s'havia de decidir si ens quedàvem a govern o sortíem de govern, en les dues ocasions el resultat no ha estat el que esperava la direcció. I ara espero que torni a passar el mateix.
3: Que no sigui el resultat que espera la direcció.
11: Una part de la direcció és molt àmplia i...
3: Però tot i així, vostè m'ha dit, estic segur que si guanyo, Puigdemont em trucarà.
11: Per descomptat, és a dir...
3: Em trucarà i s'alegrarà, ha dit.
11: Sí, clar, jo amb el president vaig... El president m'ho va oferir fa 8 anys, i llavors li vaig haver de dir que no, i amb pena li vaig haver de dir que no, perquè estava compromès amb moltes defenses. Defensava, doncs, el conseller Puig, defensava el Jami Matamala i l'Alai, que estaven acusats d'encobriment de rebel·lió per la tornada al viatge de Finlàndia, Mossos, informàtics de l'1 d'octubre, el César Puig, que era el secretari general d'Interior de la... que després va ser mediàticament coneguda com a causa Trapero, no? Tenia moltes defenses en curs que li vaig dir, ostres, president, crec que no ho he de fer. I tinc l'espineta clavada. A l'octubre vaig estar amb ell tot un matí, vam parlar de moltes coses, també de Barcelona, li vaig dir que estic amb ganes, amb disponibilitat, que hi he fet una aposta personal, m'he després ja del despatx, tinc el compromís o resignació, no ho sé, de la família per assumir, i jo tinc molt clar que vull dedicar els propers 8 anys a defensar Barcelona. Ja he defensat moltes causes, ara toca defensar Barcelona.
3: Parlem d'alguns dels problemes que té Barcelona i em vull remetre a una cosa que va passar ahir, molts dies, fa dies que parlem de la inseguretat, però escolti, és que ahir un home va ser reduït al carrer Mandri amb un ganivet de grans dimensions a les mans. Vostè és advocat. Quina és la solució per abordar aquest fenomen de la inseguretat?
11: Miri, doncs una de les solucions passa per deixar de destinar la policia a infiltrar-se a assemblees de docents o perseguir cantaires i que hi hagi més presència policial al carrer. L'altre dia feia una passejada amb el meu equip de campanya, si es pot dir així, per Ciutat Vella. Vam estar tot el matí, això, ple de gent. No vam veure ni un sol uniformat, no?
3: Més policia als carrers, endurir les penes també?
11: No és tant un tema d'endurir les penes, és un tema de seguretat, i la seguretat, qualsevol expert en seguretat et diu que és una labor preventiva, no es tracta d'actuar reactivament perquè el mal ja està fet, preventivament, i la presència policial al carrer és obvi que és necessària. No se'n veuen, no? Perquè els tenim destinats a altres tasques de persecució de la dissidència política.
3: Ara ha dit, l'altre dia quan passejava amb el meu equip, jo li volia preguntar per això, perquè vostè no té experiència en gestió a l'administració.
11: Home, vaig ser degà del Col·legi d'Advocats, molt més petit que l'Ajuntament, però...
3: Sí, però no ha governat.
11: D'un-hi-do, quan vaig entrar a degà del Col·legi em deien és que no es pot ser degà si no has sigut membre de la Junta. Jo no havia estat mai membre de la Junta, vaig guanyar degà i qualsevol advocat que tingui certa edat, perquè fa 29 anys d'això ja, dirà que vam transformar el col·legi, vam saber generar una il·lusió, que es va implicar molta gent. El que està al capdavant pot liderar, però sol no pot fer res. Has de generar una complicitat, un entusiasme, una il·lusió i que molta gent s'impliqui.
3: I té un bon equip? Qui seria el seu número 2?
11: Ha de ser una dona. Tenim dues candidates estupendes i tenen la meva oferta vigent per integrar-se com a 2 i 4... de la meva llista.
3: Pilar Calvo i Glòria Freixa.
11: Sí, Glòria Freixa i Pilar Calvo.
3: En aquest ordre seria? Glòria Freixa seria la número 2?
11: No ho sé, jo tinc l'oferta, això dependrà d'ella. Miri, ahir...
3: Vostè l'ha ofert, ella.
11: Amb Glòria Freixa he tingut més converses que amb Pilar Calvo. Entre altres coses, ahir al vespre vam enviar un mail conjunt a la sindicatura electoral designant conjuntament una interventora per la... que és la presidenta d'una sectorial del partit, de la de Bon Govern, com a interventora del procés electoral. No?
3: Perquè li pregunto això perquè l'altre dia es va seure aquí Pilar Calvo i ella va deixar entendre que havia estat parlant amb algú per fer una candidatura conjunta.
11: Sí, la Glòria Freixa i jo ens vam escriure i ni amb ella ni l'ofert ni a mi tampoc, deu ser en Jordi Martí.
3: Que jo ho descarto, que sigui Jordi Martí, no?
11: Si descarta vostè, jo també.
3: I vostè no? Vostè també.
11: Jo també, però no ho dic.
3: Val. O sigui, que vostè ningú li ha ofert? Que unir esforços?
11: No, a mi m'han demanat que em retiri.
3: Qui li ha demanat?
11: Gent de la direcció del partit.
3: Mm-hmm. I? Puc saber qui?
11: No.
3: Li ha demanat el mateix president Puigdemont?
11: No. Jo vaig dir-ho, Si el president m'ho demana, jo dic que tinc paperes i me'n vaig.
3: Però qui li ha demanat segurament ho ha fet en nom de Puigdemont.
11: No. Perquè si és el nom del president Puigdemont, la persona que em ve a veure em diu vinc de Waterloo, t'hauries de retirar. Dic, és la mateixa frase perquè truquem. Diu, bueno, no. No, la gent es posa i fa molt malament. Les primàries han de servir per escollir quin és el millor candidat de Junts per guanyar l'alcaldia. No per fer un precongrés a veure quina família dins del partit tindrà més pes a la futura governança del partit. Jo amb això no penso entrar.
3: Per tant, algú del partit a vostè l'ha trucat i li ha dit retiris?
11: M'ha trucat i m'han vingut a veure.
3: I l'han vingut a veure i li han demanat que retirés.
11: Sí.
3: Amb quin argument?
11: Que no hem de dividir el vot. I dic, home, hem de triar el millor, hem de triar el que sigui el millor candidat, no? Mm-hmm.
3: En algun moment va dubtar? Si retirar-se?
11: No, perquè és a dir, jo he tingut les converses que he tingut amb el president Puigdemont i si el president Puigdemont m'ho demana, llavors no hi ha més preguntes que dir amb els advocats. Mm-hmm.
3: O sigui, si ell li ho demanés, sí que retiraria segur.
11: Sí.
3: L'altre gran problema de la ciutat és l'habitatge. I ahir el Banc d'Espanya assenyalava que hi ha 1 milió d'habitatges en mans d'estrangers o que es lloguen a pisos turístics. Voldria saber si vostè arriba a ser alcalde, si mantindrà aquesta prohibició de pisos turístics anunciada per Collboni.
11: És un problema complex i que requereix una solució multifactorial. Jo fa poc vaig escriure un article sobre el tema que s'ha d'abordar des de perspectiva jurídica i perspectiva econòmica, també. És a dir, la norma de posar un topall als lloguers el que ha fet és reduir l'oferta, i quan redueixes l'oferta és més difícil trobar un pis de lloguer a Barcelona avui que fa 5 anys, de forma clara, no? Però a banda tenim una llei d'urbanisme que obliga que un 30% de l'habitatge sigui protegit, això fa que els promotors no li surten els números.
3: O sigui, això ho retirarien, vostès?
11: Això no és competència de l'Ajuntament, però s'ha de promoure. És un problema molt complex i especialment s'ha d'apostar pels habitatges de titularitat pública. A Holanda tenen un 32%. A Amsterdam és molt fàcil. Qualsevol estudiant, qualsevol persona que vagi a viure troba de seguida un pis de lloguer. La mitjana europea és el 15%. I aquí, a casa nostra, és de l'1,8. Després de 11 anys de governs Colaus i Collbonis, només a l'1,8, omplint-se, això sí, constantment la boca de que faran no sé què i que tal. Per tant, Colaus i Collbonis, de lliçons sobre aquest tema, cap ni una, sisplau.
3: Collboni ha governat millor que Colau?
11: No, igual. Collboni ha governat amb Colau. Era el tinent d'alcalde. Mm-hmm. i ara hi ha hagut un relleu, però el que no ha fet, si preguntem a la gent que ha fet l'alcalde Collboni, ningú no sabrà dir massa. De l'Ada Colau es recorden coses, per bé o per malament, però es recorden coses. El que no ha fet en Collboni és revertir molts dels desastres que va fer Ada Colau.
3: L'altre dia Pilar Calvo deia en una entrevista a l'Ara que en alguns aspectes Madrid està millor que Barcelona. Vostè també ho pensa? Pensa que en aspectes com la neteja, per exemple, Madrid ens supera?
11: Madrid té molts avantatges, l'avantatge de la capitalitat, l'avantatge de tenir un estat a favor, nosaltres el tenim en contra, per tant té una inversió, hi ha reis d'Espanya que han passat a la història com els millors alcaldes de Madrid, eh? Sempre hi ha hagut allà una sobreinversió, una sobreprotecció. Barcelona s'ha hagut de construir des de fa molts anys, des de fa segles, amb un estat en contra, i per això és la ciutat del talent, per això tenim aquesta força innovadora, també la capital de les llibertats, perquè hem hagut d'actuar sempre, com dèiem, amb un estat en contra. Però és cert que en els últims anys aquesta Barcelona de la que estàvem tan orgullosos, aquella Barcelona dels Jocs Olímpics, aquella Barcelona que ha fet tantes coses, és que està adormida, està com anestesiada, no? Li hem de recuperar... Hem de fer moltes coses sectorials, però la primera cosa que hem de fer és recuperar l'autoestima de ciutat. Volem una ciutat de Champions, no? Que torni a ser una ciutat que jugui a la Champions de les grans ciutats.
3: Escolti, anem a imaginar que vostè guanya les primàries...
11: Posem-nos a diumenge a la tarda.
3: Fa la campanya, treu un resultat que li permet optar a l'alcaldia.
11: Sí.
3: Digui'm amb quin partit mai no pactaria.
11: Jo no oblido el 155, per tant em costaria molt. El meu lema és ara junts defensem Barcelona, i em preguntaven l'altre dia de qui s'ha de defensar Barcelona, de molta gent, de l'especulació, però s'ha de defensar també de totes aquelles forces de l'estat profund espanyol que volen convertir Barcelona en una capital de província, en una jo no vull ser una cocapital espanyola, jo vull ser la Barcelona sigui la capital de la República Catalana.
3: Clar, però ara mateix el procés està ja...
11: Sí, sí, però...
3: En una procés, via d'abandonament, no?
11: No?
3: Està, no ho diria així?
11: No, està anestesiat. Hi ha molta
3: està
11: gent
3: anestesiat.
11: Que està desencisada, emprenyada, però substancialment els 2.100.000 independentistes que van a votar l'1 d'octubre hi són. Molts es queden a casa, ha crescut l'abstenció i ens cal algun catalitzador. La tornada del president Puigdemont pot ser un d'aquests catalitzadors. El 16 de juliol tindrem una sentència important al Tribunal de Justícia de la Unió Europea que serà favorable. Dirà el Nigel Obstad i la pilota quedarà en mans del Constitucional. I, un bon
3: I llavors
11: resultat...
3: què passarà? Quins són els timings?
11: No se sap. El Constitucional ens podem anar a finals d'any, principi de l'any vinent, en tot cas abans de les municipals. Aquest serà el primer gran catalitzador. Un retorn del president doncs, seria un revulsiu tremendo. I el segon serà el resultat de les municipals i singularment Barcelona. Clar. Si recuperem Barcelona, això serà un xute d'adrenalina i autoestima que revitalitzarà el procés. Jo no conec cap...
3: Que revitalitzarà el procés.
11: Sí, sí, sí. La gent...
3: O sigui, l'objectiu de vostè com a alcalde de Barcelona també és revitalitzar el procés?
11: L'objectiu com a alcalde de Barcelona és fer una ciutat de Champions, però que és una ciutat que l'avui la concebo com a capital del nostre país, no com una capital de províncies d'un altre país.
3: Escolti, si vostè fos l'advocat de Zapatero...
11: És un col·lega meu.
3: Estaria preocupat.
11: És un col·lega meu, és un catedràtic de dret processal.
3: Molt prestigiós, molt prestigiós.
11: A veure, la interlocutòria que va dictar el jutge Calama és contundent, no li retira el passaport, que és el titular, perquè diu, home, aquest senyor és difícil que es fugui perquè és molt conegut, no? Però diu que els indicis de criminalitat són competents. Però també és cert, i aquest serà el gran debat, segur, que la prova que incrimina Zapatero és una prova de legalitat més que dubtosa. És una prova obtinguda als Estats Units sense garanties. Als Estats Units de garanties d'aquest tipus t'agafen el mòbil, te'l clonen i cap explicació. Mm-hmm. Això l'ordenament jurídic espanyol seria absolutament inviable. Sí que la jurisprudència diu que si és conforme a la legislació de l'estat on s'ha obtingut la font de prova, doncs que pot ser vàlid, però és que s'han traspassat molts límits. Jo crec que la línia substancial de defensa serà això. Després hi ha temes, ara són 7 imputacions, alguns aniran caient, per exemple, ha estat el més llaminer per la premsa és el tema de les joies. El tema de les joies, dubto que acabi desembocant amb suborns, però probablement els serà doncs, temes de si es van pagar les taxes de duanes, etc. Seran temes tributaris que poden, unes multes de nassos, però que no necessàriament han de comportar responsabilitat penal. No?
3: I el jutge Calama, ha dit l'advocat és col·lega, però el jutge Calama va instruir el cas dels atemptats terroristes de la Rambla i de Cambrils
12: oi?
13: No, no.
12: No era el jutge instructor?
13: No era en Calama, no. Era l'Andreu, no.
12: L'Andreu va ser el que... no era el Calama el que va fer la instrucció, però és un jutge que vostè coneix.
13: Sí, clar, home, són 6 jutges a l'Audiència Nacional.
12: I què em diria? És un bon jutge?
13: La resolució que ha dictat és una resolució garantista, és una resolució molt garantista, és molt conscient, a més, s'ha vist de, molt conscient de qui té davant, és la primera vegada que jutja un expresident espanyol, i això en castellà és novedós, en català no, que ja tenim experiència que ens jutgin presidents i expresidents, i per tant és molt conscient. Però és una causa complexa i que hi haurà molta pressió. Veurem, estan les macerules de tot plegat.
12: Escolti, vull acabar amb una notícia que vam conèixer, i és que la justícia europea ha avalat que s'inverteixi en castellà el 25% de les hores lectives a l'escola de Canet. Hem vist que ha sortit des del govern, han sortit dient que això no canviaria res, però a vostè què li sembla? Això és un gerro d'aigua freda, clarament.
13: Un argument addicional al per què necessitem ser una república independent. Els estats remen en contra i el Tribunal de Justícia té massa pes dels estats darrerament.
12: Però estem parlant de la justícia europea, un tribunal de justícia europeu.
13: Sí, sí.

0: bilingüe i que a Catalunya hi ha d'haver presència del català i del castellà.
1: Sí, s'ha cregut els arguments que ha fet servir l'estat espanyol, però la realitat no és aquesta. La llengua pròpia de Catalunya és el català. La llengua comporta no només la forma de comunicar-nos, sinó també la forma de pensar. I és evident que hem portat molts anys d'una escola catalana, d'una immersió lingüística que ha donat uns resultats excel·lents. Els alumnes que jo tinc a la facultat de segones generacions de latinoamericans, asiàtics, països de l'est, russos, etc., parlen tots un català perfecte, fins i tot sobte, perquè de vegades parles amb algú que parla amb un català perfecte i quan parla castellà se li surt l'accent colombià o mexicà, no? que et sobta. Sí, sí, no? Sí. I, per tant, jo crec que ha estat un model d'integració indiscutit, no? I que el català requereix protecció és evident, no?
0: Doncs Jaume Alonso Cuevillas, només em queda desitjar-li sort.
1: Tornaré avui la setmana vinent com a alcaldable ja de Junts.
0: Sí, està convençut, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Cosa que no agradarà a la direcció del partit, pel que m'ha dit abans. Perquè si des de la direcció li han demanat...
1: És una cosa molt àmplia. No, la direcció com formalment no m'ha demanat res, eh? Algun membre de la direcció.
0: I no em vol dir qui?
1: No.
0: És Josep Rius?
1: No vull dir qui. I no és Josep Rius.
0: Però no és
1: Josep. I ja no seguirem el descarte.
0: Gràcies per haver vingut al Cafè d'Idees. I sort.
1: Gràcies.
2: No hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Prosulta.
3: Y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia.
4: Bastante pesado será para el señor Zapatero haber metido a sus hijas en este lío.
5: Y que vamos a usar hasta el último recurso que tengamos en las instituciones, en las calles o los tribunales para perseguir a la mafia.
6: Y yo tengo contactos en este momento en tiempo real con todas las fuerzas políticas. Realmente lo que dicen es lo que están dispuestos a hacer, hagámoslo.
7: La proposta de nou finançament beneficia totes les comunitats autònomes, totes, totes. Les xifres són públiques, transparents i contrastades. És l'hora, doncs, de demostrar tots plegats responsabilitats.
8: En la Comunitat Valenciana no pedimos privilegios. Pide que se corrija una injusticia que dura demasiado y que afecta a personas concretas.
0: Vinga, doncs anem ja al nostre espai de tertúlia. Hem escoltat el Jaume Alonso Cuevillas i ara s'asseu aquí amb nosaltres una altra advocada, com el Cuevillas. Maria Vila, bon dia.
9: Hola, què tal?
0: Què tal? I també el periodista del món, Quico Sallés, bon dia.
10: Bon dia.
0: Que s'ha escoltat l'àudio de Zapatero de dalt a baix.
10: De dalt a baix, sí, sí.
0: Conclusió, número 1.
10: D'entrada, que el jutge no ha presentat la declaració de renda. Això li explica.
0: Ah, li explica?
10: Sí, hi ha un moment... hi ha un moment absolutament hilarant de l'interrogatori que li diu, ara que lo pienso, no he presentat todavía la declaració
0: de renda. Però li diu el jutge
10: a ell. El jutge li explica a ell. Sí, sí. Y digo, ya sabe que hay que ir rápido porque si no, siempre... Esto siempre cuentan para sí. Y tal. Y... No, la realidad es que es un...
0: Y un buen que le digo, oiga, yo no soy una monja abadesa, ¿eh?
10: Sí,
0: que
10: sí, no soy la madre abadesa. Soy
0: la madre abadesa, yo estoy aquí para...
10: Sí, sí, estoy aquí para apretarlo y que usted me responde.
0: Que la gent que no estem tan habituats als judicis, la Maria, ho deu estar més, però vull dir que fa molta gràcia quan sents els interrogatoris. El llenguatge que hi ha entre ells.
9: Hi ha moltes maneres d'interrogar, per això. O sigui, cada jutge realment té el seu estil sí. I el jutge instructor, a més, jo sóc civilista, no sóc penalista, encara és més diferent. Perquè si hi ha jutges que opten per fer una cosa... Realment, aquest, jo he escoltat fragments també, i aquest senyor hi ha un, sembla que estigui estirat al sofà de casa seva una mica, sentint-lo només parlar... clar, també són, hi ha jutges que opten per buscar una mica aquesta comoditat de dir, intentaré fer-te sentir el més còmode possible per veure si així garles més, o al revés, jutges que volen imposar la seva autoritat des del primer moment perquè creuen que aquesta és la manera de fer respectar l'autoritat de la justícia. Hi ha molts estils, tants estils com jutges, en realitat.
0: Deixeu-me sentir els àudios, una part, evidentment, una part que hem triat. L'escoltem i de seguida saludo el Rodolfo Irago.
2: En absoluto, lo he reafirmado aquí, ni ante la SEPI, ni ante ningún empleado público, ni ante ningún miembro del gobierno, ante absolutamente nadie. No hablé con nadie del rescate de Plusultra.
11: Firma un contrato con análisis relevante
2: No, és un acord.

0: acuerdo, dada la confianza que teníamos, es un acuerdo entre el dueño de Análisis Relevante y conmigo.
1: Dato mata relato, es decir, quien cobra es usted.
0: Porque y quien trabaja intensamente soy yo.
1: Cualquier actividad de consultoría tiene que terminar en un informe definitivo.
0: ¿En un informe definitivo? No. Es un intercambio de opiniones. Es un escuchar.
1: Un informe escrito.
0: No, en mi opinión, con todo el respeto.
1: Sí, en la mía también, con todo el respeto a dichosas joyas.
0: No, no deseo prestar declaración.
2: María, com és que hem conegut aquests àudios?
3: És molt això és, que es produeixin aquestes filtracions. És bastant problemàtic i a mi personalment em fa enfadar perquè aquests àudios, que clarament no és que algú hagués posat un micro, són els àudios oficials de les gravacions de la vista que fa la pròpia Administració de Justícia, això només ho tenen les parts i el personal del jutjat o del tribunal. Per tant, ho ha filtrat algú de la pròpia Administració de Justícia o ho han filtrat les parts, però no hi ha massa més. I això, que no hem vist mai cap lletrat de l'Administració de Justícia, cap jutge renyar a qui ho hagi filtrat, ni investigar qui ho hagi filtrat, doncs potser va ser hora de posar una mica d'ordre amb això, perquè és escandalós.
2: Rodolfo Irago, des de Torre España, Madrid. Bon dia, Rodolfo.
4: Bon dia.
2: Tu també t'has escuchat todos los audios. Y quisiera saber también tu opinión, ya la expresaste ayer en Twitter, te leí, pero cuéntanos, después de leerlo, de escucharlos, ¿a qué conclusión llegas?
4: Sí, las dos horas y media, como decía Kiku, la verdad es que es siempre muy llamativo escuchar este tipo de interrogatorios, porque es verdad que cada juez es su estilo, pero la verdad es que el juez Calama yo no le conocía y es sorprendente, ¿no? Porque hasta recomendó a la gente que estaba allí presente que fueran al restaurante Porto Novo a comer, que se come muy bien
5: y bien
4: por
5: precio.
4: Un precio asequible. Sí, bien de precio, dijo. Para ser una gran marisquería gallega. Bueno, yo creo que sacando estas cositas, la impresión que yo saqué es que el juez no le creía ni una palabra a José Luis Rodríguez Zapatero, que el juez está convencido de lo que puso en su auto, que el juez está convencido que Análisis Relevante era una empresa creada, digamos, como pantalla para cobrar comisiones o para cobrar directamente de empresas como Plus Ultra, y me da la impresión de que no sé cómo va a acabar este asunto, si habrá pruebas o no que confirmen esta tesis, que creo que el juez tiene muy clara, pero que el juez, si depende de él, esto lo va a llevar hasta el final y a juicio. Yo diría que sí, como juez instructor, da la impresión a día de hoy, escuchándolo de ayer, que así es. En cuanto a las declaraciones de Zapatero, es llamativa esa respuesta, no respuesta, de cómo, qué relación mantiene con Julio Martínez, que es el empresario de Análisis Relevante, y él dice, no respondo, como diciendo, bueno, no voy a contarle si mantengo o no esta relación. Y luego una cosa que, bueno, es llamativa, ¿no? Porque él ha dicho una y mil veces que no trabajó directamente para Plus Ultra, incluso que no sabía muy bien si Análisis Relevante trabajaba para Plus Ultra, dijo al comienzo de todo esto, y ayer acabó reconociendo que le había hecho una gestión ante el Banco de Santander, ante el vicepresidente del Banco de Santander, para que le recibiera, porque ellos querían tener un crédito del Banco de Santander, que es la famosa carta que aparece en el sumario. Bueno, esto debilita un poco la tesis de José Luis Rodríguez Zapatero, que también dijo otra cosa que es increíble, que es que no sabe lo que es una empresa offshore. Hombre, como presidente del gobierno habrá hecho incluso leyes contra las empresas offshore y contra los paraísos fiscales.
2: Hizo una ley contra las empresas offshore. Es raro entonces, que la respuesta
4: bueno,
2: sea que no sabe
4: entiendo
2: ni lo que
4: entiendo que
2: es.
4: Que son hasta los nervios, ¿no? Porque impone mucho declarar y más en la Audiencia Nacional, supongo, ¿no?
2: No, i además, no sé si esteu d'acord amb tot el que està dient el Rodolfo, la sensació que el jutge no se'l creia,
5: sí,
2: i que seguia mantenint la seva tesi. A més, Quico, el jutge ha fet el pas més delicat per Zapatero, que és, des del punt de vista personal, imputar les seves filles.
5: És que, de fet, durant tot l'interrogatori, quan li pregunta per What the Fap, per l'empresa de les filles.
2: What the
5: ja va.
2: Com ho hem de dir?
3: Fa com gràcia ja només de dir.
2: What the fuck. Sí. Jo intento no dir-ho gaire perquè això, no ho sé.
5: Perquè, clar, és a dir, fa molta gràcia perquè precisament en aquest punt ell intenta com distanciar-se de l'empresa i posa un exemple una mica infantil, que és que jo mai he enviat ni un correu electrònic. No sé ni enviar un correu electrònic. Diu això un expresident del govern. qual cosa m'inquieta, eh? Però, en tot cas, intenta discernir, i el mateix jutge li diu, escolti'm, jo entenc que és una qüestió molt personal, i ja li deixa entreveure la possibilitat de que, clar, és una empresa que estarà investigada, que se li ha demanat tota la informació, sí, que sí, tenen tot el llistat de l'Agència Tributària dels clients, i li explica que tenen pocs clients. I això ho posa en relació amb el que deia Rodolfo, que explicava precisament que insistia molt al Zapatero amb la qüestió de que ell no havia parlat amb cap funcionari públic, ni cap representant institucional, ni cap polític en concret, ni res. Amb la qual cosa, per distanciar-se del que podria ser un tràfic d'influències, pur i dur.
2: I que les filles no s'havien presentat a cap concurs
5: públic, sobretot
2: públic,
5: això,
2: eh? I que ho podrien haver fet.
5: Perquè...
2: Clar, Maria, jo dic que encara que s'esperava, perquè és veritat que s'esperava, no deixa de ser un cop molt dur.
3: Sí, sobretot perquè això, jo crec que aquesta estratègia no sé si la podrà sostenir gaire més. Jo crec que clarament està optant per dir jo estic per no sé enviar un correu electrònic, no sé què és una empresa offshore, com si fos una mena de senyor gran que viu a la seva torre d'Ivori, que no sap què passa ni com funciona el món, però
2: perdona,
3: clar...
2: Perdona, que fa dos dies estava negociant amb Puigdemont.
3: Exacte, sí, sí, i que s'ha implicat...
2: Tenia una activitat política frenètica.
3: Exacte, s'ha implicat d'una manera molt clara en molts temes des de que va deixar de ser president. I aquesta estratègia li durarà el que li duri, perquè aniran aflorant les proves. Jo crec que és veritat que hi ha una part de l'interrogatori que quan el jutge diu, hi ha d'haver un contracte, escolti, hi ha d'haver un contracte, doncs la gent, i els contractes també poden ser verbals, i tu després fas una minuta, te la paguen i tots contents, i aquí tothom que participa en el negoci està d'acord de participar-hi d'aquesta manera. El que passa és que una cosa és això, i certa informalitat en la manera en com tu has desenvolupat la teva activitat professional, i l'altra és exactament quina unes intervencions han tingut, has tingut unes intervencions que és evident que en la seva feina, fins i tot del que ja sabíem de públic, el que ell ha fet des que va deixar de ser president, té a veure amb utilitzar els contactes que havia fet sent president. O sigui, quan se'n va fer de mediador de no sé què, va fer de mediador perquè ha estat president del govern espanyol, i el seu prestigi li ve únicament d'això, no és un professor universitari que ja tenia una gran carrera abans de ser president, era un senyor que és diputat, havia estat diputat del Congrés pràcticament des dels 20 i pocs anys, un dels diputats més joves de la història del Congrés.
2: Sí, sí. Que tot el valor que té professional és l'experiència.
3: Exactament. Llavors, justificar això i ara dir no, jo estava fent aquí de consultor d'una altra cosa i no sé enviar un correu electrònic, no sé què és una empresa offshore, acabo d'aterrar a la vida real, jo crec que és difícil de sostenir perquè tots sabem, a més, què ha fet durant aquests anys.
2: I mireu, mentre Pedro Sánchez segueix fent una defensa molt contundent del president, hem escoltat el que deia ahir i ho comentem.
6: Yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues lógicamente, del apoyo, en este caso, de la familia socialista.
2: Sánchez desde Bruselas, Rodolfo, por tres veces dio su respaldo a Zapatero, ¿eh? Sigue creyendo en él, lo sigue apoyando. En el tema de las joyas, de los regalos, ¿no crees que ahí quizá el respaldo ha sido un poco más tibio?
4: Bueno, sobre todo ha sido llamativo porque él da por hecho que es un regalo de, bueno, se ha insinuado, del rey de Arabia Saudí. Esto no lo ha dicho todavía oficialmente ni Zapatero ni su abogado. De hecho,
2: esto sale de fuentes cercanas a Zapatero, ¿no? Ayer en
4: claro,
2: el programa Mañaneros.
4: Sí, pero las fuentes cercanas a Zapatero hace 10 días, que era Luis Arroyo, el portavoz que ha actuado, digamos, dando voz a la posición de Zapatero, decía que le había preguntado personalmente si era un regalo de Arabia Saudí y Zapatero le había dicho que no. Entonces, bueno, no sé si es que Pedro Sánchez ya sabe que finalmente será esta la versión que va a dar Zapatero. También es muy llamativo que un mes después del registro, que una semana después de que se le abra una causa por el tema de las joyas, todavía no sepamos, porque estas joyas tampoco es que te las dé alguien y se te olvide quién te las ha dado. Realmente también esto es muy llamativo. Y Pedro Sánchez ayer fue un apoyo muy cerrado. La verdad es que se había insinuado que el día anterior, en la sesión de control, no había dicho nada. Era durante la declaración y había una cierta sensación de que se distanciaba y ayer, claramente... Bueno, es que hay que tener en cuenta una cosa. Si este proceso sigue adelante, si hay pruebas de ese tráfico de influencias, es un tráfico de influencias sobre el gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, el gobierno está afectado por este caso. Por lo tanto, también tiene lógica que respalde la versión de Zapatero de que no ha habido nada.
2: Quico.
5: Sí, per descomptat. Si tu fas tràfic d'influència...
2: O sigui, que a ningú li sorprengui aquesta defensa que fa Sánchez de Zapatero.
5: Evidentment, perquè és una part indispensable per entendre'ns a la comissió de tota la trama que el jutge ha posat sobre...
2: Si un ha fet tràfic d'influència vol dir que els altres s'han deixat influir.
5: Ah, exactament. I, a més, amb diner públic al darrere, i que no és poc.
2: Sí, sí.
5: Ah, aquí està la qüestió. Una miqueta la defensa del govern també per altra banda deia, no, és que escolti'm, aquesta ajuda que vam donar Plus Ultra, jo vull recordar, no sé si insisteixo en això, era una idea que feien des de la Moncloa que sempre et deia no, aquesta ajuda va ser avalada pel Tribunal de Comptes i també per la Comissió de Garanties de la Unió Europea sobre les ajudes. Vull dir que era del tot legal. És a dir, justificant que es donés aquesta ajuda a l'aerolínia quan també caldria veure si realment aquesta aerolínia li feia falta o no, o si era una infraestructura crítica o necessària o indispensable.
3: Tenia una flota en aquell moment de molts pocs avions. Vull dir que pensar que era estratègicament... Una cosa és reflotar Lufthansa, no? El govern alemany durant la pandèmia va fer una injecció de diners important a Lufthansa perquè cau Lufthansa i cau el país. És una cosa importantíssima. Però Plus Ultra, que jo crec que la majoria de la gent ni tan sols n'havia sentit a parlar mai, ni havia vist mai en un aeroport un avió de Plus Ultra, costa de creure que estratègicament fos una cosa important. Però jo volia fer un comentari sobre això dels regals, perquè sembla que ara s'ha estat matent per part de tothom, i el propi Sánchez també sembla que ho fa així, que això és una cosa normal, que això passa, que hi ha gent que per l'amistat que tenien els dos països et volen fer un regal. Mm. Això, en principi, no es pot fer, i no només no es pot fer, sinó que tu has de declarar els regals que reps. Al portal de transparència de la Generalitat hi ha un apartat específic dels regals i els obsequis i les invitacions que reben els alts càrrecs, perquè això és clau per la transparència. Tu pots interpretar-ho com una forma de suborn, o jo t'estic regalant això perquè després, en una adjudicació, en el que sigui, potser intentaràs influir en favor meu, i precisament explicar-ho, ja no dic que no s'hagin de regalar, que seria ideal que ho rebutgessin directament, però explicar-ho et permet, com a mínim, dir, bueno, anem a veure quan hi ha alguna cosa on aquesta persona que ha fet el regal i està implicada, veure quin impacte ha pogut tenir la recepció en aquest sentit, o l'oferiment d'aquest
2: Maria,
3: regal.
2: Era curiosa la frase de Pedro Sánchez d'ahir quan deia l'Espanya de 2007 no té res a veure amb la dada de 2026. Però implícitament acceptant que era un regal que va rebre Zapatero l'any 2007.
3: I per què, no? Perquè els regals sempre... No és només una cortesia de m'has convidat a casa teva i et porto un regal perquè m'has convidat a casa teva. O sigui, quina amistat hi havia, en quin context es va fer aquest regal de trobada entre el príncep hereu de l'Aràbia Saudita i el president del govern en aquell moment. O sigui, tot això, fins i tot si entenguéssim que jo insisteixo, ho poso en dubte, que l'Espanya d'aleshores era molt diferent i això estava acceptat, explica'ns en quin context es van fer aquests regals també. I per què? I d'on veníem? I què s'esperava que passés després?
2: És el gran tema que haurà d'explicar. I ja per acabar, Rodolfo, ahir Pedro Sánchez va admetre per primera vegada que podria convocar eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de 2027. Això situaria els comicis cap al mes de febrer o març. Anem a escoltar com ho deia.
7: Agradezco el tono constructivo de grupos como, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco, y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello, y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
2: ¿Eso cómo no, dónde nos situaría, Rodolfo?
4: Bueno, yo creo que Pedro Sánchez lo que hace es abrir un poquito el tapón para que salga la presión que hay en el Congreso de todos sus socios, por supuesto de la oposición e incluso en su partido, para que se vaya viendo cuándo va a haber elecciones generales y sobre todo lo que quieren alcaldes y candidatos del PSOE y de todos los demás partidos, que no coincidan con las municipales y autonómicas, y los del PSOE no quieren que vayan primero las municipales y autonómicas y luego las generales. Y por eso abre esta opción que el PNV también situaba ayer en el Congreso, que es, se presentan los presupuestos, se supone que en septiembre, después de 4 años, se debaten y en noviembre aproximadamente, si no hay una mayoría y se aprueban las enmiendas a la totalidad que se presentarán por parte de los grupos que la presenten, esos presupuestos decaen en noviembre sin llegar siquiera al debate final y, por lo tanto, a partir de noviembre, pues calculemos, sí, 2 meses, 3 meses, enero,
2: febrero, marzo del 27.
4: Marzo. Exacto. Pero, bueno, esto cambia cada día, sabéis que estamos a salto de mata y por lo tanto ya veremos lo que pasa. Pero esto es un poco la idea que hay en el Congreso, ministros que desde hace semanas hablan ya del mes de marzo.
2: Oye, Rodolfo, empezamos la semana hablando de la sentencia de Ábalos y Koldo y la estamos terminando sin sentencia. ¿Qué información tienes?
4: Bueno, el Supremo se reunía para deliberar el lunes. Parece que lo que no hay acuerdo, no, las primeras informaciones que había es que no hay acuerdo sobre la pena, especialmente para Aldama. Ya sabéis que ahí está la clave de hasta dónde se le rebaja la pena por su colaboración con la justicia. Y bueno, ahí estamos. Puede conocerse hoy o ya la semana que viene.
2: Bueno, las 9 y 9, Rodolfo, ya te despido, pero hazme tú un poco la presentación de la política con la que ahora charlaremos, que es Elena Valenciano, una mujer a la que conoces bien.
4: Pues sí, trabajé con ella. Fue, como sabéis, número 2 del PSOE en la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba, vicesecretaria general del partido. Dejó la dirección del partido, si no me equivoco, hace 12 años, en 2014, aunque fue eurodiputada hasta 2019. Digamos, no está en la primera línea, es consejera en el Consejo de Estado y lo que sigue teniendo es muy buena información y muy buen termómetro sobre lo que pasa dentro del PSOE. Tiene relación con mucha gente en el partido, incluso con José Luis Rodríguez Zapatero, que siempre ha tenido buena relación, y yo, con lo que he hablado con ella estos días, la veo tan en shock como a todo el partido y en una situación muy difícil porque, bueno, nadie, digamos, esperaba que pasara lo que está pasando, especialmente con Rodríguez Zapatero.
2: Pues venga, se lo pregunto a ella directamente. Rodolfo Irago, gracias, buenos días.
4: A vosotros, buen
2: día. Adiós, Rodolfo. Les 9 i 10, doncs, el Rodolfo ens l'ha presentat, molt ben presentada. Elena Valenciano, bon dia, buenos días.
8: Bon dia, buenos días, Gemma.
2: Nos decía ahora Rodolfo que la mayoría están en shock. Usted también, pues dejé que le pregunte cómo está con todo este tema de Zapatero. ¿Usted confía en Zapatero?
8: Pues mira, quiero confiar, quiero seguir confiando. He confiado siempre. Me da la impresión de que la persona de la que estamos hablando estos días no es la persona que yo he conocido. Y por eso quiero ser extremadamente prudente. Quiero esperar. Estamos en una fase muy, muy embrionaria, ¿no?, de todo el procedimiento y todavía quedan muchas explicaciones por dar y esto va a ser largo. Entonces no quiero aventurarme en ningún camino, ¿no? Quiero pensar que el hombre que yo he conocido, que el líder que yo he conocido, que era un líder, para empezar, austero, para seguir nada llamado por el dinero, una persona cabal, ¿no?, pues no es este personaje que estamos leyendo en los autos y en las informaciones. Pero lo cierto, Gemma, es que es más un problema de fe que un problema muy racional.
2: Usted está siendo muy cauta, sin embargo, vemos a un Pedro Sánchez mostrar su apoyo de una manera bastante rotunda. Ayer de nuevo lo hizo. Un apoyo tan claro puede complicar su futuro político, el futuro político de Pedro Sánchez.
8: Bueno, el futuro político de Pedro Sánchez está ya bastante complicado antes de Zapatero, ¿no? Yo creo que no le queda más remedio que ir con Zapatero hasta el final, ¿no? Él ha tenido en Zapatero un apoyo fundamental. Probablemente sin Zapatero a él le hubieran ido las cosas mucho peor, ¿no? Así que creo que no le queda más remedio que estar con Zapatero hasta el final. ¿Qué coste puede tener eso? Pues ya lo veremos, ¿no? Aquí hay un problema que son los tiempos de la justicia y los tiempos de la política, ¿no?, que son muy distintos. Los tiempos de la política exigen respuestas inmediatas, posiciones claras, y los tiempos de la justicia lo que necesitan es, pues eso, sus ritos y sus pruebas. Y por lo tanto estamos todo el tiempo confrontados a dos, ¿no?, como a dos caminos muy distintos. En política, yo creo que a Pedro Sánchez no le queda más remedio que defender a Zapatero hasta su último aliento. Eso es lo que corresponde después de lo que Zapatero ha hecho por Pedro Sánchez.
2: Ahí el tema de las joyas, lo hablábamos ahora con Rodolfo, parece como que desde el entorno del presidente se pone en circulación que el origen podría ser un regalo del rey de Arabia Saudí. Usted antes lo ha dicho muy claro, el presidente que yo conocí, el Zapatero que conocí, no se compadece con la imagen que están dando estos autos. Y con la de un presidente aceptando regalos así, joyas por un valor de 1.300.000. Lo entiendo.
8: Pues tampoco se compadece, pero vamos, las joyas estaban allí, ¿no? Eso sí que no tiene mucha discusión. Las joyas estaban en la caja fuerte de un local que es del Partido Socialista. Por lo tanto, ahí hay un hecho que está claramente probado. Ahora bien, el origen, la trazabilidad, todo eso queda por demostrar. También parece bastante claro que no fueron declaradas. Y eso, más allá de que el delito haya prescrito, sí que puede ser un problema, ¿no? Pero las joyas existen, desde luego, y si existen es porque las aceptó. ¿Por qué las aceptó cuando en realidad había declarado otros regalos que había recibido? Para mí es un misterio enorme y no sé si sabremos la verdad, porque Zapatero tiene que priorizar su defensa penal, ¿no? Y la verdad y la defensa penal no siempre son lo mismo.
2: Señora Valenciano, el otro posible delito por el que se investiga Zapatero es el tráfico de influencias. Usted es ahora miembro del Consejo de Estado. ¿Habría que regular mucho mejor la figura de asesor, consejero, lobista de los expresidentes del Gobierno? Porque ayer en la declaración que hizo el interrogatorio iba mucho en esta línea. Yo me dedicaba, yo hacía... es una figura que realmente no está bien regulada. ¿Habría que hacerlo?
8: Sí, en realidad no para los presidentes y expresidentes del Gobierno, para todos. Debería existir una ley de lobbies, como existen en la Unión Europea y en otros países, donde estuvieran claros los límites de cada una de las acciones que un asesor o un consultor puede hacer y las que no. Y un registro, en fin, hay toda un posible desarrollo legal para acotar bien qué es lo que los consultores hacen y qué es lo que no deberían hacer. Pero esta ley está parada en el Parlamento desde hace mucho tiempo, hace años ya. Creo que era el ministro Iceta en ese momento cuando empezamos a trabajar sobre esa ley y esa ley no ha pasado todavía por el Parlamento. Pero sin duda hay que hacerlo y no hay más que copiar el modelo que existe en la Unión Europea.
2: Uh-huh. Elena Valenciano, estoy acompañada de un periodista y de una abogada y ambos dos le quieren hacer una pregunta. Empiezo por Quico Sayés. Quico, te escolta la Elena Valenciano.
5: ¿Qué tal? Buen día, buenos días. No, una pregunta. Hablaba de los dos tiempos, esta dicotomía entre el tempo judicial y el tempo político. En cualquier caso, si usted pudiera hablar con Pedro Sánchez, ¿usted considera que si se alarga mucho más esta agonía, para entendernos, de este asedio que puede existir judicialmente, peor para un resultado electoral? En el supuesto, por ejemplo, cuando hay estas oportunidades, que ayer habría este tapón que nos comentaba Rodolfo, de la posibilidad del PNV respecto a hacer decaer la ley de presupuestos y que las elecciones fueran en marzo, o es mucho mejor, cree, esperar al máximo a agotar del todo la legislatura?
8: No, yo creo que hay que avanzar, hay que adelantar esas elecciones generales. Creo que primero, como ha dicho Rodolfo, porque la presión que existe entre los propios grupos parlamentarios es enorme, también dentro del Partido Socialista, entre sus alcaldes, y porque creo que nada de lo que está sucediendo va a mejorar. Ni siquiera creo que el resultado del posible juicio de Zapatero se produzca antes de septiembre 27, es decir, que dentro de los márgenes de tiempo que ha manejado hasta ahora el presidente, creo que es mucho mejor que efectivamente presente los presupuestos, primero porque es una obligación constitucional hacerlo, y si no los gana, que tiene toda la pinta de que no va a conseguir sacarlos, convoque elecciones. A mí me parece que ese es un camino muy razonable y que, en fin, y que está en el ambiente, digamos, ¿no? Que la situación de la política española está completamente bloqueada y, por lo tanto, necesitamos volver a preguntar a los ciudadanos, ¿no? No podemos seguir en esta agonía política en la que estamos, solo salpicada por casos de corrupción a uno y otro lado, ¿no? Porque no estamos hablando solo de los casos del PSOE, también de los casos del Partido Popular.
2: ¿Diría que ese es el ambiente dentro de la familia socialista, esas ganas de anticipar las elecciones?
8: Bueno, supongo que la familia socialista, que para empezar no tiene una posición única, aunque es verdad que a veces esta dirección lo intenta, que hay muchas voces, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay gente que piensa que es mejor aguantar hasta el final por si las cosas mejoran, pero es un desideratum que yo creo que no se va a cumplir, y hay otros que pensamos que tal y como están las cosas es mucho mejor volver a preguntar a los españoles y a las españolas, que es algo muy sano, por cierto.
2: ¿Y da por hecho que el candidato será Pedro Sánchez? ¿O hay alternativa?
8: Sí.
2: ¿Da por hecho que será Pedro Sánchez?
8: No, lo doy por hecho porque En el Partido Socialista, si el presidente es candidato, no hay opción a elecciones primarias. Y, por lo tanto, claro, estoy convencida de que el candidato será Pedro Sánchez. Sí, en este momento eso es lo que pienso.
2: Le pregunta también mi compañera abogada María Viela. María, endavant.
3: Jo li volia... No sé si m'entén en català, senyora Valenciano, molt a poc.
8: Sí, la entiendo en català. Sí.
3: Perfecte. Jo li volia preguntar, que la Gemma se m'ha avançat precisament, vostè deia que la situació de Pedro Sánchez abans del tema Zapatero ja era molt delicada i creu que, en tot cas, el candidat tornaria a ser Pedro Sánchez. Però hi ha algun corrent intern que aposti per un candidat alternatiu? Hi ha algú dins del Partit Socialista que vulgui que Pedro Sánchez, ja entenc que si és president no hi haurà primàries, llevat que ell plegués i no volgués optar a la reelecció? I això seria perquè el partit ofereix un candidat alternatiu que creu que pot fer-ho millor que ell. I li pregunto, insisteixo, entenent que això que ha dit vostè, que creu que és una figura ja molt debilitada i que, per tant, entenc que per vostè tindria poc sentit si pogués ser que tornés a presentar-se a unes eleccions generals.
8: Ja, però és que... Es que el Partido Socialista en este momento está como está, quiero decir. Hay que considerar que la realidad del Partido Socialista es la de un partido dirigido por un presidente y un secretario general fuerte, consolidado, y que, por lo tanto, no hay debate interno sobre si tiene que ser Pedro Sánchez o no, porque creo que todo el mundo sabe que Pedro Sánchez va a ser candidato. Y por lo tanto no tiene mucho sentido debatir sobre otras posibilidades, ¿no? Creo que Pedro Sánchez se va a presentar. Yo creo que una gran parte de la gente de la dirección y que le rodea piensan que es el mejor candidato y, por lo tanto, no cabe, digamos, lo demás solo conduciría a la melancolía, ¿no? Va a ser el candidato y va a intentar sacar el mejor resultado posible, claro, eso es evidente. Y creo que el Partido Socialista va a estar detrás de él. Más allá de que algunos consideremos que su figura está debilitada y que la situación política del país no aguanta mucho más, pero tal vez al abrir las urnas y votar las cosas se oxigenen.
2: Fíjese, hablaba de melancolía. Yo le quería hacer una pregunta que nos va a llevar a la melancolía, porque usted fue la número dos del PSOE con Alfredo Pérez Rubalcaba. Él era secretario general del partido. Y claro, hay todo este asunto también de que desde el partido se intentó influir en jueces, en abogados, en fiscales, ¿no? ¿Qué pensaría Alfredo Pérez Rubalcaba de todo esto? Supongo que usted piensa mucho en él estos días.
8: Sí. Sí, muchos pensamos en él, ¿no? En sus enseñanzas y en lo, para nosotros, excesivamente prudente que él era siempre a la hora de juzgar tanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como a los jueces y fiscales, ¿no? Él siempre decía que teníamos que tener en cuenta que es que el Poder Judicial era un poder del Estado, es un poder del Estado, y que hay que tener mucho cuidado cuando uno se maneja diciendo según qué cosas, ¿no? Sobre los jueces. Sí, digamos que él tenía un respeto enorme, ¿no?, a las instituciones democráticas de este país. A veces, para nosotros, que éramos pues más jóvenes y teníamos más empuje y queríamos dar más caña, ¿no?, a Rajoy en este caso, a veces para nuestra desesperación, pero siempre ponía por delante el interés de lo que él consideraba que era el Estado, lo importante que es el Estado. Y eso, desgraciadamente, en estos últimos años pues se ha deteriorado mucho, ¿no? Y yo creo que ese es el problema. O sea, el problema no es tanto la corrupción del PP, la corrupción del PSOE. El problema es qué hacemos con las instituciones democráticas que tanto nos ha costado construir. No podemos destruirlas en nuestro propio beneficio, ¿no? Porque eso hace daño al conjunto de la sociedad española y, desde luego, a nuestra democracia. Esa era un poco, ¿no?, la estrella guía de Alfredo Pérez Rubalcaba, que creo que si estuviera vivo estaría horrorizado, sí.
2: Usted ha estado al mando del partido. ¿Un caso como el de Leire se puede hacer de espaldas al secretario general?
8: Poderse hacer se puede hacer, pero eso supondría que pensáramos que el secretario de organización y el secretario general no estaban en la misma línea, digamos, ¿no? Y eso entre Sánchez y Santos Cerdán es difícil de pensar. Pero sí, o sea, hay que reconocer que el secretario de organización tiene muchísimo poder, ¿no?, en el Partido Socialista, y que cuando se gobierna, pues normalmente el presidente no está tan atento a lo que sucede en el partido. Podría ser, pero no es fácil imaginarlo tal y como estaba constituida la dirección de este, del partido. Ahora bien, no puedo afirmar lo contrario, porque efectivamente es posible que un secretario de organización monte una gestapillo sin que el secretario general o presidente, en este caso, lo sepa.
2: Bueno, pues Elena Valenciano, yo le agradezco que haya estado aquí antes. Me he quedado con una frase que ha dicho al principio hablando del presidente Zapatero. Ha dicho, creo que he entendido, quiero seguir creyendo en él o confiando en él más con el corazón que no de una manera racional. Ha dicho algo así. ¿Qué me ha querido decir?
8: ¿Me estaba preguntando?
2: Sí, sí, ¿qué exactamente?
8: Ay, perdón, es que creí que se había despedido. No,
2: sí,
8: digo,
2: es que se nos ha quedado congelado
8: le quiero
2: un momento.
8: Decir que...
2: Se nos ha ido el sonido un momento, sí, pero disculpe. Cuando me ha dicho esto, ha dicho, bueno, yo sigo confiando en él, creo que he entendido, pero más con el corazón que no de manera racional.
8: Sí, porque, a ver, suponiendo que se pueda separar el corazón de la cabeza, uh-huh, ¿no? Que tampoco eso es evidente. Pero digamos que, claro, yo estoy muy preocupada por las cosas que veo y que leo. No soy una ingenua. Me doy cuenta de que ahí hay indicios que son muy serios, ¿no? Y, por lo tanto, dudo, ¿no? Pero luego pienso en Zapatero y no me encaja. Entonces digo, bueno, va a poder rellenar, ¿no?, este enorme gap que hay entre lo que dice el auto y lo que pensamos que es él. Pues quiero pensar que sí, eso es lo que quiero decir. Quiero pensar que él va a ser capaz de rellenar ese hueco tan enorme, esa distancia tan enorme que hay entre el Zapatero que conocemos y queremos y el Zapatero que describen los autos y, por cierto, gran parte de los medios de comunicación, ¿no? Eso quiero decir. Que si solo pensara con la cabeza, tal vez pues no tendría esta convicción de que él va a poder resolverlo. Pero, como le digo, Gemma, no sé si puedo separar una cosa de la otra. En todo caso, mi voluntad es creerle y, como mi voluntad es creerle, de momento quiero ser extraordinariamente prudente.
2: ¿Ha podido hablar con él estos días desde la imputación?
8: No se me ha ocurrido, la verdad que no se me ha ocurrido llamarle. Supongo que estará hablando con la gente más cercana y que estará preparando su defensa. No he podido hablar con él.
2: Elena Valenciano.
8: Pero vamos, diga. Estoy convencida de que lo está pasando mal y que su familia lo está pasando mal, y la verdad es que lo siento mucho y me siento cerca, ¿no?, de ese sufrimiento que seguramente la familia está teniendo, la verdad.
2: Uh-huh. Elena Valenciano, muchísimas gracias por concedernos esta conversación. Gracias.
8: Gracias, Gemma. Hasta
2: bon
8: siempre.
2: Dia. Buenos días, Novi 26.
8: Buen día.
2: Bé, doncs, les paraules de Valenciano, com deia el Rodolfo, expressen la perplexitat que es viu dins del món i de la família socialista, no? Uh-huh. Així ho hem entès i ho hem interpretat.
5: Sí, a més ha estat rotundament clara, eh? Amb això, en aquest sentit. I a més, aquí he recuperat la figura de Rubalcaba. Això, no? Mm. Recordo, i ara enllaço amb la visita del Papa, i recordo quan es van trobar els documents del pla de seguretat del Papa, del Ratzinger, quan havia de venir, que se'ls van trobar en una paperera, i ho vull recordar. Sí. Me recordo que el Rubalcaba va aparèixer en roda de premsa i va dir, l'Estat té pla A, B, C, D, i així anava dient, no? En certa manera és això, aquesta protecció de l'Estat. Si és veritat que el PSOE s'ha enfrontat a un determinat poder, que és evident, que s'està constatant i que s'està veient, i que fins i tot crec que aquí sí que hauríem de fer... S'hauria de fer una reflexió general sense que això... que es poden criticar. Es pot criticar obertament qualsevol poder de l'Estat, i més quan és un poder extraordinari com és el poder judicial. M'explico. Perquè tot i ser el més petitó dels tres poders, sí que és un poder que té una qüestió molt, una dicotomia molt complicada de gestionar, que és un servei públic, alhora. Mm-hmm. D'acord? I això a vegades és difícil de... I quan veus agents de l'UDEF o agents de la UCO que ja dicten sentència amb atestats interpretatius i plens de condicionals, home, això grinyola una mica. Perquè potser no és necessari, fins i tot, amb la colla d'indicis que han recollit.
2: 9 i 28. Va, canviem completament de tema, deixem aquests casos judicials i anem a parlar de política internacional.
9: Donald Trump és l'únic cap d'estat en tot el món que té simpaties amb Israel en aquest moment de la història. I és el líder de la superpotència mundial. Si jo fos el govern d'Israel, no atacaria l'únic aliat poderós que em queda en tot el món.
2: Doncs avís per navegants, de J.D. Vance. Anem fins a Jerusalem, hi ha el nostre corresponsal, Marc Camp de la Creu, bon dia. S'ha donat per al·ludit el govern de Netanyahu. Hi ha hagut alguna reacció a aquest avís del vicepresident?
10: Bé, el primer ministre del Netanyahu no ha reaccionat. Ell no buscarà ara mateix un enfrontament directe amb els Estats Units per dos motius. El primer és que està intentant pressionar perquè l'acord final dels Estats Units amb l'Iran no els obligui a retirar-se del Líban, i en segon lloc perquè és conscient que Israel necessita els Estats Units per començar per la seva seguretat interna. En tot cas, el Vance també s'ha referit en alguna altra entrevista a dos ministres en particular del govern de Netanyahu, el Ben-Gvir i l'Smotrich. Els ha dit que quins són els seus plans més enllà de matar tots aquells que consideren un enemic per l'estat d'Israel. I un d'aquests ministres, el Ben-Gvir, sí que ha contestat ja al vicepresident dels Estats Units per dir-li bàsicament que els Estats Units haurien de fer amb els nazis del segle XXI el mateix que van fer amb els nazis d'Alemanya del segle XX. Pel Ben-Gvir, un nazi és qualsevol que forma part del govern iranià, de Hezbollah o de qualsevol persona que ell pugui anomenar terrorista.
2: Marc, el primer punt de l'acord amb l'Iran, que en principi ha d'entrar en vigor, és posar fi de manera immediata i permanent a tots els fronts de guerra, inclòs el Líban. Això s'està complint, Marc?
10: No s'està complint, clarament no. De fet, en aquestes últimes hores La situació està empitjorant. Aquest matí l'exèrcit israelià enviava un missatge per anunciar que aquesta nit havien bombardejat de nou al sud del Líban, i les agències de notícies libaneses estan informant d'almenys de 15 víctimes mortals. També hi ha 4 soldats israelians morts, i estem en la lògica que fan servir últimament. És a dir, Israel diu que ha atacat perquè Hezbollah incompleix l'alto el foc. Hezbollah diu que ells s'han defensat perquè els israelians, més enllà del que diu aquest acord de pau, segueixen avançant posicions en el Líban, i mentre l'exèrcit israelià segueixi en aquesta zona al sud del Líban, la situació seguirà sent extremadament tensa.
2: Marc Camp de la Creu, gràcies, company. Molt bon dia. Nosaltres ens quedem aquí al plató analitzant aquesta situació a partir d'aquests 14 punts signats. I hem demanat al Rafael Grasa, que és professor emèrit de Relacions Internacionals de la UAB, investigador del CIDOB, que avui estigués aquí amb nosaltres. Professor, molt bon dia.
11: Molt bon dia.
2: D'entrada, s'havia de signar això a Suïssa i s'ha anul·lat.
11: No. Es va signar digitalment.
2: S'havia de formalitzar.
11: Hi ha hagut canvis. Iran no volia una foto mediàtica. Recordem que també hi ha hagut unes declaracions aquesta matinada dient que el suposat president, perquè no l'hem vist, diguem-ne, a l'Ayatolà, estava en desacord amb firmar el memoràndum d'enteniment, però que finalment ho ha fet per concessió al president del Parlament i al president del país, en aquest moment que són estat els negociadors, però el memoràndum d'enteniment està en vigor. I vull aclarir, no hi ha cap acord de pau. És un memoràndum d'enteniment de 14 punts. Això, perquè ens entenguin, és una miqueta més que un alto el foc, però no arriba a ser un tractat o un acord internacional. El que estableix és les grans línies de funcionament. I la baula, ho acaba de dir el Marc, és la baula feble, òbviament, és Israel i Netanyahu, la qual cosa està demostrant un dels elements claus d'empíricament la crisi d'hegemonia dels Estats Units. Hi han 5 coses que ho demostren. Primera, no han aconseguit la narrativa. No han aconseguit explicar que això és un acord, digui el que digui Trump, victoriós per als Estats Units. No s'ho creu ningú, ni la premsa nord-americana. Segon, no han aconseguit imposar les regles que volien i els suposats objectius de canvi de règim, de fi de míssils balístics, etc. Tercer, Estats Units no ha aconseguit en 3 mesos i mig muntar una coalició internacional per ajudar-lo. Quart, tampoc ha estat capaç d'introduir elements bàsics per, durant 3 mesos, garantir la lliure circulació pels mars. Hormuz està tancat. I quart, que és per mi especialment important, el seu aliat principal, el que fa dècades que financien, no és capaç de dir-li prou. Per tant, estem en una situació en què Estats Units té una enorme feblesa. Avantatge.
2: Però sembla tot plegat una claudicació, no, professor?
11: És una claudicació...
2: Si no ho és, ja sembla molt.
11: És una claudicació parcial, perquè el que ha comptat és les eleccions de mig termini. I en aquest moment l'important era intentar garantir la victòria republicana per 2 cantons. Un està funcionant, que és canviar les circumscripcions, a poc, perquè no tinguin gaires possibilitats els afroamericans o altres per votar demòcrata a determinats llocs, i el segon, intentar canviar la inflació, que ha anat pujant, i el preu del galó de gasolina, que continua sent quasi un dòlar i mig més alt que era abans del 28 de febrer.
2: M'interessa molt com ha començat la conversa dient no és un acord de pau, perquè a vegades els periodistes tenim tendència a simplificar-ho i no dir memoràndum d'enteniment, dient, bueno, igual, s'entendrà millor com a acord de pau. No. No és un acord de pau, és un memoràndum d'enteniment del que han de discutir i n'han de parlar en els propers 60 dies.
11: Deixa moltes coses clares. Del que no s'ha de parlar. No s'ha de parlar de míssils balístics ni de suport als proxy, diguem-ne, als aliats de la zona, a Hamas, a Hezbollah, als UCIs...
2: D'això no s'ha de parlar.
11: D'això no s'ha de parlar. I ho diu molt clarament un dels punts. Només s'ha de parlar del punt 4, del punt 5, dels altres. Segon, deixa molt clar que durant 60 dies es reobrirà Hormuz sense peatge. Però després cal... Això sí, caldrà seguir les instruccions, com ja s'estan seguint, de les autoritats marítimes iranianes, perquè, entre altres coses, hi ha mines encara que no han pogut ser eliminades. Tercer, deixa també molt clar que hi haurà 60 dies per discutir coses sempre i quan es compleixi l'alto el foc per les dues parts. I és el que no està complint Israel, perquè això sí que ho diu clar.
2: Ho clar, i el teu foc inclou el Líban.
11: Inclou el Líban. No, no diu que no puguin haver-hi tropes, això s'ha d'això, però el que diu és que no hi hauran activitats bèl·liques, i n'hi ha hagut. Per això avui no hi ha reunió a Ginebra. Avui estava previst no signar, però sí fer una reunió a Ginebra a la que havia de volar abans, ahir a la nit, diguem-ne, per començar els 60 dies per al tema dels acords nuclears i els actius congelats, tot aquest tipus de coses. Però hi ha una altra claudicació important, encara que Trump intentarà que ho paguin les monarquies del Golf Pèrsic, els 300.000 milions de dòlars que s'han d'invertir en reconstrucció de l'Iran. A part de que si es va complint l'acord, fins a 24.000 milions de dòlars en actius congelats a Estats Units iranians, caldrà que es plantegin. I a més hi ha un valor d'oxigen immediat. Des d'ahir, els vaixells iranians estan podent circular lliurement i portant petroli allà on sigui. Però els que ens escolten ho tinguin clar. Tranquils, que abans de final d'any, en el millor dels casos, la situació del trànsit per Hormuz i el preu de la gasolina inferior a 75 dòlars, que és com estava el 27 de febrer, o a 60-65 el barril Brent, que és com estava de mitjana fa 6-8 mesos, no arribarà. Costarà molt, perquè encara hi ha molta desconfiança sobre el que pot passar.
2: A veure, Maria i Quico, molt breument us demano una pregunta o reflexió pel professor.
3: Jo li volia preguntar, clar, la figura, ara mateix la posició de Trump i de l'administració nord-americana és molt feble, perquè no fan entrar en raó segurament a Netanyahu, i en realitat Netanyahu tampoc ha format part d'aquest memoràndum d'enteniment. Què pot oferir o què pot aconseguir Trump en aquests 60 dies que li permeti realment mitigar aquest impacte negatiu que això hauria tingut en les eleccions de mig termini, perquè no sembla ara mateix que el que pugui obtenir en un futur, que en realitat 60 dies són dos mesos, sigui gaire millor de la situació que hi ha ara.
11: No, la primera cosa que ha de fer és posar en vereda Netanyahu, això ho pot fer. Jo diria que ja hi ha un canvi important. De la mateixa manera que a Europa veiem que la relació transatlàntica està ideològicament acabada i que pot continuar, de fet, el Rutte ho va dir ahir, que no està garantit que si hi hagués un conflicte a Europa, Estats Units sortís en defensa via de l'OTAN. També la relació ideològica Estats Units-Israel està acabada. No la relació real, que continuarà perquè té interessos. I Trump intentarà plantejar això. Hi haurà un nou escenari regional. Què pot aconseguir? Bàsicament dir que el seu acord és millor que el d'Obama, que es va carregar el 2017, però no ho serà. És a dir, en el millor dels casos serà igual. Dilució dels 450 quilos d'urani enriquit, no retorn, i si surten fora, sortirien a Xina o a Rússia, mai a Estats Units, i un acord que ja estava des del principi. Iran sempre ha dit que no vol l'arma nuclear. Continua estant en vigor una fàtua, un edicte religiós que prohibeix l'arma. La teoria iraniana és hem d'estar a dos voltes de cargol de l'arma nuclear, però no tenim cap interès en apretar aquestes dues voltes de cargol. Per què? perquè és membre del Tractat de No Proliferació Nuclear. I, a més, Trump ha comès un error important quan ahir va dir que no es preocupava pels míssils balístics perquè tots els països de la zona en tenen. Per tant, en tenen dret a tenir. Ull amb aquest argument, perquè armes nuclears fora de la legalitat internacional i té Israel.
2: I Quico, tu?
5: Sí, sí. El que em preocupa, que, és a dir, el que realment m'inquieta és que aquesta visió geoestratègica sembla que hagin fet un negoci del Robert i les cabres. Entenc-me. Era necessari aquest viatge per aquest...
11: En absolut, en absolut. No aquí hi ha una enredada de Netanyahu i de la seva gent, que no és la primera, dient ho aconseguirem. Pensem que Netanyahu, bàsicament, té interessos, porta 19 anys al govern, d'una manera o d'una altra, i vol continuar, tot i que les enquestes en aquest moment demoscòpiques per a les eleccions de la tardor, finals de setembre, com a molt finals d'octubre, no hi ha data encara, li estan anant malament. Aquesta és una enredada important que li van cometre contra l'opinió d'alguns i fins i tot dels serveis d'intel·ligència nord-americans que van dir això és impossible, però s'ha convençut probablement per la seva incapacitat. Una cosa us ho permetrà entendre. En aquest moment, el 40% de les ambaixades nord-americanes al món estan sense cobrir. No hi ha diplomàtics. Cap diplomàtic seriós hauria permès que signi a Versalles un memoràndum d'enteniment de 14 punts, que són els mateixos que va fer el president Wilson per presentar els acords de final de la Primera Guerra Mundial i d'imposició.
2: Uns punts duríssims per a Alemanya. És a dir,
11: algú que tingués una certa idea d'aquesta feina hauria dit que siguin 13 o que siguin 15, però 14 no, per favor. I li van colar. Té un simbolisme enormement important,
2: no?
11: Però sí, sí. El mateix, Vance, conjuntament el seu cunyat i el seu amic de l'ànima, que són els seus negociadors, no té formació en termes nuclears, etc. A l'acord d'Obama, de 150 planes, va costar 2 anys de negociar. En 2 mesos serà difícil anar més o més lluny, i sobretot en aquell acord tenia un punt important que veiem si aconsegueixen, que és inspeccions in situ. A través de l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica es pot demanar, vull veure, i veure que les teves fàbriques de reprocessament només estan processant urani fins al 5%, que és el que es necessita per a energia civil.
2: Escolti, ja la última, molt breu, els ayatolars han d'estar contents? Surten reforçats els ayatolars?
11: El règim surt reforçat, però el canvi de règim ja s'havia produït abans de l'assassinat de Khamenei. El canvi de règim ha estat ja enormement important, sobretot de gent que ve de la Guàrdia Nacional, de diversos elements, i que són un sector relativament radical. Però aquest és el punt delicat per Iran, perquè un cop que surtin les sancions econòmiques, la població iraniana tornarà a demanar una situació econòmica més bona, que no estigui vinculada, com li passa a Cuba, amb un eventual bloqueig, diguem-ne, dels Estats Units. I si això no millora, poden tornar a tenir revoltes internes per al que és molt difícil viure en aquell país.
2: Hi ha un tuit que està corrent molt de Donald Trump, de l'any 20, premonitori, que diu Iran mai no guanya una guerra, però mai perd una negociació.
11: Aquesta és la veritat.
2: Aquesta és la veritat.
11: Sobretot perquè ells negocien a la baixa. Sobreviure és victòria.
2: Doncs a Rafael Grassa, moltíssimes gràcies, professor emèrit de Relacions Internacionals de la UAB i, a més, investigador del CIDOB. Gràcies per haver vingut.
11: Gràcies a vosaltres, com
2: sempre. Molt bon dia. Escolteu, avui és l'últim dia de classe i ens anirem a una escola per parlar-ne. Maria, gràcies. Recordes, oi? Quan...
3: Avui hi ha Fanta per dinar, segurament. A la meva escola passava això,
2: sí?
3: L'últim dia.
2: Sí, hi havia Fanta.
3: I coses, i gelat, de postres.
2: T'agradava
3: i...
2: més la de taronja o la de llimona?
3: Crec que la de llimona.
2: La llimona. Mm-hmm. Quico, recordes l'últim dia de classe?
5: Recordo tots els últims dies de classe i especialment el del meu gran, perquè el meu petit encara, que l'últim dia de classe em vaig quedar a dormir amb tots els nanos a l'escola, amb la promesa que no els deixaria dormir tota la nit, i ho vaig complir. O sigui,
2: a dormir
5: hi, ha tot, a hi ha tota una generació de 25 nanos a Sant Joan de Vilatorra que no van
2: dormir.
5: Que
2: no han dormit ni un minut.
5: Que no van dormir ni un minut, i que encara m'ho retreuen. La primera nit que vaig estar sense dormir va ser per
2: compartir. Doncs vinga, Quico, Maria, bon cap de setmana. Anem fins a l'escola Estel de Barcelona, allà la Patrícia Masses, i ha anat a veure com s'està vivint aquest últim dia de classe. Patrícia, bon dia.
12: Bon dia, Gemma. Doncs us ho podeu imaginar, tots els alumnes avui d'aquesta escola Estel de Barcelona ja estan comptant les hores per aquestes vacances d'estiu. Estim amb 5 alumnes, el Lloritz de 6è de primària, la Greta de 4 i 3 alumnes de 2è, que són la Marina, la Natàlia i també l'Ares. Comencem amb els més petits. Hola, com esteu?
13: Bé.
12: Què és el primer que faràs, Ares, quan sortis avui de l'escola?
13: Pues segurament anirem a una masia que està enllogada de la meva àvia i anirem allà amb tren.
12: Molt bé. I vosaltres què teniu pensat fer aquest estiu?
14: Jo, pues, quan sorti de l'escola aniré a casa, segurament, i per el dilluns anar a una altra acadèmia de ball al Casal.
12: Molt bé. I tu, Marina?
15: Jo avui potser tinc que anar a l'Hipercor per comprar una cosa per al papa i també quan arribem a casa em dutxo i ens quedarem mirant la tele i el dissabte anirem a un parc aquàtic.
12: Molt bé. I tu, Greta, has acabat ara a 4 de primària. Què és el que tens pensat fer aquest estiu?
16: Primer aniré a la meva masia uns dies, després aniré a França 8 dies i després aniré al poble de la meva mare.
12: Tenies moltes ganes ja de que comencessin aquestes vacances?
16: Sí.
12: Quina ha sigut la teva assignatura preferida aquest any?
16: Medi.
12: I ara passem al Lloritz, ell acaba 6è, l'any que ve comences primer de l'ESO, no sé, estàs nerviós per aquest canvi d'etapa?
16: Sí.
12: Què és el que més et ve de gust de començar el cicle de l'ESO?
16: Tindre companys nous i conèixer amb molta més gent.
12: Què és el que trobaràs més a faltar de l'escola?
16: Els companys, perquè he estat 9 anys amb ells i és com que s'acaba l'any i els perd alguns.
12: Moltes gràcies, nois. L'alumnat Gemma estarà de vacances aproximadament 80 dies fins al pròxim 8 de setembre.
2: Molt bé, Patrícia, gràcies. Recordo que quan amb la Patrícia vam pensar que està mòbil, vam dir que hi hagi so de nens de fons, i ho has aconseguit, Patrícia? Perquè hi havia tot el... aquest ambient d'últim dia, últim dia de classe. Ada Parellada, escolta, bon dia.
8: I ara comença 80 dies de menús, sí. De dinars i sopars cada dia, les famílies. Pitjor, ànims, famílies! Vosaltres podeu!
2: Mira, una idea de llibre. Bueno, ja vas fer aquell llibre de menús.
8: Sí.
2: Però hauries de fer un de menús per l'estiu.
8: Per l'estiu, i tant.
2: Pels dies que no hi ha col·le.
8: Vindrà, aquest llibre vindrà, aquest llibre vindrà.
2: Que bé, avui...
8: Home, avui...
2: El que no més podia... de gust ve l'estiu, què és?
8: Se'ns estava, se'ns estava acabant la temporada i dic que encara no hem parlat d'un dels reis de l'estiu, que és el gazpacho. És que no hi ha nevera on no hi hagi un gazpacho a punt per menjar, per beure, o per menjar de primer
2: com
8: plat.
2: Neix? Com neix el gazpacho?
8: Home, com és un plat popular i neix doncs, a l'horta. És una solució, de fet, no és ni un plat. És a les hortes andaluses, perquè això sí... té origen geogràfic a Andalusia, per això en diem gazpacho andalús. A les hortes andaluses, doncs el que feien era aprofitar les verdures que tenien a l'abast i, evidentment, en una horta no hi ha endoll, mm-hmm. I, per tant, el morter... Aquest és un morteret petit, eh? Hauria de ser un morter més gran. El morter era el seu aliat. Aquí sí. Majaven... Aquí feien el majado.
2: Fes-ho, que així els oients sabran de què estem parlant.
8: Es desperten.
2: És a dir, aquí en el morter...
8: En el morter el que feien era aixafar les hortalisses i amanir-ho amb oli i força vinagre. Sí. Però moltes altres vegades el que feien era només aixafar l'all i el pa i el vinagre, all, pa i vinagre, que aquest és el protogazpacho, i després afegir-ho a les hortalisses tallades. Per tant, no deixava de ser una amanida.
2: I el nom de què ve?
8: Oi, el nom. El nom t'agradarà moltíssim. O no, o potser t'agafarà una angúnia terrible. Segons en Coromines, és un nom preromà i ve de caspa. Caspa, que vol dir fragment. Caspa, allò que ens passa al cap a algunes persones...
2: Tots sabem el que és la caspa.
8: La caspa, doncs, significa fragment. I, per tant, el gazpacho el que tenia estava fet d'aquests fragments i per això, originàriament, en deien caspacho. Caspacho és la paraula prèvia al gazpacho. Però, com que ara no ens agrada gens trobar fragments ni caspa, no volem menjar caspachos, volem menjar gazpachos, tenim dos aliats, goita. El túrmix, que quan més potent millor, perquè més emulsionarà i més destruirà els fragments, el túrmix, i el segon aliat d'aquesta recepta imprescindible es diu colador. colador xinès, sí, o colador de forat petit, en el qual tu, amb una mà de morter, aniràs aixafant, mm-hmm, per anar extraient tot el...
2: Però després d'haver-ho passat pel Turmix.
8: Exacte, primer Turmix, mm-hmm, i després colador.
2: Va, anem per ordre, que estem... Importantíssim. M'estàs dient moltes coses. Primer, ingredients.
8: Vale, espera't un moment d'això del Turmix. Sí. Què aconseguiràs, doncs, amb el Turmix i el colador? Aconseguiràs no tenir aquestes mm-hmm, fragments, aquesta caspa que dèiem, i, per altra banda, aconseguiràs eliminar un dels drames del gazpacho, que és les dues capes. Tu saps que a vegades, sí, el poses a la nevera, sí, i quan surt està sedimentat, o sigui, els, sí, sòlids estan a baix i els líquids a dalt, o l'inrevés, i fa un fàstic horrorós. Per tant, el que aconsegueixes és evitar això. Els ingredients, aviam.

0: pell del cogombre. Per tant, el que faig és estriar-lo, diguéssim. I després sempre trio cogombres no gaire grans, perquè els molt grans tenen molta llavor i a vegades poden amargar. ¿Vale? Per tant, cogombre. Pebrot verd, sí. Poca quantitat. Pebrot verd del tipus italià. Poca quantitat, mig pebrot.
1: Sí.
0: Llavors, all, amb l'all, molta calma, molta calma. L'all, vigilem-ho, mig granet d'all, no ens passem. La ceba, intentem trobar...
1: Molta ceba?
0: Mitja cebeta.
1: Sí.
0: Intentem trobar ceba dolça. I llavors, llavors no pot fallar el pa.
1: El pa.
0: Guaita, el pa, el meu truc del pa... Pa sec, pa dur...
1: Però tu veig que hi poses com crostonets.
0: Bueno, perquè aquí us ho ha portat mono.
1: Ah, però podem fer servir pa que ens hagi quedat sec.
0: Tu diràs. Mira, fixa't que algú em deia, en el gazpacho, amb el pa que t'ha sobrat. Dic, en l'època del proto-gazpacho no sobrava el pa. El pa, l'únic que passava és que evolucionava i llavors es feia servir per altres receptes.
1: Val.
0: Però no es llançava ni una gota de pa. Llavors jo el que faig sempre és el pa... li suco el vinagre i el deixo macerant. I així es va estovant en el vinagre.
1: Però has posat molt poc vinagre.
0: És que el vinagre també dependrà del gust. La gràcia del gazpacho és que tu te'l pots fer al teu gust
1: sí.
0: I llavors vas equilibrant els ingredients.
1: Jo de tots aquests ingredients he notat que últimament hi ha gent que redueix la quantitat de cogombre. Pot ser que... És a dir, que han variat en els últims anys,
0: i
1: no?
0: I tant. S'ha anat com... suavitzant el gazpacho. El gazpacho s'ha anat suavitzant i hi ha tantíssima gent que el que fa és evitar fins i tot el cogombre, reduir-lo, eliminar-lo, també el pebrot, la ceba i a vegades fins i tot l'all. I dic, llavors què fas? Quin és el teu gazpacho, fill meu de corazón?
1: O sigui, que hi ha gazpachos que deuen ser una crema de tomata, sal, oli...
0: I vinagre, una goteta de vinagre, tot ben emulsionat i tal. Per tant, el que sí que observo és una menor tolerància a la potència dels gazpachos tradicionals i, per tant, ha irromput una nova moda que és magnífica, que a mi em sembla molt interessant, que és combinar tots aquests ingredients amb fruites que tenen més sucres i, per tant, són més dolces, evidentment,
1: clar.
0: I equilibren i el que fan és...
1: I per això la síndria que ens has portat.
0: Clar, i sobretot perquè té molta aigua la síndria, ¿vale? Per tant...
1: Tu saps que jo dic xíndria?
0: Sí, perquè ets... D'on ets?
1: De Girona.
0: Clar. No ho perdeu mai, això.
1: Xíndria, si jo sempre dic xíndria.
0: No.
1: I com hem de dir? Síndria.
0: Síndria, perquè jo soc vallesana del Vallès sí. I al Vallès sempre hem dit síndria. Sí. També diem pues i coses així, també, però bueno.
1: I buenos. Total, que la darrera moda posar-hi xíndria.
0: Síndria, per exemple, o altres fruites, maduixots, també posen cireres i també... préssecs, o sigui, préssecs d'aquests d'aigua, saps? Sobretot busquem fruites que tinguin aigua i que tinguin dolçor. I per tant...
1: Clar, però llavors ens queda una mica com un suc, no? Més que una sopa freda.
0: Bueno, tira com a begudes.
1: Com a begudes, sí.
0: Més que de primer plat. De fet, els andalusos no se l'han menjat mai de primer plat, m'ho deien ara aquí, mentre estaven parlant del gazpacho fora d'antena, diguéssim. I no se l'han menjat mai com a primer plat. És una beguda refrescant, molt més energètica, diguéssim. Mm-hmm. És un Red Bull, saps? Molt més energètic que no pas doncs, un primer plat de cullera. Per això, aquí també ens n'hem adonat, aquí a Catalunya ens n'hem adonat d'aquest costum i també el tenim molt a la nevera amb aquests tetravics que venen, que ja som... De veritat! És que em feu enfadar, jo que no veig un tetravic. Aviam, aquí se l'acudeix,
1: Doncs no vinguis a casa meva, no obris la nevera de casa meva.
0: És que trauré el Turmix,
1: Saps què trobaries? El tetravic de gazpacho i de...
0: Tinc armes.
1: Salmorejo.
0: Tinc armes, Vigila
1: ja
0: el que dius, perquè no trobo el ganivet, però
1: salmorejo
0: el trauré.
1: Diries que últimament...
0: Ara. Perquè el salmorejo...
1: Posa't una mica de moda, també, no?
0: Totalment de moda, però és que té tota la raó de ser, perquè el salmorejo... Ara sí que tenim un primer plat de cullera.
1: Clar.
0: Perquè la quantitat de pa que s'hi posa augmenta, i fixa't que el salmorejo, a no ser que algú em digui el contrari, jo el faig sense tots aquests components, com vull dir-te el pebrot, el cogombre... Només és tomàquet madur, ben emulsionat,
1: sí.
0: Amb oli, amb una mica de vinagre, una mica d'all, i superben emulsionat.
1: O sigui, que la textura és així diferent del gazpacho és només perquè té més pa.
0: Molt més pa, sí. I sobretot l'emulsió. T'hi has d'esmerçar molt amb el triturat perquè quedi totalment cremós. És com una crema. Per això...
1: Clar, però per això vaig al súper i el compro i en un minut tinc el salmorejo fet.
0: És que ja no sé com posar-m'hi. Bueno, en definitiva,

0: El salmorejo, feu-lo, perquè és una estratègia meravellosa per aprofitar ara sí el pa que t'ha sobrat,
1: sí.
0: I és boníssim, i és una solució que tens a la nevera i que et resol els primers plats d'aquests menús.
1: Que tu en dius sopa de pa amb tomàquet.
0: Clar, llavors jo dic, però aviam, estem a Catalunya, ja sé, que em perdonin els cordobesos.
1: En diem salmoreix.
0: Dir-ne salmorejo, que no sabem ni dir-ho, que ens surt un escupinaco cada vegada que diem el... No, diguem sopa de pa amb tomàquet amb tot, amb
1: ai,
0: tot
1: el... Oh, no, hem de perdre el nom. Què hem de dir sopa de pa amb tomàquet? Hem de dir salmorejo.
0: No. Diguem, jo opto per adaptar-ho al territori i llavors el que jo faig és que el pa, així és com en el gazpacho, no sé si recordeu que fa un... T'he explicat que el deixo macerant amb,
1: sí,
0: el vinagre,
1: amb el vinagre,
0: el pa. El que faig ara és posar els tomàquets ben madurs, el pa, una gota d'aigua, fins i tot hi poso l'oli i hi poso el vinagre i també l'all, sal, perquè sui més, i el deixo a la nevera tota la nit, macerant. Mm. I, per tant, el que va fent aquell tomàquet és va impregnant aquell pa i l'endemà és molt més fàcil de triturar, d'emulsionar, i, a més, haurà agafat, realment s'hauran unit tots els sabors i s'hauran macerat. A mi m'agrada moltíssim així. I després arribo a taula i dic, aquí tens una sopa de pa amb tomàquet, i em quedo tan ample.
1: Escolta, Ada, que avui em dóna temps, ens queden aquests 4 minutets, sí, perquè ens expliquis la recepta que avui trobarem, sí, penjada a les nostres xarxes, sí, que és sopa de tomàquet...
0: Sí,
1: rostits.
0: Ara s'ha posat una mica de moda i jo ho celebro perquè és una nova versió de totes aquestes sopes. Ja no sabrem com dir-ne, ara jo en dic sopa de tomàquets rostits, estaria bé trobar-hi un nom una mica més propi, però vindria a ser una altra sopa freda amb alguns dels components del gazpacho, perquè aquí també el tornes a fer al teu gust, però la diferència és que tu rosteixes els tomàquets. És a dir, fas uns tomàquets, ara ja no cal que siguin tan madurs, mm-hmm, són els que trobes, i els poses amb una safata, amb oli, sal...
1: Però els pelo, eh?
0: No. Aquí, no, aquí
1: ah, no, no, han, pell,
0: han perdut la pell,
1: sí,
0: han
1: per, sí, sí,
0: en el rostit han perdut la pell, a veure que ho ensenyo,
1: o sigui,
0: han perdut la pell, els rostits...
1: Però jo és que faig, els poso al forn.
0: Tu els poses directament, sense contemplacions,
1: sense tallar, ni pelar, ni res.
0: Pots tallar-los, si vols, val, depèn de si són molt grans, però aquests que eren aquests tomàquets tipus pera, no ha calgut tallar-los, sal, oli, i llavors hi he posat una cabeça d'alls al,
1: sí,
0: costat, i també
1: ceba,
0: un quart de ceba.
1: De ceba.
0: Un quart de ceba, i tot plegat ho he posat al forn entre 40 i 50 minuts a 180.
1: Tot, eh? Tomàquet,
0: he posat tot
1: all,
0: junt, sí,
1: ceba, molt bé.
0: Sí.
1: Sal, pebre, evidentment.
0: Sí.
1: I una mica d'oli.
0: Oli,
1: una mica no.
0: Oli així és bastant abundant. I llavors ja...
1: Ho tenim 30-40 minuts al forn.
0: I ja està.
1: Suposo que ho deixem refredar.
0: Exacte, ho deixes refredar, o si no, no ho deixes refredar, però vull dir, perquè si no ho deixes refredar et cremaràs els dits.
1: Sí.
0: Bueno, no, el que fas és prema l'all perquè surti, doncs, tota la polpa amb força,
1: sí,
0: o si no el peles, ara aquest està fred,
1: sí,
0: per tant m'està costant més. Peles la ceba perquè l'he posada amb la seva pell,
1: sí,
0: peles els tomàquets i ho tritures tot amb força oli fins que et queda una crema emulsionada. A partir d'aquí la pots aromatitzar amb el que tu vulguis. Pots incorporar els ingredients del gazpacho, mm-hmm, és a dir, pots incorporar cogombra, pebrot, aviam què més hi té, i el pa fins i tot.
1: Però tot això, si no... has dit que ho trituro,
0: sí,
1: amb el minipímer.
0: Exacte.
1: I ho passo també pel colador xinès.
0: Així evitaràs les llavoretes i els peduncles i tot plegat.
1: Quin problema puc trobar-me? Que em quedi molt densa, per exemple.
0: Si et queda molt densa, tens una... Mira, jo d'entrada tot el suc del tomàquet l'aprofito per descomptat, tot el suc del tomàquet, aquest que ha extret durant la cocció. Però si no, hi afegeixes un parell de gels o un parell
1: això
0: de...
1: Això sí em queda densa. I si em queda massa igualida?
0: Doncs si et queda massa igualida, te la veus.
1: Com puc fer per donar-li consistència? No. T'aguantes.
0: T'aguantes. No, què va. És molt senzill. I afegeixes una mica de pa. Sempre el pa és el nostre aliat. Sempre hi afegeixes, o equilibres el teu gust, mm-hmm, amb aquests ingredients i poses una mica de pa. I en principi, doncs, ja està. A
1: molt
0: partir
1: bé.
0: D'aquí, sobretot, posa-li fantasia. Que és molt, ja sé que ens queda
1: ja acabem.
0: 30 segons, però dic que, evidentment, el gazpacho, la base, tu la tens predeterminada, però els complements són molt lliures i pots posar tot el que hi vulguis, de complement, pernil, d'uets, fruita seca, pinyons, herbes...
1: El que se'ns acudeixi. Ada, moltíssimes gràcies. Ho deixem aquí?
0: Sí.
1: Doncs vinga, ara a Ràdio 4 continuen amb Xavi Freixas. I nosaltres, a la 2CAT, seguim. Avui parlem de cinema i tenim una gran convidada, que és l'Aina Clotet. Anem a les notícies.
2: Són les 10. Ràdio 4. Serveis informatius. Molt bon dia. Aquest divendres és l'últim dia del curs escolar per més d'un milió d'alumnes a infantil, primària, secundària i batxillerat a Catalunya. A la porta dels centres, els alumnes asseguren tenir ganes que comencin les vacances, tot i que ja avancen que trobaran també a faltar els companys i els mestres. Toni Conde.
3: Últim dia de curs i en una jornada en què l'ambient és de comiats i d'inici de les vacances d'estiu, els alumnes estan contents amb com ha anat l'any.
4: M'ha agradat molt aquest curs.
5: Ha anat molt bé, m'ha agradat molt. Jo crec que ha estat molt divertit tot el que hem fet. També m'ha après a fer fraccions, sumar números decimals i això m'ha agradat molt.
3: Malgrat les ganes de començar les vacances, també trobaran a faltar l'escola.
4: Sí i no, perquè no veuré les meves amigues. A la Laia, a la Gina, a l'Emma...
6: A les professores també.
4: Sí, també.
3: Les famílies també tenen ganes que comencin les vacances, però preocupa la conciliació.
7: El curs mor bé i amb ganes de que torni a començar, la veritat.
8: Estem contents que comencin les vacances, però també el mes de juliol és complicat per la combinó, la gestió i la conciliació entre la feina i l'escola.
3: Ara venen per davant unes vacances que acabaran quan comenci el curs el proper 8 de setembre.
2: D'aquesta manera es posa punt i final a un curs convuls marcat per les protestes del personal educatiu que no descarta més mobilitzacions al setembre. Aquest matí, sindicats de docents i govern es tornen a reunir en una mesa sectorial. El sindicat majoritari USTEC acaba d'anunciar que finalment sí que hi assistirà i reclama la reobertura de les negociacions, mentre que la CGT no hi anirà. Més coses. Continuem pendents aquest divendres a l'evolució dels múltiples incendis que afecten Lleida, sobretot de cara al cap de setmana amb la primera onada de calor. Última hora, com està la situació, Pepa Santgenís?
9: Els bombers continuen treballant avui en els incendis de vegetació agrària que es van declarar ahir a la plana de Lleida. La jornada va ser complicada, amb 5 incendis que s'afegeixen al que dimecres a la tarda es va declarar a Talavera, a la Segarra, i que ha calcinat 102 hectàrees. L'incendi de l'Àlbia i el matí a les Garrigues va obligar a tallar durant 4 hores per precaució la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona entre Lleida i Camp de Tarragona. Els bombers donen per controlats l'incendi de Talavera i també els d'Alfarràs, Arbeca, Agramunt i Cervera, que es van declarar ahir a la tarda, i està estabilitzat el foc de l'Albi. En plena campanya de la sega, 3 d'aquests incendis han estat provocats per maquinària agrària. La situació encara es pot complicar més amb l'arribada de la primera onada de calor prevista per aquest cap de setmana, amb temperatures que poden superar els 40 graus a la plana de Lleida.
2: Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de perill per calor de l'any. L'onada de calor començarà a partir de diumenge, màximes que podran arribar als 40 graus a l'interior, especialment a Ponent. Àlex Eloi, bon dia.
10: Bon dia. Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid de cara a dilluns. A banda, les nits també seran caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors de Catalunya, i fins i tot podrien quedar per sobre dels 25 en alguns punts del litoral i paralitoral. Aquesta situació es veurà agreujada per l'arribada de pols en suspensió que podria afavorir les nits tropicals i tòrrides.
2: En plan econòmic, el mercat immobiliari manté l'embranzida a Catalunya, on la compra-venda de pisos ha crescut un 8% a l'abril, mentre retrocedeix Climent Sabater al conjunt d'Espanya.
11: Les gairebé 9.000 compravendes d'habitatge que hi va haver a l'abril a Catalunya suposen un augment que frega el 9% en comparació amb fa un any. És la tercera comunitat on més puja la transacció de pisos en un context de retrocés al conjunt d'Espanya, on les operacions reculen un 2%, fins a 53.000 compravendes en el quart mes consecutiu de caiguda del mercat immobiliari a l'Estat. Després de Cantàbria i el País Basc, Catalunya és la tercera autonomia on més pugen les operacions de compravenda, mentre les que més retrocedeixen són Navarra i Madrid, amb caigudes superiors al 10%.
2: El PSOE manté la seva confiança en l'expresident Zapatero i assegura que continua sent un referent pel partit. Així s'ha expressat la secretària d'Organització del partit, Rebeca Turró, després que s'hagin filtrat els àudios de la declaració de Zapatero davant el jutge i els que ha tingut accés a Ràdio Nacional. Són declaracions a les mañanes de la ràdio.
12: Todo su legado nos representa el Partido Socialista y hizo muy bien por España y por mejorar la vida de la gente. Por tanto, por supuesto que sigue siendo un referente para el Partido Socialista, para la izquierda de este país.
2: Sobre el cas Leire Díez, Turró ha tornat a insistir que el partit no va pagar irregularment a l'exmilitant del PSOE i en qualsevol cas assegura que serà l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán qui haurà de donar les explicacions pertinents. I de l'exterior, el govern de Suïssa ha confirmat que s'ajorna la reunió prevista pel dia d'avui entre els Estats Units i l'Iran per continuar parlant del pla de pau al Pròxim Orient.
10: Mentrestant, 18 persones han mort i altres 33 han resultat ferides aquesta matinada a diverses ciutats del sud del Líban per atacs d'Israel, tot i el cessament d'hostilitats acordat entre l'Iran i els Estats Units. Aquests bombardejos coincideixen amb la reivindicació per part del grup xiita libanès Hezbollah de dos atacs contra tropes israelianes que estaven intentant avançar al sud del Líban i que han provocat la mort de 4 soldats d'Israel.
2: És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4, a la pública, quan siguin les 11.
13: Ràdio 4.
14: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i mig. Ja és divendres, gràcies a Déu. I aquí comença el matí de Ràdio 4.
13: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
14: Àngels Gunyalons, la sexòloga Alba Povedano i un especialista en gestió del coneixement que assegura que una persona mor en el moment en què deixa d'aprendre. Tant se val si té 90 anys com si en té 20. Doncs tots aquests i molts més seran en directe al matí de Ràdio 4 d'aquest divendres. Abans, però, Marta Les Sales, Astrid Barrio, Sergio Fidalgo. Com esteu? Bon dia.
15: Molt bon dia, Andrés.
16: Bon dia.
17: Bon dia.
14: Últim dia de curs. 1.600.000 alumnes catalans comencen 80 dies de vacances. Això després d'un curs amb 25 dies de vaga. I continua el malestar entre mestres i professors que amenacen amb noves vagues coincidint amb l'inici del nou curs escolar a partir del 8 de setembre.
18: Aquests sí que diuen gràcies a Déu. I sobretot la consellera. La consellera diu... Gràcies a Déu, i a veure què passa quan comença el mes de setembre.
14: Bé, aquest matí parlarem amb les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, perquè demanen que ningú marxi de vacances. Ells diuen, per anar bé, escolti, el que haurien de fer és seure, uns i altres, tots plegats, tancar el conflicte i començar el curs amb tranquil·litat i sense noves convocatòries de vaga. Doncs a veure què ens expliquen. De seguida hi parlarem en directe, Astrid Barrio.
19: Sí, però esclar, si no hi ha curs i no hi ha amenaça doncs, de mobilitzacions amb efectes immediats, doncs això és, una, és renunciar a un instrument de pressió que difícilment assumiran.
14: Sergio.
17: Pues tenen raó, res més.
14: Tenen raó. Els sindicats, els pares i mares, que sempre han donat suport a les reivindicacions dels docents, eh? Una cosa no treu l'altra.
17: Però s'han de seure i han d'arribar a un acord, ja no podem continuar així.
14: Bé, aquest matí també parlarem, lògicament, de l'onada de calor que està molt a punt d'afectar Catalunya, els dies més forts i, per tant, perillosos, diumenge, dilluns i dimarts. Dimarts, el dia de la revetlla, també. I alerta perquè les últimes 24 hores hem tingut 10 incendis més a Catalunya, 6 a les comarques de Lleida. Hi ha aquest avís de temps perillós per part del Meteocat. Si passeu la revetlla a la costa, sapigueu que, també en punts del prelitoral, tindrem nits tòrrides. Això vol dir amb temperatures mínimes superiors als 25 graus. I aquí sumes la humitat, la temperatura de xafogor, la sensació tèrmica serà clarament insuportable. I les màximes superaran els 40 graus a l'ombra a l'interior del país. Estàs preparada psicològicament?
19: Sí, a mi m'agrada l'estiu i, per tant, doncs ho resisteixo.
14: Sí, però tenir temperatures tant... 10 graus més altes del que és normal en aquesta època de l'any, com passarà diumenge, dilluns i dimarts, també doncs, t'agrada?
19: Home, si pots estar a la platja o si pots estar reserada, sí, si no, doncs és més complicat
14: Sergio.
19: De resistir.
14: Alerta per incendis, lògicament. Mira com està el pati aquestes últimes hores i dies. Fins i tot ahir un incendi a l'Albi, informàvem directe aquí al matí de Ràdio 4, va tallar unes hores l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
17: Jo faré bondat, ni tiraré petardos, ni faré fogueres, ni faré barbacoes.
14: Jo tampoc, perquè treballo. El dia 24 serem aquí en directe, eh, Jordi Vila? Com ha de ser, per informar de tot el que passa. Això de deixar programes gravats, aquí no ho fem.
20: Com ha de ser, sí, sí.
14: Qualsevol cosa que passi
20: venint de la revetlla... Vindrem de viure una revetlla tirant petards i després informarem de tot el que ha donat la nit de Sant Joan.
19: I menjareu cuca.
20: Oh, i tant.
14: Home, aquí sempre mengem.
19: Ja ho sé, No has notat el retintint?
14: Bé, escolteu, Pedro Sánchez no descarta per primera vegada avançar les eleccions al 2027 si no hi ha pressupostos. Estem parlant del 2027. En cap cas d'aquest any 2026. Això segur que no. Així ho han assegurat fonts de la Moncloa a aquesta casa, a Ràdio Televisió Espanyola. Un titular, les sales.
18: Home, tal, amb la situació que té, no pot sortir dient que ho descarta com ha sortit fins ara. Això no vol dir que estigui disposat a avançar. De fet, pel que dius, està disposat a avançar uns mesos, perquè ahir va deixar la porta oberta i avui matisen que no serà abans de l'any que ve, per tant, està disposat a avançar uns mesos.
14: Veurem. Sergio.
17: Bla, bla, bla, no avançarà i continuarà fins al final.
19: No crec que avanci, però si veu la possibilitat doncs, que hi hagi una moció de censura amb èxit, doncs és possible que prefereixi avançar ell abans de ser desallotjat i repetir la història que vam viure amb Rajoy.
14: Sánchez, que per cert continua donant tot el seu suport a Zapatero, de seguida sentirem l'àudio de la declaració de l'expresident espanyol assegurant que no va parlar absolutament amb ningú del rescat de Plus Ultra. A tot això, el jutge, recordem-ho també, acaba d'imputar les filles i la secretària de l'expresident en el cas Plus Ultra. I sobre la guerra a l'Iran, fa una estona, aquest matí ens hem despertat i de cop i volta diu queden suspeses les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran que estaven previstes per aquest divendres a Suïssa. Això passa just després dels nous atacs d'Israel al sud del Líban, on almenys han mort 18 persones. Els Estats Units van advertir Netanyahu que aturés els atacs, però no. Les converses pengen d'un fil, Astrid Barrio.
19: A veure, és que Israel doncs, ha mantingut la seva posició i Estats Units s'ha llançat doncs, a assumir un acord pensant que potser tindria prou capacitat de pressió sobre Israel. Israel ha deixat molt clar la seva posició, Netanyahu també s'hi juga molt, malgrat que també té contestació interna i té eleccions. I és segurament un dels elements doncs, el que passi al Líban que pot fer fracassar. De moment, aquest memoràndum, i que té uns continguts molt, molt, molt rellevants, que de fet legitimen molt a un règim com l'iranià, però no està clar com acabi.
14: Bé, aquest matí, ara mateix, quan falten 3 minuts per un quart d'11, l'IBEX 35 continua en màxims històrics, està a 19.366 punts, tot i que cau un 0,2%, i el preu del barril de Brent el tenim als $80. Un pèl més car que ara fa 24 hores. Ha pujat un 0,6% aquestes últimes hores més immediates. Sergio.
17: Bueno, jo soc pobre, sí, que no tinc un dur a bolsa, però bueno, jo espero que
14: la... Però vols pagar la benzina més barata, com tot, suposo.
17: Jo suposo, sí, però jo crec que això vindrà immediatament, però...
14: No, immediatament.
17: No, immediatament. Veure, no les gasolineres.
14: El senyor Campabadal, el senyor de les gasolineres, diu que sí, que ho hem de notar ja, això. Però hi ha molts experts que, clar, hi ha molta feina a fer aquí, eh? Molta feina a fer i diuen això, no tornarem als preus d'abans fins a finals d'any.
17: Però el primer és que d'una vegada signin l'acord de pau, que ja sembla que l'estretxo d'Hormuz ja està obert, això significarà que no, baixarà el Brent, i si baixa el barril del Brent, doncs, encara que sigui un mes, dos mesos, quatre mesos, ho veurem. Ja sabem que sempre punyen de 10 en 10 i baixen de 3 en 3, però bueno, això sí, ja és...
14: L'efecte coet pluma, Marta, sí. Les sales.
18: El que passa que l'estret d'Hormuz no és allò que obres la porta i comencen a passar amb normalitat els vaixells, sinó que és molt complicat, trigarà mesos a poder normalitzar mínimament el que és la circulació, i el que hem vist en aquest conflicte és l'impacte tan immediat que ha tingut a la butxaca de la gent, clar, perquè és que és un punt neuràlgic per on passa el petroli, i això ens ha afectat a tots d'una manera brutal.
14: Bé, atenció al que diu una enquesta publicada pel Ministeri de Sanitat sobre salut sexual. El 28% de les dones s'han vist forçades a fer pràctiques no volgudes. La mateixa enquesta també diu que el 27,5% dels homes han pagat per mantenir relacions sexuals. I una altra cosa encara. Cau l'ús dels preservatius, Jordi Vila.
20: Sí, d'aquí a una estona sabrem més del que diu aquesta enquesta i posarem aquest tema sobre la taula amb la psicòloga i sexòloga clínica Alba Poveda, no?
14: Bé, més coses. Una persona mor en el moment en què deixa de prendre. Tant se val si té 100 anys com si en té 23. Això ho diu Javier Martínez Aldanondo, que és especialista en gestió del coneixement, i aquest matí serà aquí, en directe, al matí de Ràdio 4.
20: Sí, avui parlarem amb ell sobre què és la veritable intel·ligència i com la podem aplicar a la feina. Diu que les empreses no en saben gaire de gestionar la capacitat d'aprenentatge dels seus treballadors. A més, li demanarem com podem fer-ho millor i de quina manera podem continuar aprenent tota la vida. No us ho perdeu, això.
14: I també us explicarem la millor manera d'utilitzar la intel·ligència artificial.
20: I atenció, perquè ho farem amb Pablo Vázquez, enginyer informàtic i màster en intel·ligència artificial, durant durant més de 15 anys ha treballat com a consultor principalment a Nova York, a l'àrea d'intel·ligència aplicada, ajudant grans empreses en transformacions tecnològiques i de negoci. Acaba de publicar Tsunami, comprèn, domina i aprofita la intel·ligència artificial, el canvi tecnològic més gran de la nostra era.
14: Què penseu d'això de la IA, Sergio?
17: Bueno, que és el futur.
14: Pros i contres.
17: Home, la contra que acabarà amb milions i milions de llocs de treball i avantatges que possiblement crearà de nous que aquests contribuiran a avançar tota l'economia. Home, tothom la fa servir. O sigui, jo la faig servir a la meva professió i realment és que és brutal.
14: Quina professió?
17: Periodisme. És que és brutal com arribes a les fonts, el que pots trobar. És una cosa que fa 3 o 4 anys no t'ho hauria ni imaginat. I això que estem a les beceroles.
14: No sé. Astrid, per la cara que fas...
19: No, vull dir, per mi, a mi em supera. Jo que vaig començar a treballar en la meva professió, que sóc professora, anant als arxius a buscar els papers, vull dir, internet ja em va suposar doncs, un canvi absolutament revolucionari i això em supera i m'inquieta perquè hi ha una generació que encara tenim lligams amb el vell món i amb certes maneres de construir i de fer l'aprenentatge, però les noves generacions que ja han crescut amb internet i aquelles que ja s'estan socialitzant amb la intel·ligència artificial potser perden algunes habilitats si no som capaços de gestionar-ho des de l'educació, des de l'escola, des de les universitats.
14: I la periodista Marta Lasalas?
18: Doncs la intel·ligència artificial s'ha comparat amb la revolució industrial i efectivament jo crec que està fent una sacsejada tan brutal en les formes de treballar, en les formes d'accedir al coneixement, d'accedir a la informació, que realment és una revolució i hem de veure com ens hi adaptem, perquè no és fàcil.
14: Bé, atenció a això, perquè segur que serà un tema que us agradarà. És molt interessant. Sabíeu que el gazpacho, per exemple, és enemic de la calor? Perquè, al contrari del que pensem, fa que pugi la temperatura corporal quan en mengem? Ja que no ho sabíeu, això.
19: Bueno, és el revers de que quan tens molta calor et prenguis un te, que és el que fan a tots els països amb calor.
18: Estava pensant exactament el mateix.
14: Doncs t'explico. Aquest matí parlarem amb Laura Álvarez, que és nutricionista i terapeuta ayurveda, i ens donarà la recepta d'un gazpacho, igual o més bo, que no fa pujar la temperatura corporal.
17: Però no serà calent, no?
14: Ho sabrem d'aquí una estona.
19: Manxego, no?
14: Ho sabrem d'aquí una estona.
19: Gazpacho manxego.
17: No.
14: Doncs de seguida...
19: Això no passa amb l'orxata.
14: Ens donarà molts altres consells per no patir amb la calor d'aquest estiu, ara que estem a les portes d'aquesta onada de calor. Diu, els meus pacients, quan tornen de l'estiu, em diuen, carai, gràcies, mai de la vida havia passat un estiu tan bo.
18: Caram,
14: tot i les calorades i el canvi climàtic. És una passada.
19: Quina expectativa.
18: L'haurem de soltar.
17: Bueno, però jo no tinc remei, és que jo l'estiu...
14: De medicina mil·lenària es veu que té, no sé, uns trucs, amb tots els sentits.
19: Que resisteix al canvi climàtic.
14: Amb tots els sentits. Per exemple, ahir parlava per telèfon amb ella, em deia, quan tornis de la platja o la piscina i arribis a casa, oli de coco, perquè fa baixar i molt la temperatura corporal. Coses d'aquestes que no sabia, sincerament.
18: No t'equivoquis, no ho facis abans de quan surtis al carrer, no et posis l'oli de coco.
14: Per què m'he d'equivocar?
18: No, ho dic perquè no
19: et fregirà. La precipitació.
14: Em consideres molt curta, Gambals. Em consideres molt ruc.
19: Els bojos 80 és el que ens posàvem, no?, per posar-te moreno.
18: Oli de pastanaga.
19: I el de coco també, no?
14: La sala és la tremenda.
17: Jo ho sento, jo és que jo...
14: Tu què, Sergio?
17: La meva estètica sempre ha estat lamentable, o sigui...
14: Escolta'm una cosa, tindrem una de gran avui, Àngels Gunyalons, Jordi Vila.
20: I en tenim moltes ganes, Xavi. Mira, el 30 de juny estrena al Teatre Romea El retrat de Dorian Gray, una adaptació de la coneguda obra d'Oscar Wilde que gira precisament al voltant de l'obsessió per conservar la joventut. Amb dramatúrgia i direcció de Marc Rossí, que està protagonitzada, doncs això, per Àngels Gunyalons.

0: Farem un repàs per alguns dels seus moments més icònics de la seva trajectòria, de l'Àngels Gunyalons, i li preguntarem sobre com veu l'estat del català. Xavi, sobre aquest tema, la Gunyalons ho té clar. Així s'ha expressat aquest dimecres al Cafè d'Idees de la Gemma Nierga.
1: Però quan jo dic que la llengua catalana és la nostra, és de primer de filologia universal, per no dir que és de primer d'ESO, això. Sí. Això li demanes a un filòleg de Salamanca i et dirà el mateix. Sí. La pròpia, que és com ens ho van ensenyar a tothom universalment, és la del lloc i la de les persones que viuen en aquell lloc i que han fet la vida allà. Que tu vols sentir teu el xinès cantonès? Escolta'm, només faltaria. Sí, sí. Jo estimo la meva llengua. Estimo el castellà també perquè l'he après per les circumstàncies que siguin, no parlo de política.
0: Àngels Gunyalons, Xavi, també ha dit públicament que els qui fan teatre tenen la responsabilitat afegida de la preservació lingüística del català.
2: Doncs sí, Marta Les Sales.
3: Absolutament d'acord.
2: I tu, Sergio?
4: A Catalunya hi ha dues llengües pròpies, castellà i espanyol. Català i espanyol, perdó.
3: Ah, anava a dir cram.
4: És un lapsus.
3: Bueno,
2: aquest any correrà, eh?
4: Bueno, endavant, mira.
2: Què dius tu, Astrid?
5: Bé, jo crec que tot acaba morint del mateix mal, que és la dificultat per conciliar dos drets que les lleis reconeixen i que jo crec que estan mal resolts.
2: No feu cara de boletaires. La Les Sales sí, però el plat.
5: El
2: plat també, eh?
4: Hombre,
5: a mi
2: doncs
5: m'agrada.
2: Se'n fa de bolets aquests dies, eh?
5: Se'n fan?
2: Molts no, però n'hi ha alguns. I volem saber si es comença a fer algun cep. El que passa que amb tanta calor...
5: Això no és
2: no sé bo. Què ens explicarà el Xavi García, el nostre boletaire de capçalera, que també serà aquí en directe al matí de Ràdio 4. Home, i avui dinar o sopar a restaurant amb estrella Michelin, Jordi?
0: Sí, sí, no us el perdeu perquè és un gran restaurant i, vaja, tindrà un sopar o dinar per dues persones. Qui encerti el sol del dia...
2: El sol del dia, que és molt bonic, avui.
0: Avui l'has triat tu,
2: Xavi. Avui l'he triat jo, sí. És aquest, sentim-lo. Ara, aquest final, això és més fàcil impossible, Marta Les Sales?
3: Mira, no ho diré per no fer mal.
2: Per respecte, només faltaria. Qui ho ha de dir és el primer oient que truqui al 900-454-455. Doncs au, tot això i molt més aquí, al matí de Ràdio 4, fins que sigui la 1, amb Jaume Tudela, Laia Casanova, Marta Inglés, el control de so. És un quart i mig d'11.
6: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
2: Pedro Sánchez no descarta per primera vegada avançar les eleccions al 2027, si no hi ha pressupostos, S'obre per primer cop avançar les eleccions al 2027. Així ho ha dit des de Brussel·les. Sentim-lo.
7: Yo apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y además agradezco el tono constructivo de grupos como por ejemplo el Partido Nacionalista Vasco, que ayer se abrió efectivamente junto con otras fuerzas parlamentarias a negociar esos presupuestos. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis. Pero sobre hipótesis yo no me quiero pronunciar, porque efectivamente ahora estamos en la elaboración de los presupuestos, en su presentación, en su defensa y en su negociación para un potencial acuerdo.
2: I Míriam Nogueras, líder de Junts al Congrés, diu això.
8: Però és evident que la legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans. Si no s'han cobrat, és a dir, Catalunya no ha cobrat els pressupostos de l'any passat, ni els de l'anterior, com pot ser que se'ns plantegin uns pressupostos nous? Per tant, em sembla molt cínic i molt frívol plantejar uns pressupostos nous quan a Catalunya encara no hem cobrat els pressupostos anteriors.
2: Són declaracions de fa només una estona de Míriam Nogueras al matí de Catalunya Ràdio, del nostre company i amic Ricard Ostrell. Aquest matí a la tertúlia, Astrid Barrio, professora de Ciències Polítiques a la Universitat de València, Sergio Fidalgo, director del Catalán.es, i Marta Les Sales, periodista del Nacional.cat. Les Sales, endavant.
3: A veure, Pedro Sánchez està absolutament assetjat per casos judicials per totes bandes i el que està intentant és guanyar temps. Guanyar temps esgotant la legislatura. Qui convoca unes eleccions per anar a perdre-les? És el raonament que et fan de dir no convocarà les eleccions. El que passa és que a mesura que avança, com més anem, més atrapat apareix. I, per tant, dins del PSOE el que es considera és que ha de recuperar les regnes i ha de plantejar una proposta que pugui plantar cara a aquesta situació, però de moment no sembla que estigui reaccionant. Va molt a retruc, arrossegat pels esdeveniments, i per tant cada vegada sembla que el PSOE està patint un desgast més bèstia i com més temps passa, doncs pitjor, per exemple, pels candidats que hauran d'anar a les municipals. Per tant, la sortida es veu molt complicada, molt complicada.
2: Sergio.
4: A veure, això del pressupostos és l'enèsima cortina de fum. Bàsicament, el que li interessa a Pedro Sánchez és que no es parli dels escàndols que té al seu partit, a la seva família, al seu govern. I si parlem de pressupostos, doncs no parlem d'altres coses. Ell sap perfectament, estic d'acord amb la Marta, de que no li convé abans d'eleccions. De fet, ell ja està preparant el dia després, està preparant per quan arribi a l'oposició ell mantenir-se al front del PSOE i tenir un PSOE armat, i el que està fent amb operacions com lo de la 7 o com Indra és intentar formar un aparell econòmic fort per quan arribi l'època de l'oposició poder rearmar i poder plantar cara al Partit Popular i a Vox, que suposo que seran els que governaran. Per tant, distracció i, no, i res més.
2: Astrid.
5: Sí, distracció, però tampoc no sé si amb gaire èxit, és a dir, es dona per descomptat, vull dir que no té suports. Li pot servir potser una mica per exhibir programa electoral, però com més ho endarrereixi, i segurament tenint en compte les possibles dificultats que hi pugui haver per formar majories, això anirà molt pitjor de cara no només a les municipals, sinó també a les autonòmiques. De manera que jo començo a veure un cert... començo a intuir un cert canvi de rumb i que potser les eleccions no són tan tard com esperem.
4: És que, Astrid, és que no li importa un pito els candidats municipals i els autonòmics. És que importa un pito. Ho haurem mostrat.
5: Però esperem a veure què passa en el proper Comitè Federal del Partit Socialista.
4: Res. Bueno, com sempre, ho té controlat.
5: Ho té controlat fins que les persones que estan al comitè electoral s'hi comencen a jugar a les garrofes. Vull dir, el comitè electoral, el comitè federal ja va venir una vegada, doncs, que va esmenar la plana a Pedro Sánchez.
4: Però quan?
5: I a menys...
4: Fa quants anys, això?
5: Fa
4: molts, eh? I aquest comitè federal ja no està, eh?
5: No, fa 10 anys. No.
4: Ha tallat caps,
5: però,
4: eh?
5: Sí, però els interessos territorials segueixen
4: no hi ha
5: sent...
4: interessos, no hi ha.
5: Home, clar, que hi ha interessos territorials.
4: Aquí ha posat Andalusia. Aquí ha posat Aragó. Has posat els candidats que són més lamentables.
5: Sí, esclar,
4: i s'ho han menjat tots els partits.
5: Així els hi va. O sigui, veient el que ha passat a les eleccions que ja han tingut lloc, de cara a les properes autonòmiques, doncs segurament el que s'intentarà com a mínim és contenir els efectes.
4: I què ha passat? Un tuit de l'alcaldessa de Palència i el Page. Res més oposició.
2: Pedro Sánchez, que per cert continua donant tot el seu suport a Zapatero. Tenim l'àudio de la declaració de l'expresident espanyol. Assegura que no va parlar absolutament amb ningú del rescat de Plus Ultra.
9: No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima, ni nadie me lo pidió.
2: Doncs Pedro Sánchez, l'actual president espanyol, continua tancant files, com dèiem, amb Zapatero, tot i que el jutge acaba d'imputar les filles i la secretària de l'expresident en el cas Plus Ultra. El jutge les imputa perquè considera que haurien participat en el presumpte blanqueig de comissions. Ah, i amb el tema de les joies, passi el que passi, des del punt de vista judicial, Marta Lasalas, el cop moral és difícil d'arreglar.
3: No, és tot molt complicat, perquè abans posaves les declaracions de la secretària d'organització parlant del seu llegat. No, és que no estem parlant del seu llegat, estem parlant del que va fer després també. Jo vaig escoltar ahir la declaració de Zapatero davant del jutge i és tremendo. Ell també insisteix molt, jo he fet molta feina, jo tota la feina, jo tot el que vaig fer com a president i tot el que he fet després de ser president i les meves gestions per alliberar persones que estan a la presó i bla, bla, bla, bla. Però quan el jutge li preguntava, escolti, a veure, hi ha contractes d'aquestes feines que ha fet? No, era tot verbal. Hi ha algun mail on li demani aquesta feina? No hi ha res. I el mateix jutge li deia, escolti, però és que la pròpia agència tributària necessita una traçabilitat responsabilitat de totes aquestes actuacions econòmiques que feia vostè. No, nosaltres parlàvem entre nosaltres perquè teníem molta confiança i vam fer els encàrrecs. Clar, és que és tot aquella declaració és... Veus que realment... És molt complicat d'explicar-ho.
4: És que no hi toca de peus a terra, que tothom viu en un núvol que no sap el que és un jutge, el que és una causa judicial i que no pot sortir a mítings.
3: No, el mateix jutge li diu en un moment donat, escolti'm, aquí el qui posa l'ordre sóc jo. Clar. I per tant faci el favor de respondre quan jo li pregunto i no interrompre'm. No, és realment...
4: És que aquest judici, és que, insisteixo, el que li passarà al Zapatero no sé com acabarà i si es podrà provar penalment, però que no es dona compte realment de que el que ha fet no és normal, que no pugui donar una explicació raonable de les joies, no les joies si costa 1.500.000 euros, és
2: 1.300.000 euros.
4: Bueno,
2: en teoria.
4: En teoria i més, però bueno, 1.300.000 euros és de traca.
2: No tens alguna informació que no sapiguem?
4: No, home, no, però que s'ha fet una valoració a la baixa, perquè només s'ha fet pràcticament el que és el material, les pedres precioses, però el que és el tema de la feina, això no està valorat. Si això a mercat té més valor. Però, bueno, 1.300.000 euros. O sigui, que no pugui donar explicació clara. Mira, això m'ho va donar a mi tal persona tal dia. O que, home, si tu et regalen 1.000.000 euros en material, tu te'n recordes, no? Pues, y él no se recuerda, no, es que tengo que decirlo. Podía decir, mira, no tenga el papel, pero mire, es esto. Pero es que no hay cap explicación. ¿Cómo podemos crear lo de Plus Ultra si no hay cap explicación? Si va al jutge y le foto un meeting. Cuando lo que le está preguntando el jutge es, mire, quiero saber esto dónde lo ha cobrado, cómo lo ha cobrado y por qué lo ha cobrado. No, es que contratos verbales, asesoría verbal. O sea, es como si yo parlo a la Marta y le suelto un meeting y mira, son 300.000 euros que me pago ella. ¿Eso qué se cree? Ninguno se creerá de que me han donado 300.000 euros para hacer una asesoría verbal. ¿Quién es? ¿Es Einstein, Zapatero? Pues eso es lo que volen que ens creiem.
2: Astrid.
5: És molt inconsistent, tot plegat. És a dir, hi ha moltes incoherències, molt poca evidència de que allò que feia doncs, era legítim. I a mi una de les coses que més m'ha sorprès és com no tracta d'exonerar de manera molt més contundent les seves filles. És a dir, això em fa pensar o que realment no se n'està donant de la situació o que té molt mala bava, perquè quan tu impliques amb accions d'aquesta naturalesa als teus fills, o penses que ets impune o realment penses que no estàs fent res dolent, la qual cosa em preocupa, no? Perquè aquesta persona ha estat dirigent del govern. El que passa que algunes de les seves herències ja potser ens donaven alguna evidència empírica de que potser els seus càlculs sempre eren equivocats, però crec que té molt mala peça al taler i m'estranya doncs, encara el Partit Socialista aquesta vinculació que manté amb la seva figura, perquè li pot fer, bueno, ja li ha fet molt mal.
3: Zapatero és un dels principals aliats que té Pedro Sánchez en el PSOE, un dels principals sostens que ha tingut en el partit, i per tant...
5: Però és una cosa molt recent, és que jo tampoc acabo d'entendre aquesta reivindicació a la figura de Zapatero. Escolti, Zapatero no deixa de ser el president que es va oposar a Pedro Sánchez, vull dir, formava part inicialment del nucli que no li donava suport. És una persona que la seva herència no és una herència positiva, al final no deixa de ser el president del no nos representen, que això quan l'esquerra radical el reivindica sembla que se n'hagin oblidat. El 15M li sorgeix amb ell, vull dir...
3: És el president de la Pollaré, l'Estatut,
5: que apareix en l'origen de tot la memòria històrica, és a dir, té un llegat amb moltes, moltes ombres, com per reivindicar-lo.
2: Passen 2:45. Cas González Amador. La parella d'Ayuso va ingressar 4,4 milions d'euros de Quirón en els 3 primers anys de relació. Marta Lasalas.
3: El que és curiós d'aquest cas és que ens vam... Miguel Ángel Rodríguez va aconseguir donar-li la volta a aquest cas, perquè hi havia aquesta denúncia i de cop i volta ell va aconseguir, Miguel Ángel Rodríguez és el cap de gabinet de la presidenta de Madrid, i va aconseguir que tota l'atenció se centrés en com, d'on havien sortit els mails inculpatoris, qui havia filtrat aquells mails a la premsa, que és un cas que va acabar carregant-se el fiscal general de l'Estat. I va ser una habilitat molt gran aconseguir desviar tota l'atenció cap allà. I ara resulta que no, que ara finalment explosiona el cas i que es produeix en un moment en què el PSOE també està empantanegat amb 50 casos i que també li interessa doncs posar el focus en un cas del PP. I per tant, la presidenta de Madrid ara li tocarà fer front a aquest tema.
2: Sergio.
4: Confiança en la justícia de la mateixa manera que està... fiscalitzant el que ha fet el govern de Pedro Sánchez. Jo confio que farà, que estarà fent el mateix amb el tema de la parella d'Ayuso, i, per tant, si ho ha fet, que ho pagui. No tinc cap dubte. Que és sospitós? Sí, però bueno, que s'ha de provar penalment, i de la mateixa manera que estem intentant esperar que es provi penalment lo de Zapatero, lo de David Sánchez, lo de les filles... Bueno, per tot això.
2: Astrid.
5: A veure, és sospitós, vull dir, els milions circulen amb una facilitat per alguns que és bastant sorprenent. Jo comparteixo el que planteja el Sergio, és a dir, que s'investigui, que es demostri, però les sospites de que quan estàs a prop d'algú que té capacitat per exercir poder i tu obtens grans beneficis econòmics o reputacionals o facilitat per fer determinades accions, doncs crec que és preocupant. I tornem, a veure, en el seu cas no estan casats, però sí que, i això potser generaria alguns problemes respecte, no sé ni tan sols si estan registrats com a parella de fet, però això ens porta a un debat que és recurrent, no? És a dir, com es regulen les activitats de les persones que són parelles de màxims dirigents?
3: Perquè mira que n'estem parlant de molts casos d'aquests, sí, sí. O sigui, estem parlant de la dona de Pedro Sánchez, si va utilitzar la seva posició, el germà si va aprofitar, el nòvio de Ayuso si va aprofitar això per... I dius, com pot ser que s'estigui repetint constantment el mateix patró? Com pot ser que no o les filles de Zapatero, tot i que Zapatero insistia en la seva declaració, va insistir que les seves filles tenen una empresa que es dediquen a fer el seguiment digital dels casos, a fer totes les històries, i que fan molt bé la seva feina. O sigui, ell sí que va defensar que l'empresa de les seves filles fan la feina per la qual van cobrar. Però, en qualsevol cas, com pot ser que aquest patró el trobem un cop i un altre cop i que no hi hagi, la gent no pensi... No se'ls engeguin les llums vermelles de dir, escolta'm, que cada cop que passa això hi ha un problema, o sigui, anar amb compte.
4: Bueno, recordem,
3: això no es pot fer, punt.
4: Recordem que la Sibylla Paneque el primer que va fer va ser col·locar a la seva parella, o sigui, això també passa tot arreu i és un mal costum que tenen.
5: Però mira, jo amb això no hi estic d'acord, és a dir...
4: Col·locar de cap de gabinet a la teva parella, et sembla correcte?
5: No, perquè a mi em sembla que tu és un càrrec de lliure disposició i és una persona, o sigui, un cap de gabinet ha de ser una persona que sigui la teva màxima confiança.
4: Home, sí, clar, la teva parella.
5: Sí, però això jo crec que
4: i els teus nens... Hostia,
5: jo crec que això... Una altra cosa és per altre tipus de feines, però quan tu estàs de ser una persona de màxima confiança, a mi això em va semblar... bueno, potser estèticament sí que em
4: és
5: pot
4: terrible.
5: No agradar, però no em sembla una barbaritat.
2: Ah. Bé, mira, són 2:15, sí? De seguida parlem amb els pares i mares d'aquest país, que a partir de demà la canalla faran 80 dies de vacances.
10: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta... Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
11: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
10: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
12: Podríem llevar-nos a les 8.
10: Però per què, si ens encanta?
13: Badó, no puc més.
14: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
13: Badó, em passo el programa de tardes.
14: Ei, Badó, que tinc molta tos,
10: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
6: Bon dia i bona sort.
15: Bon dia i bona sort.
6: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
16: Al territori clandestí parlem de... cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
17: Acció comunitària. Triumph. Col·lectiva. Drets culturals.
16: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
18: Idees que cremen. No sé si m'explico.
16: Territori clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Saenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
6: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
2: Aquest matí a la tertúlia Sergio Fidalgo, director del Catalán.es, Marta Lasalas, periodista del Nacional.cat, i l'Àstrid Barrio, professora de Ciències Polítiques a la Universitat de València. Aquest divendres, últim dia de curs, 1.600.000 alumnes catalans comencen 80 dies de vacances. Això després d'un curs amb 25 dies de vaga. I el conflicte continua. Continua obert amb noves amenaces de vaga, coincidint amb l'inici del nou curs escolar a partir del 8 de setembre. Lidón Gasull, directora de les Associacions de Famílies Federades d'Alumnes de Catalunya, la FAC. Com estem? Bon dia, Lidón.
15: Hola, bon dia, molt bé.
2: A partir de demà, la canalla a casa, durant 80 dies. Mal de cap per molts pares i mares d'aquest país, això, Lidón?
15: Bé, sí, la canalla a casa. Aquí, clarament, hem de fer bastanta feina a nivell de país amb el tema de la conciliació laboral i familiar durant els mesos de l'estiu. I bé, les famílies hauran de buscar-se la vida per intentar anar treballant i deixar els seus fills en bones condicions.
2: Escolta'm, acabem el curs, continua el malestar per part de mestres i professors. Vosaltres sempre heu donat suport als docents, però sí que últimament hem sentit que dieu que per anar bé el que haurien de fer potser és seure, no marxar de vacances fins que no s'hagi resolt tot això, per poder començar el nou curs amb més tranquil·litat i, si pot ser, sense noves vagues.
15: Bé, nosaltres clarament hem donat suport al professorat, ens semblaven legítimes les seves reivindicacions, sobretot a nivell salarial, però sí que és veritat que per poder arribar a acord sobre altres mesures estructurals que necessita el sistema, es necessita construir amb tots els agents de la comunitat educativa i no només amb els sindicats, que són una pota de la comunitat educativa, però no representen a tota la comunitat educativa, no? En aquest sentit, nosaltres entenem que clarament el problema que té el sistema educatiu no és només, no?, de manca de reconeixement de les condicions laborals del professorat, sinó és un problema de sistema, no?, de problemes estructurals que té el sistema, i és necessari llavors poder construir propostes amb tots els agents de la comunitat educativa. I aquí estem. Clarament és la continuïtat, això no s'ha acabat, perquè clarament hi ha un malestar que es veu reflexat no només amb el professorat que ha d'anar a treballar amb el seu alumnat, sinó també amb les famílies, no?, que ho pateixen en primera persona, segurament les direccions, és a dir, tota la comunitat educativa està ressentida, no?, d'aquests 20 anys de manca d'inversió i d'afrontar problemes estructurals del sistema.
2: Per cert, CGT no acudirà a la taula amb educació perquè afirma que no s'abordarà els temes sense tancar. Qui sí que hi anirà és Ustec, no sé què n'espereu, i si sou gaire optimistes en aquest sentit, o mig doneu per fet que començarem el nou curs amb noves convocatòries de vaga. Lidón.
15: Bé, nosaltres no ho sabem, no ho podem saber, això se li hauria de preguntar als sindicats. De totes maneres, el que es parla a la mesa té a veure, no?, amb els desplegaments dels acords, no?
2: Però no tens cap informació sobre en quin punt estan ara mateix les negociacions, si està treballant, si ja una mica es dona bastant per perdut a la curta i ja es deixa estar una mica de cara al curs que ve?
15: Bé, nosaltres les úniques informacions que tenim són les que es fan públiques o les que nosaltres podem tenir de relació amb el Departament d'Educació, que nosaltres el que estem parlant és de com abordem els reptes estructurals que té el sistema educatiu, com ens posem a treballar, perquè independentment del que puguem fer als sindicats hem de poder seguir endavant i hem de poder buscar solucions.
2: I què diu?
15: Que tenim, no ens podem quedar
2: quines solucions?
15: Creuats.
2: Què diu el Departament? Què diu Educació?
15: Bé, el Departament d'Educació encara no està concretant res. Nosaltres també pensem que ha d'haver un acord per l'educació pública, però també és molt important aquí que l'administració educativa sigui generosa, que entengui que això s'ha de construir amb els diferents agents de la comunitat educativa, per tant, ha de deixar treballar els diferents agents. Ens hem de posar d'acord i hem de veure quines són les apostes prioritàries que hem de posar sobre la taula, i a partir d'aquí el que ha de fer el Departament d'Educació és fer confiança sobretot, però sobretot compromís que aquelles propostes que acabin sortint es duguin a terme.
2: Bé, veurem què passa, perquè últimament cada vegada potser hi ha alguns pares i mares més que comencen a dir ja està bé això, ja comença a passar de taca d'oli. Acabem de tanquem avui de fet un curs amb 25 jornades de vaga, alguns dies que, lògicament, en aquest cas s'entén perfectament, no?, per tema alertes meteorològiques, quan no és una cosa és una altra, i ara aquests 80 dies de vacances i el nou curs, si tot continua enrocat com fins ara, vaja, els sindicats ja amenacen amb la convocatòria de noves vagues. És a dir, entens que hi hagi, potser, cada vegada alguns pares i mares més enfadats amb tot aquest panorama?
15: Bé, fixa't que és veritat que hi ha moltíssimes famílies molt preocupades i fins i tot enfadades, no?, per sobretot el tema de la calor que s'està vivint a molts centres educatius, les temperatures que estem arribant,
2: els
15: preocupa perquè encara ens queda, és a dir, hi ha molts nens i nenes que seguiran en els centres educatius ara que s'acaba el curs, no?, a través dels casals d'estiu, perquè és l'única alternativa que tenen les famílies. Al setembre el curs comença bastant aviat, a l'inici, per tant, també es preveuen que hi hagin altes temperatures també al setembre i ens preocupa moltíssim a les famílies que els centres educatius no estiguin adaptats, no? Tenim una emergència climàtica i no s'entén, no?, que la consellera hagi parlat d'un pla 10 anys vista per adequar els centres educatius en aquesta emergència climàtica. Per tant, aquest és un repte estructural que hem d'abordar, que les famílies volem abordar i que creiem que hem de treure compromisos ferms per actuar amb la màxima celeritat possible, perquè si algú ens diuen les dades és que la calor a les aules no és només un tema de benestar, sinó que afecta l'aprenentatge dels nostres infants. No?
2: I tant,
15: quan ens està preocupant, no?, les vagues i tal, ens hauria de preocupar també, no?, aquelles mancances que tenim als centres educatius i que estan afectant directament a l'aprenentatge dels nostres fills i filles.
2: Doncs
15: per tant, per exemple, aquest és un repte estructural que la FAC creu que hem de poder abordar i que hem de posar un calendari que no sigui 10 anys vista perquè és massa llarg per a l'aprenentatge dels nostres fills i filles.
2: I espera't, perquè tot això, més de la meitat, ja, perquè ja eren més de 900 centres, ara ja són més de la meitat d'escoles i instituts públics de Catalunya que s'han sumat al boicot a les excursions, sortides escolars, colònies... Clar, dius, què passarà aquí el curs que ve? És que entre una cosa i una altra li don, al final potser sí que us començareu a enfadar una mica, bastant o molt.
15: Sí, aquest és un altre dels temes que nosaltres tenim com a repte, no?, que hem de superar, que el Departament d'Educació s'ha de posar a treballar. És un tema que ha ignorat completament. És hora, no?, de que posi ordre, de que digui, no?, com han de ser aquestes sortides, quines sortides s'han de fer, amb quins criteris, i sobretot també que assumeixi el cost d'aquestes sortides. No ens hem d'oblidar que aquestes sortides es fan en horari lectiu, i, per tant, el que no pot ser és que hi hagi nens i nenes que segueixin quedant-se al marge d'aquestes activitats perquè el Departament d'Educació no ha posat fil a l'agulla. Nosaltres creiem que hem de deixar de que aquestes sortides siguin un tema opcional, no?, i se li posi sobre la taula la importància que té en quant a criteris pedagògics i que, per tant, hi hagin unes normes mínimes perquè aquestes sortides es facin en condicions i, sobretot, que no deixin a ningú al marge.
2: Bé, i les últimes hores hem sabut que cada dia es detecten 14 casos de possible assetjament escolar a Catalunya. Lidon, la Generalitat argumenta que l'augment de casos detectats és per la implementació l'any 2024 del registre de violències de l'alumnat, que ha fet que els centres els notifiquin cada vegada més.
15: Sí, és veritat que ara hi ha un sistema de registre. De totes maneres, l'assetjament és un tema que s'ha de poder abordar, s'han d'aplicar els protocols, però el que és més important és poder treballar en la prevenció i en la gestió del conflicte. I aquest també, sabem, és un tema que preocupa les famílies i que és un tema que hem de poder abordar amb la màxima serietat possible, perquè, evidentment, això afecta als infants i adolescents i ens preocupa, i, evidentment, el Departament d'Educació aquí ha d'abordar-ho. No? És veritat que ara hi ha molt més registres, es va posar en funcionament una eina per registrar-los, però això no vol dir, no?, que no haguem d'actuar i haguem de veure com ho hem de fer per intentar, sobretot, prevenir aquest assetjament escolar.
2: Bé, Sergio Fidalgo.
19: Sí, mire, bueno, bon dia.
15: Mire, hola, bon dia.
19: Mire, he sentit parlar molt, i amb raó, del respecte, de que el govern i l'administració ha de tenir respecte per la figura del professorat, per la figura dels docents, pels mitjans que tenen, però jo a vegades em pregunto si molts alumnes, i no parlo del seu cas, però molts alumnes i molts pares, allò del respecte al professor no ho tenen tan clar i tenen la tendència sovint a escoltar sempre el que diuen els seus nanos i no el que diuen els professors. La pregunta és, a banda de les condicions materials, a banda de les condicions salarials, a banda de millorar l'escola inclusiva, a banda de la calor, el que vulgueu, també hi ha aquest intent de reforçar el respecte per part dels alumnes i els pares als docents?
15: Clar, aquí és difícil contestar-te en aquesta pregunta, perquè quan estem parlant de percepcions, no? Això és una percepció de que les famílies no tenen respecte pel professorat, i per tant aquí és difícil i segurament cadascú, d'acord amb les seves vivències, doncs ho interpretarà d'alguna manera, però realment tampoc no tenim ni indicadors ni dades que ens estiguin dient que les famílies cada cop tenen menys respecte pel professorat. Tot i així sí que és veritat, i que nosaltres ho hem posat sobre la taula per activa i per passiva. Les famílies són una pota molt important de la comunitat educativa, és un agent reconegut de la comunitat educativa, té dret a participar de l'educació dels seus fills i filles. El problema és que la normativa reconeix aquest dret a participar, tothom ens omplim la boca de que les famílies han de participar, però el lloc es regula com hem de fer aquesta participació, quins són els drets i les obligacions que regeixen aquesta participació, i aquí nosaltres sí que ho hem intentat treballar molt. Bé, amb el Departament d'Educació per posar fil a l'agulla de com hem de regular aquesta participació en els centres educatius. Hem d'entendre també que les famílies són un pilar fonamental, sobretot per l'èxit educatiu dels infants i dels adolescents, i per tant hem de buscar la manera de que

0: els centres compren el material i el material està en els centres de forma socialitzada, no? Per tant, clar, que tu donis aquest val escolar no fa que les famílies no hagin de pagar la quota en els centres. Per tant, nosaltres veiem més que és una mesura per incentivar el consum, bé, més que per reduir la despesa escolar de les famílies. I a més, també nosaltres creiem que, ja que només tenim 50 milions d'euros per destinar-los, el que hauríem de fer és seleccionar aquells centres educatius on sabem, no, que per les seves característiques escolaritzen alumnat socioeconòmicament més vulnerable i posar aquests diners en aquests centres en la condició de no cobrar quota en concepte de material escolar.
1: Però què vols dir? Tot manera, els 50 milions cap a la pública, li don? A la concertada, res?
0: Doncs els 50 milions allà on hi ha alumnat socioeconòmicament en situació de vulnerabilitat. Hem de buscar, si només tenim 50 milions d'euros, no els podem repartir a tothom per igual.
1: T'ho dic perquè aquests dies he llegit que demaneu...
0: Si només tenim 50 milions d'euros... Sí. Hem de repartir-los en funció de qui més ho necessita.
1: Però n'hi ha tot arreu, tant... entenc. Però dic, aquests dies he llegit que demaneu que aquests diners es destinin exclusivament a la pública. Sí?
0: Bé, nosaltres creiem que s'ha de destinar a la pública perquè... Sí, perquè les dades, el que ens estan dient les dades és el sistema educatiu públic el que escolaritza més nens i nenes en situació socioeconòmicament vulnerable.
2: Però bueno, tant, a veure, els nens de la concertada també... els pares que tenen nens a la concertada també paguen impostos i també són hijos de Dios. Home, jo crec que també els podeu tenir en compte. Sí, que al final sempre paguen els mateixos dos cops les coses.
0: Sí, clar, però mira, fixa't bé, i això és important, i se n'ha parlat poc, fixa't bé que en el pacte que va haver amb l'escola, amb la patronal de l'escola privada concertada, que es van pactar gairebé 400 milions d'euros, allí hi havia un augment del 19% de la motxilla escolar per combatre la segregació escolar i, per tant, per fer front a les despeses que les escoles privades concertades tenen per escolaritzar nens en situació socioeconòmica vulnerable. En canvi, a la pública no s'ha vist incrementada aquesta motxilla, tot i que és molt més reduïda que la privada concertada. Per tant, sí que hem arribat a un acord per destina més recursos a la xarxa privada concertada i no ho hem fet a la pública. Per tant, el val escolar, no, si tenim aquests 50 milions d'euros, els hauríem de destinar on tenim l'alumnat que més ho necessita. I les dades ens diuen que és a la pública.
1: Doncs Lidón Gasull, directora de les Associacions de Famílies Federades d'Alumnes de Catalunya, la FAC, moltes gràcies per haver estat aquí en directe al Matí de Ràdio 4 una vegada més. I bon estiu, Lidón, sobretot. Que vagi
0: moltes
1: bé.
0: Moltes gràcies, bon estiu.
1: Igualment. Mig bé, quart d'hora i seran les 11.
3: El Matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Ara sí que ja hi som tots. Bo verano.
4: Què passa?
1: Això dic jo, què passa?
4: Com estem?
1: Contents de veure't, com sempre.
4: De divendres,
1: sí?
4: Eh?
1: No portes bones notícies avui, bo verano.
4: És que amb el tema de la sexualitat, és com... Sempre estem trepitjant com o molt bones notícies, no? Com que coses molt bones, o, per l'altra banda, tenim notícies...
1: Com pot ser que el 28% de les dones s'hagin vist forçades a fer pràctiques no volgudes? Ho diu aquesta enquesta publicada pel Ministeri de Sanitat sobre Salut Sexual.
4: Doncs perquè encara hi ha moltes persones forçant tenir relacions sexuals que potser no entenen encara on està el consentiment. Ens falta tota aquesta educació sexual que portem parlant absolutament cada divendres, almenys des que jo estic treballant aquí o amb vosaltres.
1: Des del primer dia d'aquest programa, des del 8 de setembre.
4: Sí, estic parlant de que l'educació sexual és super, ultra, mega important per poder entendre i prendre consciència sobre què vol dir consentiment i on estan els límits.
1: I la mateixa enquesta diu que el 27,5% dels homes ha pagat per mantenir relacions sexuals, almenys una vegada.
4: Després us explico una miqueta més el tema.
1: Un titular, però... dona, que ens agrada això als periodistes, un titular, de moment.
4: És que el titular acabes de dir tu.
1: Del que explicaràs. No, home, però a partir d'aquí, el teu titular, diguéssim.
4: Jo diria que som un dels països europeus, potser primer, segon país europeus on més es consumeix prostitució.
1: Ah, sí?
4: Ens fa que pensar, eh? Ens dona que pensar bastant, això.
1: Això els homes.
4: Això els homes, sí, sí.
1: Les dones
4: pràcticament...
1: Pràcticament res.
4: No, en comparació amb els homes, pràcticament res. O sigui, som dels primers països consumidors de sexualitat, de cossos, de...
1: I per què, això? A què es pot atribuir?
4: Doncs...
1: Aquest lideratge, o gairebé lideratge.
4: A bastants factors que m'agradaria després entrar-hi una mica més.
1: En parlarem ara, en calma. I una altra cosa que ens preocupa també és que cau l'ús del preservatiu.
4: Ja. Això portem una tendència...
1: Portem temps parlant d'aquesta història.
4: Portem tendència que això...

0: Passant.
1: Com pot ser això?
0: No,
1: què s'ha de fer aquí?
0: No, tenim consciència. Sembla que ha passat l'era del VIH, sembla que el VIH sigui com una, estigui com un segon plànol, ja no passa, ja la ciència està molt més avançada, ja hi ha com molts recursos per poder no viure, tenir una mala vida, diguéssim, amb el VIH. Llavors, ara sembla com que no hi ha més ITS, sí. Com si
2: I
0: no existissin la resta d'ITS, no?
2: Hi ha dades per edats? És a dir, hi ha algunes edats que
0: doncs
2: siguin...
0: Doncs mira, una sorpresa interessant d'aquests últims anys, que crec que ho vam comentar en un programa específicament, és que les ITS estan pujant moltíssim, s'han disparat en persones majors de 60-65 anys. Per què? Doncs perquè baixa una mica, primer, perquè hi ha molts més divorcis que els que hi havia antigament i que probablement hi hagi molts més relacions on no estiguin lligades en aquesta monogàmia, per tant, vaig experimentant amb altres parelles sexuals, però aquí li sumem que aquestes persones ja no tenen risc de quedar-se embarassades. Llavors, passa que tant per una banda com per l'altra ens oblidem de fer servir un preservatiu i tirem milles perquè ja no hi ha problema. I després, quan tu vas al metge, també és veritat que hi ha aquesta part de moltes vegades del metge de no entendre que aquesta persona pot ser una persona sexualment molt activa i que pot estar tenint diferents relacions sexuals, i com que ja no ens plantegem tant, no, el tema de les ITS, no anem al metge dient, escolta, que sóc una persona oberta sexualment o que tinc diverses relacions sexuals a la setmana, al dia, al mes, a l'any, no, igual, amb diferents parelles sexuals, vull que em facin una analítica d'ITS, i quan es fan... o es fa la citologia, o es fa el que sigui, clar, evidentment.
1: Mira, recordem el que dèiem fa uns dies, eh? Sanitat destinarà 9 milions d'euros per finançar preservatius pels joves d'entre 16 i 22 anys. Per això l'any que ve, el 2027, preservatius gratis pels joves d'entre 16 i 22 anys. Què passa, Pobeda, no?
0: Una dada us dic, també, eh? És que estem veient que les estadístiques ens diuen que els joves, el jovent, estan tenint relacions sexuals molt més aviat, però l'accés a aquesta compra de preservatius adients... No, l'accés és a un supermercat com a molt, ¿vale? Però després botigues especialitzades, una botiga eròtica a la que jo treballo, tenen prohibit entrar als majors de 18 anys. Són botigues on hi ha molt més ventall de preservatius, de barreres de làtex, de preservatius interns. És
1: sí,
0: molt
1: però
0: complicat.
1: Potser ho fan perquè hi ha moltes altres coses a la teva botiga.
0: Sí, estic seguríssima, però el que dic és que és una vergonya que les botigues especialitzades tinguem tot aquest ventall i ells no puguin accedir quan realment te'n vas a un supermercat, te'n vas a una farmàcia i tenen tanta limitació per poder accedir a un bon preservatiu, tanta limitació per poder accedir a diferents eines, diferents mostres o de barreres de protecció, doncs que evidentment es fa molt complicat.
1: Bé, preservatius gratis als joves d'entre 16 i 22 anys a partir del 2027. Només caldrà que presentin el DNI a la farmàcia. Sergio Fidalgo, Marta Lasalas, què? Fa estona que no et sento, Lasalas. Es queda un minut i mig, eh?
3: És que precisament jo, quan estaves parlant de tot això, el que em preguntava és l'ús del preservatiu entre la gent jove, que és... Semblava que era un dels col·lectius que hi havia tret la importància, o que no era conscient de com n'és d'important. Mm. I al final, el que també poden accedir és a la farmàcia. En una farmàcia es trobaran el que...
0: Sí, sí.
3: En principi, vull dir que això...
0: Sí, sí. A una farmàcia pots i a un supermercat també, eh?
3: Vull dir que...
2: Problema d'accés no hi ha.
3: No, el problema és de ser conscients, no? I segurament això, el tema de l'educació, que és el que incideix...
4: I també de preu, que tampoc són baratos, i que a mi em sembla molt bé que regalin.
1: Quan valen ara mateix, Povedano, a casa teva?
0: Habitualment un preservatiu, una capsa de 12, et pot costar entre 8, 12, 15 euros, depèn de la marca.
4: Per un jove de 18 anys tampoc és caler, eh?
0: I dius 18, però els de 14, els de 13 que tenen relacions sexuals.
4: També.
0: Perquè en 13 també tenen relacions sexuals.
1: Mare de Déu,
4: pues senyor. Que els regalin em sembla perfecte.
1: La Povedano és psicòloga i sexòloga clínica, per si no ho sabies, Sergio.
4: Sí, ja.
1: En sap, eh? Ens agrada.
0: Gràcies.
1: Ens matem una mica, ens tirem els plats pel cap, Lasalas. Ens passa com amb tu, amb la
3: Povedano.
1: Clar, tu no et sorprèn. A l'Astrid sí, perquè ens estimem i tenim una relació extraordinàriament bona.
0: Pacífica de moment. Atenció, declaració
1: d'intencions, eh? L'Astrid Barrio. Va, les notícies de les 11, ara tornem.
5: Són les 11. Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Molt bon dia. El jutge Juan Carlos Peinado obre una peça separada en el marc del cas Begoña Gómez. Amb ella vol indagar en possibles irregularitats en els contractes adjudicats a l'empresari Juan Carlos Barrabés. Més detalls, Núria Alcalá, bon dia.
7: Bon dia. Peinado ha obert una peça separada per presumptes delictes de prevaricació i frau als interessos de la Unió Europea. Aquesta nova línia d'investigació se centra sobretot en l'empresari Barrabés, a qui ja investigava la Fiscalia Europea per possibles irregularitats en els contractes de les seves empreses amb la societat pública Redpone, alguns d'ells sufragats amb fons europeus. Ara la fiscal europea es veu obligada a donar almenys part de la investigació al jutge Peinado, que ha demanat al Ministeri Públic un informe sobre els nous possibles delictes. El jutge obre aquesta peça separada quan està a un pas de tancar l'instrucció de la peça principal i envia a judici a la dona del president del govern Begoña Gómez, la seva assessora i el propi empresari Barrabés. Encara estem pendents de saber si imposa alguna mesura cautelar a Begoña Gómez, com la retirada de passaport o la prohibició de sortir d'Espanya.
6: Els Mossos d'Esquadra han interceptat un autobús escolar que circulava en sentit contrari per l'autopista P7 a l'alçada d'Amposta, Tarragona. El conductor, a més, anava drogat. Més detalls, Judit Huerta.
8: Els Mossos han denunciat l'home de 54 anys. La policia va rebre l'avís dijous, a última hora de la tarda. Només se sabia que el vehicle s'havia incorporat en sentit contrari a l'autopista per la sortida 322 a l'aldea Amposta. Els agents van reconduir l'autobús cap al sentit correcte de la circulació i el van acompanyar fins a la sortida 319, la de Tortosa, a l'aldea. L'autocar va quedar immobilitzat i els més de 40 passatgers que viatjaven majoritàriament menors d'edat van ser traslladats sans i estalvis. Posteriorment van poder continuar el trajecte amb un conductor d'un altre autocar. Fins al lloc dels fets es van desplaçar efectius de l'ARRO, de trànsit i el màxim responsable de tornar a la zona.
6: Més d'un milió d'alumnes d'educació infantil, primària, secundària i batxillerat acaben el curs escolar aquest divendres a Catalunya. D'aquesta manera es posa punt i final a un curs convuls marcat per les protestes del personal educatiu, que no descarta més mobilitzacions al setembre. Aquest matí, sindicats de docents i govern es tornen a reunir en una mesa sectorial. El sindicat majoritari USTEC finalment sí que hi assisteix i reclama la reobertura de les negociacions, mentre que la CGT no hi va. Últim dia, com dèiem, de curs. Els alumnes de l'escola Carlit a l'Eixample de Barcelona estan contents amb com els ha anat l'any, però també tenen ganes de començar les vacances.
9: Molt, m'agrada molt aquest curs. Vull estar a vacances.
10: Sí, tinc ganes perquè comenci l'estiu, perquè venen les vacances i són com gairebé 3 mesos de relax.
6: Les vacances d'estiu acabaran el 8 de setembre amb l'inici del curs 2026-2027. Més coses, una avaria a la Bisbal d'Empordà deixa sense subministrament d'aigua als veïns. L'Ajuntament ha posat una cuba a disposició de la població. La previsió és que el servei es recuperi a mitja tarda. Comarca gironina, Joan Sisquella.
11: L'avaria s'ha produït a la canonada que connecta el dipòsit municipal amb la xarxa de distribució. Això ha obligat a tancar la sortida del dipòsit per poder fer la reparació amb seguretat. Mentre durin els treballs i la interrupció del servei, els qui necessitin aigua poden utilitzar una cuba que l'Ajuntament va habilitar per situacions com aquesta. Òscar Aparicio és l'alcalde de la Bisbal.
12: El que hem fet, com ja ho tenim de fet en els protocols interns, és activar una cuba que tenim al costat del geriàtric municipal, que dona servei al geriàtric, però també a tota aquella ciutadania que, doncs, que tingui necessitat d'aigua, poden venir a recollir aigua aquí.
11: Aparicio ha apuntat, d'altra banda, que abans de final d'any preveuen enllestir els treballs de substitució de la canonada de connexió amb el dipòsit, que està obsoleta i que ha patit trencaments reiterats els últims anys.
6: Detinguts dos multireincidents acusats d'assaltar les seves víctimes a l'interior de porteries llançant-los gas pebre per robar-los les pertinences, principalment el mòbil o cadenes d'or. Àlex Eloi, bon dia.
13: Bon dia. Com a mínim se'ls imputen 7 fets delictius de la mateixa tipologia perpetrats entre abril i juny a Barcelona i a Sant Boi de Llobregat. Els Mossos els van detenir el passat 11 de juny. Els dos homes, de 26 i 33 anys, utilitzaven sempre el mateix modus operandi. Seguien les víctimes fins a casa seva i perpetraven el robatori a les porteries quan aquestes es disposaven a accedir-hi o pujar a l'ascensor per l'escala. Els dos acusats van quedar en llibertat amb càrrecs després de ser posats a disposició judicial el passat 13 de juny, acusats de 7 delictes de robatori amb violència.
6: I de l'exterior, la justícia francesa confirma que el jugador d'origen marroquí nascut a Madrid del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, serà jutjat per una presumpta violació.
13: El Tribunal d'Apel·lació ha rebutjat així el recurs que va presentar després d'haver estat denunciat per una jove el 2023. La víctima manté que la va besar en els llavis i el pit, malgrat el seu rebuig, i fins i tot li va introduir els dits en la vagina. La noia, llavors de 24 anys, va aconseguir desfer-se'n d'una potada i escapar. La notícia de la confirmació del judici l'ha conegut Hakimi durant la concentració del Marroc al Mundial de Futbol dels Estats Units. A través d'un missatge a les xarxes afirma que espera amb impaciència el judici i assegura que si no fos conegut, diu, mai hauria hagut causa.
6: Ho deixem aquí, la informació torna a Ràdio 4 d'aquí 55 minuts.
5: Ràdio 4.
6: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
14: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
15: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
16: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
17: Com sempre, salut i periodisme.
18: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
19: La veritat per davant de tot.
20: Andy, i jo no penso dir la paraula.
21: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
22: M'he quedat esparverada.
23: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
24: Nena, nena, nena, nena.
6: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana.
5: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart de 12, ara mateix, de seguida, Àngels Gunyalons, al matí de Ràdio 4. Jordi Vila.
2: Doncs sí, perquè el 30 de juny, atenció, estrena al Teatre Romea el retrat de Dorian Gray, una adaptació de l'obra d'Oscar Wilde que gira precisament al voltant de l'obsessió per conservar la joventut, amb dramatúrgia i direcció de Mar Rossí, que està protagonitzat per això, per ella, per Àngels Gunyalons.

0: los buenos restaurantes, las torres altas, al final es un poco como en la película del Mago de Oz, donde tú recorres un largo camino y cuando llegas al final pensando que vas a encontrar al gran mago, allí solo hay un anciano con un micrófono. Pues esto es un poco así. Tú vas persiguiendo esto y este camino, mucha gente se ha dado cuenta antes que yo de que por ahí no es, vas buscando otra cosa, te bajas de esa primera montaña de éxito profesional, al menos de perseguirlo, y empiezas a subir una segunda montaña más de propósito. Y la respuesta concisa a tu pregunta es que dejas de preguntarte un poco, oye, ¿qué puedo yo sacar del mundo? Y empiezas a preguntarte, oye, ¿qué puedo yo aportar al mundo?
1: Perfecto. Mira, Xavi, per anar acabant la entrevista, ens agradaria compartir un fragment d'aquest llibre. Diu, hoy un puñado de empresas nos han entregado la inteligencia artificial como una especie de fuego digital. Si lo usamos de forma irresponsable, podemos quemar los cimientos mismos de nuestra sociedad, pero si lo utilizamos con sabiduría y propósito, puede ser la herramienta que nos eleve a un nivel como individuos, como sociedad e incluso como especie.
2: Molt bé, Pablo Vázquez, enginyer informàtic, màster en intel·ligència artificial. Durant més de 15 anys has treballat com a consultor, sobretot a Nova York, a l'àrea d'intel·ligència aplicada, ajudant a grans empreses en transformacions tecnològiques i de negoci. Moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta estona aquí amb nosaltres, la matí de Radio 4. Tu dices, hablando de la IA, ¿no? Es a la única a la que le cuentas tus miedos y derrotas del día a día.
0: Efectivamente, desde luego es a la que se lo cuentas con más confianza.
3: ¿Ah? Bueno, sin desmerecer las psicólogas, ¿eh? Me vas a perdonar, ¿eh? Pero...
0: Es una competición interesante.
3: Bueno.
1: Y por cierto, Pablo, ahora
3: sí, es interesante,
1: ¿te vuelves a New York?
0: Bueno, primero me voy a tomar unas merecidas vacaciones en Grecia, luego me vuelvo con mi mujer a Nueva York.
2: Mil gracias, Pablo.
0: Gracias de corazón.
2: Hasta cuando quieras, de verdad te lo digo.
0: Gracias.
3: Gracias.
2: Un lujo haberte tenido aquí en el programa. Mig quart d'hora i les 12.
4: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
2: De vegades estic tranquil perquè en aquest programa aprenem coses. Ho dic pel que parlàvem abans.
3: Tot
2: el dia que deixem d'aprendre, patapam el clot.
3: Sí, sí, sí.
2: Com a mínim, al matí de Ràdio 4, no? En aquest sentit, ajudem, sí o no?
1: No parem, sí, sí.
2: I a nosaltres mateixos.
1: Molt reveladora aquesta entrevista.
2: Per aprendre coses, espera't, que tenim a Laura Álvarez. Com estàs, Laura? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: I bona hora.
5: Encantada.
2: I jo també. Ahir vam parlar un moment per telèfon, dic, ui, aquesta té coses molt interessants per explicar-nos aquí. Nutricionista, terapeuta Ayurveda. Explica què és això, per qui no ho sàpiga. Laura, així per començar.
5: Sí, mira, l'Ayurveda és un sistema de salut tradicional de la Índia. Està reconegut, no?, per l'Organització Mundial de la Salut i és una medicina preventiva, és la més antiga del món. Això vol dir que no es centra només en tractar quan hi ha un problema, sinó en prevenir-ho abans de que aparegui.
2: Molt bé, escolta, ahir em vas començar a explicar coses, alguns consells, ara d'aquí res, ja la tenim a sobre, aquesta primera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. Vas dir, us donaré un seguit de consells aquí que flipareu, vaja, vull dir, perquè és que realment són útils i us faran passar molt millor aquestes temperatures que literalment i d'entrada són totalment insuportables, sí?
5: Sí, veritat. Pues mira, hi ha una idea molt interessant a la medicina ayurveda, que la calor és acumulativa, no? És a dir, no és només aquesta temperatura externa que ens fa sentir aquest calor, sinó el calor es va acumulant al llarg del dia, a través de petites coses que nosaltres fem, no? El que mengem, el que bebem, si prenem massa cafè o alcohol, si passem moltes hores sota el sol... I, òbviament, si estem estressats o enfadats, no? Perquè també l'estat anímic ens afecta aquest calor. Llavors, un consell molt bàsic que val la pena recordar, sobretot, és evitar el sol directe. No? Aquestes hores ja està treballant al límit el nostre cos per regular la temperatura interna. Si afegim més sol directe, pues, és com sumar més llenya al foc, no?
3: Vale.
5: Una hidratació, també podem fer una hidratació intel·ligent. Quan fa calor, el cos com demana molt la gel, begudes molt fredes, és molt agradable a nivell de sensació, però el cos té una temperatura mitjana d'uns 37 graus aproximadament. No? Si hi ha un esforç per tornar-hi en aquesta temperatura, la digestió es torna més lenta, més pesada,

0: i fiquem més calor al cos. Llavors, què podem fer per hidratar-nos bé? Una aigua freda, però no gelada, no? Una aigua, si li posem una miqueta de cogombra i de menta, són dos aliments que ens ajuden a refredar moltíssim el cos.
1: Llavors, una cosa, Laura, pot ser que això sigui igual, quan te'n vas a alguns països, no? Que, per exemple, em dius la Índia, que jo he estat a la Índia, i veig que prenen com moltes infusions. I a vegades penses, amb la calor que fot a l'Índia, ah, resulta que m'he de prendre una infusió. Té això relació una mica amb això que estàs dient? De dir, és millor prendre't una infusió quan tens calor? Bueno, una infusió potser no bullint, evidentment, però potser templada abans que prendre't un got d'aigua amb gel?
0: Correcte, correcte. És per això. Sí, a la nostra cultura sí que no ho fiquem una miqueta al cap. És molt... no és comú trobar-ho, però és totalment que el cos necessita recuperar una temperatura que té. Després d'una beguda amb molt de gel, farà és com posar una miqueta al motor, no?, al cos.
1: És que no ve gens de gust, motor... És fort, que nosaltres no ho tenim associat així.
0: Però no, sí. Jo sempre convido a fer un poquet a poquet els canvis, no? A lo millor posar una aigua més que freda, una fresqueta. Posar una miqueta d'aigua a temperatura ambient amb una aigua, amb un gel o una miqueta de freda.
1: Vale.
0: Així no està del tot tibia ni calent, però està en una temperatura agradable que al cos no li afecta.
1: Vale. Anem introduint a poc a poc una mica més de caloreta a les begudes, d'acord?
2: Molt bé.
0: Després,
2: què més? Què més? Com?
0: Mira, aigua amb cogombra i menta, com deia abans.
2: Sí.
0: No? Si ens agrada aquest sabor, la menta ens ajuda moltíssim, moltíssim. És un aliment que ajuda a refredar el cos.
2: És a dir, a qui no agradi el cogombre, a mi sí, però això ho agrada molt o no el pots veure ni el vols tenir un quilòmetre?
1: A mi no m'agrada gens.
2: Amb menta sola la cosa funciona també?
0: Perfecte, sí.
2: Sí.
0: Li podem posar una miqueta de lima, si ens agrada, no? Per fer una miqueta d'aquesta sensació. Després està l'aigua de coco, que ara la trobem, bueno, a tots els llocs.
2: Això, quan tornem de la platja, em vas dir massatge amb aigua de coco, no? O amb què em vas dir, del coco?
0: A l'oli de coco.
2: Oli.
0: Sí. A l'oli de coco, si l'utilitzem a la cuina, després de sortir a la dutxa, la posem a la pell, el que fa és baixar tota la temperatura corporal, perquè a la pell es queda molta calor externa. Si fiquem l'oli de coco, el nostre cos ens ajuda a baixar la temperatura d'estar fora.
2: Està molt bé, això, oli
0: de coco.
2: I també
0: per dins.
2: Quan tornem de la platja. Perfecte. Escolta'm, moltes gràcies, Laura. Fem una cosa. Mira, és que ara pràcticament de seguida tocaran les 12 i sentirem les notícies i, per tant, quedem que vens un dia en parlem amb més calma de tot plegat, sí?
0: Ai, pues sí, molt agraïda. Sí.
2: Vine divendres que ve, que tenim a la Povedano, que li interessa molt aquest tema. Sí?
0: Ah, sí? Sí. Pues vinga, el divendres.
2: Va, quedem divendres. Laura, mil gràcies.
0: Moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
2: Igualment, bon cap de setmana, malgrat la fregimenta.
0: Adéu.
2: Simpàtica, la Laura.
1: Sí.
2: En sap i té gràcia.
1: Sí.
2: Escolta, va, notícies. Ens posem al corrent de l'actualitat. Què riu, Jordi Vila, tio? De seguida tornem aquí al matí de Ràdio.
3: Visca la Llorveda, home, visca la Llorveda.
4: Són les 12. Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bon dia. El sindicat majoritari dels Mossos i de les policies locals, el SAPFEPOL, defensa l'ús de pistoles taser elèctriques per aturar agressors amb armes blanques. Una eina menys lesiva que les armes de foc, imprescindible en casos com el succés registrat ahir a la Part Alta de Barcelona, on un home va protagonitzar un perillós incident amenaçant vianants amb un matxet. Imma Viudes, portaveu del SAPFEPOL, en declaracions a Ràdio 4.
6: La taser està pensada precisament per situacions en les quals s'ha de reduir a una persona en una situació de risc extrem, tant per ell com per terceres persones, pels mateixos agents, com era aquest cas que portava un matxet de grans dimensions. Per tant, en una situació en què hi ha aquest risc greu i immediat, és una eina intermèdia que evita haver d'utilitzar l'arma de foc.
5: Per això Imma Viudes reivindica que els agents de la Guàrdia Urbana disposin de manera generalitzada d'aquestes pistoles elèctriques per afrontar situacions d'alt risc com aquesta. Més coses, el Departament de Salut calcula que un 14% de les operacions no urgents del sistema sanitari públic es van haver de cancel·lar la setmana passada per la protesta dels metges a no fer hores extra, a la qual s'han adherit 234 serveis de mig centenar d'hospitals. Àlex Eloi, bon dia.
7: Bon dia. El Departament assegura que les intervencions s'estan reprogramant i que en cap cas són operacions relacionades amb procediments oncològics ni urgents. Salut també ha xifrat en un 16% les endoscòpies no urgents que es van haver de reprogramar la setmana passada. Recordem que la campanya Ni un minut més, impulsada pel sindicat majoritari Metges de Catalunya, vol visibilitzar que el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals i pretén pressionar la conselleria a negociar millores amb el col·lectiu. Mantenen aquesta campanya després d'haver fet 12 jornades de vaga des de la tardor per demanar un conveni propi i mesures sobretot davant la sobrecàrrega laboral i per recuperar la qualitat assistencial, així com eliminar les guàrdies de 24 hores o més temps per visitar els pacients en l'atenció primària.
5: I la CGT ha advertit en un comunicat que els serveis de la Direcció General de Trànsit a Barcelona i Sabadell estan en una situació límit per la falta de personal. A Barcelona, prop de la meitat dels 300 llocs de treball de l'organisme està en vacants entre personal d'oficina i personal examinador.
7: Avisen que l'arribada de vacances i, en conseqüència, la reducció del personal pot provocar una situació d'asfíxia, diuen, en la ciutadania per rebre atenció presencial. Aquestes condicions, afegeix el sindicat, generen nerviosisme i estrès en el personal per l'increment de càrregues de treball. Per aquest motiu, han convocat una mobilització el proper 23 de juny al matí davant la seu de la DGT a Barcelona, a la Gran Via de les Corts Catalanes.
5: Els pescadors catalans han recollit uns 122.000 litres de brossa marina el 2025. A través del projecte Pesca Neta, en 5 anys han retirat del mar més de 500.000 de litres de deixalles. Anna Pujol.
8: Durant el 2025 s'ha recollit quasi un 70% més de brossa marina respecte al 2021, quan es va posar en marxa el projecte. En total s'hi han dedicat més de 2.800 hores durant l'activitat pesquera. Tot i que són menys que l'any anterior, ha augmentat la participació fins a les 165 embarcacions. Anna Grasa és tècnica de la Direcció General de Política Marina i Pesca Sostenible.
9: És aconseguir una mar neta, no? Per això es diu pesca neta, no? Els nostres pescadors, a part de retirar la deixalla, la trien de les seves captures diàries i porten un peix net cada dia. Hi ha molta problemàtica, o es parla molt, no?, de tot el tema de microplàstics, dels plàstics i de la contaminació que porten no només el peix, sinó molt altre producte, no? Ells intenten evitar això.
8: Tarragona es consolida com el territori del litoral català on s'ha retirat més volum de deixalles, amb quasi la meitat de tones recollides que Girona, unes 53.800, tot i comptar amb gairebé la meitat d'embarcacions.
5: Els bombers han localitzat el cos sense vida d'un jove que s'hauria accidentat a Artés, al Bages. El noi de 20 anys va sortir ahir a la tarda a córrer i no va tornar a casa. Cap a dues de la matinada, els bombers han rebut l'avís de la seva desaparició i han activat un dispositiu de recerca amb 13 dotacions, entre les quals 7 als parcs de Cardona, Manresa, Torelló, Berga i Vic. Dues hores més tard han localitzat el cos sense vida del noi a una zona propera a la Font de les Tàpies. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident. El govern espanyol continua tancant files al voltant de l'expresident Zapatero després que s'hagin filtrat els àudios de la seva declaració davant el jutge Elma Saiz, ministre portaveu.
10: Empatia i solidaritat al president i a tota la seva família.
5: El PP, per contra, carrega contra Zapatero. El coordinador general dels populars, Elías Bendodo, ha parlat aquest matí de la condició d'investigades de les dues filles de l'expresident.
11: Oye, ¿tú quieres ir por el camino incorrecto? Ve, es una vergüenza para España, pero meter a tus hijas en este lío... Él sabrá por qué lo ha hecho.
5: És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4 a la pública quan sigui la una.
4: Ràdio 4.
12: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
4: El Pla B, amb Toni Marín.
12: Compromesos amb la bona informació.
13: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
14: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
15: Jo diria que hi ha on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present, no?
16: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses amb imatge.
17: Des que va arribar el streaming hem perdut molta independència.
18: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina?
19: La Barrera del So, dissabtes i diumenges, 12 a 12 de la nit.
20: La música és una creació humana única.
19: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
20: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
19: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
21: Un dispositiu d'alliberació sònica.
22: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart d'una, ara mateix, Jordi Vila. Ara doncs parlarem de bolets amb el Xavi i de seguida Àngels Gunyalons en aquest estudi, al matí de Ràdio 4.
2: Sí, tenim moltes ganes perquè el 30 de juny estrena al Teatre Romea el retrat de Dorian Gray, una adaptació de l'obra d'Oscar Wilde que gira precisament...
1: El 30 de juny, sí, sí. Dimarts que ve, no l'altre.
2: Sí, sí,
1: dia 30
2: sí.
1: Surt l'EGM, l'Estudi
2: General de Mitjans. D'aquí una setmana i mitja aproximadament.
1: Sí,
2: una obra que ens parla de l'obsessió per conservar la joventut, de l'individualisme... Bé, però no només parlarem d'això amb ella, parlarem també d'aquestes grans declaracions que ha fet o interessants declaracions sobre la llengua catalana i també farem, farem un repàs pels seus hits, alguns dels seus hits de teatre musical.
1: Perfecte, de seguida la Gunyalons. Josep Moreno, hola.
3: Molt bon dia.
1: I bona hora, com estàs?
3: Bé, molt bé.
1: El Josep és el xef del Deliranto, un dels restaurants més sorprenents de Salou, diu. Tens una estrella Michelin, alguna cosa bona fas?
3: Això diuen.
1: O més d'una, segurament. Sí o no? Com aneu, com aneu de turisme per
3: bé,
1: Salou?
3: Bé, la veritat és que Salou cada any hi ha menys estacionalització, amb la qual es nota tot l'any molt de moviment. Sí que és veritat que fins que no arribi Sant Joan i els nens deixin d'anar a escola, etc., entre setmana segueix sent entre setmana. Però vaja, això fora de Barcelona i Madrid, entre setmana és entre setmana.
1: Sí, sí. Avui s'acaba l'escola, eh? 1.600.000 alumnes, 80 dies de vacances, tu, a partir de demà. 80 dies de vacances, Jordi Vila.
2: Es diu aviat,
1: Què rius, per no plorar? Que tens la nena, tu.
2: Mira, avui torna de colònies, la meva filla, i torna de colònies i ja està. S'ha acabat.
1: Ja ho...
2: I s'ha acabat.
1: 3 mesos a casa.
2: Au, va.
1: 3 mesos, no, gairebé.
2: Bueno, ja, ja ho tenim tot muntat, per això.
1: Deliranto, d'on ve aquest nom, Josep?
3: Deliranto és deliri en esperanto.
1: Veus?
3: No té més ni menys.
1: Molt bé, perfecte. I per què diuen que és un dels més sorprenents de Salou i de Catalunya, de fet?
3: Bueno, de Salou, al final, com tu dius, Deliranto té una estrella Michelin, un sol Repsol, és reconegut dins de la guia Best Chef amb un gabinet.
1: Sí.
3: De Salou, doncs sí, seria destacat. Del resta de Catalunya o de la zona, doncs no et diria que fos tan especial perquè hi ha molts llocs molt bons, o sigui, a la província de Tarragona hi ha llocs excepcionals. Què té diferent de Deliranto? Doncs que jo sàpiga és l'únic restaurant que el menú d'estació t'acaba explicant una història.
1: Ah, sí?
3: No només doncs, que el llobarro és salvatge i que és un peix molt especial i que tindríem que conservar el peix i les llotges del Mediterrani, sinó que t'intenta explicar coses d'un conte que normalment la gent ha llegit.
1: Com ara quines, que expliques?
3: Doncs, per exemple, l'Alícia al País de les Meravelles és el que estem fent ara mateix. Ara, el dia 8 de juliol, comencem amb la història interminable. Hem fet el Petit Príncep, hem fet el Macduff, hem fet l'òpera de Carmen, hem fet l'òpera d'Orfeu i Eurídice, que és la primera òpera de la història. Segur que me'n deixo algun, perquè en tenim uns 8, però intentem que el Manustació ens et vagi tocant una mica la fibra amb moments, històries, llegendes de contes clàssics.
1: Bé, diu que només teniu 6 taules.
3: Sí, això és després de la pandèmia nosaltres vam guanyar una setena taula.
1: Ah, 7. Poques.
3: Molt poques.
1: Qualsevol cas, poc.
3: Volem que sigui exclusiu, que sigui íntim, que sigui especial per la gent
1: poc
3: que ens ve a visitar.
1: No?
3: Exacte.
1: Que sí. Per aquesta tant, reservar, importantíssim, sempre.
3: Sí, a veure, si no reserves, és difícil que mengis, i si és un dissabte, com no sigui un mes d'antelació, complicat.
2: Bé, jo m'he quedat...
1: La gent el que vol saber és que s'hi menja, Jordi Vila.
2: No, és que jo m'havia
1: quedat... Amb
2: correcte,
1: el tema de
2: és veritat. Amb el tema
1: de... relació entre gastronomia i literatura, que està molt bé.
2: Sí, m'he quedat amb aquest tema de però... com trieu, no?, que aquestes històries, perquè us ressonen a vosaltres, o com va això? Són els clients que us ho demanen. Ho trobo molt, molt interessant,
3: A veure, això va començar perquè accidentalment, doncs, vam tindre a cobrir una mica més tard, jo em vaig tindre a cooperar el ginoll i ma filla estava llegint Alícia al País de les Meravelles i nosaltres sempre hem tingut, com molts restaurants, un guió intern per poder demanar els plats a la cuina. Sí. És a dir, perquè a la cuina no demanem el plat 1, 2, 3, 4, 5, 6, doncs nosaltres ens havia fet un guió intern de que els cambrers ens anessin demanant aquest menú. Llavors, aquest guió vam decidir transformar-lo en un menú de conte que expliqués aquesta història mínimament i traslladar-lo als clients. Intentar que aquests plats transmetin sensacions d'un conte o emocions d'un conte, des del fred, la calor, l'emoció, la nostàlgia. Els plats poden transmetre això. Llavors, nosaltres el que intentem és buscar aquest fil conductor per intentar trencar la barrera entre comensal i restaurant i que la gent se senti més com a casa, si pot ser.
2: I quin feedback teniu dels clients d'aquesta proposta?
3: Bueno, de moment crec que ens va bé. Ens va prou bé, perquè si ens donen premis els clients tornen, doncs de moment...
1: Què s'hi menja allà? Que la gent ara em diu... Pregunta, que ens digui algun plat.
2: Anem al moll de l'os.
1: Tot això, molt bé. Però què s'hi menja? Diu, n'hi ha un que et coneix, perquè diu, pregunta-li pel peix del dia amb mongetes o els calamars,
2: sí,
1: que diu, és del millor que he tastat a la meva vida.
2: Un dels seus plats estrella, sí.
3: A veure, el calamar de Deliranto és el nostre plat estrella, és un aperitiu realment, però és el que la gent diu que és el nostre plat emblema, i de fet és l'únic plat que porta 3 anys i que ens obliguem a mantindre'l a tots els menús degustació que fem, cosa que va contra els nostres principis, que sempre és de canviar gairebé tots els plats que fem de primavera a l'estiu i a l'hivern. El calamar d'Adrianto simplement és un plat que explica la nostra cuina. La nostra cuina la definim com un triangle, que hi ha 3 vèrtexs, que els 3 estan igual d'allunyats del centre i són igual d'importants, i aquests 3 vèrtexs són, una, que una persona nascuda al Mediterrani, quan provi aquest plat, aquest producte, aquest aperitiu, el gust estigui gravat al seu cervell. És a dir, que l'ànima d'aquell plat sempre sigui tradicional, el gust, reconeixible. Que la gent pugui tindre aquest flashback de la Mariana Prus, d'això ho recordo jo, d'alguna cosa. L'altre, que tingui màxim respecte pel producte. I l'últim punt del triangle és que hi hagi algun component que el converteixi en quelcom modern o contemporani per textura, per aroma, pel que sigui. Aquest calamar és un bunyol fet de calamar, que la principal diferència és que és un bunyol fet només amb un producte, en calamar, sense farina, sense ou, sense patata, sense pa, sense res que no sigui calamar, i oli d'oliva per fregir. Què aconseguim amb tècnica? Doncs aconseguim que aquest bunyol per fora sigui compacte, no et dic cruixent perquè no ho és, sinó que tingui textura, i dins, en canvi, sigui com un tartar emulsionat molt suau de calamar pur. Quan ho menges, tens gust de calamar de platja a la planxa o fregit, i en canvi la textura és melosa i totalment nova.
2: Mira, mentre ho estàs explicant, estic delirant, Xavi.
1: Sí, noi.
2: De veritat, eh?
1: Jo també, la veritat.
2: Perquè teniu també, el que comentaves abans, ho comentava el Xavi també, aquest peix del dia amb mongetes.
3: A veure, aquest plat és antic, però sí que l'hem fet, ara mateix no hi és, perquè el menú actual mai està publicat, amb la qual cosa no el podríem veure, val? Però aquest peix, simplement, la idea era agafar unes mongetes, fer-les amb un caldo curt, i aquest caldo aprofitar-lo, aprofitar el midó de la mongeta i fer amb el peix com un pil-pil. Per què peix del dia? Perquè nosaltres assegurem de que el producte sigui el més fresc possible, i a cops del peix no pots assegurar que sempre tinguis llobarro salvatge, que sempre tinguis dorada. Llavors anava canviant dintre d'un peix mediterrani, anava canviant depenent del dia. El que feia més com un pil-pil de peix amb aquesta mongeta que deixava l'almidó per provocar aquest pil-pil, per explicar-ho d'alguna manera, vaja.
1: Ah, molt bé. Tema bolets, el toques o no?
3: Una miqueta.
1: Sí. Quins? Quin és el que més t'agrada a tu de bolet?
3: Ostres, jo et diria que et diferenciaria de cuinar o cru.
1: Explica't.
3: Cru, l'ou de reig.
1: L'ou de reig.
3: Cuinat, la múrgola.
1: També n'hi ha que fan allò amb el cep, no?
3: El cep és molt bo.
1: Carpaccio de...
3: És un bolet molt, molt bo, però jo...
1: A mi potser sí. És el que més m'agrada, el cep. El rovelló no, eh? Me'l menjo, m'agraden tots. Però
3: a mi el rovelló
1: el posaríem
3: sí
1: estant al final del rànquing.
3: A mi el rovelló sí que m'agrada, el que passa és que tornaríem a per què nosaltres expliquem contes, aquest triangle que expliquem. Al final el rovelló, jo sóc de pagès, sóc d'un poble petit, i el rovelló a mi a la brasa em transporta a l'infància, llavors m'agrada perquè el meu cervell ja es predisposa...
1: El que has menjat de petit.
3: Ah, exacte.
1: Eh? I a la brasa.
2: Jo, el rovelló...
1: I a la brasa, a la brasa, que no és el mateix. Eh?
3: No, la brasa,
1: Xavi García, espera, que tenim el millor boletaire de Catalunya. Com estàs?
4: Bueno, no exagerem.
1: No,
4: més.
1: Ho dic objectivament, ja ho saps. De veritat t'ho dic, Xavi.
4: Gràcies.
1: És l'únic tio que pràcticament tot l'any et pot dir on pots trobar bolets a Catalunya, perquè pocs o molts se'n fa durant molts mesos de bolets. Sí. La gent es pensa que només hi ha bolets a la tardor i alguna a la primavera.
4: Gairebé tot l'any es fan bolets.
1: Per
4: gairebé
1: això,
4: tot l'any.
1: Per això.
4: Sí.
1: Molt bé.
4: Estava sentint ara que parlàveu d'ou de reig i de rovelló i de més. Jo estic d'acord. És a dir, el tema del rovelló, clar, els que ja tenim una certa edat, fa 25-30 anys gairebé només hi havia Rovelló, i el Rovelló era gairebé l'únic bolet que es coneixia a ciutat, bàsicament, a poble. Era diferent. Mm. Va, fins que no ha vingut el boom culinari, on hem començat a parlar de trompetes, on hem començat a parlar d'ou de reig, on hem començat a parlar de cep, on... Ostres, fins a aquell moment el Rovelló era el rei.
1: Yeah.
4: Va, amb el moment en què ja entres amb altres possibilitats de tastar coses diferents, i que... La qüestió varia.
1: Ja. Escolta, amb aquesta onada de calor que està a punt d'arribar a Catalunya, vols dir que trobarem gran cosa?
4: Horrible. Jo no sé si està a punt d'arribar, però t'asseguro que jo estic al Pirineu. Ja saps, la zona a la que em bellugo. Sí. Una miqueta més a baix de Setcases.
1: Sí.
4: I en aquests moments, aquí al menjador de casa, ja estem a 25 graus.
1: Sí, i què?
4: Al menjador
1: de casa. No m'ho canviaràs, no?, per la humitat de Barcelona.
4: Ah, no t'ho canvio per res.
1: Ni per la temperatura mínima que tindrem diumenge, dilluns, dimarts, que no baixarà dels 25 graus, nits tòrrides.
4: Jo em sembla que em tornaré una altra vegada cap aquí dalt. Que jo abans d'ahir vaig dormir amb una manteta, eh?
1: Ja. Que era el camperàs,
4: d'anys. Això sí que et fa enveja. Reconeix-me que això sí que et fa enveja.
1: Oh, clar, que me'n fa d'enveja.
4: Haver de dormir amb una manteta, ostres, això...
1: T'has cregut, això és un luxe. És
4: meravellós.
1: En plena onada de calor, potser no et caldrà ni aquí dalt la manta. Però vaja...
4: No, ja et dic, aquí la sensació, ahir que vaig estar amb ma filla,
1: sí.
4: Dius, ostres, per la nit, ella sortia amb la seva rebaqueta i, a més, que me la vaig caminar un dia. Vols dir, home, per la nit estàvem a 16-17 graus.
1: Ja. Tinc un amic que diu, per Sant Joan, ceps a Sant Joan de l'Erm, justament. Vols dir que aquest any...
4: Sí, i tant.
1: Amb aquesta
4: tant.
1: Calor...
4: El que passa és que tenim el problema aquest de la calor. És a dir, tenim el problema de la calor i en aquests moments la sensació és aquesta. Mira, ahir vaig estar amb el meu germà, que vaig anar a buscar a veure si trobàvem quatre carreretes.
1: I què?
4: Vale, vam mirar a veure si hi hauria algun cep en una zona que coneixem per poder-te dir que havíem trobat un cep.
1: Sí.
4: Segons a quina vessant vas... Les carreretes estaven precioses.
1: A quina vessant hem d'anar?
4: Jo, les carreretes boniques les vaig trobar a vessant nord-est.
1: Vessant
4: perquè
1: nord-est.
4: Bàsicament el sol cap allà a les 12:30 ja comença a donar la volta i llavors deixa allà de tenir aquesta insolació forta. I a més, una rosada que s'aguanta molt poca estona, però és una rosada molt forta.
1: Yeah.
4: Després vam anar amb una vessant nord-oest.
1: Sí.
4: Ja estaven seques, o sigui, ja no calia que les posessis per secar. Ja les trelles completament seques, completament fora de lloc. I sí, ostres, vaig trobar un moixernó, que suposo que ja serà l'últim, que el pobre estava més sec, és allò, estava demanant un got d'aigua a crits. I no vam trobar cap cep. La qual cosa no vol dir que no hi hagi, perquè jo he vist... I ara tinc aquí el meu fill que està dient que com que no en sabem i ell no va venir, no em vam trobar. Però ja et dic, en aquests moments sé que se'n fa perquè està sortint i per això sí, vam trobar, comença a fer cap al rossinyol.
1: Bé.
4: Això és interessant. És a dir, la baqueta, el rossinyol, saps allò que vas a un lloc obac, amb una certa humitat, amb el riuet al costat, vas mirant i veus aquelles puntetes petites que dius, això no ho agafaré per res del món, però que dius, ja comença a sortir. Ah. Això ja és bo, ja comença a destacar, ja comença a treure el cap i no trigarà gaire temps en tenir una bona temporadeta de rossinyols. Sí que és cert que aquí a la zona aquesta pirinenca, i em sembla que l'altre dia ho vaig sentir que ho deia el Picó, és veritat que farà molta calor, però també és veritat que aquesta calor farà que hi hagi tronades i tempestes de tarda.
1: Sí,
4: i això serà el que salvi...
1: Això salvarà...
4: La temporada boletaire.
1: I tant, i poden haver algunes sorpreses de tarda, justament al Pirineu sobretot, però fins
4: sí,
1: i tot
4: senyor,
1: dilluns
4: senyor.
1: I dimarts, el mateix dia de la Revetlla, durant la tarda vespre,
4: senyor.
1: No estem dient a la nit... poden haver-hi algun xàfec sorpresa
4: sí.
1: En altres zones del país, no només al Pirineu, en altres zones de l'interior i del sud.
4: Sí.
1: Ah.
4: Ho vaig anar seguint. Aquí és una llàstima, perquè aquí a Camprodon és la festa gran, és la festa major de Camprodon, a referent Sant Patllari.
1: Quan?
4: Que, home, Sant Patllari comença avui a la nit.
1: A veus?
4: I, mira, està aquí, tinc el nano dient-me que el Pau de Pons havia vingut alguna vegada.
1: Oh, el Pau de Pons ha estat a tot arreu. És un torbellino.
4: Ha estat a tot arreu, ja ho sé. Doncs sí, són 4 o 5 dies de festa que es munta aquí el jovent i que és Sant Patllari, el patró de Camprodon.
1: Ja, ara et farem enveja, Xavi, ara et farem enveja. Saps a qui tenim aquí a l'estudi?
4: Aquí.
1: Àngels Gunyalons. Com estàs? Bon dia.
5: Bon dia.
1: Això és un luxe, Jordi Vila.
2: Ui, tant, estem molt contents
1: d'estar
2: aquí.
1: Estàs molt fresquet i molt bé el Ripollès, però ara voldria ser aquí baix, Xavi.
4: Sí, totalment. Sí o sí. Estàs molt ben acompanyat en aquest moment.
1: Home, sempre mirem d'estar ben acompanyats en aquest programa. Molt bé, home. Escolta, Xavi, moltes gràcies. Si no parlem, bona revetlla. Queda't al Ripollès, fes-me cas, perquè aquí baix et fregiràs.
4: No, he de baixar. Tinc doncs aquí, obligació, aquí... ara estic... Saps que tinc aquí els dos fills, el fill i la filla, i per això vinc a veure'ls sempre que puc, però clar... Tinc la
5: doncs prepara't a baixar a l'infern.
1: Mira què et diu la Gunyalons, sí. Que això de Barcelona sí, és l'infern, amb aquesta humitat.
5: L'infern humit. Sí,
2: ha vingut molt la calor a Colònia.
5: Molt. És impossible mantenir la dignitat amb aquest canvi climàtic.
4: Ara li deia al Xavi que jo abans d'ahir vaig dormir amb la manteta posada perquè encara feia un punt de fresqueta. Sí, i em sembla que ara passaré a dormir a sota l'aparell de l'aire condicionat de Barcelona.
1: Això segur. Això segur, perquè si no te'n sortiràs. Ai, senyor. Xavi, una abraçada. Fins aviat.
4: Merci. Plaer, vinga. Adéu,
1: igualment, Xavi, adéu. Fins quan vulguis. Adéu. Gunyalons, quines ganes de veure't. Què passa a partir del dia 30 de juny, Jordi Vila?
2: Doncs mira... Que...
1: Això és de dimarts que ben buit.
2: Sí. El Teatre Romea estrena el retrat de Dorian Gray, una adaptació de l'obra d'Oscar Wilde que gira precisament al voltant de l'obsessió per conservar la joventut, amb dramatúrgia i direcció de Marc Rosí, que està protagonitzada per Àngels Gunyalons, que ja ens acompanya aquí en directe, Xavi.
1: Sí, senyora, explica'ns-ho tot això.
5: I amb la música de Jordi Cornudella, que és molt important... Doncs, a veure, tenim una història potent, que és el retrat de Dorian Gray, que crec que pràcticament tothom coneix, o si més no, li sona, i d'una vigència aclaparadora. Aleshores, en Marc ha fet aquesta dramatúrgia adaptant una obra molt densa, molt barroca en la manera d'escriure d'Oscar Wilde, i l'ha sintetitzat en una hora i dos quarts, on a partir del personatge d'Oscar Wilde que interpreto, Oscar Wilde ens explica la història i s'encarna en els personatges principals. Estic molt, molt ben acompanyada de tres companys, que són el Jordi Vidal, el Pau Oliver i el Pol Blancafort, i un quintet de corda, que és el Leos Quintet, que provoquen una música... Clar, podríem dir que és un musical, però si diem musical la gent s'imagina una cosa que no és.
2: Perquè, Àngels, expliques que ets tu qui vas tenir la idea de fer el retrat de Dorian Gray, que vas trucar al Marc Rosic, i sí. Que quan li estaves proposant, tu mateixa et vas dir que calia ser jove per interpretar aquest paper, sí. I potser vas dir, pues, potser no, no? Però i què va passar aleshores? Exactament?
5: A mi m'agrada molt el món del Marc, que és un creador genuí, que és un adjectiu que sempre li reservo a la Cris Clemente, l'autora, perquè és genuïna a l'hora d'escriure, i el Marc també té un món molt genuí, li havia vist coses interpretades per l'Oriol Genís i que m'havien agradat molt, i vam treballar junts a l'Alegria que passa, i ens vam quedar amb les ganes de fer alguna cosa junts, i quan Focus em va proposar que volia fer una feina amb mi, vaig dir, val, però amb el Marc. I aleshores al Marc li vaig dir, escolta'm, el retrat de Dorian Gray en un missatge, i de seguida li vaig escriure un altre, dic, ai, no, perdona, que s'ha de ser jove i no me'n recordava que ja no ho soc, no. I em va dir, no. I en aquell moment a Londres s'estava fent un monòleg també que el feia una actriu d'uns 40 i tants anys, que també feia tots els personatges, però d'una manera amb audiovisual, amb càmeres, en directe. I el Marc va dir, diu, no farem això, nosaltres farem el nostre Dorian Gray i el farem com ens agrada, que amb això convergim molt el Marc i jo, artesanalment. O sigui, a mi m'agrada molt la càmera negra, que en aquest cas és blanca, i els actors, no? I un discurs molt potent.
1: Ahà, l'obra gira precisament al voltant de l'obsessió per conservar la joventut. És que la majoria... Carai, tu, quina dificultat, això d'acceptar el pas del temps.
5: A veure, jo crec que no és fàcil dins d'una lògica i un sentit comú, perquè vas perdent capacitats o vas perdent capacitats físiques i probablement també mentals, una agilitat, uns reflexos, una sèrie de coses que, clar, vens d'una cosa i vas enyorant allò que vas perdent. I costa molt valorar el que sí que vas guanyant, que realment habitualment hauria de ser saviesa, no? No sempre és així, però ho intentem. no, les ganes d'aprendre. El que passa és que, a més, ara vivim en una societat, amb les xarxes i tot això, que la pressió estètica ja és per dones i homes, sempre més les dones.
1: Però sí, però per cada vegada també. Més els homes, també.
5: Clar.
1: Correcte.
5: I aleshores, doncs, hi ha tot un negoci muntat aquí que s'han facilitat una manera de, direm-ne, parxes, perquè vell t'hi fas igualment, no?
1: Tu no.
5: Home, i tant!
1: No.
5: Jesús!
1: T'anava a preguntar què menges i què fas, perquè estàs més guapa que fa 20
5: sí,
1: anys.
5: Home, no podem.
1: No, t'ho prometo, eh?
5: No, però escolta, mira, és el que hi ha. Jo, de vegades, quan em veig en una foto, de cop et fan una foto, dic, ostres, mare meva, qui és aquesta senyora? I de cop penso, txu, guarda la foto perquè d'aquí 5 anys diràs, però si estava molt bé! Aleshores, no valorem el present.
1: Sí.
5: No. A mi em fa, jo quan em llevo pel matí, evidentment, com el que sol passar a la meva edat, tinc rigidesa i em costa fins que no em poso. El que passa que sóc molt temperamental.
1: Sí.
5: I no em cuido especialment, però no em maltracto. No, no bec alcohol, no fumo des de fa 22 anys, que és el millor que he pogut fer a la meva vida.
1: I com ho vas fer, això? Amb ajuda d'alguna
5: cosa? Doncs amb
1: força
5: de voluntat. Força de voluntat. No.
1: La força de voluntat. Al final és un tema de força de voluntat i punt.
5: La força de voluntat la tenim tots. Decidim emprar-la o no. No?
1: Ah.
5: Jo sóc molt... Soc molt picapedrera, no? Jo quan prenc una decisió, de vegades puc passar molts anys, jo em vaig passar molt de temps comptant les cigarretes al final del dia, i això ja formava part del procés, i un dia vaig dir, fins aquí.
1: Ja, però tens raó, eh? No valorem el nostre present, el referent és el passat, el que hem perdut, diguéssim, no? I el que deies tu, és a dir, quan tens 40 anys, carai, tu quan en tenia 20, quan en tens 50, uai, si em pogués tornar a tenir 40. Però quan en tenies 40, pensaves... És que, per què som així?
5: Això va, no ho sé, I jo no tinc ni idea.
1: Això es pot canviar o no? Què s'ha de fer aquí?
5: No sé, jo no tinc ni idea. Jo crec que el que hem de valorar és el que tenim, que som una colla de privilegiats, que hi ha gent que s'ofega al mar, que els maten, som uns... Evidentment, també penso que tenim la responsabilitat de gaudir de les nostres circumstàncies. O sigui, tampoc ens hem d'estar flagel·lant, perquè nosaltres sí que tenim per menjar i n'hi ha que no. Penso que cadascú ha de col·laborar i fer el que cregui que pot fer, però també penso que, a veure si m'explico bé, és una responsabilitat gaudir dels nostres privilegis d'haver nascut on hem nascut, de tenir el que tenim, sobretot les oportunitats que tenim de millorar i aprofitar-les bé, no? Jo ho intento. I aprendre. Per mi és el motor de la vida, aprendre.
1: Bé, si em permets un segon, faré una connexió amb una companya als serveis informatius perquè s'acaba de presentar el dispositiu de cara a aquest Sant Joan. Què ens expliques, Cristina Martín? Quina previsió hi ha? Perquè cauen dimecres aquest any. Els pastissers de Barcelona estan feliços. Diuen no marxarà ni de bon tros tanta gent, no? Perquè vaja, no hi ha pont... I, per tant, ens compraran les coques els pastissers de Barcelona, no els de comarques, no els del poble, sí?
6: Exacte. S'ha de dir que l'operació sortida ha començat ja, fa menys de mitja hora.
1: Sí.
6: Perquè aquest cap de setmana també s'incorpora en el que es coneix com l'operació sortida per Sant Joan, perquè hi haurà qui farà un pont molt llarg.
1: Un aqüeducte.
6: Exacte, i aquí té sort.
1: Doncs sí.
6: Doncs com us dèiem, acaba de començar aquest cap de setmana complicat a les carreteres, on gairebé 610.000 cotxes sortiran entre avui i demà de l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: Uh-huh.
6: Escoltem Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
7: Evitar les hores de més intensitat de vehicles, on hi haurà més retencions, que és a les 7 de la tarda hi ha el pic de retencions, i a partir de les 8 de la tarda les coses milloren.
6: Ens parlava d'avui, però demà també continuarà aquesta operació sortida d'aquest pont tan llarg. En aquest cas serà de 12 a 2, franja que trànsit també demana evitar. A banda, es demana, com sempre, màxima precaució al volant i evitar les distraccions. Tot això amb la mirada posada en Sant Joan, que aquest any cau en dimecres i que també serà una jornada de màxima tensió.
1: Ah, i recordeu que no es pot llançar cap borilla, cap cigarreta per la finestra, eh?
2: Sobretot,
1: inconscients.
6: Estem en onada de calor.
1: Mare de Déu santíssima, mai, però ara menys, tu. No fotem, que mira, 10 incendis les últimes 24 hores, 6 dels quals a les comarques de Lleida, alguns provocats per la maquinària agrícola. Gràcies, que vagi molt bé això. Merci, Cristina.
6: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, perdona, Cunyalons.
5: Només faltaria. És important, aquesta informació.
1: És important.
5: Molt important.
1: És important. Però què fas tu per Sant Joan, per la Revetlla?
5: Ui, mira, jo tinc una gosseta petitoneta.
1: I que ho passa malament, pobreta.
5: Sí, que ho passa molt malament. A més, ho passem malament ja ara, perquè ja pel barri ja comença
1: a... Ja comença la festa,
5: A tirar petards. O sigui que, no ho sé, no crec que... Estic en plens assajos ja, recte final i, i ara estic més obsessiva.
1: No t'anava a dir, per això igual aprofites per fer una última petita desconnexió, no? La nit de la Revetlla, allò...
5: En tot cas, abans serà de molta tranquil·litat o em dedicaré a cuinar, que és el que m'agrada i relaxa i que puc fer aquí a Barcelona.
2: Recordem que aquest retrat de Dorian Gray està secundada per un trio vocal masculí, l'acompanyament d'un quintet de corda. Sí. La proposta ens diuen que fa que text i música es donin la mà en una delicada peça de cambra. Doncs això, la música és de Jordi Cornudella. Escoltem.

0: Àngels Gonyalons fa tots els papers de l'auca en aquest retrat de Dorian Gray. Fas de Dorian, el jove que s'enveja de la bellesa. També és fas de Basil Hayward, el pintor del controvertit retrat. També de Sybil Vane, la jove actriu de qui Dorian s'enamora. I també, fins i tot, de Lord Henry, el dandi depravat que acompanya Dorian en la seva baixada als inferns. Com es porta això?
1: Com es pot fer això? Sí. Doncs amb una molt bona direcció del Marc i una molt bona ajudantia de l'Ivan Bertran, que sempre són personatges molt importants dins del teatre. L'ajudant de direcció, regidoria, sense ells no podríem fer res, i la veritat estan envoltada i formant part d'un equip fantàstic, he de dir.
0: Quan Oscar Wilde va publicar el retrat de Dorian Gray, recordem, era el 1890, aquell llibre es va qualificar d'un llibre immoral. Què és el que més t'agrada de poder fer aquesta obra? No sé si aquest punt provocatiu, rebel, què és el que
1: tot
0: et remou?
1: El que em remou és el discurs, el poder fer personatges des de la innocència, però amb aquella certa perversitat del Dorian Gray, d'aquella joventut, la capacitat de manipulació d'un Lord Henry, que és molt protagonista. El Lord Henry és qui mou els fils, diu el retrat de Dorian Gray, però és un gran manipulador. La capacitat també d'estimar, de deixar-se manipular, de la homosexualitat...
0: Déu-n'hi-do, hi ha molts temes,
1: és que hi ha molts temes.
0: I el gran tema central, abans ho comentava amb el Xavi, és doncs, aquesta dictadura de la imatge, de la bellesa. Creus que les actrius la patiu molt, aquesta dictadura?
1: Hi ha molta pressió. Mira, el teatre...
0: Sí.
1: És que el teatre no depèn tant d'això. Sí que veiem que l'audiovisual, amb aquestes catifes vermelles, etc, és com, dic, Déu meu, és que per ser actriu resulta que has de ser més que una model, no?, de vegades, i això és una mica esgotador. No tinc ni prou coneixements sociològics ni...
0: Hi ha molt edatisme al món del teatre?
1: És que és difícil parlar-ne perquè tot té els seus matisos. Hi ha edatisme... Però alhora també som un tap generacional de vegades pels joves, i de vegades el fet de ser joves un tap generacional pels grans. És a dir, que tots els sectors tenen les seves dificultats. En el món audiovisual, evidentment, mana molt una joventut, un atractiu, una imatge de ser una persona activa sexualment, que ho som a totes les edats, però vaja, l'atractiu sexual mana molt, no?, en general, que això també passa, se'n parla al retrat de Dorian Gray. En teatre és que has de sortir, parlar i defensar la plaça, i no val ni la IA... Ni un primer plan operaciós que substitueixi les teves limitacions actuals.
2: Josep Moreno, poc tu pensaves, que compartiries estudi i programa amb la gran Àngels Gonyalons. El Josep és el xef del restaurant Deliranto, zona Salou, amb Estrella Michelin.
1: No, si menja molt bé ella. Déu meu.
2: Que sí?
1: És de les coses que més m'agraden al món menjar.
2: Què és el que més t'agrada, Àngels? Producte de proximitat, de la terra, temporada,
1: sí,
2: entenc.
1: Jo m'hi fixo molt en el producte de proximitat, i amb l'edat que tinc, clar...
2: Però ara, és que dius, amb l'edat que tinc, com si tinguessis 143 anys.
1: No, però 143 anys no podria estar parlant, estimat.
2: O sí?
1: No, però en tinc 62, o sigui que...
2: I què et sembla, 62? Avui en dia no és gran cosa, això.
1: No, sí que l'és.
2: O també canvies dels 20 als 35?
1: No tant.
2: Oh.
1: No, jo els canvis grossos els he començat a notar, jo crec, i crec que tard, perquè suposo perquè estic en forma i moc molt,
2: sí,
1: a partir dels 57-58 anys.
2: 57-58?
1: Sí, i aleshores
2: apunto,
1: ara ja cada
2: això.
1: Vegada...
2: A veure què passa
1: vegada,
2: a partir de quan arribi aquesta edat.
1: Clar, i cada vegada amb menys temps...
2: Ja.
1: Canvies més, no? En qualsevol cas, a mi, jo ara estic gaudint, si m'ho haguessin dit fa 10 anys, no m'ho creuria, de la verdura. Molt, molt, del verd.
2: Però quina és la teva verdura preferida?
1: M'agrada molt la remolatxa, m'agraden els gaspatxos, m'agraden molt les cremes, el menjar de cullera a l'hivern,
2: sí,
1: tinc calentó, les escudelles barrejades i tal, i a l'estiu les cremes, els gazpachos, la remolatxa de tomàquet, la crema de coliflor m'encanta, en fi... Què em suggereixes?
3: No, jo el gazpacho m'encanta. Jo et diria que que la salsa freda que a mi m'agrada més, nosaltres la fem servir molt com a salsa i no com a sopa, és l'ajo blanco.
1: Oh, m'encanta.
3: El que més m'emociona.
1: M'encanta, m'encanta. El que passa que fent teatre no em puc prendre gaire, eh? Pels companys, però quan no em faig, l'ajo blanco m'encanta.
3: A mi és, o sigui, et dic, nosaltres la fem servir més que res com a salsa. De fet, bueno, vam descobrir que al final l'ajo blanco i el menjar blanc de Reus, que és un postre al final, parteixen d'una arrel molt semblant a l'edat mitja i al Sant Sovi, però bueno, al final són vertents diferents, però nosaltres ho acabem fent servir com a salsa freda a l'estiu, i la veritat és que a mi és la que més me motiva al paladar. I és algo senzill, perquè és ametlla, all, aigua, vinagre i oli.
0: I de fet, Josep, des del Deliranto sempre dieu que veu obrir les portes el 2017 i només en 2 anys ja havíeu aconseguit l'estrella Michelin. Va ser molt ràpid, això. Com s'explica aquesta ascensió tan ràpida?
3: A veure, lògicament mai treballes per aconseguir un premi. Treballes pels teus clients, perquè la gent torni, perquè s'ho passi bé, i quan venen els premis dius que bé i que xulo. Si venen, per alguna cosa serà, alguna cosa bé hauràs fet. Jo vaig tindre un restaurant 10 anys a Tarragona, i llavors vaig traslladar a Salou, vaig canviar el nom, perquè al final el nom tenia que veure amb un soci i amb mi, que ens vam separar, i jo vull pensar que al final aquests 2 anys, que és molt ràpid i més per algun desconegut, perquè lògicament té molta més importància que un restaurant nou, un cuiner ja mediàtic en aquell moment, és perquè ens seguien des d'abans. Si no, molt de sentit tampoc no tindria. Però sí, benvinguts siguin els premis.
2: Bé,
3: suposo que això
2: què passa, Jordi?
3: Té una cosa semblant amb ells, també, eh? Que no. Suposo que no treballes per tindre un premi, però quan te'l donen, benvinguts siguin.
1: Sempre és agradable, tot i que saps que hi ha moltes coses, molts inputs que s'hi barregen allà, però no treballar per premis.
3: No, totalment.
1: Treballar perquè estimes el que fas.
2: Ah, Àngels, jo també pateixo per la llengua.
1: Sí.
2: Aquest programa pateix per la llengua i parlem sovint del problema que tenim en aquest país.
1: Penso que totes les llengües aporten, perquè és cultura, és coneixement, són matisos, cadascuna té els seus matisos. I a mi, que la comunicació m'importa molt, jo al final concluiria, diguem-ne, és quin ésser pot desitjar que desaparegui una llengua i una cultura, sigui la que sigui. Quin tipus d'ésser pot desitjar això?
2: Sí.
1: Això és simple.
2: Tu dius, el castellà és una llengua preciosa.
1: Preciosa.
2: Però no és la nostra.
1: No és la nostra, però això és un principi de filologia universal. Si li demanes a un filòleg de Salamanca et dirà el mateix. La llengua pròpia és la del territori i la gent d'aquell territori. Una altra cosa...
2: Jo tinc tertulians que ara et dirien, però aquí tenim 2 llengües
1: Això oficials. És un principi de filologia. Una altra cosa són les llengües oficials, i aquí hi ha 2 llengües oficials, per les raons que són, s'hagi arribat a aquestes raons d'una manera més plausible, més agradable o menys. Això és un altre aspecte que en podem parlar o no. Hi ha 2 llengües oficials i després cadascú pot sentir com a seva la que li plagui. Només faltaria. Vull dir, estem tots molt barrejats. La meva mare és filla d'una dona asturiana. La meva mare sempre ens ha parlat en català i, a més, quan va poder, va estudiar filologia catalana. Era castellano parlant. Sempre he sentit a casa la mare parlar-li castellà al pare i el pare parlar-li català a la mare. Però la mare sempre ens ha parlat català, menys quan s'enfadava o tenia un arrebato, entre cometes, de passió, perquè la seva llengua materna era la castellana. La meva llengua materna, en la que jo estimo, en la que jo sento, en la que es desferma la meva passió, en la que tinc ira, és la catalana. I l'altra és sobrevinguda per mi, la qual estimo com totes les llengües i la qual m'agrada conèixer, perquè a mi el que més m'atrau en aquest món és conèixer. Però, evidentment, la meva llengua és la que és i no vull que desaparegui, com no desitjaria que desaparegués cap altra.
2: Correcte.
1: No sé
2: correcte.
1: Si m'he explicat bé. Sí. Evidentment, els que tinguin ganes d'interpretar-ho com vulguin, saltaran i trobaran, no ho sé, alguna cantonadeta, algun flequito, entre cometes, també, per saltar-me la jugular. No, sí. Jo què sé, a veure, intento parlar amb gent que no tingui prejudicis, clar, és difícil quan barres en un espai públic, sense prejudicis i amb un mínim de nivell intel·lectual, o sigui, anomenar-me ignorant perquè dic això, o a la gent que diu que ets paleto perquè vulguis mantenir una llengua minoritària o minoritzada, Amb això ja no hi ha discussió possible, no?
2: Dius, la gent que es vol dedicar al teatre ha de saber parlar bé el català i...
1: Ha de saber parlar la llengua en la que vol fer el teatre.
2: I qui es vulgui dedicar a la ràdio i a la tele, clar, i a l'hostaleria, que tenim la meitat de cambrers a Barcelona, que no saben parlar el català. I el que és pitjor, hi ha una quarta part dels cambrers que no entén el català.
1: No l'entén, i a més, que jo suposo que els han ensenyat malament, això, però ja no a nivell de llenguatge, sinó a nivell de valors humans, de dir, home, has de respectar el que et trobes. Si jo me'n vaig a Venècia, ja no es parla l'italià neutre, no? Es parla un dialecte venecià. Aleshores, que bonic, no intentar aprendre i respectar. No? Hi ha un refrany castellà que és donde fueres, haz lo que vieres, no? Clar, cada vegada lo vemos menos, això, o ho sentim menys, però que bonic, no? Jo quan vaig a Galícia, que tinc amics i que m'agrada molt, ostres, intento empaltar-me del gallec i parlar-lo perquè em sembla preciós, la seva música... És una qüestió de respecte i de valors humans, no?
2: Sí, sí.
1: No pretenc que desaparegui el castellà, que tampoc no seria possible, diguem-ne. Però bé, que els hi ha tocat el vora viu a alguns quan els hi han dit que no es parlaria castellà en el Mundial aquest. No ho dic bé, allò del Mundial de futbol? Ah!
0: Aprofitant que tenim...
2: El Mundial aquest, ai, això també...
1: És que, perdó, és que no hi estic avasada jo en el futbol. No sóc més de bàsquet, jo.
2: Ah, sí?
1: Sí, tota sí, m'agrada molt.
2: Vens al Barça.
1: Sí, m'agrada molt el bàsquet, en general.
2: Ja, molt bé, perfecte.
0: Deien, Xavi, que aprofitant que tenim l'Àngels Gunyalons, volem fer una mica de trajectòria amb ella. Amb 62 anys, ara podem dir que estàs en un dels teus millors moments professionals?
1: És un bon moment,
0: bon
1: perquè
0: moment,
1: tinc
0: oi?
1: Feina i tinc projectes de feina fins enllà de 2 anys. Diguem-ne, aleshores això és un gran privilegi. Que m'ho mereixo? Absolutament, ja t'ho dic.
0: Enrere queda...
1: Que n'hi ha que també s'ho mereixen i no ho tenen, també
2: t'ho dic. Sí, sí.
0: I enrere queda aquella malaltia autoimmuna, no?, que vas patir durant 3 anys, del 2020 al 23, i ho estaves patint justament quan estaves fent l'assaig d'aquest musical.
4: Però Zaire no és el seu nom de debò, oi que no?
5: No li coneixem cap altre nom?
4: Ni qui és de debò?
6: No ho sabràs mai! No ho saps encara! No parla mai del seu passat, no pensa mai en el futur.
2: Que gran. I viu

0: Mira, de l'alegria que passes aquest musical ja fa 3 anys, es va estrenar el 6 de març del 2023 al Teatre Poliorama de Barcelona i es va convertir en un nou èxit de Degoll de Gom, un nou èxit teu, el 26è espectacle de Degoll de Gom i el seu darrer show de nova creació, i va ser el teu retorn definitiu de nou als escenaris. Què va suposar per Àngels Gonyalons l'alegria que passa?
1: Mira, t'he de corregir una mica perquè sí, no va ser un retorn, perquè jo no he deixat mai els escenaris. El que passa que
0: a Barcelona, no?
1: Sí, sí, jo no els he deixat mai, sempre he viscut d'això. El que sí que és veritat és que de cop i volta, això és una mena de muntanya russa, que la teva la visibilitat de la teva feina de vegades s'apaga una mica, o de vegades... Jo tinc molt a agrair-li aquest musical, perquè feia més de 10 anys que no havia fet un musical i d'aquestes característiques, i jo no comptava amb la possibilitat de tornar-lo a fer, tornar a ballar d'aquella manera. Jo mateixa, de vegades ens emputem nosaltres, i dic, bueno, ja sóc gran, ja no puc fer aquestes coses. Doncs, escolta, sí que la vaig poder fer, i t'he de dir que mentre assajava em vaig tenir algun moment de crisi de dir, on m'he ficat? Clar, amb la persona que em duia menys anys, m'enduia 20, saps? I amb el que m'enduia més, 40. Dic, però què foto jo aquí? I de vegades ens autolimitem i dius, digues.
0: De fet, el teu amor pel teatre t'ha ajudat en moments complicats de la teva vida, ara ho estàs explicant, i precisament de com afrontar les dificultats en parla un altre dels teus èxits recents, Dones de Ràdio, dirigida per Sergi Balbel i escrita per Cristina Clemente. La vam poder veure la temporada passada a la Villarroel.
2: Castanyada de tota la vida. Tenim sopa amb els de l'embol de la
3: nit. Si tens antecedents, que fa mamografies a la Seguretat Social.
2: Va. No he perdut pes, no faig mal la cara.
3: És que ens ha ajudat fer.
2: Mira, sí, mama, que t'he dit que ja trucaré. Truca!
3: Que obrim línies telefòniques, sí.
0: Mira, a Dones de Ràdio interpretaves una periodista radiofònica d'èxit que es menjava al món i que quan li diagnostiquen un càncer de pit tot li canvia. Vaig venir a veure, fantàstica la interpretació, es va encantar tota la família. Com vas encarar el treball d'aquell personatge i si et ressonava en coses teves, no, personals?
1: Em ressonaven perquè, a més, la Cris, quan ho escrivia, en aquest personatge pensava en mi, i aleshores ella, que és molt observadora, i una gran persona i amb molt de talent, hi ha alguna coseta que diu, això és Angeleta, no? És el... Bueno, i aleshores alguna cosa la reconeixia i em feia gràcia. Jo no sóc aquell personatge per res, perquè és un personatge que tot s'ho guarda per ella i manté les aparences i tot això. No, jo parlo. Jo, si necessito ajuda, la demano. I si tinc d'altabaix, jo dic, socor, saps què vull dir? Penso que és molt important tenir amistats. A mi, el meu cercle d'amics i d'amigues, les meves amigues, a més, soc rica en això, em considero molt afortunada, tinc molt bones amigues properes, i no sóc orgullosa ni de fer veure que tot em va bé. No, els meus mal de caps els comento, i com que el denominador comú entre aquestes amigues i jo és que tenim molt sentit de l'humor, ens en fotem fins i tot del pitjor.
4: Bé, mira, falten 12 minuts per la una, a aquesta hora saludem a la Rosa. Com estàs? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Des d'on truques?
5: Mira, en aquest moment estic a Barcelona, però estic en un lloc que no puc parlar molta estona, però no passa res. Digue'm.
4: Doncs anem ràpids, no? Digue'm tu. Has d'endevinar el so del dia, que per això
5: sí.
4: T'has posat en contacte amb aquest programa.
5: Sí.
4: I a veure si guanyes aquest dinar o sopar per dues persones al Deliranto, a Salou. Sí? Què et sembla que és això, sí. Rosa?
5: Una cotorra. Jo havia dit que era una cotorra.
4: Doncs a veure, sí o no? No, Rosa, em sap greu.
5: I a mi també.
4: Doncs torna a trucar un altre dia, ho arreglem, això. Eh?
5: Molt bé, moltes
4: gràcies. Gràcies, molt amable, bon
5: adeu.
4: Cap de setmana. Cèlia, bon dia.
6: Hola, bon dia.
4: Què tal, com estàs?
6: Bé.
4: Sí? D'on truques?
6: Sí, ja tenia ganes, que algun dia... Bueno, se sento cada dia.
4: Ah, gràcies.
6: Però avui, com que soc de Tarragona,
4: sí.
6: Pues dic que això em va molt bé.
4: Ho tens a Salou, a tocar, sí?
6: Per això mateix, a tocar.
4: On és exactament de Salou, Josep Moreno? L'adreça exacta quina és?
7: És el carrer Llevant número 5, que està a dos carrers a 50 metres del port de Salou.
4: Doncs, Cèlia, volem
6: sí,
4: que guanyis,
6: això
4: està,
6: No res.
4: Volem que guanyis.
6: Hombre, només faltaria... Jo suposo que guanyaré.
4: Ah, doncs nosaltres ens agradaria molt que fos així, això. Endavant. Què et sembla que és?
6: Jo diria que és una cadernera.
4: Una cadernera? Una carderola, que diuen a Lleida? No! Tampoc! Mira que la cadernera és preciosa, el cant de la cadernera, sí o no?
6: Sí.
4: Àngel Cunyalons.
6: Sí, saps? A l'acabar, però bueno, un altre dia truco.
4: Espero que sí. Si ens escoltes cada dia, torna a trucar quan et sembli, d'acord?
6: Doncs gràcies.
4: Gràcies, gràcies. Adeu. Saps què és o no, tu? No, no ho diguis, eh? Ah, sí, ja m'ho has dit així, sí.
1: És
4: a veure si hi ha sort. Trini, hola, Trini.
8: Hola. Hola, bon dia.
4: I bona hora, com estàs?
8: Bé, molt bé.
4: Des d'on truques, tu?
8: Des de la Pobla de Claramunt, i també us escolto cada dia.
4: Ah, carai, molt bé, perfecte. Doncs moltes gràcies, tu. Contents? Cada cop són més, tu.
1: Jo m'he guanyat
4: A la Cunyalons, la convides o no?
7: Quan vulgui, ella.
4: Home, tenir la Cunyalons allà... Només té 7 taules, tu. S'ha d'encarregar amb molt de temps, això. Trini, endevineu, per l'amor de Déu.
8: Una oreneta.
4: És... Sí! Ja ho ha dit la Cunyalons!
9: Totes les orenetes, les cançons i les festes que engalanen l'estiu.
4: Qui és aquest? Ah, Rampaire, em diu la Marta Inglés.
1: Ai, que boniques que són les Rampaire. Variants del català, sí. M'encanta.
4: Ah, la riquesa dialectal, Sí o no?
1: Molt.
4: Clar, dius, no suporto que no facin l'accent les vocals obertes, però és que hi ha llocs a Lleida, no diu...

0: No em llenci, no m'atreveixi a parlar el català, perquè tot el dia m'estàs corregint. Xavi.
1: No, home, entre poc i massa, no? Diguem-ne, vull dir que jo valoro, es valora molt, no? Quan algú intenta aprendre'l i està fent el procés, això sí. Parlo de gent que són, bueno, no sé, el que vulgui dedicar-se al teatre és una eina
0: que l'ha
1: de tenir ben polida, carai.
0: I a la ràdio també, sisplau,
1: clar, i a la tele. Bueno, ara em sembla horrorós. Si no,
0: són les 11.
1: I alguns anuncis, alguna publicitat. I no heu vist aquest autobús?
0: Hosti, tu.
1: Aquest autobús que porta enxufat? Però què és això? Curen els ulls. Enxufat. Com TMB ha permès que hi hagi aquest anunci que diu enxufat? Què és enxufat? És Andolla, xaval.
0: Sí, noi.
1: Xaval.
0: Trini, encara hi ets, ordenes cansatge. Ja, ui, ella.
2: Ja
0: parla amb la Sílvia García, a veure com ho pot fer per anar a dinar o sopar de franc a Salou. Què li donaràs a la Trini i al seu acompanyant?
2: Doncs amb una gustació que fem depenent del moment que vingui.
0: Sí.
2: Ara comencem amb la història interminable el dia 8 de juliol.
0: Sí.
2: I ja està, i provarà doncs 20 i pico plats, snacks, aperitius que fem dins la degustació.
0: Ja, perquè de mitjana per quan surt venir a casa vostra?
2: Tens 3 opcions.
0: 3, a veure. La barata.
2: 125.
0: 125. Aquesta, la barata?
2: Sí.
0: Tira, amunt.
2: 180 seria el menú més extens, i després hi ha dos taules que estan a darrere la cuina, que és la taula del chef, que és una sala a part, que aquí estava al 190, el menú.
0: Molt bé, perfecte. Home, bon menjar. Sí?
2: T'asseguro que és supereconòmic.
0: Qualitat. Producte de la terra. Espero i desitjo.
2: Sí, el que passa és que aquest producte de terra discutiríem perquè tindrem criteris dispars.
0: Què passa aquí? A veure, que tens el de Gunyalons, mira.
2: No. O sigui, que,
0: a veure, Àngels.
2: Què és quilòmetre zero per vosaltres?
0: Gunyalons, respons tu.
1: Ups, doncs, no sé, dins d'uns paràmetres, el que sigui més lògic, no? A partir d'aquí, un radi, diguem-ne, com més a prop puguis adquirir el producte i de temporada, doncs millor, no?
2: Llavors, sí, és producte de zona i producte de temporada. Però, al final, companys meus, al final, ja dic inclòs companys meus, eh?
0: Sí.
2: Al final és, no, és que, clar, tens d'anar a 3 pobles a buscar una cosa. O a 60 quilòmetres, o a 100 quilòmetres.
0: Sí.
2: Sí, i si estàs al mig de Barcelona, també. Ja. I és de proximitat. Si és del Prat de Llobregat, no em fotis. El que no pot ser és que a Salou li fiquis 10 quilòmetres de marge i a Madrid o Barcelona li fiquis 120. Llavors, si estem parlant amb un criteri lògic, nosaltres fem servir producte de temporada i de proximitat. De fet, només fem servir 2 productes de fora de Catalunya.
0: Quins són?
2: Que és el pernil ibèric.
0: I d'on venen? El pernil ibèric, d'acord.
2: I la, ve de Jabugo, és un 5 jotes.
0: Carai, nen.
2: I el caviar perquè és de Calvicius, perquè és una peixfactoria italiana.
0: Molt bé.
2: Perquè tenim confiança amb ells, perquè hem tractat amb ells, perquè jo he estat allí, perquè quan ningú parlava de sostenibilitat i d'ecologia, ni de què passaria amb l'Asturió si robàvem els ous, ells feia 40 anys que havien construït una peixfactoria i n'entenen més que els altres. I llavors hi ha motius que ens fan no canviar d'aquest projecte, que és sostenible, que és ecològic, que és molt xulo, que respecten molt l'animal, que intenten fer mans i mànigues per respectar la raça de cada tipus d'Asturió, però que està a Itàlia. Ah. I en canvi aquí doncs no ho trobem el mateix. Tot el mateix, tot el demés. Lògicament nosaltres fem servir producte del Prat de Llobregat, fem servir producte de Mont-roig del Camp, que està a 20 quilòmetres al sud de Salou,
0: fem
2: servir productes de Lleida, però ni a Salou, a 10 quilòmetres ja a tot, ni a Barcelona tampoc.
0: Molt bé, què passa, Jordi?
1: Jo tinc una pregunta.
0: Endavant, sí. Àngels.
1: Tenim olis, perdoneu la ignorància, olis aquí, a mi m'agraden molt forts, i els típics forts són els andalusos, diguem-ne. Per això demano, consulto si aquí en tenim d'aquests verds i forts.
2: Sí, el que passa és que aquí hem recollit molt bé l'oli, hem madurat molt bé l'oliva, hem fet molt bé el procés, però fins fa relativament poc no es separava la tipologia dels olis. Mm. Ara sí que pots trobar a tendes especialitzades, al súper, jo hi vaig poc, però difícilment trobaràs, però ara pots tindre oli arbequí verd, madur aromàtic, verd aromàtic, o afruitat, perdó, és la paraula correcta, o sigui, verd afruitat, madur afruitat, verd no sé

0: com la paraula que fan servir tècnicament, però simplement és quan reculls l'oliva. O sigui, un olivert, ni que sigui una picual, eh? Si la recollim molt madura, tampoc serà verd. Eh?
1: Yeah.
0: Llavors, el que passa és que aquí estem començant a separar. Et pots trobar tant a les Borges Blanques, que és la zona que jo domino més, de la zona de Garrigues, la zona meva de Cambrils, de Montsià. La Selva del Camp, la zona Montsià, que hi ha més empelta, que és molt més forta que l'arbequina, sí. I és molt xula.
1: M'agrada molt.
0: Però si busques oli verd... avui en dia pots trobar gent que faci una recollida per fer oli verd.
2: Ah.
0: Jo et dic el contrari, un picual que a mi em flipa es diu Hoja Negra, que és increïble, i feien oli verd i tothom se'ls queixava que era picant, potent, i ara en té la versió madura. I és molt més suau, molt més aromàtic, menys fort. Clar, depèn dels gustos de cadascú. Però hi ha una oliva que tindrà més matisos, l'arbequina és la reina de l'elegància i la suavitat, és veritat, però després hi ha moments de recollida.
3: Mira, per acomiadar l'Àngels Gunyalons, que ens ha acompanyat en aquesta tercera hora del programa, volem que escolti això. Suposo que sempre te'l posen, no?, a les entrevistes, a aquest personatge de Blanca, del primer Maricel de Goll de Gom del 1988, eh?
1: Que fort.
3: Passat
1: tota una vida,
3: vas aprendre molt amb de Goll de Gom?
1: Sí, de tot se n'aprèn, i de tot i de tothom. Del que funciona, del que no funciona, els fracassos se n'aprèn moltíssim.
2: Sí, senyora.
3: Maricel, de Goll de Gom, que es va acomiadar doncs, amb una nova versió de Maricel la temporada passada, amb aquesta cançó...
4: Terra, capità!
5: El mar és com un desert d'aigua. No té camins ni té senyals.
3: Tornaries a treballar amb de Goll de Gom? Si diguéssim, mira, ara ho rescatem tot i fem un altre Maricel.
1: Bé, jo faria, diguem-ne, el mascaró de proa, sí, perquè no tinc paper, diguem-ne, ara ja. Però sí, encantada. Jo amb l'Anna Rosa Sisquella, bueno, carinyo i història.
2: Molt bé. Josep, gràcies.
0: A vosaltres.
2: Vindrem, El Deliranto...
0: Com vulguis, allà estem.
2: No tanques amb tot l'estiu, suposo, època
0: forta. No, el gener tanquem per vacances.
2: Molt bé. Àngels Gunyalons. T'admirem i t'estimem.
1: Ai, gràcies.
2: De veritat i de tot cor.
1: Perquè no ho saps tot de mi. Sí.
2: No. Doncs escolta, torna un altre dia i explica-m'ho.
1: Sí, home, t'explicaré les meves misèries ara.
2: Fins dilluns, bon cap de setmana a tothom.
1: Gràcies a vosaltres.
6: És la una.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Molt bon dia. L'equip d'urologia pediàtrica i trasplantament renal de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha realitzat la primera cirurgia pediàtrica d'Europa, un nen de 12 anys amb un robot monoport que permet fer la intervenció amb una única incisió. Al nen se li han extirpat el ronyó i l'urèter. Marga Esparza.
8: Els robots convencionals utilitzen quatre braços per introduir la càmera i l'instrumental, però aquest robot treballa amb un únic braç i accedeix al cos per una incisió. Per aquesta entrada introdueixen els instruments quirúrgics i la càmera amb una visió de 360 graus que es despleguen com els tentacles d'un pop. Això permet arribar a espais molt reduïts, el que també permet que el pacient tingui menys dolor i una recuperació més ràpida. Marino Asensio, cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal de la Vall d'Hebron.
9: Al disminuir el dany que fem quirúrgicament ens permet que el pacient se'n vagi cap a casa quan abans millor. S'ha de tenir en compte que quan un nen està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada, i quan abans va dir cap a casa, pues la dinàmica familiar se recupera lo antes possible, lo qual és molt important.
8: Actualment la Vall d'Hebron realitza a prop de 1.000 cirurgies robòtiques l'any, però amb aquest robot podran incrementar-les en 300 més.
6: El Departament de Salut calcula que un 14% de les operacions no urgents del sistema sanitari públic es van haver de cancel·lar la setmana passada, i també un 16% de les endoscòpies no urgents es van haver de reprogramar per la protesta dels metges a no fer hores extra. Àlex Ale, bon dia.
10: Bon dia. La campanya Ni un minut més, impulsada pels sindicats metges de Catalunya, a la qual s'han adherit 234 serveis de mig centenar d'hospitals, busca visibilitzar, recordem que el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals, i pressionar la conselleria a negociar millores amb el col·lectiu. Consideren que té competències per plantejar solucions a les reivindicacions i li retreu la nulla voluntat per escoltar el col·lectiu i negociar-hi. Una negativa que, de continuar, podria comportar noves mobilitzacions després de l'estiu.
6: Gairebé 610.000 cotxes sortiran entre avui i demà de l'àrea metropolitana de Barcelona en una operació, Cristina Martín, de sortida avançada de Sant Joan.
4: Fa poc més d'una hora que ha començat l'operació sortida d'aquest cap de setmana, prèvia a la celebració de Sant Joan. Aquesta tarda serà complicada, tal com explica Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
11: La retenció en anys anteriors, i torno a agafar com a referència l'any passat, es concentren sobretot el que és a la mitjana de la tarda, és entre les 5 i les 7. Per tant, si hem de donar una indicació o consell, és a partir de les 8 és una bona hora.
4: Una recomanació que també s'aplica demà, quan les hores més complicades a les carreteres seran de 12 a 2. Tot això amb una revetlla que aquest any cau en dimarts i que també implicarà moltes retencions. Dimarts, les pitjors hores per agafar el volant seran entre les 4 i les 8 de la tarda.
6: Més coses, Barcelona i Sant Adrià del Besòs posen les bases per construir a la frontera de tots dos municipis un edifici de la Generalitat, habitatges i també una residència d'estudiants. Maite Boada.
12: Bon dia. Primera reunió de la nova comissió mixta Barcelona-Sant Adrià amb resultats concrets. Desencallar el planejament de tres solars en l'horitzó del 2035. Jaume Collboni i Filo Cañete.
13: Que comenci a funcionar ja a nivell de planejament tot just a la tornada d'estiu, ho volem desbloquejar ja, simbolitza molt bé la transformació que estem fent a l'horitzó 2035. Un equipament públic de la Generalitat, residència d'estudiants i, d'altra banda, un edifici d'oficines que vol dir feina.
14: Quelcom que és important i, com deia l'alcalde abans, doncs a aquesta data segurament que en els llibres sortiran, no? Ens estem convertint en una ciutat atractiva, Ens estem convertint en una ciutat sexy.
12: Collboni ha destacat també el nou projecte audiovisual per les tres xemeneies perquè suposa el pal de paller de la gran transformació. L'alcalde i l'alcaldessa han evitat pronunciar-se sobre el futur de la incineradora.
6: De l'exterior, el primer ministre britànic Keir Starmer assegura que continuarà treballant per seguir al capdavant del govern, defensa el seu lideratge després que l'alcalde de Manchester, el també laborista Andy Burnham, hagi aconseguit un escó legislatiu pas necessari per desafiar Starmer en unes primàries internes.
10: En la seva primera aparició pública després de confirmar-se el retorn de Burnham a la Cambra dels Comuns, Keir Starmer ha dit que pensa presentar-se a qualsevol possible contesa pel lideratge del partit en el cas que algú ha dit el repti per aconseguir les regnes del laborisme i succeir-lo com a primer ministre.
15: But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly, I'm not going to walk away from that.
10: No m'acovardiré, efectivament, ha dit, ha assegurat Starmer, denunciant que endinsar el partit en aquest moment en una lluita fratricida provocaria el caos al país.
6: És tot de moment, la informació torna a Ràdio 4 d'aquí 55 minuts.
7: Ràdio 4.
16: L'amistat és una pedra important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
17: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
18: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
19: Irrepetibles.
20: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
21: T'espero dissabtes i diumenges de 4 a 5 de la tarda amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
19: Irrepetibles. Amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
7: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xavifòrnia.
1: La 1:06, comencem Xavifòrnia a Ràdio 4. Li enviem una abraçada molt gran al Xavi Freixas, a tot l'equip del matí de Ràdio 4. I ja som aquí. Maria García Coll, bona tarda, què tal?
2: Bona tarda, Xavi Martínez,
1: fins
2: molt bé.
1: Les 4, si tu vols.
2: Esperem que vulgui.
1: Sí, sí.
2: Que, a més, serà molt divertit.
1: Serà molt divertit. Tenim coses avui. Sí, sí, va, no fem spoiler. Jaume Tudela al control, perquè tot soni fantàstic, amb la gran Laia... Ai, sempre estic igual amb el plural o el ser casa... És Casanova. És sense S, oi? Sí, Laia Casanova. Jo m'ho he d'apuntar. No, és que jo... No sé, soc tan dolent, a més, per aquestes
2: no,
1: coses.
2: No, i a més que aquí hi ha molta gent. Vull dir
1: sí,
2: que...
1: Sí, hi ha molta gent.
2: És una casa molt gran.
1: És una professional que ha arribat fa poquet, diguéssim.
2: Per això...
1: Casanova. Que tenim Casanova aquí al programa. Anem a explicar què fem.
2: A veure...

0: De seguida els mirals, Maria. No, m'estava rient perquè el Jaume em posa unes cares a vegades, el Jaume Tudela. Que estàvem parlant per línia interna al control i aquí a l'estudi dels pantalons curts a l'estiu o no. I jo li deia a la Marta Inglés, a la nostra companya, li deia que no em veurà mai amb un pantaló curt, no sé que sigui un banyador.
1: A tu no.
0: A mi m'agraden llargs.
1: I hi ha gent llargs. Molt defensora i molt en contra d'això. O sigui, Toni Marín, del Pla B, ho ha dit moltes vegades per Antena, ho ha explicat, que ell, a la que fa calor, es posa els pantalons curts i no els treu. Clar, el Toni Marín és de bermuda 100%. A tu
0: sí,
1: no
0: sí.
1: Et veurem mai,
0: no, mai
1: amb
0: mai,
1: un
0: mai,
1: pantaló
0: no.
1: curt. A mi, per exemple, per les dones, o sigui, per mi m'agraden molt els vestits. Jo vaig molt amb vestits quan fa calor.
0: Et senta molt bé, a més. Sí,
1: gràcies. No, això és depèn, no? Ja té molta gent a favor, molts detractors. No
0: és una mica com el tema de la camisa de màniga curta. Tampoc em veureu amb una camisa de màniga curta, mai. No. Jo llarga me la remengo, saps?
1: Sí, i amb el botó gairebé obert fins a la panxa, Xavi Martínez.
0: Sí.
1: Veus?
0: Això sí, això pel calor, sí. Va, virals, que aquí ens liem amb unes coses.
1: Shakira, que no sabem si li agraden o no els pantalons curts, però sabem que l'han vist amb una persona que ja se l'està relacionant. Sí, sí, sí.
0: Doncs ara ho expliques. Tenim Vanessa Hogarth. De seguida arriba la Vanessa amb tota la premsa del cor, amb totes les exclusives. Tenim estrenes de cinema, que avui són molt potents. Tenim estrenes de música, que és el dia, evidentment, el divendres. Nous llançaments, gairebé tot és urbà. Tot
1: sí.
0: és estiu, perquè l'estiu arriba diumenge, i llavors encaixa perfecte. I Alba Carreras, Mapa Eternitats, i avui parlem de pantalles. Tema dels forts, potents. Bé, doncs jo crec que ha quedat prou bon menú, no?, per avui?
1: Som-hi.
0: Va, va, va.

0: Continuem parlant de famosos perquè Shakira torna a ocupar titulars, però, Maria, aquesta vegada, no per una cançó ni per una gira, ho acabes de dir, és per unes imatges que s'han fet virals en les últimes hores.
1: I és que després de la seva ruptura tan mediàtica amb Gerard Piqué, gràcies també a ella, amb aquesta cançó, aquest roast que va fer...
0: No? Va ser històric.
1: La vida sentimental de la Shakira ha despertat molt interès, se l'ha relacionat amb moltes persones últimament, també amb Lewis Hamilton, amb l'actor Lucien Labiscun o fins i tot amb el seu ex, amb Antonio de la Rúa, que el va deixar per començar amb Piqué. Ara sí. Fa 16 anys, el 2010, aquell guaca-guaca, no?
0: És veritat que van palmar relacions,
1: sí,
0: potser?
1: Sí, més o menys. Diuen, no? A més, ella deia que tot era un guaca-rumor. Doncs mira, un guaca-rumor, sí, que feu guaca-verda, no?
0: Sí.
1: Es tracta de la persona amb la que se l'està relacionant ara mateix a Shakira, és l'actor mexicà Manuel García Rulfo, conegut per la seva participació en pel·lícules com Jurassic World o El peor vecino del mundo, al costat de Tom Hanks. No sé si sabeu qui és, la cara segur que sí que us sona.
0: A veure.
1: Tot va començar quan un portal de francès de notícies va publicar unes fotos exclusives on es veu Shakira i Manuel García Rulfo, que sortien junts d'un hotel a Los Angeles. Les imatges doncs, es veien d'una manera molt feliç, la parella. Sortien somrients, parlant animadament, anant junts en el mateix cotxe. De moment no hem vist petons, no hem vist carícies, però sí que veiem doncs, una complicitat que es porta molt bé. Clar, això doncs, ha donat veu a tot tipus d'especulacions, però és que, atenció, perquè la història no s'acaba. Hores després també s'ha fet molt viral un vídeo amb Shakira i Manuel García Rulfo ballant junts a un club de Los Angeles. Tots dos apareixen movent-se amb molta naturalitat, davant la resta d'assistents, els és igual. Ja sabem, Shakira, perquè ens ho vas dir tu, que Hips Don't Lie.
0: Hips Don't Lie.
1: Ja, potser anava al Dame, eh? Després del Hips Don't Lie, això ho sabem.

0: No sabem si hi ha Dale, Dame.
1: No ho sabem,
0: dame,
1: això.
0: Dame de Batial. De seguida parlem de Batial.
1: Sí, sí, sí, hem de parlar d'ella. Però encara continuen amb la Shakira. Hi ha una cosa encara que ha donat molt a parlar i és que les periodistes, la Laura Fa i la Lorena Vázquez, les mamarazzis, han recordat que l'actor mexicà, Manuel García Rulfo, va dir una cosa i ho han fet per avisar la Shakira, perquè ell va explicar en una entrevista que va trencar amb una exparella seva perquè li va organitzar una festa d'aniversari.
0: Com?
1: Sí, sí, sí. Es veu que no li agraden les sorpreses. I clar, la Laura i la Lorena han volgut avisar la Shakira i li han dit, escolta, Shaki, no li organitzis festes, perquè potser al Manuel això no li agrada.
0: La pitjor excusa que he escoltat mai.
1: Doncs sí. això va dir, no? Ara bé, no han confirmat relació sentimental, però sí que se'ls veu, doncs, amb una complicitat, no? Hips on Lai, estan ballant. Hips on Lai, aquest vídeo que s'ha fet molt viral.
0: De seguida la Vanessa Hogarth segur que també ens aporta més informació d'aquest tema.
1: Segur que sí.
0: Ara parlem de Bad Gyal, una de les artistes catalanes amb més projecció internacional. Però també d'Alba Farelo, la noia de Vilassar de Mar, que continua molt connectada a les seves arrels i a la seva família.

0: és la mateixa persona, eh? Per qui no... Batgirl, sí, home, sí. És Alba Farelo. Com Batman i Bruce Wayne, més o menys.
1: Sí, però la Batgirl és aquesta artista superintencional i l'Alba... Clar. És la noia més familiar.
0: És la persona, és, no? És la filla del gran actor.
1: Exacte. L'Alba ha participat en un vídeo per la revista Vogue i ha gravat en un restaurant japonès molt conegut de Barcelona amb estrella Michelin i ha compartit alguns dels seus records més personals. La Batgirl, com deies ara, filla de l'actor Eduard Farelo, germana gran de 5, entre ells la Muixca, la Greta...
0: La Greta.
1: Sí, i altres que no es dediquen a la música. Ha explicat quin és el plat que la transporta a casa seva, no? I ha dit que són els fideus a la cassola que li preparen els seus pares.
0: Que rico.
1: Ens agraden molt els fideus a la cassola i segur que els dels pares de l'Alba estan boníssims. També ha dit que passa moltes temporades viatjant, cosa que ja sabíem, sí. I que troba molt a faltar tornar a estar amb la seva família, a la taula, que ho pot fer poques vegades, no? I ha revelat també la seva rutina nocturna. Ha dit que gairebé cada nit sopa un moniato sencer.
0: Què dius?
1: Sí. Diu que l'ajuda a descansar.
0: Però cada nit un moniato?
1: Això diu ella.
0: Cada dia, eh? Sí. A mi em poses cada dia el plat que més m'agrada del món i el segon mes segurament ja no podré més.
1: Estàs fent una alegoria, Xavi Martínez, amb això de menjar macarrons cada dia? Saps?
0: No! No, per aquí no vaig. Però, home, un moniato que a mi ja em costa menjar-m'ho sencer a l'hivern o a la tardor, cada nit, eh?
1: Sí, sí, ella diu que l'ajuda a dormir, no? I que també mira, atenció, és que és tan catalana l'Alba, un episodi de Crims! Diu que li agrada molt mirar Crims, que li agrada molt el Carles Porta, que li cau molt bé i que li agrada molt Crims.
0: Fantàstic.
1: I, clar, no sé, perquè potser veient Crims, Alba, tants Crims i tants moniados, t'agafa fiebre.
0: Clar.

0: una conversa molt, molt interessant. Hem conegut molt més a l'Alba Farelo, a la Batial.
1: Sí. També ha dit que un record que té molt al cap és el de fer panellets a la castanyada amb la seva àvia. Diu que és un moment que li recorda molt a... doncs quan encara
0: casa, era una estrella
1: internacional. Exacte, exacte. I, clar, ara l'Alba omple estadis, no? És coneguda arreu del món, però encara ens fa molta gràcia que li agradin els peus a la cassola, que miri crims, que recordi els panellets de la seva iaia, que li agradi estar amb tota la família a la seva taula, no? Que és una cosa que ens agrada fer tots, però clar, veiem a l'Alba, tan diva com és ella, que és una reina, és la reina de Catalunya.
0: Sí, una mica que sobta més, no?
1: I després dius, ostres, a l'Alba li agrada fer panellets, doncs sí.
0: Sí, sí,
1: li agrada tot això, la veritat.
0: Doncs seguim al món de la música perquè el Reggaeton Beach Festival de Barcelona ha cancel·lat tots els seus festivals previstos per aquest estiu, diuen, per problemes de viabilitat econòmica i organitzativa.
1: Això és el que han dit. Moltes persones s'han fet ressò d'aquesta notícia a les xarxes perquè, clar, tenia cites programades a Tenerife, a Barcelona, a Alacant, a Santander, a Mallorca, a Madrid i a Nigrán, que està a Pontevedra. I no es farà cap d'aquestes edicions, cap d'aquestes celebracions, perquè la direcció,
0: a
1: cap ciutat, ha dit que l'estructura actual de la companyia no li permet assumir aquest projecte, perquè és un projecte d'una magnitud molt gran, amb garanties.
0: Però quan quedava pel...
1: És que... Clar, és que s'havia de fer ja, o sigui, ets ara
0: l'estiu. El Reggaeton Beach Festival, això
1: sí,
0: és ara. Llavors,
1: sí, sí, sí.
0: Jo crec que tu t'adones dels problemes de la viabilitat econòmica i organitzativa ara?
1: Mira.
0: O sigui, que no han venut entrades, diguéssim.
1: Això no ho sabem, però finalment no es farà. Sí que hi ha persones que el tenien... Mira, havia de ser del 27 al 28 de juny del 2026...
0: La setmana vinent.
1: A Barcelona, sí, sí. És que s'havia de fer la setmana vinent a Barcelona.
0: Sí, sí. Doncs bé, segons el comunicat de l'organització, la decisió arriba després d'analitzar la situació global del projecte i, diuen, detectar dificultats financeres i operatives que fan impossible continuar amb l'activitat. Suposo que esperaven cobrar per avançat per poder produir després. I no s'ha cobrat, no s'ha venut massa, o què?
1: Això és el que suposem. El festival s'ha fet molt gran en els últims anys. S'ha convertit en una de les grans plataformes de la música urbana d'Europa. Ha reunit centenars de milers de persones i, clar, ara doncs, ens ha sorprès que no puguin atendre aquesta gira de grans dimensions. Entre els artistes que hi havia confirmats pels concerts, hi havia Mike Towers, hi havia també, que el sentim ara de fons, a Mike Towers, també Omar Cruz, Clarén i Anuel. Quédate.

0: Manuel AA era un dels confirmats
1: al doble A.
0: Reggaeton Beach Festival,
1: el de Barcelona.
0: Sí. Brrr, saps com fa ell?
1: Sí.
0: Doncs brrr, no se celebrarà el Reggaeton Beach Festival. Una cancel·lació, clar, que almenys s'havien venut força entrades. No sabem si totes les que esperaven vendre, però sí que hi ha persones que el tenien i que s'han queixat a les xarxes. Hi havia senyals que ja feien preveure que hi havia problemes, hi havia manca d'informació clara sobre algunes ubicacions. També hi havia alguna dificultat per obtenir entrades, algunes dates, com per exemple la de Tenerife, i l'organització ha admès la decepció d'aquesta decisió, perquè això suposa doncs, una decepció pel públic, pels artistes, pels patrocinadors, pels proveïdors, ha demanat disculpes i s'ha dit que en els propers dies s'informarà dels procediments per gestionar les afectacions. Entenem que els hi tornaran els diners, aquelles persones que han comprat l'entrada. I recordem que en paral·lel el festival també arrossega polèmica per denúncies prèvies d'associacions de consumidors perquè diuen que hi havia condicions abusives en algunes edicions anteriors, no?

0: sembla que ens estem avançant ja a les novetats musicals d'avui.
1: Aquesta és una clàssica de Anuel, eh? Anuel AA.
0: Sí, home, però ho dic perquè avui gairebé la majoria són d'aquest gènere. O sigui, les més importants que es presenten avui divendres, gairebé tot és urbano. Menys Gara Durant i Alba Reche, no? Ah, bueno, també tenim els Marlon, que també és molt bona cançó. Però tenim noves cançons de Psycho, de RVFV, de Danny Ocean, Ina, la romanesa que torna, Ina, la reina del dance europeu dels 2000, i moltes més. Però això serà en uns minutets. Abans, i abans d'actualitzar la premsa del cor amb la gran Vanessa Hogarth, tu marxes aquest cap de setmana?
1: No.
0: No, eh?
1: Tu sí, Xavi Martínez.
0: Intentarem, però hi ha una operació de trànsit per la Revetlla de Sant Joan, cosa que no entenc. Avui és dia 19 i Sant Joan és el 20.
1: Que la gent no treballa dilluns i dimarts.
0: Ah, això t'anava a dir.
1: Potser hi ha gent que s'ha agafat festa.
0: Segur, però t'has d'agafar llavors dilluns 22, el 23 i empalmes amb el 24.
1: Treballes dijous i divendres i tornes a fer festa el cap de setmana. Home, és bon pla, si pots fer-ho.
0: Si pots, si tens els dies lliures i els pots agafar per la feina, és espectacular. Però no era jo conscient...
1: No, jo tampoc.
0: Que avui hi hagués aquesta atenció a les autopistes, a les carreteres catalanes. Doncs sí, hi ha una operació important, operació sortida del pont de Sant Joan. Ja saps on el celebraràs, Maria?
1: Mira, sí, i hem decidit fer-ho a casa nostra. Teníem propostes, tenim amics que el celebren i ens han convidat, però hem decidit que volem estar tranquils a casa i sobretot perquè aquells que tenim animals doncs preferim estar amb ells. Jo no critico els petards, jo no soc una persona que digui no, perquè no s'han de tirar, perquè tal. Jo penso que, a veure, és un cop l'any i al final, doncs, mira, passa una vegada i ja està. Però sí que m'agrada estar, doncs, amb la Mochi, perquè ella és molt petiteta i li molesten el soroll dels petards, no?
0: I li dones alguna cosa perquè es tranquil·litzi o no?
1: No, perquè és tranquil·la, però sí que volem comprar com aquest tipus de feromones que es posen, que són com un tipus d'ambientador, que s'enxufa, posa l'endoll, no?
0: Ah,
1: i deixa anar com
0: sí,
1: unes feromones
0: llegit.
1: Que tu no les olores i que ells sembla que sí, que les tranquil·litzen.
0: Boníssim.
1: Sí.
0: Sí, diuen que va molt bé també això per gossos, sobretot a deixar-los la tele posada.
1: El soroll, tota l'estona.
0: La tele, bon volum de tele i que ajuda molt.
1: La batidona li molesten els petards?
0: No, a veure, clar, és que està parlant de la meva filla, la Gala.
1: Sí.
0: Que ara el 5 de juliol farà 2 anyets, o sigui que perquè la situeu. L'any passat gairebé no es va assabentar, tenia una son d'aquelles de ferro. A veure aquest any què passa amb els petards. Perquè ja és més conscient de tot.
1: De fet,
0: és molt conscient de tot.
1: No se senten gaires, encara. Hi havia anys que els dies previs a Sant Joan senties molts petards.
0: Jo crec que ja aquest cap de setmana.
1: Ja
0: escoltarem molt.
1: Ja hi ha botigues de petards aquestes que els comences a veure, Botigues aquestes, casetes de petards, ja n'hi ha moltes, I
0: doncs...
1: coques, molta gent. Qui ha encarregat coques?
0: Mira, jo vaig tard.
1: Jo també. És que si no... A veure, sempre en tenen els forns pels últims dies, però hi ha gent que amb això va amb molta previsió.
0: Quina és la teva preferida? La meva, la de llardons?
1: La meva també. No, a mi no m'agrada la crema.
0: No.
1: I la fruita confitada tampoc. Llavors, doncs, jo sóc de coca de llardons, que, per cert, ahir vaig veure, fantàstic, un vídeo que s'ha fet molt viral a les xarxes d'una drag queen que recordava un dels moments més icònics de la televisió catalana, que és quan Josep Cuní li diu a Pilar Rahola que la coca de llardons porta llardons. Perquè Pilar Rahola, en aquell moment... És que buscaré el tall, Josep Cuní li diu... El que m'has dit tu ara, quina coca t'agrada, no? I diu, oi, m'encanta la coca de llardons, diu Pilar Rahola. I Josep Cuní diu, però si tu no menges carn, com que t'agrada la coca de llardons?
0: Clar, diu.
1: La Pilar Rahola, home... Però com que carn? Però si la coca de llardons no porta carn.
0: I diu
1: el Josep Cuní, a veure, Pilar, els llardons són de llard de porc, són les parts del porc de llard fregides. No, però això no... Però com ha de portar...
0: Molta gent no ho sap. Jo tinc una amiga vegana, crec que és vegana.
1: Però què són els llardons?
0: Que no ho sabia i li vam regalar un dia una coca de llardons, li va encantar.
1: No, clar.
0: Però no li vam
1: dir boníssima.
0: Mai li vam dir.
1: I la gent diu, no, però no porta... La Pilar Rahola sorpresa. Ai, ara m'has atabalat.
0: Josep, m'acabes
1: d'atabalar molt. Vaig veure aquest tall, fantàstic.
0: Doncs
1: la coca de llardons porta carn, porta llardons, porta llard
0: de
1: porc.
0: Ve de la carn, clar.
1: Exacte.
0: Mira, ja està aquí, ara li preguntarem, ja està aquí la gran Vanessa Hogarth, que ve a actualitzar tota la premsa del cor, els salsejos, els safareigs. En menys d'un minut tenim aquí el Xavi Fornia de Ràdio 4, la Vanessa Hogarth.
2: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.

0: La Vane.
1: Què passa, Vane? Com estàs?
2: És veritat, és que al final dic, jo no vull que em diguin Vane. Hasta no. Al final, no, no, però al final jo em dic Vane a mi mateixa. O sigui, jo si poso
0: un mail, Vane,
2: poso secció cor Vane. I tu Vane, a mi ho...
3: És veritat, és veritat. Clar.
2: Llavors, com no? No, no, sí, m'agrada, eh? Jo era per posar una mica més de... Com que soc poc sèria, una mica de serietat, de, eh? Però no, no es
0: Vanessa,
2: pot.
0: Vanessa, joder.
2: Les coses són com són.
0: Però jo mai t'he dit la Vane ni et dic Vane.
2: No,
0: jo dic
2: no.
0: Vanessa sempre.
2: Sí, m'agrada més. Com diu la meva mare, com que és, els noms llargs els retallen.
0: Sempre.
2: Però són macos, llavors... Doncs,
3: Guió Cor Vane, sí, en el meu mail.
0: Però és que si fins i tot ja la gent retalla noms curts...
2: Ja.
0: Jo no entenc la gent que la meva filla... A veure, perquè ara suposo que és perquè és petita, que es diu Gala. Pues, Galita?
3: Això és allargar-ho.
0: L'estàs allargant. O sigui, ja
2: sí,
0: pur...
2: sí, sí. Ja l'estàs tocant, ja te l'estàs canviant.
0: Clar,
2: sí, no?
0: Estàs tocant on no toca.
3: Quan sigui gran la teva filla a Instagram es dirà Gals, ho saps, no?
0: Gals?
3: Sí, això es diu molt.
2: Com la Jules.
3: Com la
2: Jules Janeiro.
3: Les Gals, tot això.
0: No la deixaré.
2: Vans.
3: Sí, Gals.
2: Una companya em deia Vans i jo no ho entenia.
0: Vans.
2: És una marca d'algú.
3: Sí, de sabates.
0: És com d'esquater, no?
3: Sí.
2: Això, exacte. Vans. Sí, sí, sí.
0: Doncs això. I què fem amb Ot? Otito?
2: Ja.
0: Otito. Otitis.
2: Ja.
0: Que clar, a veure.
2: Escolta, jo
0: Ona.
2: Deia, veniu molt. Tant molt veraniegos, eh?
0: Tant destrolles.
2: Jo aquí veig molta carn, per tot arreu.
0: Ah, sí?
2: Sí, tots dos.
0: Ens tapem o què? No, jo és que tinc el...
2: Bueno, que és que estem aquí al costat de Sant Joan, ja toca, eh? Potser jo despitregar una mica aquí, t'imagines?
3: Però portes pantaló llarg, tu.
2: Sí, però bueno, ja porto sandàlies, les pintadetes, ja... Ja fem estiu.
3: A mi no m'agrada portar sandàlies per Barcelona. Sóc una fastigoseta amb això.
2: Home, això...
0: Molt d'acord amb tu. No em poso a barques a Barcelona.
3: Jo no puc anar al metro amb sandàlies.
0: Sí.
2: És que... Com
0: sóc? No, de debò, però això al metro... No, home, pijos, no.
2: Quin glamour aquí.
0: No, perdona.
3: Perquè jo vaig amb metro, sí, sí. Però no puc portar sandàlies al metro. Em fa molta angúnia tocar el peu tan a prop del terra, saps?
2: I algú m'ha dit a mi glamourós en algun cop a la seva vida. I on sóc jo? Vull dir que jo surto de la cova aquí.
0: No, però no us passa a vegades tornar a la ciutat? No sé si viviu a Barcelona Centre. Quan sortiu i torneu a casa?
2: Sí.
0: Ostres, una sensació de dir, m'he de dutxar moltes vegades, no?
2: Sí. No, i quan passes ja unes setmanes de vacances, quan tornes, és que et sents com una bestioleta, en plan...
0: Sí.
2: És que no et dona... Dius, ara què em poso? Però si jo només vull anar amb pantalons curts i no m'entra res, sí o no?
3: Sí.
0: Ai... Bé, Vanessa...
2: Vale, en plan, doncs moltes gràcies, adéu.
0: Adéu, que vagi molt bé, gràcies per tot. Que primer, la teva coca preferida.
2: Ai, que
0: Llardons,
2: bona,
0: Crim...
2: Mira. Jo, la meva, ho porta tot alhora.
0: Ah, sí? Això existeix?
2: M'agrada la de fruita i a dintre que hi hagi crema o cabell d'àngel.
0: Ostres.
2: Però sense res, no, amb algo.
0: Ja, o sigui, la de Llardons no et mata, tu. O sigui,
2: no,
0: la
2: també m'agrada.
0: Sí,
2: però a casa no, a mi m'agrada molt. Però a casa som més de
0: crema,
2: molt,
0: de, cosa,
2: sí, de crema o de coses.
0: De coses escarxades.
2: Sí, sí.
3: Dos dels menjars que em fan més fàstic de la història és la crema i el cabell d'àngel.
2: Pues està No. Pues, el pastisset de Tortosa que porta cabell d'àngel a dintre. Jo superfan del cabell d'àngel, eh?
3: No m'agrada el cabell d'àngel ni la crema.
2: Jo les dues coses. I les fruites també. Inclús amb els torrons també soc de torrons, de massapà, amb fruita escarxada. La fruita escarxada és de bona qualitat.
3: Molt dolç, eh?
2: És, sí, molt.
0: La fruita confitada, tant el tortell de Reis com a la coca, a mi no em crida massa.
2: Perquè sou molt glamurosos i això fa ordinari.
3: Què és
0: ordinari?
3: El tros verd de fruita confitada?
2: Ah, ho van explicar.
3: Hi ha gent que diu que és meló. Hi ha gent que diu que és síndria, hi ha gent que diu que no sap què és i s'ho menja.
2: Estaven dir que era a carbassa, que la tenien,
3: sí.
2: I ho van dir. Jo crec que sí que tira per aquí, per la carbassa, perquè el meló és molt car. Llavors, deuen agafar la carbassa i la deuen tenir. No sé,
0: mira,
2: hi ha molta llegenda urbana.
3: Trozos de melón teñido, diuen.
0: Sou de fer ritual a Sant Joan, la nit de Sant Joan del 23 al 24?
2: Sí.
0: Foguera, desitjos...
2: Sí, cosetes, sí.
0: Que no t'agrada de l'any?
2: Cremar no, però sí que fan coses com escriure amb un paper els desitjos i després sí cremar-los a la vela o a la foguera, no?
0: Sí.
2: Jo quan vaig, quan vaig a una foguera no tiro el desig, agafo i tot cas la cremo amb un metxero. Tota la vida no cal acostar-se tant a la foguera, no? Que ens cremarem al final.
0: A veure, ara aquí és la pija, perquè clar...
2: Però
0: cuidao, que m'agino de
2: ceniza.
3: Jo no cremo coses, o sigui, no faig res de cap ritual ni res.
0: A mi m'agrada.
3: Sí?
2: A mi m'agrada.
0: Ho farem un any més.
2: Sí, les coses dure. I l'altre dia m'han explicat un ritual bonic, que era de fer desitjos, però per l'altre. O sigui, en vés de per mi, maco. Per l'altra persona. I l'altre per tu.
0: Sí, sí, hauria de ser maco. Sempre, sí.
2: Sí, que
0: però
2: bonic.
0: Atenció, que com ho faci un enemic o una enemiga... Desitjos per tu.
2: Mira,
0: que
2: saps
0: què? Que te vaya fatal...
2: No, però jo estic d'acord, jo estic amb la idea... que si tu desitges alguna cosa a l'altre...
0: Sí, et torna.
2: Et torna. Llavors, si és bo, et tornarà segur, o sigui, vindrà. I si és dolent, li anirà cap a l'altre.
0: A vegades triga, però jo crec que hi ha final, existeix oi? El karma. Sí, sí.
3: Una vegada
0: sí.
3: Vaig anar a una casa, en una festa de Sant Joan, que fan una festa increïble, o sigui, una cosa, perquè tant el pare com el fill es diuen Juan i ho celebren molt. I, a més, són valencians. Llavors, era increïble, home. Les fogueres, el foc, no? Llavors, el que feien era com una espècie de ritual. Totes les persones convidades en aquesta festa es posaven una túnica blanca i a sobre una túnica negra, es banyaven al mar a les 12 de la nit, perquè tenien una casa al propet del mar, al costat de Tarragona, i entraven a l'aigua i es treien la túnica negra i es quedava amb la túnica blanca. Un tipus de ritual que no l'havia vist mai a la meva vida.
2: Fa una mica de por, això de la túnica negra. Sí, jo veus gent fent això...
0: Et van dir si algun estiu van anar a una illa... Que començava a parer i que acabava a parer... Pstany!
2: No.
0: Home, és que... Què és això?
2: Però una cosa, la festa de Sant Joan és com la festa, jo crec, més democràtica del món. Perquè tothom la celebra i tothom... O sigui, justament per allà a Tarragona és que no cap ningú a la platja.
0: És la platja.
2: Tothom barrejat.
0: És
2: superbonic. És una mica estressant, també.
0: Sí, també.
2: Però
0: és
2: guai.
0: I un dia terrible per sortir de festa. Jo, sempre que podia, treballava aquella nit.
3: Sant Joan i Cap d'Any són els pitjors dies per sortir de festa.
2: Jo crec que pitjor és a Cap d'Any. Perquè Sant Joan, com que fa calor, els jocs que fa calor, és com més... Bueno, ja és igual, ja passarà, no? A mi em dona molt bon rotllo.
0: A mi m'agrada molt. La nit de Sant Joan és molt màgica.
3: És veritat que és carbassa, eh? Ho estic confirmant, el tema de la fruita verda confitada que hi ha.
2: És carbassa.
0: Ah,
2: sí.
0: Maria García verifica, eh?
2: Sí, és que jo em sonava que era algo que ningú s'esperava.
3: Molts defensen que és meló, però no sempre, no?
0: Algo pot ser carbassa. No,
2: clar, és la il·lusió de dir, és meló, no t'han enganyat, era una carbassa.
3: És el que tu deies.
2: I s'han dedicat a tenir-la de verd.
3: El meló és una mica més car que la carbassa,
2: clar.
3: No? És carbassa blanca, és la carbassa amb la que es fa el cabell d'Àngel i tenyida de color verd. Sí, així és.
0: Es veu que hi ha diferències, perquè en català correcte és carxada.
3: No, és confitada.
0: Però és que hi ha diferències en castellà entre fruita escarxada i fruita confitada, eh?
3: Ah.
0: I tenim un problema, eh? Hem de començar a investigar, posar-nos en marxa, Joel Sevilla, perquè...
2: Clar, això ho hem de desvelar, perquè no ens en podem anar amb aquest misteri.
0: Investigar. No, jo ara... Jo és que no puc viure amb aquestes coses. Necessito saber la diferència.
3: En català és fruita gebrada.
0: Exacte, és gebrada. Ostres, o confitada.
2: Mira, ja he après algú ja, gebrada.
3: De fet, la típica de la coca de Sant Joan és la fruita gebrada.
0: Gebrada.
3: I la confitada és més la que està amb almíbar.
0: La gebrada és l'escarxada en castellà.
3: I la confitada és la que està amb almíbar.
2: Ah, clar. Pues sí, tot és bo, l'almíbar, el sucre, tot, vinga.
3: I tant, home.
0: En fi, obrim revistes del cor.
2: Vinga, va.
0: Sebastián Yatra celebra el Mundial.
3: Ahir ho vam comentar.
0: Cantant superestrella. Sí, ho vaig veure, això és molt fort.
2: És molt fort. És molt fort.
0: Perdó, saps què et dic? Que m'estic cansant d'escoltar-me parlar a mi mateix. Ara us escoltaré a vosaltres.
2: Vinga,
0: dues. Vinga,
2: m'encanta. Sí. No, jo volia comentar, volia escoltar la cançó com canten, perquè i volia analitzar si veiem tota burla, tota que la troba a faltar, toca li està dient algun missatge o tota que és un tonto.
3: A veure.
2: Escoltem a veure què diu aquest home.
4: Ja, tio! Ai, va. Ja, tio!

0: és una mica burla, eh?
1: Més aviat, oi? És toda, aguanta'm el cubata que m'atrevo, no? En plan, que sí que voy, que voy, que voy.
0: Jo crec que també pot ser una aposta perquè va celebrar la victòria de Colòmbia, no? Contra Uzbekistan.
1: Sí, sí.
0: 3-1, amb un vídeo que va penjar a les xarxes de, amb la cançó de la seva exparella, Aitana. Llavors, jo crec que li van dir una aposta. Si guanya Colòmbia, penges un vídeo amb aquesta cançó. I va dir, a que sí, a que no, i ho va fer.
1: Sí, el de l'aposta a mi, jo t'ho compro. T'ho compro perquè és que ho veig, o sigui, ho estic visualitzant. Però també és veritat que estan molt, molt ebris.
0: Ja, pot ser, també.
1: Per no dir borratxos. I llavors, clar, aquesta ha estat d'embriagadès, no sé què és, o sigui, a part que és degut a l'alcohol, però potser sí que els ha portat a fer... Clar, és que és molt... Amb el to que ho fan, per un cantó veig molta burla, i per l'altre, ell mira la càmera un parell de vegades, que jo crec... És que sóc molt romàntica. Jo crec que la troba faltant,
0: però
1: en realitat, una mica.
0: No? Com? Es porten bé entre ells?
1: No gaire. Bueno, no tenen relació i van acabar. Doncs, bueno, també, clar, pensa que aquesta cançó està dedicada... Li va dedicar l'Aitana al Plex.
0: Clar.
1: I a la cançó es veuen com molt... És que està tot com molt treballat.
0: Dins un cotxe.
1: Com, sí, i això, dos persones representa, que són ells, no?, que estan visquent el començament d'una història d'amor com era la seva i que, a més, tenen molta pressió mediàtica al voltant perquè són dues figures importants, més ella, evidentment. I llavors és com... Se n'estan fotent una mica de la relació d'ells, sí o no?
0: Ah, ja pot ser, ja pot ser.
1: Perquè, clar, també molta gent deia que si era tu... Les relacions de l'Aitana sempre li qüestionen si són de veritat, si no, que ella es queixava que la seguien, en canvi ja publicava tot el que feien amb les parelles, la cançó amb el lladre que van a Islàndia, també, quan van tornar... Llavors es queixava i que me persiguen i després ella és la que ho compartia tot i que a les cançons parlava de la seva vida i de tot això, no? No sé, el Sebastián Yatra és tan fred, és tan narcisista que pot jugar encara amb els sentiments de l'Aitana.
0: Ui, esperem que no.
1: És molt lleig, això.
0: Sí, esperem que no sigui així.
1: Hi ha un mix d'idees que no és ni l'una ni l'altra, sinó les dues juntes. Que s'estan rient d'ella, però la utilitza per cridar l'atenció d'ella també, perquè vol que el miri un altre cop. Oi que sí?
0: Jo crec que no.
1: Però és que si no, no fas això.
0: Nah, jo crec que és per riure, una aposta. Vinga, va, que no hi ha nassos de fer-ho. Doncs
1: si ha fet això per una aposta i no vol cridar l'atenció, en plan tòxic, encara que fos, però si no vol l'atenció de l'Aitana per res, que és una broma entre amics i de risses i de burla, aquest tio no l'ha estimat mai.
0: Això pot ser, no ho sabem.
1: Ai, però bueno, ja sabem que Yatra, bueno... No sé.
0: Ja sabem com és, una mica.
1: Sí, oi? Ell mateix ho ha dit, no descobrim
0: res. Sí, exacte, ho has dit ell. Les que sí que s'estimen són la Rosalía i la Loli Bahía, no?
1: Mare de Déu. És que, bueno, a part de veure les que no han declarat mai que siguin parella, però ja no declara mai si és parella o no de les seves parelles, és una cosa que ho deixa allà i ja ho veiem els altres, també publica cosetes, pues li ha dedicat la cançó La Yugular, públicament a la seva nòvia, en un concert a Nova York. O sigui que ara l'escoltarem, la dedicatòria romàntica increïble.
2: Dedicate this next song to someone que sé que le gusta mucho. I know she likes a lot the end of it. The end of this next song. And especial esta noche para ti, Loli.
3: Cuántas peleas.
1: M'encanta, perquè de repent comença a parlar amb calé.
0: Sí, una mica.
1: És que ella parla anglès doncs com una anglesa, una mica llatina normal, però quan parla el castellà, ella, que és catalana, parla amb calé. És com una cosa que li surt, no? O assajant, no ho sé. Què penses tu?
0: No sé, molt bonic, no?
1: Molt, molt.
0: És que estan enamorades, jo crec que se'ls veu, també.
1: I en unes... És que es nota, això, oi?
0: Sí.
1: Això no cal que ho publiquin o que ho diguin o que... Això, un ho veu. Igual que ja s'ho saben, des de fora és que es veu moltíssim.
0: Jo crec que sí, que no cal, és el que tu dius, vull dir, tu tampoc... Jo crec que el de dir, vols ser el meu nòvio, vols ser la meva nòvia, o sigui, no cal dir, és el meu nòvio, és la meva nòvia. Vull dir, crec que ja es veu, com per elles dos, estan molt enamorades, està.
1: Estan molt moment, ens hem caigut amb un paquet de sucre.
0: Sí,
1: sí o no?
0: Sí,
1: estan molt dolcetes.
0: Sí,
1: i s'entenen molt. Es veu com molta complicitat.
0: Que mones.
1: Sí, ens agrada la dedicatòria. Bueno, ara amb aquesta dedicatòria tampoc podem afirmar que som parella, perquè tampoc, clar, li ha dedicat una cançó només, però bueno, que la cosa es va fiançant i que continua. Sí. Perquè, clar, ja porten des de cap d'any, una miqueta abans van començar els rumors, i ja, bueno, ja anem cap a l'estiu, i han celebrat el cap d'any, i ara celebren Sant Joan. A veure si ens regalen unes imatges ben xulis.
0: Ai, a veure, va.
1: De fogueres un altre cop.
0: Més menys en coca.
1: Clar,
0: clar. La Loli i la Rosi.
1: Clar, pensa que allà estaven, que era cap d'any, però era estiu,
0: clar.
1: I ara a veure on celebraran el Sant Joan, igual el celebren que és hivern, allà on siguin elles.
0: Loli i Rosi m'agrada molt, eh?
1: Loli i Rosi. Loli i Rosi. Prepareu-nos unes fotitos maques per comentar.
0: I també està molt enamorada la Jessica Goicoechea. La Jessica Goicoechea que ha tornat amb el seu ex, no?
1: Sí, amb el Manu, anava a dir Manu García, no? Amb el Manu Moreno. El Manu Moreno, que és un jugador de rugbi, que, bueno, que és guapíssim, és sevillà, és model, a més, i a sobre és, o sigui, té servei, ho té tot. Servei, cos, coco, ella està estudiant medicina i va pel quart any.
0: Uau.
1: I llavors ells van començar, quan ell ho va deixar amb el Bartra, a principis del 2024, vam saber pues, que estava amb aquest noi, ho van deixar pues, al setembre, i sembla que ara estan, bueno, que han tornat, i llavors ella està encantada de la vida perquè ja deien que ella volia tornar amb ell. Ella ho tenia clar, això. El Manu Moreno no se li volia escapar. I llavors, bueno, li han fet unes preguntes. Ai. I ja ha contestat contenta, o sigui, està contenta ella. Escoltem-la.
4: Danos, ¿estás feliz? Segundas partes siempre dicen, segundas partes nunca fueron buenas. En tu caso no, ¿no? Tú has vuelto con más ganas que nunca.
5: Esperemos que en mi caso sí. A ver, de momento todo muy bien, estoy muy feliz, muy en paz, estamos muy, muy felices y muy tranquilos ahora mismo.
4: Enhorabuena, ganaste una batalla judicial, que también eso, ¿no? Porque habías pasado, digamos, un tiempo con malas noticias, con cosas.
5: Sí, fueron 6 años de espera, pero la justicia va a su ritmo. Pero bueno, por lo menos pues se ha hecho justicia. Así que bien, contenta. Es un tema ya que está aparcadísimo.
4: ¿Has sanado ya? ¿Has perdonado?
5: Es como, o sea, ya he sanado, evidentemente, pero ya es como, es un tema que no ocupa espacio en mi cabeza, ¿sabes? Ja passó i ja està, i de tot s'aprende.
0: La Jessica està molt feliç. Ara parlava d'aquesta batalla judicial que ha tingut amb el seu ex, amb River Viperi, no?
1: Exacte, que ha durat 6 anys, i ja la va denunciar per violència de gènere, per violència física i psíquica.
0: I l'han condemnat.
1: El procés ha sigut molt llarg, ha durat 6 anys, i com diu ella, que ara el vol oblidar, i jo entenc que ella no té que ser ara la banderada i de la lluita, perquè, pobra noia, ja ha tingut prou amb el que ha tingut, però sí que és veritat que, bueno, que està bé comentar-ho per animar la gent pues, que denunciï, i per intentar visibilitzar això, que li pot passar a tothom, a la gent rica, a la gent pobra, a la gent guapa, a la gent lletja, perquè hi ha gent que diu, no, els guapos els va tot bé, no, pobra, mira, ella és guapíssima, i el que va patir amb aquest noi. I ara, doncs, feliç amb el Manu.
0: Que també parella de guapos,
1: Manu Moreno. Sí, però em fa gràcia perquè ella està tan contenta.
0: Ai,
1: que
0: sí.
1: La periodista li pregunta, dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero en tu caso esperemos que no sea así. I ella diu, no, esperemos que sí, perquè ella ja, lo de que no, la possibilitat de que no funcioni, ja la té descartada de la seva ment.
0: Fantàstic.
1: Ella ja no entén res de no, ella tot és sí ara. Manu Moreno, sí.
0: Perfecte.
1: I punt.
0: Me la vaig trobar una vegada a l'AVE Barcelona-Madrid, la Jessica Goicoechea, és una noia que sí, en foto és guapíssima, en persona encara ho és més,
1: sí.
0: I em va sorprendre perquè no és tan alta com jo esperava.
1: És veritat, està molt ben proporcionada i sembla un pivot.
0: Està guapíssima.
1: I ho és. Però és veritat que ella...
0: Jo pensava que fos superalta, perquè el ser model i tal, i no és més alta, que gairebé més alta que jo, eh? Jo faig 1,60 i podem treure 3 o 4 centímetres.
1: Sí, l'altre, totalment. O no, saps? L'altre dia van fer una trobada amb la Carmen Lomana que s'havien criticat mútuament, havien tingut algun rifirrafe, i la Carmen Lomana és alteta, però tampoc és, no és un pivot de 1,90, però és alteta, eh? Però és que era més petiteta la Goicoechea.
0: Mira, 1,57 fa la Jessica
1: Goicoechea. Veus? És que jo li vés al costat de la Lomana.
0: Doncs potser són iguals,
1: Jessica. Sí, perquè la Lomana l'he tingut jo al davant, que l'he entrevistat a la Goicoechea, no? L'he tingut a prop, però no l'he entrevistat, però l'he vist quan estava amb la Lomana i calculat que és petitona. Escolta, el pot petit i a la bona confitura.
0: Home, i tant, això sempre. Jo,
1: vull
0: que sóc baixeta, també.
1: Totalment. L'important és estar a gust amb un mateix i ser feliç i ja
0: Exacte,
1: està.
0: Exacte, totalment.
1: Però, bueno, ja que és model, doncs, bueno... I tu també podries ser model, eh?
0: Gràcies, home, gràcies.
1: La nostra pèl roja. No, la segona pèl roja, no. Som les pèl roges de Ràdio Nacional.
0: Exacte, compartim podi, sisplau.
1: Sí o no?
0: I totalment, totalment d'acord. N'hem parlat també aquí, vam parlar als virals, perquè es va fer molt viral. Passem de parelles que estan enamorades a una que no ho està gens, que és la Irene Rosales, que a més ha deixat un dart, no?, a Kiko Rivera.
1: Totalment. És que, clar, l'anunci és, no té desperdici, vull dir, és que és el típic que no només comentem a la ràdio, a les televisions, sinó que comentem menjant, fent el cafè, al bus, és que tremendo. La tota que Irene Rosales ha decidit, bueno, es van separar ja amb el Kiko ja fa un temps, i cadascú té la seva parella nova, total que de sobte no es critiquen mútuament. Ella va sortir algun programa parlant una miqueta, però bueno, ara ja estaven tranquils, ja havien acordat callar-se, i de sobte, clar, surt amb un anunci, no podem dir la marca, no, perquè
0: sí,
1: no,
0: home,
1: però de Kikos, com el Kiko, i fa la broma del Kiko. Llavors escoltem l'anunci, perquè és que no té desperdici. Mira.
6: Si pones un Kiko en tu vida, que sea uno que te haga sentir bien. Uno tierno. Que sea tierno es importante. Que estés segura de que es el mejor Kiko del universo. Y que solo se junte con los mejores. Elige bien tu Kiko, porque un mix con un mal Kiko es un mal mix.
0: Doncs un mix a un mal Kiko és un mal mix.
1: Bueno,
0: ja ho ha dit la Irene, no?
1: Totalment, i clar, és que és boníssim. Vaya. O sigui, és boníssim, però clar, el Kiko que li diu? Li diu, escolta, la vida que tens, la tens per haver-te menjat a un Kiko.
0: Ah, això és el que
1: i li dius, a veure, és molt lleig, però és veritat, saps? Vull dir, clar...
7: S'ha de dir, no?
1: Clar, ella també li ha... Bueno, tenim... El Kiko s'ha enfadat moltíssim amb això.
0: Sí, ha dit que si podria, vendria accions legals i tot.
1: Bueno, és que el que vol és el tant per cent, com quan fas un llibre que algú fa una història o una cançó, diuen, no, jo vull el tant per cent perquè parles de mi en aquesta cançó, no?
0: Clar.
1: Com si el Piqué li demanés un tant per cent a la Shakira.
0: No li cal.
1: Pues el Kiko diu, bueno, aquí hem de moure diners, que la vida és molt cara, i ja està mirant a veure d'on treure benefici. Mira, escoltem la declaració del Kiko, que a pesar de tot, zero, és que ella va dir la Irene, jo pensava que s'ho prendríem una mica de broma.
0: Doncs no.
1: Però zero, s'ho ha pres fatal. A veure què diu.
8: T'has sentat un poquito mal.
9: Ay. Yo lo que pido es que dejen de hablar de mí un poco, ¿sabes? Está bien que la gente tenga trabajo, que la gente trabaje. Pero bueno, ¿qué pasaría si a lo mejor no quitaran mi nombre de ese contrato? ¿Seguirían llamando? ¿Seguiría trabajando? Me dejen un poco tranquilo. Yo estoy calladito, estoy sin meterme en nada. Yo simplemente lo que hago es responder a las cosas que no me parecen correctas.
8: Claro, claro. Tú crees que ha sido una falta de respeto, ¿verdad, Kiko?
9: ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que todo el mundo lo ve, ¿no? Y quien no lo quiera ver, que ya he visto muchos comentarios en el Instagram, sí. Quien no lo quiera ver es que simplemente son imbéciles.
8: Ya.
9: Los que no lo quieran ver.
8: Jugando ahí con el doble sentido de la palabra, claro, con tu nombre, en fin.
9: Bueno.
8: Quizás ella pensaba que te lo ibas a tomar con humor.
9: A mí lo que ella piensa es que me da exactamente igual. Pero creo que ni siquiera piensa. La mente no le llega para más a la pobrecita.
0: Wow.
7: Tenen fills en comú, no?
1: Sí, dos.
7: Dos?
1: La mente no le llega pa más.
7: Home, jo,
1: clar, ella es queixa.
7: Pare de dos nens amb aquesta senyora, encara que ho pensi, no ho diria mai.
1: És
7: mai,
1: que aquí,
7: per ells.
1: Totalment, però aquí passa una cosa, que ell es queixa de que, i té raó, que aquesta senyora també té dos fills com per riure-se'n del
7: també
1: pare dels seus fills.
7: També és veritat, és que els dos...
1: I l'altre, sí. Clar, que se'n riu, però... Bueno, clar, és una broma que fa gràcia perquè és el del Kiko, un mal Kiko per un bon Kiko. A veure, té més gràcia a ella, encara que no li agradi. Clar, ell, que no pensa, que clar, és un atac com molt agressiu, agressivo, passivo, no sé.
7: Ha de fer molt mal, eh? I ara pensant en el tema dels fills...
1: Tots dos.
7: Primer va ser ella, eh?
1: Sí.
7: Primer va ser ella amb l'anunci. Home, no ha de fer gens...
1: No, clar, és encendre el foc. Començar a fer un anunci vol dir que l'altre digui coses. Clar, l'altre l'ha agafat calentito, que hagués pogut parlar... De vegades, saps que de vegades no parla i no diu a ningú? Pues era el dia per no dir rei cada vegada. Sí o no? Dic no comento, gràcies, no comento.
7: Sí, sí,
1: ja,
7: sí.
1: Perquè, clar, li ha sortit una mica... La bilis, no, una mica de cortisol, li ha sortit. Llavors, doncs... Pues d'ell, que podia quedar bé, doncs tampoc ha acabat de quedar bé.
0: Jo he llegit que la marca ara hauria de contraatacar, així en broma, i fer un anunci amb Makoke, dient jo també em vaig menjar un mal Kiko, parlant de Kiko Matamoros, i amb Isabel Pantoja, dient a mi em va marxar un Kiko, dient,
1: ostres,
0: parlant de...
1: Aquí hi ha
0: fill,
1: tants
0: no?
1: Kikos, és veritat.
0: Clar.
1: I tant, i és una cosa...
7: La Pantoja s'atragantó con un Kiko, no?
1: Sí. No, clar, sí. No, no, és que hi ha molts Kikos, ostres, o sigui, m'encanta.
0: Kiko Hernández també, no l'havia caigut
1: aquí
0: en
1: aquest. Aquí hi ha per molt.
7: I l'altre Kiko, no?, el que comenta la Isla de les Tentaciones al debat, com es diu, Kiko...
0: Sí, sí, és Kiko Hernández.
1: Sí.
7: Kiko Jiménez.
0: No, és Kiko Hernández. El de la Macoque és Kiko Matamoros.
7: D'acord.
1: Sí, Kiko, i encara n'hi ha un altre. Sí,
7: que
1: sí, sí,
7: em perdo una miqueta amb aquest Montelecinco.
1: Algun torero, i algun torero hi haurà que es diu Kiko segur.
0: Ah, segur. Ah!
1: Algú posarem allà al sac.
7: Segur, segur.
1: Però sí, sí, està anat, escolta. I llavors ell també ha dit, bueno, pues, si li ha servit això per guanyar-se la vida i alimentar els seus fills, pues, me n'alegro per ella. O sigui, unes coses tan... Bueno, hi ha molt mal rotllo.
7: Era Kiko Jiménez, clar.
0: Qui és Kiko Jiménez?
7: Sí, Kiko Jiménez.
1: Ah, sí, és veritat, hi ha un altre periodista més jove, guapito, oi? Que no és com l'Hernández.
0: El de la Sofía Suescu.
1: Ah, no, clar, no.
7: Aquest?
0: La parella de Sofía Suescu.
1: Sí, però aquest és familiar de
7: l'Hugo. Aquest és el de la Glòria Camila.
1: Sí, veus? Aquí està.
0: És la parella de Sofía Suescu.
1: Sí, t'he dit que no, però deia que no una altra cosa. Sí. És la parella de Sofía Suescu i, a més, és familiar d'algú. Ja ho buscarem.
7: No, el Joel diu que no. El Joel s'ho sap tot, eh? El Joel...
1: No és familiar de ningú, el Kiko.
7: Mundo, sálvame, controlat. És Glòria Camila.
0: Ah, és
1: el nòvio de la Glòria Camila.
0: És l'ex de la Glòria Camila, actual de Sofía Suescu.
1: Universo Telecinco total.
7: No, flipes.
1: Molt fort.
0: Sí.
7: En fi...
0: Maite Galdeano també hauria dit, jo me traganté con un Kiko, perquè no es porta amb... Maite Galdeano, no, mare de Sofía Suescu, no es porta bé amb
1: sí,
0: el
1: sí,
0: seu
1: sí.
7: Però és que aquesta senyora que tot li sembla malament, tot el que faci la seva filla, no?
0: Gairebé.
1: És molt fort. Tot el món està connectat.
7: Està
1: és
7: tot.
1: Molt fort. O sigui, la vida... Saps què diuen? Si te passos amb 7 equips...

0: L'adoptem, aquesta paraula, la utilitzarem molt. És que, el més banyut.
1: I quan estigueu en perill, en qualsevol situació, família, heu de demanar banyuda, sempre. No estem bé, no?
0: Està patint, no. Ara pateix.
2: No, quan m'han costat, d'entendre la broma, ja, i he pensat que...
1: En fi, ho ha comentat la Maria a l'inici del programa, Vanessa, el tema de la Shakira, no?, i el Manuel García Rulfo.
0: Sí, sí. I bueno, ara tenim, no sabem si estan de veritat o no. Bueno, els hem vist sortir d'un hotel, a l'hotel Sunset Tower de Los Angeles, que ja està, després de fer la inauguració del Mundial, doncs està continuant amb la seva gira, que ara li toca als Estats Units. I llavors, doncs, bueno, després de la ruptura de Gerard Piqué, ningú sap res, ningú sabia res d'ella. Ella deia que volia dedicar-se als seus fills i que no tenia... Li trobàvem nòvios per tot arreu, però no hi havia ningú de veritat. Tot era... Sortia amb un noi i després amb aquell noi feia el videoclip d'una cançó, jugava al màrqueting, que és el que està fent ella, i tothom s'apunta al darrere d'ella, eh?
1: Vol cel. Se li va voluntari, no?
0: Sí, exacte, com la Rosalia, que ja se li ha acabat, eh? Sí, ja se li ha acabat. Això no, tothom està voluntàriament fins que un s'enamora.
1: Sabíem que, que duraria molt poc, també t'ho dic.
0: Exacte. I aquest Manuel, bueno, sí, sí, Déu-n'hi-do el que li ha durat a la Shakira, no? 4 anyets, sí. Eh?
1: Déu-n'hi-do. Han passat 4 anys?
0: Amb la... Sí, sí, 4 anys amb la cançó Taca-taca, eh?
1: 4 anys de La Bruixa al Balcó?
0: I encara continua. És molt fort, eh? Molt fort.
2: Uau, La Bruixa, eh?
1: La Bruixa al Balcó.
0: La Bruixa. Jo vaig fer un directe
1: mirant a la casa de la sogra.
2: Sí. Aquesta notícia la va treure el Marc Leirado. Una abraçada, Marc.
1: Grande Marc Leirado.
2: Perquè el Marc es passava les hores davant de casa de la Shakira. Llavors, sí, doncs, va veure això, va fer una foto i aquesta notícia la va treure ell. Sí, sí, sí,
0: i després estàvem les agències, les televisions, tots allà amb la bruixeta. I dèiem, la traurà? No, la treien, l'expulsaven una mica i la tornaven a col·locar. Igual la van treure, va durar mitja horeta, que la van netejar. Pot li ser. Van donar una mica, li van posar una mica de refrescant com una planta i una altra cop allà a inaugurar la casa. Bueno, doncs aquest senyor a mi em fa gràcia perquè sempre és fill d'un senyor superimportant, que diu que és un dels autors hispanoamericans més importants del segle XX. Jo m'encanta la literatura i tot el que és l'art, però no sabia qui era, ho sento. Ell és fill de Joan Rulfo, que, bueno, besnebot, ja li pilla més lluny, no fill, besnebot. Llavors, és escriptor, guionista, això, el Joan Rulfo. Ell no, ell és guionista i ha fet alguna pel·lícula.
1: Actor,
0: i també algun guió. També ha col·laborat amb algunes coses de guions i de curtmetratges i tal. Llavors, ha participat als 7 Magnífics, a l'Assassinat d'Orient Express i al The Lincoln Lawyer. L'heu vist vosaltres?
2: No.
0: L'Abogado del Lincoln?
1: No.
0: Per Netflix. Bueno, està bé. O sigui, tampoc és superfamós.
1: No, és que no. Jo l'he vist, he buscat la foto i dic, a mi no em sona de res, aquest senyor.
0: No, tampoc han confirmat ni desmentit res al seu entorn, eh?
1: A veure, pot ser que tingui una cita com té la majoria de persones d'aquest planeta i que després no vagi a més, no? O què?
2: Pot ser.
0: Igual tenen algun projecte.
1: O pot ser feina.
0: A mi, a veure, jo no diré... Jo crec que ja li fa falta una persona una miqueta més potent, no?
1: Que estem acostumats.
0: Sí, clar, ara volem una mica potent, més.
1: Sí, és del 81, ell, eh? Ell
2: 45, ella 49.
0: Té 45, ja no té 10, bueno, més o menys estan a la part ara. No sé, ja veurem què passa.
2: Està acostumats, que es portaven uns anys amb Gerard Piqué.
0: Sí. Jo els veig, bueno, no ho sé, ho veig molt incipient. Jo no m'atreviria a dir... Bueno, van anar a sopars, van anar a un lloc superfamós, que van anar que es veiessin. Jo crec que Shakira... ha jugat ja amb nosaltres molts cops. També ho va fer amb Lewis Hamilton. Sí, el que passa que escolta, que de sobte hi ha algú que no et quadra i després durant 4 o 5 anys també pensàvem que seria un afer de verano amb el Piqué.
1: Ja.
0: El hombre propone, Dios dispone. Ja veurem on te'ls porta. De moment, escolta, jo tinc ganes que tingui una parella a la Shakira. Perquè ella canta, ho fa tot molt bé, però li té un punt d'amargor encara a sobre.
2: Que sigui feliç.
0: Sí, que se la tregui, que sigui feliç, que jo sé, no?
1: Ja.
0: Que ens faci una cançó...
1: Home, ella diu que no li cal cap home per ser feliç, no? Que
2: no,
1: per
2: i tant.
1: Per si sola ja és feliç. Però tu tens la percepció de que no està encara...
0: Sí, perquè una cosa és que no li faci falta cap home. Pot ser o l'amor o tenir parella, no li cal, no?
1: Sí.
0: Però ella arrastra una mica de... Ella sí, i jo crec que ho arrastra una mica. Té la cara, l'ictus el té com una mica...
1: D'un rictus així, seriós, a vegades.
0: Sí, i no és un tema d'estar sol acompanyat, és un tema de deixar anar el passat, deixar anar el rancor i continuar. Ara que ve Sant Joan, que es cregui molts desitjos i que es banyi al mar i que

0: que torni nova.
1: Tens ganes d'una nova il·lusió. Sí. Ah, com diuen, és molt de premsa rosa, això, premsa del cor, no? De revista del cor, de no sé qui, tiene una nueva ilusión. Això és que molt...
0: Una nueva ilusión,
1: sí. Una nueva ilusión.
0: Clar, perquè li vaig... Clar, és això...
1: Comprar-se la Play 5, no? És una nueva ilusión.
2: Per exemple.
1: Clar, que, diu, bueno...
0: Sí. Ja, ja. Sí, sí. No, però jo també ho veig com noves il·lusions.
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: com no, que no saps on t'anirà, hi ha alguna que et fa així, que hi ha xispilla ja. En l'ambient, no? Hi ha una mica d'electricitat. De...
1: Doncs...
0: Sí, igual et tens després un... T'electrocutes, eh?
1: Sol passar, eh? Sol passar. Vanessa, què faràs per Sant Joan?
0: Doncs mira, saps que encara no ho sé?
1: No ho sé, improvisaràs. Tinc,
0: sí, perquè hi ha el plan d'anar a la platja al poble, que en Brils, que és molt tranquil, bueno, tranquil, segons com ho vegis, és molt jaleo, però molt, no sé, com molt distès, com ja. Relaxat, o quedar-me a Barcelona a fer alguna festa.
1: Et convidaran segurament a 20 festes i hauràs d'escollir, perquè tu, coneixent-te...
0: Sí, i després igual em quedo amb la família menjant la coca doncs i passant també, de tot, doncs sí. Això també.
1: I si arribes molt cansat, és com Cap d'Any. Molta expectativa, després dius, ostres, sí, em quedo a casa. Sí. Ja
2: un més gran et fas, més ho
0: tenim...
1: sí, veritat.
0: Tenim una època que estem tranquils, ara, tu.
1: Doncs, Vanessa, que tinguis molt bon cap de setmana.
0: Igualment, que vagi molt bé.
1: Molt.
0: Jo també us estimo.
1: Arribem a les dues, moment per actualitzar la informació, el butlletí de les dues, i després, atenció a les estrenes de cinema que portem avui.
2: Moltes han passat pel programa, potents.
1: Sí.
2: I Toy Story, Xavi, Toy Story!
1: Toy Story 5! Va, de seguida, abans, la informació.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per altes temperatures a partir de diumenge i fins dimarts, amb la possibilitat que s'allargui encara més dies, amb valors especialment alts a l'interior, on fins i tot poden superar-se els 40 graus. Des de Protecció Civil demanen molta precaució també de cara a la revetlla de Sant Joan. Clara Ontanyón.
2: Fa dies que la temperatura va pujant i diumenge tocarà sostre per sobre dels 40 graus a la plana de Lleida. A la resta de Catalunya les màximes rondaran els 32 i 38 graus. Una calor sostinguda que s'allargarà almenys fins dimarts. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, alerta que aquest final de juny serà més calorós del normal.
3: La temperatura es mantindrà en mitjana per sobre del que correspondria per l'època de l'any, per tant, amb una calor sostinguda, persistent, ben bé fins a finals de mes de juny.
2: Les nits seran tòrrides, per sobre dels 25 graus, especialment les de diumenge i dilluns. Una onada de calor que coincideix amb la revetlla de Sant Joan. Protecció Civil i bombers demanen molta prudència i recorden que mentre duri l'avís està prohibit encendre foc a prop de zones forestals.
0: Clar, perquè òbviament les altes temperatures són un perill sempre de cara als incendis. A hores d'ara, i segons els bombers, els focs que s'han declarat en les darreres hores a Catalunya estan controlats. Són 7 en total. A més, 3 més ja estan extingits. Amb tot, però, agents rurals i bombers demanen extremar les precaucions. Avui, 6 comarques tenen risc molt alt d'incendi forestal. Joana Cendra.
4: Són el Segrià, la Noguera, el Solsonès, la Segarra, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, tots en nivell 3 del Pla Alfa de Protecció Civil. Aquestes comarques preocupen els bombers i els agents rurals perquè els incendis que s'han declarat darrerament són tots en aquesta zona i la majoria estan vinculats a les tasques de sega del cereal. Això, sumat a la calorada que ve diumenge, pot ser la tempesta perfecta. La bona notícia, però, és que els 7 incendis declarats en les darreres hores estan controlats. Parlem de Sanaüja, Cervià, Pons, Agramunt, Talavera, l'Albi i Alfarràs. N'hi ha 3 més, a més, que han quedat completament extingits, Torrefeta, Arbeca i Cervera. En total, l'incendi de Talavera s'haurien cremat vora de 100 hectàrees. La resta d'incendis sumen una 80ena d'hectàrees, a manca de dades definitives.
0: El jutge ha enviat a presó preventiva 2 multireincidents acusats d'assaltar les seves víctimes a l'interior de porteries llançant-los gas pebre. Acte seguit, els robaven les pertinences, principalment el mòbil o cadenes d'or. Com a mínim, se'ls imputen 7 fets delictius de la mateixa tipologia per perpetrats entre abril i juny a Barcelona i a Sant Boi de Llobregat. Els Mossos els van detenir el passat 11 de juny. El PP ha enregistrat una nova moció al Congrés perquè es pugui votar en el proper ple un avançament electoral. Aquesta moció reformula i amplia l'anterior que la mesa del Congrés, amb majoria del PSOE, sumava a refusar aquesta setmana. Tot i això, el número 2 dels populars, Miguel Tellado, no confia en que passi el filtre de la mesa.
5: Para poder ir al Constitucional, antes debíamos reclamar frente a la propia mesa del Congreso de los Diputados. Tenemos muy pocas esperanzas, porque la señora Armengol es cualquier cosa menos una demócrata.
0: La propera setmana es debatrà una moció similar al Senat. El Senat, precisament, ha comparegut aquest matí la fiscal general de l'Estat, Teresa Pere Amato, a petició del PP per donar explicacions sobre la seva política d'anomenaments i sobre les trobades que excàrrecs de la institució van tenir amb persones involucrades en el cas Leire Díez. La senadora popular, Maria José Pardo, ha acusat la fiscalia d'obrir les portes a les clavegueres del PSOE i la fiscal Pere Amato ha demanat respecte per la institució.
6: Si me permiten, quiero reclamar un respeto a la institución que represento. Aunque no se haya dicho de una forma directa, se ha insinuado que la Fiscalía pertenece o que puede estar al servicio de una trama criminal. A mí me parece que eso es una falta de respeto absoluto a la institución que represento.
0: Més coses, gairebé 500.000 de persones van intentar deixar de fumar l'any passat amb medicaments finançats. Així ho ha destacat l'informe del Consell General de Farmacèutics i el Ministeri de Sanitat, que mostra com aquesta intenció cau en picat a l'agost i repunta després de les vacances. Àlex Eloi.
7: El consum de tabac a Espanya s'ha reduït a mínims històrics, però encara fuma diàriament un de cada 4 espanyols. Gairebé la meitat dels fumadors intenta deixar-ho cada any i molts compten amb l'ajuda de medicaments. Les dades analitzades conclouen que si es redueix la disponibilitat d'aquests fàrmacs, també minven els intents per deixar de fumar. Mònica García, ministra de Sanitat.
8: Este informe demuestra que la intervención farmacéutica mejora significativamente las probabilidades de éxito para dejar de fumar y pone de manifiesto el enorme potencial potencial que tiene la farmàcia comunitària com a aliada de la salut pública.
7: El Ministeri continua preocupat també per l'ús de cigarretes electròniques que ja han provat la meitat dels adolescents. En aquest sentit, assegura que ja estan enllestint el Real Decret per endurir la regulació.
0: És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4 a 2:45 a l'edició migdia amb l'Eva Albiol.
1: Ràdio 4. Radio 4.

0: Segona hora de Xavi Fornia a Ràdio 4 i, bé, Maria García Coll, hem d'actualitzar ja les estrenes de cinema i sèries també que venen molt potents, aquest cap de setmana.
1: Sí, ens fa molta il·lusió perquè s'estrena una pel·lícula que en portem parlant dies, setmanes. Toy Story 5, no?
0: Toy Story 5.
2: Forky, ¿aceptas a Karen Beverly como tu legítima esposa?
3: ¡Hija! ¡Yo os declaro marido y cuchiller! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quién ha envenenado a la dama de honor! ¡Ah!
4: Paquete para ti.
2: Gracias, gracias.
5: Hola, soy Lilipad. Vamos a jugar.
6: ¡La extinción! ¡Otra vez no!
7: Bonnie, basta de pantallas por hoy.
2: Vale.
8: Quiero hablar contigo, aparato.
9: Por favor, llámame Lily.
8: Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos. Sí. Y de repente llegas tú y ni siquiera me estás escuchando.
9: Te lo traduzco al inglés. Mira.
5: Now look here. Me and the toys have been working all summer.
9: ¿Y ahora en español?
5: Los gemelos Jordan al otro lado de la calle. ¿Qué?
10: Yo me pido detrás de la cómoda.
5: Woody.
11: Jessie. Hola.
8: ¿Está la cosa tan mal por ahí para los juguetes como dicen?
11: Cada día encontramos a más juguetes abandonados.
6: ¡Es el fin!
8: La tecnología también ha invadido nuestra casa.
11: No sé qué decirte, Jessie. Los juguetes sirven para jugar, pero la tecnología sirve para todo.
12: Bonnie me está dejando por un aparato.
13: Hay un amigo en mí.
11: He venido lo antes posible.
14: ¿Por qué llevas un vestido, Woody?
11: Esto es un poncho, Forky.
8: Alguien necesita un roto marrón.
15: ¡Alto! ¿Quién anda ahí?
11: ¡Oye! ¡Tengo el son de paz!
15: ¿Cuánto tiempo sin verte, vaquero?
9: ¿Que eres un anciano de juguete?
11: ¿Qué?
14: Se cree que eres un anciano porque estás calvo, Woody.
9: Bonnie necesita ayuda de alguien que sea de su mismo sigla. ¡Hasta luego, juguetes!
13: Hay un amigo en mí.
15: Necesitaremos refuerzos.
13: Hay un amigo en mí.
11: ¡Venga ya!
13: ¡Escapamos!
15: Nuestra misión en este planeta es hacer felices a los niños.
13: Lo que te digo debes recordar.
8: Bonnie aún nos necesita. ¡Vamos, perdigón!
14: Pues tú quédate aquí, yo iré con ellos.
15: No me crees capaz de hacerlo.
13: Porque hay un amigo en mí.
15: Bonito poncho. Me encanta verlos pelear otra vez.
13: Ya te digo.
0: ¡Ostras! Quines ganes de veure aquesta pel·li, Maria.
1: Sí, moltíssimes, perquè Pixar torna a posar el Woody, el Buzz, la Jessie i tota la resta de joguines davant d'un enemic molt contemporani. Ara ho sentíem, no?, les pantalles d'aquesta tablet, la Lilipad, la dirigeixen Andrew Staton i McKenna Harris amb les veus de Tom Hanks, de Tim Allen, Joan Cusack. Això serà en anglès, evidentment. En castellà podem sentir a Bad Bunny, podrem sentir...
0: Ah, sí, és veritat.
1: A Bizarrap, també, a Penélope Cruz. La Bonnie ara ja només juga amb les joguines, ja no només juga amb els ninos, sinó que ara té aquesta tauleta, la Lilipad, que amenaça de robar-los a aquest lloc, no?, a les joguines.
0: Les pantalles arriben a la infància. És el que tu deies, és tan d'actualitat, no? Bé, Toy Story 5, recordem, banda sonora també amb cançons de Taylor Swift. Mm-hmm. Hem parlat molt les darreres setmanes. Anireu o què? Anireu avui divendres, anireu demà dissabte, diumenge, de tarda? Quin és el vostre moment, diguéssim, més agradable per anar al cinema, a veure una pel·li com Toy Story?
1: Mira, no ho sé, jo crec que aniré a veure Toy Story, però quan tingui un moment, no sé.
0: Ara que no m'estresses, ara.
1: Sí, no, ara no sé si demà passant, no sé.
0: Aquesta segur que està a la cartellera, segur que està tot l'estiu, no?
1: Sí,
0: aquesta
1: home,
0: l'aguantaran,
1: segur.
0: Jo crec que dos mesos,
1: jo intentaré tres... anar-hi aquest cap de setmana, perquè la vull veure i em fa il·lusió, però a veure com podem.
0: És que vull reciclar-me una mica, vull veure totes de la 1 a la 4. La primera, la última.
1: Televisió Espanyola ho va fer el cap de setmana passat.
0: Sí, sí, sí.
1: No, clar,
0: sí,
1: són
0: sí,
1: moltes
0: sí.
1: hores,
0: No, moltes, moltes.
1: Potser...
0: No sé ni per què ho dic, si veuré 10 minuts. Bé, següent estrena als cinemes es diu Dreams i és el nou film de Michel Franco, que arriba amb Jessica Chastain, Isaac Hernández i Rupert Friend al repartiment. Aquesta és la història que segueix el Fernando, un jove ballarí mexicà que ho deixa tot per perseguir el reconeixement internacional. El seu somni depèn també d'una relació amb la Jennifer. Ella és una dona que ha d'escollir entre protegir la seva vida o apostar per l'amor. I bé, aquí Michel Franco torna a mirar de cara les zones incòmodes del privilegi, del desig i de la dependència emocional.
16: Y gracias a mi preciosa hija Jennifer, que ha trabajado a mi lado para hacer de esta fundación lo que es hoy. ¿Qué pasa con los mexicanos?
17: Es que hay que subvencionar a estadounidenses.
18: Es un bailarín. Trabaja en mi fundación en Ciudad de México.
19: Gracias por la entrada. Me ha gustado mucho.
18: La próxima vez iremos juntos.
20: ¿Puede hablarme del tipo de relación que los une?
21: ¿Está en tu programa?
18: No.
20: ¿Dónde aprendiste a bailar?
19: En México. Allí también mendigabas en la calle.
16: Nos conocemos, ¿verdad? El profesor de ballet. Yo solo quiero que seas feliz. Pero hay límites, ¿sabes a qué me refiero?
20: Yo vine para estar contigo, pero no quiero esconderme todo el tiempo.
21: Nos vamos.
20: ¿Te avergüenza que te vean conmigo? No creo que te importe lo que me pase.
18: Voy a decirte algo. Luego decide si quieres que sigamos juntos. Dime si quieres que vuelva después.
21: ¡No!
18: No me conoces para nada.
1: Això que sentíem, que fa aquesta reflexió que ens deixa pensant si a vegades el somni americà no et trenca perquè fracassi, sinó perquè algú et fa creure que el teu futur depèn del seu permís, no? Aquest ballarí mexicà, ara ho sentíem.
0: Més al cinema. Viva, perquè, bé, de fet, ahir vam tenir a la seva protagonista, a la Aina Clotet. L'Aina Clotet, que no només és protagonista, sinó que també és la directora d'aquesta pel·lícula, Viva. És una comèdia dramàtica, al costat del Marc Soler i el Navi Dacli, i és la història de la Nora. Nora, a punt de fer 40 anys, que viu atrapada entre l'estabilitat d'una relació de sempre i l'aparició d'un nou amor.
1: Una pel·lícula que situa aquest conflicte íntim en un món distòpic, marcat per la crisi, la sequera, els avenços científics, i el més interessant és que parla de desig, de maternitat, de por i reinvenció, sense convertir la protagonista ni molt menys en una heroïna perfecta.
22: Bebe Nora! Who wouldn't like to live 120 years?
23: Vostès som uns somiadors, but we're not the only one.
24: El teu cosí és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
25: Jo ho vaig notar com electricitat.
26: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
27: No te preocupes, todo ha pasado ya.
26: Però és que és com que m'asfixio, saps?
28: Mira, una crisi és normal.
29: Ai. Jo no estic en crisi, ¿vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
30: La vida és això.
31: És impossible no vibrar amb ningú més.
32: Que necessito estar sola.

0: tota la vida per davant.
1: Tu també tens tota la vida per davant.
2: Doncs Viva, que no parla només de sobreviure, parla de què fem amb la vida quan la mort ja ens ha mirat de prop.
3: Clar, perquè no ho hem dit, però ahir sí que ho vam explicar, que sí. La Nora, la protagonista d'aquesta pel·lícula, està superat un càncer. I, clar, es troba que després d'haver superat un càncer, a més, es troba amb un nou amor i un canvi de vida, no? I com tot això li xoca i li fa canviar la manera de viure-ho tot.
2: Sí, sí. És una mica... deixar de demanar perdó per voler una altra vida, no?, d'alguna manera, en fi. Molt, molt, molt potent, aquesta pel·li de l'Aina Clotet, que segurament la veurem, dirigint més, encara que ella ja ens va explicar que ella, no, tant de bo pugui també seguir actuant molts anys. Caso 137. Seguim als cinemes, eh? El francès Dominic Moll dirigeix aquest thriller criminal amb Lia Dacre, Guslash Malanda i Mathilde Roehrig. La prota, la protagonista, és Stephanie. És un agent d'afers interns que investiga un jove ferit durant una protesta. I el cas sembla encallat fins que ella descobreix un vincle personal amb la víctima i la investigació deixa de ser només professional.
4: ¿Cómo justifica su gesto? Somos investigadores de la IGPN, la policía de los policías. Investigamos las faltas que puedan cometer algunos policías.
5: Ha sido una enfermera del hospital quien me ha dicho que pusiera una denuncia. Es por mi hijo, Guillaume. Fue en la manifestación del sábado. Un policía le dio con una bala de goma.
6: Los polis que lo hicieron, ¿saben quiénes son? Mierda, si no hizo nada. Esos hijos de puta lo derribaron sin que hiciera nada.
7: Baja ese tono.
6: Si es mi palabra contra la suya, no servirá.
8: Nos dijeron que la República estaba en peligro.
9: Debíamos impedir los pillajes y ocuparnos de los violentos.
10: Ir a por los agitadores y los que atacaban a los policías.
11: El gobierno estaba asustado.
12: ¡Joder, aquí, joder!
4: ¿Puede describirme lo que ve?
10: Aquí no se ve bien.
4: ¿Ah, no? Diría lo contrario, se ve muy bien. ¿Qué vio en la calle?
13: ¿Quién ha dicho que mire? Espero que no silencien el asunto.
4: Mira, no me vengas con esas.
11: Esos tíos son héroes. ¿Has visto qué les exigen? No puedes ponerte en su sitio.
13: Pero de tanto oír excusas para los que la cagan, los polis serios que quieren hacer bien su trabajo dejarán la policía.
14: Nunca los sanciona.
15: No podemos provocar el malestar de los sindicatos.
16: ¿Qué le pasa, señora Bertrand?
4: Si creemos que un punto de vista distinto es hostil, ¿qué hacemos?
15: Yo no lo sé.
3: Aquí sentim aquesta pel·lícula sobre policia, justícia, aquesta línia tan fràgil entre el procediment i la consciència, no? El sistema que demana neutralitat, però la realitat ens posa aquesta història humana al davant i què passa tot plegat. Molt d'històries humanes, avui
2: sí,
3: al cinema tenim.
2: Sí. M'ha recordat aquesta Caso 137, m'ha recordat una miqueta Vibra Adolescència, La minissèrie anglesa
3: sí,
2: que va impactar tant. Més, va, a cinquena proposta que et fem avui, també al cinema, 15 pruebas de amor. És de la debutant Alice Duard, que signa aquesta comèdia dramàtica francesa. La Céline espera la seva primera filla, però qui està embarassada és Nadia, la seva dona. La pel·lícula observa el procés legal, emocional i social d'una mare que ha de demostrar que també és mare.
3: És una història petita en aparença, però és molt gran en el fons. No parla de la família, de la legitimitat, de l'amor i de la burocràcia. Quan has de passar moltíssimes proves per estimar una criatura, clar, ens pregunten si el problema potser no és la família, sinó la mirada que tenen els altres amb tot això. No hem pogut trobar el tràiler en castellà, espero doncs, que potser el cinema sí que sigui en castellà, i si no, la sentirem en versió original.
17: Ah, c'est bon, on a compris que t'étais enceinte.
18: Ça va, hein, toi tu peux vivre ta vie. Moi je fais tout le boulot et je suis obèse.
2: Aquesta és una pel·lícula que estarà a moltes sales de cinema subtitulada en castellà i també en anglès. Bajo el mismo sol, mira, una altra pel·li que ha estat protagonista al Xavi Fornia aquesta setmana perquè vam rebre en directe a l'Ulisses Porra, el seu director, que és debutant en solitari amb aquest drama històric protagonitzat pel David Castillo, per la Valentina Xengu i el John. És la història que ens porta al 1819 a La Espanyola, on un hereu espanyol, una teixidora xinesa i un desertor haitià intenten aixecar una fàbrica de seda.
19: A
0: Acudo a vosotros con una petición. A dos jornadas ahí abajo poseo un terreno que abarca parte del valle. Ahí tengo mi casa. Y más abajo, a seis jornadas, tengo un cargamento varado junto al río.
7: ¿Cargamento de qué?
0: Una mujer y unas orugas. Hace 8 años mi padre trajo desde España 50 moreras. Las plantó en esta zona.
7: Vas a fracasar, Lazo. No hay virtudes en ti.
2: Doncs intentant aixecar aquesta fàbrica de seda, Maria, però el projecte neix enmig de tensions, moltes tensions.
3: Clar, és una pel·lícula d'època, però no només això, també ens explica la manera de parlar del món d'avui, sense dir el món d'avui, perquè ens ho deia l'Ulisses Porra, no? Al final doncs parla de temes que, tot i que estem al 1819 al Carib, són temes molt actuals, no? Que parla de la immigració, de les tensions polítiques, de tot el que hi ha, no?
2: Prejudicis, colonialisme, supervivència, no?
3: Parla de tot això.
2: Doncs sí.
3: I fa aquesta reflexió, no? Si tots vivim sota el mateix sol, també ho dèiem amb l'Ulisses, però al final no tothom naixem al mateix lloc, ni tenim la mateixa sort, ni al final naixem amb la mateixa ombra, ni amb les mateixes oportunitats, sobretot.
2: Sí, sí, no naixem sota la mateixa ombra, aquesta m'encanta. Però hi ha més al cinema. Habitació número 13. Això és Terror Suec, dirigit pel Matthias Skoglund, que d'això en sap, amb Fili Torós, amb Ginze Merdogan i Anki Liden. Joel, no el nostre, ingressa la seva mare, la Mònica, en una residència, quan ella perd autonomia. Però aviat comencen accidents i presències inquietants. El que podria semblar deteriorament, culpa o bellesa, es converteix en una història molt més pertorbadora.
12: ¿Qué estás haciendo?
14: Soy yo, Joel, tu hijo. Cuando la gente envejece, necesita ayuda. Se puede sentir mucha soledad estando en casa. Mira qué acogedor, como estar de vacaciones.
12: ¿De verdad vas a dejarme aquí?
19: ¿Hay alguien ahí?
20: Es cuando más duele.
14: Ah, gracias.
20: ¿Cuánto tiempo te quedarás?
12: Pensé que tú morirías antes.
14: Es él.
12: ¡Vete!
20: Entiendo que esto es duro para ti.
12: Te voy a reventar el cráneo.
14: No se trata de que sea duro para mí.
3: No m'agrada el terror, no m'agrada el terror, Xavi Martínez.
2: Però aquí funciona, eh? Sí. Es veu que aquesta és de les bones.
3: Sembla que sí, perquè, clar, toca aquesta por d'abandonar algú que estimes, no saber si el perill està fora, si està dins, si està en la consciència de deixar-lo allà. Més que en surts, també pot donar una conversa sobre l'envelliment, la dependència, la incomoditat d'un sistema sí. Que aparta, no? Els fràgils, ho hem parlat també aquí moltes vegades, de la soledat no desitjada, de les persones grans, de cuidar aquells que ens han cuidat, és complicat.
2: L'altre dia, amb l'obra Nena, per exemple. I tant. No? Sí. Actrius. I ara anem a Netflix, va, anem a plataformes, perquè s'estrena una nova sèrie espanyola i ja està disponible des d'avui. Es diu Oasis, amb Anna Garcés, Tommy Aguilera, Victoria Canch, el repartiment, i el punt de partida és molt potent, eh? Un resort de luxe, una desaparició i tothom tancat com a sospitós.
21: El verano, el mejor momento para olvidarse de toda la mierda del día a día.
22: Bienvenido, soy director de Oasis Infinity. Aprovecho para presentarles a mi hija Celia.
23: Encantada de poder recibirles.
24: Vaya locura de sitio, ¿no?
23: Es un resort.
25: ¿Y qué hace la gente para divertirse?
26: Estás donde quieres, con quien quieres. Pero de pronto, todo lo que tenías desaparece.
1: Les hemos reunido aquí porque la pasada noche se produjo una desaparición en el resort. Por este motivo, nadie podrá entrar o salir del recinto.
5: ¿Te fías de él?
6: No le veo mal tipo, ¿no?
5: Pues a mí me parece un pijo más.
8: ¿Qué recuerdas de anoche?
5: No lo sé. No me acuerdo de nada. Tenemos que hablar.
9: ¿Cuánta gente puede haber en el hotel?
5: 207.
9: Es que puede haber sido cualquiera de ellos.
5: Y eso que no estamos contando con las personas que trabajan en el hotel. La noche que desapareció...
3: Els que havien de viure unes vacances perfectes, ara ho deies, acaben atrapats en una gàbia plena d'or, de secrets. És un thriller juvenil, però també és una metàfora molt directa sobre l'aparença, la classe, el privilegi. Recorda aquella ara ho deies, aquella sèrie... No? The White Lotus.
2: Una sí, mica. T'ho he dit fora de micròfon, que sí. Potser és la versió espanyola de White Lotus. No ho sé, no l'he vist.
3: Podria
2: no l'he
3: vist. Ser.
2: És molt bona, White
3: no
2: Lotus.
3: Sabem, no ho sabem, l'hem de veure. Que ja està estrenada, aquesta nit ja la podem veure.
2: Més plataformes, Apple TV i Colin Farrell, que torna com a John Sugar, detectiu privat a Los Angeles en la segona temporada d'aquesta sèrie, Sugar.
10: Los Angeles és una ciutat grande, però solitària. He de mantenerme ocupado.
11: Preparaos.
2: Doncs els episodis que s'aniran emetent setmanalment fins al 7 d'agost. Ja des d'avui fins al 7 d'agost, un episodi per setmana. I Sugar, que continua investigant desaparicions mentre arrossega els seus propis fantasmes i una identitat cada cop més escardada, Maria?
3: Aquesta sèrie juga amb el noir clàssic, però no per copiar-lo, sinó que el fa servir per parlar de solitud, de trauma, de culpa en una ciutat molt lluminosa. És elegant, és estranya, també és molt cinematogràfica, parla d'aquest detectiu que arriba per buscar persones, això sembla, però en realitat busca una manera d'aguantar-se a ell mateix.
10: ¿Para quién trabajas exactamente?
11: Vas a intentar pensar cómo salir de aquí.
2: I ara...
3: Això t'agrada a tu.
2: Ara arriba la meva és aquesta. La Casa del Dragón, temporada 3. La Guerra Targaryen, que torna amb la tercera temporada, que arrenca... el dia 21 de juny. Això és als Estats Units, però arriba a Europa de matinada, la matinada del dia 22 de juny. Ja, res, en 3 dies. Ai, posat nerviós.
3: Però les espaien massa. Si aquesta va sortir l'estiu del 22, quan estàvem fent el programa
2: Estiu de Xai Fornia. Perquè estan les coses ben fetes, les bones, triguen. Jo ara tinc una missió, que és veure la darrera, la segona sencera,
3: clar,
2: per recordar.
3: Clar, és que si no ens oblidarem.
2: Doncs ja sabeu, que tornen Emma Darcy, Matt Smith, Olivia Cook, Ryan Condal, en fi. I aquesta temporada que promet començar amb una gran batalla naval, la coneguda... com Batalla del Gaznate, un dels moments més esperats pels lectors d'aquesta saga de Joc de Trons. Anem a escoltar com sona? Bé.
11: Ai. Son tiempos convulsos.
27: Ya viene Rhaenyra. Estás a salvo. Su derrota está escrita. Tomaremos la ciudad. Sin derramar más sangre.
11: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo. Y no debería.
27: Sé que has sido clemente.
3: La temporada, com ho deies ara, doncs promet començar molt forta. El ganxo el tenim claríssim, aquesta família que converteix l'herència en guerra civil. Els dracs ja no són només aquesta part més visible del desastre, sinó que també al final doncs es fan servir per arrasar ciutats, No sé si es fan servir bé o no els dracs.
2: Sí, i allà tothom diu defensar el regne, no? Sí. Però gairebé tothom està defensant l'ego. Hi ha molta política aquí, és brillant, com ho va ser Joc de Trons, no? Així que l'herència en guerra, tercera temporada, guerra civil, la mateixa família, els Targaryen. Doncs, ostres, no sé què fer, perquè
3: tinc
2: tenim tantes...
3: Tinc proposta per tancar, mira.
2: 10 segons.
3: The Borogs. dels creadors de Stranger Things, Stranger Things en geriàtric, ja està.
2: Què dius?
3: En comptes de ser nens, són avis. Si els nens no se'ls creuen perquè són nens, els avis no se'ls creuen perquè es pensen que ja no veuen bé les coses.
2: Són, és dels Duffers?
3: Dels Duffer Brothers, sí.
2: Wow.
3: Germans Duffers.
2: No s'ha parlat massa d'això.
3: The Borrocks, mireu-la, de veritat.
2: Doncs, busquem,
3: espectacular.
2: Gràcies, va, que arriba l'edició migdia, hem d'actualitzar la informació i després seguim aquí en directe al Xavi Fornia de Ràdio 4.
0: Són 2:15.
4: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
0: Bona tarda. Aquest migdia han sonat els últims timbres i més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària, secundària i batxillerat han començat oficialment les vacances d'estiu. S'acaba així un curs marcat per les protestes educatives, però el conflicte continua obert. Els sindicats ja adverteixen que les mobilitzacions podrien tornar al setembre si no hi ha avenços en les negociacions. De fet, aquest mateix matí, govern i sindicats s'han tornat a reunir a la mesa sectorial. USTEC, el sindicat majoritari, reclama reobrir la negociació amb concrecions i garanties, mentre que la CGT ha optat per no assistir. I escoltem Cira Ruiz d'USTEC.
8: I després el que farem és coordinar-nos amb la resta d'actors socials i sindicats per construir el nou calendari de mobilitzacions en el marc del que vol el col·lectiu. Hem de repensar la resposta mobilitzadora. Serà, hi haurà resposta mobilitzadora, eh? No hi hagi cap dubte.
0: Mentrestant, a les escoles s'han viscut les emocions pròpies de l'últim dia, alegria per l'inici de les vacances.
13: Molt. M'agrada molt aquest curs. Vull estar a vacances.
15: Sí, tinc ganes perquè comenci l'estiu, perquè venen les vacances i són com gairebé 3 mesos de relax.
0: Però també una mica de nostàlgia per deixar enrere mestres, companys i rutines.
15: Però també la meva professora, que porto 2 anys i mig amb ella, segurament ja no la tindrem, i això em fica trista, i a part se'n va un company meu de classe.
0: Les vacances d'estiu acabaran el 8 de setembre amb l'inici del curs 2026-2027. Salutacions d'en José Gil i en Cristian Estenescu a la realització i amb les vies de so, l'Eric sobrevia la producció i l'Albert Bacas a control central. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
16: Hola, bona tarda. En aquests moments tenim ja força volum de circulació en aquesta primera sortida de cap de setmana. De moment, sobretot destacar en el cas de l'autopista AP7, un tram d'aturades entre Mollet i Barberà del Vallès, en sentit Tarragona. En el cas del sentit contrari, en aquesta autopista AP7, on hi ha aturades, és a la zona de Cerdanyola, tant al tronc central com també al lateral a la B30. Destaquem a la C58 retencions a Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona i ja més avall entre Montcada i l'entrada al nus de la Trinitat, de fet tant la C58 com també la C33. La Pota Nord aturada des de Santa Coloma de Gramenet fins al nus, cua compacta de 1,5 km. També en el cas de l'autopista del Maresme, a la zona de Badalona d'entrada i a Sant Adrià de sortida. I pel que fa a la resta de vies, destacarem la C60 Argentona amb uns 2-3 km d'aturades en sentit Mataró, la C-17, el tram de Parets de Vallès, uns altres 2-3 quilòmetres, també en sentit sud, i l'autopista AP7, zona B23, també, el Papiol, en aquest cas, per anar en sentit nord. En el cas de l'autovia 2, aquí tenim un tram de lentitud amb aturades per un vehicle variat a l'altura de Pallejà. Això és en sentit Martorell, per tant, afectant el trànsit de sortida de Barcelona. I, a banda, les dues rondes de Barcelona, que les dues van molt plenes i en els dos sentits de la marxa, especialment en sentit Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Cap de setmana amb l'arribada de la primera onada de calor. Previsió del temps des de l'AEMET, Noelia García.
17: Avui divendres a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a la meitat oest. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 34 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquesta tarda, cel poc ennuvolat o clar, però al Pirineu es formaran núvols d'evolució amb possibles ruixats i tempestes.
0: Passen 3 minuts de 2:15.
4: Edició migdia. Eva Albiol.
0: Comencen gairebé 3 mesos de vacances per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària, secundària i batxillerat de Catalunya. Avui han tancat el curs escolar i han dit adeu a les aules fins al pròxim 8 de setembre, Toni Conté.
18: A la porta de l'Escola Carlit, al districte de l'Eixample de Barcelona, els alumnes s'acomiaden de professors i companys. Ja pensen en què faran aquest estiu.
13: Faré casals i aniré a la platja.
28: Aniré a la platja.
29: Aniré als francès.
13: italians.
18: Estan contents, però també trobaran a faltar la gent de l'escola.
13: A la Laia, a la Gina, a l'Emma.
15: A les professores també.
13: Sí, també.
15: La meva professora, que porto 2 anys i mig amb ella, segurament ja no la tindrem. Això em fica trista i a part se'n va un company meu de classe.
18: Les famílies valoren un curs que ha estat marcat per les mobilitzacions docents i afronten un estiu on a vegades és difícil conciliar.
7: Bueno, aquest curs ha sigut bastant intens pel que fa a les reivindicacions dels docents. Ho hem viscut bé perquè, clar, estem, doncs, amb ells, donant-li suport i tot.
12: Estem contents que comencin les vacances, però també el mes de juliol és complicat per la combinó, la gestió i la conciliació entre la feina.
18: Una de les incògnites de cara al curs que ve és veure com continuaran les protestes dels docents.
0: Sí, per als alumnes avui s'acaba el curs, per a la comunitat educativa el debat continua obert. En aquest sentit s'ha reunit la mesa sectorial d'educació en presència de tots els sindicats excepte de la CGT. Des d'USTEC reclamen reprendre les negociacions i recorden, Toni, que mantindran les mobilitzacions per reclamar noves mesures per al sistema educatiu.
18: USTEC ha assenyalat que ha assistit a la mesa per poder tractar també altres qüestions rellevants del col·lectiu, com són les destinacions de docents pel curs que ve. Tot i això, han traslladat a la reunió que consideren necessari la reobertura de les negociacions per donar resposta al malestar docent. Cira Ruiz, del Consell Nacional d'USTEC, en declaracions a Ràdio 4.
14: Vam trencar les costures del primer acord i amb el següent preacord vam tornar-les a estirar i creiem que podem tornar a reobrir la negociació o, si més no, una nova negociació que contempli tot el marc de totes les noves demandes educatives, que són noves perquè no estaven en el marc anterior, però són molt antigues perquè venim des de fa molts i molts anys demanant-les.
18: Cira Ruiz ha assenyalat que, després d'un any de mobilitzacions, cal un procés de reflexió per a afrontar noves protestes el curs que ve en coordinació amb altres actors de la comunitat educativa.
0: Doncs la combinació de dies festius, calor i revetlla de Sant Joan es notarà la mobilitat. Aquest migdia ha començat un cap de setmana que trànsit preveu complicat a les carreteres. Ja ho han escoltat, molts conductors han començat aquest divendres un pont d'avançada abans de Sant Joan, Cristina Martín.
19: Uns 610.000 cotxes sortiran aquest cap de setmana de l'àrea metropolitana de Barcelona i aquesta tarda cal tenir màxima prudència al volant, especialment els que condueixin per l'AP7. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
20: Evitar les hores de més intensitat de vehicles, on hi haurà més retencions, que és a les 7 de la tarda hi ha el pic de retencions i a partir de les 8 de la tarda les coses milloren.
19: L'operació sortida s'allargarà fins demà a les 3 de la tarda, amb prohibicions pels avançaments de camions en alguns trams. La recomanació de trànsit per a demà serà evitar les carreteres de les 12 fins a les 2. La tornada dels primers vehicles cap a Barcelona s'espera diumenge, quan s'habilitaran carrils extra. Tot això amb la mirada posada en una revetlla que aquest any cau en dimarts. Sant Joan tornarà a carregar les carreteres i els Mossos d'Esquadra extremaran els controls per evitar el consum de drogues i alcohol entre els conductors.
0: L'altre gran protagonista dels pròxims dies serà la calor. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per temperatures extremes, com a mínim fins dimarts. A l'interior del país els termòmetres podrien acostar-se als 40 graus. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar les precaucions, especialment de cara a la revetlla de Sant Joan, Clara Ontanyón.
21: Estem davant la primera onada de calor de l'estiu. Fa dies que la temperatura va pujant i diumenge tocarà sostre per sobre dels 40 graus a la plana de Lleida. A la resta de Catalunya, les màximes rondaran entre els 32 i 38 graus. Una calor sostinguda que s'allargarà almenys fins dimarts. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, alerta que aquest final de juny serà més calorós del normal.
22: La temperatura es mantindrà en mitjana per sobre del que correspondria per l'època de l'any, per tant, amb una calor sostinguda, persistent, ben bé fins a finals de mes de juny.
21: Les nits seran tòrrides per sobre dels 25 graus, especialment les de diumenge i dilluns. Unes altes temperatures que coincideixen amb la revetlla de Sant Joan. Protecció Civil i bombers demanen molta prudència davant els incendis. Imma Soler és sotsdirectora de Protecció Civil.
24: Qualsevol guspira, qualsevol cosa que s'elevi, recordem, un fanalet no es pot utilitzar, el material pirotècnic no es poden tirar a la vora de zones forestals. Tot això hem de fer-ho, per això jo us deia, de la manera correcta i en els llocs correctes.
21: Una recomanació que arriba després d'aquest dijous quan s'han declarat 6 incendis agrícoles a Lleida.
0: I aquestes temperatures extremes també encenen les alarmes als boscos catalans. Les pluges de l'hivern han ajudat a recuperar part de la humitat de la vegetació, però la calor de les últimes setmanes i la previsió de les noves onades de calor dibuixen una campanya forestal marcada per la incertesa, Joana Cendra.
1: Són el Segrià, la Noguera, el Solsonès, la Segarra, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, tots en nivell 3 del Pla Alfa de Protecció Civil. Aquestes comarques preocupen els bombers i els agents rurals perquè els incendis que s'han declarat darrerament són tots en aquesta zona i la majoria estan vinculats a les tasques de sega del cereal. Això, sumat a la calorada que ve diumenge, pot ser la tempesta perfecta. La bona notícia, però, és que els 7 incendis declarats en les darreres hores estan controlats. Parlem de Sanaüja, Cervià, Pons, Agramunt, Talavera, l'Albi i Alfarràs. N'hi ha 3 més, a més, que han quedat completament extingits: Torrefeta, Arbeca i Cervera. En total, l'incendi de Talavera s'haurien cremat vora de 100 hectàrees. La resta d'incendis sumen una 80 d'hectàrees, a manca de dades definitives.
4: Edició migdia.
0: El jutge Peinado amplia l'ofensiva judicial del cas Begoña Gómez, l'instructor per una peça separada de l'empresari Juan Carlos Barrabés per possible prevaricació i frau als interessos de la Unió Europea per 2 nous delictes. Prevaricació i frau d'interessos a la Unió Europea, Sergi Bassoles.
5: Sí, no, moviment de l'instructor que arriba mentre estem a l'espera de conèixer si imposa o no mesures cautelars a la dona de Pedro Sánchez. El jutge Juan Carlos Peinado ha obert una nova línia d'investigació, aquest cop per presumpta prevaricació i frau als interessos de la Unió Europea davant de suposades irregularitats en una sèrie de contractes pagats amb fons europeus. El togat ha decidit obrir una peça separada del cas Begoña per investigar a un dels 3 acusats, l'empresari Juan Carlos Barrabés. Un moviment el del magistrat que arriba 3 dies després de l'audiència preliminar en la qual van ser convocats els 3 acusats a la causa principal, també Cristina Álvarez, assessora de Gómez a Moncloa, per informar-los abans d'enviar la causa a l'Audiència Provincial de Madrid, que decidirà si el cas es tanca amb un judici amb jurat popular. En qualsevol cas, aquesta darrera decisió del jutge Peinado sorgeix arran de l'expedient que ja tenia obert la Fiscalia Europea investigant Juan Carlos Barrabés per si en les adjudicacions realitzades per Red.es a les seves empreses s'haguessin defraudat fons europeus. Estem parlant de contractes per valor de més de 4 milions d'euros.
0: El PP ha enregistrat una nova moció al Congrés perquè es pugui votar en el proper ple un avançament electoral. Aquesta moció reformula i amplia l'anterior que la mesa del Congrés, amb majoria del PSOE i Sumar, va rebutjar aquesta setmana. Tot i això, el número 2 dels populars, Miguel Tellado, no confia en que passi el filtre de la mesa.
6: Para poder ir al Constitucional, antes debíamos reclamar frente a la propia mesa del Congreso de los Diputados. Tenemos muy pocas esperanzas, porque la señora Armengol es cualquier cosa menos una demócrata.
0: Tot i això, la propera setmana es debatrà una moció similar al Senat, mentre el PSOE tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero. I a l'exterior, Suïssa ha confirmat aquest matí l'ajornament sense data de la reunió que havien de mantenir avui en aquest país representants dels Estats Units i l'Iran per continuar avançant en les negociacions de pau. Tot enmig del desafiament del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, a Donald Trump amb diversos atacs al Líban que han deixat una 20 de morts, Elena Pérez.
9: Sí, ha ocorregut aquesta matinada a diverses ciutats del sud del Líban, tot i el cessament d'hostilitats acordat entre l'Iran i els Estats Units. Segons Netanyahu, aquests atacs són la resposta a una ofensiva de la milícia xiïta de Hezbollah que ha provocat la mort de 4 soldats israelians i ha afegit que no tolerarà cap ofensiva contra el seu exèrcit. Mentrestant, el president del Líban, Josef Aoun, ha dit que la 20 de morts que ha provocat Israel són una escalada perillosa del conflicte i que atempten contra tots els esforços vigents per consolidar la pau i posar fi a la guerra. De fet, centenars de cotxes s'han col·lapsat avui la carretera que uneix Sidon i la ciutat libanesa de Beirut, més al nord, fugint precisament d'aquests atacs israelians. Tot mentre, com deies, ha quedat en suspens la reunió que hauria d'haver tingut lloc avui a Suïssa entre representants dels Estats Units i l'Iran per continuar avançant en aquest camí més que fràgil cap a una pau definitiva.
0: Al Regne Unit, el primer ministre britànic, Keir Starmer, defensa el seu lideratge i assegura que es presentarà a qualsevol eventual disputa interna dins del Partit Laborista. En les declaracions arriben després que Andy Burman hagi aconseguit un escó al Parlament, un pas que el podria situar com a futur rival. Starmer adverteix que una batalla pel lideratge provocaria el caos al país. I un apunt més de l'exterior, la justícia francesa ha confirmat que el futbolista del Paris Saint-Germain, Hakimi, serà jutjat per una presumpta agressió sexual. El Tribunal d'Apel·lació ha rebutjat el recurs del jugador denunciant per una jove l'any 2023. La decisió l'ha conegut durant la concentració de la selecció del Marroc per al Mundial dels Estats Units.
4: Edició migdia. Eva Albiol.
0: En un minut arribarem a 3:15 i aquest divendres acaba a nivell estatal l'última setmana de vaga dels metges abans de l'estiu contra l'estat un marc que regula les seves condicions laborals. Un conflicte que continua sense resoldre i que, segons els 6 sindicats convocants, podria derivar en una vaga indefinida a la tardor. Mentrestant, les protestes ja tenen impacte en l'activitat assistencial a Catalunya. El Departament de Salut calcula que la setmana passada es van haver de suspendre un 14% de les operacions no urgents i reprogramar un 16% de les endoscòpies no urgents arran de la campanya Ni un minut més, impulsada per Metges de Catalunya. A mig d'aquest conflicte entre metges i administració, la sanitat catalana continua sumant fites. L'Hospital Vall d'Hebron ha extirpat un ronyó i l'úter a un nen de 12 anys amb una tècnica mínimament invasiva. Ens ho explica la Marga Esparza.
2: Els robots convencionals utilitzen 4 braços per introduir l'instrumental, però aquest robot treballa amb un únic braç i accedeix al cos per una sola incisió, per on entren la càmera i els instruments quirúrgics, que es despleguen com els tentacles d'un pop. Això permet arribar a espais molt reduïts. Doctor David Virós, president de la Comissió de Cirurgia Robòtica de la Vall d'Hebron.
3: Podem introduir aquest sistema a través d'espais estrets del cos, bé sigui els espais de les costelles, bé sigui els espais dels orificis naturals del cos, mentre que amb els altres sistemes que es pot fer aquest tipus de cirurgia uniportal no es pot realitzar aquestes variacions.
2: És una cirurgia menys invasiva, el que també permet que el pacient tingui menys dolor i una recuperació més ràpida. Marino Asensio, cap d'Urologia Pediàtrica i Trasplantament Renal de la Vall d'Hebron.
10: El disminuir el dany que fem quirúrgicament ens permet que el pacient se'n vagi cap a casa quan abans millor. S'ha de tenir en compte que quan un nen està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
2: Actualment la Vall d'Hebron realitza prop de 1.000 cirurgies robòtiques l'any, però amb aquest robot podran incrementar-les en unes 300 més.
0: I la innovació als hospitals catalans no s'atura aquí. L'Hospital Santa Caterina de Sal ha posat en marxa un projecte pioner per millorar l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual o autisme, Joan Sisquella.
11: Per evitar l'angoixa i les dificultats afegides que tenen aquests pacients a l'hora d'anar al metge, explicar o interpretar símptomes o sotmetre's a una prova diagnòstica, s'ha preparat material adaptat. S'ha creat, per exemple, un cronograma amb fotografies reals i dibuixos que facilita que sàpiguen tot allò que els passarà durant la visita. En paral·lel, tots els professionals sanitaris han fet formació en accessibilitat cognitiva. D'aquesta manera es vol que la discapacitat o l'autisme no comportin pitjors indicadors de salut que la població general, perquè l'atenció en el seu cas és menys eficient. Claudi Camps és el director de la xarxa de salut mental i addiccions de l'Institut d'Assistència Sanitària.
23: L'atenció mèdica, sanitària que reben, és menys eficient, diguem-ne. Per què? Perquè aquestes persones, per una banda, expressen d'una manera diferenciada a la resta de la població moltes vegades el malestar, els símptomes, el dolor, i diguem-ne que les professionals sanitaris no estan preparades o formades per realment entendre aquesta manera d'expressar tots aquests símptomes.
11: Les famílies d'aquests pacients asseguren que les visites mèdiques i les proves són molt més relaxades gràcies a la posada en marxa d'aquesta iniciativa pionera.
0: Per primer cop, Catalunya lidera el mercat immobiliari a Espanya amb un augment de la compra-venda d'habitatges a l'abril del 9%, mentre que el conjunt de l'Estat ha retrocedit un 2%, Climent Sabater.
25: Les gairebé 9.000 transaccions de l'abril a Catalunya és la dada més alta del mes en 19 anys i suposa un creixement del 8%. Si mirem tot el quatrimestre, per primer cop a la història, la província de Barcelona supera la Comunitat de Madrid amb gairebé 26.000 pisos venuts, explica el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
26: Per primera vegada en la història, la província de Barcelona supera la Comunitat de Madrid en compravendes d'habitatge. Catalunya lidera el mercat immobiliari espanyol amb una quota del 16,8%, al nivell més alt dels últims anys.
25: De cada 100 pisos que es venen a Espanya, 16 són a Catalunya, el que la situa líder al mercat estatal. El perquè, segons el sector, és la regulació del lloguer que trasllada la compra a molts habitatges, diu Òscar Gorgas.
26: La regulació del lloguer, la inseguretat jurídica que genera la normativa intervencionista a Catalunya, està traslladant habitatges del mercat de lloguer al de compra-venda.
25: Davant de l'avenç a Catalunya, la compra-venda de pisos ha retrocedit un 9% a Madrid i un 2% al conjunt d'Espanya, el quart mes consecutiu de reculada.
0: Bé, doncs, en aquest context, Barcelona i Sant Adrià de Besòs han fet un pas més per ampliar el campus Diagonal Besòs. Ens ho explica la Maite Boada.
27: Barcelona i Sant Adrià decideixen desencallar urbanísticament després de l'estiu els terrenys per construir des d'ara i fins al 2035 un edifici públic de la Generalitat, una residència d'estudiants i un edifici d'oficina. Terrades. Amb la reunió de la comissió mixta per primera vegada, Jaume Collboni i Filo Cañete han expressat també la seva satisfacció en la col·laboració estreta per facilitar el continu urbà.
7: Aquest acord mira lluny i mira en gran. Mira lluny perquè la nostra ambició és que les fronteres municipals que tenim com a ciutat desapareguin des del punt de vista físic.
8: A aquesta data segurament que en els llibres sortiran. No?
27: L'alcalde de Barcelona i l'alcaldessa de Sant Adrià del Besòs han rebutjat, però, parlar de la incineradora.
9: I en clau cultural, el Gran Teatre de la Liceu ha acollit aquest matí la presentació de la segona edició del projecte Òpera Prima, sota el títol La Rosa dels Set Pètals. Es tracta d'una òpera comunitària de nova creació impulsada en col·laboració amb el districte de Sant Andreu, on explica els detalls a la Montse Soto.
12: Tot i que l'òpera que s'emmarca en el projecte europeu Amplify no s'estrenarà fins al juny de l'any vinent, avui s'ha presentat el projecte amb la setantena d'entitats i col·lectius del teixit social i cultural dels set barris del districte de Sant Andreu que en formen part. Després de La gata perduda, centrada en el Raval, ara la dramaturga Blanca Verdagil ha creat un llibret que ens parla de memòria, d'identitat, de llibertat i de resiliència a través de la història de l'Amèlia, una dona que reviu la separació traumàtica de la seva filla, nascuda a la presó.
13: I tot comença a la presó de dones de Trinitat Vella, on una presa està de part i té una nena, li posa de nom Llibertat i vol que la seva filla tingui la llibertat que sap que no tindrà dins de la presó i intenta treure-la d'allà.
12: Un dels testimonis essencials ha estat el de la Pilar Rebeque, expresonera política de la presó de dones de Trinitat Vella.
14: És memòria de la repressió franquista exercida contra les dones en aquella presó, gestionada en el seu interior per les cruzades evangèliques, monges seglars, que no només feien de carcelleres, sinó que, a més, ens volien, com que érem dones esgarriades, érem dones dissidents, doncs ens havien de reeducar perquè no complíem amb l'estatus domèstic que el franquisme ens volia imposar.
12: El resultat de l'òpera el podrem veure del 4 al 6 de juny de l'any vinent al Liceu.
9: José María Ruiz, bona tarda.
15: Bona tarda.
9: Esports. Abans de tota la informació del Mundial de Futbol, expliquem una notícia que ha pogut confirmar Ràdio 4 aquest migdia. L'equip de bàsquet del Barça ha trencat el que estava cridat a ser el seu gran fitxatge de cara a la propera temporada.
15: Estem parlant del veterà escorta estatunidenc Mike James. Jaume Riello, finalment James no va estirar de blaugrana.
16: Malgrat que club i jugador havien signat un preacord, el Barça el trenca i ho fa argumentant que l'equip es troba en un context de canvi i que el fitxatge de James era una petició de Xavi Pasqual, que, com és ben sabut, no continuarà la propera temporada. Aquesta decisió tot apunta que implicarà haver d'indemnitzar un Mike James que el proper mes d'agost farà 36 anys i que fins i tot havia trobat residència a Esplugues de Llobregat. James és el màxim anotador històric de l'Eurolliga, una competició que mai no ha guanyat, malgrat haver passat per equips com el Mònaco, el CSKA de Moscou o l'Olimpia de Milà.
9: Ara sí, la selecció de Mèxic s'ha convertit en la primera classificada per a les eliminatòries del Campionat del Món de Futbol.
15: Després de la seva segona victòria a la fase de grups, 2-2, els de Javier Aguirre han derrotat a Corea del Sud per 1-0 i amb 6 punts tenen assegurada la primera posició, facin el que facin contra la República Txeca en la darrera jornada. L'extècnic de l'Espanyol ha reconegut que el vestidor ha celebrat aquest inici de Mundial a més com a anfitrions, però també ell personalment vol seguir apretant els seus jugadors.
17: Es anecdótico esto de ser primero tanto en 2002 como hoy, porque al final lo que cuenta es el lugar final, ¿no? En Sudáfrica, en Japón fuimos lugar número 11,

0: serà a les 5 d'aquesta propera matinada. L'altre grup que juga avui als seus segons partits és el del Brasil. La canarinha es veurà les cares amb Haití a 2:15. Els de Carlo Ancelotti estan més que obligats després de l'empat del primer dia.
1: Tengo que manejar la presión, tengo experiencia para poderlo manejar. O resultado que no fue, o juego que no fue bueno contra Marocco, me deja un poco crítico con equipo, pero tenemos que hacer una crítica positiva, constructiva, porque el primer juego, porque como dice, a Copa del Mundo no se gana el primer juego.
0: L'altre enfrontament d'aquest grup serà el Marroc-Escòcia, que començarà a mitjanit.
2: Per la seva banda, la selecció espanyola té previst desplaçar-se avui a Atlanta, on torna a jugar diumenge, en aquest cas contra l'Aràbia Saudita.
0: També segon partit pels de Luis de la Fuente. En les darreres hores hem escoltat el futur jugador del Madrid, Marco Corella, assegura que l'entrebanc contra Cap Verd els hi pot acabar anant fins i tot bé.
3: Nos hemos puesto en alerta, nos hemos dado cuenta de que no es nada fácil estar aquí, que tenemos que estar al 100% concentrados, en todos los partidos dar nuestra mejor versión, porque cualquier selección te puede ganar, y creo que en este caso nos ha venido bien.
0: I abans de deixar el futbol, el Centre d'Esport Sabadell es pot convertir aquesta nit en nou equip de segona divisió. Els arlequinats tornarien a la categoria d'argent del futbol espanyol, Dani Esclusa. Per tal d'aconseguir-ho, han de tornar a remuntar, com en l'eliminatòria anterior, en aquest cas un gol i contra el Zamora.
4: Van capgirar un 0-2 a les semifinals contra el Real Madrid-Castilla. Aquest cop és un gol menys, una victòria. Per més d'una diana, donaria automàticament l'ascens al Sabadell. Per fer-ho, els arlequinats confien en la seva millor arma, una nova creu alta que registrarà un ple absolut amb 12.000 ànimes donant suport al seu equip. El tècnic Ferran Costa sap que els seus jugadors hauran de doblar avui els esforços per tota aquesta gent.
5: El cap fred, el cor calent, el que hem de fer és jugar un grandíssim partit de futbol, però alhora anar a cada pilota sabent que representem una ciutat sencera i correrem per nosaltres i per cada un dels 12.000 que estarà fins a costat.
4: Cal recordar que en cas que els 90 minuts i la pròrroga acabin amb l'eliminatòria empatada, l'ascens serà pel conjunt català, que va quedar millor classificat a la Lliga regular. Tot preparat ja a la capital vallesana, tota una ciutat darrere d'un equip que, com deies, vol tornar a la categoria de plata del futbol espanyol 5 anys després. El partit a les 9 de la nit a la nova Creu Alta.
2: Recuperem la plana poliesportiva. S'estan disputant els primers entrenaments del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP.
0: Ara a les 3 comença la segona sessió de la categoria reina. A la primera, el millor temps l'ha fet Marc Márquez. A Moto2, el més ràpid de divendres, ha estat David Alonso. I a Moto3, el malaisià Danish. En tenis, Paula Badosa ha caigut als quarts de final del torneig de Berlín contra la txeca Noskova. El US Open de golf, avui segon recorregut, John Rahm és 5è després del primer. I avui comença la tercera edició de la Volta a Catalunya femenina, amb la ciclista catalana Paula Blasi com a gran reclam.
6: És algo molt especial, no? I se'm fa una mica fins i tot estrany, perquè doncs això, recordar que fa 2 anys ja havia de pràcticament demanar, sisplau, poder córrer la Volta, i era tot un somni simplement estar allà. Ja doncs, passar d'aquest extrem al ser extrem de, doncs això, ser una, considerada una de les preferides per guanyar, doncs realment se'm fa estrany.
2: I acabem amb la ressaca del primer partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet. El Barcelona es va fer amb la primera victòria.
0: Prenent d'aquesta manera el factor pista a València, els blaugrana van guanyar d'un punt i després d'una pròrroga, després d'un partidàs, el que necessitaven fer, segons el tècnic Xavi Pascual, si volien estar en condicions de saltar al Roig Arena.
7: Somos un equipo que nos gusta jugar adelante y atrás, en las dos partes del campo. Atrás nunca hemos podido ser durante toda la temporada un equipo extremadamente sólido, porque no tenemos esas características ni lo vamos a ser nunca. Al final podemos ser lo que podemos ser, pero adelante sí que podemos jugar, como hemos demostrado hoy. Cuando estamos todos tenemos el equilibrio de jugar bien delante.
0: Demà, segon partit de la sèrie, també a València. I a la final de la Lliga de Futbol Sala, el Barça es troba només una victòria del títol. Els de Javi Rodríguez van guanyar el segon partit al Pozo de manera contundent, per 6-1.
8: Nos ha costado quizá un poquito hasta que hemos encajado el gol, ¿no? Pero creo, sinceramente, que hemos sido mejores que ellos en todos los aspectos. ¿Vale? Ellos, es cierto que tienen muy buenos jugadores, tienen un gran entrenador, pero la realidad es que hoy el Barça ha sido más equipo.
0: El tercer partit de la sèrie jugarà dilluns a Múrcia. Si guanyen els Blaugrana, ja seran campions.
2: Gràcies, Rubi. I Bruno Mars ja ha tornat a Europa. L'artista ha arrencat a París les seves parades.

Gira The Romantic Tour, la primera gran gira internacional de l'artista en gairebé una dècada. Més de 80.000 persones han omplert el primer dels tres concerts previstos a la capital francesa. Després de París, la gira passarà per Berlín, Amsterdam, Madrid, Milà i Londres. Pel que fa a Espanya, Bruno Mars actuarà al Metropolitano de Madrid els dies 10 i 11 de juliol.

Doncs amb la música de Bruno Mars nosaltres ens acomiadem. Demà edició cap de setmana i dilluns torna l'edició migdia a Ràdio 4 a 2:15.

0: Tercera hora de Xavi Forni a Ràdio 4 en aquesta tarda de divendres. Moltes ganes del cap de setmana i també d'abraçar l'estiu. Recordem que l'estiu arriba el diumenge, oficialment. I bé, Maria, ja estem informats. Estem informades.
1: Ara ja ho sabem tot.
0: Ja ho sabem tot, després de l'edició per la vida. Migdia. I un cop informades, informats, doncs hem de continuar aprenent coses importants com les que porta sempre l'Alba Carreras. Què tal, Alba? Bona
2: tarda. Què tal? Pensava que deies d'abraçar-me a mi.
0: I també, sempre, o sigui, tu sempre.
2: I saps el meme de la independència?
0: Si m'està fent una cobra.
2: Saps el meme de la independència?
0: Quin és el meme?
2: Aquell de la senyora que, Puigdemont declara la independència.
0: Sí.
2: I després,
0: boníssim,
2: pues,
0: boníssim.
2: He estat jo, aquesta senyora mateixa.
0: Que, però abraça'm, que m'has fet una cobra, ara.
2: T'abraço. L'estiu arriba, per si us interessa, a les 9:24 del diumenge.
0: Del matí.
2: Saps què em passa, Maria Coll? Que si abraces el Xavi Martínez, després et quedes amb la seva olor tot el dia.
0: Tens un problema quan arribes
2: així.
0: A casa.
2: Has de donar explicacions a la teva parella, saps? En
3: plan, és així.
2: Perquè, clar, és colònia d'home molt masculina.
3: Totalment, estic totalment d'acord. I te l'olores a tu mateixa.
2: Exacte.
3: Sí, a mi m'ha passat.
2: Aleshores, després olores a Xavi Martínez, però tota la vida, o sigui... Però
3: el meu home ja
2: veus. Ara oloraré a Xavi Martínez.
0: Així te'n recordes de mi, fins i tot... quan no em veus.
2: I jo com el maquillatge, perquè l'altre dia també la vaig liar molt, vaig abraçar el Sergi Mas, que feia 10 anys
0: això
2: que no
0: teniu,
2: el veia.
0: Això ho teniu.
2: I aleshores portava camisa blanca, primer dia de tele, allò ve fer el Mundial, portava camisa blanca i li vaig deixar taronja, com el Naranjín. Wow. És la nova mascota.
3: Jo sí que em passa, però el meu home ja ho sap, perquè ja coneix el Xavi, i també l'ha abraçat a vegades, i l'Eric també s'ha quedat amb el de Xavi Martínez. Llavors, doncs...
0: Gran Eric, una abraçada al gran Eric. Que ja a veure si el portes un dia al programa.
3: Ell està encantat.
0: Bé, hauríem de portar un dia l'Eric i a la Clàudia.
3: Vale,
0: saps?
3: Vinga. I que facin ells el programa.
0: No, home, no.
3: I tu i jo marxem.
0: Però fer-li una entrevista.
3: Seria divertit, Increïble. Sí.
0: Coses de família, eh? No, com era allò? Ara, allò que feien de les parelles.
3: El què?
2: I la isla de las tentaciones?
0: Escenes de matrimonio. Escenes de matrimonio. Bé, el control Jaume Tudela, perquè tot soni molt bé, amb el Joel Sevilla a la producció i, com dèiem, tercera hora de Xavi Fornia, que de seguida arriben les mapaternitats i també, Maria, les novetats musicals. Les estrenes que són avui molt, molt de festa, molt d'estiu, no?
3: Molt reggaetoneres. Tenim molt reggaeton avui. Sí.
0: Ara
3: Psycho, ho escoltarem. RVFV.
0: Ina,
3: que ha vingut al Xavi Fornia moltes vegades.
0: I tant. Amiga.
3: Ozuna.
0: Gara Durant m'agrada molt. Molt.
3: Albarretxe. També, panorama espanyol.
0: De la Fuente... en fi.
2: Encara porta el cabell fucsia l'Albarretxe o no?
3: No ho sé.
2: Jo crec que no hi ha.
0: Sweet California.
2: Sí, una de les tres de Sweet California, que n'hi havia una que era com Katy Perry, que era la que tenia els cabells blaus, i després jo diria que ella tenia el cabell fúcsia, almenys a les puntes.
0: Però Alba Reche no és Alba Reche. Alba Reche és la de Sweet California.
2: Ah, vale, ens estem confonent.
0: I Alba Reche
3: és la d'OT, eh?
0: Vale. Alba Reche, sí. Però les dues tenien un ros amb un...
2: Amb un fúcsia a baix.
0: Sí, i taronja, no sé. En fi, per cert, partits del Mundial. Avui, bueno, no és... Sí, és avui.
3: Sí.
0: Estats Units i Austràlia. 9 de la nit, hora catalana.
2: Està bé.
0: Què, el mirareu, aquest?
2: A la 2CAT, clar que sí.
0: Estats Units i Austràlia. Després tenim a les 12, Escòcia, Marroc.
3: No està mal. Per veure Marroc, a veure què tal.
0: A veure què.
3: Sí.
0: La eterna promesa. I després, a 2:45 de la matinada, que potser us va bé per, si sortiu una miqueta a sopar...
3: Fins
0: a
3: festa.
0: Sobre la taula, una miqueta de festa, no massa, la primera, segona copa, allà ja marxes o busques un lloc per veure el Brasil-Haití.
3: Espectacular.
2: Escolta, obres lligs a les 8 del matí de demà i passarà que estaran tots els virals i totes les coses que fa falta saber. Vull dir, no cal veure a les 3 de la matinada un partit.
3: I si arribes de festa, tens a les 5 un apassionant Turquia-Paraguai.
2: Visca! Ens encanta.
0: És impressionant.
2: Ens encanta.
0: Però poca conya, perquè demà dissabte a les 7 de la tarda, Països Baixos, Suècia.
3: No està mal,
0: també. Està bé,
3: Sí.
0: Suècia va fer un partidàs, el primer. I després Alemanya... Costa d'Ivori.
3: Aquest també està bé. Alemanya, Costa d'Ivori, no està malament.
2: Escolta, què se n'ha fet, parlant d'Alemanya i del Mundial, amb el Pulpo Pol? Sabeu què se n'ha fet?
0: Morir.
2: Jo crec que va morir, perquè els pops tenen...
3: poca vida.
0: Palmati.
2: Sí, no? 5 anys o així de...
0: Palmati, sí. Palmati Pulpo Pol.
2: Perquè recordem que és aquell pop que en el Mundial va ser el del
0: World
2: del
0: 2010.
2: Deia que guanyaria això entre Alemanya i un altre país, Alemanya, i sempre l'acceptava. I
0: sempre.
2: Després va dir que Espanya guanyaria el Mundial i realment va ser així.
3: Va morir poc després que Espanya guanyés el Mundial. Va morir el 26 d'octubre del 2010.
2: Ai, pobre,
3: Espanya va guanyar
2: Pulpo
3: el Mundial
2: Pol.
3: El juliol i va tenir poca vida. Del 26 de gener del 2008 al 26 d'octubre, mira, doncs 26 del 2010.
2: Pobret,
0: a veure, vida curta,
2: però, de vida.
0: Vida curta, però feliç. Vida sí, intensa sí. I molt feliç, no? I ja va
3: ser
0: complir
3: trobat
0: la seva missió.
3: Mort.
0: Ah, va ser trobat mort.
3: Tenia 2 anys i mig, amb una esperança de vida normal per la seva espècie.
2: En un aquari vivia.
0: Soc Carles Porta. Va ser trobat mort a un pis de Sabadell.
3: Estava en bon estat de salut, eh? Però no sabem què li va passar.
2: Massa estrès mediàtic, pot ser.
0: Bé, i llavors tenim diumenge... Estem fent agenda del cap de setmana del Mundial, eh? Hem dit demà dissabte 10 de la nit, Alemanya, Costa d'Ivori, i diumenge ja de matinada, 2 de la matinada, la nit de dissabte, diumenge, eh? Equador... Curaçao.
3: A veure què tal, Bosinha.
2: A veure què Bosinha. Tal el nostre Curaçao.
0: Curaçao. D'on està Curaçao?
3: Bosinha.
2: L'esmorzem l'endemà al matí,
0: sis,
2: Curaçao.
0: 6 del matí de diumenge, també per això, pels que tornin de festa de la festa del dissabte. Túnez, Japó.
3: Està bé.
0: I després, a les 6 de la tarda aquest diumenge, moment per renéixer. Espanya... Aràbia Saudita.
2: Jo ho sento molt. Jo vaig amb els japonesos, després com deixen l'estadi és impecable.
0: És meravellós.
2: M'encanta, és una afició tan boja que
3: totalment,
2: l'encreuament aquell de Shibuya de Tòquio, no sé si ho he dit
3: Shibuya,
2: bé.
3: Shibuya,
2: veus?
0: Shibuya, però Shibuya m'agrada una mica.
2: A mi també, nom de sushi. Doncs van allà i només celebren quan han guanyat, de fet van empatar l'últim partit, només ho celebren allà mentre el semàfor està en verd.
0: És
2: a dir, després tothom al seu lloc i no ha passat res. Ostres, és que... Déu-n'hi-do.
0: Però el tema dels japonesos, dels aficionats de la selecció japonesa al Mundial és impactant, eh? Hauria de ser sempre així, però...
2: Haurien de guanyar.
0: Vas veure el que va fent?
2: Sí, sí. Van recollir tot, a la graderia, totes les escombraries, recullen, ho deixen tot net i polit, tu.
0: Bé, doncs això. I ja després, ja per acabar el cap de setmana, diumenge tenim a les 9 de la nit Bèlgica-Iran... que sabeu que Iran només pot estar 24 hores al territori nord-americà i després ha d'anar a Mèxic... a un hotel
3: és
0: allà.
3: Una cosa.
0: És increïble, sí.
3: Que, a més, crec que és la primera vegada que passa que un país participant del Mundial està en guerra amb un país organitzador
0: increïble,
3: del Mundial.
0: Sí.
3: És una cosa.
0: Doncs, Alba Carreras, vols parlar de pantalles?
2: Ah, sí?
0: Quin meló!
2: Jo pensava que primer parlaríem de música, però em va molt bé parlar.
3: Primer de
0: no, el que vulgueu. Fem...
3: Com vulgueu vosaltres.
0: Jo faria primer les pantalles.
3: Vinga. Pantalles i acabem amb música.
0: Llavors acabaria el programa ja amb les novetats, les estrenes, vale, i ja marxem
2: perfecte.
0: De cap de setmana amb una vibra
2: m'encanta,
0: brutal.
2: M'encanta.
3: Estic a sobre una cadira, perdó, que va baixant.
0: És aquesta.
3: Arribarà un moment on...
0: Va passant d'estudi a estudi, aquesta.
2: Lo bajamos hasta el suelo.
3: Llavors, amb el reggaeton d'avui acabaré al terra, saps?
2: Clar que sí,
3: cadira.
2: Clar que sí.
3: Pantalles.
2: Bueno, parlem de pantalles perquè doncs aquesta setmana hi ha hagut bastanta polèmica amb tot el tema que les societats mèdiques han fet com una esmena a la Ley Celaá per restringir les pantalles a les escoles. Què està passant? A veure, us poso una mica de llum a la foscor, com Carles Porta també, però de manera més amable.
0: Vull gràcies per
2: acompanyar-nos. I no amb accent de Lleida. Entre 2014 i 2023, la Unió Europea va fer inversions significatives... Un moment, que m'estan escrivint.
0: Què diuen?
2: Bon dia, molt bé.
0: Bona tarda, ja, aquesta hora. Bon migdia.
2: Sí, jo crec que hi ha gent desubicada que diu bon dia tot el dia.
3: Però es pot dir en català, eh? És una cosa,
2: és correcte,
3: sí, és correcte dir bon dia tot el dia en català.
2: Doncs mira.
3: Tu pots a les 9 del vespre pots dir bon dia, de veritat, de veritat.
0: Home, si a doncs... mi a les 9 del vespre em dius bon dia, jo...
2: Estem desubicadíssims.
3: Bon dia de demà.
0: No torno a quedar amb tu, o sigui...
2: Total, què està passant entre això? Entre 2014 i 2023, la Unió Europea va fer inversions significatives per la digitalització de les escoles. Molts centres públics, això va fer que implantessin aquestes pantalles a dintre l'aula, vale? I aleshores que ara, en el seu dia a dia, jo l'altre dia li preguntava al meu fill i m'explicava que a gairebé totes les assignatures, avui no, perquè és l'últim dia de col·le i avui han fet el típic ball final de curs.
0: Ah, sí, és veritat.
2: Que es passen, o sigui, el meu fill em diu... Aquest trimestre només hem fet vagues i el ball final de curs.
0: Vagues.
2: Vale, avui s'ha notat que aquest matí l'hem pogut veure i realment ho han fet espectacular.
0: Sí, la meva avui era... Avui tenia el dia de la festa de l'aigua a la
2: és
0: llar d'infants. Sí,
2: doncs
0: sí, l'hem portat amb el banyador.
3: Podríem fer la ràdio un dia?
0: La festa de l'aigua.
2: La festa de l'aigua. Jo crec que els tècnics de sol, el nostre Jaume Tudela, estimadíssim, la seva taula perillaria una mica.
0: Però Jaume, un bon plàstic... ja.
2: Total, que han implantat aquestes pantalles a l'aula per tal que, per exemple, matemàtiques doncs fan problemes a la pantalla i els hi projecten l'enunciat a la pantalla. O, per exemple, anglès, quan eren petits hi havia el típic Big Matzy, I'm Matzy, Big Matzy. Doncs ara també els hi posen com vídeos, que això és molt divertit, perquè el meu fill el curs passat va ballar a anglès What the Fox Say i li preguntaves, què vol dir What the Fox Say?
3: Sí, està bé aquesta cançó.
2: Vale, li preguntaves, què vol dir Fox? No en tenia ni punyetera idea. O sigui, per això serveixen les pantalles, perquè vegin What the Fox Say, vegin la guineu i no sàpiguen que Fox és guineu.
0: S'estan empenedint, eh? S'estan empenedint.
2: I els nens estan empenedíssims amb les pantalles sense conèixer el contingut.
0: Buen juego, eh?
2: Sí, total.
0: I clar, si jo dic s'estan empenedint i tu dius estan empenedíssims.
2: Estan empenedíssims.
0: Però d'alguna manera, ostres...
2: Què?
0: Meta-ràdio, m'encanta.
2: Meta-ràdio. Doncs bé, a partir d'això hi ha alumnes, sobretot de l'ESO, que tenen els portàtils a casa. I clar, vull dir, a casa i a l'escola, eh? Perquè clar, aquests portàtils molts se'ls emporten a la motxileta a casa seva. Clar, tot això es va fer per reduir el que se'n diu la bretxa digital, que és que els alumnes que no es poden permetre tenir un portàtil, doncs que el tinguin arran d'aquestes ajudes. Però clar, a la pràctica moltes famílies estan fent front comú perquè els fills i filles d'ESO no tinguin telèfon mòbil i ara els hi foten les pantalles.
0: Hablando mal y pronto.
2: Exacte.

0: i no voy a buscar.
1: Però clar, com veureu, aquí hi ha una mica d'incongruència, perquè al col·le tenen aquestes pantalles i després a casa tu els dius no mireu la tele, no mireu el mòbil, mòbil prohibit. I clar, vull dir, què està passant? Què està passant? Si us plau, una mica d'ordre. Què és la Ley Cela i què està passant? La Ley Cela és el nom que es diu la Lomloe, vale? Sempre se'ls posa com el nom com del ministre o la persona que ha fet aquesta llei, igual que, per exemple, temps enrere hi havia la llei Wert, perquè el ministre Wert, Wert, sí, va fer aquesta llei.
2: Crec que
1: llei.
2: Podríem millorar els noms de lleis. Crec que els podríem dir, no sé, llei Hula Hop.
1: T'imagines?
2: No? Llei Hula Hop, eh? Teletubbies. No sé, estic pensant coses random que em passen pel cap.
1: Doncs bé, aquesta llei es va fer el 2020 i durant el mandat de la ministra d'Educació, Isabel Celà, modifica l'anterior llei educativa, que és la LOMCE, que és la coneguda com a Llei Wert, impulsada per José Ignacio Wert. I quins són els aspectes com més debatuts? Doncs bé, els seus defensors diuen que afavoreix la inclusió i redueix l'abandonament escolar, però què passa? Doncs que això pot també, inclús els crítics diuen que rebaixa l'exigència acadèmica i dificulta la cultura de l'esforç, no? Fa només 5 anys que la LOMLOE considerava els mòbils i les tauletes i els ordinadors portàtils com un mitjà didàctic i apropiat, i ara què està passant? Doncs que estem una mica demonitzant les pantalles, sí, perquè clar, estem veient que clar, fins i tot molts metges, molts psicòlegs, molts psiquiatres estan dient que aquesta dopamina que genera les pantalles pot generar fins i tot hiperactivitat cognitiva, que és molt diferent a la hiperactivitat, al TDAH, però que sí que pot generar com aquesta sobreestimulació del pensament.
3: I que moltes vegades es pot confondre, no?, el diagnòstic de TDAH amb el que tu has dit, no?
1: Amb la hiperactivitat cognitiva, que és com que el teu cervell està acostumat a superestímuls visuals, amb la qual cosa el teu cervell també està acostumat a aquesta rapidesa i aquesta dopamina ràpida, no?
3: Sí, no, però s'està penedint tothom, eh? Totes les autoritats, governs autonòmics, ja Madrid va començar l'estiu passat.
1: Totalment.
3: Balears va també, el País Basc, en fi.
1: I aquesta setmana, de fet, llegíem molts titulars de la premsa que Guipúscoa s'està tornant enrere, sí, i estan traient aquestes pantalles de l'aula i estan tornant al paper i bolígraf, cosa que doncs, molts psicòlegs i psiquiatres diuen que és molt positiu per la canalla. Nosaltres hem volgut fer doncs una trucada a la nostra experta de referència, a l'Anna Ramis, que l'Anna és psicopedagoga i experta en pantalles. De fet, té un llibre que es diu De 0 a 3, res de pantalles, i jo li he preguntat una de les coses. Escolta, res de pantalles, sí o sí? I ens ha dit això.
4: Edat de temps que una criatura està exposada a pantalles i la hiperactivitat que genera, que no vol dir tenir un diagnòstic per hiperactivitat. Això es deu fonamentalment a dues coses. Una, que la velocitat de canvi de pla de pantalla de les produccions fílmiques que els nens i nenes veuen en els jocs o en el que consumeixen en les pantalles excita, diguem, el cervell i després fa que la realitat sense pantalles se'ls torni lenta i avorrida. Per tant, aquesta sobreexcitació que produeixen les produccions. I per l'altra és que mentre la criatura està fent ús d'una pantalla, el seu cos, que necessita bellugar-se per definició, s'ha estat quiet durant minuts o hores, d'edat de temps que una criatura està exposada a pantalla.
1: Bé, aquí l'Anna Ramis ens explicava doncs això, el tema del TDAH. Si és cert que genera TDAH, no és ben bé un TDAH, és una hiperactivitat cognitiva, en certa mesura perquè el nen, mentre està veient les pantalles, que potser necessitaria moure's, està completament clar, quiet. I d'altra banda, el tema de la velocitat d'exposició d'aquests fotogrames per segon, que de fet ja molts experts han dit que Patrulla Canina i de més va superràpid.
2: Ai, sí, n'hi ha uns que els tornen una mica bojos, vosaltres sabreu com es diu. Aquest, que són unes fruites, oi? Aquests i un gall, el gallo no sé què.
3: És que la Cocomelon hi ha tots aquests, bojos, no? El Little John, el gall aquest, vull dir que és com un univers, no sé, univers Cocomelon,
1: sí,
3: no?
1: Sí, i de fet hi ha unes cançons que són molt enganxifoses, Cocomelon, no? Sempre comencen així.
2: Com colors molt sobreexposats.
1: Colors molt vius, que de fet són els colors com del parxís, que són aquests quatre colors fonamentals, que de fet, no sé si us he fixat, això és una cosa molt curiosa, que si ara aneu a comprar parxís, amb tot el tema de la filosofia Montessori i de més, aquests colors s'han tornat pastel.
2: Ah,
1: és a dir, si ara aneu a comprar un parxís, els colors típics vermell, blau, groc i verd, són pastel. El mateix to, però
3: no són tan agressius
1: color
3: com aquell vermell.
1: Exacte.
3: Vermell Radio 4 que tenien totes les fitxes.
2: És una cosa que els obsessiona, vosaltres ho sabeu perquè teniu fills, però jo tinc un fillol que té 3 mesos. 3 mesos, eh? Mireu quina cosa més preciosa, que porto aquí la seva foto.
1: Mòbil, mare
2: i si li vols fer una foto i que et miri, en la càmera, perquè clar, doncs els bebès tenen la mirada perduda, li encens només la pantalla del mòbil, només encendre-li, i es torna boig. O sigui, clar, fa uns ulls, i a vegades per fer-li una foto perquè miri la càmera li fem, no? I es torna, però absolut, 3 mesos, una cosa increïble.
3: És increïble. Però a veure, l'Anna deia de 0 a 3, de fet el llibre es diu així, no?
1: Sí, de 0 a 3 res de pantalles.
3: I ara les autoritats el que diuen és de 0 a 6.
1: Clar, Alba, és que és això, també li hem volgut preguntar.
4: De fet, s'està fent marxa enrere en molts sistemes educatius, també en el català, de l'ús de les pantalles o de les tecnologies educatives en els centres, sobretot d'infantil, però també de primària i secundària, perquè hi va haver una implosió excessiva de dispositius després de la pandèmia. Va haver com una necessitat adulta de compensar tot allò que no havíem sabut fer durant la pandèmia i la postpandèmia.
1: Clar, us poso aquí en context. Sí. Durant la pandèmia, moltíssims nens i nenes estaven a casa seva i van haver de fer classe a través de les pantalles. Clar, això també els va generar com aquesta addicció a les pantalles perquè estaven acostumats a aprendre doncs a través de Moodle, a través no, de Kahoots. Kahoots és com una mena de quiz, no? Com diria.
2: Sí. El teu casament vam fer un Kahoot, Xavi.
3: Sí.
2: Me'n
3: sí,
2: recordo
3: sí,
2: sempre.
3: Sí, sí, sí.
1: Doncs això, doncs un Kahoot amb les preguntes i respostes, i els exàmens es feien d'aquesta manera. Aleshores, això es va implantar després de la pandèmia a les aules i ja, com si diguéssim, s'ha establert i s'ha normalitzat. I ara s'està fent aquesta marxa enrere, entre altres coses, Maria, perquè tu deies això del teu nebot, però és que, clar, vull dir, els mòbils, les tabletes i les pantalles emeten el que se'n diu la llum blava.
2: Clar.
1: I la llum blava ja s'ha demostrat que el cervell doncs, pot generar sobretot temes d'aquesta hiperactivitat cognitiva, però no només això, sinó que si necessitin com més energia perquè el que fa, sobretot a la nit, és que no puguin adormir-se per culpa d'aquesta llum blava si miren les pantalles abans. Un dia parlarem d'aquesta llum blava i
2: per
1: de la llum vermella.
2: T'anava a dir, la llum vermella recomanen per adormir els bebès, no?
3: Sí. Funciona realment això?
1: Sí, sí, perquè el nostre sistema més reptilià, ja com el cervell reptilià, vale? Que aquest cervell, clar, els homes primitius, què passava? Que se n'anaven a dormir quan s'apagaven les llums, però a la vora del foc, i el foc és vermell, vale? I aleshores el nostre subconscient es remet aquest vermell. Un dia ho explicarem com més al terme.
3: Marcos Llorente té raó.
2: Has dit flipant.
1: Però vull dir que al final molts experts recomanen això, finestres tancades perquè no entri la llum de dia, sobretot amb aquest canvi d'horari, que clar, molts nens molt petits diuen, mama, no vull anar a dormir perquè és de dia.
2: Jo li deia això a ma mare quan era petita, jo dormia molt malament, i li deia a ma mare, mama, però per què hem d'anar a dormir si és de dia?
1: No, clar, vull dir, amb aquest canvi d'horari d'ara d'estiu, passa això, ostres, finestres totes fosques, i si cal una tela davant d'aquestes finestres perquè no entri cap mena de llum. I aleshores la llumeta vermella, que de fet no vull dir marques, però hi ha un lloc on es venen xiruques i tothom va comprar-hi coses de càmping i de més, que allà venen una mena de fanalets de càmping que canvia de llum i molta gent té això a la seva habitació i amb això ja en tens prou. Em sembla que val 5 o 6 euros. Vull dir,
3: perquè
1: no
3: taronja és... també està bé?
1: Taronja també està bé, però és millor vermell. Com el piuet aquest de la ràdio. Com quan està... És que aquí als estudis tenim com una
3: llumeta,
1: mena de...
3: La llumeta. Quan estem en directe s'encén una llum.
1: S'encén una llumeta.
2: Com als bars. De vegades als bars hi ha llum vermella.
3: Hi ha segons quins bars.
2: Per això.
1: Anava a dir, hi ha alguns que hi ha llum blava.
3: A casa de Marcos Llorente hi ha els segons.
1: Alguns hi ha llum blava, sabeu per què? Perquè no es puguin trobar les venes quan van a punxar-se. No ho sabies, això, Maria?
2: És que em sona dels lavabos.
1: Clar, alguns lavabos hi ha... De fet, hi ha una universitat de Lleida que ha implantat lavabos amb llum blava perquè no es puguin trobar les venes i no hi hagi gent drogant-se.
3: Hem posat pantalles a les aules abans de saber si eren bones per aprendre?
1: Jo crec que sí.
2: Sí.
1: Jo crec que sí, i com tot, aquesta societat va més avançada que no el que està passant en la realitat a nivell legislatiu.
2: Mireu quin ocell hi ha aquí darrere. Mireu...
3: Ha passat un àngel.
2: Mireu quin ocell, gireu-vos, mireu quin ocell hi ha.
1: Ai, que mono!
2: Heu?
1: És boníssim, és de color blau.
2: No, té una cua,
1: crec que és una
2: cua com lava. Mira, tots estan bojos al control.
1: Crec que és una merla, a veure.
2: És maquíssim, ara mateix un ocell posat.
3: És preciós, però és que en veig cada dia 30 aquí al Poblenou.
2: Sí, jo no n'havia vist mai cap d'aquests.
3: Són ocells expats, que li diuen.
2: M'havia cridat l'atenció, perquè s'ha posat ara mateix a la finestreta d'aquí de Ràdio 4, un ocell com amb una cua llarga, com de color blau, i m'ha cridat l'atenció.
1: I no és una cacatua.
2: No és una cacatua.
1: Perquè aquí a Barcelona n'hi ha moltíssimes.
3: Creus que això vol dir alguna cosa? Creus
2: no,
3: que senyal, la simbologia... La...
2: No. No? No, però veus, en comptes de distreure'm amb el mòbil, m'he distret amb un ocell que passa, això està molt bé.
3: Això és fantàstic.
2: Veus?
3: No, però sobretot...
1: Jo ara ho estic buscant al mòbil,
2: A veure, sí. Una merla.
1: Pantalla,
3: tu ja estàs amb les pantalles.
1: Estic buscant merla, a veure si és una merla.
3: Digueu-me que...
2: Oh, no surt
1: merla. RL,
3: Sí, merla, merla.
1: No, MRD, sisplau.
3: Digueu-me que quan la visita del papa... Veu veure aquell vídeo ja mega viral, que es va fer molt viral, que era una entrevista d'un reporter de televisió espanyola, una reportera, a una veïna que vivia molt a prop de la Sagrada Família. Tenia un balcó on la gent podia veure allà tot l'espectacle de la Sagrada Família, i li van preguntar, vostè és creient? I diu, no, jo no sóc creient, jo no crec en res, jo no crec en res. I de sobte apareix una papallona.
2: Sí.
3: I diu, la mateixa senyora que 10 segons abans havia dit jo no crec en res, no crec en Déu, no crec en res, diu...
2: És la meva mare.
3: És la meva mare. No, no, va ser... Si podeu, busqueu aquest vídeo, és impressionant.
1: No és una merla, perquè una merla és...
2: És un rabi largo ibérico.
1: Anava a dir, una merla...
3: És un rabi largo ibérico?
2: Sí.
3: D'aquests coneixem algú, aquí a la ràdio.
1: Rabi largo ibérico, mare meva, Maria.
2: És un rabi largo.
3: Un rabi largo ibérico.
2: Sí, com es diu en català?
1: A lo millor sí que és un senyal, Maria. És divendres.
3: Estem de cap de setmana i estem a punt de rebre oficialment l'estiu, que també és important.
1: No, Maria, estem a punt de rebre el rabi largo.
2: Garça blava, en català, garça blava.
1: Això jo.
2: Us agrada més rabi largo? En català és garça blava.
1: Una garça, veus?
3: És més romàntic en català.
2: Garça blava,
3: garça
2: ibèrica.
3: Blava i el rabi largo ibérico. En fi.
2: Hòstia,
3: Llavors, ens hem perdut una miqueta
1: perquè
3: amb el tema pantalles, no passa res.
2: Tu tens molt d'interès.
3: A mi m'encanta ràdio en directe, puro directo.
2: Però és el que et dic, que m'he distret amb un ocell abans que amb una pantalla. Això no, els nens això està bé que ho mirin,
1: sí,
2: no?
1: Sí, tant i tant.
3: Clar, i molt interessant el que comentaves, Anna, Alba, i també l'Anna, del que li passa al cervell de 0 a 6 anys, quan en comptes de tocar, córrer, mirar cares, no, embrutar-se, avorrir-se, que és superimportant, passa part del dia davant d'una pantalla.
1: Totalment, i a més, la setmana passada ja ho explicàvem una mica, que abans estàvem acostumats a tenir primer de tot una necessitat, de la necessitat un desig, per exemple, tinc gana, vale? Això és una necessitat. Un desig, vull una poma, perquè no em conformo amb res, sinó amb una poma, després anar a buscar aquesta poma a un arbre, una acció, i després tenir la recompensa, és a dir, tenir la poma i menjar-te-la. Ara tot passa tan ràpid que ja tens la poma davant teu i te la pots estar menjant sense tenir la necessitat de tenir gana i més, si encara molts nens mengen en pantalla i els meus m'incloc,
3: la meva
1: filla moltes vegades ha menjat en pantalla perquè no hi ha manera.
3: Però hi ha una diferència gran entre el que és la tele de tota la vida, el que nosaltres hem, també hem consumit molt, no? Dibuixos, el Club Super 3 quan érem petits, en fi, aquest tele i una pantalla d'un mòbil o un iPad, una tablet.
1: Emet més llum blava i de fet no és tan recomanable, sobretot perquè també les dimensions a la pantalla són més petites i ens la posem, ens la tenim, és que incluís jo, de posar-te-la com just davant dels morros i que cada cop et tornes més sec.
3: Però clar, durant anys se'ns va dir que les pantalles reduirien la bretxa digital, però clar, si un infant pobre acaba més exposat a pantalles i menys a lectura, conversa i joc lliure, no estem creant una altra bretxa encara més profunda?
1: Totalment. Jo crec que també és un problema en el sentit que molts infants utilitzen la pantalla per autorregular-se, perquè, clar, això genera dopamina i genera com una situació de relax mental, no? A mi també em passa. Jo, a les nits, si estic com molt alterada i he tingut un dia molt excitat, m'agrada seure al sofà i mirar una sèrie, no? Però què ens passa? Que si ens acostumem a això i sempre fem això, igual que si ens acostumem a arribar a casa, moltes mares els hi passa, i s'obren una ampolla de vi blanc fresqueta de la nevera i et fots la copa de vi blanc, què passa? Que això t'acaba acostumant i es genera una certa addicció, no?
2: Jo crec que el problema també és que ho podem fer tot amb el mòbil. És a dir, abans havies d'anar a comprar en un supermercat. Jo ara agafo, tinc l'aplicació del supermercat, faig la compra amb el mòbil.
1: Totalment.
2: O he d'anar... Necessito pantalons, me'n vaig aquí a Glòries o me'n vaig a una botiga del meu poble. No, doncs ho miro per internet i m'ho compro. El problema és aquest, que ho pots fer absolutament tot
1: clar,
2: amb el mòbil.
1: I abans es treballava amb el mòbil i era només per trucades. Jo me'n recordo encara els primers Nokia d'aquells que es podia jugar a la serpiente, que era un tronco mòbil, no? I ara realment, doncs, jo puc gravar un 4Ks i puc emetre-ho per la tele, si vull.
2: Sí. O fer una trucada per la ràdio, que sona superbé.
3: Després parlem molt de limitar les pantalles dels nens, però poc de les pantalles dels pares. i les mares.
1: Totalment. Mira, l'Anna Ramis té una filosofia que és tenir com una mena de gàbia a l'entrada de casa teva per deixar-hi a dintre el mòbil. És a dir, i això existeix, eh? O sigui, ho venen en forma de prestatgeria, que tu deixes a l'armari el mòbil allà i el tanques amb una claueta.
2: Com a la casita del Batmani.
1: Sí, exacte. Tanques el mòbil en una bossa estanc i allà no passa res, no? I el deixes allà i quan has de treballar l'agafes o agafes l'ordinador, treballar amb l'ordinador. Hi ha molta gent també que treballa últimament més amb l'ordinador i no tant amb el mòbil, precisament per evitar tenir-lo tota l'estona a sobre.
2: Està bé.
3: És que ja, per mi és doble aquest problema, perquè el primer és ells, els nadons, els nens, les nenes, ens estan tota l'estona mirant i veuen a pare, a papa i a mama amb un mòbil a la mà, d'acord? O sigui, el que veuen és que estem tota l'estona amb un mòbil. I després és què deixem de fer nosaltres amb elles o amb ells perquè estem amb el mòbil.
1: Clar. Heu vist menys aquestes atenció, cobertures? Ai, perdó, Xavi.
3: No, que deixen de rebre de nosaltres moltes coses quan estem els pares, les mares, mirant el mòbil, també, no?
1: Totalment. Heu vist aquestes cobertures que tenen forma de llibre i a dintre hi pots posar el mòbil? Això s'està fent bastant viral. És una tendència perquè, clar, com a pare o mare facis com una mica de postureig, com si estiguessis llegint un llibre, i en canvi a dintre tens la pantalla!
2: Sí, una mentida horrible.
3: Té un forat, un quadrat forat, per fora sembla un llibre
1: sembla
3: normal.
1: Sembla un llibre normal i corrent.
3: I a dins fiquen el mòbil. És que això ja és
2: una mentida horrorosa.
3: Això ja és acceptar que estem malalts.
1: Que heavy, estem fatal.
2: I també una mentida que en principi pots dir és piadosa, no pels nens, perquè es pensen, però em sembla una cosa enganyar, no m'agrada gens. A mi sabeu que em van fer una de les primeres decepcions que em vaig endur quan era petita, perquè jo ho passava molt malament. Jo no vaig anar a la llar d'infants i vaig començar l'escola amb 3 anys. Llavors no havia estat com fora tantes hores.
1: Socialitzada.
2: Exacte, no? I al principi la meva mare em deia que ella es quedava en un banc que hi havia davant de l'escola i que després em venia a buscar, però que ella estava allà.
1: No.
2: I jo estava molt segura, perquè jo deia, la meva mare s'està aquí esperant. Un dia, a la tardor, octubre, que jo feia un mes que anava a l'escola, vam sortir a veure els fruits de la tardor i a veure com queien les fulles. Clar, quan vaig veure que la meva mare no estava allà en aquell banc, ho vaig passar fatal. I la meva mare em va dir, no, Maria, perquè era un dia que plovia, tal, i després em va dir, no, Maria, jo me n'he d'anar a treballar, jo no puc estar aquí. Però va ser, recordo, la primera decepció que em vaig endur amb 3 anys.
1: La teva mare encara, és que la meva em deia que tenia poció màgica a fora d'un prestatge, i saps què era, Maria?
3: Era Maria?
1: Aromes de Montserrat.
3: Aromes de Montserrat.
1: Saps? I em deia que era poció màgica. De tant en tant jo la veia amb un tamboret.
2: I tu i jo, perquè no me la puc veure.
1: Clar, i aleshores la meva germana, en vista d'això, va agafar la piretal i se'l va fotre tot de cop. Mare meva, perquè clar, es pensava que era la seva poció màgica, perquè també ens deia que era la poció màgica per quan estàs malalt, doncs poció una mica de poció màgica.
2: Poció màgica. Pregunta, a casa teva són creients? Creieu en Déu?
1: La meva mare sí, va anar a veure el papa.
2: Vale, però és que a mi em deien que la piretal eren, per això t'ho pregunto, les gotes de la Mare de Déu. I et dic
1: què
2: per què.
1: Dius?
2: Perquè portàvem el dia Sant Blai, portàvem a beneir els medicaments.
1: Oh!
2: I jo recordo portar els medicaments a beneir i per mi la piretal eren les gotes de la Mare de Déu. Ja m'han recordat.
1: Mare
2: la poció màgica, les gotes de la Mare de Déu.
1: Sí.
2: En fi, que no enganyeu els nens amb un mòbil a dins d'un llibre.
1: Perquè
2: ja després
1: passen coses.
3: Tu com li vas treure el xumet als nens?
1: Ui, mira, vam fer un enterrament.
3: Perquè ja estem, Clàudia i jo, la Clàudia i jo estem ja en aquest punt, ja ara farà 2 anys i ja volem, ja de fet ja li hem tret de dia i només tenim el xupete de dormir.
1: Mira, la gràcia està a no treure-li, sinó fer que ho deixi. És a dir, de dir, mira, hi ha molta gent que ho fa als Reis Max, hi ha molta gent que fa una celebració i se'n va a la cova dels xumets, que hi ha una botiga...
2: Sí, la cova del xumet.
1: Hi ha una botiga a Gràcia, tocant... És com Gràcia damunt, com tocant... Crec que és més Sarrià. Si busques la cova del xumet, ho trobaràs. I aleshores allà hi ha com llaços molt bonics, un llaç de cada color, tu tries el llaç del color que vulguis i deixes el xumet. I després li compres una joguina en substitució del xumet.
3: Això a la ciutat de Barcelona.
1: Exacte. Sí, no. A un altre lloc no sé si hi és. Però
2: em sembla que Berga no hi serà, la casa dels xumets.
3: No, ho dic per no sonar tampoc massa centralista.
1: Però jo conec això, sí que és veritat que, per exemple, la gent de Molins de Rei li dona el xumet al camell, que és el diable, que tenen com aquest camell que treu foc per la boca.
3: Sí.
1: O sigui, la mulassa, també hi ha gent que li deixa els xumets a la mulassa. Vull dir, al final cada lloc té com la seva tradició. I a casa nostra vam fer un enterrament. I està enterrat al pati de casa de l'àvia.
2: Oh.
1: Aleshores vam posar el xumet a dintre d'una capseta a nivell simbòlic pel meu fill va ser com anem a acomiadar que ja no, el xumet ja no està viu i per tant anem a enterrar-lo.
3: Vas matar el xumet del teu fill?
1: Soc tancar les portes. Està enterrat al jardí.
3: Gràcies per acompanyar-nos.
1: De casa, la sogra. Però per ell va ser un moment com simbòlic, de maco, no? Al final és una celebració de dir anem a deixar el xumet. I ho va fer amb el seu cosí, que també tenen la mateixa edat, i aleshores tots dos alhora. I va ser maco, va ser bonic.
3: Està pensant que familiar. Potser lligar-ho a un globus i...
1: Però això contamina, Xavi.
3: No, perquè jo tinc persones que estan al cel treballant. A la que lo suelte lo pillan. No, però ja contamina.
2: És difícil aquest moment.
1: Sí.
3: No he dit res.
1: Però alguna cova així del xumets, algun lloc tipus un altar o no sé, saps? Crec que és bonic.
2: Jo és que no puc dir res perquè jo el vaig deixar amb 9 anys.
3: Però què dius?
2: T'ho juro.
1: Jo amb 7.
2: Era una cosa.
3: I no se t'ha deformat?
2: No, mira, tinc les dents perfectes.
3: Home, però
2: el cel... De veritat.
1: Jo amb 7, també el feia a casa dels meus avis d'amagat.
3: Quan em van posar... Abans no es deia tant, això.
2: Aparells, a mi quan em van posar aparells amb 9 anys per... tema vocal i tal, va ser quan vaig deixar el xumet. Me'l posava com per dormir i tal, i llavors amb els aparells l'escopia i ja no. Però, de fet...
3: Amb 9 anys.
2: Sí, és molt bèstia el meu, perquè era com un tema d'ansietat, de que necessitava tenir-lo, encara que no me'l posés, com agafar-lo, de veritat. I lo típic de donar-lo als Reis, em van fer donar-lo als Reis, el vaig donar, i quan van marxar els Reis, perquè van venir a casa, li vaig dir, ma mare em va dir, Maria, aquesta nit ja no tens xumet, i li vaig dir, no, mama, a dalt encara n'heu guardat un. I em va dir, això no està bé? I sí, el vaig, clar, és que el vaig portar molt.
1: La meva filla dorm té ara 6 anys i dorm amb un xumet a cada mà.
2: Veus?
1: A cada mà perquè necessita com munyir una vaca.
2: És que és com una cosa d'estar tranquil.
1: O sigui, l'acció és la de munyir una vaca amb el que vindria a ser el mogoró del xumet.
3: No, però com els experts t'estan dient que és molt important que abans dels 2 anys ja no estigui amb el xumet perquè deforma
1: la boca. Sí, totalment.
3: Doncs clar, ens preocupa també... A veure, és veritat que pensàvem que seria més drama deixar el xumet de dia, quan li vam dir a la gala el xupete, el xupete de dormir. I ja està, i és el xupete de dormir. Ella ja no diu xumet, ella diu xumet de dormir.
2: Que mona.
3: Quan el vol o així. I és només quan se'n va al llitet.
2: Bueno, no està malament durant el dia, ja li has tret, tal.
3: Sí, bé, veurem.
1: Mica
3: doncs
1: en mica.
3: Doncs buscaré al carrer Gràcia, no, això?
2: És maco,
3: al barri de Gràcia.
2: Jo ho he buscat i és molt bonic,
1: És un lloc molt maco.
3: Doncs fem estrenes musicals, perquè és divendres, és el dia dels nous llançaments. Atenció al que arriba avui, va.
0: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.

0: Doncs Xavi Martínez, com... avui hi ha molt reggaeton.
1: Molt.
0: A les estrenes musicals.
1: Molt, molt, molt.
0: Comencem amb Saiko, que publica un disc, un àlbum que es diu Los Angelitos, i la seva cançó insígnia es diu Siete Vidas. Reggaeton dels 2000.
2: Però què li passa a la veu? Que està en problemes?
3: És metàl·lica.

0: Diu, esto es pa siempre, tú sabes que eres mía, no te vaya, esto es pa siempre, tú sabes que eres mía, ¿por qué a escondidas tengo que verte? Tu gato no tiene siete vidas.
1: Maravilla.
0: Le voy a quitar la que tiene si no te cuida. Tu corazón me pertenece, esto es pa siempre, tú dile que eres mía.
1: Fantástico.
0: Yo no soy como ellos, yo te cojo del pelo, no cojo celo.
1: Uy, uy, uy.
2: Es que veo una mica de violencia, ¿no?
1: No cojo celo,
0: ¿eh? Yo soy mejor que él, déjale a él, vente conmigo, eres mía, mía. Él no te da, yo sí te doy. Bé, una més, vull dir.
1: Exacte.
0: Molt bé, que Saiko, sí, escolta, s'ha sí, sí. de posar en valor que és un artista urbà, que a més és espanyol,
1: sí.
0: és de Granada, no?
1: Mm-hmm.
0: I, però bé, va. Haurem d'escoltar l'àlbum sencer. Aquests Siete Vidas a mi no m'acaba, no m'acaba.
1: No.
0: No? Vosaltres no. Què? Com
2: jo
0: ho veieu?
2: Jo per la lletra
0: això?
2: Ja, per mi és un menys 10.
1: És que jo he llegit els títols de les altres cançons i aquest era el que més fàcil es podia posar per la ràdio. Imagineu.
0: Doncs tenim estrena de Saiko, Los Angelitos, és aquest nou àlbum de l'artista granadí que ens fa pujar la màquina del temps per tornar directament a aquell so reggaeton dels 2000, no?
1: Sí, té aquest estil, no? Un disc que està pensat per sonar a la discoteca, per ballar una mica...
0: Sí, sí.
1: Sí.
2: Per deixar-ho fins al terra, com tu amb la teva cadira, Maria.
0: Està baixant la cadira de la Maria.
2: Cada cop més a baix.
0: Seguim baixant, perreando?
1: Som-hi. Ens anem de Granada a Almeria. RVFV, que ha tret un disc que es diu, m'encanta, Éxitos España.
0: Éxitos España?
1: No, és una llista
0: com
1: Spotify.
0: La llista, com la playlist.
1: Sí. I una cançó...
2: Encara com no es diu R2D2, no? Perquè amb aquest nom vull dir...
0: RVFV.
1: Està bé, home, un artista d'Almeria, com el David Bisbal. I una de les cançons es diu Tiki-Taka.

0: Aquí qui canta, RUFU o Omar Montes? Abans has dit Rau Alejandro, ara no sé diferenciar, eh?
1: Home, és un bon joc de ràdio.
2: Sí, eh? De saber qui canta.
1: Sí, sí, sí, sí, és bo, eh?
2: Encerta qui canti.
1: Doncs RUFU, aquest artista d'Almeria que torna amb força i amb l'objectiu de convertir-se en un dels protagonistes d'aquest estiu. Presenta aquest àlbum carregat de sons urbans, molt variats, es diu Éxitos España, com deia la Maria. No sé, jo crec que això és ideal per gaudir qualsevol dia de la setmana, ara que ja arriba l'estiu. Són temes que ja són banda sonora de molta gent, no, Maria?
0: Sí.
1: I que no deixa de ser també artista d'Espanya que arriba fora d'Espanya.
0: Exacte. O sigui
1: que té projecció internacional com el mateix Saiko, no?
0: Sí, sí, sí, totalment. Són artistes de la música urbana que ara està tan i tan de moda i que criden molt l'atenció, la veritat. També fora d'Espanya. Passem una mica del reggaeton, al rock, al pop-rock espanyol, si et sembla, amb Marlon i Gale, que han fet una col·laboració i això es diu Malabares. ¿Cómo quieres?

0: Doncs Marlon i Gail amb Malabares, una de les col·laboracions més esperades del pop-rock espanyol. Una cançó que continua aquest so del disc dels Marlon, dels asturians, i que combina doncs, aquesta sensibilitat de la lletra de Gale amb els ritmes enganxosos del grup, que són molt macos, per cert, han vingut aquí al programa ja en més d'una ocasió.
1: Sí,
0: està molt bé aquesta cançó.
1: Sí, ens tranquil·litza una mica, no? Veníem del reggaeton a tope, música urbana. Sí, sí, diferent, diferent.
0: Psycho i RVFV, una mica de Marlon. I tornem ara al show urbà.
1: Danny Ocean, sí, ens va sorprendre amb una cançó en aquest àlbum del Mundial.
0: El Partidazo.
1: Que es deia El Partidazo, yo vi un partidazo contigo y te doy un besazo.
2: Uau.
1: Doncs ara tenim un EP que es diu Babylona Blue i aquesta cançó que es diu una cosa que ara no posem, que és La Calefacción.

0: Però, sisplau, pot deixar de fer les lletres de les cançons amb ChatGPT? Gràcies.
1: Jo crec que és la cançó directament amb ChatGPT, no? Vull dir, hazme una canció, no?
0: Suno, sí. Dani Ocean, no, pobret meu. No, espera que ja ens va fer una mica de gràcia també el tema del Mundial que va fer, no? Partidazo.
1: Sí.
0: Partidazo i de un besazo. I ara torna amb Babilona Blue, que és aquest EP, com deia la Maria, i aquest artista veneçolà que presenta un EP que ell mateix diu que és un conjunt de gemmes ocultes.
1: Sí, sí, això diu. I
0: Això diu també el jutge del cas Zapatero. No. Però gemmes ocultes del seu univers creatiu anterior, diu.
1: Sí, barreja diferents coses. També hi ha reggae, afrobeats, una mica pop, futurista, amb aquest resultat que al final, vulguis o no, és música que enganxa, no? Contagiosa.
0: Sí.
1: Això segur.
0: Sí, sí, sí. Ara, tinc una cosa en ment, que és que algun dia Dani Ocean, o algun altre artista urbà, farà una lletra parlant de coses que no sigui...
2: Està cachondo? Ja. Perquè també parla d'amor, no? Vull dir, món en el fons.
0: En el fons.
2: Molt.
0: En el fons. Doncs a Dani Ocean, a una artista que també ha passat per aquí, per aquest programa, que és la romana Inna, que torna
2: amb... Ai, m'encanta.
0: És meravellosa.
2: És ella, no?
0: És ella. Sí. Morenito. Hola.

0: És romanès, és romanès, hem de dir-ho bé, hem de dir-ho bé. Saps què passa? Que és que com estem entre Ràdio Nacional i Ràdio 4 tot el sant dia, ja no sé ni en què parlo a vegades.
1: I a mi també em passa el mateix,
0: És una bogeria.
1: I
0: l'Alba l'altre dia a Ràdio Nacional també no sé què vam dir, una cosa en català, en diré per tot Espanya. O sigui,
1: sí, jo tinc un problema.
0: Romanesa. Ja.
2: Jo tinc un problema amb les zetes i les esses. Em costa dir decisión, buah.
0: Decisión?
2: Decisión ho he de pensar molt, si no dic decisión.
1: Què decisión?
0: Si fossis una artista urbana.
2: Decisión, la decisión.
0: Bé, com us sona aquest morenito de...
1: A mi m'agrada,
0: la romanesa Aina.

0: Inna, què dius, Alba?
1: Tenia una història interessant, no, la Inna? Que tenia com la mare de... No sé si Almeria, m'ho estic inventant, però recordo que sap parlar tan bé espanyol.
0: No, parlar un espanyol impressionant per una parella, exparella, no? Que va tenir.
1: Però també perquè tenia com arrels, no? Si no recordo malament.
0: Hauríem de recuperar l'entrevista.
1: Però té un espanyol impecable.
0: Sí, sí, parla molt. Si vam fer l'entrevista, la vam fer en castellà. Sí, és molt heavy. Recordeu Hot? Sunny's Up.
2: Sí. Sunny's Up.
1: M'encantava.
2: Oh. I More Than Friends.
0: Oh, More Than Friends.
1: Amb Juan Magán, era
0: aquesta? Déjà vu! És que, Jaume Tudela, podries... No sé quantes cançons d'Aina pot haver-hi al sistema, però per fer un remember així tonto, ara que té nou single...
2: Elena, Alexandra...
1: Ai, tenim la garça aquí a punt de
2: cagar-se. Apostoleano.
1: El vidre de l'estudi.
2: Es diu Elena Alexandra Apostoleano.
0: A veure, anem a pam, sisplau. Nom original, el DNI de l'Aina.
2: Elena Alexandra Apostoleano.
0: Perfecte. Què està passant, Alba Carreras, amb els ocells fora de l'estudi?
1: La garça de la Maria, la Penelargo, no com es diu?
2: Penelargo!
0: Però què hi dius?
2: Es deia Rabilargo.
0: Bé, és un ocell que fa mitja hora la Maria ha vist enmig de les mapaternitats de l'Alba Carreras, l'ha vist a la finestra de l'estudi. Preciós, perquè té una cua llarga i blava com brillant.
1: Però a la finestra ha mostrat-li el cul a la Maria. Ara ja ha marxat, Maria. Ja
0: llavors la Maria l'ha buscat i era un...
2: Un rabilargo ibérico. Eso. En català, garça blava, em sembla. Recordo.

0: Hot. Aquesta era Hot, i de fet ella era Ina Hot.
1: Sí, sí, és veritat.
0: A xarxes, no?
1: Sí, era
0: Ina Hot. Bé, va, seguim amb les novetats, que mira, que arribarem al final del programa i no les explicarem totes, no les escoltarem totes. Gara Durán, m'agrada molt aquesta artista, que a més va ser-hi també d'aquí.
1: Amb la Natàlia Lacunza.
0: Gara Durán i Barry B i Una casa en el Teide.

0: Això és un avançament del pròxim disc de la Gara Duran, un tema romàntic que ressalta aquesta part positiva de l'enamorament, que combina el pop amb tocs de folklore, un folklore molt canari, aquesta sí. Casa en el Teide, no? Que ens agrada molt, ens dona molta pau, eh? La Gara Duran. I amb la Natàlia Lacunza, aquesta cançó que l'hem posat tant, ens agrada molt, també.
1: Oh, és preciosa aquella cançó.
0: Tu vas definir molt bé, vas dir que era com un golpe d'aire fresco, m'agrada molt, sí, és veritat. Sí.
1: Doncs escoltem l'Alba Reche, que va sortir
0: l'operació. No, mejor mañana.
1: Mejor avui no, no? Hoy no, mejor mañana.

0: mejor mañana. L'Alba Reche, que presenta aquest nou single del proper àlbum.
1: És una cançó que parla del desamor, de sentir-se trencada per dins, aquesta lletra que jo crec que molts ens podem identificar, i també aquesta veu tan icònica de l'Alba Reche que ja ens va enamorar a Operación Triunfo i que continua triomfant.

Bé, canviarem radicalment el so, ara, perquè arriba el més nou de De La Fuente, amb Threenok. Brigado és un àlbum de 12 temes, on s'inclou aquest Caravaggio. Mayor!

0: Sí, sí, Alba, o sigui, això és com els que pensen que Quevedo només és el que canta Quédate amb guitarra. No? Pues, passarà el mateix amb la cançó de Caravaggio. Bé, aquesta és una de les novetats més potents d'aquest cap de setmana, eh? De La Fuente, Threenok, que aquest artista granadí de La Fuente publica un àlbum de 12 temes on reflexiona sobre tot allò que es mereix, tan bo com dolent. I diu que mira el futur amb una nova etapa artística i crec que es nota amb aquest Caravaggio. Saltem a Ozuna.
1: Ozuna.
0: Els divendres són d'Ozuna, no? Ozuna.

0: Reggaeton clàssic, eh? Pam, pam, pam.
1: A tu un compan.
2: Compàs ternari.
1: A tu un compan. Sí. A tu un compan.
0: És reggaeton clàssic.
2: Doncs així saben música, la canalla, també.
1: Capa de Ozuna, eh? No te la perdonem, eh, aquesta, però m'agrada molt.
2: És de vermell.
1: Alba, Ozuna, amb llampi, que això és ropa cara. Una nova proposta pels amants del reggaeton. Ozuna, que s'uneix allà.

0: Bé, novetats, evidentment, d'estiu total, eh?
1: Sí, ja no es queda més temps, però també hi ha altres novetats de l'Eladio Carrión, del Morat i Hoke, que publiquen Red Bull Espiral 05, m'ha agradat bastant, San Pedro, Cancionero, La Pantera, que amb Toti, que publiquen també cançó, i Ale, amb Amoureux, i
2: Sorber... Com ho has dit això, Maria?
1: Amoureux.
0: Amoureux.
1: Sí, molt és bé. Que he fet 7 anys de francès.
2: Molt bé, es nota aquí.
1: Però alguna cosa m'ha de
2: ser. Col·legi bo.
1: No, els vaig fer a part. O sigui, primer els vaig fer a l'escola i després els vaig fer a part.
2: Vale, Maria.
1: I bueno, vaig anar a l'escola Pia, tampoc vaig anar aquí a...
2: Escola al... Pija?
1: No, al St. Peter's School, no, això, no sé si m'enteneu.
0: Això sempre ho fan la gent com l'Alba, que ha anat només a la...
2: Jo soc del Prat.
0: Llavors es creuen amb aquesta superioritat moral, de poder criticar els que, escolta, vam anar a una concertada amb l'esforç dels nostres pares, o escolta, no. Perquè els hi va donar la gana, jo què sé.
1: Ara mateix, Xavi Magnet, t'agafaria el cap i et faria un petó.
0: No, home, no, però és que, clar, jo mai, al revés, jo poso un valor sempre a la pública, home.
2: I soc del Prat.
0: Tant de bo millorés també, no? Molt.
2: Què us anava a dir? Quina creieu que serà la cançó d'aquest estiu? És que, clar, Dai Dai de Shakira està sent...
0: Machacona, Dai Dai.
2: Però potser no és tant com Waka Waka, saps? O sigui, jo trobo un esglaó menys.
0: No és Waka Waka.
2: No és Waka Waka.
0: No.
2: Waka Waka va ser... Buah! I ara és... Va! No?
0: Recordem, partits del Mundial. Molt atents avui, perquè juga... Maria, això t'encanta.
1: A veure,
0: Estats Units i Austràlia, no està malament. A les 9 de la nit. Després, 12 de la nit, Escòcia-Marroc. Aquesta matinada, a les 2:30, dos quarts de 3 de la matinada.
2: Estaré desperta.
0: Brasil-Haití.
2: No me'l perdo.
0: Després, 5 de la matinada, Turquia-Paraguai. Entrem ja a demà dissabte, Països Baixos-Suècia. Alemanya-Costa d'Ivori, a les 10 de la nit. I Espanya, que juga el diumenge, a 6 de la tarda.
1: Sabeu per què s'ha de dir Països Baixos i no Holanda? Ho sabeu, no? Països Baixos, o sigui, s'ha de dir Països Baixos i no Holanda. Sabeu per què? És que molta gent no ho sap i és important dir Països Baixos i no Holanda. Holanda són només dues regions de Països Baixos, cosa que jo desconeixia fins fa poc, exacte. Hi ha moltes altres regions, com Frísia, per exemple, que no estan a Holanda. Està bé, dir-li Països Baixos i no Holanda.
0: Qui vol ChatGPT amb Maria García Coll? M-G-C.
1: Jo crec que això ho vaig treure de ChatGPT, vull dir...
0: Tanquem amb una de les novetats que a mi m'ha agradat més, que és la de La Fuente, Trinoc i Brigado.
2: Vinga.
0: Caravaggio, que Caravaggio m'encanta.
2: Caravaggio.
0: Tornem demà a partir de les 4 de la tarda a Ràdio Nacional d'Espanya, però a Ràdio 4 dilluns, d'acord? Va, fins dilluns a la 1. Ara us deixem amb el butlletí de les 4 i després l'entrellat amb Samantha Villar. Adéu, Maria, adéu.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Comencem amb una notícia de darrera hora. Israel i la milícia armada Hezbollah han acordat un alto al foc que ha començat tot just fa uns minuts, segons ha comunicat un alt funcionari dels Estats Units. La treva arriba després dels bombardejos del país jueu al sud del Líban, que han fet trontollar l'acord entre els Estats Units i l'Iran. Pau Alemany, bona tarda.
2: Bona tarda. De confirmar-se, aquest alto al foc entre Israel i Hezbollah és clau perquè les negociacions entre els Estats Units i l'Iran continuen durant els propers 60 dies. Segons recull el memorial d'un enteniment signat a Versalles, la guerra s'havia de detenir a tots els fronts, inclòs el Líban. Israel, que no tenia massa interès perquè acabaren les hostilitats a Pròxim Orient, havia continuat bombardejant el Líban durant aquest divendres, amb una vintena de morts. Ara, des del país dirigit per Benjamin Netanyahu, han confirmat que accepten la treva, però han advertit que les tropes seguiran al sud del Líban. També a l'última hora s'ha pronunciat el president estatunidenc, Donald Trump, per tractar de guanyar el relat. Nosaltres no ens vam reunir per desesperació, però l'Iran sí, no rebran cap cèntim, ha publicat Donald Trump en un missatge a les seves xarxes socials.
0: Gràcies, Pau. En aquest context acaba de finalitzar la reunió del Consell Europeu a Brussel·les i compareix a aquesta hora el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha demanat que el memoràndum signat entre l'Iran i els Estats Units sigui el final real d'aquest conflicte.
3: Des de la posició d'Espanya estem en el principi del fin d'un conflicte que nunca debió producirse. Ojalá, porque los europeos, desde luego, debemos también hacer todo lo que esté en nuestra mano para que se consolide esta paz. Y por eso defendemos tener un papel mucho más relevante en Oriente Medio, y eso significa también tener coherencia en otras crisis, como es, por ejemplo, la de Gaza, la del conjunto de Palestina, y también algo que nos afecta y mucho a los españoles, porque tenemos tropas desplegadas bajo bandera de Naciones Unidas en el Líbano.
0: I en relació al president del govern espanyol, però a casa nostra i pel que fa a la política, el Congrés votarà dijous vinent una moció proposada pel Partit Popular que insta a Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança. Amb tot, la mesa de la Cambra Baixa ha rebutjat per segona vegada la pretensió del Partit Popular perquè el ple es pronunciï sobre una exigència d'avançament electoral i dimissió en bloc de l'executiu. Els populars acusen la presidenta del Congrés, Francina Armengol, de treballar al servei de Pedro Sánchez.
4: Para poder ir al Constitucional, antes debíamos reclamar frente a la propia mesa del Congreso de los Diputados. Tenemos muy pocas esperanzas, porque la señora Armengol es cualquier cosa menos una demócrata.
0: En marxa l'operació sortida amb motiu del cap de setmana i la revetlla de Sant Joan. El Servei Català de Trànsit preveu que 610.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. En aquests moments encara circulació en general complicada a la xarxa viària, especialment per diferents accidents que estan dificultant la mobilitat. En el cas de l'autopista AP7 hi ha un tram de retencions entre el Papiol i Castellví de Rosanes, en sentit Tarragona, a causa, com dèiem, d'un accident, però també en sentit contrari hi ha cues entre el Papiol i la zona de Cerdanyola del Vallès per un altre accident que hi ha hagut més amunt a Barberà, ara ja tot retirat. Per tant, tot aquest tram d'aquesta zona va molt carregat. Aquestes aturades de l'autopista AP7 també afecten de retruc a la B23, amb cues al Papiol per connectar amb aquesta autopista AP7. Més amunt, entre Mollet i Barberà, també lentitud amb aturades en aquesta AP7. D'altra banda, a l'autopista del Maresme, a l'altura de Badalona, hi ha hagut un accident, sentit Barcelona, es mantenen uns 3 quilòmetres de retencions, també a la via paral·lela de la Pota Nord, de la B20, hi ha cues destacables des de Badalona fins al nus de la Trinitat. C33 també amb aturades per un accident a Montcada i Reixac, en sentit Barcelona. De fet, són aturades que arriben ja al nus de la Trinitat. I també tenim lentitud en retencions tant a la C60 Argentona, en sentit Mataró, com també la C58 de Sabadell, en sentit Barcelona. A l'autovia 2, per un vehicle variat, aturades entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, quasi fins a Sant Feliu de Llobregat, afectant el trànsit de sortida de Barcelona, i molt volum de trànsit a les dues rondes, també per diferents accidents que hi ha hagut en els dos sentits, especialment en sentit Trinitat. Acabem amb la C12, una via que de moment es troba tallada a l'altura de Roquetes, a causa també d'una topada de moment tallada en els dos sentits de la Massa. És tot, bona tarda.
0: Gràcies, i tot plegat que coincideix amb la primera onada de calor de l'estiu i per la qual Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat. El Servei Meteorològic preveu temperatures extremes entre diumenge i dimarts amb màximes que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. L'episodi també deixarà nits molt caloroses, especialment al litoral i prelitoral, on els termòmetres difícilment baixaran dels 20 graus. Davant aquesta situació, Protecció Civil demana extremar les precaucions. També alerten que es farà un seguiment especial del risc d'incendi coincidint amb la proximitat de Sant Joan i l'ús de la pirotècnia. Això és tot de moment. Més informació al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
6: Coneixeu el concepte d'evolució?
1: Sota sospita.
6: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
1: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
6: Podien parlar a través dels oceans.
1: Amb Laura González.
6: L'impossible. Per què la volen capturar? És més intel·ligent que la majoria.
7: A Ràdio 4.
1: La millor companyia.
8: Al Territori Clandestí parlem de cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
9: Acció comunitària. Triumph. Col·lectiva. Then repeat. Drets culturals. Then repeat.
8: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
10: Idees que cremen. No sé si m'explico.
8: Territori Clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Saenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
1: Ràdio 4.

0: Bona tarda, benvinguts, benvingudes a l'Entrellat. Són les 4 i 7 minuts d'aquest divendres d'Operació Sortida. S'espera, es preveu que més de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana pel pont de Sant Joan. Menys de la meitat està previstos, uns 290.000 que retornin diumenge. I es confirma que volem majoritàriament platja. L'estem desitjant. Les vies que connecten amb destinacions costaneres i del litoral, així com els principals eixos viaris, com l'AP7, doncs concentraran durant aquest període festiu els volums més elevats de trànsit. Per això es recomana consultar l'estat del trànsit i evitar les hores punta. I de cara a la Revetlla, que ja no queda res, i del dia de Sant Joan, el dispositiu especial de trànsit es concentrarà des de dimarts al migdia fins a la mitjanit. Es preveu aleshores la mobilitat de vora 500.000 de vehicles. Natàlia Sánchez, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Samantha. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa, com bé explicaves, un dispositiu especial de mobilitat. Insisteixen que la taxa d'alcohol i drogues ha de ser de 0-0 en tots els casos quan s'hagi de conduir. També fan una crida tant a ciclistes com a motoristes perquè evitin circular en hores màximes de calor, atesa la previsió de temperatures elevadíssimes aquests pròxims dies.
0: Ramon Lamiel, director del Servei Català del Trànsit, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, molt bona tarda.
0: Acabem de sentir ja com està l'estat del trànsit, les vies més congestionades. Sobretot els viatgers es dirigiran a les localitats costaneres, oi?
2: Sí, probablement aquestes temperatures tan elevades i aquesta onada de calor que es preveu distribuirà molta mobilitat cap al litoral nord i litoral sud. I, per tant, la via en aquest primer moment, aquest cap de setmana, amb més congestió serà l'AP7.
0: Clar, no oblidem, a més, que aquesta operació sortida coincideix amb la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. Com creuen que pot incidir la volta en el trànsit?
2: No, la distorsió que pugui provocar la volta és mínima. El que preveiem d'aquí a Sant Joan són dos grans moments, com ara descrivia la seva companya. És aquest cap de setmana amb aquesta mobilitat de 610.000 vehicles i, per tant, això generarà molta intensitat de sortida. No hi tenim dispositius especials perquè no podem donar més carrils perquè faríem mal als que els hi traiem un carril. I, per tant, el que demanem és programar-se la mobilitat avui, per exemple, ja aquesta tarda. I l'altre gran moment serà el de la Revetlla, el dimarts i dimecres, i també demanem programar-se la tarda de dimecres si s'ha de sortir aquí a tot l'anell metropolità, no només a l'AP7, a totes les carreteres de l'anell metropolità.
0: I ha demanat particulars precaucions als motoristes. Quines mesures estan pensades específicament per la seva seguretat?
2: Pels motoristes, el que hi ha aquest cap de setmana és un control sincrònic en moltes àrees regionals de trànsit del país i coordinadament amb les policies locals. Aquests controls sincrònics, que es diuen de prevenció d'accidents de motos, que són els controls premot, el que preveuen és que no tinguem més sinistres amb motos de trànsit. Sento la música de fons, que és molt molesta i no puc parlar, sisplau.
0: Ah, ja. Ara la baixarem una miqueta, senyor Lamiel. Digui.
2: Li he comentat al tècnic abans de començar i veig que no m'ha entès.
0: Bueno, cap problema. Digui.
2: Llavors, hi ha aquests controls premot que duraran tot aquest cap de setmana i després hi ha tot el control d'alcoholèmies i de drogues que ja agafarà el Sant Joan fins al cap de setmana que ve.
0: Efectivament, aquests controls d'alcohol i d'alcoholèmia que seran intensos per la Revetlla de Sant Joan, quin dispositiu disposaran?
2: En aquest controls d'alcoholèmia de Sant Joan hi ha aproximadament uns 56 controls, posem 60 números rodons, controls en diferents punts on hi ha segurament la possibilitat que es consumeixi més alcohol que de costum i que, per tant, aquí hi haurà controls, uns 56, amb uns 200 i escaig efectius de Mossos d'Esquadra i també aquí hem de comptar les policies locals que ens acompanyen amb aquestes campanyes. Però després, tota la setmana, el que és el 22, que és dilluns, que és aquest dilluns proper, fins a l'altre diumenge, el 28, aquí els controls ja són més nombrosos, són més de 600. No només seran d'alcohol, sinó també de drogues i de distraccions i de respecte de les restriccions que imposem amb els vehicles pesants. I estem parlant de més de 600 controls i uns 2.000 efectius de trànsit, de Mossos de Trànsit.
0: Bé, doncs estem parlant amb Ramon Lamiel, director del Servei Català del Trànsit. Senyor Lamiel, moltes gràcies.
2: Gràcies a vostè. Molt bona tarda.
0: Bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Bueno, va a cantar moníssim. La gent que vulga que recupere esta entrevista.
1: Però que
0: el
1: noi ho fa tot bé.
2: És que és moníssim.
0: És que tot ho fa bé, tot ho fa bé, és moníssim. Ell, bueno, pues això ha valorat quedar-se aquí i no poder fer res més, que, pues, perquè és que s'ha fet com super, super conegut, sí? I vol buscar de nou eixa anònima.
1: Ja, eixa, pues això no sé jo, eh?
0: Ja, a veure, no, però a veure si pot. Diuen que vol anar a Praga, o a entre Praga, Venècia...
1: Però és que trobarà espanyols i... a tot arreu.
0: Això és veritat.
2: Però Carolina, a l'entrevista va dir que ell es veia tornant a cantar i actuant al carrer.
0: Al carrer.
2: Al carrer. Sí, carrer.
1: Home, va.
2: Ha guanyat molts quartos, aquest noi.
0: Bueno, no.
2: Jo no me l'imagino, tocant
1: al
2: carrer.
1: Per això es pot posar al carrer, perquè té per viure, no cal les
0: monedes.
1: Ell
0: va començar així i trobo que igual està en un moment en el que no vol perdre eixa essència i recuperar tota la seva creativitat. Jo què sé, coses d'artistes.
1: Coses d'artistes, però, carinyo, si ja ets conegut, ja baixar-se d'aquí és molt difícil. Però
0: bueno, però és molt jove i ho pot fer i anar a un país estranger.
1: Es treu la barba, es talla el cabell.
2: I es treu la boina.
1: O sigui, s'ha de camuflar.
0: Però va molt més enllà, perquè diu, aniré a un país estrany, estranger,
1: que en
0: que no
1: conec
0: la llengua, coneixeré la llengua. Bueno, és com una immersió.
1: S'ha de ficar en una cova a la Xina, perquè no el trobin, m'entens? O sigui, te'n vas a qualsevol país d'Europa.
2: Europa és molt petita.
1: Perdona, i a Amèrica Llatina igual, sí. A mi m'han reconegut a República Dominicana.
2: En sèrio?
1: Que dius, pujant a Montserrat, allà, un lloc que es diu Montserrat, a Colòmbia.
2: Montserrat està aquí al costat, no m'estranya que et coneguessin.
1: Montserrat, Venezuela o Colòmbia, no me'n recordo. També allà dius, bueno, pues carinyo, pues ja està.
2: Sí, que fos.
1: Sí. Agafant un ferri a Uruguai, també.
0: També,
1: ells es miren molt els programes i tot lo espanyol. La monarquia, la cultura, la televisió, se la miren molt. Nosaltres ens mirem molt menys el que passa a Amèrica Llatina.
2: Tens raó.
0: Sí.
1: Bé, escolta, Sílvia Abril, a l'Iara què? Qui l'ha visitat aquesta setmana?
0: I ara que ha tingut un parell de convidats, destaquem Martina Klein, que amb la Sílvia pues, tenen coses en comú, com la maternitat a partir dels 40 i l'adolescència de les seues filles. A veure què diuen.
3: La maternitat, en aquesta etapa de l'adolescència, que tu ja estàs ficadíssima i jo tinc una nena de 9 anys que comença a tenir ramalazos. Aquesta complexitat
4: de les nenes,
3: de nosaltres. Clar, jo només he tingut una nena. Ara que està creuant l'adolescència, què tal? Jo sempre penso, no és ella.
4: Però coincideix també en un moment hormonal nostre, també.
3: Bueno, clar. És que hi ha un xoc.
4: Nosaltres tampoc som nosaltres, són les nostres hormones. Llavors, entre elles, que no són elles, i nosaltres, que no som nosaltres, perquè tu quan la vas tenir? Jo tenia 40.
3: Ah, doncs com jo vaig parir amb 41.
4: La meva té 9. Però sí que comencem a veure doncs, que ella sap que, més que nosaltres, que s'enfada amb mi i no s'enfada amb ell. Però a mi em passava també. O sigui, la complicitat jo sempre l'he tingut amb el meu pare i el xoc és amb la meva mare.
3: Escolta'm, i ser mare als 40, creus que té avantatges o...?
4: Jo crec que són avantatges. Sí que és veritat que la gent diu que tens menys energia, però jo no sento que jo als 40 he tingut menys energia. Tampoc sento que tinc ara menys energia. O sigui que no és un tema d'energia.
1: Clar.
0: Bueno, igual ara sí, quan ja tenen 10 anys, que ja toquem els 50, l'energia justeta, però tampoc es requereix tanta energia física, sinó, pues això.
1: Psicològica,
0: d'entendre'ls. Jo trenc una llança a favor dels adolescents, entenem-los, no passa res. Sí. Passarà aquesta època, és també molt bonica, no passa res si es separen, no? Si tallen aquest cordó umbilical amb la mare, amb el pare.
1: Després
0: ja tornen i és normal, nosaltres ho hem fet i hi ha que comprendre'ls i estar això al costat d'ells sense invair massa la seva intimitat, sense molestar.
1: Sí.
2: M'ha encantat la reflexió de la Martina Klein de, clar, tens les hormones de l'adolescent i les hormones de la perimenopàusica o menopàusica.
1: És horrible.
2: Em sembla increïble.
1: Sí. És horrible.
0: Sí. És veritat que té moltes coses bones tenir els fills grans, no? Pues això, 30 i pico llargs o 40, però, clar, en la seva adolescència, per això, nosaltres estem amb la menopausa i allò és un còctel hormonal bastant heavy.
1: Escolta, per cert, que en aquesta entrevista va entrar la il·lustradora, la Lola Vendetta, que és molt amiga de la Martina Klein, i atenció, perquè va explicar com la model li va tirar la canya com a amiga.
4: Vas tirar la canya en plan amiga.
3: Com li tires la canya?
4: Jo vaig descobrir un grup de
3: dones meravelloses que parlaven de les coses que a mi m'interessaven i que parlaven de la dona, del feminisme, de les coses que fem sense adonar-nos, dels micromachismes. I una d'aquestes dones que jo vaig estimar des del moment que vaig veure és aquesta tia, que ja és Pibonaco, i que fa, doncs, la Lola Vendetta. Llavors vaig veure a la Raquel a la perruqueria i em vaig llançar. Jo, hola, ¿qué tal? ¿No me conoces? Pero quiero ser tu amiga. Sí. Necesito un grupo de amigas que todas seamos creativas. Vamos a montar un grupo de amigas.
5: Necesito... Jo, vinga, fem-ho. Sí. És que jo crec que està fent més això de tirar la canya a nivell d'amistat, sí, perquè hi ha gent que dius, jo vull ser amiga d'aquesta persona.
6: Sí. I amb aquesta honestedat de dir, tia, m'agrada molt com ets, el que veig a la xarxa, sí, si és així.
5: Sí. Fem un cafè.
6: Xifla, fem un cafè.
1: Ai, això ho hauríem de fer totes,
2: M'encanta tirar la canya, amiga.
0: Sí, m'ha agradat molt. M'ha agradat molt, i és que Martina Klein, a banda de guarre guapíssima, és molt intel·ligent, perquè, sí, clar, acostar-te a dones, pues això, també intel·ligent, sempre enriquirà el teu món i totalment ho ampliarà i sumarà. I és veritat que a vegades ens fa vergonya, perquè, no sé, saps? És que crec que ho he pensat alguna vegada, però no se'm passa pel cap tirar la canya, no?
2: Jo tinc una teoria.
1: A veure,
2: sí, la majoria de nosaltres tindríem por al rebuig, però Martina, sí, Klein, com és, poques també vegades la deuen haver rebutjat.
1: Però què va?
2: Llavors, va com, escolta, a mi tothom em diu que sí, perquè sóc Martina Klein.
1: Clar.
2: Sí, llavors, sí, sí, ella va així.
1: Però qui et rebutjarà per ser amiga? No, home, no.
2: Home,
1: qui et
2: rebutgi no et convé. També tens raó.
0: Clar, també és veritat que no, quan, saps, que vull ser amiga teua i ella dirà, bueno, pues jo què sé, no?
1: Provem, no? Pues anem veient a poc a poc.
2: Com si fos una relació, m'encanta.
0: No és lo normal, i estic amb Natàlia, que Martina Klein, sí, en este cas, va sobrada.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Escolta, una altra donassa, Ingrid Rubio, que ha visitat el col·lapse amb Jordi González. Què ha explicat, Carolina?
0: Ha estat molt bé, també. Ja saps que així ho reivindiquem sempre, pues això, la pressió estètica que té tota la gent que fa, no?, pantalla, diguem-ho així, gran, xicoteta, mitjana. I ha parlat això obertament de plantar-li cara a la pressió estètica i de valorar i estimar les nostres arrugues.
7: Et mires en un primer pla i dius, collons, hòstia, el código de barres, hòstia, jo li dic la meva carretera i la meva autopista.
0: El coll, el front...
8: Però un moment, si durant 50 anys no has tingut código de barres, no has tingut cap arruga, potser als 50 ja és hora de tenir alguna arruga,
7: no? Exacte, no, i abraçar aquest moment. Una cosa no vol dir que tu no et cuidis, que no et facis les teves flametes,
8: bueno,
7: que no tinguis una alimentació
8: bé,
7: clar, sana, clar, que facis esport, prenguis un bon vi amb una amiga, que això també és molt sa,
8: sí,
7: vull dir-te que això és forma part d'abraçar aquesta etapa de la teva vida. Jo respecto moltíssim, i t'ho dic de debò, que cadascú, que cada company, companya, es faci el que li doni la gana.
8: Ah.
7: Ara, crec que ens ha costat també molt arribar a un lloc d'una dona sana, no?, com per tornar una mica otra vez a les dones primes de forma extrema. A mi no m'interessa, perquè a mi m'interessa que tiré l'Àngela Molina.

0: difícil a nivel de bienestar de nuestras vidas está entre los 40 y los 55, porque se juntan la presión laboral, la presión de los hijos, presiones económicas, un poco de crisis de mediana edad. Y eso es como el pozo, ¿no? De juventud. Estás muy eufórico, allí estamos en el pozo. Y ven como a partir de los 55, si no tienes problemas graves, sea de salud o sea de psicología, pues todo empieza a mejorar. Y es una etapa que le llaman gerontolescencia, que es una etapa donde te empiezas a tener más tiempo libre, no tienes tantas preocupaciones económicas. Hay personas que sí, pero la mayoría estadísticamente no, y de repente te sientes igualmente bien, ¿sabes? Y en forma, y allí
1: los índices de felicidad aumentan.
2: Això ho diu la ciència, ho diu aquest divulgador científic, jo me'l crec, o me'l vull creure, sí. Per això he triat este tall, per a posar-me'l en bucle.
1: Clar encara que sí, tenim esperança.
2: En queden 3 anys per a estar en el nostre prime.
1: Sí, exacte.
2: Perquè és veritat que des 40 a 50 pensem que ahí estem revifant i estem en un bon moment, però segons la ciència no ho estem del tot. Després apareixerà, doncs, jo dic jo, la millor vida o més tranquil·litat o més pau. Ja ho veurem. Ho esperarem.
1: Bueno. Escolta, què voleu, l'Aina Clotet o el Feijó? Què us veiem?
2: Aina Clotet!
3: Jo crec que tindrem temps dels dos.
1: Va, doncs som-hi. És que, clar, s'estrena Viva, la primera pel·lícula que dirigeix l'Aina Clotet. Va guanyar el Premi Revelació a la secció no oficial de la Setmana de la Crítica durant el Festival de Cannes, ni més ni menys.
3: Efectivament, una pel·lícula que s'estrena avui i que narra la història de la Nora, una dona d'uns 40 anys que, després de superar un càncer, sent una urgència vital per tornar-se a sentir Viva. Aquest mateix matí ha estat al Cafè d'Idees i la Elisenda Roca, ella sempre sàvia, ha fet referència a una prova necessària, però també molt dolorosa, que han de passar totes les dones a partir dels 50, la mamografia.
4: Com a dona, quan comença la pel·lícula, no és cap spoiler, perquè és la primera imatge que es trobaran, per tant, no és spoiler. Aquell pit que totes hem viscut, aixafat, horriblement, que fa un mal que no t'ho pots ni imaginar, tu amb la cara contra el plàstic.
5: Quan ens anem a fer una mamografia,
4: Quan ens anem a fer una mamografia, que l'hem de fer, per cert, apunteu-vos això, no, jo no, feu-vos-la. Ostres, si això hagués estat igual, per exemple, amb un penis, suposo que haurien canviat, no? Ràpidament.
2: Si aixafat els ous.
4: Menys dolorosa, no, Aina?
1: Haurien canviat la manera de fer la prova, no?
2: Si aixafaren els testicles seria un altre tema, eh? Però sí, és veritat, i està impactant molt entre el públic masculí, que mai en la vida havia vist com era una prova d'aquest tipus.
1: Clar,
2: no?
1: Una mamografia, ells no ho han vist, clar.
2: Serà una pel·lícula xulíssima també, que tinc moltes ganes de veure.
1: Sí. Va, doncs acabem amb Alberto Núñez Feijó. Aquesta setmana ha visitat l'Hormiguero.
3: Sí, i un dels temes dels que ha parlat ha estat, perdona, Carolina, el nivell d'anglès, però és que tu has recuperat un tall de fa 3 anys que ja parlava de que s'havia de posar les piles.
2: Correcte. Escoltem, què pensava de l'anglès fa 3 anys i aquesta mateixa setmana a l'Hormiguero?
6: Mi problema no és el gallego o el castellano, mi problema és l'anglès. I me tengo que poner a estudiarlo, és mi obligació.
7: Ja. ¿Pero está estudiando ya?
6: Pues mire, justamente tenía ya el profesor para el inglés a partir del lunes pasado y resulta que ahora me convocan elecciones. Bueno, no pasa nada. Vamos a trabajar y le puedo asegurar que lo importante en las cumbres internacionales que se hacen normalmente con traductor es que se sepa muy bien lo que quiero decir.
8: Y 3 años después...
9: Pregunta, ¿cómo va su inglés?
6: Mal,
1: como todos los españoles. La mitjana.
2: Bueno, como todos los que se quieren presentar a presidentes, sí. No, es que claro,
1: no,
2: es no. Una barbaritat.
1: Tenim un president que parla anglès molt bé, la veritat. L'únic que jo he vist en la meva vida.
2: Ha estat l'únic.
1: Sí.
2: Crec que hauríem de seguir per aixecar amb mi, almenys.
1: Ai, sí. Home, vinga, a veure
3: per
1: si
3: ser dependent et demanen anglès.
1: Sigui qui sigui president, almenys que parli anglès, sí senyora. Carolina
2: Ferrer. Bueno, sobretot que no siga corrupte, després que parli anglès.
1: Ai, sí, això també, carinyo. Carolina, bueno, gràcies, una abraçada, fins la setmana que ve.
2: Bon cap de setmana.
1: Adéu.
10: Són les 5. Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bona tarda. El president del govern, Pedro Sánchez, manté intacte el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero. Així ho ha expressat fa uns minuts després de la reunió del Consell Europeu, on ha tornat

0: de reivindicar la presumpció d'innocència de l'expresident. Pau Alemany, bona tarda.
1: Bona tarda. Sánchez s'ha remès al comunicat de Zapatero en què reclamava confiança en la justícia i en la seua pròpia innocència a la investigació del cas de Plus Ultra. Quant al cas de les joies rebudes, l'actual president del govern ha respost que ha de ser Zapatero qui es pronuncia al respecte, però ha volgut contar la seua experiència en aquest sentit.
2: Yo le puedo contar mi experiencia, para lo que valga. Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Por tanto, no se crea que esto es llegar a la capital X o la capital Y y que te den un regalo y que tú pues sepas exactamente qué es lo que te están regalando.
1: Sánchez també ha remarcat que presentaran els pressupostos en 2026 i que hi haurà eleccions al 2027.
0: Gràcies, Pau. El president Sánchez també ha explicat que en el marc del Consell Europeu també s'ha demanat la fi de les hostilitats al Pròxim Orient. En aquest context, Israel i la milícia xiïta Hezbollah han acordat un alto al foc que havia d'entrar en vigor aquesta tarda, segons diversos mitjans israelians i nord-americans. L'acord arriba en el marc de les negociacions impulsades pels Estats Units i l'Iran per reduir la tensió a la regió. Malgrat l'anunci de la treva, les hostilitats han continuat durant la jornada d'avui. L'exèrcit d'Israel ha mantingut atacs al sud i a l'est del Líban, mentre que també s'han activat alertes per possibles drons de Hezbollah a la frontera nord d'Israel. Segons el Ministeri de Salut libanès, els bombardejos israelians aquest divendres han causat almenys 47 morts i gairebé 100 ferits. El govern del Líban denuncia que aquests atacs posen en risc l'alto el foc, mentre la situació sobre el terreny continua sent molt inestable. La Guàrdia Civil investiga la mort d'un pare i la seva filla trobats sense vida aquest divendres a l'interior d'un habitatge de Jerena, a la província de Sevilla. Les víctimes són un home d'uns 50 anys i una jove de 20. Segons les primeres informacions, els cossos han estat localitzats cap a 2:45 de la tarda per la mare de la noia i esposa de l'home quan tornava de la feina i ha accedit al domicili. Fins ara no s'han aclarit les causes de les morts i els investigadors no descarten cap hipòtesi. La Guàrdia Civil ha activat l'equip de la policia judicial que s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir què ha passat. Encara en clau de successos, dos menors de 14 i 13 anys han estat detinguts després d'entrar armats amb un matxet i un bat de beisbol a l'Institut de Foios a València. Durant l'incident, un alumne de 13 anys ha resultat ferida lleu al coll. Segons la investigació, els dos joves resideixen a la localitat veïna d'Albalat dels Sorells. Un d'ells continua detingut, mentre que l'altre ha quedat sota la custòdia dels seus pares perquè és menor de 14 anys. Ara els investigadors treballen per aclarir les circumstàncies i els motius de l'agressió. I pel que fa a la informació de serveis, està en marxa l'operació sortida amb motiu del cap de setmana i la revetlla de Sant Joan. El Servei Català de Trànsit preveu la mobilitat de més de 600.000 vehicles i a aquesta hora ja comencen a registrar-se algunes complicacions. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, hola.
3: Bona tarda. En aquests moments encara ens queda força volum de circulació. Ara ja una mica millor. Hi ha hagut diferents topades i accidents a primera hora de la tarda que han complicat força la mobilitat. No, malgrat tot, encara en el cas, per exemple, de l'autopista AP7 tenim trams de lentitud, cada cop això sí més intermitents, aturades intermitents a la zona del Papiol fins a Cerdanyola del Vallès, això en sentit nord, en sentit Girona. Més amunt, entre Santa Perpètua i Montornès, aquí força aturades, en sentit també Girona, això ja és per volum de trànsit, i en sentit sud ens queda la zona entre Castellbisbal i Gelida, també de forma intermitent i fragmentada, amb lentitud, aturades intermitents sentit Tarragona. Tot això pel que fa a l'autopista AP7. Hi ha també aturades, en aquest cas, a la C60, a l'altura de Santa Cristina d'Aro, per un accident que hi ha hagut, direcció a Platja d'Aro. Sembla, però, que van millorant les retencions en aquest punt de la via. A la C32, a l'altura de Tordera, els últims ben bé 2 quilòmetres aturats en sentit nord i també tenim lentitud en retencions que es mantenen tant a la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus, com també a l'autovia 2, en aquest cas de sortida, o de fet vagin els dos sentits, tant d'entrada com de sortida, a la zona de Corbellà. Pel que fa a les dues rondes, el trànsit continua encara molt complicat, amb retencions a les dues i en els dos sentits de la marxa. És tot, bona tarda.
0: I acabem amb la previsió del temps. Som a les portes d'una onada de calor, però primer ens interessem per les properes hores. A Emet, Noelia García, bona tarda.
4: Bona tarda. Avui divendres a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a la meitat oest. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 34 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquesta tarda, cel poc ennuvolat o clar, però al Pirineu es formaran núvols d'evolució amb possibles ruixats i tempestes. És una informació d'AEMET.
0: Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Ràdio 4.
6: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
5: El Pla B, amb Toni Marín.
6: Compromesos amb la bona informació.
5: Sentit de viure, amb Manel Domínguez.
7: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.
5: Ràdio 4.

0: Cugat, són les 5 de la tarda i 7 minuts. Entrem ja a la cuina. Carme Ruscalleda, bona tarda.
1: Bona tarda, bona tarda. Què tal esteu?
0: Doncs amb unes ganes que ens expliquis la coca de Sant Joan,
2: ui,
0: que ni t'ho explico.
1: Sí.
0: Avui toca,
1: farem
0: eh?
1: Farem coca, sí. Ja ho van prometre la setmana passada.
0: Ah, això mateix, jo me'n recordava, per sí. Això ho deia. Elisabet Carvajal, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Portaveu de majoristes d'aliments frescos de Mercabarna. Comencem, com sempre, per la fruita. Quina és la fruita d'aquesta setmana, Elisabet?
3: Aquesta setmana hem d'obrir amb les paretes de Sant Joan, no? Tan a prop que estem, sí. Ja de la nit, més curta i festiva.
0: Sí.
3: Ens arriben de Tarragona i de Lleida. També us continuem parlant de les prunes Mirabolà, de ben a prop, del Baix Llobregat. I al mercat ja tenim molta fruita de pinyol, però ens quedem amb dues varietats de préssec. El préssec de vinya i el préssec vermell de polpa groga. Ben hidratants ens arriben de Lleida.
0: Boníssims. Clar, és que ja ha començat el festival de la fruita
2: d'estiu. La millor fruita, eh?
0: Sí.
1: Exacte. Oh. Bueno, va ser realment la fruita, la varietat de fruita que ens va engrescar i vam dir, farem coca i no la farem amb aquesta confitada que la pengem a la palma del ram. No, la confitarem nosaltres i ho farem amb fruita fresca.
0: Mira, veus?
1: Us recordeu que va ser això?
0: Sí,
1: clar,
0: sí.
1: Va ser això. Doncs el primer que hauríem de fer és preparar la fruita per tenir-la doncs, preparada. O, com que ens hem d'esperar perquè la massa ha de llevar, també ho podem fer entre esperes. Ah. Això ho gusta de cadascú.
0: Val.
1: Per tant, parlem un moment de la fruita. Si la volguéssim confitar, us he de dir que és ideal la pareta de Sant Joan. No l'hem de pelar, sí que l'hem de partir canal pel mig i treure'm un bolero o un sac a boles petit, una mica el cor, la mica de llavor que hi ha. Del préssec, sí que el préssec l'hauríem de fer a quarts, sense el pinyol, i les cireres amb un sac a boles també trauríem. És molt fàcil, aquells petitons de treure el pinyol.
0: Sí.
1: Hem de preparar un almívar tant per tant. Per tant, seria mig litre d'aigua, mig quilo de sucre. Arrenquem el bull a l'almívar. I llavors tenim amb tres cassons diferents la quantitat de fruita per napar, per guarnir la coca que volem fer. Ho tenim ja per separat, hi tirem a raig aquest xarop que hem arrencat al bull i ho deixem coure. Els talls de préssec, aquests quarts de préssec, només 5 minuts, les paretes 5 minuts i la cirera només 2 minuts. I decantem. I ja tenim aquí una fruita confitada que, a banda de la coca, podria servir per un rostit, eh? O sigui que té mil solucions. O per treure la taula i menjar-la amb nata muntada sense sucre. Per tant, té moltes sortides, eh?
0: Sí.
1: No la llançarem pas. Llaparem el pot.
0: Clar, i mira que ràpid, eh? En 5 minuts. Fas
1: sí,
0: aquell
1: clar,
0: almíbar,
1: exactament.
0: 5 minutets.
1: Clar, no la volem matar. Volem només confitar-la, però que tingui mossegada. Aquesta és la gràcia.
0: D'acord.
1: La coca. Sí. Ens hem de mentalitzar que farem un brioix. Mm. Un brioix és aquesta massa tan tendra, tan agradable, que mereix fer dues llevades. Per tant, primer hem de fer el que serà la mare, el que donarà l'impuls a la nostra coca, i això ho hem de fer, hauríem de comprar farina de força.
0: Ah.
1: Ara és fàcil trobar-ne al supermercat.
0: Sí, sí.
1: Ara al supermercat és fàcil. Per tant, 125 de farina de força, 5 gravets de sal, que és una culleradeta, res, una punta molt petita, i aquí sí que també al supermercat ho trobem, és el llevat fresc, aquell llevat de París.
0: Sí.
1: Aquest està amb unes pastilletes. Llavors, aquests són els ingredients de la primera llevada. 125 de farina, 5 de sal i els 40 grams de llevat. Què hem de fer? Ho hem de posar en aquest robot que tenim de cuina, que amassa. Recordeu que hi ha l'eina aquella que és com un ganxo. Ho posem allà dins. El llevat l'hem de desfer amb una tasseta d'aigua tèbia. Ho tirem a dins i això ho deixem treballar. Ho deixem de treballar una estona fins que fa una bola més aviat seca, no massa atractiva. Quan tenim aquesta bola feta, que no s'enganxa per les parets, la traiem i fem una creu, la posem en un bol, tapem, i si tinguéssim, molts forns tenen ja l'opció de llevar, que és una temperatura, doncs, 28, 30, 32, si no, presc el feu al forn a 50 graus i quan el teniu a 50 graus deixeu la porta entreoberta i ho poseu allà. O si dieu, mira, escolta, tinc una habitació a casa que realment és com un forn de tan càlida. És bo posar doncs, aquesta bola dins un bol tapadeta amb un tovallonet i li hem de deixar uns 20 minutets, doblarà la forma. Per tant, s'estufarà. Aquesta és la massa. Per tant, ara ja imagineu-vos que ja ho tenim llevat i anem a fer ja la massa d'aquest brioix. Tornem a agafar el bol del nostre robot de cuina. Aquí ara hi posarem 125 de farina de força més, 250 de farina fluixa, hi posarem 80 de sucre, 100 grams de mantega, la mantega la posarem a textura pomada, no directa de la nevera, sinó ja tubeta, 2 ous, hi posarem una copeta d'un aigua ardent, si la tinguéssiu, del que es diu d'aigua naf de taronger, de Cointreau, de perfum de taronja, i una mitja copeta de licor d'anís sec. I ratllarem una llimona, la pell d'una llimona, i posem un polsim de canyella en pols. Tot això ho tenim a dins el pot. I ja hi posem aquella bola que havíem fet primera llevada. Ho tornem a posar al ganxo, i ara aquí sí que això ha de pastar lentament, no en lloc blop, blop, blop, blop, sinó blop, blop, blop. I li hem de tenir 15 minuts. Ara aquí ja tenim la massa. La massa aquesta no s'enganxa per les parets, sí que s'enganxa una mica per les mans, la podem manipular amb les mans untades amb oli, i hem de decidir si fem una coca llarga, si fem coques individuals, el que ens sembli. Ja ho posem a la safata d'enfornar sobre paper de forn. La fem les formes que volem, hem de fer-hi una alçada, per exemple, com d'un centímetre, perquè això ha de tornar a llevar, s'ha de tornar a estufar. Per tant, una vegada sí, esclar, ho podríem fer ràpid, però no seria
0: el mateix. No quedarà igual, clar.
1: No quedarà igual. Per tant, una altra vegada tenim aquests 20 minutets d'estofar que torna a doblar el volum, per això us dic que l'estireu un centímetre perquè ella pujarà ben bé 2, i ara ja és el moment de repartir-hi aquella fruita que hem confitat ben escorreguda de suc, la ben col·loquem, hi posem també uns pinyons, hi posem una mica de sucre glaç, i hem de tenir el forn ben calent a 180 graus i ha de coure només 15 minuts. Yeah. És una massa molt lleugera, de seguida queda rossa. Així que us he de dir que quan les coques, quan fem la forma, l'hem de pintar amb rovell d'ou, que ens quedarà amb aquell color rosi tan sí, magnífic. Això és bonic perquè, si, per exemple, dius, mira, jo faré una coca ben original, la faré només amb peretes de Sant Joan. A cap forn la fan amb peres de Sant Joan.
0: Que bo.
1: Et presentes en una festa amb una coca molt i molt original.
0: Calla, que m'animo, eh?
2: I tant.
0: I aquesta nit de Sant Joan, a la tarda m'hi poso.
4: Molt bé.
1: És que sí, si tens canalla a casa, això és fantàstic.
0: Carme, i què ho faries?
1: Jo us deia del robot de cuina, però evidentment que es pot fer a mà.
0: Clar.
1: El que passa és que aquesta segona llevada que us deia lenta, sí que has d'estar treballant ben bé un quart d'hora, eh?
0: Sí, sí.
1: Mira, fas torns.
0: I què ho faries? Al matí per menjar a la nit o què?
1: Sí, exacte, el mateix dia.
0: Vale.
1: El mateix dia, sí.
0: Vale.
1: Sí. No, el mateix dia.
4: Home,
1: sí
4: que, si el dia de la revetlla en fas...
1: Exacte.
0: Al matí, abans de venir.
4: Clar, però que ens en pots portar un tallet.
0: No, que estarà...
1: Això és...
0: No, perquè s'estarà refredant.
4: Sí, però a les 7 a l'acabar el programa la podem tastar.
0: És veritat, home, és veritat. Es refreda aquí.
1: Et sortiran festejadors, eh?
0: Ah! Quina il·lusió, per favor. Vinga, doncs anem a l'hortalissa, Elisabet.
2: Ai, que hem començat molt bé, eh?
4: Molt fortes, avui, eh?
2: Tenim, d'hortalissa tenim novetat, perquè ja tenim pebrotet dolç tipus padrón, que ens arriba, de més, de molt a prop, de comarques de Barcelona, del Baix Llobregat.
0: Ahà. Uh-huh.
1: Bueno, aquest és divertit per començar un àpat, eh? Això és amb una fregida, sí, de seguida els tens al punt, lloc que queden infladets, amb una mica de sal d'aquella grossa, que bo que és, per sí, començar un àpat. Mm. Però és que és molt bo també per sofregits, aquest pebrot. Ah. I fixeu-vos que quan fem suquets de peix, és ideal el pebrot verd. I aquest és molt especial. I és ben senzill, només s'ha d'obrir canal, treure les llavors i has de deixar-lo així senceres amb les llenguetes. És boníssim. Per tant, no ens limitem només a menjar-lo directe, sinó a portar-lo també a la nostra cuina.
0: Ah, vale. Bé, tenim el pebrot, aquest tipus padrón. Què més?
2: Doncs bona setmana de mongeta tendra perona, que a més comença ja a moderar força el preu al mercat majorista, i els orígens són Granada, Segòvia, Almeria i també de comarques de Barcelona.
0: Home, això,
1: sí,
0: després,
1: senyors,
0: dels excessos,
1: clar,
0: de la nit,
1: sí,
0: de Sant Joan, ens, sí, anirà de conya.
1: Exactament, i ara és l'hora catalans de la mongeta perona.
0: Abstenim-nos-en
1: de menjar-ne pel gener, que és caríssima i dolenta.
0: Ja.
1: És ara que és bona. I és bona calenta sortint de l'olla, o fent-la al matí i dius, mira, me'n vaig, la deixo fer, la deixo a la nevera i llavors amb una maionesa com que fos una saladilla, però no cal ni mesclar-la. És boníssima, freda.
0: Sí.
1: El que sí que hem de procurar és que no perdi el verd, senyors. Que no perdi el verd.
0: Clar.
1: Això sí que
0: ho fas sempre. Tu, ho fas, Carme, abans que bulli l'aigua, oi? Amb l'aigua freda.
1: O... No, la patata. No?
0: La patata.
1: Sí que la patata li has de posar amb tebi, que arrenqui el bull l'aigua i la patata junt. El verd no. O sigui, la fulla verda l'has d'escaldar sempre. Ha d'entrar-hi bullent, sempre. Per tant, ho pots fer d'una tirada. Si dius, hi poso la patata, que arrenqui el bull, després si t'hi agrada posar-hi ceba tendra, que a casa ens hi agrada molt, ja pot entrar-hi bullint, i al final, quan li faltin aquells 5-6 minutets finals, sí. la mongeta perona a tallets de 2 o 3 centímetres.
0: Sí, sí,
1: ostres, ja festival, eh? No, realment no és una penitència menjar verdura.
0: No. I és veritat que a tothom li agrada, està molt bé. I alguna altra cosa d'hortalissa, Elisabet?
2: Doncs sí, tenim força carbassó, seguim amb força carbassó i cogombra, bons preus i bona temporada, i acabem amb l'enciam llarg, que també modera preu aquesta setmana al mercat majorista i ens arriba al 100% de comarques de Barcelona.
0: Veus, proximitat, molt bé.
1: Sí, i aquest enciam llarg és boníssim, eh?
0: Sí.
1: Té un cracant la fulla, A mi que m'agrada, quan faig les amanides, el meu home em diu que ho tallo massa petit. Menys aquest llarg. Aquest llarg sí que el deixo llarg per lluir aquelles fulles. Cadascú que s'ho talli. I mira, ja que deia de carbassó i que també tenim els millors carbassons de l'any a l'estiu, feu una truita de carbassó ara que coincideix amb el padrón. Feu carbassó i padrón.
4: Oh, que bo!
1: I fareu una altra truita diferent. Clar. Per tant, aneu jugant amb aquestes coses que van arribant. I això fa que la vostra taula sigui com una sèrie d'aquella que a cada capítol passen coses diferents.
0: Ai, que bé, que divertit. Veus? Mira que senzill. I sí, senyor, canvia la truita de carbassó.
4: Per fer la truita, Carme, sofregim el pebrot i el carbassó a la vegada? O primer hem de posar...
1: Sí, perquè el carbassó no el sofregeixes massa. Ja. No el sofregeixes massa. Així que és bo que a la que comença ja a olorar que fer el ros, ja està, ja és l'hora de tirar-hi l'ou. Sí. Però jo començaria pel carbassó, a la que el carbassó ha agafat temperatura, ja comença a coure, llavors és el moment de posar-hi el pebrot, perquè és molt primet, perquè de seguida el temps cuit. Mm. És una truita molt ràpida, aquesta.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo quan era petita, recordo que anàvem als vespres que jugàvem al carrer, ensumàvem les truites de carbassó del veïnat.
0: Ai, que maco!
1: Sí, se sentia. El que passa que també venim d'una cultura que tot era molt més cuit. I llavors tot era més tou. I és bo que no perdi ni el verd ni la mossegada.
0: Sí, sí, entesos. Molt bé, doncs parlem del peix. A veure què tenim.
2: Doncs mira, els companys del mercat del peix de Mercabarna ens diuen que aquesta setmana ha entrat molt llobarro salvatge. I és veritat que n'hem vist força producte. Són peces doncs, al voltant d'un quilo, a més a un preu força moderat, tot i que parlem d'un peix top, i ens arriba de l'Atlàntic.
0: És peix top,
1: eh? Vull dir que els que jo estic convençut que molts aniran de rebell amb llobarro, eh?
0: Sí.
1: I és que el llobarro és bo, ja només a filets, a la planxa, ja sí. té allò, ara que dèiem de mossegada i textura, té una mossegada i textura ben especial, però que ens invita a recuperar un peix al forn amb aquestes patates panaderes sota. I que n'hem parlat, mira, jo em sembla que n'hem parlat fa un parell de setmanes, que ja que hi ha carbassó, al llit de ceba i patata, ara hi hem d'afegir carbassó.
0: Ah,
1: i mira, i el padrón, sembla el prota de la secció, eh?
0: Sí, hi ha un pobrotet,
1: perquè li va molt bé el pebrot verd a tota la família marinera, eh? Li va de primera. Per tant, peix al forn, recuperem-ho. Penseu a posar-hi quan feu aquests peixos al forn, que hi va també aquesta mica de tomàquet ratllat. Quan hi entreu el peix, si el feu gros, si el feu sencer, ha de coure més estona. Però si el feu a filets, és més fàcil de controlar la textura del peix. Mm. A mi m'agrada fer-lo a filets. Quan hi entreu el peix, poseu-hi unes quantes olives d'aquestes d'Aragó mortes.
0: Sí,
1: que bo que és, eh? Clar. I fa una companyia boníssima.
0: Que bé. Més coses?
2: Doncs del mateix origen de l'Atlàntic també hem tingut molt, o estem tenint, millor dit, molt bona setmana de gall de Sant Pere.
0: Que bo també aquest.
1: Sí, aquí hauríem d'invitar per variar, perquè la gràcia de la cuina que sigui variat, que no sempre cuina amb el mateix pal, no? Mm. Hi ha una recepta que principalment es fa sempre amb llenguado, que és el llenguado a la mantega negra. I es diu mantega negra perquè ja sabeu que els greixos, l'oli també passa, es pot arribar a cremar. La clau està en fer-ho, que no es cremi, que arribi quasi bé a cremar-se, però que no es cremi.
0: Ja.
1: Per tant, tindríem el peix a filets, el Sant Pere ens podria servir perfectament. En una paella hi posem mantega, l'hem de marcar amb mantega. Hem de ser una mica més generosos del normal, perquè la mantega courà el peix i alhora ella també s'anirà coent. Anirà agafant els glacejats del peix, i es anirà torrant. Quan traiem aquest peix mercat, el decantem, i aquella mantega hem de ser... no hem de badar, perquè això, això se'ns podria cremar, llavors sí que no valdria res. Hauríem de tenir el suc d'un parell de llimes o un parell de llimones, el que tingueu a mà, i un parell de cullerades de tàperes, una mica aixafades a la forquilla. Per tant, imagineu-vos, el peix que era salpebrat, l'hem cuit amb la mantega generosa, quan l'hem tingut al punt el decantem, i allà ja tenim una mantega perfumada de peix i ja és una mica cuita. Tornem a posar la mantega al foc. Ara sí que aquí hem d'estar molt atents. I la posem a coure fins que sentim un olor com de avellana torrada. Mm. Aquell moment que fa olor d'avellana torrada, hi tirem el suc de llimona, les tàperes, ho ben remenem, tornem a aixafar una mica més les tàperes, i és el moment de tornar a incorporar el peix. Una volta de 30 segons, i és una manera de menjar el peix boníssima.
0: Uau, que sabrós tot això, mare meva. Oh,
4: quina delícia, eh?
0: Sí. Més coses que hi ha producte, més econòmic també, oi, Elisabet?
2: Més econòmic, però també molt saborós, eh? Mm-hmm. Bona setmana de canana o pouta. Doncs això que deies, és un cefalòpode que el trobem bé de preu i ens arriba de l'Atlàntic i del Cantàbric.
0: Clar,
1: sí, realment sempre ha estat més econòmica. La canana és més primeta, no té el gruix que té un calamar. Per tant, podem fer-hi les mateixes receptes de calamar, podem fer-hi fins i tot uns fideus amb canana, o un arròs amb canana, o fins i tot la podem fer, li podem fer una pastina a la romana com fem amb el calamar. Sí que hem de tenir cura, que és més primet, no ens passem amb la cocció, que llavors ens quedaria corretjós. El podem fer fins i tot passar per la paella o a la planxa. Però com que és un animalet més primet, tinguem cura amb la cocció. I és boníssim. Una vegada més, evidentment, si a la passarel·la desfila el calamar i a darrere la canana, guanya el calamar.
0: Clar.
1: Això ja ho sabem. Però, mira, són d'aquells productes per anar variant, com dèiem, i per anar equilibrant també pressupostos.
2: Mm-hmm. I tant.
0: Correcte. Alguna altra cosa?
2: Doncs us aconsellaríem per tancar la maira, que també és molt bona setmana d'aquest producte i que ens arriba de tot el litoral peninsular, del Mediterrani fins al Cantàbric.
0: Clar, és molt nostra aquesta, la maira.
1: I tant, ja ho crec, i és bona enfrinant i fregida, i aquells superets que hem dit, una amanida d'aquest enciam llarg, amb el cogombre, i fem un bon pom tomàquet amb la maira ben fregida, carai, quin sopar.
0: Ja està, ja ho tenim. I la coca de Sant Joan després.
1: Home! Bueno, per Sant Joan farem aquí allargarem una mica més el pressupost, eh?
0: Sí, però allò que et sobra una miqueta, eh? I l'endemà...
4: Sí, sí.
1: Bueno, és que és boníssim, exacte. Clar. La Maira, el llucet fregidet de nevera l'endemà per esmorzar fred. Boníssim.
2: Clar.
1: Ja ho crec. Sí. Amb tomàquet.
0: Anem a carnisseria, Elisabet.
2: Doncs el xai continua amb la tendència a moderar preu i es nota molt súpers i carnisseries. Val la pena aprofitar. A més, com el xai té tants talls bons i és una carn que ens agrada tant, doncs ens va la mar de bé, no?
0: I tant.
1: Sí, i tant. I el tall més prèmium és poca feina de volta i volta, i l'altre estofat, n'hem fet diversos d'estofats, hem fet vinagretes i hem fet escabetxos. Ara aquí sí que podríem fer una celebració per Sant Joan i podríem demanar que ens desossessin a la carnisseria una espatlla, ens queda una peça llarga que la podem farcir a dins. Bueno, escolteu-me, jo no sé què li ha passat avui al padrón amb mi. Jo m'he enamorat del padrón, eh? Ara imagineu-vos, tenim aquesta espatlleta que ens l'han desossada. Per tant, tenim tot aquí un camí que han deixat els ossos buits. Aquí la ben salpebrem la peça i fem un sofregiret de padrón i de ceba tendra. No molt passat, just aquell punt que ja comença a enrossir. I el posem també salpebrat i el posem, omplim tot aquell espai que havia deixat buit l'os. O li donem la volta sobre si mateix i ho lliguem. I tenim un tall rodó de xai. En aquest cas sí que, jo us diria que vol ben poca cosa, perquè la podríem fer fins i tot sense cap altre vegetal que fer suc. La posem a la cassola ben rosset, el deixem rostir, el reguem ben amb una bona copa de vi ranci, posem mig vaset d'aigua i només ha de coure ben bé 3/4 d'hora l'entet. Ho traiem a taula per treure rotllanes, boníssim. I hem fet un farcit ben diferent, ben original, amb el meu amic del padrón, eh?
0: Ja veus. I alguna altra cosa de la carn, Elisabet?
2: Doncs us volem tornar a recordar l'ànec mut del Penedès i del Berguedà, perquè és que el tenim doncs, a un preu assequible i estable. I, a més, el trobareu doncs, tant espassejat, cuixes, ales, filets, en rodons, com sencer, a les parades especialitzades dels mercats, és clar.
0: Clar, això sí que fa festa.
1: Sí, això fa festa, perquè l'ànec realment és d'aquelles cares que fa fer genuflexió, eh? Mira, jo em tornaria de cantar pel rodó. En aquest cas ja és un rodó que ens ve a punt per posar-lo a la cassola. Preguntem, i segurament que l'etiqueta ens posa si té sal i pebre, i si no, ja sabem que l'hem de salpebrar. El posem a la cassola. Recordeu que l'ànec hi hem de posar molt poc oli, perquè ell deixarà anar greix. I ens interessa que rosteixi amb el seu greix, i quan el tenim allò ben rosset, sí que hi hauríem d'afegir-hi una cebeta picada ben petita, una mica de pastanaga, una mica de tomàquet, una fulleta de llor, una miqueta de canyella i nou moscada, i això deixem que marxi una mica més amb aquest rodó. Li posem una copeta de brandi, de moscatell en aquest cas, i ara veureu per què. I aquest moscatell que recollirà tots els glacejats d'aquesta olor, ja sento l'olor. Hi posem una vegada més un bon vas d'aigua perquè l'estovi, i quan diem, ostres, ara ja sembla que és tendret, perquè sempre hem de fer el tacte aquell de quan la carn ens ha afluixat. Recordeu que hem confitat fruit. Ara imagina't que dius, tinc cireres confitades d'aquella manera que hem dit, o tinc préssec, o tinc paretes.
0: Clar, tot
1: per
0: això.
1: Per tant, la salsa aquesta la passem per passa purès i per xino, ja tenim una salsa fantàstica, i afegim la fruita confitada, que marxi tot junt, res, 5 minutets més perquè la fruita ja era cuita, punt de sal i pebre, i tenim realment una revetlla ben
0: increïble. Ja la tenim, la revetlla, ja està pamada, gràcies a la Carme Ruscalleda i a l'Elisabet Carvajal. Noies, gràcies, bon cap de setmana i bona revetlla.
1: Bona revetlla, bona abraçada. Guapes.
0: Que vagi molt
4: adéu,
0: bé.
4: Adéu, fora mandra.
0: Adéu, adéu.
1: Fora mandra, sempre.
5: Informació, actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.

0: de 6 de la tarda i ens quedem parlant de gastronomia. Per què resulta que la gastronomia ha impregnat tota la història de l'art? Segur que ara ho pensen i els hi venen al cap quadres i altres intervencions artístiques. El que mengem i com ho fem parla de nosaltres. En els plats que trobem a les pinacoteques més prestigioses, els ingredients o els estris que escull l'artista a reflectir, doncs hi ha la nostra història i la nostra cultura.
1: Jorge Guitián ha escrit el llibre Comer con los ojos, un recorrido por el arte a través de la gastronomia, que parteix d'una premissa ben senzilla però molt potent. Mengem com som. I per això els aliments, les taules, les cuines i els utensilis que apareixen a les obres d'art poden explicar tota una època.
0: Parlem amb ell, Jorge Guitián. Bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda.
0: En quin moment et vas adonar que la nostra cultura i la nostra història es podia explicar a través de la gastronomia que trobaves a l'art?
2: Pues, discúlpame que te conteste en castellano.
0: Cap problema, ningún problema.
2: Soy gallego. Pues verás, yo soy historiador del arte por formación, aunque en los últimos años me he dedicado mucho a escribir sobre gastronomía, y siempre he tenido la sensación de que la forma que tenemos de comer, de alimentarnos, de relacionarnos con los demás a través de la comida dice mucho de nosotros, ¿no? Y de ahí el salto a esas imágenes que hablan de cómo comemos, pues me parecía una evolución natural.
0: Claro. ¿Tú cómo miras los cuadros? Porque seguramente ves cosas que al resto nos pasan desapercibidas, ¿no?
2: Bueno, a mí me gusta pensar en las obras de arte como en un hojaldre, ¿no? Como en un mil hojas, del que de entrada vemos esa primera capa, pues quizás glaseada, muy atractiva, pero que si levantamos esa tapa y somos capaces de mirar debajo, pues nos vamos encontrando otras capas menos visibles, pero que son las que le dan cuerpo, ¿no? Las que sostienen el conjunto. Y al final me interesa mucho esa capa superficial, por supuesto, pero me interesa sobre todo el conjunto, la suma de todas ellas.
0: Claro. Y pones algunos ejemplos en Comer con los ojos. Por ejemplo, la empanada del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago permite hablar de pecado, de deseo, de cultura popular medieval, de diferencia de clases, ¿no? Explícanos.
2: Sí, este caso además me resulta muy querido porque es mi ciudad, ¿no? Yo soy de Santiago de Compostela, os hablo desde aquí.
0: Sí.
2: Y me parece muy significativo porque, bueno, es la representación del castigo de la gula, hasta ahí todo normal, digamos, pero yo creo que la elección de la empanada no es casual, ¿no? La empanada era algo para un compostelano del siglo XII reconocible, en primer lugar, y probablemente muy apetecible. Entonces no es castigarte sin poder comer sin más, sino es el castigo sin poder comer algo apetecible y particularmente deseable, ¿no?
0: Claro.
2: Entonces esto pues nos da claves para entender el papel, en este caso de la empanada, en la sociedad medieval de mi ciudad.
0: Claro. Otro ejemplo, la naranja del bodegón de Willem Kalf, este es barroco, del siglo XVII, y se convierte en una historia de comercio, de colonialismo, de poder neerlandés. A ver, cuéntanos.
2: Sí, sí, sí, es un bodegón como otros tantos, aparentemente, que en una primera instancia podemos pensar en el carácter simbólico de esas frutas, la fugacidad de la vida, el paso del tiempo, pero nos habla de una época en la que Europa se está redefiniendo y se está reconfigurando y en la que surgen pues, potencias comerciales como los neerlandeses, que en aquella época fundan la sociedad de Indias y empiezan a comerciar a través de lo que antiguamente había sido la Ruta de la Seda. Y esto los lleva a entablar un cierto conflicto con España, con Portugal, a alianzas, a rifirrafes aquí y allá a lo largo de las décadas. Y todo esto nos acaba situando en el Estrecho de Hormuz, casualmente, ¿no? Mira. Que está tan de actualidad, por desgracia, como el escenario de todos esos ires y venires a través de los que nos llegaban las naranjas dulces de Asia, que no olvidemos que en la península ibérica en aquella época todavía no se conocían, ¿no? Y en el norte de Europa tampoco. Entonces eran mucho más que la fruta humilde o cotidiana que pueden ser hoy para ser casi una pequeña joya comestible.
0: Era un lujo, ¿no? Tener una naranja.
2: Sí. Sí, sí, sí, sin duda. Eran algo por lo que se podían desencadenar batallas, ¿no?
0: O sea que entonces cuando se está pintando ese cuadro se está dejando claro la posición económica de esa familia o del propietario de ese cuadro, ¿no?
2: Claro, se habla de la riqueza de esa familia, pero también de la riqueza de ese nuevo Estado que se acaba de independizar del Imperio Español. Se habla de relaciones de poder, en este caso entre los neerlandeses y los portugueses. Como decíamos antes, hay muchas capas que se superponen y que son las que hacen pues, de esta obra pues, algo fascinante.
0: Claro.
1: Me parece increíble.
0: Claro. Fíjate, una naranja, ¿eh? Una taronja.
1: Sí, em sembla increïble. I ara, mentre escoltàvem el Jorge, pensava que, clar, que la gastronomia... me he quedado con el tema de la empanada de Santiago de Compostela. Claro, es que no hay nada... La comida es la cultura, es la tradición más asequible, más cotidiana, que está más presente en nuestro día a día. Claro. Y tiene todo el sentido del mundo que esto se refleje en la historia del arte, pero claro, que también indique pues, estas diferencias sociológicas, geográficas, de estatus. Me parece fascinante.
0: No, y rescatarlo, Jorge, porque claro, en ojos del siglo XXI no entendemos esa naranja.
1: Claro.
0: Pero a través de tu obra se lee el cuadro de otra manera muy distinta.
2: Sí, sí, yo creo que es importante entender que también los alimentos cambian de estatus o de significación a lo largo del tiempo, ¿no? Y que lo que hoy es cotidiano quizás hace 500 años era un lujo y al revés, incluso alimentos que en otras épocas eran considerados humildes o casi de subsistencia, pues hoy son auténticos artículos de lujo. Pienso, por ejemplo, en muchos mariscos que, bueno, aquí en Galicia incluso se utilizaban como alimento de subsistencia o para alimentar a los cerdos en algunos casos, como claro, los percebes,
0: claro,
2: o como las centollas en alguna época, y fijaos hoy lo que son.
0: Sí, sí, sí, completamente. ¿Y el chocolate en el siglo XVIII qué era?
2: Pues para mí el chocolate fue un problema de traducción entre culturas. Ah. Era un ingrediente, el cacao, icónico en las culturas mexicas, del Norteamérica, de Centroamérica. Pero los españoles cuando llegaron no lo entendieron bien. Era algo que se salía de su registro, no lo sabían apreciar, no entendían por qué era tan valorado. Hasta que con el paso del tiempo, añadiéndole azúcar, añadiéndole leche, digamos que europeizándolo de alguna manera, uh-huh, pues sí descubrieron que tenía algo especial que lo convirtió, bueno, pues en un símbolo de estatus en aquel momento, en un símbolo de poder adquisitivo y lo popularizó enormemente, ¿no? De hecho, a partir del siglo XVIII, pues empezaron a proliferar las chocolaterías en muchas grandes ciudades, sobre todo relacionadas con ciudades en las que había catedrales y demás, y de ahí a lo que es hoy, ¿no? Que es casi omnipresente.
0: Claro. Bueno, una cosa que nos ha gustado también mucho de este Comer con los Ojos, un recorrido por el arte a través de la gastronomía, es que, claro, en el fondo estás poniendo en valor la cocina que tradicionalmente ha estado relegada al fondo de los cuadros y fíjate qué casualidad lo que se asocia con lo más femenino, ¿no? Estas tareas sí, de cocinar, de cuidar, de alimentar, ¿no? Estaba ahí en un segundo plano y tú lo reivindicas, ¿no? Con otro valor, Jorge.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que la cocina nos puede servir de puerta de entrada para muchas cosas, entre ellas esta, ¿no? Reflexionar sobre por qué pintamos o apreciamos las imágenes que apreciamos. Hay una obra de la que hablo en el libro de una artista estadounidense, Doris Lee, que pinta el Día de Acción de Gracias, pero en vez de hacerlo, pues como hacían muchos pintores en su época, con ese comedor al que llega el pavo y con la familia reunida alrededor de la mesa, pues se lleva el foco a la trastienda, a lo que tradicionalmente no se veía, a la cocina, a esos trabajos cotidianos, pues de ir limpiando mientras alguien amasa el postre, de ir controlando en el horno si la pieza está bien cocida o no. Y ese cambio tan aparentemente sencillo, pues al final de lo que nos está hablando es de un cambio de mentalidad, de una reivindicación de esa esfera doméstica, íntima, femenina, uh-huh, dentro de la celebración. Y ese cuadro que tiene pues una cierta atmósfera inocente, un tanto naïf, pues de pronto cobra otra significación.
0: Totalmente. Això és el que fa tan interessant, aquest Comer con los Ojos, un recorrido por el arte a través de la gastronomia. L'autor Jorge Guitián, editat també per l'editorial Espasa. Jorge, muchas gracias.
2: A vosotras, un
0: placer. Un abrazo, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Adiós. L'alegria de viure, tenim la sort de ser aquí. Doncs ara que estàvem estàvem parlant de les àrees tradicionalment més femenines, continuarem parlant de dones i de la nostra història, però a través d'una altra obra artística, en aquesta ocasió una novel·la.
1: Sí, perquè Barcelona, a la Barcelona de la postguerra, els nazis es van instal·lar a la ciutat, ho explica El baile de las criadas, de Marta Platell, una novel·la ficcionada que ens fa un retrat d'aquella Barcelona que també va acollir el feixisme de Hitler i de Mussolini. Aquesta ficció, premiada amb el guardó de novel·la Fernando Lara 2026, la protagonitza una jove sirvent que entra a treballar a una casa benestant de la ciutat, però que coneix a un home que trasbalsarà la seva vida per sempre.
0: Marta Platell, molt bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Com estàs? Benvinguda aquí a l'Entrellat. Abans que res, enhorabona per aquest guardó, aquest premi de novel·la Fernando Lara. Què significa per tu?
3: Uf, ha estat un regal immens. També és una gran responsabilitat. I, de fet, jo crec que jo sóc una autora que està consolidant la seva veu, perquè aquesta és la meva segona novel·la. I el fet que un jurat com d'un premi tan important com el Fernando Lara hagi premiat aquesta novel·la, vol dir que s'ha premiat el text per sobre del nom, no? I això, vull dir, s'ha premiat la literatura, no?, per sobre d'un nom conegut.
0: Clar.
3: I jo crec que els lectors agraeixen, no?, que els premis importants donin a conèixer nous autors.
0: Clar. És que, tot i ser una ficció, el Bailes de les Criades, hi ha un treball de documentació molt important i sobre una realitat que no és tan coneguda, no? El moment en què es creuen el nazisme i Barcelona.
3: Sí, sí, és que això és el que més em va sorprendre, perquè és una història que a mi no me l'havien contat al col·legi, crec que a ningú. I llavors un dia mirant, quan m'estava documentant, buscant un tema sobre el que parla en la segona novel·la, vaig veure a la biblioteca del meu barri, per casualitat, un llibre que era nazis a Barcelona, sí. No? I em va sorprendre, perquè no sé què tenen els nazis, que ens horripilen, però també ens fascinen, no? I llavors el vaig agafar, vaig començar a llegir, i sense adonar-me, me'l vaig llegir sencer, no? I a part, té moltes fotografies de l'època.
0: Sí, que criden molt l'atenció.
3: Molt! I llavors vaig començar a mirar i dius, ostres, és que la presència dels nazis en aquella, als anys 40, no era una cosa amagada o marginal. És que les esvàstiques estaven als carrers de Barcelona, a la plaça Catalunya, que allí és on hi era el consolat alemà. Estava el Banc Transatlàntic, estava al Passeig de Gràcia, hi havia botigues regentades per dones alemanes. Estava, això és privat, però crida l'atenció, no?, de com estaven...
0: Sí.
3: Instal·lats. I després el que més em va sobtar és que dius, això podia ser una cosa més alemana, no?, més acotada, però és que ells, la colònia alemana, que aquells anys era molt notòria, eren molt afins a les seves tradicions, i llavors celebraven a la festa de l'acollida, a l'aniversari d'Adolf Hitler, i això no ho feien als seus espais, a la casa alemana, no?, per exemple. Això ho feien, la festa de l'acollida es va fer, que la feien cada any, es va fer al Palau de la Música.
0: Imagina't.
3: Amb esvàstiques, amb bustes de Hitler, i sí, això sí. N'hi ha fotografies. I el cumpleaños de Hitler es va fer al Teatre Coliseum, que és una escena que jo recreo en la novel·la.
1: És curiosíssim la tendència que tenim d'amagar tot allò que no ens agrada del nostre passat sota la catifa, eh? La presència del feixisme a la capital de Catalunya, el passat esclavista dels colons... Ostres, sí, sí. És que són temes que hem de començar a posar sobre la taula.
3: Sí, sobretot són temes que potser perquè fan vergonya, no? Perquè jo quan em vaig documentar moltíssim, perquè era un tema que desconeixia, sí que vull aclarir que el llibre, aquesta documentació, no és un bloc de dades pesat, eh? Són petites pincelades que van, quan em feien falta en una escena per aclarir-la o perquè s'entengués millor i sobretot, per informar d'alguna manera, però són petites pincelades, perquè no, el que no volia era que un excés de documentació, de dir, quantes coses en sé i ara vull que tu també ho sàpigues, no? Volia que estiguessin diluïdes per no interrompre el ritme de, del relat, no? Que és una novel·la que comences a llegir-la i no pots deixar-la, no? Uh-huh. I és el que volia, no? Però a la mateixa vegada volia que la gent sapigués, ostres, que el que va passar... Jo vaig llegir un article que el titulaven Ensuciaron nuestras calles. És que, de fet, clar, la gent convivia amb això, perquè tota aquesta opulència ideològica convivia amb la crudesa
0: de
3: la postguerra, de la gent que no tenia... I ells feien... Clar, era gent que tenia diners. Quan vara... Jo he agafat l'any 1941... perquè aquesta presència va ser molt notòria des del final, des del 39-40 fins al 43, quan els vents de guerra ja van començar a suplar envers els aliats, no? I Franco ja va començar a dubtar de si guanyarien, no? I allò que diu és, bueno, un equilibri, no?
0: Van ser pocs anys, en realitat.
3: Pocs anys, però l'any 41... Bueno, ells no se'n van anar d'aquí mai, eh? El que passa és que ja l'any 43 ja no venien tants alts mandos de l'exèrcit ni de diplomàtics, i si ho feien era una mica més amagat, no? Més dissimulat. Però l'any 41 era l'any que Alemanya dominava l'escenari bèl·lic. I llavors ells venien aquí...
0: Estaven forts, no?
3: Sí, estaven forts.
0: Home, i de fet està documentat històricament que l'octubre del 1940 sí que ve el líder nazi de les SS, que també és el cap de l'Oficina Central de Seguretat del Tercer Reich, el Heinrich Himmler,
3: sí.
0: Ve aquí i se'l rep amb tots els honors.
3: Amb tots els honors.
0: Això sí que ho hem vist.
3: Bueno, la gent estava passant-se, es moria de gana, i a l'hotel, ell va estar a Madrid i a Barcelona. A Barcelona li van fer un sopar a l'hotel Ritz, que va amb l'assistència de tots els jerarques falangistes. I
0: no li fan una desfilada militar allà davant?
3: Li van fer molts actes. Va anar també a Montserrat, que em sembla que hi havia un dels monjos, li va plantar cara, no? Perquè ell anava allí, només li feia preguntes del Grial. Mm. Clar, i l'altre, per lo que jo he llegit, el cura li va dir, però vostè, de què em parla aquí, el Grial? O sigui, va ser l'únic que li va plantar cara.
0: Però és veritat que aquestes fotografies que deies, jo he pogut veure en una, per exemple, el Paranimf de la Universitat de Barcelona.
3: Sí, sí, sí.
0: Que hi celebren l'exposició del llibre alemany.
3: Sí, sí.
0: Clar, i allà hi ha una esvàstica immensa presidint la
3: FIA. Total. I estava el Mein Kampf, el llibre Doctrina d'Adolf Hitler, estava allà presidint-lo. I dius, ostres, és que això era vergonyós. I després es va fer també un mes... Bueno, no, sí, un mes després, o sí, es va fer una exposició al Cercle Artístic d'Arquitectura Alemanya. O sigui, campaven el seu aire per la ciutat sense cap problema.
0: I tenien influència? Tenien poder...
3: Bueno, teníem poder, controlàvem bastant els mitjans, la informació que es donava, perquè aquí teníem a l'ambaixada alemana, estava Hans Lasser, que era el cap de premsa, i era qui s'encarregava. Ell feia sopars, tenia un costum de fer sopars, perquè la seva dona era una, estava casat amb una baronessa, i era molt bona cuinera, i llavors el que feia era que convidava periodistes... I es veu que els hi donava diners d'amagat, i clar, en aquells sopars, que tothom volia que l'invitessin perquè es menjava molt bé, i clar, el periodista, els sous no eren
0: clar.
3: Molt bons. No,
0: un sou de postguerra.
3: Exacte. Clar. I llavors allà, després el periodista, ell ja s'encarregava de que digués el que havia de dir i escrivís el que... I, de fet, jo m'he documentat, jo he llegit moltíssim el diari de Barcelona d'aquella època. Eren diaris que cada dia eren 8 pàgines. Una per la informació taurina, una altra per la informació del futbol o dels esports i la cartellera de cinema, i la resta, bueno, ecos de societat i informació política. I tu veus els partes de la guerra alemanys i els partes de la guerra dels aliats, i bueno, Churchill sempre sortia molt parat, que dius, bueno, és que...
4: Sí. I els nazis no només ocupaven espais, també feien... robaven obres d'art.
3: Bueno, sí, això és el tema que també ho tracto a la novel·la, de feien un tràfic, perquè, bueno, es diu que Hermann Göring, el segon home del Reich, ell tenia a la seva mansió de Karin Hall, que la va anomenar així per la seva primera dona, que es veu que estava molt enamorada, perquè els nazis també tenien els seus sentiments, no? I tenia dos marxants d'art que la seva missió era anar per tots els territoris ocupats robant obres d'art als jueus, que quan sortien quan havien de deixar el país, quan fugien, deixaven darrere tot. Vull dir, tu te'n vas, però ho has de deixar tot aquí. Clar. I aquí a Barcelona hi havia es veu que hi havia obres d'art que van passar per aquí i van desaparèixer. A dia d'avui encara hi ha gent, familiars d'aquesta gent, que estan reclamant obres d'art perquè pertanyien als seus, perquè clar, quan va acabar la guerra les van...
0: Marta, i esculls a les criades de personatge perquè, clar, el subtítol diu: a una ciutat plena de secrets sempre hi ha algú que tot ho veu. Les criades tot ho veuen.
3: Les criades tot ho veuen. Això era... a mi el tema de les criades, sobretot d'aquella època, sempre m'ha fascinat perquè no és que ara tinguin molta visibilitat, però en aquella època eren dones que tot ho veien i tot ho sentien. Clar, elles netejaven els salons, eren invisibles, no tenien cap dret, però els senyors s'oblidaven, quan parlaven, s'oblidaven de que les criades estaven allà i allà una criada intel·ligent, com és la Melissa, podia ser un cabo suelto molt perillós, no?
0: Clar.
3: I jo volia donar veu a aquestes dones que no van tenir cap visibilitat, que van haver de suportar moltíssim, de vegades inclús vexacions, que venien, elles venien, la protagonista de la novel·la, Melissa, ella és una noia, com moltes, és el reflexe de moltes dones que venien a fugir, sortien del seu poble, venien aquí amb la maleta de cartró i amb poques més expectatives que fugir d'una vida de misèria. Uh-huh. I aquí estaven destinades, doncs, a aguantar el que fos, a treballar de sol a sol, perquè no tenien cap dret. De fet, elles abans de l'any 40 tenien un dia el diumenge de festa i els dijous, i a l'any 40 una nova llei les va excloure de la llei del descans dominical. Vull dir.
0: Clar, trobes aquesta documentació del nazisme a Barcelona. T'inspires en algú per explicar aquesta història de les criades? Perquè a mi m'has fet pensar en la meva àvia. La meva àvia va venir del poble als anys 40, fugint de la fam, de la gana directament.
3: Tothom tenim una mare, una àvia, una tieta, algú que ho ha fet. Sí, m'he inspirat perquè jo al barri on vivia quan era petita jo veia moltes criades per allà. Hi havia una en especial, i a més jo anava a un col·legi que les companyes anava a fer els deures a casa seva i les criades, clar, jo això no ho tenia, però jo veia que tenien la típica criada de 80 anys que llevava tota la vida amb els pares, amb els avis, que havia començat a treballar amb 14 anys, inclòs més joves, però sobretot jo m'he inspirat en una dona que jo veia, jo devia tenir 10 anys, i ella sobrepassava l'edat de jubilació amb creces, eh? Mm. Però aquesta dona sempre anava amb vestida amb l'uniforme, no feia mai vacances, i tenia una filla, perquè havia sigut mare soltera, i no veia la seva filla. L'havien criat, ja la filla estava casada i tal, i ara no la veia. I tenia una fidelitat als seus senyors. Jo me'n recordo que venien és que ho sentia parlar, venien les noves criades i li deien: però vostè com aguanta si ara s'estan pagant les hores a tanto?
0: Yeah.
3: Era una dona que, bueno, sacava les garres per defendre els seus senyors, que l'estaven explotant i que li pagaven una misèria, i això sí li pagaven, perquè ella això mai no ho reconeixia, no? I llavors, aquestes dones, a mi, i quan anava a les cases de les meves companyes, que te portaven el berenar i t'explicaven històries, jo pensava: jo per això ja tinc la meva àvia, a mi no em contes batallites, quin rotllo. Però després, quan vaig començar a escriure, pensava: ostres, sí, per què no vaig escoltar una mica més, no? Perquè clar, quan tens 10 o 11 anys, tu que no t'expliquen històries,
0: sí,
3: no?
0: Sí.
3: Però és veritat que, fixa-t'hi, avui m'ha escrit per privat una lectora que m'ha fet molta il·lusió, perquè m'ha dit: és que m'ha fet pensar en la meva àvia, que va ser una dona silenciada, no?
0: Tal qual. Tal qual. I tu li poses la veu a Melissa, aquesta protagonista, que serveix als Llebrera, que entra en una família falangista i filonazi. I a partir d'aquí es desenvolupa aquesta història. I passa per escenaris doncs, que avui dia igual ja no existeixen, no? El Cafè del Rin.
3: El Oro del Rin, sí, sí.
0: Que era una cafeteria-restaurant, aquí anava la colònia alemanya, no? I l'elit de Barcelona.
3: Sí, bueno, i allà hi havia espies. Pensa que jo he centrat la història a Barcelona, perquè és la meva ciutat i perquè em feia... Jo volia que Barcelona fos un personatge més. És una Barcelona viva, no només és que estigui centrat a Barcelona, és que els carrers, tot... O sigui, jo volia que fos un personatge més, no?, de la ciutat, però això passava també a Madrid, a Bilbao i a les grans ciutats. Clar. Vull dir, hi havia, eran nidos d'espies i...
0: I què era el Salón Cibeles?
3: El Salón Cibeles va desaparèixer molt tard. El Salón Cibeles és mític. De fet, jo crec que tinc una cosina meva anava allà a ballar i crec que va trobar nòvio allà. O sigui que jo, des de petita, jo ja sentia parlar del Salón Cibeles. I li deien el baile de les criades a Barcelona, perquè era on anaven les criades, allà no anaven senyorites riques, anaven les criades els dijous, que era el dia de festa... Que...

0: I després que ens fa modificar, matisar una idea que ens han explicat a l'escola, i és que Espanya va ser neutra durant la Segona Guerra Mundial. Però, clar, aquí obria els braços als alemanys i als italians feixistes.
1: Bueno, era una neutralitat. Això és el que posa en dubte, que hi hagués aquesta neutralitat. Jo crec que era una mica de dir... Bueno, s'ha de tenir en compte que el govern de franquista, Franco devia molt als alemanys i als feixistes. El va guanyar la guerra, si no hagués tingut l'apoyo de los junkers alemanys, a veure que... De fet, hi ha una escena a la novel·la que hi ha un nazi que li diu... Perquè hi ha un personatge que diu, bueno, es que nosotros ganamos la guerra por Dios. Nos ayudó Dios. Yo, sí, sí. I los junkers alemanes, què? Saps? Que devia molt. I llavors era una manera de permetre tot això. Va ser una manera de agrair la seva col·laboració. Ara, també és cert que quan a l'any 44 o 45, quan va acabar la guerra, els aliats li van donar un llistat a tots els nazis buscats, encara estan esperant, O sigui... Com els va, em sembla que els va ficar ja a un balneari, que volia ser una presó, però ja. Era un balneari.
0: Es van quedar a Barcelona, alguns d'aquests nazis buscats?
1: A veure, jo crec que sí, que s'han quedat. Perquè jo, com m'estava documentant, jo quan era joveneta, tenia una... la meva, per circumstàncies familiars, jo tinc molta relació, no?, amb gent d'Alemanya. I... Mira, durant el transcurs de la documentació vaig llegir una necrològica d'un personatge que sortia molt relacionat amb tràfic d'art i d'altres coses, suposo. I clar, jo quan vaig llegir el cognom, dic, ostres, si jo he conegut a un que era d'aquesta família, saps? Que dius... O sigui, que suposo que... El que passa és que, clar, els nens no tenen per què...
0: Sí, ja, però...
1: Però sí, alguns es van quedar aquí.
0: La petjada d'aquest nazisme es perd en el temps i ningú sap a on van anar a parar. Quant de temps has estat per documentar-te i escriure aquest El baile de las criadas, Marta?
1: M'anava documentant a la vegada que escrivia. Perquè, clar, jo tenia... això és una cosa que sempre passa. Tu tens una idea, però quan vas escrivint, els personatges tenen una altra. I dius, bueno, l'he de fer cas. I llavors pensava, en aquesta escena a mi em faria falta això, no? Aquesta documentació, perquè si vull recrear aquesta escena, que tingui la major verosimilitud possible, i llavors me n'anava al Diari de Barcelona o a un llibre.
0: Clar, o sigui, has estat en total quant de temps?
1: Clar, és que jo treballo i jo he escrit... Clar, jo tinc un horari normal.
0: A les teves estones,
1: I estones, els caps de setmana, de vegades sencers,
0: necessito
1: les vacances...
0: 6 mesos, un any, dos anys...
1: Un any i mig, potser. Sí.
0: Resultat, aquest premi de novel·la Fernando Lara 2026, El baile de les criades, de Marta Platel, la història de les criades en la Barcelona nazi del 1941. Una delícia, la veritat, molt interessant.
1: Gràcies.
0: Aquesta història. Enhorabona per aquest premi, Marta, i gràcies.
1: Moltes
0: per
1: gràcies
0: ser aquí a l'Entrellat. Ens n'anem al butlletí informatiu. Quan tornem, hem de riure molt, I Crònica Social amb Manel Ferrer. No se la perdin, fins ara.
2: Són les 6.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bona tarda. Comencem amb una notícia de darrera hora. Un menor ha mort i dos més es troben en estat crític després de tenir problemes per sortir de l'aigua mentre es banyaven a la platja de la Rabassada a Tarragona, segons ha informat Protecció Civil. Els serveis d'emergència han rebut un avís cap a 3:45 de la tarda, segons el qual un grup de 6 joves tenia aquestes dificultats per sortir de l'aigua. 3 han pogut sortir finalment pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos, i finalment un d'ells ja mort. S'han mobilitzat 6 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat per atendre els afectats. El president de la Generalitat, Salvador Illa, a través de les xarxes socials, ha transmès el condol a la família del menor mort i ha desitjat una ràpida recuperació als altres dos joves que es troben hospitalitzats en estat crític. D'altra banda, també estem molt pendents dels incendis, i és que Protecció

0: Civil ha ordenat el confinament del nucli de Canapós del municipi de Forallac, al Baix Empordà, per un incendi de vegetació proper a la població. El Servei de Gestió d'Emergències demana als 17 habitants del nucli que es quedin a casa i que tanquin portes i finestres. En les tasques d'extinció hi treballen 20 dotacions, 6 de les quals aèries. Les flames afecten un camp de rostolls i avancen llançant focus secundaris empeses pel vent del sud. El cos d'extinció d'incendis compta amb la col·laboració de pagesos de la zona. En aquest context, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu una onada de calor des de diumenge fins dimarts. Com a mínim, les temperatures seran altes, molt per sobre de les habituals en aquesta època de l'any. Una onada de calor que fa que es dispari precisament el risc d'incendi. Els serveis d'emergència demanen màxima prudència, sobretot amb els petards i les fogueres a les portes de Sant Joan. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
1: Qualsevol guspira, qualsevol cosa que s'elevi, recordem, un fanalet no es pot utilitzar, el material pirotècnic no es poden tirar a la vora de zones forestals, tot això hem de fer-ho, per això jo us deia, de la manera correcta i en els llocs correctes.
0: I precisament pel pont de Sant Joan està en marxa l'operació sortida. Des de les 12 del migdia fins a les 5 de la tarda han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 168.000 vehicles, el que és el 27% dels 610.000 previstos fins demà dissabte. Coneguem aquesta hora com se circula. Eduard Sánchez, Servei Català de Trànsit, bona tarda.
2: Bona tarda. De moment seguim amb molt de trànsit aquesta tarda a la xarxa viària en aquest cap de setmana prèvia a Sant Joan. En el cas de l'autopista AP7 ens queda lentitud amb aturades en el tram sud entre Martorell i la zona de Castellví de Rosanes i en el tram nord en sentit Girona entre la zona de Santa Perpètua i Montornès del Vallès. També ens queda lentitud amb aturades a la C32 a Tordera, els últims 2-3 quilòmetres en sentit nord. La mateixa autopista va intensa, plena, a la zona de Mataró i també de Premià en aquesta direcció. I pel que fa al tram sud, o a la meitat sud del país, tenim, en el cas de l'autopista AP7, lentitud amb aturades entre el Vendrell i Roda de Barà i la Nacional 340 a l'altura també de Coma-ruga i de Creixell, tot plegat en sentit Tarragona. És tot de moment. Bona tarda.
0: Pedro Sánchez ha evitat pronunciar-se sobre què hauria de fer José Luis Rodríguez Zapatero amb les joies valorades en més d'1,3 milions d'euros trobades al seu despatx. El president del govern ha assegurat que és una qüestió que ha de respondre el mateix Zapatero i ha recordat que sovint, quan es fan viatges oficials, els regals no es coneixen fins al retorn a Madrid. En roda de premsa, després del Consell Europeu a Brussel·les, Sánchez ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident i ha destacat que ja existeix una llei aprovada pel propi Zapatero que regula els regals institucionals i en deixa constància oficial. D'altra banda, Sánchez ha descartat avançar eleccions i ha estat clar, es faran l'any 2027 i no coincidiran amb les municipals i autonòmiques.
3: Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027.
0: El president insisteix que vol esgotar la legislatura fins al final i reafirma el seu compromís de mantenir el govern de 4 anys. En esports, la selecció espanyola afronta aquest diumenge el seu segon partit del Mundial contra l'Aràbia Saudita després de l'empat sense gols a l'estrena davant de Cap Verd, un duel important pels de Luis de la Fuente que busquen la primera victòria. De cara al partit, una de les incògnites és el paper de Lamine Yamal, el davanter del Barça. Va tornar a jugar dilluns després de 2 mesos de baixa per una lesió muscular i ha assegurat que encara no està preparat per jugar un partit sencer.
4: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera.
0: I encara de l'àmbit esportiu, els germans Márquez han centrat l'atenció en la primera jornada del Gran Premi de la República Txeca. Marc Márquez ha estat cinquè als entrenaments, mentre que Àlex Márquez ha reaparegut després de la seva greu lesió al Gran Premi de Montmeló. Això és tot de moment. Més notícies al portal web rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a l'edició vespre a Ràdio 4.
5: Bona tarda. Ràdio 4. Ràdio 4.

0: que faig ben volgut, ja ho recordo.
1: Oriol Esteve, molt bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
1: Com estàs?
2: Doncs cansat, cansat. La setmana se m'ha fet llarguíssima.
1: La Natàlia et veu i ja riu.
2: Sí, bueno.
1: Ens passa. Ja.
2: És increïble. Sí, és no em té així. Cap respecte. Em veu i comença a riure. Li passa a la meva parella, també. D'altra per la porta i ja riu.
3: Però escolta una cosa, és que sempre que ets aquí és una alegria.
1: Clar.
3: Vol dir que és divendres, que ja queda poquet de programa.
2: A mi se m'ha fet llarguíssima. Jo, de fet, penso que estic a dijous encara, eh? Imagina't.
1: Sí? No, ja per fi és divendres.
2: Exacte, per fi.
1: De què parles avui?
2: Doncs mira, avui seguim amb un dels meus temes preferits dels darrers mesos, que és la masclosfera.
1: Home, molt
2: bé. És el meu tema preferit. I ho farem parlant del meu personatge preferit d'aquest món. Ja he parlat mil vegades d'ell, ja sabeu que és el meu ídol. És el meu ídol.
3: Saps com li podríem dir masclosfera en català?
1: Com?
2: No es diu masclosfera?
3: Sí, es diu masclosfera, però li he trobat un altre...
2: Ah, perfecte.
3: Mamats i mamuts.
2: Mamats i mamuts.
1: Mamats i mamuts.
2: Però mamats en
3: mamats
2: el sentit
3: perquè de digues-li com vulguis, però és veritat que ara es fan servir així les persones que estan molt fortes, també se'ls diu mamats.
1: Ah, és veritat, sí, també, mamats.
3: Mamats amb el doble sentit i mamuts, una mica també ho són.
2: Perquè són una mica troglodites, sí. però l'altre, no?
1: M'agrada, eh?
2: No, portem-ho a qui ho porta, això?
1: L'Optimot.
2: L'Optimot.
3: Ho podem parlar una mica amb Martín Lloret?
2: Sí,
3: mamats i mamuts,
2: a veure què li sembla. Doncs avui vull parlar d'un mamat i mamut que és Amadeo Yados.
1: Home!
2: Qui més qui menys, qui tingui internet i una mica de memòria, recordarà que és el nostre primer contacte amb Amadeo Yados va ser amb el següent vídeo.
4: Literalmente, pan con mermelada. Mira al otro lado, croissant con fucking café. Mira al otro lado, panza. Mileurista. It's como fuck.
2: Està
4: Yo
2: envoltat...
4: no puedo durar mucho aquí, ¿sabes?
3: No entes res,
2: Està envoltat de panzas i mileuristes.
1: La panza és mileurista.
2: Exacte.
1: No?
2: Per ell...
1: Ets pobre, tens
2: és,
1: panxa.
2: Exacte. És una cosa humiliant viure envoltat de gent amb... que no es cuida, segons ell, i que ell no pot respectar, que és gent amb panza i mileurista.
1: Clar. Si ets pobre, tampoc et pot respectar, eh? Sí,
2: no, exacte, no. Exacte. Aquest és el tio del que parlarem avui, vale? Aquest és un dels vídeos que es va fer viral, dels primers vídeos d'ell, i algú amb una mica de seny es preguntarà com aquest tio s'ha convertit en un gurú, no? Perquè és un gurú.
1: Quants seguidors té aquest paio?
2: Bueno, ho podem mirar.
1: Sí, perquè... avui quants en té?
2: A veure, exacte. Milions deu tenir, no?
1: Això canvia cada dia.
2: O no arriba als milions. O sigui, segurament que pel meme moltíssima gent l'està seguint. Perquè
3: 56.000.
2: Només? No estan, ha baixat molt.
1: Ha baixat? Amadeo Yados, estan deixant de seguir.
2: Bueno, és que aquí...
1: No. Yados Fitness.
2: Exacte.
1: 1.400.000.
3: Uau.
2: Això ja em sona una mica millor. Yados Fitness, sí. Malauradament, el segueix 1 milió. Jo crec que molta gran part del públic o gran part d'aquests seguidors són una mica pel meme, per una mica la broma, les risses, los loles, no? Com diem els joves.
1: Los loles.
2: Els joves de 40 anys. Doncs algú amb una mica de seny es preguntarà com aquest tio s'ha convertit en un gurú capaç de convèncer centenars de persones, perquè el segueix 1 milió, però hi ha centenars de fidels seguidors d'ell, podríem dir, perquè li paguin milers i milers d'euros mentre ell viu tranquil·lament en una mansió a Miami, o això ens està fent creure, i presumeix de Rolex i Lamborghinis, a punta pala. Doncs anem a conèixer la seva història. Sabeu que a mi m'agrada vestir-ho tot així com una mica de drama, no?, de conte. Anem a parlar d'Amadeo Yados. La primera vegada que coneixem Amadeo Yados, que tothom li diu Yados perquè és de Madrid, però és Yados...
1: És català.
2: És de Madrid, però suposo que la família deu venir o de València o de...
1: D'algun llado viene.
2: Exacte, d'algun llado. Es nota que estem a divendres. Aquest és el nivell.
1: Perdó.
2: Molt a favor. La primera que coneixem Amadeo Yados, el que veiem és un tio tatuat, amb ulleres de sol, no? Cridant-te que deixis els putos croissants, m'agrada molt com pronuncia
1: croissants,
2: que deixis de tenir panxa, no? Que deixis d'anar amb mileuristes i que et llencis a terra a fer burpees com un boig per cuidar-te, no?
1: Què són burpees?
2: Burpees són com llençar-se a terra amb tota la teva força, fer com una flexió i amb l'impuls de la flexió saltar i tornar a posar-te de peu i tornar a baixar.
1: Quina mandra!
2: Ja cansa d'explicar-ho. Sí. Imagina't fer-ho i et recomana que facis 50 burpees pel matí només llevar-te. Però no ens avancem. Altres proclames que ens arriben d'ell és que t'has de llevar a les 5 del matí i començar a entrenar, no? I el que el primer pas per canviar la vida és canviar la teva mentalitat de loser.
1: Ja, com si fos tan fàcil.
2: O sigui, coses una mica extremes per un entrenador de fitness, però al final penses, bueno, és un tio que s'està intentant buscar la vida a internet i necessita sensacionalisme, no? Una mica de fer-se un personatge, que la gent el segueixi pel personatge. I li va funcionar, perquè a poc a poc aquest discurs, una mica humiliant, fins i tot amb els seus propis clients, comença a tenir certa popularitat. Fins al punt que es fa viral un altre vídeo en què li crida a un dels seus alumnes perquè canviï la mentalitat i comenci a guanyar.
5: Dime, soy una fucking bestia. Soy una fucking bestia.
6: Soy una fucking bestia.
5: Ma, soy una fucking bestia. Dímelo.
6: Soy una fucking bestia.
5: Let's go. Come on. One go.
6: Soy una fucking bestia.
5: Yeah, that's
7: it. Yeah. Contexto.
3: Mamuts, ja t'ho deia jo, mamats mamuts.
2: Sí, exacte. O sigui, això que ens pot semblar ridícul i que ens pot fer molta gràcia, és molt motivacional. No veieu la música?
1: Totalment.
2: La música motivacional que posa de fons. Sí. I aquesta cosa de... Si tu t'has dedicat, ets una fucking bèstia, ho ets, és així.
1: A veure, provem-ho nosaltres. Ets una fucking bèstia.
2: Okay. A mi no em surt fer aquests crits sense riure, és que és impossible.
1: No. Jo no tinc el dia, eh?
2: Doncs aquest és el nivell, aquest és el nivell. I clar, de sobte aquest paio que crida a tothom es converteix en un fenomen, per uns, perquè ens sembla ridícul, però també ajudem a viralitzar-lo.
3: Sí.
2: Formem part
3: d'aquesta... És una contradicció.
2: Exacte. Però també es converteix en un referent per a molts homes que realment busquen pujar de nivell. Això que dèiem, de que ens falten referents als homes, doncs aquest tio comença a ser-ho, no? I es posen a guanyar, volen guanyar a la vida, no? I aquest tio els ofereix una manera de guanyar a la vida. I és clar, allò que ens fa tanta gràcia passa a ser una incògnita i ens plantegem la pregunta inevitable. Qui és exactament Amadeu Llanos?
1: Molt bé.
2: Anem
1: qui
2: a veure...
1: És?
2: Vinc amb el periodisme. Anem a veure què ens ven ell, no? Amadeu Llanos, abans de ser entrenador, abans que influencer, fins i tot abans de venedor de cursos, és sobretot un narrador, perquè la narrativa és molt important per vendre la seva història. Aleshores, la història oficial de Llanos, aquesta música em va perfecta per això, és la d'un noi que ho havia perdut absolutament tot. Segons ell mateix explica, va marxar a Austràlia sense diners, buscant-se la vida com podia, rentava plats, repartia flyers, netejava merda de gossos, es dutxava als gimnasos, perquè això no ho deixa, el fitness no ho deixa.
1: Clar,
2: això.
1: És que venen de molt avall, ells, sempre.
2: Clar, has d'estar molt avall per fer el burpee i després t'has d'impulsar, no?, cap amunt. I sobrevivia a base de llaunes de tonyina, que això em sembla el més trist que va haver de passar allà, doncs, no?
1: Pobre.
2: De fet, hi ha una dada que repeteix constantment durant aquella època, que és que només tenia 50 euros al compte. 50, no 50.000, 50. És un home que ve d'avall, de molt avall. I des d'aquesta situació pràcticament sense sostre, assegura haver construït una fortuna. És la gran història del somni americà, no?, condensada en una sola persona. La història de l'home fet a si mateix, del self-made man, que tant es ven als Estats Units.
1: Sí.
2: La idea que qualsevol persona, si treballa prou i té la mentalitat adequada, pot acabar conduint un Lambo.
1: Clar, i aquest ha de ser l'objectiu de la teva vida,
2: exactament. Home, però claríssimament. Per això insisteix tant que en els mateixos elements, els 50 euros, les dutxes del gimnàs, la tonyina, els sacrificis, perquè són les peces fonamentals del mite. I la veritat és que si el mite funciona, perquè avui el veiem entrenant amb un Rolex al canell mentre entrena, que és una cosa molt perillosa, perquè una peça se't pot caure al Rolex i el Rolex va tomar pel sac, però ell demostra amb això que li és igual al Rolex.
1: Clar, home, ja en compraré
2: ell es pot permetre el Rolex i va entrenar amb el Rolex. Doncs presumint de cotxes, mansions... Té una flota de cotxes o l'ha llogat,
1: ja,
2: perquè és impossible mantenir tot allò. I es presenta tot això com la conseqüència directa d'una sola cosa: la mentalitat guanyadora. He intentat ser com el Llanos, però no em surt. Segons Llanos, el secret és molt senzill. Canvia la teva mentalitat i canviaràs el teu cos. Canvia el teu cos i canviaràs la teva vida. I si segueixes aquest procés, acabaràs convertit en allò que ell defineix com una persona massiva.
1: Massiva.
2: Que és com el mamadíssimo i el mamat,
1: massivo.
2: És una altra de les seves paraules. Ara bé, la gent va començar a investigar qui és realment Amadeu Llanos i la història es va complicar una miqueta. Perquè resulta que aquest noi que suposadament havia sorgit del no-res no sembla venir exactament del no-res. Anem a investigar una mica d'on ve realment Amadeu Llanos. Llanos neix a Tres Cantos, un barri pudent de Madrid, ho he dit amb tota la intenció. Estudia en una escola privada i creix en una família econòmicament acomodada.
1: Amadeu!
2: Sí, ens ha sorprès a tots. A més, competeix professionalment en motociclisme, arribant a córrer a Moto2 i a coincidir en alguna ocasió amb Marc Márquez.
1: Carai.
2: Vull dir, i jo...
3: Però és molt més gran que Marc Márquez, l'Amadeu aquest.
2: No et creguis, eh? No et creguis,
3: eh? No, doncs fa cara, senyor.
2: Sí, home, clar, perquè és que el sol... Bueno, no sé, la pell la té fatal.
1: Efectivament.
2: Jo em pregunto, quant costa competir professionalment en motociclisme?
1: Ui, un dineral.
2: Exacte. Sí. És una afició que no sembla especialment compatible entre 50 euros al compte corrent, només.
1: No,
2: i a més, ell sempre presumia de que els negocis del barri, de casa seva, l'ajudaven a competir. Oh. Aleshores, jo què sé, panaderia Paco s'oferia a posar el seu sponsor a la moto i així guanyava uns calarons, no?
3: Té 34 anys i ara aquest pròxim juliol fa 35.
2: I Márquez més o menys.
3: Sí, és una mica més jove amb Marc Márquez, però sí.
2: Doncs això. Doncs deixem això de banda, la seva història, perquè realment és una història de superació, com heu pogut veure, no?
1: Sí.
2: Tampoc es tracta de demostrar si era ric o era pobre. El problema és que quan descobreixes que l'origen no és exactament com t'havien explicat, tota la resta de coses que t'ha venut comences a sospitar,
1: ai,
2: no?
1: Ai, ai.
2: O això és el que voldria pensar, perquè l'esperit crític en aquesta història no ha fet acte de presència ni el farà. Vull dir, no l'espereu, vale? I aquí són ja dos fa el gran gir de la seva carrera, les classes de fitness tenen un sostre i el tio veu que si vol créixer ha de vendre una altra cosa. Ah. I comença a vendre una mentalitat, no? El mindset. I segons ell, per començar a guanyar, primer has d'escapar de la Matrix.
1: Matrix.
2: Sabeu què és la Matrix, a part de la pel·lícula del 99? Doncs la Matrix és pràcticament qualsevol cosa que no sigui ell.
1: Clar.
2: Exactament així. La universitat és Matrix, l'escola és Matrix, la feina és Matrix, el teu entorn és Matrix, els teus amics són Matrix, tot és Matrix. Una mica com l'abuelo Simpson quan veia la mort a tot arreu.
1: Sí.
7: Y avui tienes a cita en cada esquina.
8: Abuelo.
7: ¿Ves la verdad? ¡Ay! Ahí está, mírala. ¡La muerte!
8: ¡Pero si es Mari!
7: Y es verdad. ¿Sabes? A mi edad la mente te juega muy malas pasadas y... ¡Ay! ¡La muerte!
8: Abuelo es el gato.
7: ¡Ah!
8: ¡La
3: muerte!
2: Exacte. Es Magui otra vez. M'encanta aquesta frase. Doncs què et promet Yados per sortir de la Matrix? Doncs poca cosa. Et promet convertir-te en una versió superior de tu mateix, llibertat financera, escapar del sistema, i si segueixes bé tots els seus consells fil per randa, et promet que, amb ell, faràs el teu primer milió d'euros.
1: Ai, ai, ai.
2: El primer, eh? Vull dir que després...
3: El primer de molts, clar,
1: Amadeo, que te veo...
2: L'escai és de límit.
3: Aquest senyor ha arribat a dir que ell factura 500.000 euros, entenc que seran dòlars si viu a Miami,
2: exacte,
3: al dia.
1: Al dia, eh?
2: Al dia,
3: això és el que diu ell.
2: 500.000 euros al dia.
1: Jo m'ho podria creure, eh? I clar, viu a Miami per no tenir problemes amb la Fiscalia Espanyola, segurament, no?
2: Efectivament. Ja arribarem, perquè aquí hi ha capítols de Yados, eh?
1: Vull correcte.
2: Dir, a mi, talleu-me quan vulgueu i
1: tira,
2: fem
1: tira,
2: capítols,
1: tira.
2: Capítols de Yados, perquè hi ha molta teca. Quan mires com funciona realment el sistema, tot comença a fer pudoreta, com el seu barri d'origen, no?
1: Uh-huh.
2: Perquè per fer-te ric del cagar, primer has de pagar. Això seria el lema que jo li ofereixo a Yados.
1: Yeah.
2: I després has de seguir pagant i després has de tornar a pagar una miqueta més, no?
1: Uh-huh.
2: Perquè primer has de fer els seus cursos, després venen les sales privades, hi ha com una gamificació de tots els seus nivells, no? Primer compres els cursos, després sales privades, després les mentoritzacions en persona, amb ell, després les VIP, que ja no sé quin nivell és, si les mentoritzacions són amb ell, després les VIP, no sé, i després hi ha les masterminds, que les masterminds són un nivell de videojoc ja com el Final Boss i costen 10.000 euros. Les masterminds. Hi ha gent que ha arribat a pagar aquests cursos, eh?
3: I què trobes amb aquest tio i et diu, ets el millor! I tu, sí!
2: Ara et sorprendrà perquè no et diu que ets el millor. O sigui, el que fa és humiliar-te, aquest tio. O sigui, és increïble. Com pots aconseguir aquests diners que et promet el Yados, no?, en els seus cursos? Doncs clarament promocionant el seu sistema.
1: Uau,
2: o sigui, de fet,
1: quan... estafa piramidal.
3: Home.
2: Quanta més gent... és que no sé com heu vist això, perquè la gent... això no ho acaba de veure. De fet, quanta més gent portes cap als cursos de Yados, més opcions tens de guanyar el teu primer milió.
1: Uau.
2: No? Agafeu paper i llapis, estimats oients, perquè farem un dibuixet conjuntament. No?
3: A veure.
2: Mira, poseu a dalt de tot un puntet, que és Yados, vale?
1: Per tant, que s'ha dit un 6 i un 4.
2: Exacte. Podríem fer primer el retrat de Yados. Vale? Hem fet un puntet, després... Aquest és Yados, vale? És el líder,
3: sí.
2: El líder màximo. A sota aquest puntet podrem fer 3-4 puntets més, que són els de Mastermind, que són com el nivell més alt, no?
1: Sí.
2: A sota de cada un d'aquests hem de posar 3 o 4 que han aconseguit, algú 2, algú 3, no sé, que han aconseguit portar també a un nivell superior de patrocini o de, no sé, de la mentalitat, no?, de Mastermind.
1: Sí.
2: Cada un d'aquests puntets hauria de portar també uns puntets, 4, 5, mm-hmm. tal. Els més linces ja veuran que si segueixen els punts, els hi surt una forma de piràmide.
1: Una exacte. Piràmide, aleshores, efectivament.
2: Quan això passa, amics meus, és una mica una estafa. És sí. el que tothom estem veient, però hi ha molta gent que no ho està veient.
1: Ja.
2: I així...
3: Sort que ens has fet fer aquest dibuix,
2: no, és que és important.
3: Perquè jo fins a aquest moment no ho estava veient.
2: Exacte, és que és important. No, és que jo no t'ho estic... Natàlia, no t'ho estic explicant a tu. O sigui, estic explicant en algun oient de la masclosfera que per casualitat ha posat Ràdio 4 i de
3: jo
2: sobte diu,
3: al·lucinant.
2: Espera't un moment, això, a veure sí. com funciona.
3: Perquè ara quan l'hem buscat, jo tinc amics en comú, eh? Hi ha alguns
1: que el segueixen.
3: Que el segueixen, gent que el segueix. I estic convençuda que algú el segueix pel que deies del mem.
2: Home, jo crec que sí.
3: I d'altres...
1: No tant, eh?
3: Que ojo, potser no, eh?
1: Oriol Esteve és un dels seguidors?
2: No, no, jo no el segueixo, jo no el segueixo. No, eh? No, el segueixo però amagat. No li vull donar com aquesta... O sigui, li estic ara donant tot un espai a la ràdio, però ho estic fent per una necessitat pública de denúncia, no?
1: Molt bé.
2: Aquest home.
1: Sí, senyor.
2: Doncs gràcies a aquesta cosa que fa Yados, de va creant la gent, els seus seguidors, comptes fantasma o comptes promocionant una mica els cursos de Yados, el internet es va omplir de mini-Yados, gent que parlava com ell, que es filmava com ell, que insultava exactament com ell a tothom, no? Que els hi deien plebeyos, el mileuristes, panzas, tal... Però que per ser ell havien hagut de fer molts sacrificis molt extrems, com per exemple, i és una història que us explicaré en el en capítols siguientes, com un lampista va deixar la feina per guanyar molts diners amb Yados, va deixar la feina de lampista que tenia, que ja la tenia, era autònom, de fet, o sigui, la llibertat financera ja la tenia, una mica aquest tio, però va decidir que deixava la feina, va deixar el seu pis, va començar a viure al cotxe, per seguir pagant, perquè no podia pagar els cursos de Yados, i un cop aquesta opció se li va esgotar, ara porta molt de temps vivint al carrer, més de 2 anys vivint al carrer, per seguir pagant cursos de Yados. I aquest tio no li cau la cara de vergonya, a Amadeo Yados, amb aquesta història. Jo us les portaré. Aquest és un tio que es diu Ferran, ha fet moltes entrevistes, és una història bastant colpidora, realment, perquè fa molta pena que aquest home estigui encara creient-se aquest discurs després de tant de temps.
1: Doncs mira, més important encara la teva secció d'avui, Oriol Esteve.
2: Home, molt bé. Escolta, si voleu, us deixo una frase motivacional de cap de setmana.
1: Ah, vinga.
9: Lo más seguro es que tengas una panza, tienes la cuenta banco vacía y no te mereces absolutamente nada. Es como, tú tienes lo que te mereces. La gente es como, no, eso no es así, sí. Tienes lo que te mereces. El cuerpo que tienes me dice tus hábitos. Yo no conozco una persona, le veo y ya sé cuáles son sus hábitos. Es como, pero el que tiene músculos, porque ha usado anabolizantes. Es bro, o sea... Esa persona lleva años poniendo el trabajo todos los días, comiendo, entrenando. Tiene ese cuerpo porque es una consecuencia de sus acciones diarias durante años. A nadie le ha llovido un cuerpo musculado del cielo. A nadie le ha llovido millones de dólares del cielo.
2: No us veig motivades, No us veig gens motivades. És veritat que perds el fil en algun moment, no saps molt bé de què està parlant, perquè aquest tio comença a parlar i fot l'automàtic i no saps on acabarà. De fet, no ho sap ell. Jo crec que es sorprèn ell mateix de dir, quina frase acabo de dir. No sabia d'on venia, però...
1: Ai, Amadeo, si un dia et trobo al gimnàs, Amadeo, t'agafaré per banda.
2: Exacte.
3: Menys Amadeus i més Oriols,
1: Molt bé, Oriol Esteve, gràcies.
2: Bon cap de setmana.
1: Igualment, adéu. L'amor és just, jo crec, que dintre nosaltres i ningú més. L'amor és que ha arribat Manel Ferrer. Com anem, Manel?
10: Molt bona tarda, molt bé.
1: Ai, Moranet,
10: Moranet, una miqueta vaig agafant color a poc a poc.
1: Ja estàs anant a la platja.
10: Ja estic anant a la platja.
1: Vaixell, també?
10: Estic en d'aquí poquet estaré
3: a veure, és el Manel Ferrer, no l'Amadeo Llados.
10: No,
3: o sigui, els vaixells...
10: No, vaixells, pots tenir amics que tinguin vaixells.
1: Jo és que li he vist un Instagram.
10: Amb vaixellets, clar. Jo vaig amb vaixells. No tinc vaixells, però tinc amics i amigues que tenen vaixells. Això és el més important.
3: Que la despesa, el manteniment,
10: no has de fer res, t'ho portes només doncs, algun detallet per compartir allà l'estona un
3: vermutet
10: i ja està, i gaudeixes de l'alta mar, clar que sí.
1: Ai, efectivament. Sí. Ai, Manel, el tema que vols
10: espera,
1: tractar...
10: Espera, perquè abans d'això...
3: Què?
10: Fa dies, no, des del principi d'aquesta secció d'aquesta temporada de l'entrellat, hi ha un tema que jo sempre vull tractar, però no tracto perquè dic, ningú s'està atrevint a donar el pas, que és el tema Cristian Gálvez, Almudena Cid i Patricia Pardo.
1: Què?
10: Que jo sempre he volgut com explicar què ha passat allà en aquest triangle.
1: Doncs mira, bé, perquè...
10: Però
1: no
10: jo crec que és el dia.
3: Fa unes setmanes ja vas dir, bueno, és que
10: sí,
3: van passar moltes
10: cosetes,
3: coses...
10: Hi ha cosetes, però clar...
1: Que Mediaset ho havia silenciat.
10: Clar, Mediaset ho havia silenciat. I jo dic, a veure, tu no em parlis fins que no em parli algú altre, perquè llavors, clar, imagina't ser tu el que vas a Plaza Castilla i se t'emporten detingut. No.
3: Tu ja vas haver d'anar a declarar?
10: Jo vaig ser-hi un cop.
1: Amb quin tema?
10: Amb una concursant de Gran Hermano.
3: va haver d'anar a declarar per una cosa que havia dit Kiko Hernández,
10: que havia dit Kiko Hernández de Sálvame. Jo havia retuitejat directament, perquè ho vaig repetir en un altre programa de televisió, per sort Kiko Hernández ho va explicar, i jo vaig sortir totalment indemne d'aquella situació, però vaig veure davant del jutge, em vaig veure a la tele, una situació...
1: Entrant als jutjats de plaça.
10: No, no, jo vaig estar als jutjats, i en el jutjat van projectar el meu vídeo de la tele fent aquell comentari. Va ser divertidíssim, bueno, a veure, divertidíssim, era un judici, però clar, jo veia allà
3: amb el jutge... Però tu com els vaixells? No, aquest vaixell no és meu?
10: Total, jo soy músic, com a Cuesta los Ocho, vostès sabran, no? I, bueno, va ser tensa la cosa, però al final va sortir tot perfectament, però va ser Cristian Gálvez, a veure, què passa? Cristian Gálvez, la sospita de tota la vida ha estat que Cristian Gálvez estava alternant o va solapar la seva relació amb el Modena Cid amb Patricia Pardo.
1: Ja.
10: Val? Això és una realitat.
1: Ja.
10: Què passa?
1: Això és una realitat,
10: que ara s'ha conegut, sí. I perquè, home, perquè ja
1: per
10: en dones...
1: És per això que se separen.
10: Clar, hi ha dones que diuen haver tingut una amistat molt sentida amb Cristian Gálvez mentre estava casat.
1: O sigui, no només una.
10: Més d'una. Però ara hi ha una dada que és important, que han explicat en un podcast, que a mi això em dona vida. Que és un error que va cometre Cristian Gálvez quan estava casat amb el Modena Cid i ja s'estava veient, suposadament, amb Patricia Pardo. És que us encantarà aquesta història. Cristian Gálvez decideix regalar-li un ram de flors a Patricia Pardo.
1: Ai, Déu meu.
10: Fa la comanda online del ram de flors. Les dades que posa... les creua, i en comptes de les dades de facturació, les seves, posa les de Patricia Pardo. Llavors, el ram de flors, en comptes d'arribar a Patricia Pardo, arriba a casa seva.
1: Oh.
10: I rep aquestes flors al pis que compartia amb el Modena Cid.
3: Amb una carta que no deia el Modena Cid.
10: Per sort, aquelles flors, quan arriben, està Cristian Gálvez a casa. I què decideix fer Cristian Gálvez amb aquest ram de flors?
1: Regalar-li al Modena.
10: Guarda la targeta, perquè no era per al Modena Cid, i trenca aquestes flors i els pètals els posa sobre el llit i la casa i intenta fer-li com una sorpresa al Modena Cid, que al Modena Cid ja la relació estava pels terres. Estava pels terres la relació, i el Modena Cid diu, home, això del tot estrany, perquè estem més a prop de separar-nos que no passa que muntis una festa sorpresa a casa. Estrany.
3: Cosetes. També et dic una cosa.
1: Però un moment.
3: Teresa de Terrassa, si ens estàs escoltant.
10: Sí.
3: Si avui arribes a casa i el Josep Maria, amb el que fa 45 anys, que estàs casada, t'ha preparat una moguda amb pètals, flors i no sé què, dubte del Josep Maria.
10: Dubte del Josep Maria.
3: No. El Josep Maria se sent culpable d'alguna cosa.
10: Però això, perquè us feu vosaltres la idea, ara ve aquí la cosa important, això passa un dia qualsevol. Posem un 5 de setembre, que rep aquestes flors a casa seva.
1: Sí.
10: Bueno, doncs al Modena Cid li sembla estrany, però deixa passar la situació. I què passa? Que un dia el Modena Cid, doncs típica, que està llegint la revista Lectures per dir alguna cosa, ara ve la cosa bona, i veu que la revista, la típica pàgina en plan de «Qué famoso cumpleaños hoy?», i veu al Modena Cid que el 5 de setembre és l'aniversari de Patricia Pardo.
3: Oh!
10: És que és un somni, em direu que no. Llavors, el Modena Cid es queda amb aquesta informació.
3: Home,
10: diu, cosa estranya.
3: És un somni si no et dius Almo.
10: Clar, cosa estranya.
3: Si dius Almo és un infern.
10: Cosa estranya. I després, de cop i volta, comença a veure que Cristian Gálvez comença a tenir relació professional amb Patricia Pardo. Però clar, una cosa lligada a l'altra, les flors que m'arriben el 5 de setembre, aquesta dona que fa anys el 5 de setembre, blanco i en botella, Patricia Pardo.
3: És ben bé que hi ha seccions de revistes, de diaris, que semblen absurdes, però no ho són.
10: No ho són.
3: Perquè, o sigui, tu llegeixes els famosos que fan aniversaris, jo no.
10: No.
3: Però mira, el Modena Cid ho va llegir i toma bacalao.
10: Però realitat, això de ojo de loca no s'equivoca, perquè va encertar, va ser, pum, 5 de setembre,
1: és que hi ha una m'oloro intuïció.
10: Alguna cosa estranya,
1: hi ha una intuïció allà.
10: I patapam,
1: patapam.
10: I quan el senyor et diu, això no, quan t'ha dit que no aquesta, és que és aquella. Aquella o aquest, és igual, siguin maricas o siguin heterosexuals. Aquesta no, és aquella. O sigui, el que et diu l'instint és aquell.
1: És aquella.
10: Directe, no dubtis.
1: A mi m'ha passat això,
10: Sí.
1: A mi m'ha passat això.
3: Com?
10: Dubtaves de X i era X, eh?
1: Era X. No, jo no dubtava, o sigui, en el moment que em vaig adonar que m'estaven fotent les banyes, vaig dir, és aquesta. I era.
10: I et van negar que era aquella o no? O t'ho van afirmar?
1: No m'ho van negar.
10: No t'ho van negar. És que això és el pitjor, perquè a més t'ho volen negar i tu saps
1: ni
10: que...
1: Ni confirmo ni desmiento.
10: Total.
1: Em van dir.
10: Ni confirmo ni desmiento.
3: Què?
10: Quina fantasia.
3: Però flipat.
10: Home.
1: No m'ho van dir, això.
10: Però, no
1: però saps allò que la cara que es queda així parada i dient, com pot ser que digui aquest nom?
10: també et dic, posar-li les banyes a Samantha Villar, sent la reina de la investigació televisiva...
3: Totalment d'acord.
10: També has de tenir uns nassos que no t'hi queben al país, eh?
3: Totalment.
10: A la presentadora, home, de 21 dies, va vostè posar-li les banyes.
3: Et sortirà malament,
10: la policia, també.
3: Et dic una cosa, jo crec que les dones, a l'hora de posar les banyes...
10: Sí.
1: Són més astutes.
3: Són més astutes i més... que anem més de cara a barraca. Escolta, xato, sí, ha passat.
10: Sí, jo crec que els homes...
3: Què va?
10: No. Jo, estic més
3: jo crec que ho fem millor, això.
10: Jo estic més en la línia de que els homes són bastant més bàsics sí, i s'espilla abans. Eh?
1: Nosaltres no ens confondríem d'adreça si envies flors.
10: Això segur que no. Això segur que no. Però quina jugada.
3: I ho fas per internet. Truques a Flors Navarro.
10: Totalment. O va vostè a les flors directament, deixa la nota i s'assegura que surt cap a casa de l'altre, no a casa seva.
1: És que vas corrent a tot arreu.
10: Al final vols anar ràpid i et surt malament la història. Quin desastre. Doncs aquí està de moment la cosa. Aquest senyor que va presentar l'acte del papa demostrant com una família idíl·lica amb Patricia Pardo. Jo també, de veritat,
1: farà passar palabra, que... Cristian Gálvez?
10: No, Cristian Gálvez ha explicat... No, segueix Roberto Leal, en principi Antena 3, perquè té
1: no,
10: el contracte.
1: Parlo del no passar palabra
10: de Telecinco, de Mediaset. Sí. Sembla ser que no, perquè ella ara té un contracte amb Telemadrid, perquè està fent un programa d'aquests dels iaios per la tarda, que tenen moltíssima audiència, rotllo el diario de Patricia, però a Telemadrid.
1: Sí.
10: De moment està allà, fent aquest programa. I ha explicat que quan va marxar a Passapalabra de Telecinco a Antena 3, va tenir una oferta d'Antena 3 i ell va decidir quedar-se a Telecinco, per fidelitat.
3: Sí, això ens ho explicava avui la Carolina i nosaltres ho posàvem en dubte.
10: Jo també ho poso en dubte.
1: Jo també.
10: Home, totalment. O sigui, vostè presenta un programa que és conegut només per fer aquest programa, el programa se'n va a l'altra cadena, queda sense programa i vostè es queda allà perquè li cau molt bé Basile. Mira, no ho sé. Jo, estrany. Jo crec que Antena 3 potser el va com mig tantejar, a veure si tu vindries, jo faria, però deurien tenir ja altres opcions.
1: Perquè
10: més.
1: En aquell moment tampoc saps, o sigui, és un risc.
10: És un risc.
1: No saps si allà funcionarà, si no.
10: Clar.
1: Aquí, però mira, aquí no li ha funcionat.
10: Mira, al final, mira, si hagués marxat Antena 3, potser fins al dia d'avui estaria fent el passapalabra.
1: Segur.
10: Però això tampoc ho pots pensar, no el pots fer mala sang de i si és l'ex de Raquel Mosquera, és a dir, no hi ha més. I si, punto.
3: Timalmo.
10: Total. Molt bé, anem a parlar d'un altre tema, hem de parlar de presuntos implicats.
1: Oh, vam parlar amb Lídia.
3: La vam entrevistar
10: el dimarts. És un somni, no ho vaig escoltar. I què, Lídia?
3: Tot.
10: Que no es calla res, Lídia?
3: Que no, que ella...
10: Lídia va con todo, eh?
3: Bueno, molt bé.
10: Molt bé, és com s'ha de ser, és com ha d'anar.
3: Parla clar, català no, però clar, claríssim.
10: Total. I català perquè no s'ha proposat, perquè
1: home,
10: si no també...
1: Home, és que és molt fort, és que l'amagaven darrere de la cadira.
10: Disculpa, és que a mi la part que em sembla més forta és quan anava a sortir d'escenari i minuts abans li deien t'importaria canviar-te de roba?
1: Sí.
10: És que hi són coses molt fortes i bastant
1: lletges. Sèrie,
10: bastant lletges. I el que m'ha agradat és que Sole Jiménez s'hagi posat de la banda de Lídia.
1: Al final s'ha pronunciat. Li vam escriure, si volia parlar.
10: Sí. I què va dir?
1: Mira, jo tinc aquí el seu missatge.
3: Vam parlar amb Sole Jiménez perquè aquí contrastem les informacions.
10: Molt bé,
1: va fer visto.
3: I parlem amb tots els implicats.
10: Molt bé, doncs això m'agrada.
3: Amb tots els presumptament implicats.
10: Amb tots els presumptes implicats.
1: Nosaltres ens hi vam posar en contacte dimarts.
10: Hola, Sole.
1: I va dir, te lo agradezco, pero prefiero no opinar ni hacer entrevistas para hablar de este tema.
3: Bueno, i al cap d'un dia va fer el comunicat.
10: Va fer un comunicat.
1: I després estaríem tots demanant-li el mateix.
10: Se la van trobar pel carrer i unes agències van fer també a Sole Jiménez, que us he portat les aclaracions del que va dir Sole Jiménez i bàsicament el que ve a dir és que recolza totalment a Lídia.
3: Sí.
10: I és més, diu que li recorden situacions del passat i diu que estan buscant data per fer un cafè Lídia i Sole.
3: Sí, això ens ho explica la Lídia.
10: Això, si ho poguessin fer en directe en algun programa de televisió o ràdio, m'encantaria rotllo podcast. No? En plan, fent allà un contraposat alguna de les dues.
1: Això,
10: estaria molt bé, això.
1: Un hit seria això.
3: És que, a més, la tessitura de la Sole és bastant compromesa, perquè recordem que un dels dos presentadors implicats és el seu germà.
1: Sí.
3: Que van acabar fatal.
10: Van acabar fatal, però hi ha un vincle de sang, que és veritat. Voleu escoltar Sole Jiménez? Sí, home, anem a escoltar Sole Jiménez.
1: Ai, espera, ara.
3: A veure la Sole.
11: Yo siempre voy a apoyar a todas las mujeres que pasen por un trance así, la verdad.
12: Lidia dice que le gustaría tomar un café contigo, que tú fuiste muy valiente y muy prudente.
11: Estamos en ello. Gracias.
12: Oye, ¿qué consejo le das a Lidia? Que siga cantando, ¿no? La vida sigue.
11: Dios, la vida es muy bonita.
3: A més, la Sole és la és la presidenta de l'Acadèmia de la Música Espanyola.
10: Per tant, clar, és important que prengui
1: ella
10: part.
1: Ella fa declaracions en genèric.
10: Sí. Sí.
1: Que és una manera de posar-se equidistant no? del conflicte.
10: De
3: sí, però en el comunicat que va fer a les seves xarxes va ser molt més contundent.
10: I va dir, de fet, que havien situacions que li recordaven en el seu passat, és a dir, que d'alguna manera vinculava que podria haver-se vist reflectida en situacions similars o semblants en el, dins del grup. Això és molt fort. Però amb això m'està portant a pensar que aquests grups que són homes amb dones... sempre acaben malament i sempre hi ha mogudes darrere xungues. perquè clar, l'oreja de Van Gogh no en el mateix aspecte, però fixeu-vos que les que hem vist i que s'han exposat han estat les dones tota l'estona, i ells queden en un segon pla i són els que estan per darrere movent tota la història i maquinant i regenerant història.
3: Però la Lídia Rodríguez ha obert un meló molt interessant, que és la pressió estètica de totes aquelles persones que estan exposades, ja siguin el món i el sector musical, audiovisual o el que sigui. Sole Jiménez diu en aquest documental que reconeix en aquesta situació i que li remou records traumàtics d'un passat del que no, sense ajuda i molta feina, ha aconseguit allunyar-se'n i del que vol seguir distanciada, per tant.
10: Sí, sí. Bé,
1: modus
10: doncs
1: operandi.
10: Està bé que s'hagi pronunciat. Sí, a veure, Lídia, ara cap a on va tot plegar, perquè clar, presumptes implicats ara sí que poden plegar, si volen, perquè han quedat allà
3: a la guitarra
10: i
3: a la
10: bateria.
1: Ja no feien res.
10: No feien res. I de fet, ella jo crec que surt del grup ara perquè realment el grup ja estava com desmantelat gairebé.
1: Ella explica que ja fa 4 o 5 anys que havia fet alguna coseta puntual i ja estava, però que ara tenia les forces per explicar pel que havia passat.
10: Molt bé, ara espero que faci com un Shakirazo i que tregui una cançó posant-los a parir.
3: A final d'any, va dir.
10: M'encantaria. Doncs és que és el que vull, justament. O sigui, vull la revanxa ara mateix en forma de cançó. I hem de parlar de Shakira, perquè resulta, Shakira podria tenir nou nòvio.
3: Què dius, ara?
10: Gairebé un cop al mes li surt un nòvio nou, realment, perquè,
1: molt
10: clar,
1: bé.
10: Molt bé, em sembla perfecte, clar, em sembla estupendo. Sí. Qui seria aquest presumpte nòvio de Shakira? Doncs és un empresari que es diu Isaac Bissu, és un senyor que té negocis, doncs, de rotllo hotels, restaurants de luxe, vaixells, té, vaja,
3: no era
10: un imperi. Sí, però aquest senyor va ser actor rotllo, perquè ens ubiquem, rotllo... Maxi Iglesias no valdria, però rotllo, com un actor de física o química, que la jove va patar moltíssim d'actor, va fer molta pasta i després s'ha dedicat a gestionar... O sigui, va ser actor la primera etapa de la seva vida, perquè ens entenguem. I ara té molta pasta i té uns negocis doncs, que li funcionen molt bé. Molt bé. I ha estat vist amb Shakira. Ell té una edat similar a Shakira, prop dels 50, i de moment se'ls ha vist doncs, sopant plegats, compartint estones... No se'ls ha vist donat de la mà, que això és una cosa que també és veritat, que avui dia n'ha donat de la mà amb la parella.
3: Amb la calor que fa
10: total,
3: i
10: no
3: s'estan amics.
10: Per anar de la mà. Per tant, sembla doncs, que hi hauria aquesta relació que hauria començat i que la cosa doncs, sembla que té bona pinta, que se'ls ha vist junts, han fet fotocalls plegats i han anat a festes.
3: Han
10: per
3: fet
10: tant,
3: fotocalls
10: plegats.
1: Això és el que certifica avui dia una relació,
10: una mica,
1: oi?
10: Que tu vagis a un fotocall i una foto a Instagram.
3: Sí.
10: Si vostè penja una foto i va a un fotocall, ja està, això són parella, demà es casa. No, o sigui, no hi ha dubte d'això. La confirmació és aquesta. Foto a Instagram i fotocall, ja està. Això és per sempre, per tota la vida. Ja està. No. Així és la confirmació.
3: No, no, no.
10: No cal res
3: si més. Dius...
10: A dia d'avui és així. Vostè penja una foto amb un senyor a la platja, aquella ha de ser el teu marit, no hi ha dubte. És a dir, no pot ser un amic, ha de ser el marit. I si el porten ja al fotocall al Parc d'Atracciones Reunides de Madrid,
1: no,
10: això és
1: que
10: ja
1: és per
10: això. Sempre.
1: O sigui, si és a Instagram encara, però que entri al fotocall amb tu...
10: Plegats.
1: Això és més compromís.
10: Que et poden fer una pregunta de... Preséntanos-lo, quién es? Tu ja t'exposes a que hi hagi una miqueta de marro allà, per
1: allà,
10: tant, mira.
1: Home.
10: Si està bé Shakira, que a mi em sembla molt bé.
3: Home, i tant.
10: Perquè a mi també et dic, l'etapa amb Piqué, com ho va resoldre, com ho va passar, amb tots els temes judicials que ha tingut, si ara trobat l'amor, ja està il·lusionada, per
3: Fantàstic.
10: Mi un 10 per Shakira.
3: Perfecte, i per Isaac Bissu.
10: Encara més, encara més. Mm. Sebastián Yatra, hem de parlar d'ell, però no per actualitat pròpia, que això és una cosa que a mi també em molesta una mica, perquè...
3: Sebastián Yatra, ubica'm.
10: Ubica'm. Aquest senyor és
3: cantant,
10: va ser parella d'Aitana.
3: Tacones Rojos.
10: Tacones Rojos.
3: Vale.
10: Doncs va estar amb Aitana. I Aitana va fer una cançó que era Superestrella.
3: Sí.
10: La recordeu? Superestrella. Una superestrella que parlava de Sebastián Yatra, realment. Que parlava una mica d'estar amb Sebastián Yatra, que no havia sapigut entendre que ell era una superestrella i que estava una mica, o que creia molt més en la seva pròpia imatge que no pas amb Aitana, i que no havia sapigut donar-li el lloc a Aitana dins de la parella,
1: I
10: perquè
1: això...
10: per ell era molt més famós.
1: La va fer per
10: va
1: ell,
10: fer
1: aquesta,
10: per ell
1: cançó.
10: Aquesta cançó. I va coincidir amb la ruptura, i ja sonava per fer que aquesta cançó anava cap a Sebastián Yatra. Què passa? Que ara Sebastián Yatra ha penjat un vídeo cantant Superestrella en el cotxe. Ara escoltareu l'àudio, perquè jo crec que anava con agua con misterio, però a tota festa, perquè sortien tots els amics allà acompanyats en el cotxe. Anem a escoltar Sebastián Yatra cantant Superestrella. Això, clar. Una mica vibes de Cesc Fàbregas amb el cotxe
3: Mira,
10: amb Samantha Villar.
3: Mira, estava pensant el mateix.
1: Perdona, molt millor.
10: Sí, total.
3: El Cesc Fàbregas, molt millor.
10: Quina passió.
1: Home, és que aquest no se sabia ni la lletra.
10: Clar.
3: Però perdona, em sembla una vacilada.
10: Total.
3: És com si Gerard Piqué, abans que parlàvem de Shakira, cantés la cançó de Claramente.
1: Clar, clar, com si Rao Alejandro cantés la perla.
10: Sí, sí, o que sortís, exacte, el Piqué cantant No té sal, Piqué. Exacte. Vale, d'acord, què pretens? Li ha caigut a Sebastián Yatra la justícia divina a sobre, que qui és la justícia inicial divina? Les fans d'Aitana, bàsicament. Oh. O sigui, han anat en massa cap a ell. I, clar, s'entén com una provocació realment, perquè mira que hi ha cançons per cantar, puja vostè al cotxe i es posa a cantar Superestrella, home, es grava en vídeo i ho penja a internet.
3: I una bona justícia divina també seria la DGT de torn.
10: Totalment.
3: Que digui, si està al cotxe cantant en aquest estat, no sé si conduïa, clar, però si conduïa,
10: no,
3: malament,
10: anava
3: malament,
10: assegut
3: malament,
10: darrere,
3: eh?
10: Anava assegut a darrere,
3: ah,
10: però bé, el que conduïa també cantava. Per tant, potser, mira, una paradeta, un moment, a veure, no ho sé, m'he imaginat de aquí, cop, Aitana vestida de Guàrdia
3: aquí.
10: Civil, fent-lo bufar, o sigui, seria meravella
3: bufi
10: si això
3: aquí
10: passés.
3: Com Letizia Sabater.
10: Letizia Sabater, per favor.
3: Que va actuar a Barcelona.
10: Va actuar a Barcelona.
3: El diumenge passat.
10: De fet, no l'hem tingut aquí. L'heu tingut
3: a la sala Apolo.
10: Letizia Sabater.
3: No.
10: Jo crec que no pot acabar
3: la
10: temporada.
3: Sí.
10: Sí, doncs no pot acabar la temporada sense que vingui Letizia Sabater. com a fi de festa abans de l'estiu.
3: Li va molt bé el tema dels bolos, eh?
10: Sí, no para.
3: Para.
10: I s'està guanyant una pasta amb el tema aquests dels bolos, eh? Fa molts calés. Però ella... Li és igual anar a una festa major.
3: Què és això?
13: Tu sabes lo que la salchipapa.
3: Mira la Leti.
13: Es el baile del verano, bro, de con la Leti.
10: Voleu trucar a Letizia Sabater?
1: No tinc el telèfon.
10: Jo sí. Potser sí. A veure com està Letizia Sabater. Que està bé preguntar, que per cert, té un casoplón a Madrid, Letizia Sabater, de quan feia de presentadora a Televisió Espanyola. Va reunir molts bons calés i té una bona mansió, i dic mansió perquè és una mansió, que ha fet molta pasta. O sigui, que la canta ja. Home? Per fer alguna cosa. Per
3: que,
10: avorriment directe.
3: És que té molts bolos.
10: Sí, sí, sí.
3: Té
10: sí,
3: molts bolos.
10: Sí, sí.
3: I a veure, no és que faci concerts amb 50 músics sobre l'escenari. Per
10: no.
3: tant, només que s'emporti 1.000 euros per bolo per uns... Compte, jo què sé.
10: I que li paguin el transport i l'entrepà de xoriço que es menja abans del bolo.
3: 150 bolos l'any, doncs mira, 150.000 euros.
10: No, està perfecte.
1: 150 són 3 a la setmana.
3: Tenia molts bolos.
10: Home, durant
3: l'estiu? No ho sé, però...
1: A l'estiu sí que en tindrà molts.
10: Jo he vist cartells que anava actuant barriades i urbanitzacions, és a dir, que ja no diu que no a res.
3: Hi ha residències de gent gran.
10: Sí, ja va tot arreu, allà on la truquin.
3: Si
10: tu, per exemple, tens un fill, fas un bateig i vols Letizia Sabater cantant la salchipapa, la pots tenir, tranquil·lament.
3: Home, un bateig no em sembla la cosa més adient.
10: Bueno, per què no? És a dir, no ho sé, com la ara aquesta una mica més divertida, no? Una mica més show, una mica... No? No ho sé. No
3: Home.
10: Ho sé.
1: Un gent de reveal. Un
3: gent de reveal, per favor. Bueno, mira,
10: bé.
3: No trucarem Letizia
10: estaria
3: Sabater.
10: Estaria molt bé.
3: Ara m'ha fet
10: la venir un dia. Fem-la venir un
3: dia. La truquem i que vingui un dia.
10: Clar que sí, que vingui un dia. I hem de parlar també d'una altra superfamosa, perquè d'aquí n'hem parlat, d'Irene Rosales, que és la ex de Kiko Rivera.
3: Boníssim.
10: Això és boníssim. Que jo us vaig explicar aquí que Irene Rosales va refer la seva vida amb Guillermo, que era un senyor que li va instal·lar la gespa artificial al jardí. La seva parella actual...
1: És la versió actual del jardiner.
10: Total.
3: Però no era el piscinero.
1: Antigament t'embolicaves amb el jardiner.
10: Exacte, doncs aquí el senyor que et posa la gespa artificial, clar, que ella tenia una casa amb Kiko
3: que
10: Rivera...
3: Que té corta el césped,
10: total,
3: no?
10: I Guillermo va ser el que els va instal·lar la gespa artificial. Doncs ara és la parella d'Irene Rosales.
3: Ai.
10: Van crear molt de vincle. Per tant, si ha de venir algú a fer... Si ha de venir algú a fer algun subministre a casa vostra, millor que estigueu i no deixeu la parella sola pel que pugui passar. Escolta, que això mai se sap, mai se sap. Llavors, què ha passat? Irene Rosales ja va deixar Kiko Rivera, la qual cosa la felicito des d'aquí, lògicament,
3: sí.
10: I ara ha fet una campanya per una empresa de fruits secs que ha omplert Madrid de dones.
1: De
10: Kikos, directament, exacte, de Kikos, una empresa de Kikos, i ha fet una vinculació directament amb Kiko Rivera, els Kikos,
3: bueno,
10: directament.
3: És que era fàcil el joc, eh?
10: Però està molt bé, però mai ningú l'havia fet.
1: Trobada.
10: O sigui, és una cosa en plan, fes-ho.
1: Només la podia fer ella,
10: aquesta
3: campanya. Total. Clar, total.
10: Amb aquest lema d'un mix amb un mal Kiko és un mal mix, tria el millor Kiko. Això és perfecte. És que està perfecte. Està perfecte. Jo realment penso, Irene Rosales podria funcionar. Podria funcionar també Isabel Pantoja, parlant de Kiko Rivera, perquè al final és la mare de la criatura.
3: Sí, clar, sí.
10: Estaria
3: sí,
10: molt ben trobat. Macoque, amb Kiko Matamoros, també podria
1: total
10: funcionar.
1: Total.
3: Sí, perquè el pare es deia Paquirri, però
10: Paquirri,
3: Francisco també. Qui...
10: També, però pel Kiko fill, per tema de la casa, és a dir, que
1: sí
10: tenia tirada això, realment.
1: Sí.
10: I han fet de tot, o sigui, han fet la campanya aquesta en lones, ara sortirà en mitjans de comunicació, i han fet un vídeo simulant com les típiques entrevistes del Deluxe, on ella parla d'aquesta cançó.
3: Kiko.
10: Anem a escoltar un trosset d'Irene Rosales com fent una confessió de Kiko.
14: Si pones un Kiko en tu vida, que sea uno que te haga sentir bien. Uno tierno. Que sea tierno es importante. Que esté segura de que es el mejor Kiko del universo. Y que solo se junte con los mejores. Elige bien tu Kiko, porque un mix con un mal Kiko es un mal mix.
10: Pues Està molt ben trobat. Perquè preu d'això són 4 duros. És a dir, que et costa que Irene Rosales et faci l'anunci aquest i 3 fotos i un vídeo. És a dir, 4 duros.
1: Home, el seu caché.
10: Sí, però vaja, comparat...
1: O sigui, si té un bon representant...
10: Si l'haurà mogut bé...
1: L'ha hagut de negociar a tope perquè és únic. O sigui, perquè realment no tenen tantes alternatives.
10: Però està molt ben jugat, perquè que tu associïs aquesta dona amb Kiko Rivera i justament amb els Kikos, està molt ben fet, realment. O sigui, com diria Paquita Salas, si tu eres lista, Kiko de dinero. Però has de ser llesta, clar, i jo crec que ja ho ha estat, i la rèplica li ha mogut això, molt ben jugat. O sigui, mis dieces a aquesta relació, perquè és perfecta.
3: Escolta una cosa, abans que deies que una de les poques persones que podria fer una campanya publicitària d'aquest estil era Makoke, s'ha casat?
10: S'ha casat Makoke.
3: S'ha casat Makoke
10: amb el seu nòvio actual.
3: Sí, no, clar, ja m'imagino.
10: Sí, clar, bueno...
3: Que no anirà a reposar.
10: S'ha casat a Eivissa, una boda així molt maca, tots a blanc, una cosa així com potente, i fan aquestes coses que a mi m'encanten, que es casen un divendres, però no per casualitat, sinó perquè el divendres es fa de viernes, llavors fa una connexió i una entrevista en directe des de la boda, i gairebé amb el que li paga per aquesta entrevista es paga el convite. És a dir, que està molt ben pensat, també. Llavors, a les 10:10, quan comença el programa, connecten amb ella vestida de núvia, després a les 11:30 tornen a connectar amb ella ja vestida de festa, i a les 12:40 surt algun col·laborador de Mediaset que estigui per allà, doncs posa-li un José Manuel Parada, li fan 4 preguntes i allò potser amb això ja li paguen la boda.
3: Però tens tota la raó, perquè el més lògic i normal és si fas un casament a Eivissa, l'has de fer el dissabte perquè la gent ha de venir.
10: Total.
3: Llavors, no demanaràs a la gent que vingui un dijous per tu casar-te el divendres.
1: Doncs aquí sí.
10: Clar. Tu pensa
3: perquè
10: que
3: ella, qui xicling.
10: Tu pensa, els col·laboradors de Sálvame es casaven sempre de dilluns a divendres entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre. I no és perquè sigui el millor moment, és perquè estaven en directe. És a dir, que tu també has de saber aprofitar el moment per fer una boda d'aquestes. Clar que sí. O sigui, molt ben jugat també Makoke, que ha aconseguit casar-se, a veure què dura també amb tota aquesta història, que té obert un tema amb Hisenda, amb Kiko Matamoros, a veure com queda això, a veure el tema de la boda. Jo d'ella faria calaix amb els diners que hagi anat guanyant.
1: Aquests matrimonis tan llargs, perquè portaven molts anys, no? Kiko i Makoke.
10: Sí, moltíssims anys.
1: I què va passar?
10: No ho sé, Kiko Matamoros... No ho sé, és que aquí no et sé dir la versió oficial. Jo crec que es van cansar un de l'altre.
1: Ja.
10: I que van estar, l'última etapa, ja estaven més que res pels negocis i per les propietats que tenien i per un interès, entenc, econòmic i televisiu. I jo crec que ja quan es van cansar de veure un de l'altre, es va acabar Sálvame i no havia res més per explicar, ja va ser quan es van separar, perquè la cosa no donava per més, ja, aquesta història. Per tant, està bé Makoke, està bé Kiko Matamoros, que s'ha tornat a operar un altre cop de les orelles, de les celles, i s'ha operat de los párpados.
3: Una altra vegada.
10: Jo vaig veure una foto quan sortia de l'operació.
1: Que parin
10: ja. Sí. És que no és natural. O sigui, jo entenc que cadascú faci el que vulgui. Jo parteixo d'aquesta premissa.
3: No, sí, que cadascú faci el que vulgui.
10: Però hi ha fotos que queden molt estrany. És a dir,
3: més que res, que és una intervenció que es va fer ja fa uns anys.
10: Sí, ja fa un temps. Jo recordo el primer cop que se la va fer, que van ajustament, que això ho feien molt també al Deluxe, les persones que superaven els portaven plens de venes, com una mòmia, i els destapaven en directe en el programa.
1: Això em sembla raríssima.
10: I se li veien com la sang caient-li per les ferides. Era una cosa tremenda, allò. Doncs ara aquí, com a Tamonos, ha tornat a fer una altra operació.
3: Ai, però que penja les fotos a Instagram.
10: Clar, és una cosa molt forta.
1: Amb les grapes i tot.
3: Però que sembla una foto de forense.
10: Però aquestes fotos les pengen i en el text posen gràcies al doctor Pepito no sé quantos por esta intervención. Clar, per això els hi paguen. És a dir, l'operació li surt gratis, a canvi aquestes fotos.
1: Clar.
10: Per tant, tu fas les fotos, això és perfecte, perquè a més no ho han ni de declarar, perquè és directament amb producte que els hi vingui i ja està, i es fa aquí 4 coses gràcies a la clínica.
1: Però i
10: no
1: la
10: sé
1: foto
10: quan...
1: aquesta que és de quan era, quan tenia cabell?
10: Això era...
1: És ell, quan és, tenia cabell.
10: És ell, sí.
3: Bueno, ha anat posant diferents fotos de la intervenció i una d'elles és un muntatge amb ell de jove.
10: Per fer com la comparativa, no?, una mica.
3: I ell, tot embenat.
10: Però clar, tu quan fas una comparativa de quan eres jove, ara has d'estar com molt assegurat de que la comparativa ha de tenir un sentit, perquè clar, si no, gairebé que no ho facis, perquè clar, si està vostè pitjor ara que abans, no m'ho ensenyi. Maria del Monte, hem de parlar de Maria del Monte, perquè si hi ha una cançó famosa de Maria del Monte és la del Cántame.
1: Cántame.
10: Me dijiste cántame. És meravella aquesta cançó.
3: Sí,
10: a la de Los Pinos, que va ser una de les seves cançons més famoses, aquesta i la de Salta la Rana.
3: Sí.
10: Salta la Rana. Que ole, que ole, ole, Salta la Rana.
1: Ah, sí.
10: I després té una altra cançó que parla d'un cavall que s'enamora...
3: La rana, el cavall...
10: Sí,
3: que
10: són, és veritat, ara tots són referències com de granja, així de cop i volta. M'estic donant compte, Maria del Monte, que té una cançó que parla d'un cavall que s'enamora d'una llegua directament, i ella li dona un consell, això ho va fer un dia que hauria tornat de festa, i es posa a parlar amb el cavall i li diu que no li convé aquella llegua, i el cavall li respon a Maria del Monte, que ja estava donant pistes, que qui és ella per parlar, perquè ell també podria opinar si s'enamora d'una dona. O sigui, hi ha una cançó de Maria del Monte que parla d'un amor lèsbic, realment. Maria del Monte. És una fantasia. Tot això li diu al cavall. O sigui, també una cosa que també ens hem de posar un dia...
3: Potser era un altre tipus de cavall.
10: Sí, no ho sé, però clar, ella tenia una conversa amb el cavall i de cop el cavall es dona la volta i la deixa sola. És que és una història... Jo us la portaré, la cançó, perquè això és un somni.
1: El cavall era el que li deia, tu ets lesbiana, carinyo.
10: Tu m'has de dir de qui m'haig d'enamorar si tu estàs enamorada d'una dona. Això és una cançó que va publicar als anys 80, Maria del Monte.
1: Molt bé.
10: Sí, és un somni. M'agradaria saber què és el cavall, perquè té un deluxe també aquest cavall ara mateix. O sigui, tot això li deia, ella s'anava a l'estable i parlava amb el cavall li deia, vostè m'ha de parlar a mi d'històries, que és lesbiana. És que és un somni, per favor, això. Poc ens passa, poc ens passa. Llavors, Maria del Monte...
3: Poc ens passa.
10: Poc ens passa. Si tenim un país que no ens el mereixem, realment. No, no, no, si hi ha unes històries
3: totalment,
10: que són meravelloses.
3: Totalment.
10: Maria del Monte, em canta bé, que va ser un dels seus hits de la història,
3: sí.
10: D'on resulta que d'aquesta cançó no va veure un duro.
1: Que no, oh,
10: mai ha vist un duro d'aquesta cançó.
1: Però per què no?
10: Perquè resulta que quan ella va treure aquesta cançó va firmar un contracte amb una discogràfica i ell, amb la passió de firmar el seu primer contracte, li van dir, vostè donarà la volta al món, vostè farà tal qual, va renunciar als drets d'aquesta cançó.
3: Això passava molt abans, eh? Quina pena.
10: I a dia d'avui...
3: Els del Parxís els hi va passar el mateix.
10: Ui, com van acabar els del Parxís, que sí, està al documental, també.
1: No.
10: Que
1: està al documental, també.
10: Sí? Sí. És el que és fotògraf, ara. No? És el que és, clar, Frank Parxís.
1: Sí.
10: Bueno,
1: Frank
10: tenir un cognom.
1: No, a la gent el tenim tots.
10: Com Frank Parxís, realment. Jo crec que el tinc al WhatsApp de Frank Parxís. Ha quedat així per identificar-lo.
1: És molt bon
10: Selena.
1: Fotògraf.
10: És un molt bon fotògraf. I fa molt bones sessions, sí. A les mamarachis els hi va fer les fotos del podcast al Frank Parxís.
3: Sí.
10: Va ser un dels que ha aconseguit una mica de victòria. Sí, ha aconseguit...
1: I molt simpàtic.
10: I molt simpàtic i molt bé, Frank Parxís.
3: Sí. Molt bé, Frank Parxís.
10: Tot això estava dient... Ah, sí, és aquí, el Poblenou?
1: Sí, no, està aquí, l'estudi el té aquí, el Poblenou.
10: Ah, molt bé. Jo convidant la gent a Entrellat, en plan, que vinguin un dia, també. Clar. Anem omplint-los.
3: Bueno, espavilem-nos perquè ens queden 4 setmanes, carinyet.
10: Però clar, us vaig omplint a l'estudi de gent com Lerisa Sabater, Flaniel del Parxís, o sigui, és com una mica el programa de Toni Rovira i tu, no?, de cop i volta.
3: Bueno, ens queda prop,
10: que vagin entrant.
3: Podem aprofitar els convidats del Toni que vinguin aquí, que estem al costat.
10: És que ara parlant del programa de Toni Rovira, és un programa que mai he entès, però sempre m'ha fascinat.
1: Però que el continuen fent.
10: El continuen fent.
3: Però que a més, jo...
10: El valencià aquell al mig del plató que es puja... La...
3: Que et dic una cosa.
10: Jo.
3: Que la gent de promoció...
10: Sí,
3: la
10: van gent, sempre allà.
3: Que no, que els artistes
10: volen
3: li
10: anar.
3: Diuen... Hem d'anar a veure el Toni,
10: home,
3: eh?
10: Sí.
3: O sigui, jo tinc una molt amiga que porta artistes molt grossos de Madrid i quan venen a Barcelona li diuen, però anirem a veure el Toni, no?
10: Clar, perquè són artistes de primer nivell.
1: Sí, Toni Rovira.
10: Després hi ha com de cop una astròloga, de cop hi ha un senyor que va vestir com de pallasso, que no saps molt bé què pinta per allà. No hi has anat mai, Samantha, allà?
1: Mira, cada vegada que me l'he trobat sempre m'ha dit, has de venir al meu programa i jo,
10: nena.
1: Quan vulguis, Toni.
10: I no hi has anat encara. Doncs ara ho has de fer, és que és una experiència única. És una experiència única. Està allà.
1: M'he de pujar, aquell valencià.
10: El valencià, no? aquell al mig, bronzador. I et fan cantar, de cop i volta apareix un. Jo soy el doble de Michael Jackson, no s'assemblen res, però estan allà tot el dia. O sigui, és com una fauna diferent. Llavors, Maria del Monte ha explicat això, que no va veure un duro,
3: doncs,
10: i que a mi em sap molt greu, realment. Perquè, escolta, de fet, va anar a un programa de televisió fa poc i va dir, us impulsaria posar alguna cançó que no sigui la del cant, també.
3: Molt bé.
10: Perquè almenys jo recullo el reialtis d'aquella cançó.
1: Doncs,
10: que això està molt bé. En plan,
1: molt
10: no la poseu
1: bé.
10: Més aquesta, posa alguna de les últimes, que aquí sí que he cobrat. I després, important també, la infanta Cristina, que ha deixat Ginebra i ha tornat de nou a Barcelona després de 13 anys. Que jo crec que també tornar a casa és una cosa que sempre alegra.
1: Perquè els fills ja no hi deuen
10: ser, no? Els fills ja s'han fet grans,
1: ja
10: no té sentit com mantenir l'escola allà, per tant poden tornar de nou cap aquí. I ella té la família lluny. Clar, ja deuen acabar l'escola, o sigui, els nens ja volen lliures.
3: I abans treballava en una empresa o en una associació de Ginebra i ja no, no?
10: I ja no, per tant ara podia tornar cap aquí perquè deixa la seva feina en una fundació que es deia Aga Khan, que no tenia ni idea, i ara ha tornat de nou cap aquí i portava allà, però un munt d'anys, o sigui, portaven instal·lats allà des del 2013 i ara ha tornat de nou cap aquí a casa, i ara on anirà a viure serà un pis a Pedralbes que va comprar l'any 2024 i que ha estat reformant des que va comprar. Per tant, torna a viure cap aquí, i jo entenc que això també a la premsa del cor li donarà una mica de vidilla, perquè el que passa, acostuma a passar, és que se'n van els famosos a Barcelona cap a Madrid i altres ciutats, i aquí costa trobar una mica celebrities. Per
3: torna
10: tant,
3: a casa. No,
10: torna a casa, no per Nadal, però clar, també una cosa, té el pare por ahí fora, la mare per allà, una Palma de Mallorca, el germà, o sigui, que ha tornat aquí a Barcelona però no s'ha trobat a ningú a la tornada, és a dir, que està sola, ara abans és el pis a Pedralbes.
3: No,
10: amb els fills, això sí. Doncs mira,
1: perquè el fill està al Barça,
10: ella.
1: No?
10: Sí, està jugant en una categoria inferior del Barça d'handbol,
3: no?
10: Sí, el Pablo, que és molt simpàtic aquest noi.
3: Sí,
10: jo conec gent que el coneix,
1: i molt assenyat.
10: I diuen que és un noi supercorrecte i molt bé.
3: I molt assenyat.
10: Sí.
1: Com el pare.
10: Com el pare, també. El vas conèixer el pare, també, no, o no? Home, ens va treure el llibre, un altre senyor que hem de portar aquí, també.
1: Exacte.
10: Ara, sí.
1: Ha anat a tot arreu.
10: Jo me'l vaig trobar,
3: està
10: el pare.
3: Està al BM Granollers, eh?
10: El BM Granollers, sí. S'ha mogut de... Va estar al Barça, va estar molt de temps al Barça.
3: La Marina Fernández ens va...
10: Ah, molt, molt bé. Marina Fernández, ah, està... Clar, aquí en Pablo Urdangarín el té fitxat, estic veient, eh?
3: Ah, clar, perquè ella és de Granollers.
10: Clar. Ah, jo vaig molt a la porxada de Granollers. Quina
3: escolta,
10: fantasia.
3: Porxada valiadíssima, la Maria del Monte, eh?
10: Home, Maria del Monte, ara està la cosa.
3: Bueno, clar, perquè acabo de mirar a veure el rànquing de les seves cançons més escoltades.
1: Sí, sí.
3: Canta-me, Canta-me, la que no li dona ni un duro,
10: la primera.
3: Duplica.
10: Oh. Això sempre passa.
3: En escoltes a la resta.
10: I la resta, qui segueix, això? Ho sabem? Qui va darrere del Canta-me?
3: Canta-me. Mira, té dues vegades.
10: Canta-me versió en 2025, Canta-me remix.
3: I se amaron dos caballos.
10: I se amaron dos caballos, és aquesta la cançó. La
3: I després, Jo soy del sur.
10: Jo soy del sur. Aquesta és maca perquè, a més, a Canal Sur van fer un programa que seia Jo soy del sur, que anava de copla i que estava la Sílvia Jato, estava la Maria del Monte i estava Hilario López Millán, no sé si el recordeu, un periodista del Cor, també, de l'any de la castanya, no. I anava gent a cantar i feien servir la cançó de Maria del Monte com a capçalera. Per tant, això també, que agafi una cançó

0: Sí. Jo vull pensar.
1: No se encuentra actualmente en la prisión.
0: Se ha salvado.
1: Estuvo encarcelado de forma preventiva desde febrero de 2024. Tal, la fiscalia, és que jo no sé si han fet el judici encara o no.
2: Bueno, escolta, carinyos,
1: està a l'espera de judici.
2: Ens informem i la setmana que ve els informem.
1: Està a l'espera de judici.
0: A l'espera de judici.
1: Està en presó preventiva, però quan triguen molt, doncs l'han de deixar lliure fins que es faci
2: clar,
1: el judici.
2: Clar.
0: Quina
2: home,
0: fantasia.
2: Pues, doncs això fa anys que s'arrossega, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Sí. Oh, i a més, Maria del Monte, no pot oblidar la història
1: Manel,
0: aquesta.
1: Manel, t'he d'explicar una cosa.
0: Quina cosa?
1: Saps a qui tenim dilluns aquí a l'entrellat?
0: Aquí ve el dilluns. Digue-m'ho.
1: Rocío Carrasco.
2: Què?
0: El dilluns vinc directe, però pum, de cap cap aquí. Home, lo va cascar todo, espero,
2: home?
0: Eh?
1: Estrena documental sobre la seva mare.
0: La más grande, es diu el documental.
1: Sí, Rocío Jurado.
0: Amb uns planos de Chipión que us quedareu tiesos.
1: Ah, l'has vist, eh?
0: Home! Ah, home, jo la feia la faig.
2: Dilluns, doncs.
0: Vinc el dilluns, Vinc aquí amb Rocío Carrasco.
1: Molt bé, Manel.
2: Escolta, una cosa. Això sembla...
0: Semblarà que tiempo tan feliz a la Campos, això,
2: quina meravella,
0: dilluns.
2: Per quin favor.
1: Moltes ganes de la retrobada, eh?
0: Home! Que perquè tu vas ser, i va ser molt defensora.
1: Jo la vaig defensar molt a la sèrie.
0: Tu vas ser una que va dir, Rocío, jo sí te creo.
1: Jo clar sí te creo, clar Rocío. Sí. I la sèrie, per cert, que va marcar un abans i un després a Telecinco.
0: És cert, i també el teu. A Telecinco, quan vas anar allà i vas dir, vosaltres també heu estat aquí posant...
1: Ah, sí, ja no em van trucar mai més.
0: I veus? Va ser important, això li direm a la Rocío.
2: Bueno.
1: La que no sap deixar de callar les veritats, aquí està.
0: Molt bé.
1: Senyors, gràcies, Mabel.
0: Gràcies, bon fin de...
1: Doncs hem fet el programa amb el Pau Robert Ledurtega, oi? Bàsicament hem estat vosaltres dos a la part tècnica. A producció avui Marina Fernández. Portem el Tomàs Gómez al cor, que descansi molt bé. A la redacció la Natàlia Sánchez, l'Aitor Caminero i jo també. I dirigint l'entrellat, jo també. Bon cap de setmana i si han sortit amb el cotxe, vigili molt a la carretera. Ja està aquí el Toni Marina amb el Pla B. Fins demà.
2: Adéu, adéu. No, fins dilluns, eh?
1: Jo aquí demà, perdona. Jo, perdona, aquí demà no vinc.
2: Fins dilluns.

Què tal? Molt bona tarda, com estan? Comencem aquest nou pla B de Ràdio 4 amb aquest divendres que ens obliga a estar molt pendents de les vacances. Els més afortunats comencen avui un pont de fins a 5 dies que des del punt de vista de la conducció tindrà el seu punt àlgid, com és habitual, la nit de dimarts coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Hem d'estar pendents de les vacances perquè les comencen els nens, les nenes i molta gent que agafa el cotxe, efectivament, si més no, per regalar-se aquest pont que, com dèiem, pot arribar fins i tot a ser de 5 dies. Com és habitual, la nit de dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, serà el moment més complicat. De fet, els Mossos ja han anunciat que hi haurà més control a les carreteres. En total, s'espera que 610.000 cotxes abandonin l'àrea de Barcelona buscant molts d'ells la platja i indrets on refugiar-se de les temperatures, perquè sí, senyores i senyors, ja podem anunciar que aquest diumenge ens arriba la primera onada de calor que patirem com a mínim fins dimecres. A dos quarts, el Jordi Miralles ens explicarà tot el que hem de tenir en compte sobre el tema. I després analitzarem l'altre gran assumpte del dia. A les 4 d'aquesta tarda ha entrat en vigor un alto al foc entre Israel i Hezbollah després que almenys 27 persones hagin mort a les últimes hores a la ciutat libanesa de Labatiya, amb molta presència de Hezbollah, però també amb un gran nombre de civils que confiaven en el pacte signat entre l'Iran i els Estats Units. A les últimes hores hem pogut constatar el malestar que hi ha entre la Casa Blanca i el govern de Benjamin Netanyahu. De fet, hem arribat fins i tot a sentir el vicepresident nord-americà molest per les crítiques que han arribat des de Jerusalem i recordant que són l'únic aliat

0: poderós que els hi queda als israelians. En parlem avui amb Sònia Sánchez, és vicedegana d'internacionalització i professora de Relacions Internacionals de la Universitat Francisco de Vitoria. Tot plegat mentre els nens, com dèiem, ja han agafat les vacances i la resta comencem el nostre particular compte enrere per tal de fer el mateix. A dos quarts ens retrobem, ara comença l'edició vespre amb l'Andreu Vinyes. Què tal, Andreu? Bon vespre.
1: Bon vespre, Toni.
0: I amb una notícia que ens ha deixat una mica amb el cor encongit avui, eh?
1: Sí, de seguida anirem a Tarragona per explicar els últims detalls que se sap.
0: Uf. T'escoltem amb tota l'atenció, ens retrobem a dos quarts. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
3: Bon vespre. La mort d'un menor aquest divendres a la costa de Tarragona obliga a començar l'actualitat amb una crida a la prudència. El jove ha perdut la vida i dos menors més continuen en estat crític després d'aquest ofegament a la zona de les Roques, entre les platges de la Rabassada i el Miracle. Un succés tràgic que recorda la importància de respectar les indicacions de seguretat, evitar zones de risc i extremar la vigilància, especialment amb infants i adolescents. La tragèdia coincideix amb el final del curs escolar i l'inici d'un cap de setmana especialment delicat. Catalunya afronta la primera onada de calor de l'estiu, amb temperatures que poden superar els 40 graus a les comarques de Ponent i a l'interior del país. Protecció Civil ha activat l'alerta i demana limitar l'exposició al sol, hidratar-se sovint i protegir especialment les persones més vulnerables. Tot plegat s'hi afegeix un risc elevat d'incendi forestal en plena campanya de la sega i a les portes de la Revetlla de Sant Joan. Bombers, agents rurals, Protecció Civil apel·len al seny i a la responsabilitat ciutadana en l'ús de petards i fogueres. De seguida també us actualitzarem l'estat dels incendis que aquesta hora encara cremen a Catalunya. Seguretat a les platges, prevenció davant la calor extrema i màxima prudència per evitar incendis. Tres missatges que marquen l'inici d'un estiu que es presenta molt exigent. De seguida us ho ampliem des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre, José Gil a la realització, Cristian Estanesco a les vies de so, Jordi Manyes a control central. Us saludem. Ara els titulars més importants del dia amb Laura Monill. Israel i Hezbollah han pactat un alto al foc després d'una jornada de bombardejos al sud del Líban que posen en dubte l'acord impulsat per Estats Units i l'Iran.
4: Els atacs israelians han deixat 47 morts i 100 ferits i han evidenciat la fragilitat del memoràndum entre Washington i Teheran, que finalment no ha sanificat la signatura avui a Suïssa.
3: Pedro Sánchez ha refermat el suport a Zapatero i ha evitat pronunciar-se sobre les joies trobades al seu despatx.
4: El president del govern s'ha remès al comunicat de l'expresident en què demana confiança en la justícia pel cas Plus Ultra i insisteix que és Zapatero qui ha de respondre sobre els regals rebuts.
5: Mire, esa pregunta, quien tiene que responderla es el presidente Zapatero, no yo.
3: El jutge del cas Begoña Gómez ha ampliat la investigació i imputa nous delictes a l'empresari Barrabés per presumpta prevaricació i frau amb fons europeus.
4: I Partit Popular i PSOE estan adoptant posicions similars pel que fa a casos com el de la parella d'Ayuso o el de Zapatero. Tanquen files amb els seus i llancen la pilota a camp contrari. Óscar López i Miguel Tellado.
6: La presidenta de la Comunidad de Madrid ha utilizado el dinero de los madrileños y madrileñas para financiar a un grupo que a su vez financia la vida padre que se está pegando la señora Ayuso.
7: Querer comparar un caso con otro es tratar de tapar el sol con un dedo. Sánchez está podrido de corrupción.
3: Més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària han acabat avui el curs escolar a Catalunya.
4: L'últim dia de classe ha estat marcat pels comiats entre companys i professors i per la il·lusió de l'inici de les vacances d'estiu.
8: Faré casals i aniré a la platja.
9: Aniré a la platja.
10: Aniré als italians.
11: A Tiurana, a casa la meva iaia.
4: El pròxim curs escolar començarà el 8 de setembre.
3: I en esports parlem de futbol, però no del Mundial, perquè el Sabadell podria ser aquesta nit equip de segona divisió. Àlex Carazo, bon vespre.
12: Bon vespre. Per això haurà de remuntar l'1-0 del partit d'anada favorable al Zamora a partir de les 9 de la nit en una nova Creu Alta, on s'han venut totes les entrades disponibles per aconseguir l'ascens a segona 5 anys després. A més, l'Igualada s'enfronta al Liceo al tercer partit de la final de l'Hockey Lliga, on només li serveix guanyar. Primera jornada d'entrenaments al Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i primera etapa de la Volta Ciclista femenina a Catalunya.
3: De seguida us donarem més dades del que implica aquesta operació sortida d'aquest divendres. Des de les 12 fins a les 5 d'avui divendres han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 168.000 vehicles, el 27% dels 610.000 previstos fins a les 3 de la tarda de demà dissabte. Com se circula aquesta hora? Eduard Sánchez, hola.
13: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, tenim encara diferents punts amb lentitud, amb retencions. Sembla que a poc es va normalitzant, va millorant el trànsit. Però vaja, destaquem en el cas de l'autopista AP7 un tram de retencions encara a la zona de Castellbisbal, ara més que res agreujades per un vehicle variat en aquest punt de l'autopista. en sentit de Tarragona. Ja més avall, la circulació en general va funcionant força bé, tot i que a la zona de Vilafranca també hi ha un tram de lentitud, alguna aturada, i també la zona del Vendrell en la mateixa direcció. Pel que fa a la resta de vies, tenim a la C25, a l'altura de Santa Coloma de Farners, un accident que talla un carril en sentit Girona. Hi ha 2 quilòmetres de retencions en aquest punt de l'eix transversal. I seguim parlant també d'alguns altres punts que ja per volum de trànsit van encara molt carregats, sobretot en el cas de l'AP7, entre Santa Perpètua i Montornès, en sentit Girona, l'autopista de Maresme, a punts com a Alella, a Mataró, i especialment l'últim tram de Tordera, uns 3 quilòmetres de cues en sentit nord, i també circulació encara intensa, lenta, en alguns trams de les dues rondes, sobretot en sentit Trinitat. És tot, bona tarda.
3: Previsió meteorològica de cara a demà, AEMET, Noelia García.
4: Demà a Catalunya pugen les temperatures i serà un dia de calor. S'esperen màximes elevades, especialment a zones de l'Empordà, de Lleida i de Tarragona. Els termòmetres marcaran màximes de 39 graus a Lleida, 36 a Girona i 31 graus a Barcelona i a Tarragona. Demà, de moment, serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat, però tèrbol amb pols en suspensió. Durant la tarda, al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes.
3: Les 7 i 8 minuts del vespre.
2: Edició Vespre. Andreu Viñas.
3: Un menor ha mort i 2 més estan en estat crític després d'haver-se ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Es dona la circumstància que el grup de 6 adolescents s'estava banyant a la zona rocosa, però està després d'haver anat a la part més del mig d'aquesta platja. Els Mossos han obert una investigació, s'està intentant saber aquesta última hora des de Tarragona a través de la nostra companya Judit Huerta.
14: Els serveis d'emergència han rebut l'avís cap a 3:15 de la tarda del propi salvament marítim. Estaven buscant 6 adolescents que la corrent a la platja de la Rabassada s'havien dut mar endins. Han aconseguit salvar 2 d'aquests adolescents, han estat crítics, els ha reanimat a la platja i ara estan ingressats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Un ha mort i no s'ha pogut fer res per la seva vida i els altres 3 han pogut sortir pel seu propi peu. Avui, aquí a la Rabassada, on onejava la bandera groga. Els bombers han activat fins a 6 dotacions per treballar en la recerca dels 6 adolescents. El Servei d'Emergències Mèdiques ha activat també 5 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat.
3: Gràcies, és de Tarragona, Judit Huerta. La mort del menor a la platja de la Rabassada és la primera víctima mortal registrada aquest estiu a les platges catalanes des de l'inici oficial de la campanya de bany el passat 15 de juny. Amb aquest cas ja són 6, però, les persones que han perdut la vida aquest any a les platges de la demarcació de Tarragona. 4 d'elles abans de començar la temporada d'estiu. Bé, doncs, Protecció Civil també ha ordenat el confinament del nucli de Canaposta al municipi de Forallac, al Baix Empordà, per un incendi de vegetació proper a la població. El Servei de Gestió d'Emergències demana a les 17 persones d'aquest nucli que es quedessin a casa. Ja ha estat obert aquest confinament. En les tasques d'extinció han treballat 20 dotacions, 6 de les quals aèries. Les flames afecten un camp de rostolls, avancen llançant focus també secundaris empeses pel vent del sud. El cos d'extinció d'incendis compta amb la col·laboració de pagesos de la zona. 6 comarques són les que estan avui en risc molt alt d'incendi. Són justament les més afectades pels darrers focs que s'han declarat a la demarcació, sobretot de Lleida. Avui han quedat tots controlats. Joana Cendra.
15: Sí, parlem de Sanaüja, Cervià, Pons, Agramunt, Talavera, l'Albi i Alfarràs. N'hi ha 3 més que han quedat completament extingits, Torrefeta, Arbeca i Cervera. En total, a l'incendi de Talavera s'haurien cremat vora 100 hectàrees. La resta d'incendis sumen una 80ena d'hectàrees cremades, a manca, això sí, de dades definitives. Amb tot, però, els agents rurals i els bombers demanen extremar les precaucions, sobretot de cara al cap de setmana, quan s'espera una gran calorada.
3: Avui també ha començat l'operació sortida d'un pont llarg, que s'avança uns quants dies a la celebració de Sant Joan. Com us dèiem, uns 610.000 vehicles surten entre avui i demà. Cristina Martín.
16: Des d'avui al migdia, les carreteres s'estan carregant i ara mateix és l'hora més complicada de la tarda per circular per Catalunya. La P7 serà la via que més retencions concentrarà aquest cap de setmana i les autoritats demanen màxima prudència. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
17: Fugir d'aquestes finestres de mobilitat, que hi haurà més possibilitats de retenció. Avui, a partir de les 8, està més bé.
16: L'operació sortida s'allargarà fins demà a les 3 de la tarda amb prohibicions pels camions d'avançar en alguns trams de la P7. Per a demà, Trànsit recomana evitar agafar el cotxe entre entre les 12 del migdia i les 2 de la tarda. Els cotxes començaran a tornar a Barcelona diumenge i s'esperen 290.000 vehicles a partir de les 12 del migdia. Per facilitar la circulació, s'habilitaran carrils extres a la C32 i a la P7. Tot això amb la mirada posada en una revetlla que aquest any cau en dimarts i omplirà especialment les vies que connecten amb el litoral.
1: I tot això acompanyat amb la calor, perquè el Servei Meteorològic preveu una onada de calor a tot Catalunya des de diumenge fins dimarts, com a mínim. Les temperatures seran altes, molt per sobre de les habituals en aquesta època de l'any. Rosa Guitllet, bon vespre.
18: Bon vespre. Calor extrema. Durant el dia es poden superar els 40 graus a la plana de Lleida i els 32 a la resta de Catalunya, amb nits tòrrides per sobre dels 25 graus. Santi Segalà és el cap de direcció de Meteocat.
19: Un episodi de calor que les prediccions a mitjà termini indiquen que, tot i que a partir de dimecres, dia de Sant Joan, doncs sembla que li traurem l'etiqueta d'onada de calor, la temperatura es mantindrà en mitjana per sobre del que correspondria per l'època de l'any, per tant, amb una calor sostinguda, persistent.
18: Una calor que fa que es dispari el risc d'incendi. Els serveis d'emergència demanen màxima prudència, sobretot amb els petards i les fogueres a les portes de Sant Joan.
1: Carreteres plenes, dia també de molta calor, dies de molta calor, operació sortida. Més d'un milió d'alumnes també d'infantil, primària i secundària a Catalunya han anat avui per última vegada a classe. Aquest curs ha estat un dia per acomiadar-se de companys, també de professors, i per començar a pensar en les vacances d'estiu. Toni Conté.
20: Aquest divendres ha estat l'últim dia de classe per més d'un milió d'alumnes a Catalunya que ja pensen en les vacances d'estiu.
21: Faré casals i aniré a la platja.
22: Aniré a la platja.
23: Aniré als italians.
24: A Tiurana, a casa la meva iaia.
20: L'últim dia combina la il·lusió per les vacances amb trobar a faltar els companys.
25: Molt a faltar les meves amigues, sobretot les que no anirem juntes a l'institut.
26: La meva professora, que porto 2 anys i mig amb ella, segurament ja no la tindrem, i això em fica trista.
20: També les famílies esperen les vacances.
27: També m'alegro d'haver acabat el curs, la veritat, perquè penso que els nens necessiten vacances.
28: Estem contents que comencin les vacances, però també el mes de juliol és complicat per la conciliació entre la feina.
20: El pròxim curs començarà el 8 de setembre.
1: Per cert, que aquest divendres també s'ha reunit la mesa sectorial d'educació en presència de tots els sindicats, a excepció de la CGT. USTEC ha reclamat obrir de nou una negociació i recorden que continuaran mobilitzats el curs que ve. Han traslladat també a la reunió que consideren necessari donar resposta al malestar docent. Cira Ruiz, del Consell Nacional d'USTEC, en declaracions a Ràdio 4.
29: I després el que farem és coordinar-nos amb la resta d'actors socials i sindicats per construir el nou calendari de mobilitzacions en el marc del que vol el col·lectiu. Hem de repensar la resposta mobilitzadora. Serà, hi haurà resposta mobilitzadora, eh? No hi hagi cap dubte.
1: Cira Ruiz ha afegit que cal una nova negociació per anar més enllà de l'últim acord educatiu.
2: Edició Vespre. Andreu Viñas.
1: Israel i la milícia armada de Hezbollah han pactat un alto al foc després d'un matí de bombardejos del país hebreu al sud del Líban, que ha fet trontollar l'acord entre els Estats Units i l'Iran. Aquesta treva, confirmada per totes dues parts, facilita les negociacions de pau al Pròxim Orient. Queda per veure ara si efectivament serà un alto al foc estable o si torna a ser paper mullat. Pau Alemany, bona tarda.
30: Bona tarda. La fragilitat del memoràndum d'entesa signat entre els Estats Units i l'Iran aquest dimecres ha quedat palesa a les últimes hores. Abans de signar l'alto el foc a la tarda, Israel ha bombardejat el sud del Líban i ha matat 47 persones. Tot obviant que un dels requisits per seguir negociant la pau a Pròxim Orient era detindre els atacs a tots els fronts. Escoltem el president dels Estats Units, Donald Trump.
31: If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated.
30: Que ha assegurat que, si no fora per ell, Israel hauria sigut devastat. També en un parell de missatges a la seva xarxa social, Trump ha tractat de recuperar la narrativa. A les crítiques sobre l'acord amb l'Iran per no millorar la situació prèvia a la guerra i pel pagament de 250.000 milions d'euros a la República Islàmica, Trump ha respost que han aconseguit minvar les forces armades d'Iran i que no han rebut cap cèntim. Tot plegat en un divendres en què s'hauria d'haver signat el memoràndum d'entesa a Suïssa, però finalment l'acte ha quedat ajornat.
1: Gràcies, Pau. Plegat també un apunt sobre Gaza, perquè UNICEF ha informat que 265 nens han estat assassinats des de l'alto el foc anunciat el passat mes d'octubre. Bé, doncs la situació al Pròxim Orient també ha estat un dels temes principals de la cimera del Consell Europeu que s'ha celebrat a Brussel·les. El full de ruta inicial, però, era debatre l'enduriment de la política migratòria, un tema que ha generat discrepàncies entre Pedro Sánchez i altres líders europeus, en un moment en el que el president del govern espanyol també s'ha hagut d'enfrontar a les preguntes sobre el cas Zapatero. Laura Munell, bon vespre.
0: Bon vespre, sí. Pedro Sánchez ha demanat als 27 incrementar la pressió internacional per posar fi al conflicte al Pròxim Orient.
4: La violència indiscriminada, el sistemático atropello y el desprecio a los derechos humanos y al derecho internacional, tanto en el Líbano como en Palestina, no contribuyen a la seguridad de nadie.
0: Pel que fa a la política migratòria, el president del govern espanyol ha compartit la posició espanyola, defensar la regularització de persones i adoptar una política basada en la solidaritat i la corresponsabilitat entre estats membres de la Unió Europea.
4: Colaborar, cooperar, empatizar, porque esos países también están sufriendo la migración irregular y no el mensaje de decir este es su problema, nosotros lo que hacemos es desentendernos del mismo.
0: I en clau interna, el president ha reiterat que no avançarà les eleccions generals. Sánchez assegura que es faran l'any 2027.
4: Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027.
0: També ha evitat pronunciar-se sobre les joies vinculades a Zapatero, tot reiterant la confiança en la seva innocència.
1: Gràcies, Laura. Doncs també us expliquem precisament que el jutge del cas Begoña Gómez, la dona del president Sánchez, Juan Carlos Peinado, imputa dos nous delictes a un dels investigats. Es tracta de l'empresari Juan Carlos Barrabés, a qui el Tugat investiga per presumpta prevaricació i frau d'interessos a la Unió Europea. Sergi Bassoles.
5: L'instructor de la causa, que investiga la dona del president Sánchez per, entre d'altres delictes, tràfic d'influències o corrupció en els negocis, farà aquest nou pas. Amplia, com dèieu, la seva ofensiva judicial en el cas Begoña Gómez i ho fa mitjançant l'obertura d'una peça separada. Ara bé, aquesta nova investigació no es dirigeix cap a l'esposa del president del govern, però sí cap un dels investigats de la causa que l'afecta. Es tracta de l'empresari Juan Carlos Barrabés. El Tugat investiga ara si aquest hauria pogut cometre presumptes delictes de prevaricació i de frau en els interessos de la Unió Europea per suposades irregularitats en una sèrie de contractes sufragats amb fons europeus. Unes sospites, les que han portat el jutge a obrir aquesta nova peça separada, sorgides arran d'un expedient que ja tenia obert la Fiscalia Europea investigant l'empresari. Tot plegat fruit d'un contracte adjudicat el 2020 per la companyia pública Red.es per un valor de més de 4 milions d'euros a empreses de Barrabés. Un nou moviment judicial, el del magistrat del cas Begoña Gómez, que arriba sense que el Tugat hagi pres encara cap decisió sobre si imposa o no cautelars com la retirada del passaport a l'esposa de Pedro Sánchez, tal i com sol·licitaven algunes de les acusacions.
1: A seguida abordarem altres casos judicials, però també us expliquem que el Partit Popular ha registrat una nova moció al Congrés perquè la cambra insti Pedro Sánchez a convocar eleccions. Els populars han reformulat el text després que la mesa del Congrés, amb majoria del PSOE i Sumar, batés aquesta setmana les esmenes de Partit Popular i Junts que reclamaven un avançament electoral. Finalment, la mesa ha admès a tràmit només la part de la iniciativa que demana que el president del govern se sotmeti a una qüestió de confiança. Ahir, una altra moció del Partit Popular va prosperar amb el suport de Vox i Junts, però sense incloure la petició de convocar eleccions anticipades. Bé, doncs l'estratègia de tots dos partits, tant del PSOE com del Partit Popular, pels casos Zapatero i González Amador, és similar. Intenten que esquitxi fora de les formacions i que recaigui en el contrari. Maria Gómez.
6: A Ferraz i Moncloa repeteixen el missatge de suport a Zapatero i les novetats en el cas de la parella d'Ayuso els hi ha obert una nova finestra per contraatacar. Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE, Óscar López, ministra.
7: Eso sí que son menudos indicios y menudos hechos están poniendo encima de la mesa.
8: La presidenta de la Comunidad de Madrid ha utilizado el dinero de los madrileños y madrileñas para financiar a un grupo que a su vez financia la vida padre que se está pegando la señora Ayuso.
6: Al Partit Popular diuen que no té res a veure el cas Leire i Zapatero amb el de la parella de la presidenta madrilenya, un ciutadà particular asseguren els populars que no ha implicat en cap cas a la Comunitat de Madrid, Miguel Tellado i Elías Bendodo.
9: Querer comparar un caso con otro es tratar de tapar el sol con un dedo. Sánchez está podrido de corrupción.
10: Pero el error más grave que ha cometido Zapatero es meter a sus hijas en este lío. ¿A quién se le ocurre?
6: Creuen que ni Zapatero ni Sánchez han donat encara explicacions i que reactivar la presentació d'uns comptes per aquest any és un miratge i que no tiraran endavant. I el PSOE, per la seva banda, s'aferra al cas Begoña, que porta el jutge Peinador per intentar demostrar una presumpta campanya per acabar amb l'executiu, diuen, de qualsevol manera.
1: També en clau judicial l'ha parlat la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato. Ha defensat al Senat la tasca de la Fiscalia i ha qualificat de falta de respecte absoluta insinuar que la institució forma part d'una trama criminal. Peramato ha assegurat que ja ha facilitat al jutge que investiga el cas Leire Díez tota la informació disponible sobre les reunions mantingudes entre excàrrecs de la Fiscalia i l'exmilitant socialista.
3: Si me permiten, quiero reclamar un respeto a la institución que represento. Aunque no se haya dicho de una forma directa, se ha insinuado que la Fiscalía pertenece o que puede estar al servicio de una trama criminal. A mí me parece que eso es una falta de respeto absoluto a la institución que represento.
1: La Fiscalia ha reconegut dues trobades amb l'advocat de l'exdirigent socialista Santos Cerdán, però afirma que no consten registres de visites de Leire Díez a la seu de l'organisme. En clau més política també us informem i us avisem que Junts per Catalunya vol triar aquest cap de setmana el seu candidat a l'alcaldia de Barcelona per les properes eleccions municipals. La votació entre la militància comença dissabte, es tancarà diumenge al vespre, quan es faran públics els resultats provisionals. Quatre aspirants opten a rellevar Xavier Trias, Jordi Martí Galvis, Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. Els resultats definitius es proclamaran, com dèiem, el 23 de juny. També us expliquem que la Guàrdia Civil està investigant la troballa de cossos sense vida d'un pare i la seva filla a un habitatge de Gerena, a Sevilla.
30: Es tracta d'un home de 50 anys i una jove de 20. Els investigadors se centren en concretar les circumstàncies de les morts i a hores d'ara els agents no descarten cap hipòtesi. Tampoc es pugui tractar d'un possible cas de violència vicària.
1: Detinguts dos menors de 14 i 13 anys per una agressió a un institut de Foios, a València.
30: Els joves van irrompre armats amb un matxet i un bat de beisbol. En l'incident, una alumna de 13 anys ha resultat ferida lleu al coll. Segons la investigació, els dos joves resideixen a la localitat veïna d'Albalat dels Sorells. Un d'ells continua detingut, mentre l'altre ha quedat sota la custòdia dels seus pares perquè és menor de 14 anys i és inimputable.
1: I del cas antic, el fundador de Mango, Isaac Andic, es trobava immòbil en el moment en què es va precipitar per un barranc de la muntanya de Collbató.
30: Això recull un informe dels Mossos d'Esquadra avançat pel Nacional i l'Agència EFE. Els investigadors consideren així que la caiguda no va ser causa d'una distracció mentre feia una foto amb el mòbil, com va apuntar el seu fill, Jonathan Andic. La jutgessa es basa precisament en aquest informe policial per concloure que hi ha contradiccions en el seu relat. I és que els Mossos mantenen que Isaac Andic només va prendre fotos i va gravar un vídeo a l'inici del camí i que el mòbil estava a la seva butxaca.
1: 6 minuts i 2 quarts de 8. A aquesta hora també Ahmed Tomouhi, el mà d'obra, el treballador a qui l'Estat haurà d'indemnitzar 2,5 milions d'euros per haver passat 15 anys a la presó per un error judicial, està compareixent en roda de premsa. Parla de la dificultat d'haver viscut aquest moment.
11: És molt difícil. És molt difícil ser mandant o no ser a la càrcel innocent. És molt difícil, però si pot aguantar, millor.
1: Tomouhi, que ara té 75 anys, va ser condemnat per unes violacions comeses a Catalunya el 1991, que tal com s'ha demostrat ara no va cometre. És per això que el Tribunal Suprem obliga a l'Estat a indemnitzar-lo amb aquesta contrapartida econòmica. El jutjat, que el va condemnar inicialment, no va valorar una prova pericial biològica, el resultat de la qual era incompatible amb l'autoria de les violacions atribuïdes. Per primera vegada, Catalunya lidera el mercat immobiliari a Espanya amb un augment de la compravenda d'habitatges a l'abril del 9%, mentre que el conjunt de l'Estat ha retrocedit un 2%, Climent Sabater.
12: Les gairebé 9.000 transaccions de l'abril a Catalunya és la dada més alta del mes en 19 anys i suposa un creixement del 8%. Si mirem tot el quatrimestre, per primer cop a la història, la província de Barcelona supera la Comunitat de Madrid amb gairebé 26.000 pisos venuts, explica el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
13: Per primera vegada en la història, la província de Barcelona supera la Comunitat de Madrid en compravendes d'habitatge. Catalunya lidera el mercat immobiliari espanyol amb una quota del 16,8%, al nivell més alt dels últims anys.
12: De cada 100 pisos que es venen a Espanya, 16 són a Catalunya, el que la situa líder al mercat estatal. El perquè, segons el sector, és la regulació del lloguer que trasllada la compra a molts habitatges. Davant de l'avenç a Catalunya, la compra-venda de pisos ha retrocedit un 9% a Madrid i un 2% al conjunt d'Espanya, el quart mes consecutiu de reculada.
1: També d'urbanisme, Barcelona i Sant Adrià han desbloquejat les 3 tres últimes parcel·les entre tots dos municipis per construir un edifici d'equipaments públics que farà la Generalitat una residència d'estudiants i per fer un edifici d'oficines. Maite Boada.
14: A la primera reunió de la comissió mixta entre totes dues administracions, Jaume Collboni i Filo Cañete han decidit posar fil a l'agulla per actuar sobre 7,7 hectàrees de sòl compartit, on l'alcalde de Barcelona ha explicat què tenen intenció de construir.
15: Tot just a la tornada d'estiu, ho volem desbloquejar ja, simbolitza molt bé la transformació que estem fent a l'horitzó 2035. Un equipament públic de la Generalitat, residència d'estudiants i, d'altra banda, un edifici d'oficines que vol dir feina.
14: Amb la creació d'aquest organisme bilateral i les decisions compartides, l'alcaldessa de Sant Adrià ha dit que s'acaba amb la sensació de vegades que Barcelona actua d'esquenes al Besòs.
2: Edició Vespre.
1: Aquest divendres ha acabat a nivell estatal l'última setmana de vaga dels metges abans de l'estiu contra l'Estatut Marc que regula les seves condicions laborals. Un conflicte que continua sense resoldre's i que, segons els sindicats convocants, els sis sindicats, podria derivar en una vaga indefinida a la tardor si no hi ha avenços en les negociacions. Mentrestant, les protestes ja tenen impacte també en l'activitat assistencial a Catalunya. El Departament de Salut calcula que la setmana passada es van haver de suspendre un 14% de les operacions no urgents i reprogramar un 16% les endoscòpies no urgents arran de la campanya Ni un minut més, impulsada per Metges de Catalunya. Bé, doncs avui l'equip d'urologia pediàtrica i trasplantament renal ha realitzat la primera cirurgia pediàtrica d'Europa a un nen de 12 anys, amb un robot monoport que permet fer la intervenció amb una única incisió. Al nen se li va extirpar el ronyó i l'urèter. Marc Esparza.
16: Els robots convencionals utilitzen quatre braços per introduir l'instrumental, però aquest robot treballa amb un únic braç i accedeix al cos per una sola incisió, per on entren la càmera i els instruments quirúrgics, que es despleguen com els tentacles d'un pop. Això permet arribar a espais molt reduïts. Doctor David Virós, president de la Comissió de Cirurgia Robòtica de la Vall d'Hebron.
17: L'àrea de treball inicial és mínima i a partir d'aquesta àrea de treball és a partir de la qual els instruments surten cap a fora i poden treballar i anar al lloc específic.
16: És una cirurgia menys invasiva, el que també permet que el pacient tingui menys dolor i una recuperació més ràpida. Marino Asensio, cap d'Urologia Pediàtrica i Trasplantament Renal de la Vall d'Hebron.
18: Al disminuir el dany que fem quirúrgicament ens permet que el pacient se'n vagi cap a casa quan abans millor. S'ha de tenir en compte que quan un nen està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
16: Actualment la Vall d'Hebron realitza prop de 1.000 cirurgies robòtiques l'any, però amb aquest robot podran incrementar-les en unes 300 més.
1: També anem a Girona perquè l'Hospital de Santa Caterina de Salt ha posat en marxa el projecte pioner per millorar l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual o autisme. L'objectiu és facilitar la seva comunicació amb els professionals sanitaris. Joan Sisquella.
19: Per evitar l'angoixa i les dificultats afegides que tenen aquests pacients a l'hora d'anar al metge, explicar o interpretar símptomes o sotmetre's a una prova diagnòstica, s'ha preparat material adaptat. S'ha creat, per exemple, un cronograma amb fotografies reals i dibuixos que facilita que sàpiguen tot allò que els passarà durant la visita. En paral·lel, tots els professionals sanitaris han fet formació en accessibilitat cognitiva. D'aquesta manera es vol que la discapacitat o l'autisme no comportin pitjors indicadors de salut que la població general, perquè l'atenció en el seu cas és menys eficient. Claudi Camps és el director de la xarxa de salut mental i addiccions de l'Institut d'Assistència Sanitària.
21: L'atenció mèdica, sanitària que reben, és menys eficient, diguem-ne. Per què? Perquè aquestes persones, per una banda, expressen d'una manera diferenciada a la resta de la població moltes vegades el malestar, els símptomes, el dolor, i diguem-ne que les professionals sanitaris no estan preparades o formades per realment entendre aquesta manera d'expressar tots aquests símptomes.
19: Les famílies d'aquests pacients asseguren que les visites mèdiques i les proves són molt més relaxades gràcies a la posada en marxa d'aquesta iniciativa pionera.
1: Com us dèiem, avui comença un cap de setmana especialment delicat, també el final de curs, amb aquest final de curs que també fa que comencin les colònies. El primer autocar de Fundesplai ha sortit de Barcelona amb 70 nens en situació de vulnerabilitat que passaran el cap de setmana al Pantà de Sau. Ha passat aquesta tarda, la sortida d'aquest primer autocar l'ha vist in situ la nostra companya Clara Antanyón.
22: Jo vull estar a la natura i passar-me el bé amb els amics i a les amigues.
23: El que més vull és conviure amb la naturalesa
0: y descansar del cole.
4: Quiero conocer nuevos amigos de los otros casales y divertirme con todos los casales.
6: Són els nens i nenes de l'Esplai Tropezando con Suerte i són els primers que passaran uns dies fora aquest estiu. Andreu Navarro és un dels 8 monitors que els acompanyaran.
5: Per l'equip de monitors i monitores és una vivència que és molt xula i que quan tornem doncs la recordem sempre amb moltes ganes i amb molta alegria, perquè compartir aquests moments a les 24 hores amb un grup d'infants tan gran és superxulo.
6: Fundesplai proporciona 9.000 beques per a casals i colònies aquest estiu. Entre les activitats d'aquest any, un camp de treball sobre pasturatge i campus d'intel·ligència artificial i biologia marina.
1: El Gran Teatre del Liceu ha acollit aquest matí la presentació de la segona edició del projecte Òpera Prima, sota el títol La rosa dels set pètals. Els detalls, Montse Soto.
20: Tot i que l'òpera que s'emmarca en el projecte europeu Amplify no s'estrenarà fins al juny de l'any vinent, avui s'ha presentat el projecte amb la setantena d'entitats i col·lectius del teixit social i cultural dels set barris del districte de Sant Andreu que en formen part. Després de La gata perduda, centrada en el Raval, ara la dramaturga Blanca Verdagil ha creat un llibret que ens parla de memòria, d'identitat, de llibertat i de resiliència a través de la història de l'Amèlia, una dona que reviu la separació traumàtica de la seva filla, nascuda a la presó.
23: I tot comença a la presó de dones de Trinitat Vella, on una presa està de part i té una nena, li posa de nom Llibertat i vol que la seva filla tingui la llibertat que sap que no tindrà dins de la presó i intenta treure-la d'allà.
20: Un dels testimonis essencials ha estat el de la Pilar Rebeque, expresonera política de la presó de dones de Trinitat Vella.
24: És memòria de la repressió franquista exercida contra les dones en aquella presó, gestionada en el seu interior per les cruzades evangèliques, monges seglars, que no només feien de carcelleres, sinó que, a més, ens volien, com que érem dones esgarriades, érem dones dissidents, doncs ens havien de reeducar perquè no complíem amb l'estatus domèstic que el franquisme ens volia imposar.
20: El resultat de l'òpera el podrem veure del 4 al 6 de juny de l'any vinent al Liceu.
1: Doncs amb aquesta proposta d'òpera posem el punt final, desitjant també un bon cap de setmana, Toni.
25: Igualment per tu, Andreu, que vagi molt bé.
1: Igualment.
25: Senyores, senyors, passen 3 minuts de 7:45. Molts de vostès, ben probablement, estan a les carreteres ara mateix. Ho dèiem a les 7, quan saludàvem per primera vegada aquesta tarda. Aquesta és probablement una de les grans operacions sortides de tot l'any. S'espera que abandonin l'àrea metropolitana 610.000 cotxes des d'ara fins al dimecres. És veritat també que el diumenge és previst que tornin, però ni de bon tros tots els que surtin. Coincideix que comencen les vacances escolars, que tenim la revetlla de Sant Joan, en fi, tot un seguit de qüestions de les que, lògicament, en parlarem abans de qualsevol altra cosa, però ja saben que el primer que fem tots els dies aquí al Pla B és parlar d'esports.
2: Esports.
25: Avui amb l'Àlex Carazo. Què tal, Àlex? Bon vespre.
26: Bon vespre.
25: Lògicament, amb esports, l'atenció al futbol està al Mundial, però a casa nostra hem d'estar pendents del Sabadell, que aquesta nit, Àlex, podria convertir-se en equip de la segona divisió.
26: Cinc anys després de la darrera temporada que va jugar a la segona categoria del futbol espanyol, el conjunt arlequinat està a un sol partit de tornar-hi. S'espera una nova Creu Alta ple a vessar. S'han venut totes les entrades per tractar d'ajudar el Sabadell en aquesta remuntada. Dani Esclusa, bona tarda.
27: Bona tarda, Àlex. Tota una ciutat al darrere per un objectiu clar, tornar a segona divisió. No serà fàcil, el Sabadell haurà de remuntar el resultat d'1-0 advers de l'anada al camp del Zamora, però la nova Creu Alta està acostumat a viure nits màgiques. Sense anar més lluny, la de fa només dues setmanes, quan l'equip va capgirar un 2-0 en contra davant el Real Madrid-Castilla a les semifinals. A més, cal recordar que si el Sabadell guanya per un gol al final dels 90 minuts reglamentaris, hi haurà pròrroga, però en cas de que cap dels dos equips desnivelli la balança en els 30 minuts extras, serà el conjunt català el que aconsegueixi l'ascens per haver quedat millor classificat a la Lliga regular. Tot a punt, doncs, pel partit més important de la temporada pel conjunt ballesà. A les 9 de la nit, Sabadell-Zamora, la nova Creu Alta. Un dels dos serà, abans de la mitjanit, equip de segona divisió.
26: Mirem ara sí al Mundial. Segueixen els partits de la jornada 2 de la fase de grups. Avui amb Estats Units-Austràlia a les 9 de la nit, Marroc-Escòcia a les 12 i ja de matinada Brasil-Haití a 2:45 i Turquia-Paraguai a les 5. I ens quedem als Estats Units i al Mundial per escoltar un protagonista d'excepció. Televisió Espanyola ha entrevistat Lamine Yamal a la concentració de la selecció i el jugador català ha parlat de tot. Destaquem un parell de respostes. La primera, pot Lamine ser titular y disputar todo el partido?
0: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera.
26: I tot i els seus 18 anys, Lamine és una de les principals estrelles d'aquesta Copa del Món de Futbol, tot i que ell vol seguir el seu propi camí.
0: Mi obsessió no és estar en la llacció on ha metido Mbappé. Uf, jo també quiero meter un gol, ha metido Messi, també quiero... No, me da igual. O sea, primero porque me sacan 10 años todos y lo segundo porque mi estilo de juego es otro, yo quiero disfrutar, quiero ganar y sé que puedo meter 16 goles y que me eliminen en semifinales, entonces no es lo que busco.
26: Doncs aquestes són algunes de les paraules de Lamine Yamal en entrevista a Ràdio Televisió Espanyola.
25: Realment interessants. Parlem ara de bàsquet, Àlex, amb la final de l'ACB en marxa. El Barça hi ha moviments també fora de la pista.
26: Perquè hi havia un fitxatge que es donava per fet a l'entorn blaugrana, l'arribada de Mike James, però Ràdio Nacional pot confirmar Jaume Riello que ha canviat la situació. Bon vespre.
3: Què tal, Àlex? Bon vespre. Era una petició de Xavi Pascual que no continuarà la banqueta blaugrana la temporada vinent i que, per tant, fa que la secció reconsideri aquest fitxatge. El Barça, en aquest context de canvi, trenca el preacord i probablement haurà d'indemnitzar Mike James. El base estatunidenc farà 38 anys a l'agost, va ser MVP de l'Eurolliga el 2024, és el màxim anotador històric d'aquesta competició, que no ha aconseguit guanyar mai, malgrat haver passat per alguns dels millors equips del continent, com ara el Mònaco, el CSKA de Moscou o l'Olimpia de Milà.
26: Un Barça que disputarà demà el segon partit de l'eliminatòria de la final de l'ACB davant del València, el segon, el Roig Arena, on el conjunt de Xavi Pascual va sumar el primer punt de la sèrie i va recuperar el factor pista amb la seva victòria 112-113.
25: I l'Igualada d'hoquei patins està obligat a guanyar avui per no perdre la final de la Lliga.
26: Amb la sèrie 2-0 favorable al Liceo, a l'Igualada només li val guanyar en el tercer partit de la final de l'hoquei Lliga per mantenir viva la lluita pel títol. Des de les 7 està en marxa el duel a la pista del conjunt Anu amb el marcador d'empat a 0 al segon quart. És cap de setmana de MotoGP, Gran Premi de la República Txeca al circuit de Brno amb la reaparició d'Àlex Márquez després de l'accident i les lesions que va patir a Montmeló. Ha sigut 15è a la pràctica de divendres, Àlex Rins 20è, Viñales 12è i Marc Márquez 5è, tot i patir una caiguda a l'inici de la sessió. I des d'avui fins diumenge es disputa la Volta Ciclista Femenina a Catalunya, amb especial atenció a l'espluguenca Paula Blasi. Primera etapa avui amb arribada a l'esprint a Santa Susana, que ha guanyat la neerlandesa Benhoven.
25: Molt bé, Àlex Carazo, que tinguis un bon cap de setmana. Moltes gràcies.
26: Igual, Toni.
25: Ara 22 minuts i arribem a les 8 del vespre. En un instant focalitzarem tota la nostra atenció en el que és clarament un dels grans assumptes del dia. Tornarem a mirar cap a l'Orient Mitjà i sobretot ens adonarem del complicadíssim moment pel qual estan travessant les relacions ara mateix entre Donald Trump i Benjamin Netanyahu. És realment interessant fixar-nos en aquesta qüestió, cosa que podrem fer gràcies a la presència en aquest programa de la vicedegana d'internacionalització i professora de Relacions Internacionals de la Universitat Francisco de Vitoria, Sònia Sánchez. Això serà d'aquí un moment, però és evident que tota aquesta gent que ara mateix està a la carretera i tots els que no estem a la carretera però estem a Catalunya, estem una mica amoïnats, francament, per aquesta onada de calor que sembla que efectivament arriba diumenge. Onada de calor, la primera de l'estiu. I diuen que ve amb ganes de quedar-se per uns dies. Jordi Miralles, què tal, Jordi? Bon vespre.
7: Hola, Toni, bon vespre.
25: S'equivoquen els que diuen això o no?
7: No, és veritat. La veritat és que està fent molta calor i en continuarà fent més de cara als propers dies. Avui ja moltes màximes de més de 37-38 graus a l'interior, hem passat els 30 a la costa, i aquest cap de setmana doncs puja més la temperatura dissabte, podem afegir ben bé 1 o 2 graus més a les temperatures d'avui i parlaríem ja d'onada de calor, sobretot diumenge, dilluns i dimarts. El màxim seria de cara a dilluns, es pot arribar tranquil·lament als 40 graus a comarques del Pla de Lleida, als 32-33 a la costa, aquí no pujarà tant la temperatura, però déu-n'hi-do, perquè a més hi haurà molta humitat, molta xafogó. A tot això hem d'afegir també que hi haurà bastant polsim en suspensió i, per tant, la sensació de calor, de xafogó, de veure un cel així una mica marronós, doncs encara serà més evident. Això sí, a les tardes, quatre núvols cap al Pirineu, en principi sense precipitacions, perquè no hi haurà prou energia com per poder formar aquestes nuvolades, que refrescarien una miqueta al Pirineu, per tant, no és situació de tempestes de mitja tarda, i tot això coincidint amb l'arribada de l'estiu, que tindrà lloc el proper diumenge, a les 10 i 24 minuts del matí.
25: No podem perdre vista tampoc una cosa important, d'altra banda, no? Perquè efectivament dius que aquesta onada de calor es mantindrà ben bé fins dimecres. Això significa una revetlla amb unes altíssimes temperatures i una amenaça d'incendis molt potent, no?
7: Sí, sí, de fet el risc d'incendi doncs, el tenim present, augmentarà més de cara als propers dies. Temperatures molt, molt altes en aquest sentit. Ja havíem patit temperatures de fins a 40 graus cap a les comarques de l'interior i tot i que diem que el màxim de l'onada de calor seria, sobretot de cara a dilluns, dimarts, a partir d'aleshores començaria a fluixar una mica de la temperatura, però sempre amb temperatures altíssimes, i això vol dir més de 35 a les comarques de l'interior i al voltant dels 30-31 cap a la costa. Per tant, no és allò de dir ara tindrem 3 dies d'onada de calor i després s'ha acabat, ni molt menys, sinó que també la Revetlla, Sant Joan i tota la setmana que ve, temperatures clarament per damunt de la mitjana normal per l'època de l'any.
25: Déu-n'hi-do. Jordi Miralles, moltíssimes gràcies, com sempre, una abraçada ben forta.
7: A vosaltres, Toni, bona tarda.
25: Bona tarda, ara 19 minuts i arribem a les 8 del vespre. Acabo de veure un teletip ara mateix ben significatiu. La política italiana critica de manera conjunta Donald Trump per dir que Giorgia Meloni li va suplicar una fotografia. No sé si vostès ho han vist o no, però a totes les xarxes socials surt la primera ministra italiana dient que de cap de les maneres que Trump menteix. És interessant veure com, d'alguna manera, a Trump els amics li duren el que li duren. Ho dic fonamentalment perquè a dia d'avui els dos titulars, un és aquest, i l'altre, efectivament, ens obliga a mirar cap a Israel. Si vostès tenen una estona, jo els hi recomano molt, de veritat. A la pàgina web de Ràdio Televisió Espanyola hi ha un article molt interessant, ampli, l'he imprès i són ben bé 6 folis, eh? No és cap tonteria, escrit per una companya d'aquesta casa, que es diu Anna Garralda, que ha estat corresponsal allà, que ha treballat en diversos mitjans. L'article en qüestió es diu "El disgust d'Israel per l'acord amb Iran, Netanyahu anima els seus ministres contra Trump, tot i que la seva imatge s'enfonsa". És molt interessant aquest article perquè ens adonem del delicadíssim moment pel qual estan travessant les relacions entre la Casa Blanca i Israel. En quin sentit? En el que el govern de Netanyahu sentiria, d'alguna manera, que el pacte que ha signat Donald Trump a Iran afavoriria més els interessos del règim dels ayatolars que no pas aquells que, pels quals, d'alguna manera, Israel havia justificat a la seva població que començava tot aquest conflicte armat. Anem a parlar amb calma una mica d'aquesta qüestió perquè realment està interessantíssim el moment actual. Sònia Sánchez és vicedegana, com dèiem, d'Interna Nacionalització, és professora de Relacions Internacionals a la Universitat Francisco de Vitoria. ¿Qué tal, Sonia? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
25: Decíamos que está interesantísimo. Primero decíamos lo que le duran los amigos a Donald Trump, es decir, porque no sé si has tenido la oportunidad de ver el vídeo que está en todas las redes sociales ahora mismo de Giorgia Meloni, la contundencia con la que habla la primera ministra italiana, ¿no?
8: Sí, bueno, has dicho Donald Trump, pero yo diría imperio, ¿no? Lo que le está ocurriendo es un imperio enseñándole su lugar en la cadena trófica a un socio. Los imperios no tienen aliados permanentes, pueden tener intereses, pero no aliados, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo. Para entender esto hay que entender el papel que ha jugado Israel en Oriente Medio con respecto a la defensa de los intereses de Estados Unidos y esa relación que se llama la de proxies, ¿no? Que se utiliza mucho esta palabra. Un proxy es un actor que pelea las guerras de otro, básicamente. Y es algo muy sutil, ¿no? Es un socio menor que ofrece ventajas geográficas por su posición, militares, ideológicas, a un poder mayor, en este caso a un imperio como Estados Unidos, a cambio de protección, armas, dinero y legitimidad internacional. Mientras que ese intercambio funciona, la relación es favorable para el proxy, para el imperio, ¿no? Digamos, que lo utiliza o el poder que lo utiliza. Ahora, ¿aquí qué hemos visto? Pues que Estados Unidos ha dicho claramente que sus intereses no pasan por los intereses nacionales de Israel y está imponiendo sus condiciones y cambiando las piezas del tablero según sus intereses. Y aquí a Israel pues no le queda más remedio que asumir su posición, ¿no?, y su lugar, como decía, dentro de esta cadena trófica.
25: Pero fíjate que dices bien Israel y no Netanyahu, porque las críticas a la postura de los Estados Unidos han llegado desde todo el arco político israelí. Todos los partidos se han pronunciado en contra de lo que ha hecho Estados Unidos, ¿no?
8: Sí, porque la percepción en Israel es que este acuerdo no beneficia en nada a Israel. Israel ha salido derrotado en los tres principales frentes, ¿no?, que quería dominar. Se han derrotado en Hezbollah, por Hamas en Gaza, que todavía no ha conseguido eliminar, como prometió, al grupo terrorista o a la milicia islamista en Gaza, y tampoco ha conseguido derrotar a Irán, puesto que todavía su programa nuclear está funcionando, y no sabemos muy bien, tras el memorándum de entendimiento, qué es lo que se va a hacer con el uranio enriquecido que todavía permanece en Irán. Y ninguno de los objetivos realmente que Israel se propuso en los frentes que tenía abierto y en las guerras los ha conseguido. Bien porque eran objetivos muy maximalistas y victorias totales son imposibles de conseguir, o bien porque Estados Unidos se ha cansado. El coste de esta guerra a nivel interno en Estados Unidos está siendo muy, muy grande, muy costoso, y ha decidido que, bueno, que le conviene más poner un fin. Por lo tanto, esa percepción en Israel es compartida. Claro. Nos han derrotado, aunque militarmente sí, seamos un martillo, pero no todos los problemas son clavos.
25: Lo que es curioso que efectivamente Netanyahu tenga problemas para poder justificar de cara a sus votantes, a sus ciudadanos, todo eso que nos estás diciendo, y sin embargo Donald Trump pueda hacer público un acuerdo como el que estamos viendo. Lo digo porque ese acuerdo también de alguna forma tira por el suelo todos aquellos argumentos con los cuales la administración norteamericana había justificado la intervención en Irán, ¿no?
8: Sí, pero ahí lo que vemos es que los intereses también electorales y domésticos, ¿no?, dentro del propio Estados Unidos tienen preferencia sobre cualquier interés nacional de cualquier aliado. El apoyo electoral del electorado MAGA en Estados Unidos estaba siendo muy erosionado y muy cuestionado por esta guerra, una guerra muy impopular dentro de Estados Unidos, que se ha visto muchas veces como que servía más, ¿no?, a los intereses de Israel que a los intereses del propio Estados Unidos. El incremento en los precios de la energía, la falta de garantías, ¿no?, por parte de Estados Unidos a sus aliados de acceso a petróleo barato, uh-huh, sus aliados del Golfo siendo atacados, en fin, desde muchos frentes el coste político que Irán ha hecho pagar a Estados Unidos ha sido tan elevado que realmente eso ha hecho a Estados Unidos ahora, ¿no?, recular, pensárselo dos veces y tratar de salir de este atolladero de la manera, menos deshonrosa posible.
25: Claro, ahora la patata caliente que tiene Netanyahu es qué hacen en el Líbano, ¿no? Porque vimos que inicialmente, tras el pacto, él dijo que el ejército no se retiraría. En las últimas horas, a las 4 de la tarde, vaya, ha entrado en vigor un nuevo acuerdo de alto al fuego entre Hezbollah y Israel, y por lo visto Estados Unidos está muy en esa línea de que se tiene que acabar ese tipo de ataques. Esa es otra derrota para Netanyahu en el caso que se produzca tal cual, ¿no?
8: Es una derrota doble, ¿no?, diría yo, porque esto es una jugada magistral de ajedrez que ha hecho Irán, ¿no?, porque condiciona el acuerdo con Estados Unidos al cese de hostilidades israelíes contra Hezbollah en Líbano sin que Israel esté en la mesa de negociaciones. Esto no lo olvidemos, que Israel no ha estado negociando en esa mesa. Pero el caso es que Irán tiene en Hezbollah a otro de estos proxies de los que hablaba anteriormente. Sin embargo, esto no sale nunca reflejado en ese acuerdo, ¿no? Irán no le llama, no le ordena, no le hace responsable públicamente. ¿Y por qué? Porque admitir que controla a Hezbollah sería admitir que Hezbollah es su proxy, y eso le haría responsable internacionalmente de cada cohete que Hezbollah lanza, de cada ataque, de cada víctima, ¿no? Y eso es una paradoja, porque es útil mientras parezca autónomo. Y para tener influencia tiene que ser invisible. Por lo tanto, Irán se permite el lujo de exigir resultados sin asumir nunca la cadena de mando de lo que hace Hezbollah. Sin embargo, a Israel sí se la ha impuesto, ¿no? Y a Israel sí le ha obligado a asumir esa responsabilidad. Y le ha obligado a tener que ceder la seguridad de sus poblaciones en el norte frente a un sponsor, ¿no? Digámoslo así, un aliado, ¿no? Como es Estados Unidos, que es que le provee, ¿no? de armas, de fondos para la defensa, y que le garantiza que es el Estado, pues, militarmente más avanzado de todo Oriente Medio. Claro. Por lo tanto, está en una encrucijada realmente.
25: Fíjate que en ese artículo al que hacía referencia Diana Garralda en la página web de Radio Televisión Española, hay un momento que un observador internacional se plantea quién necesita más a quién, si Netanyahu a Trump o si Trump a Netanyahu, ¿no? Y acaba diciendo que es Netanyahu quien necesita a Trump por varias razones. Ya no solo por lo que acababas de comentar tú, que es una y de mucho peso, sino también por la imagen que tanto Netanyahu como Trump tienen en Estados Unidos, en Israel, que es sustancialmente distinta. Mientras Netanyahu dicen que hay mucha gente que está un poco cansada de una guerra que va para los 3 años y de la que efectivamente no hay resultados, en el caso de Trump, la última medalla que se colgó fue la liberación de los rehenes, ¿no? Y recuerdo estar aquí en directo escuchando manifestaciones donde se criticaba a Netanyahu y, sin embargo, se llenaban la boca con el presidente de Estados Unidos, ¿no?
8: Y no solo eso, sino que Netanyahu se jactó también, ¿no?, en el año 2022, cuando se estaba presentando a las elecciones, en las que todavía estaba en la oposición, pero sí quería ya, ¿no?, volver a presentarse a las elecciones en las que fue reelegido. Él se jactaba de decir que era el único presidente, o sea, el único primer ministro de Israel que era capaz de decir no a un presidente americano, ¿no?, haciendo referencia a la época de Obama y demás. Y ahora también ha vuelto a insinuar eso, ¿no? Ha vuelto a decirlo. No, cuando a principios de esta semana se firmó el memorándum y en Israel hubo tanta oposición, él dijo, desafió, ¿no?, esa autoridad, y dijo que, bueno, que Israel iba a seguir haciendo lo que tuviera que hacer para garantizar la seguridad en la zona norte, ¿no?, del país. Y sin embargo, ahora, como hemos visto, ¿no?, a las 4 de la tarde ha tenido que firmar un acuerdo irregular. Por lo tanto, como digo, es una tensión muy importante la que está sucediéndose, sin precedentes, yo diría, en la historia de Israel, porque nunca un presidente de Estados Unidos ha, digamos, puesto contra la pared de manera tan contundente a un primer ministro israelí como está sucediendo ahora, y eso que los dos tenían muy buena sintonía y siempre, ¿no?, se jactaban de estar alineados y de pensar bajo los mismos intereses y el mismo paraguas de visión, ¿no?, de Oriente Medio.
25: Eso es asesoría, pero también es verdad que nunca antes el primer ministro israelí había llevado a un presidente norteamericano hasta el punto que ha llevado a Donald Trump, ¿no?
8: Bueno, con Biden también tensó mucho las cuerdas, ¿eh? Y porque con Biden ocurrió todo lo de Gaza, el tema de la ayuda humanitaria en Gaza, o sea, toda la contundencia, ¿no?, y la brutalidad con la que se respondió en Gaza, o sea, con Biden también lo llevó bastante al extremo. La sorpresa ha sido por esa buena, digamos, relación que parecía que existía, por además dos miembros, ¿no?, de origen judío dentro del grupo de negociación de los representantes de Trump, Witkoff y su yerno, Jared Kushner. Eso sí que era como más inesperado, ¿no? Esta tensión ha sido más inesperada. Pero bueno, como decía, ¿no? Al final la conclusión o la lección de Ormuz que tenemos que extraer es que cuando el imperio decide que la guerra ha terminado, la guerra ha terminado, aunque tú todavía estés en ella. Yeah. Y eso es lo que Israel está aprendiendo en estos momentos.
25: Sonia Sánchez, es un gusto siempre escucharte. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
8: Gràcies a vosaltres.
25: Hasta luego. És la vicedecana d'Internacionalització, professora de Relacions Internacionals a la Universitat Francisco de Vitoria, com sempre per ordre, eh? Jordi Manils, què tal, Jordi? Bon vespre.
9: Què tal, bon vespre.
25: Què et sembla, tot això que estan dient?
9: Pues, 100% d'acord amb totes les apreciacions que feia la professora. Jo, se m'acudia una cosa una mica frívola, eh? Però si no fos per tota la gent que està morint i que ha hagut d'emigrar dels seus països i el, diguéssim, el trasbals econòmic que està suposant el govern de l'imperi d'aquests dos tarats al conjunt de ciutadans del planeta, seria fins i tot divertit veure la decadència d'aquests líders. Avui, parlant amb un amic, ell feia servir un concepte que m'ha agradat molt, que és la turbodecadència, que és com de ràpid es tornen decrèpits alguns lideratges, no? Lideratges populistes com el de Trump i com el de Netanyahu i fins i tot el de Meloni, no? Que ara ens desperta fins i tot simpaties perquè l'hem de defensar d'un que és pitjor que ella, no? Però aquests lideratges forjats en el populisme, en l'odi, en aliances només per anar contra els altres, com de ràpid degeneren, com de ràpid passaran a la història, no? I crec que Netanyahu i el govern extremista d'Israel estan a 5 minuts de passar a ser diguéssim un apartat a la història d'aquella zona, no? Perquè fa falta només que la relació entre Estats Units i l'Iran fructifiqui econòmicament.

0: no ho ha aconseguit. Crec que Netanyahu va arrastrar a Trump a la guerra i ara que veu que Trump se'n surt, doncs no sap molt bé què fer. Hem de recordar que és important que tant Trump com Netanyahu tenen eleccions. Trump té les midterms en el novembre i Netanyahu també tindrà eleccions generals i, per tant, moltes de les actituds que veiem estan molt condicionades segurament per aquests resultats electorals que esperen i que Netanyahu, recordem, que si surt com a primer ministre i no repeteix com a primer ministre, doncs totes les causes judicials que té pendents per corrupció segurament s'acceleraran. I, per tant, farà el que calgui, com porta fent tota la seva carrera política, el que calgui per seguir el poder. Jo vull pensar que hi ha molta gent a Israel, doncs, que, evidentment, detesta Iran, detesta Hezbollah, detesta Hamas, detesta el que fan, però que no entén l'actitud del seu primer ministre, i espero doncs, que aquest acord amb Hezbollah serveixi perquè el govern del Líban pugui una mica també posar ordre i acabar amb el domini de Hezbollah al sud del Líban.
1: Albert Fernández Santibéry, què tal, Albert? Bona tarda.
2: Bona tarda, Toni, com estàs?
1: Molt bé, com ho veus tu?
3: Primer que tot, jo crec que tot és bastant més complexa, i és una situació al Mitjà Orient que ve des de fa molts anys, i ens hauríem de remuntar a la Segona Guerra Mundial. Per tant, suposo que avui no ens donaràs temps per retrocedir tant
1: en
3: temps.
1: En realitat no.
3: Però vull dir que simplificar amb una frase o amb un comentari... Jo ja entenc que aquí ens agrada molt, aquí els europeus, que bonic és atacar el Trump, i saps perfectament que no s'han de la meva devoció, i crec que ojalà Estats Units tingués un altre tipus de president. Però és un president de la primera força, de la primera nació mundial, de la primera potència mundial, escollit democràticament, malgrat a mi no m'agradi absolutament gens. I el Netanyahu, el mateix a Israel. Jo vull dir diverses coses. Primera, que s'arribi amb un acord, amb una pau, és desitjable, i per tant jo sóc el primer que ho celebro. També és evident que el Trump aquesta guerra no li ha sortit bé ni ha aconseguit els objectius que pretenia, per tant ha tingut que recular, per tant és un fracàs evident del Trump. És evident també que els interessos dels Estats Units del Trump i els del Netanyahu són diferents, i per tant, clar, el Trump ha negociat per posar solució d'emergència perquè se li ha complicat i se li ha encallat el tema de l'estret d'Hormuz. Però ni els ayatolàs són germanetes de la caritat, ni Hamas. No. Hamas continua sent una organització terrorista, Hezbollah continua sent una organització terrorista, i és evident que un govern, que un estat democràtic, que és el més democràtic d'allà, que és Israel, té dret a defensar-se, però evidentment a ningú li agrada veure les morts, la guerra, el conflicte. Vull dir, és absolutament desitjable que no sigui així, no? Però trobar una solució amb un conflicte tan enquistat, però ja per acabar...
1: Sí, hem d'acabar perquè hem d'anar a les notícies, digues.
3: Ja per acabar, el que deia, al final, aquí no és només bons i dolents, jo crec que hi ha un problema molt enquistat, i els grups terroristes segueixen sent grups terroristes, i per tant no hi ha una solució fàcil.
1: Avui anem més tard que mai, però com després ja no podrem parlar d'això. Jordi Coronas, com estàs, Jordi? Bon vespre.
4: Molt bé, bon vespre.
1: Imagino que amb ganes de dir la teva també sobre això, no?
4: Bueno, sí, evidentment, tot i que jo m'ho miro tot amb un cert escepticisme, perquè, com deia abans el company, no s'entén encara el per quin motiu s'ha iniciat aquesta guerra, no està massa clar. Jo crec que Trump i tota la seva administració van bugir, ha volgut arreglar tots els conflictes que tenia el món amb un temps rècord, el de Venezuela, en teoria, i de moment sembla que surti com ell esperava, i el tema d'Iran, doncs, en tot cas, el que ens demostra és que les regles del joc al món han canviat, que la intel·ligència d'Israel i la intel·ligència nord-americana han fallat estrepitosament, i això és un canvi en les regles del joc, i que amb drons d'uns pocs milers d'euros doncs pots aconseguir resultats molt efectius, molt millors que amb armes de milions i milions d'euros. Per tant, en qualsevol cas, el fracàs és estrepitós, i criticar o posar-se en contra de Trump avui en dia cotitza l'alça. Ho veiem en Meloni, ho vam veure en Pedro Sánchez, ho veiem en qualsevol que planti cara doncs, aquesta manera de fer política mundial tan barruera.
1: D'aquí una estona li preguntarem la seva opinió al respecte al vicepresident del Parlament Europeu. Avui saludarem Javi López. Estarà amb nosaltres en uns instants, però abans hem sentit els senyals horaris. 8:02, marxem fins a la primera de Roc Boronat, la primera, vull dir, la primera planta, que és on estan els serveis informatius de Ràdio 4. Allà ens espera Laura Monell. Què tal, Laura? Bona tarda.
5: Bona tarda, Toni.
1: Notícia sorprenent,
5: Sí, és que acaba de compareixer Ahmed Tomouhi, l'home a qui l'Estat haurà d'indemnitzar amb 2,5 milions d'euros després d'haver passat més de 15 anys a la presó per un error judicial. Tomouhi va ser condemnat per unes violacions comeses a Catalunya l'any 1991, que, tal com

0: s'ha demostrat posteriorment no va cometre. Per aquest motiu, el Tribunal Suprem ha obligat l'Estat a pagar-li aquesta indemnització econòmica, una quantitat que, segons diu, no compensa el mal causat.
1: El dinero no va volver a mi juventud, no va volver a mi vida.
0: Tomouhi, que actualment té 75 anys, ha lamentat també que els diners no li tornaran el temps sostret amb la seva família. D'altra banda, ho hem conegut aquesta tarda, un menor de mort i dos més es troben en estat crític després d'ofegar-se a la platja de la Rabassada de Tarragona. Protecció Civil ha informat que 6 joves d'entre 12 i 13 anys s'estaven banyant i tenien dificultats per sortir de l'aigua. Segons els serveis d'emergències, 3 dels nens han pogut sortir pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats quan han estat arrossegats cap a una zona de roques. L'Ajuntament de Tarragona ha expressat el condol a la família de la víctima i ha demanat prudència i respecte. Rubén Viñuales és l'alcalde.
2: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies dels dos menors que han estat traslladats a l'hospital. Esperem de tot cor que evolucionin favorablement, i ara mateix el més important és acompanyar les famílies, respectar la seva intimitat i deixar que els cossos d'emergència i els Mossos d'Esquadra facin la seva feina.
0: En el moment dels fets, el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, ha activat 6 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, i els dos ferits han estat traslladats en estat crític a l'Hospital Joan 23. En el moment de l'incident, onejava la bandera groga, que després ha canviat a vermell. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació. I també estem molt pendents dels incendis. Fa uns minuts ha quedat estabilitzat el foc agrícola declarat aquesta tarda a Forallac, al Baix Empordà, que ha obligat a confinar durant una hora els veïns del nucli de Canapost. Hores d'ara, 14 dotacions dels bombers continuen treballant per extingir les flames. A la plana de Lleida, a més, hi ha diversos incendis simultanis. Tots ells, per això, ja es troben controlats. I tot plegat a les portes de la primera onada de calor de l'estiu, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que des de diumenge i fins dimarts les temperatures siguin molt elevades per l'època de l'any. Aquesta calor fa que es dispari el risc d'incendi. Els serveis d'emergència demanen màxima prudència, sobretot amb els petards i les fogueres a les portes de Sant Joan. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
3: Qualsevol guspira, qualsevol cosa que s'elevi, recordem, un fanalet no es pot utilitzar, el material pirotècnic no es poden tirar a la vora de zones forestals. Tot això hem de fer-ho, per això, jo us deia, de la manera correcta i en els llocs correctes.
0: Per cert, que està en marxa l'operació sortida, també pel cap de setmana i per la revetlla de Sant Joan. Des de les 12 del migdia i fins les 7 del vespre han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 238.000 vehicles, el 39% dels 610.000 previstos.
4: Déu-n'hi-do. Gràcies, Laura. Fins després.
0: A tu, fins ara.
4: Ara, a les 8 i 5 minuts, anem a actualitzar informacions, tot i que ja sabem el contingut del que ens explicarà des de l'EMET la nostra companya Noelia García, que farà molta calor. Noelia García, bona tarda.
5: Bona tarda. Demà a Catalunya pugen les temperatures i serà un dia de calor. S'esperen màximes elevades, especialment a zones de l'Empordà, de Lleida i de Tarragona. Els termòmetres marcaran màximes de 39 graus a Lleida, 36 a Girona i 31 graus a Barcelona i a Tarragona. Demà, de moment, serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat, però tèrbol amb pols en suspensió. Durant la tarda, al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. És una informació d'EMET.
4: Gràcies, Noelia, i ara parlem del trànsit. Lògicament, des del Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora ja va millorant el trànsit. Ens queda, pel que fa a incidències, a la C25, un carril tallat a l'altura de Santa Coloma de Farners per un accident sentit Girona, encara hi ha algunes aturades en aquest punt de l'eix transversal. I pel que fa a volum de trànsit, ens queda l'autopista AP7, la zona entre Mollet i Montornès, i més amunt a la Roca del Vallès, trams de lentitud, encara algunes aturades en sentit Girona, així com també l'autopista del Maresme, a l'altura de Mataró, i especialment a l'últim tram, a l'altura de Palafolls, aquests últims 2-3 quilòmetres, molt plen a l'autopista en sentit nord. A la resta de vies queden alguns punts amb intensitat de moviment, però en general sembla que ja amb tendència a la millora. És tot, bona tarda.
4: Gràcies, Eduard. Bona tarda, a les 8 i 7 minuts. Al Pla B de Ràdio 4 avui comentem l'actualitat amb Jordi Manils, que és membre de l'executiva nacional dels Comuns, amb Jordi Corones, regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona, Albert Fernández Santiveri, conseller de Sarrià-Sant Gervasi del Partit Popular, i amb el soci fundador de Tu Zero, David Andrés, que per cert acabes de tornar als Estats Units fa pocs dies, no?
7: Sí, sí, ho vaig estar fa un parell de setmanes, i bueno, una cosa molt... conferències de tecnologia, no?, a San Francisco, al·lucinant. O sigui, a San Francisco, pel carrer, només hi ha anuncis d'intel·ligència artificial.
4: Em deies ja que no, els ha... taxis ja no porten conductor, no?
7: Gairebé no hi ha taxis. Només hi ha taxis per anar fora de la ciutat o per anar de l'aeroport a la ciutat. A la ciutat no hi ha taxis, tots són cotxes sense conductor, que tu agafes per una aplicació al mòbil, t'arriba, desbloqueges i obres la porta des del mòbil, entres i et porta sol. És una cosa increïble.
4: Fa cosa, eh? I l'Albert quina cara posa. Jo no sé si me'n refiaria...
8: Jo no, eh?
4: Tu no, eh? No, directament, no, no, no. Tu no. És veritat que la tecnologia ha evolucionat molt, també les proves, i això és el que ha provocat que aquest home, que ha estat 15 anys a la presó, finalment s'hagi pogut demostrar que era innocent. I ara és veritat que li pagaran 2,5 milions d'euros, però surt de la presó amb 75 anys. Estava acusat de dos assassinats. Aquesta notícia és brutal, eh, Jordi? Jordi Manils, dic.
9: És molt bèstia, perquè amb 75 anys sempre 2,5 milions d'euros són molt benvinguts per tothom, segur, però amb 75 anys qui et retorna aquests anys de joventut i de poder gaudir de la vida que t'has passat en una garjola de forma injusta, i tot el que això comporta també a nivell emocional, a nivell psicològic fins i tot, no? Per tant, està bé recompensar l'error amb diners, però crec que no n'hi ha prou. Crec que no hi ha recompensa possible per haver passat 15 anys de la teva vida empresonat injustament.
4: Cap comentari, Jordi Corones?
10: No, és que no hi ha cap indemnització que ho justifiqui. Jo he estat 4 dies a la meva vida privat de llibertat i m'han semblat els 4 dies més durs de la meva vida amb diferència. Per tant, no em puc imaginar el que pot ser 15 anys injustament, doncs... retingut o pres amb una ceba. No ho puc imaginar.
4: En el teu cas deu ser brutal, no? Cada vegada que escoltes Israel, deu venir al cap tot allò, no?
10: Bueno, he de fer una
4: el
10: mica
4: Jordi
10: de...
4: Jordi era part de la flotilla, ho dic perquè sí. Tothom sàpiga aquí.
10: Amb el temps crec que he anat assentant coses i ja faig una separació emocional entre el meu sentiment personal i intentar fer una opinió més subjectiva, tot i que a vegades em costa.
4: Ja m'imagino. Voleu comentar alguna cosa sobre
7: jo,
4: això, David?
7: Jo vaig estar... fent un curs amb presoners a la presó. Érem universitaris, amb presoners, fèiem una classe de filosofia junts. I una de les coses que més recordo és que els que portaven molt temps a la presó deien, ostres, és que jo quan surti no entendré com funciona el món. Perquè segur que hi ha moltes coses fora de com funciona el món que jo mai he vist. Llavors, que una persona, de forma injusta, hagi de passar per això 15 anys, és molt heavy. Sí que és veritat que, al final, quan tens un sistema judicial, errors n'hi haurà sempre. Jo espero que la tecnologia cada cop se'n puguin reduir, no? Però és massa dur, massa dur.
4: Sí, Albert.
11: No, evidentment és dramàtic, eh? Vull dir que estiguis 15 anys a la presó de manera equivocada, és de les pitjors coses que li pot passar a una persona. De totes maneres, afortunadament, crec que és l'anècdota. O sigui, que no és una circumstància majoritària, sinó
4: esperem-ho.
11: És una notícia. És a dir, el que vull és manifestar plena confiança amb la justícia d'aquest país i que és molt garantista i que, afortunadament, aquest cas no és ni molt menys l'habitual, gràcies a Déu.
4: I que simplement ara es poden demostrar coses que abans no es podien demostrar. No? Les 8 i 11 minuts. L'altre dia, el cap del Pentàgon va deixar anar un parell de frases que, francament, ens van cridar l'atenció quan assegurava que el Pentàgon pensava revisar la presència militar a Europa, perquè a Europa ens havíem dedicat més a parlar de la igualtat de gènere o el canvi climàtic que no pas dels tancs. És veritat també que en els últims dies algú deia que Trump efectivament està fent més per Europa des d'aquest punt de vista, el fet que Europa es plantegi de veritat una unitat militar que no pas el que han fet els propis països membres de la Unió. Javi López és el vicepresident del Parlament Europeu. Com està, senyor López? Bona tarda.
12: Hola, molt bona tarda.
4: Què li va semblar a vostè aquestes frases?
12: Bueno, simptomàtic de la nova relació que Washington vol imposar a Europa, no? Una relació transatlàntica que és sota una lògica diferent de la que hem tingut durant els últims 70-80 anys, des de l'any 45. Ja no podem descansar la nostra seguretat en la garantia americana. ja no existeix una alineació automàtica, no?, dels nostres interessos estratègics entre Europa i Estats Units, com va haver-hi la segona meitat del segle XX, especialment amb la Guerra Freda, i Europa ha de fer un pas endavant en la seva sobirania. I això significa fer-se, en primer lloc, càrrec de forma plena i autònoma i completa de la seva seguretat amb capacitats europees en matèria de defensa. Però no només, també significa sobirania digital i no dependre dels Estats Units en aquest camp, que tenim una dependència tecnològica brutal en aquest camp, sobirania energètica i reduir les nostres dependències en combustibles fòssils, que hem vist que és tòxic, de Rússia o de Qatar per l'estret d'Hormuz, reforçar la nostra sobirania estratègica també en l'àmbit industrial. És a dir, és un recordatori d'un nou món on les teves dependències poden ser utilitzades com a arma contra tu mateix.
4: Déu-n'hi-do. Fixa's que la mitja hora anterior estàvem parlant de la situació, la relació que hi ha ara mateix entre Netanyahu i Donald Trump. És interessant veure, senyor López, que ràpid estan canviant les coses, no? És a dir, Donald Trump avui ha tingut bronca amb Meloni, sembla que les relacions amb Netanyahu tampoc estan passant pel seu millor moment. És interessant veure com la geopolítica s'està movent, no?
12: Sí, és increïble, és una relació, la veritat, tan malaltissa, no?, entre Estats Units i Israel, on un de vegades no sap quin és l'actor petit i quin és el gran, no?, qui està proveint i transferint en matèria financera i de seguretat durant dècades i dècades defensa, com és el cas dels Estats Units cap a Israel, o és Israel, no?, perquè bàsicament la guerra a Iran ha estat liderada, ideada per Netanyahu, i ha estat capaç d'embarcar els Estats Units en una guerra que és, des de bon principi, es veia venir que acabaria en un desastre estratègic per als Estats Units, com ha acabat amb aquesta pau de Versalles, molt simbòlic també, que s'hagués signat allà on Iran surt millor parada del que estava abans de la guerra, amb compromisos per la reconstrucció, compromisos econòmics, amb un control total d'Hormuz i amb més capacitat estratègica per poder negociar amb la comunitat internacional. És un règim horripilant, dels pitjors règims en termes de violacions de drets humans al món, no? No li volem cap bé, però el que és cert és que aquesta guerra en nom de la democràcia iraní ha acabat reforçant el règim dels ayatolàs. Una cosa que advertíem molts des del principi.
4: Deixi'm que li pregunti per l'altre gran assumpte que no paro de veure a la televisió, perquè tinc la imatge de José Luis Rodríguez Zapatero que no abandona la pantalla en tot moment. No? Com està seguint vostè tot el que està passant, senyor López, des de Brussel·les?
12: Doncs en confiança amb les explicacions que hagi de donar el president Zapatero, no? La veritat és que per mi és una figura enormement important, per mi i per tota la gent de la meva generació. Jo vaig votar per primer cop amb 18 anys a la seva candidatura, la primera que va guanyar, a l'any 2004. És a dir, la meva connexió emocional i política van bastant més enllà de que militem al mateix partit, no? Així que la confiança que li vaig dipositar aleshores la mantinc intacta i per això també és tan important que s'expliqui davant dels tribunals i s'aclareixin les acusacions que hi ha sobre la taula, que són molt greus.
4: De moment el que transcendeix és part de la declaració davant el jutge que no va exercir, l'estic llegint literalment, no vaig exercir ni la més mínima influència ni tampoc ningú no m'ho va demanar. Segurament hi ha molta gent també sentint o amb ganes d'escoltar Zapatero parlant del tema de les joies, no?, que probablement no és el tema més greu, però sí és el tema que crida més l'atenció, que d'alguna manera pot tenir un impacte més potent, no?
12: Sí, ell ha explicat que donarà explicacions durant els propers dies, no? Ha donat un plaç d'una setmana, 10 dies, tot indica que és probable que vinguin d'un regal d'un país del golf, no? En un viatge oficial. En qualsevol cas s'hauran de donar explicacions sobre això, òbviament, no? I ell ha dit que està recabant la documentació necessària per poder donar aquestes explicacions.
4: Déu-n'hi-do. Senyor López, podrà venir a casa per la revetlla o no?
12: Per a Revella no, però perquè és entre setmana i treballem aquí. Però hi ha moltes ganes de tornar-hi.
4: Ja m'imagino. Ja,
12: ara hi ha calor a tot arreu, eh? Que estem amb 35 graus a Brussel·les.
4: 35 graus a Brussel·les no és poca cosa, no? Una abraçada, com sempre, moltíssimes gràcies, senyor López. Bona tarda.
12: Una abraçada forta, que vagi molt bé.
4: És el vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, lògicament referint-se també a l'assumpte que ara mateix doncs, tenim a tot arreu, no? Que és el cas de Zapatero, les frases que van transcendint, efectivament, i tot el que això està generant. Jordi Coronas, per què rius?
10: No, perquè és un tema que recurrent, que sempre que vinc ens acaba apareixent, i és veritat que...
4: Això sí que recurrent, és que és la portada del
10: dia. Sí, ho sé. Bé, no sé què dir-te, la veritat. Jo crec que s'ha d'esperar que avanci el procediment judicial, però clar, jo quan veig que, no sé, jo ja espero 1,3 milions d'euros d'un viatge oficial, no sé, jo em dedico a la política, a mi no m'ha passat mai res d'això, afortunadament, però vull dir... me'n faig creus que aquestes coses encara continuïn doncs passant, no, ja no dic ara, però amb els anys en què Zapatero va ser president del govern, on ja se n'estava parlant de totes aquestes qüestions de l'ètica en la política, de la transparència, i que ara, doncs, tants anys més tard ens entenem doncs, que aquestes joies suposadament doncs, són un regal diplomàtic d'algú que va dir per tu unes joies de 1,3 milions d'euros que total això es xavalla per mi, no? No ho sé, jo crec que al final alguna cosa deu haver, perquè si no s'acaba d'entendre tot aquest soroll mediàtic. Veurem fins on arriba tot això, quin és l'abast, i en qualsevol cas doncs que s'han de posar les responsabilitats que facin falta, però jo tinc molt clar que el problema que tenim és que a l'estat espanyol hi ha un sistema, diguem-ne, de corrupció sistemàtica amb molts partits polítics, i això és el que s'ha de lluitar per acabar d'una vegada per totes.
4: Jordi Manil demana la paraula. Sí, digues.
9: A l'estat espanyol i a Catalunya tenim un sistema corrupte de molts partits polítics. Clar, per mi suposa una enorme decepció, una mica en la línia del que deia el Javi López. Jo no he votat mai a Zapatero, però ha estat un referent ètic per l'esquerra en molts moments, i per mi és una enorme decepció saber que, més enllà del possible tràfic d'influències, que això encara no està, per mi no està suficientment provat, i crec que el judici ha de dirimir si realment hi havia alguna cosa d'aquestes, amb alguna prova més sòlida que el que de moment ha transcendit. Però sobre el tema de les joies, no? Que crec que és el que més crida l'atenció a la ciutadania i tal, per mi és una decepció que Zapatero acceptés aquest regal i se'l quedés personalment, perquè tu com a dirigent polític d'una institució pública pots acceptar el regal i patrimonialitzar-lo pel conjunt del país, de l'estat, del que sigui, però, i sense treure-li ni un gram d'importància, però em sembla molt curiós que de tots els dirigents polítics del nostre país, de finals dels 90 i principis dels 2000, on aquestes pràctiques eren normals, és casualitat que només hagin trobat joies a Zapatero. I em sembla molt curiós que només li hagin trobat regals a Rodríguez Zapatero, quan, insisteixo, aquesta pràctica, malauradament, i estic profundament en contra d'aquesta pràctica, però aquesta pràctica era habitual i era normalitzada, que era que els dirigents polítics rebessin dàdives, rebessin regals d'altres països, o de lobbies econòmics, o de qui fos, i se'ls quedessin. Recordo que les lleis ètiques, les lleis de transparència, les lleis de registres de regals, tot això no existia en aquell moment. Tot això, afortunadament, ens hem anat modernitzant com a país, hem anat incorporant criteris ètics, i ara els dirigents polítics doncs, tenen unes obligacions de transparència, no? un seguiment patrimonial, no? Que fa molt més difícil això. Però estem parlant de fa molts anys on això no existia i els estàndards ètics, malauradament, eren uns altres. I insisteixo, em sorprèn molt que l'únic senyor que ha rebut un regal car o que ha rebut joies sigui Rodríguez Zapatero, i que els nostres cossos serveis d'intel·ligència no hagin sigut capaços de trobar cap altre polític que tingués aquest mateix tracte.
4: Albert i després el David, sí.
11: Per matitzar, el que acabes de dir, Jordi, és absolutament fals. És a dir, tots els diferents presidents del govern, ministres, etc., hi ha un reguitzell, una llista llarguíssima de béns que han rebut en viatges internacionals i que s'han donat a patrimoni nacional. Per exemple, des d'un cavall que li van regalar a l'Aznar un pur a sang, a tots aquests dies que han estat preguntant, després, a més, de la brillant intervenció de l'amic del Zapatero, el que era ministre d'Indústria. Ah, no me'n recordo el nom. El govern del Zapatero, el ministre d'Indústria,
4: ara ho trobarem, no t'avuïnes.
11: Bueno, que va sortir
9: fent unes declaracions
11: que ell va rebre també.
4: Miguel Sebastián.
11: Miguel Sebastián, que va rebre unes joies, però que ell les va tornar, però que ell defensava el Zapatero. Va ser una intervenció d'amic boníssima, no? Però vull dir que llista de regals que hem rebut com a govern, tant presidents com a ministres, és molt llarga i s'han donat a patrimoni nacional. Per tant, això que acabes de dir...
9: Zapatero també en té, és a dir...
11: I Zapatero també.
9: Si el problema no és la llista dels que van donar patrimoni, el problema és els que no han donat a patrimoni i no apareixen enlloc.
11: Bueno, pues, tots els que coneguis, posa'ls sobre la taula i que els investiguin a tots. Però, de moment...
9: Que és curiós que només li hagin trobat el Zapatero.
11: No, però els altres, que els hi han preguntat, ho han donat a Patrimoni Nacional. Però aquí, en aquest cas, hi ha una cosa molt curiosa que em sembla la més rellevant de totes. A diferència del que ha fet Pedro Sánchez respecte a Zapatero, el senyor Zapatero no ha donat explicacions. I, en canvi, el Pedro Sánchez sí. O sigui, diuen que podria ser un regal de l'any 2007 d'un jeque àrabe. Això no ho ha dit el senyor Zapatero, ho ha dit Pedro Sánchez. Pedro Sánchez està vinculant el seu futur polític a un golfo com és el senyor Zapatero. Perquè, escolta, ara està intentant recabar que li facin un paper. A veure si a més de tots els delictes que li estan imputant, de tràfic, del tema del patrimoni, de contraband, a veure que no afegeixi la falsificació documental. Però, bueno, això ja ho decidirà el jutge. Però aquí el més curiós és això, que el govern d'Espanya, el govern d'un país, està sotmès a una persona que, evidentment amb la presumpció d'innocència, però quan té un pic de pato, plomes de pato i fa quacuà, el més probable és que sigui un pato.
4: Vinga, David.
7: Però jo crec que el tema de les joies, al final es va trobar una mica per casualitat. O sigui, anaven a buscar les joies, anaven a buscar l'altre i llavors van trobar les joies. Jo estic convençut, poso l'ama al foc, que si investiguessin despatxos i caixes fortes de polítics del segle passat i inicis d'aquest segle, doncs també es trobarien coses, segur. Jo crec que, ja veurem, la condemna la farà un jutge, si hi ha condemna. Però en el terreny de l'ètica, crec que tots ja pensem i assumim que és lamentable moltes de les coses que estem veient i cada cop més lamentable. I a mi em sorprèn molt veure com molts membres del Partit Socialista encara ho defensen. És que jo us explicaré una anècdota que us farà molta gràcia. Jo em dedico al sector dels serveis digitals i el meu sector és molt habitual investigar-nos entre empreses per veure quins clients té cadascú. Jo fa 5 o 6 mesos vaig veure, per un informe que van enviar, una empresa que tenia una facturació relativament alta dintre del nostre sector i era l'empresa de les filles del Zapatero. Jo vaig entrar a la web, vaig fer una mica d'investigació i em va sorprendre, vaig pensar, ostres, aquesta empresa amb 3-4 clients que diuen que tenen estan facturant aquesta borrada. Llavors, tot té molta mala pinta. Tot té molta mala pinta. Veurem que acaba sortint, però sí que crec que és evident que hi han d'haver responsabilitats polítiques en algun punt i a mi em fa molt de mal veure que cada govern, tots els governs des d'aquella democràcia, tots han tingut casos de corrupció. O sigui, aquest és i això el que evidencia és que el problema, de veritat, el problema no és el Zapatero ni el Sánchez ni l'Ábalos, el problema és el sistema polític, que és un sistema polític que tendeix a la corrupció i és així.
4: 8 i 25 minuts, voleu comentar alguna cosa més sobre aquest tema? Ho dic perquè tenim dos assumptes i no m'agradaria que ningú pensés... Ho dic perquè avui el secretari general del Partit Popular ha parlat de l'altre tema, que en aquest cas és el de la parella d'Isabel Díaz Ayuso, assegurant que la gran diferència respecte als temes que afecten el PSOE és que aquest és un tema personal. Recordin que ahir coneixíem un informe de la UCO en el que s'assegurava que en els primers temps, crec que en els primers 2 anys havia facturat 4.400.000 euros per part de Quirón. Són notícies que coincideixen i que efectivament estàvem esperant que arribessin, no?
9: Anem a fer un joc, perquè a veure si els oients tenen premi o no. Perquè podríem fer exactament el discurs que havia fet l'Albert ara mateix i dir que el govern de la Comunitat de Madrid està absolutament en mans d'un golfo, no? Que com que si tiene plumas de pato, pico de pato i no sé què, és que és un pato. Estem d'acord amb això, Albert, o no? O en aquest cas no és un golfo i el govern no està condicionat. A veure, ho dic perquè... No cal ni que em contestis.
11: O sigui, si em preguntes, em deixes contestar o no? Vols?
9: Sí, però només ho dic perquè...
11: És que és fals el que dius.
9: Em sembla ridícul.
11: No tens que veure el president del govern...
4: Un moment. No, a continuació et dono la paraula. Acaba i després fas tu.
9: Disculpa'm, perquè t'he provocat.
4: Sí, ho has provocat tu, efectivament.
9: No, ho dic per denotar aquesta hipocresia... no? De que quan és un cas del PSOE l'ataquem a mort i el govern ha de dimitir i Pedro Sánchez està darrere de tot, i quan és un cas del Partit Popular, no, això és un cas personal, és un senyor que passava por ahí, que no té res a veure amb la presidenta de la Comunitat de Madrid i líder efectiva del Partit Popular per sobre de Feijóo, que és Isabel Díaz Ayuso. Llavors, aquesta hipocresia partidista a mi em revela, i crec que la ciutadania també. És a dir, si hi ha cas de corrupció, hi ha un cas de corrupció, i m'és igual de quin partit sigui. I si en el meu partit hi hagués un cas de corrupció, doncs a degüello amb la persona que hagi fotut la mà a la caixa o que s'hagi aprofitat de la seva posició de privilegi de poder gestionar una administració pública, perquè no estem aquí per això. I crec que aquesta cosa d'utilitzar els casos de corrupció per llançar-li a la cara a l'altre, intentar derrocar l'adversari polític, doncs és que crec que genera una desafecció política tremenda i profunda, i crec que la gent el que espera dels representants polítics és que sapiguem criticar la corrupció i demanar dimissions i el que correspongui, també quan són nostres.
4: Ara sí, Albert.
11: Jordi, no val tot. Aquí no val tot. Anem a veure. No és el mateix que un president del govern estigui i tingui imputat el seu número 2, el seu número 3, el seu germà per influència política, la seva dona per utilitzar, per fer gestions des de la Moncloa, és a dir, imputacions tenen, si no contundentment, 12 o 15 imputacions a l'entorn més proper del senyor Pedro Sánchez. Aquests són els que estan governant. El senyor Zapatero, que era el referent polític de tota l'esquerra. El nòvio de la senyora Ayuso, que el jutgin, si és culpable que el condemnin, no hi ha cap mena... és un particular, ni està al govern, és més. Aquests possibles delictes que hagi pogut o no fer, que ja ho decidirà un jutge, són inclús abans d'haver-se conegut amb la senyora Ayuso.
9: Això és incert.
11: I tant que sí, és absolutament cert. És absolutament cert.
9: És absolutament cert.
11: Ell és un empresari, si ha comès, si s'ha equivocat o ha comès delictes, que el jutgin i que l'absolguin o que el condemnin.
9: L'altre és un golfo, aquest s'ha equivocat.
11: Però que això ho haurà de dir un jutge. Però sí, què té que veure el nòvio de la senyora Ayuso amb el govern de la Comunitat de Madrid?
9: I absolutament què té que veure res. Begoña Gómez amb el govern d'Espanya? Pues absolutament el mateix.
11: Begoña Gómez se li imputa delictes per utilitzar la seva influència com a dona del president del govern.
9: Lo mateix.
11: Home, no, lo mateix no.
9: No, la gent factura 4 milions d'euros amb Quirón perquè és així de guapo. Factura
11: si era abans de conèixer la senyora...
9: Perquè és el marit d'Ayuso.
4: El titular de La Vanguardia, perdona, no em poso al costat de ningú, però és que és evident. La parella de Ayuso ingresó 4,4 milions d'euros de Quirón en los primeros 3 años de relación. És el que diu l'informe de la UCO.
9: Quirón el contracta perquè és un xaval molt simpàtic. No, Quirón el contracta perquè sap que Ayuso després li pagarà aquests favors, home.
11: Però això tu ja estàs fent de jutge i us interessa molt atacar la senyora Ayuso. Mira, la Ayuso jo crec que va cometre un error, que és sortir a defensar-lo en una roda de premsa. Jo crec que aquí es va equivocar, però el seu error és aquest. Ara, que la senyora Ayuso des del govern de la comunitat hagin beneficiat tot això, no hi ha cap imputació, no hi ha cap jutge que ho estigui dient. S'està investigant perquè és la parella de... No perquè la comunitat o algun càrrec públic del Partit Popular o del govern hagi influït per això. De moment no hi ha ni una sola investigació que apunti en aquesta direcció.
4: Vinga, escoltem el David i el Jordi. Pues, lògicament, si voleu comentar més,
7: faltaria més. Jo crec que d'aquest tipus de debats la gent està farta. O sigui, de veure que els partits polítics moltes vegades són com equips de futbol, on tu has de defensar el teu equip encara que s'equivoqui i has d'atacar l'altre equip encara que faci coses que estan bé. No? Llavors, bueno, sembla que pel mateix cas, perquè són casos objectivament molt similars, el cas d'Ayuso i la seva parella i el cas de Begoña Gómez i Pedro Sánchez. Objectivament són casos molt similars. Algun pot ser més greu i altre pot ser menys greu. Menys diners, menys diners. Són molt similars. Llavors, jo crec que el que cal és que els partits polítics tinguin la política interna escolta, tots contra tota la corrupció, i és que hauria de ser un tema, fins i tot, no d'atacar el partit polític, a menys que es demostri que és el partit polític el que com a partit s'ha finançat il·legalment, ha pagat comissions, és que quan surti una poma podrida a un partit polític, tots els partits polítics haurien de criticar per igual, demanar explicacions i que marxi aquesta persona, perquè si no, acaba sent una mica una batalla on els partits polítics es van tirant uns als altres, no, i tu més greu, i el teu eren més diners, i el teu més comissions, i el teu més cutre, i el teu a part hi havia droga, i el teu hi havia... Sisplau, la gent està farta, la gent està farta. O sigui, jo estic fart de pagar impostos i de veure com no paren de sortir casos de corrupció i el debat polític és sobre qui ha fet el cas de corrupció més greu en comptes d'escolta, sentem-nos els partits polítics a veure com solucionem i com intentem que aquestes pràctiques no es puguin fer més.
4: Jordi Corona, sí.
10: A mi és que em costaria molt tenir que defensar determinades posicions en segons quins partits polítics sobre qüestions com la corrupció. Francament, em costaria molt i no sé, a vegades intento posar-me la pell dels altres i no sé què és el que faria, però defensar el que és indefensable, no. Jo estic totalment d'acord amb el que comentava ara, de que hauria d'haver un marc, un acord polític, un pacte contra la corrupció que fos, vaja, absolutament incontestable i que qualsevol partit que tingui, qualsevol membre en qualsevol administració que hagi fet algun diguem, delicte de corrupció, per petit que sigui, ha de ser immediatament expulsat i jutjat i condemnat. I ja està. És que no... És a dir, al final això ens acaba perjudicant a tots. Els que volem fer política honesta i els que, bueno, doncs els que estem de pas per aquí. I ens perjudica a tots. I arriba un moment en què quan tu parles amb un ciutadà de, no sé, un planejament urbanístic i t'acaben dient de que, bueno, que algú s'estarà embutxacant diners, ostres, a mi em costa molt de poder enfrontar-me a una situació així, bàsicament perquè ja parteix de la base de que tots els polítics som iguals, ja aquest marc mental ja s'ha creat, tots els polítics són iguals, són corruptes, a la que tenen l'oportunitat s'embutxaquen el primer que passa per davant, no? I clar, trobes tots aquests casos que van sortint una vegada i una altra i, hòstia, és molt dur i és molt injust. I arriba un moment en què, francament, els partits polítics s'han de plantejar molt seriosament erradicar la corrupció sistemàtica que existeix, sobretot amb alguns partits polítics de l'establishment, del bipartidisme històric que hi ha hagut per un costat a l'estat espanyol i per un altre també ho reconec aquí a Catalunya que n'hi ha hagut i en coneixem casos, no? El cas del Palau sense anar més juny.
4: Tinc dues paraules demanades més, si després vosaltres voleu intervenir, canviarem d'assumpte, ho dic per no estar donant voltes sobre el mateix massa estona. Sí, Jordi?
9: No, i més enllà d'evidentment sumar-me a les dues últimes intervencions, insistim el que ja deia, que la corrupció s'ha de condemnar sempre i sobretot quan és dels teus. Jo crec que no és també quan és dels teus, sinó sobretot quan és dels teus. Però jo crec que hi ha una estratègia premeditada en aquest cas concret, en altres moments hi ha altres coses. En aquest moment hi ha una estratègia perfectament dissenyada per la dreta i l'extrema dreta per fer caure un govern, que és un bombardeig de denúncies, una persecució judicial a determinats lideratges, molt clarament escenificat en Pedro Sánchez, però fa un moment veiem en pantalla també a Mònica Oltra. La persecució, el lawfer que s'ha fet contra Mònica Oltra, absolutament inhumà, per fer-la retirar de la política valenciana quan ella era la vicepresidenta del govern valencià i tenia una projecció política que apuntava que podia ser la presidenta del govern valencià, o l'estratègia de querelles que es va fer en el seu moment contra Ada Colau, et caigui bé o et caigui malament, l'estratègia de presentar 21 querelles totes desestimades contra Ada Colau, són estratègies que està utilitzant una certa dreta econòmica, judicial i evidentment la dreta política aplaudeix amb les orelles per fer caure, per derrocar lideratges de l'esquerra que no els hi són favorables als seus interessos i als privilegis que defensen. I crec que és un error, ara ho deia el Jordi, instaurar aquesta idea tots els polítics són iguals. No tots els polítics són iguals. Hi ha polítics que intenten canviar l'statu quo, intenten transformar alguns privilegis en drets per tothom i reben l'atac d'aquells que fins ara acumulen aquests privilegis i no els volen perdre. I això són lobbies econòmics molt poderosos, sovint amb una influència molt important dins dels poders mediàtics i judicials. I aquesta ofensiva mediàtica i judicial que es va donar contra Ada Colau, que es va donar contra Mònica Oltra, que es va donar contra els dirigents de Podemos en els primers anys de Podemos, que ara s'està donant contra Pedro Sánchez, jo crec que els demòcrates d'aquest país ens hauríem de començar a plantar i començar a dir que no podem tolerar aquesta ofensiva. I si hi ha corruptes a l'esquerra, que paguin. Però una cosa és enganxar un corrupte i l'altra és aquests atacs de lawfare organitzat amb 20 querelles contra la mateixa persona que s'acaben arxivant totes. El problema és que s'acaben arxivant 3 o 4 anys després quan ja li has esgarrat tota la carrera política.
4: Alberto, sí.
8: Home, jo, Jordi, poc convencerem a la població. És evident que hi ha hagut massa corrupció a tot arreu i, per tant, és un drama, no?
10: A tot arreu, no?
9: No, a tot arreu, no.
10: No. I és no, important al
11: sí,
10: mateix.
11: Exacte.
4: Va, deixeu-lo parlar, sí.
11: No, és cert, com ara mai a la història, mai un president del govern d'Espanya o un expresident havia sigut imputat, mai ha hagut tants casos com hi ha ara des de la cúpula directiva, des de la cúpula de direcció del govern d'Espanya, encapçalada pel number one i tot el seu entorn, tant familiar com polític com de ministres, mai havia succeït això, és cert, gràcies a Déu hi ha una premsa que investiga i que aflora aquests casos. Gràcies a Déu hi ha una justícia que ha de ser independent malgrat la voluntat de l'esquerra de no fer-la independent. Jo ja entenc que a vosaltres us agrada més Venezuela.
9: La justícia és de l'esquerra.
11: Jo ja sé que us agrada més Venezuela. Tu em parlaves de la Oltra. Quina campanya va fer l'esquerra, especialment a València, al Paco Camps per tres trajes? Per tres trajes. No per joies d'un milió i mig d'euros. Per tres trajes. I per cert, va ser absolt. I què li van fer a la Rita Barberà a València? Què li van fer a la Rita Barberà a València? Això no és una campanya contra l'esquerra. Aquí hi ha una banda criminal que dirigeix aquest país, tots els casos de tot el seu entorn, i tan responsables aquesta banda criminal com els partits polítics que li doneu suport, que sou tan responsables com ells, i la situació tan límit i extrema que té aquest país en aquests moments, tan responsables del Partit Socialista com els Comuns, com Esquerra Republicana, com Junts per Catalunya i els que seguiu mantenint dempeus aquest govern.
9: El país que més creix en PIB de tota la Unió Europea, clar. Tenim una situació
11: pues visca extremíssima, gravíssima. Visca la corrupció, sí, la visca el Zapatero,
4: que
11: posa prostitutes a empreses públiques. Bueno, pues és tot l'entorn, del govern d'Espanya, encapçalat pel Pedro Sánchez, que vosaltres li doneu suport i aplaudiu amb les orelles.
4: Vinga, David, toca tu.
7: No, una cosa que estàveu parlant ara, una mica tots, no? Que és que al final s'ha de despolititzar la justícia, això està molt bé dir-ho, però després cap partit polític ho fa. O sigui, despolititzar la justícia. El Partit Popular, quan ha tingut majoria absoluta, no ha fet cap proposta per despolititzar, per exemple, l'anomenament del Consell General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional. No ha fet cap proposta perquè els jutges siguin els que escollin els jutges.
11: No és cert, això. No és cert.
7: No, perdona, sí que és cert. Perquè han fet propostes quan estaven a l'oposició.
11: Nosaltres hem proposat que els jutges escolleixin els jutges.
4: No, demanar...
11: I l'esquerra...
4: No, estem a un bar. Sisplau, o sigui, us demano, és una de les coses que fem sempre en aquest programa, que és deixar parlar tothom, i quan un té la paraula pot utilitzar-la tanta estona com cregui convenient, però no en parleu alhora, perquè si parleu alhora és que no s'entén, i jo només penso en l'oient, m'interessa tant que escoltin el que té a dir l'Albert com el que té a dir el David.
7: Però, segueix, David. Albert, és veritat que el Partit Popular ho ha proposat en campanya, però després he tingut majoria absoluta i no ho heu fet, no ho heu presentat. Llavors, és que hi ha hagut propostes al Parlament per aprovar això i després poseu els vostres jutges i heu pactat la renovació del Consell General del Poder Judicial al PSOE igual. O sigui, però sempre passa el mateix, però és que el problema és el sistema polític, que és un sistema polític on els partits polítics tenen molt poder i els partits polítics no volen renunciar al poder que tenen. És normal, és normal. I llavors, si no reformem el sistema judicial i si no fem que sigui independent, seguirem d'aquí 3 anys amb un nou govern que tindrà els seus escàndols, potser inclús més escandalosos que els que tenim ara, o menys escandalosos, i seguirem doncs, tirant-nos els uns dels altres, els casos de corrupció els uns dels altres. Llavors, és difícil avançar així, és difícil.
4: Ara sí, Albert.
11: No, molt, molt breu. Jo estic completament d'acord de que s'ha de democratitzar, o sigui, de separar perfectament aquests poders, i per tant... I escolta, i els jutges que instrueixen i investiguen tots aquests casos són jutges absolutament independents. Jo crec ferma... Sí, clar.
4: Jo
11: ja entenc que tu t'agradaria més els de Venezuela, però afortunadament Espanya encara no és Venezuela, molt a pesar teu. Però els jutges són independents. Mira, aquests jutges que estan investigant han investigat anteriorment a persones del Partit Popular i, per tant, absoluta plena confiança. Quan investigaven els del Partit Popular o quan investiguen ara, absoluta confiança. Que la direcció de la justícia s'ha de fer més independent. Completament d'acord. Què ha fet el Partit Popular? De fer una proposta que ha sigut bloquejada en bloc per l'esquerra, de que els jutges siguin escollits pel jutge. Saps el que vol fer l'esquerra? Canviar aquest sistema, introduir un nou sistema d'elecció on ells puguin nomenar que no sigui per oposició al tema dels jutges i que puguin fer fiscals. És a dir, el que volen és controlar que és la direcció que porta el Pedro Sánchez. La seva voluntat, amb tota la seva estratègica a 10 anys vista, és convertir Espanya en el que han fet en països tan democràtics com aquests que visitava el senyor Zapatero. Xina, Venezuela, etcètera, etcètera.
4: Va, Jordi Manils, i si us sembla, canviarem
9: és que és
4: de...
9: És que és molt difícil, i ara t'escoltava renyar-nos i pensava que jo mateix avui estic més accelerat de l'habitual, però és que és molt difícil amb aquest discurs ultra... que està fent l'Albert, no? que és un discurs plegat de bulos, de mentides, d'ofenses a la intel·ligència de qui ens està sentint. És molt difícil retenir-te, controlar-te i mantenir un debat serè. I crec que això és el que li passa al país. És a dir, estem veient una mostra del que li passa al país, que és que els discursos ultras capitalitzen la centralitat del debat i ens obliguen a estar contestant les seves barbaritats, no? els xascarrillos que fan, no? Aquesta barreja de no, Espanya va fatal perquè Zapatero prostitutes. No, què dius? Sí, i crec que la ciutadania normal que ens sent al final s'acaba contagiant d'aquest mira, aneu a pastar tots plegats perquè això no m'interessa. I no crec que l'Albert això ho faci, diguéssim, perquè té menys nivell que els altres. L'Albert fa això perquè és una estratègia deliberada d'enfangar el debat polític, de no permetre que es parli de política de veritat, no l'Albert, no ho personalitzo amb ell, el Partit Popular, enfangar la política, intentar que no es pugui parlar de les coses que està fent el govern d'Espanya bé i malament. Debatem sobre què està fent bé i malament el govern d'Espanya, però no debatem sobre aquest, que si Venezuela... Que, bueno, és que
4: però
9: de
4: molt,
9: veritat, és
4: molt breu, Jordi, que m'agradaria obrir un altre molt capítol breu, i que sortíssim d'aquí. Perquè
10: quan es parla de que partits com Esquerra Republicana estem mantenint un govern corrupte, és que a mi em fa una certa gràcia, no? En primer lloc, perquè aquest govern s'aguanta perquè no convoca eleccions al president, que és una decisió que ha de prendre. Si l'alternativa és fer una moció de censura de la mà del Partit Popular i de Vox, a Esquerra ja ens poden esperar asseguts, perquè això no ho farem mai. És a dir, si hem de triar entre Guatemala i Guatepeor, gairebé em queda un Guatemala. No sé si m'explico, però és que, clar, canviar corruptes per uns que encara són més corruptes, doncs què vol que li digui? Nosaltres el que estem fent a Madrid és intentar mantenir el pols perquè aquells acords que beneficien a Catalunya tirin endavant. I aquesta és la funció que fa Esquerra Republicana a Catalunya i no suportar o mantenir a cap president de govern.
4: Deixo respondre molt breument, sisplau, Albert, i canviem d'assumpte, de veritat.
11: Molt breu. És evident que no comptem amb el suport d'Esquerra Republicana. Jo entenc que aquells que voleu trencar Espanya us va molt bé el canvi de vots per
10: no la volen,
11: per indults, i vull dir que jo crec que esteu molt contents, però ni us demanem ni volem el vostre suport per formar el govern. L'únic que volem és convocar eleccions, donar la veu al poble. Això se'n diu democràcia.
10: Això pot fer el president.
4: Tindrem eleccions aviat, en el sentit en el que estem el 26, com a màxim el 27 tindrem eleccions generals, però també tindrem eleccions municipals. I vull parlar una mica de les eleccions municipals per dues qüestions. Primer, perquè aquest cap de setmana sabrem quin serà el candidat o la candidata de Junts per Catalunya. Durant aquests dies hem parlat amb tres d'aquests candidats aquí al nostre programa, amb dos, Pilar Calvo finalment no va poder ser, tot i que hi havia disponibilitat, però va ser una qüestió d'agendes en l'últim moment. I després hem conegut aquesta tarda quin serà el candidat d'Aliança Catalana, perquè efectivament fins ara no hi havia Aliança Catalana a l'Ajuntament de Barcelona, i ens hem sorprès, perquè s'havia estipulat amb tot un seguit de noms. Som conscients que s'ha ofert la possibilitat a gent que ha dit que no, però qui ha dit que sí és un dels que es consideren cervells del partit, persona que és impossible dir el seu nom i no dir a continuació cosí del president de la Generalitat, Pere Aragonès. Jordi Aragonès, no sé si coneixes a Jordi Aragonès, tu, Jordi.
10: No, personalment no el conec pas, però bueno, la família te la trobes, no s'escull tampoc.
4: No, és interessant perquè segurament ens estem adonant que hi haurà, i ho hem parlat, tant amb Jordi Martí Galvis com amb Glòria Freixa els últims dies, hi haurà un canvi dins el que és el consistori de Barcelona, on sí que hi ha presència a Vox, però no hi ha presència encara d'Aliança Catalana. Què et sembla, David?
7: Home, jo crec que aquí serà molt interessant veure què fa Junts, perquè Aliança Catalana començarà a entrar no només a Barcelona, jo crec que entrarà a moltíssims municipis. Jo estic convençut que arrasarà, o sigui, arrasarà, traurà uns resultats boníssims, tot i, evidentment, jo està zero d'acord amb absolutament res del que proposen, però traurà uns resultats molt bons. I llavors aquí serà molt interessant veure quina política de pactes fa Junts, perquè moltes vegades... doncs si Junts vol mirar cap a la seva dreta, haurà de mirar cap a Aliança, i si no mira cap a la seva dreta, doncs potser l'esquerra acaba emportant-se molts municipis, entre els quals, per exemple, Barcelona. O sigui, és molt complicat amb l'entrada d'Aliança que hi hagi una alternativa el govern de Collboni ara mateix, o el govern de Collboni o de Comuns, o de Collboni més Comuns més Esquerra. O sigui, aquest tripartit és molt difícil que hi hagi una alternativa, perquè Aliança i Junts haurien de sumar, i crec que si Junts suma amb Aliança Catalana pot perdre gran part dels votants, perquè els votants de Junts que estarien a favor de pactar amb Aliança Catalana, jo crec que ja estan marxant en massa Aliança Catalana. És un partit que bueno, jo crec que queden pocs llocs a Europa on l'extrema dreta no tingui força, i aquí tenim l'extrema dreta no independentista i l'extrema dreta independentista, i jo m'agradarà veure què és el que fa Junts, perquè és un partit que contra Vox sí que ha sigut molt contundent, però ara contra Aliança Catalana, on tenen l'eix nacional més, són més semblants, doncs jo no crec que tinguin la mateixa contundència contra Vox, quan realment el que diu Aliança Catalana en temes com la migració és igual o més bèstia, inclús jo diria més bèstia que el que diu Vox.
4: De fet, alguna cosa s'ha dit ja avui en la presentació del candidat, que ha dit que es situaran les seves dues grans prioritats. Una és l'habitatge. Diu que no hi hauria problemes d'habitatge si no vinguessin 50.000 persones a l'any a Barcelona, i l'altre és el tema de la seguretat, i ha demanat que efectivament que tenia el control del tema de la immigració. Albert, tu com ho veus tot això?
8: Pues no tinc massa opinió. Al final és evident que és un nou actor en aquest escenari. Nosaltres, com a Partit Popular de Barcelona, no estem massa preocupats, al contrari. Qui crec que sí que està bastant més preocupat són Junts, on segons les enquestes i d'on venen els vots que rebria Aliança Catalana, venen majoritàriament de Junts i després d'Esquerra Republicana. Inclús alguns de Vox diuen, a mi costa una mica de creure-ho, sobretot si estan informats. I en el panorama municipal sí que ens diu que aquí hi ha dos alternatives, no? O l'esquerra i extrema esquerra que està governant en aquests moments, o el centre-dreta que quedarà en primera força el Dani Cirera, i per tant animar la gent que no vulgui l'extrema esquerra que votin el Dani Cirera.
4: Està fent campanya electoral. Això és campanya, ja directament.
8: És permanent.
4: Però
8: és
4: falta
8: permanent.
4: Molt.
8: Ui, menys d'un any ja.
4: Menys d'un any, efectivament. Jordi, sí.
10: Tenir aspiracions i desitjos està molt bé a la vida, Jo animo tothom a tenir-los, però al final també crec que està bé tocar de peus a terra i entendre quines són les possibilitats de cadascú. No? Les enquestes ens diuen el que ens diuen, que Aliança Catalana es dispara en tots els àmbits, que és una marca pròpia que, independentment del candidat, és a dir, l'últim baròmetre de Barcelona, sense tenir candidat, ja li donava 5 regidors, perquè ens fem una idea. Per tant, és evident que és una marca d'alça, i dins dels partits d'esquerra, Esquerra Republicana és el que està millorant resultats a les enquestes. Les enquestes, com tot, s'han d'agafar com el que són. Són tendències, i les tendències estan molt bé, s'han d'analitzar i s'han d'estudiar, però no són resultats electorals. És molt important plantejar bé les preguntes i ser la resposta a la gran pregunta de qualsevol elecció. I les que hi haurà a les municipals encara està per definir quina serà la gran pregunta que la gent haurà de respondre. Així com a les darreres era molt senzill, era Colau sí, Colau no, i Trias era Colau no, va capitalitzar el Colau no i va guanyar les eleccions de manera, diguem-ne, no claríssima, però amb suficient claredat, havent entrat de candidat pocs mesos abans de les eleccions. I el que sí que hi ha ara és una reconfiguració del mapa electoral amb l'entrada d'Aliança Catalana, i Junts és ara mateix el partit que haurà de decidir si es vol mantenir amb les aliances o amb les forces de tradició democràtica d'aquest país, o si fa un miratge cap a l'extrema dreta. I aquesta no és una decisió menor, perquè si s'equivoquen, desapareixeran.
4: Jordi Manils.
9: No, jo no entraré a valorar els resultats i les enquestes i demanar vots, perquè estem molt lluny d'això, i bueno, la gent que vulgui i que tingui un smartphone a la butxaca que miri els resultats de les últimes municipals, perquè no sé, crec que ens hem oblidat de la representació que té cada partit a l'Ajuntament. En tot cas, sobre Aliança Catalana, una primera idea és que Junts crec que ja s'està equivocant fa dies, perquè està responent igual que el Partit Popular va respondre a l'inici a l'aparició de Vox, que era, no?, intentar assimilar el seu projecte al de Vox per retenir els seus votants, i això encara va fer més fort a Vox. Crec que el Partit Popular després va canviar d'estratègia i li ha anat millor, i crec que Junts, de moment, el que està intentant és radicalitzar el seu discurs, especialment amb el tema de seguretat i immigració, i crec que això li està fent encara més la gara-gara a Aliança Catalana, i està fent que Aliança Catalana encara impacti amb més força. I una segona idea, que és que aquesta Aliança Catalana que estem veient avui, a Convergència i Unió no li hagués fet ni pessigolles. i en canvi es menja Junts amb patates. I es menja Junts amb patates perquè Junts s'ha llançat a un discurs populista, erràtic, de fer del bloqueig polític una bandera en comptes de fer del progrés del país una bandera, de fer del no pacte una virtut quan Convergència sempre havia estat precisament reconegut per la ciutadania catalana pel seu pactisme per aconseguir coses pel país, i ara qui està aconseguint coses per Catalunya és l'esquerra, és el Partit Socialista en certa mesura, és Esquerra Republicana, som els comuns, qui està fent aquesta política d'aconseguir coses per Catalunya és l'esquerra, en absència de Convergència i Unió, i Junts és l'element bloquejador. Aliança Catalana, evidentment, ve a ser un altre element de bloqueig. Per tant, el que jo sí que veig molt clarament és que l'únic element, diguéssim, per fer avançar Catalunya són els partits de l'esquerra, i que la dreta i l'extrema dreta el que està fent és repartir-se aquest paper de bloquejadors del país d'una manera o d'una altra.
4: La nena de vacances, ja...
9: La nena de vacances des d'avui, sí, sí. Això ja... Els papes i mames de Catalunya ara estem amb els quadrants logístics de què fem amb els nostres fills les properes setmanes, entre casals d'estiu, activitats extraescolars, avis i àvies que ens ajuden, afortunadament, però això és un mal que patim tots els papes i mames del país.
4: Què passa, David?
7: No, volia dir...
4: Tu no tens nens, no?
7: No, encara no tinc. Jo tinc 25 anys, eh? Encara em queda. No, jo el que volia dir sobre aquest tema, d'aliança... O sigui... El que no podem demanar és als partits polítics no ultras que no parlin de temes com la immigració, la seguretat. Jo crec que justament la manera, o sigui, justament la manera de combatre els partits radicals és que els partits que moltes vegades no han volgut parlar d'aquests temes perquè semblava que eren temes reservats només als partits extremistes, que parlin d'aquests temes amb naturalitat i aportin solucions reals, democràtiques.
9: Però parlar-ne, David, no vol dir fer el mateix discurs que fan els altres.
7: Estic d'acord.
4: Deixa'm que digui una cosa. A mi, l'Albert ha dit una cosa abans que m'ha agradat, no? Quan he dit, si la gent està informada. Diu, no faran això si la gent està informada. Probablement el que hauríem de fer és informar més entre tots. És a dir, però informar. No quedar-nos amb allò que dona vots. És a dir, quan és la demoscòpia la que alimenta l'argument, i això veiem de manera molt clara en qüestions, sobretot per part d'aquests partits polítics, això només ens porta a la frase fàcil. O sigui, la frase fa... Allò del que hem repetit mil vegades de l'ala oeste de la Casa Blanca, no? Aquella cosa de les frases curtes, no? Que es passava tota l'estona buscant l'equip de govern del Jeff Bartlett, que era el president dels Estats Units, perquè entenien que la capacitat intel·lectual de la gent no arribava a la sisena paraula. Home, potser si comencem a tractar la gent d'intel·ligent i li comencem a donar dades de veritat, que són les dades. L'altre dia va venir, per exemple, aquí el president de Càritas, i quan tu escoltes... president de Càritas, ho dic, que no és... sospitós de cap mena d'ideologia política, de cap manera, i tu veies el que deia sobre la població immigrant, doncs t'adonaves la molta demagògia que arribem a fer cada dia amb la que arribem a conviure. Potser és que no s'ha d'entrar, no ho sé, no ho sé, perquè de quina manera es fa bé això?
9: Jo 100% d'acord amb aquesta reflexió, i a més se m'havia oblidat una de les coses que has llegit d'aquest candidat d'Aliança Barcelona, que diu que vol les competències d'immigració, has dit, les competències d'immigració per un ajuntament. O sigui, això és tractar d'idiota a qui l'està sentint, i s'aprofiten de que la majoria de la gent no coneix el repartiment competencial. Correcte. Entre les diferents administracions públiques.
4: Vinga, que tenim el Toni Mata preparat, i si no ens donarà temps. El colofó del dia. Toni Mata, què tal? Bona nit.
13: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del plaer i nostàlgics de The West Wing. Com esteu?
4: Molt bé, ai, sí que sóc nostàlgic jo d'aquesta sèrie. Va, el colofó del dia, on el situes avui, Toni?
13: Doncs mira, avui vull posar el colofó a la tertúlia parlant del final de curs, perquè ja està, Toni Marín. Avui han començat les vacances. És possible que tu no ho sàpigues, però avui en que m'estàs escoltant tot el que treballes des d'ara fins l'agost, és perquè tu vols. Les vacances ja han començat. Ara, els nens i nenes canviaran les escoles pels casals d'estiu, on es passaran el dia sucant el cul a l'aigua per contrastar l'onada de calor, mentre tu et compactes la jornada per intentar fer tota la feina de sempre, però en menys temps, perquè a la tarda no hi ha casal, que la majoria de casals t'entreguen els nens o abans de dinar o després de dinar. No passa res, no passa res, perquè els pares i les mares d'aquest país estan acostumats al funambulisme i, per tant, saben fer equilibres. Jo no sé com ho fan les parelles monoparentals, no m'ho puc imaginar, però les parelles són com trapezistes. Una es gronxa i de la volta, rim, salta, i al mateix temps l'altre també salta i agafa el gronxador, i en cap moment ha estat lliure. Per si no s'ha entès la metàfora, els gronxadors en aquest símil són els nens, i els pares i mares van fent acrobàcies per arribar a temps als puestos. Hi ha el Cirque du Soleil i hi ha el Cirque de la Famille. Observin aquests pobres desgraciats fent equilibris, fotent-se alguna trompada i rebent un total de zero aplaudiments. El Cirque de la Famille, gaudeixi d'aquesta gent més desgraciada que vostè. Que no dic que les criatures ara hagin de fer més classes, eh? Atenció. Molt important. Déu-mos en guard, en aquest país més classes, estem bojos o què? Ja no vam voler fer la sisena hora com per afegir ara un mes de classes, estem bojos? No. A les armes? No. Jo dic una cosa diferent. Els pares i mares, Toni, hauríem d'acabar el curs laboral ara, també. Estem criant els ciutadans del futur, diguem-ho clar. També del futur dels que tenen gossos en lloc de criatures. Això vol dir que durant tot l'any fem més hores que ningú. No hi ha ningú que faci més hores laborals que els pares o mares d'aquest país, perquè treballen com bojos amb una productivitat extrema per acabar a temps per recollir els nens al col·le, i, sincerament, arribem a aquestes alçades de curs absolutament trinxats. Jo no surto a manifestar-me, perquè si surto a manifestar-me i ens donen suport als pagesos, que s'apunten a tot, jo, quan vegi el tractor, m'hi tiro a sota, xato. No podem més, vale? Pares i mares amb feines inestables, amb pics de treball, que sempre coincideixen amb les malalties o les colònies o les extraescolars dels nens, sé, estic amb vosaltres. Llavors, la gent ve i et diu: fas mala cara, calla, desgraciat, que ja t'he vist a Instagram. Apunta't a la meva vida de dormir menys de 6 hores diàries. Fes-ho durant 7 anys i després ensenya'm. Fes-te aleshores la foto a Instagram. A veure quina cara fas, guapo, que amb el filtre a l'Insta Rio de Janeiro, mentre et fas una cerveseta al rooftop d'un hotel, quedes molt bé. Vine, vine.

0: sí, escolar.
1: Sí, i tant. Molava allò, no?
2: Sí, sí. Jo me n'anava un dia com avui, divendres, abans de Sant Joan, a Lleida, a passar aquests 40 graus de calor, a casa de les àvies, que ens deixaven allà els pares, i fins a... Clar, ara comencen abans, llavors era fins al 15 de setembre.
1: Fins al 15
2: de
1: setembre.
2: Fins després de la diada, tornar cap a casa i al col una altra vegada. Però 3 mesos de vacances, era una meravella.
1: Era una meravella, no?
2: Els bons estudiants, eren els dolents...
1: Bueno...
3: Jo marxava a Torrelles de Foix, que els meus pares tenien un terreno allà, i m'ha salvatjava totalment durant aquells 3 mesos amb els amics que tenia allà.
1: Jo és que vivia salvatjat, perquè com era de Premià de Dalt i vivia al poble allà directament, doncs no hi havia alternativa. Escolteu-me, que ha estat un plaer, com sempre, que vagi molt bé l'inici de l'estiu, que comença aquest diumenge, i que vagi molt bé la revetlla, que imagino que no ens veurem
3: abans. Bona revetlla, i compta amb els petards i amb la conducció.
1: Sí, amb els petards, amb les petards... Bé, en fi, és igual. Jordi Marín, Jordi Coronas, Albert Fernández, Sant Iberi, David Andrés,
4: gràcies.
1: Ha estat un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies. Fem una petita pausa, arribem a les notícies de les 9, i ja saben que com avui és divendres, quan tornem ja no hi haurà pla B, el que hi haurà és pla Z, i he vist que està tothom per aquí. Tornem de seguida, fins ara.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Un menor de 12 anys ha mort ofegat aquest divendres a la tarda a la platja de la Rabassada, a Tarragona, i dos joves de 13 han resultat ferits crítics mentre tenien problemes per sortir de l'aigua. Els altres dos joves han estat rescatats en zones de difícil accés i tots dos han estat traslladats en ambulància a l'Hospital Joan 23. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha expressat el condol pels fets i ha demanat molta prudència i respecte.
2: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies dels dos menors que han estat traslladats a l'hospital.
0: Segons Protecció Civil, tres nois més que els acompanyaven han pogut sortir de l'aigua pel seu propi peu. Israel i la milícia armada Hezbollah han pactat un alto al foc després d'una jornada de bombardejos del país hebreu al sud del Líban que han fet trontollar l'acord entre els Estats Units i l'Iran. Queda per veure ara si efectivament aquest pacte d'alto al foc serà estable o si tornarà a ser paper mullat. Tot plegat en un divendres en què s'hauria d'haver signat el memoràndum d'entesa a Suïssa, però finalment l'acte ha quedat ajornat. La situació al Pròxim Orient ha estat un dels temes principals a la cimera del Consell Europeu que s'ha celebrat a Brussel·les. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat als 27 incrementar la pressió internacional per posar fi al conflicte al Pròxim Orient. Una roda de premsa on també s'ha enfrontat a diverses preguntes sobre el cas Plus Ultra, pel qual s'investiga José Luis Rodríguez Zapatero.
3: El presidente Zapatero hizo un comunicado donde decía tres cosas. La primera, respecto a la justicia, a la acción de la justicia. La segunda, confianza en su inocencia. Y la tercera, que proclamó su inocencia.
0: I més investigacions que esquitxen la política, en aquest cas el Partit Popular. Diversos alts càrrecs i representants jurídics de les empreses Air Liquide i Prexer s'han acollit al seu dret a no declarar durant la fase d'instrucció del cas Montoro a la plaça 2 d'instrucció del Tribunal d'Instància de Tarragona. Judit Huerta.
4: La presidenta de Air Liquide España y Portugal, Teresa Rasero, el director de Contabilidad y Impuestos de la compañía, Jorge Pedrazuela, y el representant jurídics de Air Liquide i Prexair han optat per no respondre les preguntes de cap advocat ni de la Fiscalia. Han seguit la mateixa tònica fins ara que de la majoria d'acusats que ja han respost a la citació del jutge instructor Rubén Rus. Recordem que Rus investiga l'exministre d'Hisenda del Partit Popular, Cristóbal Montoro, i 34 persones més de 9 empreses per la contractació d'equip econòmic per part de les empreses gasístiques. La investigació va arrencar el 2018 després de la troballa casual d'un correu electrònic precisament de Messer, al qual posava de manifest l'existència de possibles pagaments a l'empresa fundada per l'exministre per aconseguir modificacions legislatives favorables per les empreses del sector del gas englobades a l'Associació de Fabricants de Gasos Industrials i Medicinals. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
0: Gràcies, Judit. I Gabriel Rufián i Mònica Oltra continuen hores d'ara debatent sobre el futur i la unitat de l'Esquerra en un acte convocat a València. Tant el portaveu d'Esquerra al Congrés com la candidata a l'alcaldia de València per Compromís han mostrat el seu convenciment que hi ha partida electoral i han expressat la necessitat de combatre l'extrema dreta. Pau Alemany, bona nit.
5: Bona nit.

0: Una de les primeres proclames ha estat l'orgull d'ambdós per la vaga indefinida del professorat a València, de la qual Rufián ha criticat l'espitxa d'un policia a una professora. Els dos s'han mostrat preocupats per l'auge de l'extrema dreta i les implicacions que podria tindre si arriben a governar. Escoltem Rufián.
1: No només repeteixo el patiment social que comportarà un govern de PP i de Vox, sinó amenaces directes de desaparèixer, de il·legalitzacions, d'empresonaments. És negligent no unir-nos.
0: Oltra, per la seva banda, ha recordat la fatídica Dana que va acabar amb la vida de 230 persones a l'octubre del 2024.
2: Jo no sé el que haguera passat, però el que no haguera estat és en el ventorro.
0: Ambdós han insistit en la idea que hi ha partida de cara a les eleccions de 2027.
3: I en esports, el Sabadell podria ser aquesta nit equip de segona divisió en un partit contra el Zamora i on els arlequinats tenen la intenció de remuntar en la tornada de la final del play-off d'ascens a segona divisió a la nova Creu Alta. El Sabadell rep el Zamora, com dèiem, el partit tot just acaba de començar a les 9 de la nit i de moment el marcador es manté a 0. Això és tot de moment. Més informació a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
4: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: sabia això de que arribem als 40 graus?
1: Oi, no. A tu t'agrada?
0: A mi no.
1: Ah, a mi tampoc.
0: A mi no. A mi em passo tot l'hivern, sóc d'aquells insuportables, que em passo tot l'hivern amb ganes que arribi l'estiu,
1: sí.
0: I a la que comença a fer una mica de calor, jo,
1: sí, a mi em passa el mateix, som iguals amb això.
0: No puc, i tothom es fica molt en mi. A mi l'única cosa que m'agrada a l'estiu, saps què és? Les Bermudes.
1: No, sí, hi ha diverses coses. O sigui, la gent... la gent està millor, en realitat.
0: Sí, eh?
1: O sigui, desprenen una altra energia, la gent està més guapa, això és veritat.
0: Clar.
1: Però també a determinades hores, eh? Perquè hi ha moments del dia que veus la gent molt agobiada.
0: No, no, i a més, hi ha una cosa que jo vull deixar constància, que m'agrada molt, que hem passat del posado... Això que vaig a dir és molt modern. Del posado de Ana Obregón a la foto d'esquenes mirant al mar a Menorca de la Olga. Que ja s'ha convertit en un clàssic. Hola, Olga, eh?
2: Hola, Toni, l'has vist, no?
0: Ja l'he vist. Ja estaves allà, sí. Tot mirando el mar, soñé que estaves
2: junto a mi. És la foto de l'estiu, els followers pues, me la demanaven i no volia fallar.
0: Els followers
2: fallar.
0: Te la demanen. Els followers? No et falta dir Espanya me quiere.
1: Els followers me la demanaven.
0: Els followers me la demanaven.
2: Meus...
0: No havia sentit mai aquesta...
1: És la primera frase de la noche, me l'apunto.
0: Sí.
1: M'apuntaré frases.
0: Digues, Vanessa, què volies dir?
3: No, també es diu els meus Instafriends, no?
0: Ai, els meus Instafriends. Com pot ser que fa 30 segons que ha començat el Plaseta i ja estic marejat, vull dir, directament, eh? Hola, Ferran Casas.
4: Què tal, com esteu?
0: Molt bé, estic molt impressionat amb la teva roba avui. El Ferran va molt modern avui.
4: Gràcies. És que vinc d'un final de curs de nens i he pensat que havia d'anar modern.
0: Ah, has anat molt modern.
4: Sí, he anat modern. No? I així contrasto amb els altres pares, que no anaven modern.
0: Està molt bé.
3: Sembla una mica oriental, no?, el rotllo que porta.
0: És una mica incòmode, no?
4: Sí, incòmode.
0: Casual, còmode. Hola, Glòria Galiano.
5: Però amb un punt elegant.
0: Molt elegant.
4: Sí. Jo també t'estimo, digues que sí.
5: No porto jo una camisa qualsevol, no.
0: No, home, el Ferran, una camisa qualsevol. On vas a parar?
5: Tot ben escollit, en gràcia.
0: Home, no, perquè no tindria neuropoders.
3: I no és qualsevol, de veritat. Explica quins poders té la teva camisa.
0: Ah, sí, és veritat. Això m'estava flipant, perquè això és veritat, eh? Té una camisa molt moderna.
5: Que és de lligar.
4: Tinc diverses coses d'aquesta manera.
3: També podria semblar un perruquet. Les coses com són, no?
0: Mira,
3: un perruquer elegant.
0: Perdona, Ferran, però deixa'm dir-te que la Vanessa té raó.
5: Sí, sí. Cap insult, això. Sí.
0: Què?
4: No, un perruquer, però bo, eh?
3: Home, dels bons, dels bons.
0: Es refereix a un perruquer...
3: Un estilista.
0: O sí. Un estilista amb
3: amb classe,
0: uniforme.
3: Amb glamour.
0: I uniforme, sí.
3: També.
0: Sí.
4: Bueno, no té més misteri. Són unes camises i unes samarretes que no es taquen ni s'has de planxar, llavors.
0: Ja.
4: Un tio com a mi, que no m'agrada planxar, i em taco molt...
5: Què vol dir que no es taquen? Este tejido está investigadísimo.
4: Sí, sí. Però no...
3: Inteligente.
4: No, és molt curiós, perquè ho vaig investigar en el seu moment, i és cotó, és 100% cotó, és la manera de...
0: De com està?
3: No m'ho crec, això és el que diuen, per vendre més.
0: Ja. Escolta, m'acabo d'adonar que no tinc la fulla de les cançons.
5: No tenim res perquè no puc imprimir.
0: Ah, d'acord.
5: La contrasenya s'ha revelat contra mi.
0: Ah, molt bé.
5: Tu fixes que tampoc tinc el meu guió.
0: Ah, d'acord.
5: Ella tampoc, ell tampoc, tu perquè tampoc no... tens un
3: d'ell. Però som professionals i sortirà tot
0: ah,
3: bé.
0: Ah, no, si no tinc cap mena de problema. Però aleshores, clar, ell sí que sap quines són les cançons, no?
5: A l'escaleta també les tens.
0: A l'escaleta les tinc? Ah, val. Ah, oh, deixa't estar. Hombre, cap problema. Ja ho tenim tot, no? Tinc l'escaleta amb les cançons i ara em falta saber de què parleu vosaltres avui. No? Ja ho tindrem fet, no?
3: Ningú té res i no... Mira, la locura.
0: No passaria res.
5: No, l'escaleta l'he fet abans i llavors també està això.
0: Ah, molt bé, molt bé. Ui, David... De què parles tu, avui?
1: Avui parlarem d'una macroenquesta que s'ha fet.
0: Sí. Macroenquesta entre quanta gent?
1: Hi han participat 9.000 participants.
0: Ostres,
1: són 9.000 persones.
0: Sí.
1: De 9 països diferents.
0: Caram.
1: Vull dir que les dades d'aquesta macroenquesta són bastant fiables.
0: Surt Manresa?
1: Avui no surt Manresa.
0: Ho dic perquè l'altre dia ens va presentar un estudi que la ciutat en la que hi havia més infidelitats era Manresa.
3: I jo la vaig adivinar.
0: Sí, sorprenent.
1: Sí, i que entre les primeres, gairebé totes eren catalanes. Bé, el podi era català.
0: Sí, és veritat.
1: El podi era català.
3: L'han fet des de Madrid, això.
0: El tema no té a veure amb infidelitats, sinó més aviat amb el contrari, amb no tenir ni parella.
1: És amb... diré una paraula que sempre m'ha agradat molt, que és... Unanisme.
0: Unanisme. Unanisme.
1: Unanisme.
0: O sigui, la cosa va de quantes vegades et masturbes al dia. A la setmana o quan sigui, no?
1: Sí. Unes dades increïbles, perquè...
0: Bueno,
1: no m'ho esperava, això, eh?
0: Deixem-ho de moment aquí. O sigui, avui descobrirem de mitjana els homes, 9.000 homes,
1: És que
0: home, però són europeus?
5: Homes i dones.
0: Homes i dones, sí.
1: No, mundial, a nivell mundial.
0: A nivell mundial. No,
3: sí, Toni, sí. Després vindrà quan tu ens preguntaràs a nosaltres que no, quantes
0: no,
3: vegades...
0: No, no, no. Aquesta pregunta no,
3: no
0: la...
3: No contestarem,
0: no la
3: eh?
0: No la faré, però si algú si de algú manera vol explicar... individual vol aportar-nos, jo no tinc, no tinc cap mena de problema.
2: Me acojo a mi derecho a no declarar.
0: Claro, exacto. Olga, tu de què parlaràs avui?
2: Jo, coses sorprenents que es poden discutir en una separació, però molt sorprenents.
0: Ah, coses sorprenents que es poden... Val.
2: Sí.
0: Val. O sigui, coses que provoquen una separació...
2: I que després no us imaginaríeu quan estàs vivint amb aquella persona que aquestes coses són tan importants.
0: Ja.
2: Perquè les tens per allà.
5: Clar, sí, motiu clar, de discussió.
2: Sí, molta discussió.
0: Molt bé. I tu, Vanessa Hogart?
3: Jo explicaré per què sempre, per què no sempre evitar la mirada, o sigui, desviar-la, no vol dir que la persona està mentint. Ja. I ho argumentaré bé, amb vivències personals.
1: Està bé que ho diguis.
0: M'agrada molt perquè acabo de descobrir que la pauta del programa, que és el lloc en el que em posa els noms, i tal. Hi ha un lloc que jo no havia servit mai, no sabia per què servia, que posa notes.
3: Observacions.
0: I avui, per primera vegada, això té sentit, a les notes, poso? Les cançons. Ah. Oi, de veritat has agafat això, tu? De veritat? Va, comencem, sisplau, posant la cançó del David Balaguer, que és aquesta. Mira.
1: Bueno. Estic aquests dies molt...
0: És cosa meva o hi ha un moment que diu Fernando en aquesta cançó?
5: No, és aquesta.
0: No és aquesta. Val. Ava, no?
1: Estic Ava. És que estic passant uns dies...
3: És la millor.
5: Manca aquesta cançó.
0: De veritat, David Balaguer?
1: Estic tou, estic nostàlgic, i llavors, doncs...
0: Però què et fas?
1: No, vaig veure una story d'Instagram que estava amanida amb aquesta cançó, i vaig pensar, hòstia, la portaré al Plaseta.
5: Tu
1: perquè sé que el Toni...
0: Tu saps que jo soc un gran fan d'Ava. Ara, si ja la setmana vinent em poses Boniem, ja hauràs fet no, la
1: és
0: cosa
1: que,
0: completa.
1: És que em va passar una cosa que és tremenda, perquè quan això passa, dius, se m'estan removent coses. Quan se't posa la pell de gallina, sí, escoltant una cançó, sí, perquè algú explica una anècdota, ui, o perquè algú diu una cosa, i se't fot la pell de gallina,
3: totalment,
1: és quan realment t'està removent.
0: Sí, sí, sí.
1: Això és una sensació, sí, que m'encanta.
3: A mi em passava amb aquesta cançó, i crec que algun dia ho he dit en el programa, que jo no m'agrada gens, ara no connecto, no entenc res, no hi ha empatia, ni... Però aquesta cançó
0: això
3: em destrossa
0: perdona,
3: el cor, m'encanta.
0: I això que dius et passa des de xiquitita? Ai, ho sento molt, eh? Ja comencem.
2: La cançó de xiquitita em flipava.
0: Ah, sí, eh?
2: Els hi feia posar el meu pare i la meva mare al cotxe,
0: sí,
2: com 12 vegades, seguides.
0: Sí, eh?
2: Seguides.
1: I em provocava ser mal rotllo, aquesta cançó.
0: Què dius?
1: Xiquitita em provocava una mica de mal rotllo.
0: A mi tot tava. Era molt trista. Ho sento, jo hi reconec que està bé, eh? Però a mi Ava,
1: no,
0: quan va haver-hi allò del musical, i tothom,
1: oi, el musical, el musical. I la pel·lícula Mamma Mia?
0: No, jo, tu creus que hi he anat a veure això?
3: És
0: no? Amb tot el meu carinyo, eh?
2: M'encanta.
0: És com Boniem. O sigui, va haver-hi uns anys que era una malaltia horrible quan arribava el Nadal, perquè vam fer un...
1: Sí.
0: Feliz Navidad, sí, us en recordeu?
1: Sí, sí, sí,
0: era insuportable.
3: Insuportable.
0: Era insuportable.
1: Encara sona.
0: Visca Maria Carey, que mira el que acabo de dir. Mira el que acabo de dir.
5: No.
0: Home, comparat amb allò...
5: Jo prefereixo d'aquestes horribles la de... George
0: Michael.
5: Ah,
0: aquella és la mona. Aquella és la mona.
2: Pensant en Nadal, jo ja el veig.
0: Bueno, és que 4 dies.
1: El Nadal a 40 graus. Bueno,
0: però fixa't que ara acabarà l'agost, començarem a treballar i un dia qualsevol sortirem al carrer i estarem posant les llums de Nadal.
2: I estaré fent jo la gay
1: party. I estarem gravant els especials de Nadal i tot això.
0: Clar,
2: sí, sí, vindrem amb els jerseis que t'agraden.
0: Les coses van així. Tu no has explicat, no, Ferran, de què parles avui?
4: No, avui us porto una paraulota d'aquestes maques.
1: Ui.
4: Compensació adònica.
0: Compensació adònica.
4: Avui us parlaré d'això.
0: Ah, molt bé, no és una paraula, són dues, eh?
4: Són dues, tens tot. És un concepte, us porto un concepte.
0: Ah, un concepte, no, perdona, o sigui, si hi ha algú que diu, ui, però ha dit una paraula, i són dues, no?
4: Quan tens raó, tens raó,
3: aquí
4: la tens.
5: Concepte.
4: És un concepte, compensació adònica, que és una cosa que fem tots els dies, si no ho sabíeu.
0: Ens compensem adònicament parlant.
4: Ens compensem adònicament.
2: Molt bé.
5: Ves que no sigui amb l'estudi del...
0: Del David, no? Té alguna cosa a veure amb...
4: Bueno, sí, podria tenir a veure.
2: Clar, sí, és que això avui ve amb furor. Però
0: no,
2: tema,
0: no, sí, sí, ho hem entès. O sigui, sí, clar, la qüestió adonista en un moment donat, no?
2: Jo parlant de què discuteixen les parelles, i onanisme, adonista... No
0: bueno,
2: sé,
0: està bé,
2: està
0: guai,
2: no?
0: Clar, és que després de la parella... d'esnenar l'onanisme moltes vegades, no?
2: O
0: fins i tot durant, però jo crec que no és incompatible.
3: O Adonis.
1: No, perquè...
3: Adonis.
1: No,
4: mira, d'aquí ve.
3: Molt... No, per això...
0: L'Adonis és un gran bar, eh, per cert.
1: Sí? Sí?
0: Jo soc molt fan d'aquest bar. Glòria, i tu de què t'enfades avui?
5: Jo m'enfado i reivindico que sí, soc gran.
1: Si sóc gran?
5: Home, dius, que sóc gran. No, és que si m'ho dieu, jo m'arrenco, eh?
0: No, encara no.
5: Sí, però... Sembla que hagis de dir que tens la lepra. No tinc la lepra, sóc gran.
2: M'agrada aquesta filosofia.
1: Jo sóc gran, encara.
5: Sí, sóc gran!
3: Vols dir? Jo crec que no.
0: Ella és així. Va, jo crec que necessitem una miqueta de contingut. Anem a fer contingut. Tu has dit el que...
3: Sí, m'ho dius a mi, sí.
2: Les mirades.
3: Jo tinc una cosa, que jo des que veia el CSI quan era xiquitita...
0: Ui, sí, xiquitita.
3: Que jo analitzo les mirades, em dona per aquí. Vull dir, però em va donar i em vaig informar molt bé. I jo sé quan la persona... És que és molt fort, bueno, és molt fort, perquè la persona, si mira a la dreta, però és la teva esquerra, però és la seva dreta, està pensant amb el futur, amb la imaginació...
0: Però això és la PNL, allò que explicaven de la programació neurolingüística,
3: no? Però ara et vull dir, exacte, el llenguatge no verbal. Però jo me'l sabia tot, me'l sabia tot. Què passa? Que és veritat que he sigut molt dura amb algunes persones, parelles, familiars, germans, amics...
0: Perquè et mentien amb els ulls.
3: Perquè jo em pensava que em mentien, però després vaig descobrir que no. Que no vol dir sempre
0: diu
3: això.
0: Diu que era al revés.
3: Com... Diu, exacte. No, clar.
0: T'imagines? Dos anys fotent-li la bronca a tothom. Diu, ai, no, si no era per l'esquerra, era per la dreta. Déu-n'hi-do.
3: No, llavors, bueno, t'explico. Me'n recordo que el meu germà va ser molt curiós, ell, perquè tenia 18-20 anys i va voler marxar de casa, normal, no? Però llavors ell va agafar un pis sense avisar a casa, perquè no volia mentir, no volia mentir. Mentia, ell mentia, sí. Ell sí que mentia, però no volia fer mal a la meva mare i als meus pares, meu pare no tant, perquè ho entenia més. Però en plan, ell tenia el seu pis, però anava vinguent a casa. Era com si tingués una doble vida, com si fos un amante, no? Des del pis, eren uns amics. I llavors jo ho sabia, jo volia que digués la veritat i que sortís de l'armari i digués, no sortís de l'armari, que sortís del seu pis i digués, sí, m'he ninat. Llavors, jo el vaig interrogar, pobret, i dic, però escolta, era per agafar-me a mi i trucar a la policia, però perquè jo li començava...
5: En plan Grison, en plan Grison.
3: I llavors el meu germà ja no podia aguantar més i es tirava enrere. Jo, ui, tirar-se enrere vol dir que estàs incòmode perquè m'estàs mentint.
0: Ui, això és insuportable.
3: I llavors aixecava les celles i jo, ui. I clar, al final va dir, sí, m'he ninat, perquè no em suportava més.
0: Va marxar per això, no?
3: Interrogatori complet. I, escolta, el pes que es va treure-hi de sobre... Bueno, doncs això igual, però també amb una parella pobra, que amb aquesta, que som amics, encara ja no, perquè encara sotmeto a tercers grados, jo.
1: Ara, quan parlem
3: noi.
1: Tu, em condicionarà molt, amb això.
3: No, però ja ho he deixat, ho he deixat.
0: Es va donar no que no sabia... No sabia si era de dretes o d'esquerres,
1: no,
0: una cosa.
1: No sabré què fer.
2: Estic pensant que vingui el jutjat amb mi en els interrogatoris.
3: M'ho sé tot, eh?
2: La tinc al costat.
3: I també sé exactament, no, quan la persona no està mentint, sinó que simplement no et mira perquè la resposta no és que sigui una mentida, però que exigeix una concentració, una cosa més complicada, i necessita treure's inputs exteriors i centrar-se en la seva resposta, simplement. Perquè és un tema que li importa, no que estigui mentint. I jo sé distingir això. Si menteix o no menteix, si està mig mentint, si està dient la veritat però està incòmode... Jo, si em necessiteu...
2: Sí.
3: O parelles que necessitin... Quan es separen i van amb la Olga...
0: No et fiquis en parelles.
3: No! A veure, o sigui, les parelles tu, que acudeixin a la Olga.
0: Però un moment, Vanessa, tu no ets llicenciada amb això.
3: No, però jo vaig fer psicologia a la uni, eh?
0: Tu ets una persona amb intuïció.
3: Sí.
0: Potser sí.
3: I estudi, eh? Això ho he estudiat. Criminologia, per mi, eh? Per libre. Però jo vaig...
1: És autoritat.
0: Curso CCC de criminologia.
3: Jo a la Uni Humanitats hi havia una... Perquè ho vaig agafar tot de psicologia. Tot. Sí, però clar, no tinc la llicenciatura de criminologia ni res. I fet assignatures així, alternes, així. Escolta, com dispars.
0: Ara que m'hi fixo, sí que sembla molt uniforme de perruqueria, eh? M'agrada molt, eh?
3: Sí. Veus? És observació.
0: Que consta que jo podria anar vestit exactament igual que vas tu,
3: sí.
0: Però és, efectivament, uniforme, una mica de... Sí, doncs, és xulo, eh? Molt bé, xulo, eh?
4: Doncs muntaré una perruqueria, potser em va millor que amb els llibres. bé,
0: m'ho
4: plantejaré.
3: I també té pinta d'oriental mafiós de pel·lícula.
2: Sí,
3: el golpe en la pequeña China.
2: La
1: ho diu la criminòloga, saps?
2: La criminòloga.
0: No, seria el golpe en la China chiquitita. No? Oi, oi, horrorós. Va, va, anem a posar música perquè avui queden encara molta estona de programa i veig que la cosa està bastant complicada avui. A veure, Vanessa Hogart ha escollit avui aquesta cançó. Goodbye.
1: You have been the one for me. Esteu molt nostàlgics,
0: ella, sí. Qui canta això?
1: Estàs fent un
3: James Blunt.
0: Què?
3: James Blunt.
0: Ah, James Blunt. Ah, sí, mira.
3: És guai.
1: You can't break my spirit.
0: It's my dreams you take. Però està molt trist, no, aquest noi?
3: És. No, no, la cançó és bonica, eh?
0: No, si no dic que no sigui...
3: Goodbye, my lover, no, goodbye, my friend, I have been addicted to you.
0: Ah, molt clar, imagina't si no d'estar trista.
3: Saps què vol dir la cançó una miqueta, breument, eh?
0: Cal?
3: Bueno, ja que estem...
0: Bueno, va.
3: Que resulta que sembla que ell li va ser infidel o algo desleial, que es
0: clar,
3: diu ara,
0: clar.
3: I ella no el perdona, i diu, però si em destrosa la vida a mi ara, deixar-me.
2: Ah, no, claro, pues
4: clar. Haver-la pensat abans.
0: Imagina't, goodbye my lover, goodbye my friend, no?
2: Sí.
0: Claro.
2: Pues les ha perdut, no? A les dues, ala. Mala suerte.
0: Ara a discutir, no?
2: A discutir.
3: Ara que vagin amb ella que la contractin.
0: Exacte. Molt bé, jo tinc curiositat, Ferran Casas, per al teu informe... Sí. Com era de... El concepte
4: era... Compensació hedònica.
0: Compensació hedònica.
4: Jo us explico l'estudi d'avui.
0: A veure.
4: Perquè l'estudi és un estudi que demostra el que més ens engreixa...
0: Sí, ah, mira.
4: ...a homes i dones.
0: Ah, sí. Ah, molt bé.
4: I el que viene a continuació os sorprenderà.
0: Però a tothom? A tothom? Igual?
4: A tothom.
0: O sigui, és una cosa que te la menges i pam!
4: És curiós, és una cosa que no et menges.
0: Ah, no et menges?
4: No.
0: Ostres.
4: Les risses, això no engreixa, eh? Bueno, resulta...
3: L'aire calquinada.
4: És menjar... amb les pantalles.
2: No.
0: Ah,
4: miren el mòbil, miren la televisió.
0: Clar.
4: Per què? Perquè resulta que no prestem atenció al menjar.
3: Estem
4: prestant atenció a la pantalla. I llavors, quan acabes de sopar, dinar, apagues la tele i tal, el cos et diu, ara, dona'm aquesta compensació hedònica, dona'm algo que m'agradi per relaxar-me. I aquí ve el tros de xocolata, les quatre galatetes, los Choco Crispies.
3: Per ser conscient de menjar, perquè no he sigut conscient.
0: Tu prens Choco Crispies?
4: Jo et reconec...
0: Però a mitja nit.
4: Que des que tinc fills...
5: Ah, jo et va dir, jo no em prenc perquè no tinc nens i tots no n'hi han.
3: Clar,
5: si hi haguessin, no sé. Perquè jo vaig estar un rato que hi havia nens a casa i hi havia Choco Crispies.
0: Sí. No hi ha coses que no teniu a casa per
2: home,
0: no menjar-les?
2: Sí, els Choco Crispies.
0: I els fuets. I a mi em passa amb el
4: fuet.
0: Jo, el fuet, sabeu aquell de... Hi havia un anunci. Hi havia un anunci de que anaven tallant trossets.
5: Sí, sí.
0: Vale, sóc jo.
5: Quedava el cordill només.
0: Jo em menjo el... Fuet.
4: Jo tallo trossets de fuet grossos,
0: grossos.
4: Sí, i vaig mossegant.
0: Sí,
3: sí, la xocolata.
0: Perdona, i si no és un fuet i és una llonganissa...
4: També funciona.
1: Hi ha coses que saps que si les tens a casa...
0: Exacte.
1: Acabaran devorades en dos dies.
3: Jo ara només tinc mandarines.
0: Mandarines, veus?
4: No, és així.
1: No és
4: època de mandarines.
5: Síndria.
0: No, és que les té fa temps.
1: Però molt de temps és del Nadal, eh?
0: El què?
1: La copa de None.
0: Ah, la copa de None.
1: He parlat alguna vegada aquí perquè és una de les meves habilitats.
5: Encara existeix, vas dir, oi?
1: Sí, tant que existeix. Llavors, clar, jo sé que si me'n compro quatre...
0: La copa de None és com el Dalki, no? Era aquella cosa, xocolata amb nata, no?
1: Ben sintètic. Una xocolata sintètica i una nata encara més sintètica.
3: Molt.
1: La nata sintètica aquella...
5: És boníssima, adictiva.
3: Perquè costa de desfer, llavors la tens més rato al paladar.
1: Quina nata sintètica.
3: La tens allà amb les de plàstic.
0: Es podria dir així, del qual.
1: Sí.
0: No?
1: Nata sintètica.
0: Nata sintètica.
5: Sense enganyar.
1: Sense enganyar.
4: Si ets fan de la copa de None, la meva pregunta és, aviam si estàs amb mi, és la mateixa dels anys 90?
2: No.
3: No és aquella.
0: Però voleu dir que això no passa una mica amb moltes coses?
4: Sí.
0: Perquè jo em vaig menjar l'altre dia una pantera rossa.
4: Sí.
1: Ui,
4: sí.
0: I deixeu-me que us digui que la pantera rossa d'ara...
4: No és el mateix.
0: El mateix rosa no és.
4: Igual que el bollicau. El bollicau, jo crec que li han tret un 50% de la xocolata que portava abans.
0: Ja podria ser.
1: El bollicau abans, recordo, quan jo era petit.
4: Sí.
1: Tu,
4: passava.
1: El premia...
3: Sí.
0: Està ple de xocolata, és veritat.
5: El premia que sortia.
1: Sí, el premia i llavors sortia tota la xocolata i ara, en canvi...
0: Era molt guai.
1: Un bollicau, és que no... És sec.
4: Però us haig de dir que els Choco Crispies segueixen igual.
0: Sí, eh?
5: Jo?
1: Fa molta il·lusió quan et trobes una cosa del passat que segueixen igual, tio. Perquè això no passa.
4: No,
1: passen
4: tot,
1: passen
4: poques coses.
1: Poques coses, sí.
2: Jo no tenia a casa.
0: Tu deies els donetes. Jo els donetes ho entenc, eh? Però jo que no sóc massa de dolç.
5: Perquè et compres aquest, jo tampoc, però aquells paquetets...
0: Els donetes estan bons.
1: Són els donetes.
5: No, me'n menjaré dos o tres.
3: I el cacaulat.
5: No, te'n menjar tots. Tots, que després d'allò a mi em torna, que estic tot el dia, tota la nit menjant donetes. Però és igual.
3: Sí, sí, aquestes coses tornen molt. Donetes amb cacaulat, a més.
0: Donetes i cacaulat?
3: Sí, sí, sí.
0: Ara diré una renada, perquè una vegada, us juro, paraula d'honor, que vaig veure un senyor prenent uns barbarejos o escorpinyes amb un cacaulat.
2: No, no, això és per l'estómac.
1: Jo ho he sentit, això, eh?
5: Sí. Per l'estómac, res.
0: Sí, sí, t'ho juro, ho vaig veure jo.
2: S'ha posat de moda que beu cafè amb tònica.
3: Ah, sí, ara està de moda. Està per la gent que no, que és abstèmia, li posen cafè amb tònica i diuen que és com la que et dona subidon. Amb una copa balón perquè et pensis que estàs aquí com enrotllat,
0: saps? Perdona, és que a mi una vegada amb una copa balón em vaig prendre un Aquarius amb gel i no sé què.
3: Sí, és la idea.
0: Quan jo era petita, les copes balón,
5: quan jo era petita, el meu avi es feia una cosa que li deia... Ai, suau?
3: Sí,
5: un suau.
3: És veritat.
5: I era cafè amb gasosa.
3: Sí, exacte.
5: Com que ara ja no hi ha... Bueno, amb gasosa fas vinc gaseosa, doncs amb cafè. Doncs pues ara es fa amb tònica, que
2: pues
5: és més pico.
2: Doncs l'altre dia la veig, digo, deu és un vermut a media tarda.
5: La tònica us vaig a dir. La tònica, per exemple, la tònica amb vermut és boníssima.
0: Ah, sí? I amb Campari.
1: I no m'ho he tastat mai, això.
5: La tònica és un vermut amb sifon, el fas amb tònica i és boníssim.
3: I la tònica blanc, té la quinina, que és bo pels constipats.
5: Tant el blanc com el negre.
1: Oh, no ho he tastat, això. Ho tastaré.
3: És veritat.
0: Que sí, perquè la tònica m'ha donat la raó.
2: Ara vull un Campari amb tònica pel constipat.
0: Bueno, sí.
3: Què fas, i tu? Que és que estic constipat.
0: No, jo el que... Avui, no sé per què tinc ganes de ficar-me amb tu avui, Ferran.
4: Endavant, Lisca.
0: Però no t'has currat massa la secció, no? És a dir...
1: Us puc explicar més coses, si voleu.
0: No, però és que m'ha fet gràcia.
1: Us explico l'estudi.
0: Saps el que més engreixa? Mira les pantalles. Pam!
1: A mi m'ha sorprès l'estudi, perquè jo he pensat...
0: No, però digue una secció breu.
1: Jo he pensat...
0: És una sec. Ell fa una sec.
5: Perquè ell diu una cosa i ens posem tot... Ens dona d'allò per parlar nosaltres.
3: Ens tornem bojos d'alegria.
0: Però si no te l'has de defensar, o sigui, em sembla molt bé.
1: Jo em defenso.
0: Jo
1: prenc del mestre el David. Jo vinc aquí, jo he vist el David com funciona i he dit, aquest tio sap el que es fa. Tira el tema i fa que els altres parlin.
0: Us
1: porto calçotets que calculen pets, us porto coses interessants.
0: Calçotets que calculen pets?
1: Això ho vaig portar ja. Vaig portar fa dos o tres setmanes.
0: Jo crec que hi ha coses... És curiós, però hi ha coses que les oblides molt ràpides i després hi ha coses que no saps per què no te les pots treure del cap. Sabeu que no em puc treure del cap aquesta setmana?
2: No!
0: Ho sento, Glòria. És que porta aguantant-me tota la setmana. Viva el papa! No, home, perdona, el Santiago Bernabéu. No ho veu veure.
1: Viva el papa?
0: Viva el papa? No, busqueu, sisplau.
1: No ho he sentit, això.
0: Al moment, viva el papa.
5: No, és un nen marcant gols.
1: Sí.
3: Ai, sí.
5: A davant del papa?
3: Sí.
1: Allò va ser bastant.
3: De groc, doncs vestits de groc.
0: El moment viva el papa és una de les coses més surrealistes.
3: Devia flipar, ell.
0: I xungues, que jo he vist en tota la meva.
1: Va ser una mica kits, tot plegat.
0: Imagina't el papa davant i un tio molt entregat amb el micro, que ell, pobret meu, no té cap culpa. Bueno, una mica sí. Però...
3: Estava allà.
0: Viva el papa. I a més, clar, imagina't.
1: Però això amb música, com rapejant o...
0: Sí, sí, no, impressionant. I demanant que tot l'estadi ho cantés.
1: Viva el papa.
0: Viva el papa.
3: Però quina ment tenen aquesta gent?
0: No ho sé, no aquesta gent, no ho sé.
3: Bueno, algú ha fet, no?
0: Perquè viva el papa. Sí,
5: un disseny.
1: Una cosa tan cutre.
2: Això
1: no ho estan veient quan ho estan preparant?
3: Quan algú ho exposa, hi ha un tribunal que aproven el projecte. No l'aproven, no? Llavors tota aquesta gent es va posar bravo.
1: Perdoneu, però potser és un geni que està allà al seu despatx dient els hi he colat, saps? I tot allò.
0: Encara parlen a la ràdio d'això.
3: Deu ser independentista, per lo menos, aquest home.
0: Independentista? Per què?
3: Home, si t'ha fet quedar tan malament a Madrid, tinc igual.
0: Creus que
3: era molt bo, l'enemic
0: dins.
3: Era molt bo.
0: Era
3: cavallo de Troia.
1: Que hi ha moltes coses que es fan expressament malament o cutres perquè se'n parli sempre, ja. Perquè això no ho oblides, el viva el papa. Igual que moltes coses de la història que hem dit, hòstia, que cutre era això i que ho recordaràs tota la vida.
2: Jo no he oblidat l'altre d'art, que era un plàtan penjat a una paret, que el vas portar...
1: No, vaig portar
2: jo
1: d'això.
2: Allò, vaig haver de buscar-ho i tot pensant, però en sèrio s'ha venut per aquella morterada de diners?
0: Va, els plàtans.
1: No, però mira, ens ha portat el tema. El tema aquest...
4: Maduren, sí.
1: Aquí està la gràcia dels temes.
0: Els plàtans maduren.
4: Sí, els plàtans maduren.
2: Vaja, viernes.
0: Molt bé, eh?
1: Però és com aporto coses.
0: M'ha sonat una mica aquelles poesies de quan jo era petit de la Glòria Fuertes.
1: Un haiku.
0: El plàtano madura.
5: La vaca. La vaca va por el prado.
0: La vaca era... Qué gran Glòria Fuertes.
5: La vaca era verde.
0: Sí.
5: Ai, m'encantava.
0: A mi m'encantava Glòria Fuertes.
5: M'encantava, era la meva era.
0: Sí.
1: Però mira, els temes aquests... T'he portat a parlar de donetes. Tot això no ens ho esperàvem quan hem començat el plaseta.
0: No ho sabíem.
1: Donetes, bollicaus, temes que ens agraden.
4: Gràcies, David.
1: Ens has explicat allò de la Pantera Rossa.
0: Que bones, eh?
1: Oh!
0: I els tigretons.
4: Oh, boni,
0: i els bucaneros.
4: Boni tigreton.
1: Jo no sé quins són bucaneros.
2: Ara vull Choco Crispis.
0: Ara vols Choco Crispis o Chico Crispis?
2: Chico Crispis.
0: Chico mejor,
4: no? Chico Crispis mejor.
0: Vinga, va, la música del Ferran Casas que avui ens ha portat és exactament una cançó molt bonica que sona així. Uca, xaca, uca, uca, uca, molt moderna.
4: Jo no porto modernes, mai.
0: Aquesta saps com la tinc qualificada jo?
4: Com?
0: De baixada spinning. És a dir,
4: vale.
0: és aquella... tu estàs fent una classe de spinning, estàs que et surt la llengua per la boca perquè portes una muntanya i portes 20 minuts pujant, i de sobte ve la baixada, que et fan afluixar.
4: I sona això.
0: I aquesta que has d'accelerar, la Clàudia m'està mirant com si fos el...
5: Però l'espinning fa com si poguéssiu baixar un muntanya.
2: Sí, clar. Sí.
0: No, amb unes gràfiques impressionants,
2: sí, sí.
0: Eh?
2: Ah.
0: Hi ha un senyor que no para de cridar. Això
5: ho he dit.
2: Jo
5: pensava que fèieu com exercicis o algo.
2: No, però més, no, i tu li vas donant un... O sigui, no sé com es diu, però un grau més, i llavors la costa més pujar. Sí,
0: clar.
2: I llavors treus un, això puges un...
5: Això ja ho tenien les bicicletes estàtiques del segle XII, però...
0: Sí, sí, no, però ui, no, però són molt modernes.
5: No, ja.
0: I tens pantalles, i tens de tot.
2: I aquesta és de baixada. I tots,
1: no? Sí, sí, ho reconec com de baixada. Sí. És de fresqueta, aquesta cançó.
0: Sí, sí.
2: A mi m'agrada molt.
1: És d'alliberació, exacte.
2: Mira, escolta, avui s'ha mullat, s'ha arriscat i ens ha agradat.
5: Jo no ho pensava. L'ha enviada i he fet play. I que ara xuca, unga, unga. I llavors, va, sí, m'he recordat la cançó. Me'n recordava, però clar, vagament. Però s'ha quedat allà sonant el telèfon. I de cop ha vingut així la trossa i dic, ai, sí, quin bon rotllo està donant.
0: Per què recordamos vagamente? No, perquè...
4: Ens recordaves vagamente.
0: Sí, acaba de dir, he recordat vagamente. No?
2: Vagamente, com un record passat, de manera vaga. Petit.
0: Ja, no sé si és correcte, si és correcte, però m'ha fet gràcia que un record de manera vaga.
5: L'expressió.
2: Estem analitzant. Un quasi record. No?
1: Vagament.
0: Vinga, però teniu 32 minuts. Jo tinc ganes... No sé vosaltres, jo crec que tots i totes...
5: Esteu bé, avui.
0: No
5: esteu bé.
0: No esteu bé.
5: És la calor.
0: La calor. Comença l'estiu, a més.
5: Anava a dir, és diumenge.
0: Sí, diumenge.
5: Per favor, sí. Esperem a diumenge.
1: Això no és ni calor, que fa.
2: Aquestes temperatures...
0: Que hi ha llocs a Catalunya, 45 graus.
5: Però encara no, diumenge.
0: Ja, però jo ja només
1: em titula.
5: Que és calor preventiu.
1: De vegades s'equivoquen. Sovint s'equivoquen. Espero que s'equivoquin, si us plau.
0: David.
1: Perquè si no podré fer això... De la notícia que porto
0: avui. Per què? Si fa molta calor, no...
1: Si fa molta calor, no ho faig, això, jo.
0: Ah, no?
1: No!
0: Entre quina i quina temperatura et va bé, tu?
4: A la dutxa. Clar, a la dutxa. Fresca.
1: 25 graus, com a molt.
0: 25 graus, com a molt?
1: O 26. Més de 26 o 27.
0: Home, doncs, amb el canvi climàtic, tu, la teva vida sexual serà tan horrible.
1: És desastre.
0: Ja veus.
1: He perdut molt en aquest aspecte.
0: Ho sento molt, eh? És el que té el canvi climàtic, després diran, no?
5: Jo, com que soc de Barcelona, que fa molta humitat i es sua molt...
1: Maleït canvi climàtic.
0: Exacte,
5: tinc una expressió que em vaig inventar de joveneta per poder... Que és suar és sexy.
1: Sí.
5: Home, perquè si no...
2: Està bé.
1: Jo, mira, fa anys que vaig decidir...
0: Sí.
1: Això és una confessió que faig jo aquí. Fa anys, vols dir uns 5 anys o així, que vaig decidir que l'estiu...
5: Res.
1: No es folla.
0: Què dius?
1: Sí, de clar.
5: Jo quan era
1: no,
5: jove...
1: perquè és horrorós.
2: Uah, això és una paraula... Bueno,
1: és horrorós.
2: És la segona paraula grossa que dius.
0: Perdona un moment, també et pots posar una aire condicionat.
2: No m'ho esperava, això.
0: Sí, o sigui, sí. Que amb les col·laboracions que fas tu, que són unes quantes, que ara et veig a TV3, també...
1: Però estan molt mal pagades, les col·laboracions, Toni.
0: Vinga, home, per un aire condicionat, un pingüino.
2: És molt bo, avui m'hem
5: començat... Un ventilador.
1: L'any 2008-2007 estava tot molt ben pagat, ara.
2: Avui m'ha dit, ara, què tal, quan et paguen a tu, a TV3?
1: No, perquè és un tema que penso, hòstia, això fot anys.
5: Abans, però, sí.
1: Ma, llavors,
5: abans, sí, jo he de dir que és la de les avantatges de ser gran. Jo feia l'any 90...
1: Veus? Sí.
5: 4. Una col·laboració, un programa de dematí.
1: Veus?
5: De dematí i vamos.
0: I pagant una pasta.
1: Una pasta.
0: Bé, però tot i així...
5: 25.000 pessetes.
0: Ja veus.
1: Ulló.
0: Fa anys, això eren molts diners.
1: Eh? Tant.
2: Home.
0: Sí. Uns 150 euros. Uns 150, no, 150.
2: No es pot traduir.
0: Penso.
2: No es pot traduir.
0: A l'any 34, això.
1: No, 94.
0: No, és que quan ella diu que és gran, és que és molt gran.
5: És gran.
0: Que és broma.
2: Per què no?
0: David, un pingüino. Posa't un pingüino a l'habitació.
1: Quan costa un pingüino d'aquests?
0: Poc. Ara t'ho miro.
4: 90 euros.
0: Però 3 mesos?
1: Sense una mica res? De la Virgen del Wallapop. Puño.
0: Ja, home, ja, però aquí és que és...
1: No, perquè va passar un dia una cosa. Que, hòstia, que quan van passar coses, tal, i llavors quan vaig acabar...
5: Suar.
1: Suant i marejat. I dic, però això no val la pena. Dic, és que això no val la pena.
5: La suor, la suor,
1: passar per moments així no val la pena.
5: Jo em vaig inventar el del suor sexy, buidor, perquè amb la humitat de Barcelona, sobretot,
1: oh, sí,
5: es fan aquella cosa que jo puc dir, sí, una cosa que jo li dic pets de mort. Pets de mort és quan estan dues persones despullades, home, dona,
1: oh, sí,
5: home, home, no sé què passa, i dona, dona tampoc, però home, dona, passa que llavors... De cop, el pit teu i el seu fa com un buit i fa...
6: Ah, que és maco, això.
5: Pet d'amor.
6: Sí, que és maco.
5: Un pet d'amor. Si t'ha suat, es pideu molt. O quan tu estàs allà estupenda, t'ha d'agradar la teva parella molt, per fer sexy amb el suor, i et cau el suor d'ella a sobre.
1: Oh, no ho suporto, això.
5: Llavors perquè tot això, perquè tot això sigui... acollidor... No, quan, no, jo vaig inventar-me que suar era molt sexy.
3: Si ara tenia una cosa molt forta.
5: I els cossos...
0: Fora. No digues que sí. Escolta'm, aires acondicionats portàtils, 229 euros.
5: Hi
0: ha algú més barat.
3: Però jo volia dir una cosa molt interessant.
0: Ja, però que, deixa'm que li arregli lo del sexe, home.
6: No, arregla-li perquè és que és
0: deixa'm
6: important.
0: Deixa'm que li arregli, pobre. Tres mesos, allò. Ara ho entenem, no, perquè arriba com arriba.
1: Ah. Tres mesos? Però si ara la calor dura 6 o 7 mesos.
0: Te posa, mira, per 179 ja tens coses.
1: Què dius?
0: Sí. Cosa. Però de 179, no sé.
5: Jo et recomano un ventilador de sostre.
2: Sí, sí.
5: Que és barat, sí, i va, sí, molt bé.
1: No, és que això no s'agafa per enlloc, tu.
6: David, si no, els que van amb gel. Jo tinc un que va amb gel.
5: Ui, què és això?
0: Ah, mira, aquí hi ha un...
6: Un calaixet, li poses cubitos...
5: Ets molt modern.
6: I et deixa, sí, ui, sí, fresquíssim.
0: Aquests, i quan van acabes, molt bé.
6: Aquests van collonuts.
5: Un ventilador?
1: I tu també ho tens? Sí.
0: No, jo no, jo tinc aire condicionat.
1: I quan acabeu...
3: De les
1: què? Una pregunta que us formulo. Quan acabeu de les vostres coses, quan acabeu de fer quan... sexe, de practicar
6: torno
1: sexe...
6: Torno a començar.
0: De practicar sexe.
1: De practicar sexe, ho direm així.
5: Què?
3: Escolta'm.
1: No sueu? Una miqueta.
5: Mama,
1: David,
5: no.
1: Esteu, David, bé, esteu bé.
0: Jo sí.
3: Tens un, és un problema que no és important, si ho vius bé, però això que dius és que la persona igual no t'agrada prou. Home, perquè tinc una cosa, el que li volia dir a la Glòria, home, a mi, estic d'acord amb ella... No. No, que canvi de persona i que no li importi si suar una mica, perquè quan un està fent coses, doncs un...
0: En qualsevol cas és igual, encara que li agradi molt. O sigui, jo m'estic imaginant que tu t'enamores d'algú que quan arriba maig et diu ara ja, fins novembre.
3: Home!
1: No vull suar.
0: Perquè jo no vull suar, ho sento, però no vull suar. De veritat, has de fer...
1: De maig a novembre...
0: Si vols, no, escolta, jo crec que podem fer una... No
2: sí,
0: sé,
2: sí, una aportació. Un
0: crowdfunding, fem un... Conocido col·laborador de ràdio i televisió.
5: Després també hi ha l'opció.
0: Periodista del Perico.
1: Sempre que torno...
3: O a l'aigua, pots fer l'aigua.
1: L'1 de novembre és el dia que... No, no, a mi és el dia que torno.
0: El dia de tots els sants.
3: L'1 de novembre.
1: L'1 de novembre és el dia que torno a actuar.
5: A l'acció. També hi ha l'opció d'anar a un hotel.
3: Jo tinc
0: exacte,
3: una cosa.
0: Exacte.
5: Jo ho he fet,
2: veritat,
5: això.
2: Hotel.
5: Sí. Jo ho he fet,
0: o
5: això.
0: Refugi, o a un refugi climàtic.
3: O en els Pirineus.
5: Passa que davant de la gent de la biblioteca ja fa lleig, però...
3: O fer un viatge a
0: Islàndia. Segons quines seccions de les biblioteques, potser no hi ha tanta gent.
3: Sí. Vés al nord.
2: Un viatge a Islàndia, a Noruega, per allà arriba.
3: O a Bilbao, a Santander.
1: Foteu conya, però em vaig marejar molt aquell dia.
0: Bueno, ja, no,
2: perquè ho vas donar tot.
1: Es mareja molt,
2: perquè ho vas donar tot.
3: A mi va ser il·lusió.
6: Això és perquè et vas espantar, David. Però això és, ho has de viure com una victòria. Saps què et vull dir? Si tu has acabat suat i marejat, hòstia, és que ho has donat tot, nen.
3: O vitamines.
0: Jo estic una mica flipant, ja, perquè a mi, per contra... A mi m'agrada una mica.
6: I clar, tant, no, m'agrada molt, que una mica,
3: clar,
6: molt, m'agrada.
0: Bueno, ja, però sóc el director del programa,
6: bueno,
0: no? Clar, ho he de suavitzar,
6: ja,
0: he de donar titulars, allò.
5: Suar
0: però...
5: és sexy.
0: Clar que sí.
6: Sí, clar, no, home.
3: Mira, dic una
0: altra. No, aquella barreja, quan... Una mica en la línia del que deia abans
3: és,
0: la Vanessa.
3: És que tinc raó, jo, en realitat.
0: Quan algú... És insuportable.
6: Sempre té raó.
0: Quan algú t'agrada de debò,
3: clar,
0: aquella cosa de barreges...
3: Mira, i Toni, no? Dic una cosa.
1: Ara esteu dient que no m'agraden de debò les persones amb qui he estat?
0: No, que, que ets raro.
1: Però
0: això, sí, això.
2: Jo estic a una mitja amb en David, eh?
3: Ah. Mare de Déu.
2: Estic callada, però...
3: Sí, ella és la que diu que no vol baves, doncs que no... quan li dóna petons a algú.
1: Ah,
3: que
1: no, diu, callis, no callis, i ajuda'm.
3: Que si hi ha llengua, hi ha baba.
0: A Tarragona. O
3: sigui, si hi ha baba, hi ha alegria.
0: Sí, home, va,
3: escolta, que jo volia dir una cosa.
0: Que li diguin
3: a la Glòria, a la Glòria, jo li volia dir una cosa a la Glòria. Que a mi, quan tenia una parella, perquè ja fa molt temps, Pues aquesta parella, a mi, les parelles que he tingut m'han agradat, si suaven, m'agradaven. I vaig donar-me compte un dia que ja no m'agradava, vincle emocional, amor, sí, però no hi havia l'atracció que tenia que haver.
0: Perquè mirava cap al lloc...
3: No, perquè ja no m'agradava la seva suor. Ja era en plan, dutxat, nya-nya-nya-nya-nya.
1: Quan ens posem per punyetes, oi?
3: Sí,
1: sí,
0: En qualsevol cas, el David...
3: Abans era Busco Ajax, perdó.
0: Va, no, anem a posar una mica de música, que si no, no arribarem.
4: Fresca,
0: li toca a l'Olga Ortiz. Oi, la cançó de l'Olga tampoc no m'agrada gaire. Mira que la cantant sí m'agrada, però si tu em diguessis de totes les cançons d'aquesta cantant quina és la que menys t'agrada, jo diria aquesta. Que també és una mica de baixada d'espírit.
6: Però més chill, més relaxada. Ja, clar.

0: cuidant per poder fer dada que me diguis.
1: Exacte, és que li he dit, digo, mira, com vinc de la Isla Bonita, que li diuen, anem a posar-li aquesta Antònia.
2: Ah, era per tocar els nassos.
0: Sí. Perquè, perquè l'Olga, si ho sabeu, que és la Teivisa de Tona.
1: Formentera.
2: No, però s'ho he dit jo, que la vaig veure en aquell posado.
1: A Menorca, però de...
2: Aquell posado improvisadíssim, saps? És a dir...
1: Buah, quasi em deixo el cul en el barco, eh?
0: No, Formentera, és molt perillós,
2: pijo. Qui et va fer la foto?
1: Els amics que estaven darrere.
0: Formentera en barco o en casa? O casa en barco?
1: Casa barco.
2: Collons, home. No, ell és així.
3: Com se'ls gasta?
4: No, feliç, ja, il·lumina la cara.
1: Sí.
0: Home, no,
1: no veieu que estic més morena.
2: Escolteu-me un moment, perquè jo tinc ganes de saber això de l'onanisme, del que parlava el David, perquè hi és un estudi molt seriós, fet entre 9.000 persones, no?
0: No, de tot el món, eh?
3: Sí, de 9 països, de 9 països diferents. I el titular és... tan dur com aquest. Els homes es masturben el doble que les dones. Sí. Ja ens ho podíem imaginar, sí, però s'ha confirmat.
0: I més.
3: Però llavors aquí hi ha una sèrie de dades que a mi m'han agradat molt, com per exemple que el 64% dels homes es masturba un cop per setmana.
0: Només.
3: Em sembla molt poc. I les dones, 34%, un cop a la setmana.
2: Pensava dir 34 vegades.
3: Llavors,
2: ara hi ha al·lucinat un moment.
3: Llavors, mireu com el percentatge cau en picat quan entrem a més dies a la setmana.
2: A
3: perquè el 29% dels homes es masturben diversos cops a la setmana. El 29% dels homes, és molt poc.
2: És molt poc.
3: Sí. És molt poc. És que és una tercera part.
2: Perquè no han preguntat a Manresa.
5: Exacte.
4: No, que Manresa no es masturben, que estan amb acció.
3: I aquesta és molt forta. Aquí hi ha un percentatge molt fort, eh? Recordem, 9.000 participants, eh? El 27% de les dones no es masturben mai.
0: I moltes més que 27%.
3: Sí?
0: I tant.
3: Hosti, això m'ha impactat
0: depèn
3: molt.
0: Depèn de la generació.
5: És molt generacional. Sí,
0: la meva generació, jo quan parlo d'aquest tema, la meitat de l'estia, dic la meitat, no, si m'invento, és, jo no ho he fet mai.
4: Però jo no m'ho crec.
2: I hi ha un percentatge d'homes que no es masturben mai? No,
3: aquest percentatge no existeix, però sí que és molt bo també quan la cosa ja va relacionada amb joguines sexuals. Perquè aquí les dones guanyen per golejar dels homes.
1: És que hi ha més joguets per
2: golejar. El dia que jo me'n recordo que vaig anar al MediaMarkt i vaig veure, com es diu la cosa aquesta?
0: Satisfyer.
2: Que ja te'l venien al passadís de, saps, del final, que són aquelles coses que les compra molta gent, i ai, les piles, el tant i el Satisfyer. No? Aquell dia vaig dir això...
4: A mi, jo tinc amigues que m'han dit que no el provi, perquè si no passaré dels tios.
5: Sí.
2: Ja.
4: I dic, home, doncs igual encara no... Més endavant potser sí, però de moment no passem del tot.
1: Tinc amigues que també ho diuen.
3: Una dada molt bona, eh? Amb això, mira, una dada molt bona. El 16% de les dones, 16%, diu que sempre que es masturben ho fan amb una joguina sexual. Sabeu quin és el percentatge d'homes que diuen que sempre es masturben amb una joguina sexual?
2: Un 3%.
3: Un 5% només.
0: Mira, molt.
2: Clar, és que... pa què?
3: I després...
5: Home, hi ha joguines que al·lucinaríeu, eh?
0: Les dones, perdoneu-me. Les dones fan servir joguet, perquè ara va... O sigui, a part de les Satisfyer que va pel clítoris. Joguets que van a la vagina i ho fan perquè es pensen que tenen allà l'orgasme. Pobretes meves.
4: Exacte, jo estic enveia totalment. Jo no ho entenc. Inclús un cop, amb un programa que tenies tu, hi venia una... crec que era una actriu porno, va venir a parlar,
1: sí.
4: I llavors explicava les seves joguines, que tenia 200.000. I jo era molt jove, no en tenia. I vaig dir, però per què tens tantes? I dius, no, perquè vull anar més de pressa. Llavors agafa joguina, pel·li porno, i en un segon està... Dic, però a mi no vull estar en un segon, jo prefereixo estar més d'estona, no?
5: Però
4: si tu vas només a l'orgasme, et perds la meitat.
2: En realitat aquest és un tema que, si el parléssim de manera seriosa, seria molt interessant.
3: Sí.
2: Perquè també, per exemple, podríem preguntar quin percentatge dels tios ho fa cada dia.
5: Clar,
2: exemple, això no surt.
5: O més d'un cop al dia.
2: Exacte.
3: Sí, sí.
4: Home, jo crec que tots al dematí, i després la de la nit.
2: Fins i tot barrejant-ho amb una vida sexual sana de parella.
0: I tant. M'ha passat això, i ja vagi bé com una altra notícia. I és igual, però és igual. Però que deia una cosa una mica diferent, però és igual. La cosa és que dic, o sigui, què té a veure tenir parella o no tenir parella amb masturbar-te? Al contrari, jo crec que si tinc parella
2: encara
0: més activa sexualment, estic més activa per tot. Quan deixo de tenir parella, deixo de follar, llavors...
4: Això és com un pastel.
3: És un tema molt seriós, perquè això, hi ha gent hi ha parelles que s'ofenen si la seva parella es masturba.
2: No, no, i tant.
0: No ho entenc.
2: I això és molt fort, hi ha gent que es posa gelosa. Sí.
0: Bueno, hi ha gent que...
2: També s'hi miren porno.
0: Exacte.
2: Sí, sí, sí. També s'hi miren porno.
3: Hi ha ofenses, amb això, vull dir que... I després aquí hi ha un rànquing d'aquests que t'agraden, estil Manresa, però no surten noms tan graciosos com Manresa dins d'aquest rànquing. Sí. Però sí que em sorprèn molt que quin diríeu que és el país on els tios es masturben més?
2: Noruega.
3: No.
1: Sí, jo diria com és, Noruega,
2: del nord,
1: Islàndia...
2: No, del nord, ha de ser... Menys o més?
5: És Europa només?
3: No és Europa, no, no.
5: Xina.
3: Japó, sí, Japó, Japó, Japó.
1: Sí, sí.
2: Japó. Bueno,
4: jo pensava
2: té
4: oriental.
2: Sentit. Té sentit.
3: El Japó.
2: Sí, sí, sí, té sentit, sí, té sentit. Sí.
3: Però és que el Japó, curiosament... Sí. El 67...
2: Ara truco el Japó i diu, per què?
4: Clar, jo anava
0: a dir, expliqueu-ho. La notícia que hi havia després de la teva, que és més que una notícia, és un article d'opinió, la senyoreta que escriu l'article, aquesta empresa psicòloga, deia que a Japó està entre el cap perquè són gent que té dificultat per relacionar-se socialment. Sí,
3: sí. Però fixa't...
0: Llavors, clar, diu, imagina't tu per relacionar-se sexualment, però es masturben.
3: Però hi ha una dada que és bestial, que és que els tios es masturben molt, això al Japó, eh? I això és aquest estudi, no m'estic inventant res. Al Japó es masturben molt els tios, però les dones no, gens. Quina cosa, eh?
0: Deu ser...
3: Cultural. Quina cosa, el 46% de les dones del Japó mai. Estem parlant de la meitat.
2: I després,
3: o no ho diuen, no ho sé.
2: I quins altres països surten per aquí?
3: Surten Alemanya i Austràlia.
1: O sigui, és
3: el podi és Japó, Alemanya i Austràlia.
2: Que els que més es masturben.
3: I de dones, Regne Unit i els Estats Units són els països on més on les dones es masturben més.
2: És que tenen homes com Trump, és normal.
3: M'ha interessat molt aquesta macroenquesta.
5: Molt interessant.
2: Jo trobo que sí.
3: Sí, sí, és interessant.
2: Trobo que sí.
3: Perquè és un tema, com tu has dit, és un tema, nosaltres aquí ara en parlem així, fotent una mica de broma i tal, però és un tema molt seriós.
2: Home, i tant.
3: I un tema que a mi m'agrada molt.
0: I perquè
3: és molt interessant.
0: Parlem normal, però fa no gaire, era com un tabú. No, tothom dissimulant, collons.
1: Clar. Sí, sí, sí.
2: Sí, sí.
1: Doncs pues mira, sí en el lote de la ruptura. El lote de la ruptura,
2: clar. No, em sembla, a mi sí que em sembla un tema molt interessant.
3: Molt interessant.
2: Molt sí. Bé. Bueno,
3: i quan ets,
2: a tu et sembla interessant, Vanessa?
4: A mi moltíssim.
2: Moltíssim.
0: I a mi això que la gent poi salota em sembla fortíssim.
2: Ja, molt, sí, fort. Molt fort. Tu què dius, Ferrer? Et sembla interessant?
5: Jo a tope amb la masturbació, un mateix, que ho faci l'altre, fer-li a l'altre, a tope amb això.
2: Això sí que és un neuropoder.
5: Això és un neuropoder de l'hòstia.
4: Això sí que és un tema.
2: Això és un tema. Que
3: un temazo, un temazo.
5: Tu vols estar sense ansietat i relaxada? Doncs pues ja saps que no, que no hi ha.
1: Jo me'n vaig de shopping.
5: No és el mateix.
0: Com era compensació...
5: Adònica. Adònica.
2: Adònica.
5: Compensació adònica.
2: Clar. Clar, el que passa és que si ho ajuntes tot,
0: uf,
2: aquesta compensació adònica engreixa o aprima?
5: Si mentre ho fas mires el mòbil, després t'engreixes.
0: Però a mi després de fer-ho em ve gana a vegades, eh?
5: A mi sempre. Però perquè jo em prenc el menjar... Exacte, és com un break al menjar. Jo acabo, menjo una miqueta, tornem-hi.
2: Molt
5: ja
2: bé.
5: Està, agafo forces.
2: Però ara de què estem parlant? De fer l'amor o de masturbar-se?
1: Jo ja no sé, eh?
5: De tot.
1: Si
5: de prens estic sola, no?
2: Ja, clar, clar. Olga, vinga, va. L'Olga...
1: Coses sorprenents.
2: Coses sorprenents de que les parelles es discuteixen...
1: Escolta, pues he pensat ara en el Satisfyer i tot això. De moment no m'ho he trobat. Mira, una de les coses que més et poden sorprendre és que pots discutir...
2: Perdona, que es discuteixin per veure qui es queda el Satisfyer.
1: Ah, bueno, espera.
2: O és una parella de dones o no...
1: Cada cop l'home diu, lo pagué jo.
2: I se queden el Satisfyer.
1: Jo he estat en un judici on en un interrogatori ell ha dit, i els pits els vaig pagar jo, així que els vull compensar.
3: Què dius?
2: Els pits?
1: El d'ella els vaig pagar jo i els vull compensar. No, no, en el judici quan et tornes trastocat, és trastocat.
4: Però volia els diners de l'operació.
2: No, no, si no dic que hi hagi un tio una mica imbècil.
1: Sí, sí, sí.
5: Bastant.
2: Que digui això. La història és que això no té cap sentit.
1: No, clar, la jutgessa també s'ho va mirar. Su senyoria dijo,
2: vinga.
1: Escolta, una de les coses...
2: Quina tonteria.
1: Herodes, no? Una de les coses curioses en les que es discuteix molt és el tema de la sogra. I direu, per què es discuteix per la sogra?
0: Per qui se la
1: queda? Pues, no. A veure què es queda la sogra.
5: Custòdia compartida.
1: Bueno, perquè la sogra ha regalat coses, la sogra ha prestat mobles i la sogra ha prestat diners. I si tot això no està en un document, ho perds.
0: Clar.
1: Ho perds. O sigui, tot allò que no estigui en un document acreditat, ho perds. I què passa? El moble que t'ha regalat la teva sogra... Meu. Una altra cosa que també es discuteix molt, les joies. Oi. Les joies que es regalen. Diries, és cutre?
2: No, diria que és un tema de màxima actualitat.
1: Ah, sí? Perquè...
2: No, és igual, va, tira, tira.
1: No, de fet, ho he pillat ara.
0: De fet, moltes parelles, quan separen la cosa, si li torna l'anell de demanada, de pedida, com
4: sí,
0: es diu català.
4: Sí, sí, ho estava pensant jo.
2: Home, però jo crec que això està bé, que es demani.
0: Vull dir que això passa.
1: Bueno, en principi a Catalunya, si és una donació, no tens dret a demanar-la.
2: No tens dret a
1: demanar-la.
4: No, així que... Lo que se da Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita.
2: Hòstia, que modern ha sigut aquest moment.
1: Ja, però és que si et regalen un anell...
2: 6-7, és totalment 6-7, això, eh? Flipant.
4: Que es noti que estem...
2: Se us nota.
4: In.
1: Altres coses...
5: No, in.
4: Out.
1: Altres coses importants. Les col·leccions. Segells, rellotges, còmics... videojocs, funkos. Jo m'he arribat a discutir pels funkos. Sabeu què són els funkos? Sí. Pues es veu que van tenir un moment que estaven supercars i són temes de discussió.
0: Ah, perquè valen diners.
1: Clar, els rellotges, home, els rellotges està clar que és una col·lecció important. Però, ojo, l'important de Catalunya és que com és separació de béns, ho tenim clar. El tema és Espanya, que no hi ha separació de béns i tot és de tots. Los relojes, los funkos, los consellos...
0: Però separació de béns, clar, separació de béns si tots dos treballen i compren les coses pagant-les ells amb la seva factura.
4: Clar, però aquests regals al mig,
0: però, oi? Però clar, un regal, un no sé què, un no jo què sé.
4: Jo sóc un cas horrorós que es volia quedar el quadre que li havia regalat el seu avi, que ja s'havia mort, i el noi es volia emportar el quadre, i com que no se'l va poder emportar, drama, el va destrossar. Imagina't la gent com està de boja.
0: Sí, perquè no sap què dir l'altre, el destrossa.
1: Horrorós. No, i també estan les ampolles de vins.
4: Horrorós.
1: I la decoració de Nadal. Clar, sabeu que... Sí.
2: La decoració de Nadal?
4: Sí.
2: Ara, només que falta que digui el disco de Bonnie M, no?
5: El disco de vinilo.
1: Perquè quan tu fas alguna amb la parella, els àlbums familiars, la decoració, vas viatjant i vas comprant cosetes, no?
0: Bueno, clar, el pessebre, per exemple, fa cada any una figureta.
1: Clar, i l'arbre que penges, no sé
0: clar,
1: què, que m'ha revelat.
0: Clar, la boda, no sé on.
1: Pues tot això, Toni, també, ens discutim. Ens discutim, però no només això.
0: Perdoneu, la cara del Toni.
2: No, és que clar. És per l'única... Mira, jo com m'he separat, no ens hem discutit amb res. No, absolutament
5: igual.
2: Amb res.
1: És un 3% segons l'estudi fet
2: dos
1: per
2: cops,
1: mi.
2: Només un 3%. Tu dos cops, jo... Però,
5: dos cops m'he separat i m'he discutit mai per res.
2: És que faltaria.
5: No, és que jo m'agradaria que... I tot
2: per tu.
5: Queda tu.
2: Sí, sí, totalment. Totalment.
1: I llavors estan les plataformes...
3: No, això queda tu i adéu.
2: Clar,
3: I
2: adéu,
3: adéu. Ens veurem, sisplau.
1: I què fem amb les plataformes digitals? La contrasenya,
2: canviar
1: qui l'ha pagat...
2: Canviar-la, això no, m'ho explica el Bruno, i tant!
1: No, però no canvieu la contrasenya abans de la separació. Perquè qui l'ha pagat, aquesta plataforma? En un compte comú és dels dos.
2: No, però la plataforma es paga cada mes.
1: Clar. En un compte comú és dels dos. No em canvies la contrasenya, perquè no es pot
5: tinc...
1: fer.
5: Doncs de baixa...
2: És el primer... doncs perdona que et digui, és el primer, l'altre dia vam estar parlant de quan... I a més de manera molt seriosa, de quan algú t'espia. I la primera cosa que va dir és quan et separes de la teva parella el primer que has de fer és canviar totes les contrasenyes.
1: Clar. Sí.
2: Perquè hi ha un munt de casos, i a més es cau, i ara no ens liarem d'això, que és molt seriós, però
1: sí,
2: hi ha molts
1: sí.
2: casos que són... Bueno, que s'acaben fent coses tremendament il·legals.
1: Sí, sí. Bueno, clar, jo m'ho miro des del punt de vista de ruptures que dius, escolta, qui ho ha pagat, on està i qui la tenia.
2: Va, és igual. Total, que no...
1: No, el millor és la decoració de Nadal, que jo crec que sí que em discutiria.
0: Jo tinc un amic que té una Thermomix a casa seva.
1: Ui, aquesta també. Aquesta també
0: que no la volia per res, perquè...
2: O sigui, ho va fer per molestar.
4: I per
1: l'airfryer. No me toques l'airfryer.
4: I la biquinera.
2: I la biquinera.
3: Hòstia, la biquinera.
2: No, hi ha algú pitjor. Algú... A veure, coneixeu algú? Perquè comprar ho hem fet molts. Però la liquadora és una cosa...
1: Sí.
2: L'utilitzeu, la liquadora?
1: No. No. L'he guardat perquè em van dir que engreixava.
3: Ha quedat obsoleta.
2: Sí. No. Però, i la iogurtera? És a dir...
1: Això
2: no ho he tingut. Ho dic amb tot el carinyo, que segurament, no?
4: El termomix, com es diu el...
2: El què?
1: La iogurtera?
2: La batedora?
5: El pímer, sí.
4: No, la batidora no, el que tritura, el mini pímer. Això, el mini pímer va de conya.
2: Però ja, perquè aquí estic dient jo del mini pímer.
4: No, que no dic això, no.
2: Què té a veure la iogurtera amb el mini pímer?
4: Pues que el mini pímer que no li donguin a l'altra parella, que no, que se'l quedin ells.
1: Ella està passant en el reparto.
4: Jo estic pensant el que em podríem prendre, que jo no volia.
2: O sigui, jo...
4: Jo soc lenta.
0: La liquadora no està obsoleta. No, que més que hi ha gent que esmorza jugo verde.
2: Ah, no, és veritat.
5: Però ara això ho fan amb una altra cosa, Glòria.
2: Sí. En què ho fan? No t'amoïnis.
0: M'espero per no trepitjar.
2: Saps quin problema té?
0: No. Però el que passa que ara hi ha aquesta del vacío.
2: No ens donarà temps. Va.
0: He de dir, no suporto la condescendència del... Tu dius, jo soc gran. No, dona, estàs molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé, no fotis. Jo no estic bé. O sigui, jo sóc gran. Estava bé quan era jove. però no passa res. Ser gran és una putada. Ho és, tot et penja, tot et fa mal, tal i qual. Però que si no, què? Llavors, perdoneu-me un moment. Els que no estan bé són els que no són grans. Perquè si no t'has arribat a fer-te gran és que t'has mort.
1: Clar.
0: No entens què vull dir-te? Llavors, tu per fora pots voler fer veure que estàs molt jove i que estàs molt bé, però tu...
2: Per dins.
0: Per dins.
4: T'has fotut.
0: I tu et pots enganyar tothom. Tothom es pot pensar o fer veure que es pensa que en tens 35, però tu saps que en tens 52. Tu ho saps. I això, mira, estàs malament. I a més, perdoneu, és que ser gran no és tenir la lepra. Ni s'encomana ni res. Llavors, el que realment és trist no és ser gran, és haver perdut el temps.
2: Ja, això és veritat.
0: Si tu et fas gran i no has arriscat a la vida, ni en l'amor, ni amb la feina, i t'has avorrit durant 35 anys... Sí, és una putada ser gran. Si tu no has fet més coses per quedar bé, per quedar bé amb la família, per quedar bé Instagram, perquè no sigui dit, perquè ara què diran... Sí, és una putada ser-se gran. Si tu has deixat tot per esperar-te quan et jubilis, i quan t'has jubilat, llavors resulta que ara no es paga l'hipoteca, ara no tens diners, ara resulta que tens artrosis, ara resulta que per molt que no... Sí, és una putada ser gran. Però et vaig a dir això. Senyores que en teniu 35, tothom sap que... Ai, que penseu que en teniu 35, tothom sap que no en teniu 35. Per tant, ni que sigueu actrius, no us contractaran per ser la protagonista de la pel·lícula. Tot i que, perdó, aquí us faig un incís, els directors de cine no saben que els amors són molt més trepidants, els 45 que els 25.
4: Ah,
0: però bueno. I tampoc, perdó, cap senyor es quedarà amb tu perquè siguis la mare de família.
2: Escolta'm-me, jo ja fa uns quants dies que he decidit que si he d'anar a una festa, me'n vaig a la festa de la Glòria Galeano.
5: Sí.
2: Perquè la música de la Glòria Galeano, perdó.
5: Sí, la clava.
2: La clava, sempre. Mira quina cançó ha escollit avui, mira. És boníssim.
0: Perquè no he perdut el temps.
2: Clar.
0: Però soc gran.
6: Al sol de poniente hay tribus ocultas percatas.
2: I és una d'aquelles cançons que a més no es pot editar cantar. Aquesta i Viva el Papa. Que són les dues cançons que són absolutament impossible d'aguantar. Escolta, ja ho tenim.
5: Oh.
2: Ara, la propera vegada que ens veiem, ja haurà passat la revetlla de Sant Joan.
1: Sí.
2: Haurà passat... Sí, no?
0: I serà estiu. No,
2: això no
0: ens veiem el dia 24.
2: El dia 24, però amb qui ens veiem?
0: Amb la Vanessa.
2: Amb el Ferran. Ah, és veritat. Però estarà gravat.
5: Sí.
2: No, però ja ho diem, el programa. Doncs això, que tingueu un inici d'estiu meravellós. I avui m'agradaria acabar el programa per primera vegada a la meva vida amb un consell.
0: Ai.
2: De veritat, des del fons del cor, David, compra't un pingüí.

0: Jo allà al carrer...
1: Perdona.
0: No, a mi m'encantava, sí, eh? I tant.
1: Bueno, doncs res, que estic molt content, que ja està, que ara ens n'anem,
2: som-hi,
1: i que tornarem el dilluns, ja ho saben vostès, a les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. I estarem en directe dilluns, eh? Dimarts i dimecres no, però dilluns sí. Dimarts i dimecres tindran un pla B, planazo, absolutament. El planazo també és una bona secció pel programa.
3: El planazo.
1: Clar. Senyors i senyors, bon cap de setmana. Dilluns més, 7 de la tarda, Ràdio 4, el pla B. Bon cap de setmana. Adéu.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Dos trens han col·lidit aquest divendres prop de la ciutat de Bedford, al centre d'Anglaterra. L'accident està provocant importants afectacions a les línies ferroviàries que connecten amb el nord de Londres. Per ara, les autoritats no han informat del nombre de passatgers implicats ni tampoc de possibles víctimes mortals o ferits. Segons les primeres informacions, un dels convois s'hauria aturat per una avaria al sistema de seguretat i un segon tren l'hauria embestit per darrere. Aquesta és la darrera hora d'aquest divendres 19 de juny, que també ens deixa d'altres titulars. Un menor de 12 anys ha mort ofegat aquest divendres a la tarda a la platja de la Rabassada a Tarragona i dos joves de 13 han resultat ferits crítics mentre tenien problemes per sortir de l'aigua. Els altres dos joves han estat rescatats en zones de difícil accés i han estat traslladats en ambulància a l'Hospital Joan 23. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha expressat el condol pels fets i ha demanat molta prudència i respecte.
2: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies dels dos menors que han estat traslladats a l'hospital.
0: Segons Protecció Civil, tres nois més que els acompanyaven han pogut sortir de l'aigua pel seu propi peu. De l'exterior, Israel i Hezbollah han pactat un alto al foc després d'una jornada de bombardejos al sud del Líban que posen en dubte l'acord impulsat per Estats Units i Iran. Els atacs israelians han deixat 47 morts i 100 ferits i han evidenciat la fragilitat del memoràndum entre Washington i Teheran, que finalment no ha escenificat la signatura avui a Suïssa. Pedro Sánchez ha refermat el suport a Zapatero i ha evitat pronunciar-se sobre les joies trobades al seu despatx. El president del govern s'ha remès al comunicat de l'expresident, en què demana confiança en la justícia pel cas Plus Ultra i insisteix que és Zapatero qui ha de respondre sobre els regals rebuts.
3: Mire, esa pregunta, quien tiene que responderla es el presidente Zapatero, no yo.
0: El jutge del cas Begoña Gómez ha ampliat la investigació i imputa nous delictes a l'empresari Barrabés per presumpta prevaricació i frau en fons europeus. I Partit Popular i PSOE estan adoptant, mentrestant, posicions similars pel que fa a casos com el de la parella d'Ayuso o el de Zapatero. Tanquen files amb els seus i llancen la pilota a camp contrari. Óscar López i Miguel Tellado.
4: La presidenta de la Comunidad de Madrid ha utilizado el dinero de los madrileños y madrileñas para financiar a un grupo que a su vez financia la vida padre que se está pegando la señora Ayuso.
5: Querer comparar un caso con otro es tratar de tapar el sol con un dedo. Sánchez está podrido de corrupción.
0: Més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària han acabat avui el curs escolar a Catalunya. L'últim dia de classe ha estat marcat pels comiats entre companys i professors i per la il·lusió de l'inici de les vacances d'estiu.
6: Faré casals i aniré a la platja.
7: Aniré a la platja.
8: Aniré als italians.
9: A Tiurana, a casa la meva iaia.
0: El pròxim curs escolar començarà el 8 de setembre. I atenció, perquè Catalunya afronta la primera onada de calor de l'estiu amb temperatures que poden superar els 40 graus a les comarques de Ponent i a l'interior del país. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat i demana limitar l'exposició al sol, hidratar-se sovint i protegir especialment les persones més vulnerables. A tot plegat s'hi afegeix un risc elevat d'incendi forestal en plena campanya de la sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. Bombers, agents rurals i Protecció Civil apel·len al seny i a la responsabilitat ciutadana en l'ús de petards i fogueres. Abans d'acabar, fem un cop d'ull als esports. El Sabadell guanya per 1-0 el Zamora en el partit final del play-off d'ascens a segona divisió. Anem fins allà. Dani Esclusa, bona nit.

0: Què tal? Bona nit. Doncs, com deies, és a punt de començar la segona meitat i el Sabadell guanya 1-0. Van bé les coses de moment. Ha marcat López Pinto al minut 18, un autèntic golaç des de fora de l'àrea. Amb aquest marcador, recordem, el Sabadell igual a l'eliminatòria. Si això acaba així, aniríem a la pròrroga, però si al final dels 30 minuts ningú desnivella el marcador, l'ascens seria pel conjunt català, que va quedar més ben classificat a la Lliga regular.
1: Gràcies, Dani. Doncs veurem com acaba i si finalment el Sabadell acaba aquesta nit sent un equip de segona divisió. Ara sí, moment per la previsió del temps. A Emet, Noelia García, bona nit.
2: Bona nit. Demà a Catalunya pugen les temperatures i serà un dia de calor. S'esperen màximes elevades, especialment a zones de l'Empordà, de Lleida i de Tarragona. Els termòmetres marcaran màximes de 39 graus a Lleida, 36 a Girona i 31 graus a Barcelona i a Tarragona. Demà, de moment, serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat, però tèrbol amb pols en suspensió. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. És una informació d'AEMET.
1: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit i bon cap de setmana.
3: Ràdio 4.

I'm going to go to the next one.

Yeah, who is so? Yeah, who is so? Yeah, who is so? Yeah, who is so?

Oh, my God.

0: El taller de músics aquesta nit ens porta l'Abril Riu, que ara mateix completa la seva formació al taller de músics, Escola de Músics de Combo, Veu i Anàlisi Auditiva. Abril, benvinguda, bona nit.
1: Gràcies, bona nit.
0: Explica'ns, per començar, la teva relació amb el taller de músics.
1: Ara mateix estic allà cantant, estudiant cant de jazz, i això.
0: Què és el que té el jazz que t'ha frapat?
1: Ostres, doncs tot un esperit, no? I una manera de comunicar molt que combina la ironia i la sensibilitat, no? Però és cert que he vingut aquí per parlar més d'una altra vessant meva musical, que soc compositora de música clàssica, i ara tinc un projecte de composicions meves per a piano, que es diu Improvis, i en l'equip d'intèrprets, no? Hi ha una pianista.
0: Sí.
1: I un parell de ballarines, una ballarina contemporània i una ballarina flamenca.
0: I és un espectacle sobre el silenci, no?
1: Sí.
0: Sobre el silenci i l'ombra.
1: L'ombra del silenci, no?
0: Com és aquesta ombra?
1: Aquesta ombra... Bueno, clar, aquesta ombra és molt... molt personal, molt íntima, no?
0: Sí.
1: Però també té un llenguatge universal, no?, que forma part del nostre jo, el 90%, diria Jung, no? I llavors hi ha aquesta contraposició a la música, no? Mm. Hi ha més una part més, com diríem, impressionista, més meditativa, no?, que va deixant entreveure aquesta ombra, però, bueno, la deixa entreveure fins que arriba l'altra cara de la moneda, si li vols dir, i llavors apareix aquesta ombra amb diferents... manifestar diferentment amb un llenguatge comú, no? Perquè no deixo d'utilitzar elements partint des del flamenc i vaig com fent un viatge, podríem dir, per la conca del Mediterrani.
0: Mm-hmm. No? I amb què, d'alguna manera, tu t'inspires?
1: Els meus principals referents, començant per Erik Satie, no?, que harmònicament a mi em fascina molt, i després passant per Claude Debussy, per la seva manera, no?, d'explotar aquestes harmonies de Satie, no?, i també per la cara més de l'ombra, Manuel de Falla. I allà al mig també hi ha una figura interessant, que és Olivier Messiaen, que és a nivell cronològic és posterior, no? I, bueno, ell també va utilitzar coses de les dues vessants.
0: Mm. I per què Improvis?
1: Per què Improvis? Bueno, és per la manera de... com el mètode compositiu, diguéssim, del qual parteixo, no? Que això, hi ha 11 improvisos, i després hi ha una 12, que és inspirat en Diego Velázquez, un quadre seu. Llavors aquests 11 parteixo d'unes improvisacions que jo vaig fer quan tenia 16 anys. Sinó, als inicis de...

les peces, a vegades és la meitat, a vegades és, són 16 compassos, a vegades és 3 quarts de la peça, depèn, no? I llavors, el que he volgut fer aquest any passat va ser transformar aquestes improvisacions en peces, en obres, no? Perquè, evidentment, una improvisació no és una composició, sinó necessita tot un procés de composició per transformar-se en obra, no? I d'aquí ve.

0: Parla'ns del tema que estem escoltant.
1: Improvís 3. L'Improvís 3 és l'obra que primer vaig acabar.
0: Caram.
1: Sí, sí, em va sorprendre a mi. L'estava tocant i dic, ostres, sí, sí, ja està acabada. No? I sí, va ser, penso que és l'obra més senzilla del concert. Però això no treu que igualment aboqui una gran musicalitat i expressivitat, no? I bastanta gent m'ha dit que els recorda els nocturns de Chopin. Bueno, que...
0: Dius que és la primera que vas acabar, però com saps quan un tema està acabat i d'aquí no el mous?
1: Sí, és un gran tema, eh?
0: Sí, no?
1: Entre els creadors. És un gran tema. He de dir que des de ben petita tinc com una gran amistat o molta, molta, molta connexió amb la meva intuïció. Mm. Soc una persona amb una intuïció molt, molt desenvolupada de manera natural. Llavors, bueno, tinc les converses amb ella, diguéssim, i ella ja m'ho diu, no? I, bueno, i m'ho va dir, i ja està. I li he de fer cas, vull dir, la intuïció va a missa.
0: I quan passa un temps, una setmana, un mes, mig any, et donen ganes de retocar algun dels temes?
1: No.
0: No?
1: No, no. Tinc unes ganes en excés de crear, que és algo que em desperta a les 3 de la nit o a l'hora que vulgui la creativitat i no em deixa dormir molts cops. Però quan es tanca un tema, es tanca un tema. No, no es pot. És com si estiguessis fent una joia, no? I has acabat l'arracada de fer-la. No, és que no es pot retocar, sinó... està tancada, no sé com dir-ho.
0: I creus que durant molt temps la música, sobretot la música clàssica, no?
1: Sí.
0: Ha tingut un aïllament, i la contemporània també, eh?
1: Bueno, especialment la contemporània,
0: sí.
1: Sí, sí. I de fet, la meva proposta és en contra d'aquest aïllament. Perquè jo penso tot que sempre es pot innovar sense perdre l'objectiu final de la música, que és al final expressar, no? I remoure't algú, ja sigui més emocional, ja sigui potser fer-te ballar, però sobretot expressa, no cal etiquetar-ho més, no? I això. I penso que no... que s'ha de poder, un compositor o un creador ha de saber combinar bé la seva part més intuïtiva o del cor amb la tècnica que és més intel·lectual. I no es pot només composar d'un o del cap o des del cor. S'ha de combinar.

0: Parla'ns de la història d'Improvis 5.
1: Improvis 5. Mira, a la pianista li agrada bastant i a ma mare també. Hi ha la part inicial, el record de Debussy. A mi és una peça que em sembla un intermezzo, vull dir que no té massa més importància que de fer d'intermezzo durant el concert, però sí que és un moment virtuós per la pianista, no? És una peça ràpida. I és en tot el concert hi ha dues peces escrites sense compàs, que és la número 5 i la número 8. I aquesta és una d'elles, no? L'improvís número 5. I per què? És una cosa que fa Satie, no? I evidentment que hi ha un compàs implícit, no? En aquesta peça sempre n'hi ha un ritme implícit, no? I que es va canviant, i aquesta peça vull que es concebeixi com un continuum sonor, no? I sobretot per l'intèrpret. No vull que li doni tant importància al pols d'un compàs concret, sinó més que deixi que aquest continuum soni fluid, no? I per això l'escric així. I, bueno, aquesta és una particularitat d'aquesta peça.
0: I per què el piano?
1: Perquè el piano és un instrument que a mi m'agrada molt, tot i que jo des dels 5 anys fins als 18, no? Vaig estar estudiant al liceu, vaig fer guitarra clàssica, vale? I de fet les meves primeres composicions van ser per una companyia de teatre que em van agafar als 18 anys, em van dir, vine, que faràs la música d'aquesta obra. I jo, vale. I bueno, doncs els vaig composar tota la banda sonora per guitarra clàssica, no? Ha sigut la companyia La Dona Calba. I això, vaig fer una suite de guitarra i després vaig fer alguna obra més, La Flor de Neu. I sempre m'ha agradat molt el piano. La meva mare va estudiar piano de petita, no? I no va poder acabar els seus estudis de piano. I no va poder continuar amb la música. Llavors estic jo...
0: Per continuar, no?
1: Exacte. Exacte. Estic jo aquí. I, de fet, aquests improvisos van dedicats a ella, no? Perquè ella ha sigut la persona que, no, des que em va apuntar, que tenia gairebé coneixement, amb 4 anys em va apuntar ja a l'escola, no? Als 5 ja començava l'instrument. I, bueno, ha sigut gràcies a ella que jo sí que he descobert la música clàssica en concret, no? El jazz m'agrada molt, però la música clàssica em té el cor robat. Això sens dubte.
0: Parlaves que havies composat, havies treballat per l'obra de teatre Caterina, no? De la companyia La Dona Calba. Un espectacle que es va representar tant a Espanya com a Argentina. Sí. Com va funcionar fora d'Espanya?
1: Doncs a Argentina va agradar molt, perquè van anar tot un mes i van fer tota una gira, entrades esgotades en algun dels jocs. Jo no vaig poder anar perquè en aquell moment estava a Toulouse, llavors una guitarrista argentina va tocar les meves peces, però ja em va agradar, perquè em vaig voler sortir del rol d'intèrpret per quedar-me en el de compositora, que és a mi el que més m'agrada en la música clàssica, no? I sí, sí. I, bueno, estàvem totes al·lucinant, no? Molt contentes.
0: I parlant de la teva història, vas aconseguir el tercer premi en un concurs de composició per cobla a Puig-en-Reig l'any 25, fa només un any, no?
1: Sí.
0: Com va anar?
1: Bé, va ser la meva àvia que del llibret del Punching, del Berguedà, em va dir, ostres, Abril, que fan un concurs de composició per un nou ball de nans. Per què no t'hi presentes? I jo, ostres, per què no? No? I a més està al costat de Berga, no? I dic, bueno, llavors vaig, clar, ara que estic visquent entre Vegas i Berga, no? Jo, des de ben petita, he anat a la Patum.
0: Sí,
1: fa 2 setmanes va ser-hi. Xulíssima, no? I vaig voler inspirar-me en una de les músiques que a mi més m'agrada, que és Turcs i Cavallets, no? Que fan aquest hey, no? I, bueno, això és el que té la composició. I em va agradar, em va fer il·lusió que em seleccionessin. I quan vaig anar allà, és cert que els altres dos compositors eren homes de... Bueno, ara no m'equivocaré, però em treien molta edat, no? Perquè no sé quina edat tenen. I ja tenien tota una trajectòria musical que jo encara m'estic forjant allà, no? I això. I em van preguntar si havia estudiat composició a l'ESMUC, no? Perquè els hi va sorprendre la complexitat de la meva música. I els hi vaig dir que no, no. Jo havia estudiat guitarra clàssica al liceu i amb l'experiència de l'obra de teatre. I bueno, he anat rebent classes de composició particulars, però no he fet cap grau de composició.

0: Estem escoltant Improvís número 1. La seva història, quina és?
1: Improvís número 1 és la... A l'inici, recordo molt l'Eric Satie. Aquesta sí que està profundament inspirada en ell. I llavors la segona part és una marxa flamencada, no? Bastant simple en complexitat comparat amb les pròximes que van al concert, però sí que té una particularitat, que hi ha un ostinato que fa saltar la mà, no? I penso que és una peça que, quan estava investigant musicalment els punts sonors entre aquests dos mons, no? Més l'impressionisme i, podríem dir, o nacionalisme espanyol o flamenc, o marxes aflamencades, jo he dit, perquè no és flamenc realment, sinó pur flamenc, vull dir, vaig trobar la manera de transitar, no? I de com hi haguessin motius en la part impressionista que es ressortirien allà, no? Aquesta construcció d'unitat i de globalitat de la peça. I penso que els ponts, que són uns 8 compassos, crec, d'aquesta peça estan molt ben aconseguits, no? Jo em vaig sorprendre a mi mateixa de com la música flueix, no? És un fluir constant. No sé, a mi m'agrada molt, aquest fluïment que té concretament aquesta peça.
0: Abril, per tu la música què és?
1: Ui! Mira, la meva dona. Jo m'he casat, jo em vaig casar i no ho sabia, ho he descobert fa... Bueno, fa un any ho he acceptat, ho vaig descobrir fa ja potser els 18. Però és algo... Sí, és una vocació i més que això, perquè per mi és la vida. Tipo, no podria viure sense escriure música.
0: I sense escoltar música?
1: Tampoc. No. Bueno, per escriure, bé, implícit.
0: Quin escoltes de música?
1: Ara mateix estic escoltant molt les sinfonies de Beethoven, que, bueno, estic escrivint una peça per orquestra i ja estic escoltant moltes sinfonies. Concretament estic estudiant a Beethoven perquè m'agrada molt la seva manera de construir una peça, no? És extraordinària.
0: Només escoltes contemporània o clàssica?
1: Clar, música clàssica contemporània, et refereixes. Sí. No l'acostumo a escoltar. Jo estic nodrint-me molt dels compositors clàssics, especialment romàntics i del segle XX. I són els dos períodes musicals que més m'agraden i més em toquen a mi. I la música clàssica contemporània... Bueno, jo tinc moltes opinions que ara mateix no m'he de gust compartir, però un que sí que m'agrada molt és Arvo Pärt. Però no segueixo massa la música contemporània, no.
0: I és fàcil dedicar-se a la música, a guanyar-se la vida amb la música en aquest país?
1: No, en aquest país concretament no massa, no. Jo que vaig viure un any a Toulouse i va ser una de les vivències que em va impulsar a dedicar-me, perquè allà tenen a l'Intermittents, no? I allà, i a Toulouse, recordo respirar un ambient molt xulo de col·lectiu, no? De fer música, no? Podia haver gent analfabeta o no, però et centraves a fer música i només et reunies i feies música. I al final s'aprèn fent música, no? Poden haver acadèmies que poden estar bé, però aquí, en canvi, el focus està en l'academització de la música i no en el fer música, que al final és l'essència de la música i qualsevol art, no? I clar, viure allà, no sé, va ser transformador per això, no? I em vaig sentir super acollida amb els músics d'allà i vaig fer molta pinya, sobretot amb els del jazz, que a Toulouse hi ha molt bon jazz. Els agrada molt particularment el gypsy o el jazz més antic, però brutal. I no hi ha ni... sinó quan vius a Toulouse no hi ha ni un bar o restaurant, digue-li com vulguis, que al vespre no tingui música en directe. És impensable, però impensable, eh? I és algo que, clar, jo vaig acabar normalitzant allà i trobo com a músic és increïble perquè et sents en constant dins d'una comunitat de músics, no? Perquè estan tocant per tot arreu tothom, vas a veure els amics, és xulíssim i no hi ha competitivitat. Aquí, en canvi, com no hi ha, no es, sento que no es dona tant suport als músics en general, falta aquesta col·lectivitat, si li poguéssim dir, i llavors això per mi porta implícit perdre aquest focus de fer música i es perverteix una mica en només academitzar-se, hi ha una competitivitat, hi ha... No sé, trobo que, des del meu punt de vista, tot i que no estic centralment ficada, perquè tampoc vull ficar-me de moment tant, que hi ha toxicitat, no ho sé. I a Toulouse, uf, és que és un altre món. I penso que és com sempre ha sigut, també.
0: A qualsevol edat podem començar a estudiar música?
1: Jo penso que sí. Evidentment, les disponibilitats de la plasticitat del teu cervell seran diferents, això sens dubte, però sí, i tots tenim un artista dins.
0: D'Abril Riu. Abril, gràcies per venir aquesta nit a Ràdio 4.
1: Moltes gràcies.

Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana. Catalunya Express amb Joan Arenyes.

Ràdio 4. Els imprescindibles de Ràdio 4.